0: Maria José, molt bonic, el pas doble.
1: Sí, sí,
0: jo no sé si tu estaves, jo vaig anar a fer un concert ja fa molts anys, molts anys, a dirigir un concert. Estava, aleshores estava Miguel Ángel García Boscà, de director.
1: No, doncs sí que estava.
0: Això ja fa anys, final... eh? De música sí, festera que... era.
1: Sí, però és que al final...
0: Sí, sí, sí.
1: Porto molts anys en la banda i la veritat és que ja no, no sé, portaré més de 30 anys. No?
0: Sí.
1: He perdut, arriba un moment en què perds el compte.
0: Ja ho
1: crec
0: que sí.
1: És part de la vida.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: del sempre.
0: Sí. Parlem un poquetet, perquè José està molt, molt callat, José Vicente està molt callat. Parlem de les unitats artístiques que té. Parlem de l'orquestra, parlem de la jove banda simfònica, de la banda de dones... És a dir, parlem un poquetet d'aixes unitats artístiques, si penseu que hi ha que fer canvis, si penseu que s'ha de canviar algo, si estan bé... José?
2: Bueno, estava així escoltant-vos, la veritat que d'una manera molt, molt atenta.
0: Sí.
2: I, bueno, les unitats artístiques federals són les nostres ambaixadores, no només artísticament, no?, sinó institucionalment, perquè mostren clarament l'excel·lència que tenim en el nostre model, no?, de teixit associatiu. Mm-hmm. Puc donar molta fe d'això, perquè, bueno, vaig tindre l'honor de dirigir el primer concert de la Jove Orquestra Federal, en Alaquàs, i la veritat és que, bueno, la nostra idea sempre és consolidar i reforçar pues, tots els projectes que, evidentment, tenen un èxit evident com és aquest, no?
0: Sí.
2: I, evidentment, pues, la idea també és evolucionar el model, com està dient Maria José, les escoles, no?, com estava comentant ell, pues, a nivell més general de la federació, pues, bueno, per a fer-les encara més útils, per a fer-les encara més inclusives, per a fer-les encara, pues, si pot ser, pues, molt més participatives. La realitat és que no se tracta de canviar per canviar, ni molt menys, sinó tot el contrari, no? Si enriquir el seu funcionament, l'enfortir-les i el dotar-les de més recursos per a que, pues, bueno, puguen estar a l'abast de moltíssima o de moltíssim més músics, no?, arreu del nostre territori. La veritat és que la intenció és que, bueno, siguin aquestes plataformes, no?, aquests laboratoris d'alt nivell, d'experiència formativa, pues, on els músics tenen o poden conèixer, no?, d'alguna manera la realitat més propera a el que pot ser un bon professional, no?,
0: sí,
2: pues, treballant les mateixes dinàmiques, coneguent els repertoris, podem treballar en diferents directors, en diferents solistes, i d'alguna manera, pues, l'ideal, no?, el poder ampliar, pues, totes aquestes possibilitats de rotació, el que tinga, pues, una major projecció tant dins com fora del nostre territori, i, bueno, tractar de que tinga la màxima activitat possible, no sols a través dels encontres sinfònics, no?, que
0: sí,
2: diguem que és la guinda del pastís per a mi, no?, i són importantíssims, no?, perquè és el moment en el que se treballa, el moment en el que poden haver este tipus d'activitats més potents, sinó tal vegada, pues, a través també de diferents activitats que puguen estar programades d'una manera, pues, més plurianual i que estiguin vinculades a les pròpies unitats. Però, bueno, per supostíssim, és algo que n'hi ha que potenciar, que n'hi ha que cuidar i que n'hi ha que fer arribar, pues, com he comentat abans, al màxim nombre possible de músics i de compositors i de directors, pues, bueno, que tenim arreu de tota la
0: comunitat. I, José, ja que estàs parlant, jo ara vaig a fer una llança a favor de que n'hi haurà gent que igual no està conforme en la banda federal de dones. Perquè les oportunitats de la banda federal de dones no són les mateixes que la jove banda federal, inclusive que l'orquestra. És a dir, que si n'hi ha una finalitat per a donar visibilitat a les dones, el tractament d'eixa banda no és el mateix que les altres. Pot fer-se de diferent manera. N'hi haurà gent que pensarà... Jo crec que no s'ha de fer, perquè el que tinguem que fer és, per això, que la banda federal de dones n'hi hagi un home alguna vegada dirigint-la, perquè
2: totalment
0: vagin canviant, vale? Per exemple, jo estic dient idees, vale?
2: Sí.
0: Però sí que llance ja a vosaltres i a l'altra candidatura que realment...

0: realment no estem igual. És a dir, hi ha moltes dones que van allí, que sí, fan els encontres, els encontres d'assajos, però no tinguem... Igual a moltes dones les agradaria fer una setmana de tindre professorat per a ensenyar-los algunes coses. No sé, és tot una... És un... Que jo ja ho he comentat moltes vegades. Sí. Vale? Ho he comentat. I jo crec que eixa banda federal o s'ha de tractar d'una altra manera o... Jo què sé. Ja que està, perquè l'objectiu és visibilitzar les dones des del món bandístic, no?
1: Totalment,
0: no. L'objectiu és això. Que ja m'agradaria que estiguera tot igual, igualitari, ja m'agradaria a mi, però de moment és això.
1: No, l'objectiu té que ser això, eh? Imma, i estic totalment alineat en el que estàs comentant i la nostra intenció, per supost. Mira, un dels nostres elements és l'escoltar per a construir. Aleshores, ens ve fantàstic, no només el teu comentari, no? Sinó els comentaris de tota la gent en la que ens reunim o tota la gent en la que ens fa plegar les seues idees. I jo estic totalment alineat en el que estàs comentant. Les unitats tenen que tindre les mateixes condicions. Jo, com a professional també de... d'això, per a mi és molt important el no fer per fer. És a dir, si sí, se si creen no fer... especialitats artístiques, efectivament, no siga el que tu estàs comentant, no? Sí. A lo millor l'anar, fer uns assajos i el conservar aquestes dinàmiques ja les tenim dins de les nostres societats musicals, tenim que anar un pas més enllà, tenim que anar un pas més enllà en un repertori més complex, tenim que anar un pas més enllà en que siga aquesta setmana de treball intens, que puguen haver seccionals, que puguen haver mentories en professionals, que realment se puga parlar, que puguem intercanviar també les que són les necessitats, no? Del propi músic i de la pròpia música, perquè moltes vegades ocorreix esta mancança, no? I jo ho veig a sovint, no? N'hi ha un buit ahí moltes vegades en les que, diguem, que d'una part i l'altra no acabem d'establir els ponts que realment necessitem, no? I que tinga, sí, sobretot que tinga significat, que si sí, se fa una activitat que tinga aquest objectiu, és a dir, no només el fet de, sinó el que tinga un trasfondo...
0: Que se noti aquest trasfons, que no siga complir en un concert, i mira, ja han complit en el concert del 8 de març, ja han complit en aquesta finalitat, no. Ja no n'hi ha res... No,
1: n'hi
0: ha que... La idea, que igual, jo no ho sé, si és igual la banda de dones o fer d'un altre format o... Sí, jo no sé, però que el pes, la finalitat que té, és sí, la que tinguem que aconseguir que la gent entenga.
1: Efectivament. És una qüestió també de pedagogia i és una qüestió també de contar les coses, però sobretot de construir-les, no? I estic totalment d'acord amb tu. O sea, si se... Estaven comentant abans, i crec que és algo molt transversal en tot el projecte que presenta Elizabeth també, no? Mm. De que n'hi ha que articular i n'hi ha que donar significat i n'hi ha que saber en cada moment què és el que estem fent i per a què estem fent-ho, per a que tinga impacte ja no només en l'exterior, que també és important, no? Sí. Al final és la visibilitat, sinó que tinga impacte i que s'interioritzi en els propis músics i que realment entenguen i vegin que aquest tipus de ferramentes, sí, de recursos serveixen per a algo més que per el que estem comentant, no? Perquè per a algo tan concret com pugui ser anar a fer assajos i concerts. Aleshores, és important l'escoltar aquest tipus de necessitats i a partir d'ahir el que tu estàs comentant, jo estic totalment alineat de dir, val, en tot el que ens està arribant, en tot el que nosaltres pensem, en tot el que nosaltres podem aportar, anem a donar-li forma, anem a implementar, sí, pues bueno, tota l'activitat que s'està realitzant. Al final això és molt flexible, també. José ho diu a les escoles, i jo dic també en la part interpretativa, no? En el moviment de bandístic, orquestal, també estem evolucionant molt i també ja n'hi ha molta flexibilitat a l'hora d'enfocar aquest tipus de projectes que no queden sols en l'acte artístic del concert, que és superimportant. Per a mi sí, és la punta de l'iceberg. Sí. O sigui, la punta de l'iceberg és el concert, però
0: correcte,
1: de l'iceberg cap avall sí que n'hi ha que fer una solidesa important, saber on volem anar, saber què és el que volem fer, intentar plantejar-ho de la millor manera possible i sobretot que siguin aquestes eines i aquestes ferramentes que els músics, quan dic músics, me refereix a compositors, directors, creadors que estan dins del, sí, teixit associatiu i que el propi teixit associatiu puga oferir aquests recursos que són superimportants i que no estan a l'abast de tot el món en el territori nacional ni a vegades en el territori internacional. Correcte. I que nosaltres tenim la sort de poder-ho mostrar i sobretot de poder-ho oferir, no?
0: I ja que parlem d'això, vosaltres parleu que n'hi ha un circuit de concerts, quilòmetre zero, un viver musical, una editorial, parleu de discografia pròpia, de programes de creació musical i d'internacionalització.
2: La discografia ja existeix, sí. Però ara José t'explicarà...
0: Sí. Com podeu aconseguir que el talent que tenim tant, que naix en les nostres societats, tinga més oportunitat per a créixer i donar-se'ls a conèixer? És a dir, perquè tot això, les unitats artístiques també ho creen.
1: Per supost. Les unitats artístiques són un nucli molt important, però evidentment hi ha altres formes de desenvolupar aquest tipus de qüestions. I jo una de les que crec molt importants és entendre també que l'excel·lència, bueno, el primer és un dret territorial i no un privilegi d'uns pocs, i que la trobem a tot arreu. El talent naix en cada comarca, i crec que la nostra responsabilitat és articular, no?, o crear un ecosistema pues que sigui el més complet possible, que li permeta créixer, en aquest cas, tant al músic com al compositor, com al director, a partir de la seva societat musical, a partir del seu territori, no? Jo crec que quan aquest talent i aquesta creació se detecta, torno a repetir, tenim molt, però sí que és important que, quan, el que estic comentant, no? Quan, sí. Quan arriba aquest moment, el donar un pas més allà, sobretot per part de la federació, no? Tenim que tractar de tindre aquestes ferramentes i de posar-les a la disposició, en aquest cas, de tots aquests col·lectius per a que puguen desenvolupar-se, per a que puguen créixer, per a que puguen tindre plataformes on poder projectar, perquè al final la projecció d'ells és la nostra projecció. Al final, quan un músic està fent música arreu del món, està representant també a lo que són el nostre territori i el nostre model, no? Està mostrant el nostre model al món, en la que ja dic que jo, per lo menos en les meves experiències internacionals, la gent al·lucina, no?, de tot lo que tenim i sí. de la gran quantitat de recursos i de músics que podem aportar, no? Però jo trobo que això és important, sí. I això es fa principalment, pense que construint oportunitats reals. Doncs, el que estem parlant, no?
0: José, no us queda molts minutets ja. Vos convidaré un altre dia que acabeu el vostre programa, perquè és que això és així. Però vos llanço una pregunta als tres, vale? Personalment, què vos agradaria que aportara la federació a totes les societats musicals?
2: Sí, no sé si me permeteu que conteste ja abans. Sí. Equip. No hem parlat de la capacitat de representació.
0: Ni dels costos, ni dels pressupostos, ni res
2: d'això. Aleshores, per a mi, eixa presència institucional de reivindicació, sí, i d'estar present a les negociacions de tot el que ens afecta, ja siga el decret d'escoles de música, on la federació no va fer cap esmena ni cap aportació, i bueno, ara se va modificar en 2024-25 i pròximament hi serà una altra ordre de desenvolupament amb actualitzacions sobre el registre de les escoles de música per a facilitar la burocràcia, sí. Però la federació no va estar ahí. Aleshores, en la llei de voluntariat no tenim un apartat específic que representa la nostra idiosincràsia. Uh-huh. Tot el tema dels convenis col·lectius, o sigui, per a mi el que jo m'agradaria deixar és eixa presència seriosa i reivindicativa i sòlida cap a les administracions per a que s'augmenti la finançació, sobretot, que sí. no s'ha augmentat en els últims 8 anys, s'ha quedat la mateixa, parla de Conselleria d'Educació en 11 milions, i bueno, vaig a deixar els meus companys contestar.
0: Ràpidament, que ja no n'hi ha temps, la veritat que no. Bueno, jo vull acabar, José Vicente, tu eres de la Societat Artístico-Musical de Picassent.
1: Sí.
0: Jo vaig buscar a veure si n'hi havia un pas doble. No l'he trobat, però sí que he trobat un altre que és representatiu de totes les societats, i crec que no n'hi ha ninguna societat musical que no l'hauràgi interpretat. Del mestre Rafael Talens, Tercio de Quites. Però com sé que s'han quedat moltes coses ahir en el tinter, i les eleccions crec que són l'últim cap de setmana de...
2: 24 d'octubre. A Unil.
0: Tornarem a parlar.
2: Moltes
0: vale?
2: gràcies.
0: Gràcies per estar ahir.
1: Moltíssimes gràcies, Imma.
0: Moltes gràcies.

0: Agenda musical.
1: Mare meua, com ve de carregada l'agenda. Vaig a dir alguns dels concerts, però hi ha molts més. Comencem. Activitat comarcal. El 24 Encontre Comarcal d'Escoles de Música UI es celebra al poble de Sieteaguas. Quart cicle de concerts de música de cambra de les societats musicals. Avui li toca el torn a la Bohème Quartet del Centre Instructiu Musical de Mislata. Serà avui a les 12 a l'Alqueria Júlia, Casa de la Música de València. I seguim amb més concerts. Concert Som Patrimoni per l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, avui a les 12 en la plaça Sant Bartomeu de Benicarló. I viatgem ara cap a Xàtiva. Concert d'intercanvis a carrers de l'Orquestra de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva a les 12 al Saló d'Actes de La Primitiva Setavense. I ara viatgem cap a Riba-roja, concert simfònic dins del setè cicle bandístic. Ara sona Riba-roja per la Societat Unió Musical de Riba-roja. Avui a les 6:30 en l'Auditori Municipal de Riba-roja. I d'ahir ens n'anem a Canet d'en Berenguer. Concert també Som Patrimoni per la Societat Musical de Canet d'en Berenguer. Serà avui a les 7 de la vesprada a l'Auditori de Canet d'en Berenguer. I seguim en estos concerts de Som Patrimoni per la Societat Artístico-Musical La Vall de Càrcel. Avui a les 9 de la nit al Centre Cultural Antonio Rodríguez Castellano de Càrcel. I seguim amb més concerts. Som Patrimoni també per la Societat Musical d'Alboraia. Avui a les 9 a l'Auditori Municipal d'Alboraia. I d'ahir a Mislata. Cinema Concert es diu el concert per l'Orquestra Jove del CIM de Mislata. Avui a les 7 de la vesprada al Centre Cultural Carmen Alborç de Mislata. I cap a la capital de Castelló, a Castelló de la Plana, Gastrobanda 2026. Resulta que aquests dies, a la ciutat de Castelló, la banda municipal de Castelló està oferint uns concerts al voltant d'uns tardeos que es fan en diferents punts de Castelló. Avui, a les 7 de la vesprada, el concert és en la plaça Doctor Marañón, a les 7 de la vesprada, i el concert s'anomena Melodies de Cinema, per la banda municipal de Castelló.

pas doble més bonic. Se titula Cañada en fiestas. I amb este pas doble donarem pas als nostres companys d'informatius. Però no se'n vagin, perquè tornem en uns minutets en el rebost de la banda. Us espero.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Al Camp de Morvedre, 102.

0: 92 i 94.5. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
1: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
2: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El rebost de la banda.

0: Avui, en el rebost de la banda, volem dedicar una secció a conèixer una formació molt especial, l'agrupació musical d'Ontinyent. L'agrupació musical d'Ontinyent és una banda d'Ontinyent que va néixer l'any 1996 amb la voluntat de contribuir al món de la música i a la cultura musical de la ciutat. Un any després, el 1997, va posar en marxa l'Escola de Música d'Ontinyent amb l'objectiu de fomentar la formació musical i donar continuïtat a les noves generacions de músics. La seva presentació publica que va arribar el 23 de novembre de 1997. Durant les festes de Santa Cecília vam celebrar el primer concert al Teatre Etxegaray d'Ontinyent. Al llarg d'aquests anys ha estat dirigida per importants noms del món de la música i ha aconseguit diversos reconeixements, especialment en l'àmbit de la música de festera o de moros i cristians, com el primer premi de música festera de la ciutat de Villena l'any 2009. Una agrupació que al llarg de la seva trajectòria ha apostat per la música, la formació i la cultura, contribuint a mantindre ben viva la tradició bandística a la ciutat d'Ontinyent. Però per a parlar d'esta agrupació, jo tinc ací casa plena. I quan jo dic casa plena és que està molt plena. Tinc a la taula a Rafa Pla Insa, que és fundador, expresident i músic de la banda. Bon dia, Rafa.
1: Bon dia, Aima.
0: També tinc a Sergio Pomar Laoz, que és expresident, director de l'Escola de Música i músic. Bon dia. També contem amb Carlos Ferri Reis, que és fundador i director de la Intocable de la Big Band i també és músic. Bon dia.
2: Bon dia.
0: També tinc el director Álvaro Gómez. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tinc a Blas Rivera Francesc, que és vicepresident de l'agrupació i músic. Bon dia.
4: Bon dia, Aima.
0: Jo encantada que esteu ací en este raconet que es fem banda per a parlar de l'agrupació musical d'Ontinyent. I abans de començar anem a donar les felicitacions.

30 anys. El temps passa molt ràpid. 30 anys, 1996, la primera vegada que vaig estar jo en el Conservatori d'Ontinyent va ser 1998. I vosaltres

0: portàveu ja poc de temps. Com naix l'agrupació musical d'On Tenien? Qui vol contestar? Com naix aquesta història del principi, aquests inicis?
1: Bueno, naix, nosaltres, els fundadors, formàvem part de la Unió Artística Musical, era la banda del poble, però érem tota una generació, estàvem molt a gust d'allí, però teníem altres inquietuds, no sempre de fer la mateixa música, sinó d'evolucionar un poc més la música, pues, cap a la música llatina, altres tipus de música. Mm-hmm. Entonces, pues, a partir d'ahir, aquestes inquietuds, érem un grup d'amics, poquet a poquet vam anar, pues, fem un grupet, fem una xarangueta, claro, però vam veure que això no tenia ningú recorregut. Entonces vam intentar tindre un poquet d'altura de mires i dir, pues anem a fer una banda, dins de la joventut i la inconsciència de lo que és fer una banda. Es van tirar al ruedo i la veritat que molt bé, però clar, molta il·lusió i molta faena. Però tota aquesta faena feta en il·lusió, pues no...
0: Quants éreu?
1: Pues al principi vam començar 20 o una cosa aixina, però el dir-se agrupació va ser perquè la idea no era agrupar músics d'altres bandes, d'altres... tots per fer el mateix tipus de música.
0: Sí.
1: I jo recordo molt de carinyo, el primer acte que vam fer va ser l'ofrena de flors en On Tenien. Claro, la gent, la banda nova, mira, però si són tots xiquets, i l'altre, n'hi ha quatre de fora, n'hi ha... No. Lo de sempre, recorde en carinyo, sí. Vam tocar Eduardo Borràs i va ser molt bonico i molt emotiu.
0: I on assajàveu? I aixòs inicis, és a dir, que no n'hi ha un local, que no n'hi ha un lloc on començar a assajar...
1: Bueno, assajàvem on podíem. Primer en una nave en construcció, després en unes oficines d'una nave antiga que vam tindre que deixar-ho perquè estava mig caiguent. Claro, eren poqueta gent, però quan allò s'omplia, allò anava flectant. Sí. Després en el teatre parroquial, sí. En el saló d'actes de l'Institut d'On Tenien. Al final vivien un poc de... una itinerància nòmada i de la caritat de les associacions que tenien a bé deixar-nos, fins que al final ja vam veure un local, es vam establir, van col·laborar tots els músics, ja no econòmicament, que bueno, sí. Com en totes les bandes, sinó fent faena. Allí al Formigol tiraven els músics dissabtes pel matí i molt bé, la veritat que molt xulo.
0: És a dir, però el vau financiar vosaltres?
1: Sí, el vam financiar, home, en ajuda del banc.
0: En ajuda, claro,
1: però,
0: sempre n'hi ha.
1: Però nosaltres vam estar anant a tocar de baix per deixar-ho per fondo. Sí. Però lo
0: I
1: que
0: teniu el local.
1: Lo que sí, ahí tenim un local molt xulo.
0: I teniu el local. Com recordeu aquests inicis? És a dir... entra nostàlgia, entra mare meua, perquè no sabríeu on anàveu a parar.
1: Pues jo recorde, Carlos estava també en principi amb molt de carinyo, perquè era molta unió, érem poquets, nosaltres érem més majors, en 25-26 anys, clar, lo de baix eren 14-15 anys. Entonces, ahí es va crear...
0: Lo de baix eren 14-15 anys, sí. Perquè el pes d'una societat musical és l'escola. I vau pensar... En principi pensàveu ser una, jo que sé, pues una agrupació, una xaranga que tocara altres estils de música, però es vau donar compte de seguida que teniu que començar una escola de música, no?
2: Sí, sí. Des del principi. Una de les coses que nosaltres vam pensar des de primer moment era tindre l'escola i tindre altres formacions que tenim ara.
0: Clar, però això porta un procés que ara anirem parlant. I el dia, en l'any 97, feu el primer concert al Teatre Txegaray, on interpreteu este pas doble que vos el regala Miguel Ángel Sarrió.

0: Ell va ser el primer director que vau tindre?
1: No, el primer director va ser Francesc Tortosa, va estar poc de temps, ell no venia del món bandístic, però bueno, teníem molt bona relació amb ell i Paco va estar, doncs crec que va ser un any, després va ser Àngel Esteve, que al Collà, però també va estar un any, any i mig, claro, ell tenia moltes altres coses, i després ja va entrar Miguel, perquè Miguel, nosaltres teníem relació amb Miguel, perquè Miguel era músic també de la Unió Artística Musical.
0: És d'Ontinyent.
1: Claro, i Miguel, la diferència d'edat, pues, per exemple, amb mi són 2 anys i teníem molt bona relació d'amistat.
0: Sí. I vau fer aquest primer concert, que suposa que se'n recordareu prou.
1: Sí, Carlos va solejar també en aquest concert.
2: Bueno, en aquest primer concert vam intentar mostrar un poc el que nosaltres preteníem i el que crec que hem aconseguit, que era, vam fer una part més clàssica i també vam integrar ja una part de música més moderna. En la que, bueno, en
0: digueu que durant tots aquests 30 anys, aquesta il·lusió que vau començar no s'ha perdut i ha anat evolucionant. És a dir, que els objectius que teníeu pensats des del principi heu anat seguint-los.
1: Sí, jo crec que...
0: Sí, perquè està parlant, per exemple, està parlant de... Ho diu entre paraules, però està parlant de la Big Bang, que ara després l'escoltarem.
1: Sí.
0: No? D'estils així.
2: Sí, vam ficar una primera part clàssica i ja vam integrar la primera vegada que ja vam fer una peça de jazz dins de la banda, que és un poc el que sempre des de primera hora era una de les inquietuds que tenien quan vam fer també matos ja la formació.
0: Correcte. Han passat molts directors. Jo vull recordar-ne un, perquè és molt amic meu i sé que va passar per allí, i és este pas doble que escoltem, l'autor d'aquest pas doble. Este es diu 20 anys d'agrupació i és de Daniel, Juan Daniel Jover. També el vau tindre per allí. No sé quants anys va estar, però va estar per allí.
1: 3, 4 anys, crec que van ser, 4 anys.
0: I tots han aportat,
1: Moltíssim.
0: Actualment tenim així el director, que és Álvaro Gómez. Álvaro, des de quan estàs al capdavant?
3: Pues des de marzo del 22, si no m'equivoco. Febrero, marzo del 22.
0: De la banda gran, és a dir, el que nosaltres diguem la banda gran.
3: De la banda gran.
0: Sinfònica i coses. Però la paraula és la banda gran.
3: La banda gran.
0: Però tu ja estaves abans en la juvenil.
3: No. Ah, jo no? La juvenil empecé 2-3 anys després de coger la banda grande.
0: I ara llevar les dos?
3: I ara no llevo les dos, ara vuelvo a llevar solo una. En mi periodo en la banda juvenil pasó, hicimos el trabajo que teníamos que hacer y ahora está... nuestro compañero Rafa Pardo ahí al pie del cañón.
0: Correcte. I des d'eixa banda que estan comentant així els músics, a l'actualitat, és a dir, quina és la plantilla que n'hi ha? Perquè ell està comentant que, per exemple, en eixe concert que vau fer de l'any 97, quants vau pujar ahir a l'Etxegaray?
1: Pues pujarem 25 o 26.
2: Ara va dir 23.
0: Actualment, quina és la plantilla que n'hi ha?
3: Pues ahora mismo yo creo que estamos 118, pero te voy a decir más. En la banda juvenil yo creo que ya están entre los 70-80 músicos en la actualidad, lo cual es una brutalidad. Luego están... como decía Carlos, las dos Big Bang, que no es solo una, está la Big Bang grande y la junior, están los combos de la escuela, hay un... ¿Cuántos alumnos hay en la escuela de música?
0: Sí, ahora hablaremos de eso. Es decir, vosotros pensábeu en el CAP, els fundadors, de que la banda de l'agrupació musical d'Ontinyent seria, creixeria tant?
2: Home, tant no.
1: Tant, la veritat que no.
2: Estem optimistes, però en general jo crec que és de veres que no nosaltres només, el món de la música ha pegat un esclafí prou gran, però és de veres que no esperàvem a ser tan nombrosos com som ara.
0: Una peça que vas dirigir, no sé si farà un any, és esta marxa mora, que a mi és una... que m'encanta, és que esta m'encanta molt. Peña Cadell, i crec que va ser l'any passat, possiblement.
3: Creo
0: escoltem la banda actualment.

És una de les marxes que podeu escoltar en el concert quan acaba el programa. Busqueu el podcast de Fent Banda del dia d'avui, 3 d'octubre, i la podreu escoltar completa. És del mestre Francisco Esteve, pastor. Hi ha molta relació, manteniu molta relació en els Moros i Cristians d'Ontinyent, perquè esta, suposo que seria del concert que es fa, crec que per febrer, no? Per febrer.

0: Parmigiana.
1: Per febrer. Sí. Quina és les activitats que fas normalment durant tot l'any, la programació normal? Enguany és un any especial, no? Perquè són 30 anys. Però normalment, quina és la programació de concerts que fas durant l'any?
2: Pues normalmente que son seguros de todo el año está el concierto de mitjany, que es muy importante. Después hacemos un concierto de primavera, que solemos coger una temática de música valenciana en ese concierto de primavera. Después tenemos el estiu musical, que el estiu musical es un ciclo de conciertos que hace toda la agrupación en el pueblo Ontinyent. Son 5 conciertos durante el mes de julio en diferentes barrios del pueblo. Uh-huh. El objetivo es llevar la música a los diferentes sitios del pueblo.
1: Sí.
2: Y luego, claro, ya nos metemos en fiestas de la zona, entonces hay que parar un poco la actividad de conciertos y sí que ya nos vamos al concierto de Santa Cecilia. Muy importante también después en Navidad la salida de acompañar a la cabalgata de los Reyes Magos, que también es un acto que creo que es muy importante.
1: Muy importante.
2: En Ontinyent.
1: Un dels protagonistes que ha fet que la banda creixca molt, perquè naix de l'escola, és Sergio, que és el director de l'escola.
3: Sí,
1: bueno. I organitzar, perquè actualment quant d'alumnat tens?
3: Pues la xifra exacta ara mateixa no te la podria dir perquè estem en període
1: Clar,
3: de matrícula.
1: Clar, perquè ara és matrícula i començament de curs.
3: Jo crec que enguany anem a tocar els 800 alumnes.
1: 800 alumnes?
3: Sí.
1: No és vaig a dir-te els que tenim en el conservatori. Mira, ja no vaig a dir-lo.
3: És veritat, però... és veritat que no sols fem música en la nostra seu. O sea, anem a escoletes, anem a fer extraescolars a col·legis,
1: sí.
3: Treballem en el centre de malalts mentals d'Ontinyent, treballem en el centre de dia de l'Alzheimer d'Ontinyent, en AFAO. O sigui, que no sols ens centrem en els que passen
1: en l'escola que van allí...
3: Però 500 totes les setmanes passen segur.
1: 500 ja són, eh? Organitzar això és molta feina.
3: Sí, la veritat que
1: molta
3: sí, però...
1: feina. Molta feina. I aleshores... el projecte educatiu que teniu, jo he pegat una miradeta per ahí, i teniu totes les assignatures, diguem, totes les especialitats que té una banda, a banda teniu la corda, però també conteu, per exemple, a partir de quina edat poden matricular-se?
3: Pues a partir de 4 mesos poden matricular-se. Són classes que van acompanyats, evidentment, els xiquets en els pares. Mm. I és una activitat que pareix així quan ho dius una tonteria, però és molt gratificant per a les famílies, perquè fan una activitat molt xula en els seus fills i, bueno, és el primer inici o primer contacte que tenen la música i els obri les portes a quan siguin 3-4 anys, doncs seguir allí.
1: Fins a l'edat que siga.
3: Fins a l'edat
1: perquè
3: que siga.
1: Perquè també tindreu escola d'adults, més o menys, classe d'adults, que, sí. Que molta gent comença a estudiar música més gran i després forma part de
3: sí, a veure, tenim classe d'adults i algo... crec que és destacable que n'hi ha molt, en molts pocs llocs que n'hi ha, és que en el curs 2017, crec que va ser, vam iniciar una banda d'adults. O sigui, nosaltres, la banda juvenil que es coneix com a banda juvenil, sol estar joves. I tenim una banda juvenil que es diu la banda sènior d'alumnes adults. O sigui, que és com si tinguérem dos bandes juvenils, però una de joves i una d'adults.
1: Per a no mesclar, és a dir, perquè diguem juvenil i realment...
3: Clar. Nosaltres sempre hem pensat que tu que li dediques al món de l'educació crec que no oferim les classes igual al públic adult no. Que al públic jove. Aleshores vam pensar que perquè en una banda que és de formació,
1: sí.
3: Per què no separar-ho també?
1: En tanta cosa que teniu, quin claustre de professora teniu? Perquè si aneu també per fora al Seimer,
3: pues
1: quin claustre
3: de professora?
1: Ara mateix
3: som 25 professors.
1: 25 professors teniu allà, que sí. Ja són...
3: Sí.
1: Per organitzar tot esta xarxa, no?
3: Sí.
1: I a banda també doneu modern.
3: També està la rama de modern, perquè a veure, al final si eres de l'agrupació, com han dit els fundadors, des de que la idea de nàixer la banda és un poc obrir aquesta rama i tenim pues, tota la rama de música moderna que a partir de tercer curs es complementa en combos de música moderna, tant de joves com d'adults, i també una mini big band que també tenim per anar obrint boca al projecte que va néixer Carlos, que després...
1: Que ara parlarem de seguida, així parlarem, és. Perquè abans vull parlar de més coses de vosaltres, perquè l'escola vostra està tot l'any treballant, arriba l'estiu i també esteu treballant en l'escola d'estiu. I n'hi ha algo que a mi em sorprèn, que és esto que sentirem ara. Ara escoltarem.

0: Hola a tots. Nosaltres som Joel, Joana i Emma i Valentina, que no ha pogut vindre. I vos anem a presentar el segon Radio Campus.
1: Radio Campus, Escola de Música. Com naix esta iniciativa, no?, d'una ràdio, Radio Campus?
2: Pues bueno, naix perquè l'equip de professors que tenim mola molt.
1: Sí.
2: I bueno, quan vam decidir fer un campus d'estiu, al final el que vam pensar és fer coses que a nosaltres ens haguessin agradat fer i no podíem fer de xicotets, perquè tu ja saps que el conservatori és sota cavall i rei. I entonces pues aprofitem l'estiu per fer coses molt diferents. I el radiocampus pues va néixer així d'una idea. Pues podríem fer un radiocampus, i en la tonteria crec que ja portem 4 anys tots els dies de l'estiu fent un programa.
1: I ho presenten els xiquets i xiquetes?
2: Sí, sí, sí. Ells es preparen el seu programa i cada dia són un grup diferent de xiquets. Pues podem portar música, portem a invitats a fer-los entrevistes, això ja s'organitza.
1: Sí. És molt xula aquesta iniciativa, la veritat, entrar en el món de la ràdio i donar-se a conèixer, perquè és important.
2: Sí, i com pengem el programa en YouTube, pues la veritat és que els pares sempre tenen una interactuació i molt xula, i és molt guai.
1: I els xiquets aprenen molt, i les xiquetes aprenen molt, sobretot a parlar davant d'un micro, saber presentar-se. Està molt bé. Però seguiu fent més coses, perquè estan les audicions de final de curs, i entre aquestes audicions de final de curs, que estan les normals de l'instrument, que fa i el concertet del xiquet i la xiqueta, però feu coses com aquesta.

0: Ara els nostres oients escoltareu a Pep Botifarra que canta, però darrere, en un moment donat, escoltareu a un gran cor de xiquets i xiquetes que acompanyen a Pep Botifarra. És a dir, és una audició de final de curs, però diferent.
1: Sí, bueno, és que és en la línia de lo que estan dient els fundadors. Crec que sempre busquem el punt diferent. Totes les audicions de final de curs de fa ja un grapa d'anys no és la típica audició que pots escoltar en qualsevol lloc. O sigui, ha vingut Pep Botifarra, com estem escoltant, Dani Miquel, el grup Auxili... Ara mateix, no, el curs passat va vindre Ramoneig.
0: Sí, vull dir que
1: per als xiquets pensé que també és una il·lusió. És un repte al principi, perquè, clar, ficar-te als xiquets a ensenyar-se lletres d'estes és un poc complicat, però després és molt...
0: Però és enriquidor, perquè no es perden aixes lletres. Perquè actualment la joventut, per igual, aixes coses... Sí. Jo estic a classe de vegades i em poso a cantar... El tio Pep, bueno, en la zona de nosaltres no, perquè es coneix, però potser, jo que sé, una altra cançó que és tradicional...
1: No saben lo que és.
0: I no saben encara el que és. Així que està molt bé, està molt bé. Bé, teniu moltes agrupacions, heu parlat, que teniu la juvenil, que un xiquet entra a formar a partir de...
1: Quart d'elemental, ara mateix.
0: Quart d'elemental, que la dirigís actualment.
1: Rafa Pardo, que és professor de...
0: Abans d'eixa n'hi ha una d'iniciació.
1: Tenim combos.
0: Una bandeta,
1: no,
0: o combos.
1: Com a banda no, tenim combos que fan música un poc més moderna, val? Sí. Però poden estar a partir de tercer.
0: Vale.
1: Realment, com a banda, és a partir de quart d'elemental.
0: També tenim una orquestra.
1: També tenim una orquestra.
0: Que la dirigís.
1: Rafa Navalón, que és d'Aialo.
0: Sí. Que en la zona de la Vall d'Albaida tindre una orquestra ja és important.
1: Bueno, simplement també era un poc per donar un poc d'eixida als alumnes que tenim de cordo. I després, pues...
0: Teniu la banda sènior.
1: Tenim la banda sènior, que és igual que la juvenil, però d'adults.
0: Sí, i ara escoltem esta peça que vos fiquem.

0: Diguem que l'essència de la banda va néixer perquè volia tocar coses diferents, estils diferents. I naix esta Intocables Big Band. Com naix la Big Band?
1: Pues la Big Band naix d'això mateixa. És de veres que jo vaig ser pues, un poc diguem, pioner, afortunat o el que siga. Que en aquell entonces era més difícil introduir-se en el món del jazz. Estava estudiant en València, vas conèixer com quasi tots a la referència a latino. A partir d'ahí jo formé part d'una Big Band i entonces, clar, ja és l'oportunitat perfecta. I després d'això, quan ja torno jo al poble perquè vaig estar uns anys fora del poble per costos laborals, és quan ja parlem en Rafa i en tots i en Sergio, que també va formar part des del principi, i ja integrem també la Big Band dins de la... que vam pensar que era el moment ja oportú dins de la... havíem tingut, com ell parla, xocotes combos, primeres, això, però això ja va ser quan ja una Big Band oficial ja forma part des de la mateixa societat també.
0: Quants músics la formen?
1: La Big Band sí que és com... està establida, sí. Els músics, i són 22, 23, 24. El que sí que té és que ha rodat molta gent, sempre tot la gent de l'agrupació que ha volgut participar, dins de lo que són saxos, trompetes...
0: Sí, dins de l'estàndard de
1: l'estàndard, d'això, evidentment, ha participat i això, hem registrat ja dos discs, este que estem sentint ara, que és sí. L'últim treball, que era Ferro, i un primer que era Enjoy Latin Jazz.
0: I quina és la programació que fas al llarg de l'any?
1: Pues participem sempre en... Bueno, encara no he dit el tema, que una de les coses que organitzem nosaltres, organitzem en estiu, l'estiu musical, que, és, que sempre va estar, és on, diguem, les nostres formacions o algun artista invitat fem, i ahí participem, i després pues, enguany hem estat participant en concerts de la Diputació, en altres poblacions, intercanvis en altres això, hem pogut participar en el Festival de Jazz de València.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: en part, la veritat que... És activa.
1: És activa i crec que és una bona Big Band.
0: Sí, estem sentint-la. Estem parlant de totes les agrupacions. No sé si se m'ha quedat alguna per ahir, no sé si tindreu Collo de Dolçaines, perquè per allí n'hi ha, però igual no pertany a la societat.
2: Un cor arià.
0: Un cor?
2: Un cor arià.
0: Ah, sí?
3: Sí. Sí, bueno, n'hi ha... Més que n'hi ha és que és com que fem una col·laboració amb el cor ària d'Ontinyent,
0: sí.
3: Ells venen al nostre local i molts dels nostres alumnes participen ell, inclús la directora està fa molt poc, era professora de l'escola, i per lo que dius de Dolçaina, no hem arribat ahir perquè crec que seria clavar-se un poc en camisa d'onze vares, però sí que el mateix que en el cor tenim alguna col·laboració amb alguna colla del poble que no tenen pròpia escola, però fem la col·laboració de l'ensenyança i després participen allí.
0: I ara ja toca parlar de la programació que teniu, que ja heu fet, esteu fent, per a celebrar estos 30 anys, perquè ja heu fet alguns que altres que actes. Encara no t'he sentit parlar.
4: No. Pues sí, la veritat és que ja hem fet uns quants actes, la major part, perquè després del mig any vam fer un concert a Madrid,
0: sí. Vale?
4: Va ser un concert un poc també molt especial, i és que vam acudir allí, pues, vam sentir... Tot va començar este concert per una entrevista que volíem fer-li al nostre director.
0: Sí.
4: El nostre director bueno, té una enfermetat, sí. Que pertany a una associació, i volíem fer-li aquesta entrevista allà en Madrid per a un podcast. I després, pues, bueno, anem a tocar davant de músics secs, també.
0: Sí.
4: Entonces, pues, ixe concert, vam organitzar en seguida un viatge a Madrid, a un auditori, i la veritat és que va ser molt emocionant, molt... Mos va arribar. Va ser també molt familiar, va ser la gent del públic interactuava amb la banda, en els secs...
0: Álvaro, va anar la banda...
2: La banda grande, yo es una de esas cosas que se guardan siempre, para siempre en el recuerdo, porque surgió esta entrevista, que era para un podcast de televisión española junto con Carne Cruda, y yo pedí la colaboración.

0: Sí, sí. I jo recorde anar fer classes de trompeta en Miguel Ángel Sarrió.
1: Sí.
0: En un edifici xicotet, que al costat estava fotocopiadora i
1: sí, sí, sí,
0: i bueno,
1: sí.
0: Pues jo sincerament jo estic super agraït de que en aquell moment, des del 2010 estic ahí al capdavant, m'oferiren portar l'escola de la teua banda.
1: Sí.
0: I perquè al final pues no n'hi ha res millor que treballar en lo que t'agrada i sempre en el recolzament de les juntes, dels fundadors i
1: quin és el repte més complicat que té actualment l'agrupació musical d'Ontinyent? Se dirà, actualment, quin és el repte?
2: Jo què sé, jo crec que el repte és anar millorant, superant-se dia a dia. El repte jo crec que s'ha complit des tota la formació de nosaltres. Arribàvem doncs, músics de carrer, músics amateurs, i veient com està professionalitzant-se la banda, Álvaro i Sergio, n'hi han ahí a lo millor 7 o 8 persones fent el superior, i veus que està professionalitzant-se molt.
1: És a dir, que ja n'hi ha gent que és professional.
2: I que el bo és que tornen a la banda, gent que estan estudiant, que venen i col·laboren.
1: És molt important, ixa... No s'ha de perdre mai
2: l'origen
1: de pertenença, no?, d'una societat musical, que pareix que com va molt, la vida va molt ràpida i estan les grans tecnologies i està tot, ixa sensació de pertenença, és a dir, si això ho teniu encara, és importantíssim.
3: Per a nosaltres, quan vam fer l'agrupació, una de les coses que sempre va ser superimportant per a nosaltres i sempre vam pensar des del primer moment era com fer això, que la gent s'inquera identificar i que passarà el que passarà, que saben que la gent evoluciona, estudia, que sempre estiguen on estiguen, tinguin aquest sentiment de pertenèixer a l'agrupació.
1: A l'agrupació, que ha anat a certaments, ha guanyat algun certament i en algun certament ha interpretat esta peça,

0: No sé si era... Igual l'any... Som molt despistada, eh? 2012, 2013. Sé que estava Enrique Alborch. I vau anar a certament. I vau tocar La porta de l'Àngel, que és de Saúl. De Saúl Gómez. Com anarà aquesta experiència? No sé si heu anat més vegades.
1: Sí, hem anat, però a un certament, este era el de Diputació. Hem anat a certaments de música festera. Este era el primer que vam anar de Diputació, en Enrique. Molt bé, un 10. Nosaltres van quedar segons. Això, vamos, per nosaltres era com si haguem guanyat la Champions. Perquè en totes les altres bandes que n'hi havia, nosaltres anàvem allí a partir...
0: Quina secció participava?
2: És que no... En segon secció.
0: I
2: recorde que La porta de l'Àngel la vam estrenar, no, sí, per el 150 aniversari
0: de... del Moros i Cristians.
2: I li vam comentar a Saúl que ens agradaria portar-la al certamen i va fer una versió per a nosaltres, que és, bueno, la que ja n'hi ha, però la va allargar, va ficar trossets més complicats, però jo recorde com una de les millors experiències de la banda, crec. O sea, el estar ahí, la tensió...
0: Sí, és diferent, és diferent, millor que un certamen de Moros i Cristians, que també és la tensió i són bonics.
1: Són molt bonics, és l'atenció, però, claro, això és un altre àmbit, sí, que senís. Nosaltres sempre estem catalogades com a bandes de moros, bandes per la música,
0: sí,
1: festera.
0: Sí, sí,
1: claro,
0: sí.
1: Arribes a València, tu vas a participar i veus que un segon, quasi rosant el primer...
0: Ahir hi hauria un tema llarg per a parlar.
3: Això
0: seria un altre programa. I les creences, sí, que, sí, tenim, sí, en la zona nostra, no? Les creences que n'hi ha per ahir. Jo crec que vau participar, que l'experiència va ser bonica. No sé si tens en ment tornar a participar en algun projecte d'estos de certamen o no, perquè n'hi ha moltes societats musicals que diuen no, jo en este cercle de certamens no.
4: És una gran pregunta. De hecho, jo nunca entendí la música com una competició. Entonces, es una cosa que, por un lado, me cuesta un poco, pero sin embargo te diré que yo fui el que promoví que la banda juvenil fuera un certamen. Pero con ¿cuál era el objetivo que nosotros buscábamos ahí? El objetivo era que la banda juvenil fuera a tocar a un auditorio, que

0: I entrem en l'última part del programa i en la secció Educació Musical. I per a mi és un plaer tornar a parlar amb Anna Maria Bèrnia, doctora, professora i investigadora de la Universitat Jaume I de Castelló. Doctora per la Universitat de Barcelona i amb una ampla trajectòria en l'àmbit de l'educació musical. Ha dedicat bona part de la seva carrera a investigar la relació entre la música, l'educació i la qualitat de vida. Però avui, amb ella, anem a parlar d'una titulació nova, un nou grau. SMAR, l'Escola Superior de Música del Rendiment, ha oferit, oferís, aquest curs un títol d'expert propi dirigit a persones adultes a partir de 55 anys. Una proposta que dona resposta a un buit existent en la formació musical específica per a aquest col·lectiu i que representa un pas molt important en el reconeixement de l'educació musical al llarg de tota la vida. I la tenim així. Anna, bon dia.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Jo encantada de parlar amb tu i que ens contes un poc com va sorgir que SMAR pensara, no?, oferir este grau, un grau de música que ara ens explicaràs, que oferís a persones majors de 55 anys.
1: Sí, bé, gràcies, Imma. Pues estic molt il·lusionada perquè, com tu saps, la meva tesi doctoral ja va anar dirigida a lo que és l'educació musical per a persones adultes. Era un buit que no està, encara no està coberta en Espanya. Tu saps que jo viatgé molt en congressos amunt i avall i vaig preguntant sempre per a copiar, per a adaptar al meu país. Sí, no he trobat res. I mirant també les universitats que tenen programes sèniors, totes les universitats ofereixen coses per a després de la jubilació o quan ja eres major, per a poder-te seguir formant, per la il·lusió. No hi ha res en música. I quan jo li vaig dir a la direcció d'SMAR, i vosaltres esteu en la Comunitat Valenciana representa la part més important en quant al número de músics. Ha de marcar, la Comunitat Valenciana ha de marcar el pas per a fer aquestes coses. I vosaltres, jo us dic, i vosaltres teniu que ser pioners en oferir aquest títol d'expert superior. És

0: com si fos en la universitat, per a majors, però adreçat exclusivament a la música, amb perfils diferents, que saps música, que no en saps, perquè té tanta diversitat d'assignatures, d'adaptar-se al ritme, que és el que fan les universitats per a persones majors, per a sèniors, per a persones adultes. És el que fan. Aleshores, és la resposta al buit, no només en Espanya, sinó en Europa. Estic molt contenta.
1: És a dir, que siguin pioners?
0: Que siguin pioners, que oferisquen això. Sí, que donen resposta a aquest buit.
1: Clar que sí. I pots explicar un poc, perquè els oients, hi haurà gent que estan escoltant-nos i, sí, i segurament que diuen, ah, a partir de 55, quin és este grau? Com s'anomena este grau? Quines són les matèries que poden impartir? Com tu has dit, han de saber música, no han de saber música? Un poc, explica un poc el grau de en què consisteix.
0: Mira, és un títol propi, és un títol d'expert superior d'estudis musicals, és un títol que expedirà ESMAR com a títol propi, però té la mateixa mirada que un grau de música, un grau superior de música, com si estigués en la universitat, en 38 crèdits, repartit en dos dies intensius, però que són dos vesprades, perquè, a veure, les persones adultes ja saps que no perdem el temps, el que volem és aprendre i punto, i ja està. Aleshores, són quatre cursos, que són assignatures, encara que siguin teòriques, la modalitat és totalment pràctica. Sí. Jo no sé música, puc aprendre un instrument? Sí. I puc posar-me, si sé música, me puc posar al costat dels estudiants d'ESMAR superiors en l'orquestra, en música de cambra, en música coral, clar, i estàs al mateix nivell aprenent, al teu nivell d'aprenentatge, al teu ritme d'aprenentatge, estàs aprenent música. Al final, què aconseguissis? Un títol que t'acredite que saps música, i saps música al teu nivell, saps música en les teues necessitats i al teu ritme d'aprenentatge. I això és el més important, perquè estàs donant resposta a persones que s'ha quedat l'assignatura pendent, a lo millor, o altres que ja són músics i que volen continuar en un nivell superior.
1: Sí, perquè tu saps que arriba un punt de la vida va portant-te, va guiant-te, i seguim tocant, jo no sé si tu el passa, Anna, jo seguís tocant, però diguem que a un altre rendiment. És a dir, no pots anar al rendiment tocant l'instrument. I aleshores, això, si tens eixe cuquer de dir m'agradaria tornar a fer el que feia, és a dir, aconseguir els objectius que quan eres jove tocaves en l'instrument, no? Allí és una nova oportunitat de poder aconseguir allò, no? Per exemple.
0: Sí. I és cobrir aquesta necessitat.
1: Correcte. I estaves dient, per exemple, que podem formar part de les formacions que té ESMAR, de la banda o de l'orquestra. I, per exemple, tu saps que n'hi ha molta gent que ha estudiat música i que no ha tingut aquesta oportunitat de formar part d'una orquestra. Igual s'ha dedicat a l'educació i a altres feines, però té aquesta oportunitat. És a dir, els nostres oients poden anar aprenent i tenen la possibilitat de dir, uau, puc tocar, formar part d'una orquestra i tocar certes peces que potser no havia tingut mai oportunitat de tocar, que també n'hi ha.
0: Imagina, tocar al costat de xavales en un nivell superior.
1: Jo que fan por, que fan por, eh? Clar. Es fiques al costat i dius, ai mare, ja veurem.
0: Però imagina't que tu no has estudiat mai música i ara te pilla el cuquet i agarres esta formació de títol superior i comences en un instrument. Tu no podràs tocar el primer atril, ni el tercer a lo millor, però sí que pots estar al costat d'ells aprenent.
1: Que bonic.
0: Això és la riquea de l'aprenentatge també intergeneracional.
1: Correcte, que és el que nosaltres hem tingut sempre, des de que així en la nostra terra hi ha bandes, i aquesta interculturalitat o intergeneracional, ja m'ha liat. Sí, intergeneracional. Pues és important, no? Sempre ho tinguem ahir i jo crec que té molt de benefici.
0: Ha canviat el rol. Sí, ha canviat el rol. Nosaltres anàvem, tu te'n recordes, quan anàvem a la banda i érem menudes.
1: Clar.
0: I apreníem de la gent i en experiència.
1: Sí, és veritat. És a dir, i ara... És a dir, es canvia un poc. I qui pot aportar este grau molts beneficis de formació musical a les persones adultes. És a dir, és... És importantíssim.
0: A més dels beneficis que sap que ja sabem tots que té la música, el tema de la lateralitat, de prevenció, de demències, de memòria, de la part psicològica,

0: motiu, molts beneficis cognitius i físics, a part de l'aprenentatge de la música, que et connecta, que treballes en gent jove, que pots també fer concerts. És a dir, estàs... Eixa assignatura que un dia que tenies pendent, eixa oportunitat que es mereixen. Que dic, a veure, si totes les universitats ofereixen programes sènior, programes per a persones adultes, en tots els àmbits, per què en música no hi ha res? Això és injust. I ara, per fi, Smart ho ha tret a la llum. Jo et dic que jo, quan me jubile, me vaig a matricular.
1: I estic pensant meu. Imagina't. Quan ho vaig veure, perquè ho vaig llançar tu, i el vaig quedar de seguida, era per saber informació sobre este, que em pareix molt, molt, molt interessant. I podem trobar tota la informació si entren en Smart, suposo que allà està tot explicat, no?
0: Sí. Cada curs és fonaments de musicals, per exemple, les assignatures, va per mòduls, se fan seminaris, se fan pràctiques, se parla d'estètica, tallers de pràctica vocal, la sociologia de la música, és a dir, no te pots avorrir en la vida d'este títol propi, no te pots avorrir, i a més molt pràctic. I al final, com tot en universitat, has de fer un treball de recerca, has de fer un treball teu propi. Imagina't, perquè és donar resposta a aquest buit. Imagina't l'important que és este títol superior, que a més és flexible, que a més és adaptat al ritme de cada persona.
1: Així que ja ho sabeu, els nostres oients, no tingueu por de començar a estudiar música, de començar a estudiar un instrument que n'hi haurà molta gent que li s'ha passat pel cap, però va deixant-ho segurament perquè té por de començar un instrument, de ficar-se al costat d'una persona més jove. És una oportunitat que tenen així en la Comunitat Valenciana, que està en Smart, i que suposa que entrant a la pàgina web trobaran tota la informació i tota l'explicació per a poder accedir.
0: Sí. La pàgina web és molt amigable, que es diu, que és molt fàcil de trobar, i després tenen sempre un contacte, perquè l'ensenyament en Smart és molt personalitzat. I és, alces el telèfon i allí t'ho explicaran tot directament.
1: Doncs, Anna, moltes gràcies per aquesta informació. Estem en contacte perquè sé que feu uns seminaris ara en novembre d'educació que són molt interessants, i espero que vingues així, no per telèfon, així, a l'estudi de Punt Ràdio.
0: Allí estaré, Imma, i enhorabona per el teu programa.
1: Moltes gràcies. Un beset ben fort. Ben fort, Anna. Vinga, adéu.

I fins ací el programa de Fem Banda d'avui dissabte. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest temps compartit de la música i de totes les històries que ens uneixen. Esteu escoltant un pas doble molt emblemàtic de la nostra terra i de la nostra cultura musical, lo cant del valencià, del mestre Pedro Sosa, interpretat per l'agrupació musical d'Ontinyent. Una peça que forma part del nostre patrimoni musical i que, sens dubte, es representa com a valencians i valencianens. Però s'acaba el programa d'avui, però tornem demà. Així que no feu plans de bon matí, perquè vos esperem demà diumenge a partir de les 10 del matí amb més música, més protagonistes i moltes més coses per compartir. Així que fins demà. Així en Fem Banda.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló-Ceuta. Hockey herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València-Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes i el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
3: Si has de transitar per zones on és possible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració d'A Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Vinaròs, 92.0.
2: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
4: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
5: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
2: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En cas de temporal de vent, reduïs la velocitat a límits de seguretat. Un colp de vent podria desviar-te de la trajectòria. Les motos i vehicles de grans dimensions també corren el perill de volcar davant una bufada de vent transversal. Amb la col·laboració d'A Punt Ràdio.
6: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
3: De 12 i mitja a 1 i mitja de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'Hora de la Cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La tauromàquia investeix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 8 minuts d'este dissabte 3 d'octubre de 2026. Moment de saludar als nostres col·laboradors. Com estàs, Manuel Andrés Tarapicó?
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Un dissabte més. I avui plourà o què? Perquè, no ho sé, perquè, vosaltres què penseu?
0: Jo crec que si plou farem com en el Cabanyal.
1: La deixarem caure?
0: La deixarem caure, sí.
1: Ah, perfecte.
0: En el Cabanyal la deixen caure.
1: Sí, home.
0: No, què diu Pablo Fernández?
2: Me pareix que el test va un poc millor. Mira, ara mateix ha vist un poc el test i hem passat de l'alerta taronja, sement groga, pareix que la cosa va millorant. Però que ha plogut bé, eh? Vull dir, en algunes zones ha plogut bé.
1: La zona
2: de la comarca de la Ribera esperàvem moltíssim, però ha plogut. I fresqueta, que
0: ha plogut,
2: de 9 graus este matí.
0: Ha plogut poc, però pel poc que ha plogut prou.
1: Prou. Molt bé.
2: Molt bé.
1: Sí.
3: Bravo, Denis.
1: Molt bé. Hem començat molt bé el dissabte. La llengua la tens perfecta.
0: Sí. González, ¿cómo estás?
3: Bon dia, Denis. Aquí estamos, preparados y listos y dispuestos para arrancar un sábado más.
0: ¿Preso y dispuesto?
3: Lo que haga falta.
0: Pues sumar y comencem.

0: Tenim molts temes dels que parlar avui, començant per el Benidorm Fest. Pablo Fernández, que no veig a Xia, a nivell titulars, eh?
1: Titulars. Eurovisió Junior, anem a donar en primícia la cançó que representa Espanya.
0: Bueno.
1: Pobre velo, anem a escoltar-la. I després anem a parlar d'un certamen OGAE, que anem a explicar què és, que és un Eurovisió virtual. I, ojo, donarem datos, perquè Espanya en Tamaré-Tamaré ha participat. En este sí.
0: Tamaré-Tamaré. Molt bé, senyor. Tenim notícies també sobre si anem a Eurovisió...
1: De moment és a tot prat. Ara està tot en A3. Políticament, que tenen que decidir els polítics, estan en A3 menesters.
0: Sí? Per què ho dius?
1: Pues perquè ara no és la prioritat. Ara no és la prioritat.
0: Ha passat algo?
1: No és la prioritat Eurovisió per al Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola.
0: No sé, me sorprens, Pablo.
1: Està tot parat. Està en el forn, eh? Està en el forn.
0: Bueno, reflexioneu al respecte. Parlem també de Pepe i Lucas, dentro i fora, perquè estan en el Thalia el dia 10 d'octubre, o sigui, el pròxim dissabte, la setmana que ve. Parlarem d'ells també, en particular en Pepe Romeu. Tenim playlist per escoltar Un dia de pluja, Jota González.
2: Doni, sí, lo tenemos preparado. Aparte, muy acorde, ¿no?, para esta semana.
0: Però, a veure, per això, dic jo que per això l'han fet, no?
2: Por supuesto.
0: Molt bé.
2: No podíamos faltar la cita.
3: Yo anava a dir, quina coincidència.
0: Molt bé, a veure si, depèn de què hagi ficat, a veure si se va a gravar la situació.
3: A veure com plou.
0: Bé, el sueño de Nirina també serà un tema que anem a tocar. Parlarem amb José Luis Guirao, president de la Fundació Agua de Coco. I parlem de cine i d'un clàssic, d'un clàssic atemporal i jo crec que per a sempre, no?
3: Etern Tom Cruise, una estrella. Sí. Ahir se va estrenar la seva última pel·lícula, parlarem d'ella, i també farem un repàs a la carrera d'una de les últimes estrelles de veritat de Hollywood, que és Tom Cruise.
0: És de veres, eh? Lo que són estrales de...

0: Estrelles.
1: Firmament de Hollywood. No en queden tants, eh?
0: No, però Tom Cruise és un clàssic per a moltes generacions i anem a parlar d'ella.
1: Però sempre. Plat valencià del dia serà per a acabar i parlarem amb Carolina Aquilis del arròs amb bledes i caragols, que així res porta el diari. Entrevista al tornar de l'informatiu a partir de les 11 en la nostra convidada especial del dia, que és Immaculada Traver, regina dels xocs florals de la ciutat i reina de València. Tindrem Salseu Viral, el Consell d'Experts, Museu Millennial i tot això per acabar a les 12 donant pas a Punt a Punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Comencem Fora de Cobertura.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Total, que en Eurovisió la cosa, ara mateix, les polítiques centrals del país tiren per altre lloc, no?
3: Correcte, ho has dit molt bé, molt ben definit. Mm. Ara no és una de les prioritats, és cert que també deixarem sobre la taula que anaven a pensar, reflexionar, veure
1: pues
3: què va fer.
1: Hi ha hagut moments que sí que era la prioritat.
3: No és el cas ara en el mes d'octubre.
1: Però ho dius per algo? Ha passat algo?
3: Ho dic per algo.
1: Alguna cosa, Pablo?
3: Alguna cosa.
1: Així una pinzelleta de què està passant.
3: Anem a reflexionar. Este cada setmana, a veure què pot passar. Així que, deixem l'Eurovisió, perquè no el sabem, donarem informació, eh?
1: Anem a reflexionar, és que en el Congrés l'altre dia...
3: L'altre dia en el Congrés...
1: La sessió de control o...
3: Tirem avant en el Congrés dels diputats. Bueno, el que s'ha barallat és l'opció o no de que n'hi hagin eleccions. És un tema que està sobre la taula. El president del govern va reflexionar davant ixos dos decrets sobre la vivenda, un primer decret... Que no s'han aprovat. Bueno, s'han derogat, perquè sí que és cert que els decrets se publicaren
1: sí.
3: I el que ha fet en este cas és derogar. Han durat 24-48 hores i allò que s'ha fet durant aquestes 24-48 hores referent a lloguer sí que s'aplica, però s'ha derogat, sabem tots, per ixos vots en contra de Junts, del Partit Popular i de Vox. I el que ha fet és que el president del govern ara reflexione què va a fer a partir d'ara, perquè sí que és cert que no té aquest recolzament polític estable, a part de que porta durant 4 anys sense una aprovació de pressupostos generals, cosa que té exigit també la Constitució.
1: Entre altres tantes coses.
3: Entre altres que si vols...
1: Envoltant...
3: Però que és un cap de setmana de reflexió. Sí que podem dir que si se convocaren eleccions, també s'ha donat la fecha. Seria el 29 de novembre, diumenge, en el cas de que es convoquen.
1: Anem a veure què passa. Això ja serà a partir del dilluns, crec, no?
3: Claro, a partir del dilluns podrem saber algo. Ara, mai millor dit, anem a una secció. Este és otro cantar.
1: Molt bé. Per a tal informació que apuntàvem, seguim els informatius de Punt Ràdio i a Punt Televisió. I ara anem a Eurovisió. Benidorm Fest, Eurojúnior.
3: Correcte. Anem, en este cas, en el Benidorm Fest. Sabem que ja estan les candidatures presentades. Poc a poc aniran donant més informació. Es celebra a final del mes de gener. I el que anem a parlar ara, que igual molta gent no el coneix, és del OGAE, el Second Chance Contest, el concurso de segunda oportunitat. És un concurs d'aquells que tenen una segona oportunitat en el Festival d'Eurovisió. És un event que es va fundar l'any 87 i cada estiu, després del Festival de la Cançó d'Eurovisió, cada membre pot enviar una cançó que no va aconseguir guanyar la selecció nacional del seu país en el Festival de l'any. Els membres de cada país el que fan és escollir una de les cançons no guanyadores i elegeixen una que represente a l'event. En este OGAE ha participat Espanya durant molts anys. El que passa que el que enviava a Espanya, òbviament, era el que quedava segon en el Benidorm Fest o una altra candidatura que era un poc a dit i presentava. En este cas, és la primera volta que Espanya participa en els guanyadors del Benidorm Fest, perquè recordem que Tamaré, la cançó, no anava al Festival d'Eurovisió, però sí que ha participat en el OGAE. Vols que te doni datos?
1: Per favor, a veure...
3: Anem
1: allà. Així tenim l'home que va predir que anava a ser el guanyador del Festival de Benidorm Fest.
3: No ho olvidarem mai.
4: El tiempo me ha dado la razón, por lo que veo, ¿no?
3: Parece que sí.
4: Tamaré.
1: Sempre seràs recordat com el visionari del Benidorm Fest.
4: Sí, senyor. Sí. Bueno, esperem la pròxima edició, a veure què tal.
3: De la loteria no, però del Benidorm Fest sí. Itàlia ha guanyat el OGAE. Com bé dic, cada país envia el que ha quedat. És un festival d'Eurovisió virtual de segundones, per dir-ho d'aquesta forma, és que han quedat segons. Itàlia ha guanyat el OGAE Second Chance amb la cançó Che Fastidio de atenció al nom, Ditonejapiaja. Ditonejapiaja, i com no, tenim la cançó. Anem a escoltar un poc de la cançó guanyadora, Itàlia, en este festival OGAE virtual. Anem a escoltar-la. Con ojos de cielo.

0: però bueno, esta, que... esta no és la cançó.
1: No, no, no, però bueno, hem començat fort. Hem començat per lo bo.
0: I tan fort, com que
1: hem començat per lo bo. El que acabem d'escoltar és la cançó que es representarà en Eurovisió Junior, que és Cuore Velo, el pròxim 24 d'octubre, en Malta, representat per el nostre representat que enguany ha eixit, com bé sabem, perquè en el Eurovisió Junior no n'hi ha un festival previ, sinó que ha sigut elegit, en este cas, per Radio Televisió Espanyola. I aquesta és la cançó que representarà Lucas Paulano, una cançó que es va presentar el passat dilluns, fa no res, acaba d'eixir del forn, i que el 24 d'octubre representarà a Espanya en el festival. Què vos pareix la cançó?
0: Ah, no està mal, eh?
1: Cuore Velo.
2: Bueno, a mi me gusta, eh?

0: 16 països participaran en este Eurovisió Junior, entre ells Espanya. I un dato més que anem a donar és que Espanya participa de 16 països en el lloc 16. Tancarà el Euro Junior, cosa que també diuen que és important perquè se queda molt, no?, en la ment i en l'oït dels televidents. I...
1: A veure, sí, el que passa és que també si t'has fet... Xua a favor i també té...
0: Pues mira, xua a favor, xua també a favor l'horari, perquè fins ara era diumenge de vespre i ara és dissabte a les 9 de la nit. Xua a favor, estàs sopant i estàs veient el festival.
1: I a quina hora acaba?
0: Pues acabarà, no és molt llarg, el Festival d'Eurovisió pot acabar sobre les 10 i mitja.
1: Euro Junior, no? Parlem.
0: El Euro Junior, disculpa, sí, no sol acabar molt tard. La cançó que hem escoltat parla de l'amor, dels records, com una part essencial de la vida. És una proposta que posa el foc en els moments i persones que sempre van a permanèixer en el nostre cor i que encara que passi el temps continuen acompanyant-nos. Com recordem, Lucas Paulano representa Espanya en l'Euro Junior 2026. Te vaig a donar datos de pòdiums de l'Euro Junior que no té res a veure en el Festival d'Eurovisió. Espanya ha quedat en el 2003 un tercer lloc, en el 2004 un primer, en el 2005 un segon, en el 2006 un quart.
1: A veure, estamos imagina't... que lo petamos, estamos no, no. Que lo petamos,
2: Molt molt millor en Euro Junior que l'altre,
1: No, és que no existeix agrada compartiu, no existeix.
0: Radio Televisió Espanyola fa un paró del 2007 al 2018, no participem, tornem en el DNU.
1: Però no, per què no participarem?
0: No participarem per qüestions... Ah, sí, ells digueren, argumentaren que l'Euro Junior el que feia era fomentar els artistes a una edat molt temprana i competint en un concurs pues, que es podia afectar. I ara no s'afecta.
3: Ara ja no.
0: Han reflexionat.
1: Molt bé.
0: Han reflexionat.
1: Sí,
0: la segona tanda de participació del 2019 al 25, ojo, ojo, el pòdium. Tercer lloc, sext lloc, segon lloc, sext i quint. Menos el 2021, quedarem un 15. Estem parlant que la participació d'Espanya a l'Euro Junior estem en el 90% en el top 5.
2: Ara, wow. És una barbaritat. Sí,
0: sí, he estat investigant apostes també de cara a Lucas Paulano i continuem en aquest top 5 i, efectivament, que m'ho preveia un poc perquè Espanya ara pues, volen també fer-li un poc la rosqueta, no? De dir, bueno, no estem a veure si no participes en el Festival d'Eurovisió per l'Euro Junior. I, en aquest cas, podem rondar un segon lloc. Estarem molt pendent d'aquesta informació, òbviament. No, Nis, a veure què ens passa en l'Euro Junior, que al fi i al cap és aquest partit de futbol que és el que ens reuneix als

0: a mans del festival, no tenim una altra opció.
1: Però que, a veure, anar a... Hemos venido a jugar, bueno, vas y cantes y a veure què passa, és una cosa, però quan vas i dius, és que tenim...
2: potencial.
1: I tenim opcions reals per a estar-hi dalt. Com que es multiplica l'emoció, eh?
3: No, està molt bé.
0: I també l'organització del festival. Recordem que en l'any 2023 va quedar Espanya en l'Eurojúnior el segon lloc, i una diferència en el Festival d'Eurovisió és que Eurojúnior no organitza el festival el que guanya a l'any següent. Se dona opció a algun país que vulgui organitzar, i en el 2024 Espanya va acollir en Madrid el festival d'Eurojúnior. És a dir, que nosaltres ja sabem de què va... com se xua en este terreny de xoc. El controlem més, el controlem més.
1: Ni tan mal.
0: I ara sí, anem a OAE, perquè és molt curiós. En este festival, com hem dit, virtual de segundones, que en este cas Espanya ha anat en el guanyador del Benidorm Fest, que, com sabem, no ha anat...
3: Ah, la vitola que ha ficat també és guai, eh? Este festival de segundones. Virtual de segundones.
0: Virtual de segundones, perquè...
1: Que s'entenguin les paraules, va, Fernando.
0: Segundones, perquè són aquells països que ha quedat segon el seu representant en la seva elecció interna.
3: Literalment és un segundones.
0: Segundones. Rigoberta Bandini ha anat representant a Espanya l'any de Chanel a OGAE i queda en un merescut segon lloc.
1: Muy bien. Bueno, a veure, de segons classificats, de subcampions o de...
0: Segundones. Diuen segundones.
1: És que a voltes, no sé, me dona la sensació de que té una connotació pejorativa.
3: I qui arriba sempre el tercer és un tercerón?
4: De dos terceros no se habla.
3: I el quart, un quarterón.
0: I el quinto, levanta, estira de la manta.
3: Estira de la manta.
0: Qui ha guanyat? Qui ha guanyat el OGAE, com bé hem dit, Itàlia, amb Che Fastidio, de Ditoneggia Piaccia. M'ha costat.
1: Sí. No, jo que estava pensant en el Quintón, en el Decimón, i dic, sí, són tot Pokémons.
3: El Decimón.
0: Ojo, que de... que de 22 països, Espanya ha quedat el 9 en este festival, eh?
1: De 22.
0: De 22, el 9.
1: Mi tanta habla, bueno...
0: Con un poc bé, en tamaré, però...
3: I si li apliques la equació de que tots són segon lloc i és el 9, pues 9 per el 18, no?
1: A veure...
3: O això no...
1: Però preferim estar contents en el... Preferim estar contents en el... Sí. En el nové lloc.
0: El nové està molt bé, en tamaré.
1: Bueno, no està mal per a lo que tenim últimament en Eurovisió.
0: Però bé.
1: Últimament no tenim res.
0: Mai sabrem com haguera quedat tamaré en el festival d'Eurovisió. Òbviament, és una incògnita per a sempre. Però jo crec que els nostres oients volen escoltar ixa Itàlia en Che Fastidio, guanyadora d'eixe festival de segundos puestos. Adelante.

0: Hombre, a mí sí que me parece un fastidio, sí.
1: ¿Estamos en la rave o qué?
0: Pasó un poquito intenso, un poco maquinero para un dissabte del matí, ¿no?
2: Hombre, sí, sí. Penseu que ella va a quedar tercera en el Festival de San Remo. Festival de San Remo, Ana Sal da Vinci, que va a ser la canción que va a representar a Italia en el Festival de Eurovisión, bueno, va a quedar en un merescut top 5.
0: Sí, pero
2: y
0: es
2: en
0: que...
2: este caso es la tercera de San Remo que ha participado en la OAE guanyant el Festival
0: Quants,
2: virtual.
0: ¿Cuántos ataques epilépticos va a haber en el festival?
2: Dos.
0: Perquè si les llums van conforme la música, molt electrònica. Mira, això...
1: Això pa despertar-te va de categoria.
0: Manolo, a mi este rollo no me va.
1: Ah, vale.
0: Jo què sé, no sé. Sí. Esperava com més... Vaig a dir elaborat, encara que qui sigui un creador d'aquest tipus de música pot dir, com que això no està elaborat? Bueno, vale, a mi llámame tradicional o...
1: Que no t'agraden els ritmes, la combinació de ritmes en tempo i...
0: No m'agrada que no me den el temps a pestanyitxar.
2: Pues se vaig a donar punts, la distància és gran. Itàlia ha aconseguit en este certamen 318 punts, segons ha quedat Ucrània en 240 i Dinamarca tercera en 225. Espanya en 9 lloc, a optes 104 punts.
0: Ara entra el blues de cobertura de fondo i jo és que de veritat que és que això és una meravella. Clar. En comparació. Ostres, no me digues. No. Podríem haver guanyat el festival. Sí, bueno, on va ser el festival?
2: El festival va ser virtual. Es va celebrar, en este cas, va ser en... va ser virtual. No sabem la sede. Va ser virtual.
1: Virtualment.
0: Virtual del tot, no?
2: El país, mira, directe diu, se trata del segundo país más exitoso en el certamen virtual. Y en el 2027 volverá a organizarse de forma virtual. No han dit el lloc, també seria en casa de Donatella Piacente, no ho sabem.
1: Molt bé.
0: Bueno,
2: lo que sí m'agradaria acabar la secció, si te pareix, Donís, és escoltar ixe nou lloc en la OGAE, de la cançó de Toni Grox i Lucy Callis, de Tamaré, que va ser la guanyadora del Benidorm Fest i que estarà en gener en el Benidorm Fest a donar el testic a qui guanyi el Benidorm Fest 2027. Tamaré.

0: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donis Salvador.
1: Tenim una parella de creadors de contingut i humoristes gallecs que s'han convertit en un fenomen viral en les redes socials, especialment en TikTok i Instagram, on acumulen vora 2 milions de seguidors. Quasi res porta el diari, cavallers, eh? Què els pareix?
2: No,
1: ni tan mal, no?
2: Això és una barbaritat.
1: Ni tan mal. Tu imagina per fer-li la ITV digital, eh?
2: No me dona.
1: La seva proposta còmica es caracteritza per un estil fresc, quotidià i desenfadat, molt inspirat en les seues vivències, anècdotes familiars i en la seva infància en una aldea de Galícia. Així hauria d'estar Fernando, eh?
3: Sí.
1: Una cosa pareguda. En acabant del seu èxit en l'entorn digital, han donat el vot als escenaris en un show en directe centrat en la complicitat del públic i les situacions absurdes del dia a dia. Estan en el Teatre Thalia el pròxim dissabte 10 d'octubre a les 23 hores i ells són els senyors Pepe i Lucas. Què tal? Pepe Romeu, com estàs?
4: Bon dia, Donís, com estem?
1: Molt bon dia. Benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
4: Moltes gràcies per el vostre temps. Puc dir, primer de tot, que el meu valencià no és el millor que vaig escoltar, però faré el millor possible.
1: Mira, escolta-li. Mira, d'entrar, t'anem a donar aquest aplaudiment.
3: Sí, perquè, senyor.
1: Perquè de veritat... De veritat que... que sent gallec, que facis l'esforç, parlar de valencià, vull dir, si m'hauràs parlat en castellà, jo hauré facilitat la comunicació, evidentment, ¿vale? Perquè mos entenguem el millor possible.
4: Però...
1: Sí, en valencià estàs còmodo, jo ho estic més encara. Així és que moltíssimes gràcies. Pepe, arribes al Thalia, no? També, ja, jo crec que ja t'has posat a l'audiència, en la bolxaca.
4: Bueno, arribem, sí, com has dit, aquest 10 del dissabte i estem molt feliços perquè, bueno, la veritat és que estem a viure ara mateix a Galícia, però nosaltres hem nascut a Tarragona. Uh-huh. Hem estat a Tarragona fins als 9 anys i per això és que puc entendre tot el que dius, però sí que és veritat que quan tinc que parlar és una mica més difícil. Tenim molts amics a València i trato d'anar, pues, con el temps i millorar, perquè si no, clar... Això és perdre.
1: Has de vindre més, eh? Pepe, has de vindre
4: més.
1: Sí,
4: no, m'agrada moltíssim. He descobert els fartons i estic... I
1: Molt bé. Sí, la lliçó 2 és la paella, eh? Ja, això, encara que l'haurà estat també.
4: Buah.
1: Sí.
4: Me l'han dit que la tinc que menjar, l'original, la 100% original, és aquesta que es fa amb la llenya, no? Amb el foc, no?
1: Llenya, sí. I té que ser en el caldero i en cullera de fusta.
4: Mare meva, sí, bueno, jo soc bo a l'hora de menjar-la, però per fer-la no
2: necessito.
1: Bueno, pues així en l'estudi tens a 4 que es passa el mateix que...
2: És correcte.
4: Sí? Bueno, la pròxima la fem allí a València, eh?
1: La pròxima mos la mengem en València. Ja veurem ja, qui la fa, però mos la mengem en València. Pepe, arribeu el dissabte 10 d'octubre a les 11 de la nit en el Teatre Thalia, un teatre emblemàtic, en un barri emblemàtic de la ciutat de València, del centre de València. I arribeu dentro i fora.
4: Sí, és una sort molt gran. La veritat és que no, estem molt emocionats.

0: relacionats i jo crec que tenim una proposta, com has dit, que a la gent li agrada, perquè l'hem fet a altres llocs d'Espanya i el feedback és molt, molt bo. I si no ho supessi que és una bona obra, no ho diria, però jo crec que la gent té que viure i estarà, serà divertit per tothom, saps?
1: I entre Pepe i Lucas, Lucas i Pepe, qui té la risa més fàcil en l'escenari? Perquè, clar, també vos fareu riure l'un a l'altre.
0: Buf! És que per mi el meu germà és la persona més graciosa del món. T'ho juro que és... Per mi el més difícil és tratar de fer el meu llavor sense riure tot el temps, perquè el Lucas és molt natural, saps? És aquesta gent que et fa riure sense motiu. És increïble.
1: En vostra casa sempre heu sigut aixina o en algun moment vostra mare va dir estos xiquets necessiten públic?
0: La nostra mare és la fan, sempre és la millor, està sempre darrere nostra i la veritat és que tenim una sort grandíssima amb ella. És com, això sí que és una comèdia a casa, tots els dies, a totes hores.
1: Un aplaudiment per les mares, per favor.
2: Sí, sí, senyor, bravo.
0: Sí. Salut a les mares.
1: Pepe, vosaltres abordeu situacions quotidianes del dia a dia, etc. I en el Talia és a lo que apunteu, no? A empatitzar d'aquesta manera en coses que li podrien passar a qualsevol.
0: Exacte, sí. Hem trobat que darrere de la nostra vida tot és comèdia i solament és que està una mica atent amb els ulls oberts i trobaràs moltíssimes raons per riure. I això és una mica la proposta que nosaltres hem creat. No hi ha molta dificultat ni tens que buscar molt lluny. Està tot davant de tu.
1: Pues tenim una cita. Anem a veure si realment està davant i, a més, ho podem veure, perquè a voltes els arbres no deixen veure el bosc, no? Això
0: sí.
1: Sol va ser prou. Però anem a veure perquè tenim una cita. En el Teatre Talia, el pròxim dissabte, 10 d'octubre, a les 11 de la nit. Un poquet abans, per agarrar lloc i tal. Val,
0: sí,
1: Pepe?
0: Sí. Vale, moltíssimes gràcies. Amics.
1: Gràcies a vosaltres. Fort abraç i també a Lucas.
0: Una abraçada.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Sur de Madagascar, y bueno, y después de 3 años ya de representaciones en Madagascar, este año hemos podido traerlo a España.
1: ¿Cómo ha ido por Madrid? ¿Cómo ha ido por Granada?
0: Pues mira, ha sido un éxito rotundo, es una maravilla, es la primera ópera cantada en malgache de la historia de Madagascar, y bueno, pues la puesta en escena es una maravilla, la música es una maravilla, tenemos también diversos colectivos de jóvenes y de músicos que nos acompañan, músicos y jóvenes españoles, y nada, y es una maravilla, es una fuerza, tiene un contenido, tiene una diversidad, es una maravilla, no podéis perderla.
1: Mira, José Luis, ojalá que el sueño de Nirina se haga realidad. Tenemos una cita el 6 de octubre en el Palau de las Arts, Ciudad de Valencia, a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Foro de Cobertura en Apunt Radio.
0: Gracias a vosotros y hasta pronto. Muchas gracias.
2: Estás escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Parlem de cine en Manuel Andrés Tarapico i que clàssic, quin clàssic atemporal. Jo crec que és, des de James Bond, crec que no ha hagut una altra com ella.
3: Des de Sean Connery.
1: Del personatge de James Bond, no ha hagut un altre com qualsevol acció. Sean Connery ja toca molt palos.
3: No, està molt bé. Des del personatge de James Bond no ha existit un altre personatge de cine com Tom Cruise.
1: Ojo.
3: Perquè és un personatge en si mateix.
1: Perquè Tom Cruise sempre, sempre fa el mateix palo.
3: Sí, tio en ulleres de sol i en acció.
1: En el cas de Sean Connery o en el cas de James Bond l'ha interpretat diversos, però sempre una pel·lícula de Tom Cruise sempre ha sigut una pel·lícula d'acció.
3: Sí,
1: sempre.
3: Bueno...
1: Vull dir, clar, és que sempre que ho dius, perquè he equiparat un personatge a un actor.
3: Sí, clar. Sí, no, però està ben tirat perquè és que és un arquetip totalment del cine. Estan personatges i després està Tom Cruise, que sempre fa d'un personatge similar, menos en esta última que s'estrena ahir.
1: No me digues.
3: Sí,
1: ahir s'estrena...
3: Digger, que es la nueva película de Alejandro González Iñárritu, ¿vale? Que es una sátira en la que Tom Cruise fa de un magnat petroler, Digger Rockwell, que ha de salvar el mundo de una catástrofe ambiental que ha provocado él mateix. La película es una película de argument curiosa, en un Tom Cruise que porta damunt kilos y kilos y kilos de maquillaje, que s'ha construït, diuen, este personatge per a competir en la carrera dels Oscars, i la crítica pues ha dictat un veredicte pues complicat, perquè alguns crítics alaben la pel·lícula, mentre que d'altres li han pegat...
1: Perquè estan acostumats a veure Tom Cruise en uns llindanys, no?
3: Escolta, li han pegat més que a una estera.
1: Directament.
3: Li han pegat desastre, tal... Les crítiques són molt, molt, molt, molt contundents. Ahir llegia una crítica del New York Post en el qual ponien... en el qual la ficaven, perdó, de desastre absolut i sense gràcia. En el titular.
1: ¿Tú has visto el tráiler o alguna cosa?
3: Sí, bueno, conecto tota la... A veure, és una pel·lícula de partida molt complicada temàticament. Estem en una espècie de present distòpic, present futur distòpic, i hi ha un industrial que produeix una catàstrofe ambiental que genera una situació d'estes de col·lapse mundial. I té que ser ell qui salve la situació... Però és molt... No és lo habitual en les pel·lícules de Tom Cruise. Jo crec que això és un dels motius que ha creat controvèrsia.
1: Que esperes una cosa i trobes una altra.
3: I que vol ser, i això sí que coincideix en totes les crítiques, que vol ser un telèfono rojo. Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, una pel·lícula maravillosa de fa moltíssims anys, en Peter Sellers en estat de gràcia fent varios personatges en la mateixa, que era una sàtira d'aquesta amenaça nuclear ni de la Guerra Freda, i que ara vol fer lo mateix d'alguna forma en les amenaces medioambientals, en les catàstrofes medioambientals, en el capitalisme desmesurat i tots estos ingredients, i bueno, que han fet una pel·lícula curiosa, val? Però no anem a parlar de Digger, anem a parlar de Tom Cruise, i jo he volgut agarrar un grapat de pel·lícules de Tom Cruise per a parlar de la seva carrera, i vos assegure que fer això ha sigut Missió Impossible.

0: T'ha agradat? T'ha agradat?
1: Què ben portat?
0: En això ja estaria, eh?
1: Manolo, què ben portat?
2: Bona entrada, bona entrada.
1: Ara mateix podries acabar la secció i...
0: I ja estaria fet.
1: I no caps per la porta.
0: Escolta, i el tema és... Lalo Schifrin és l'original, però això és la versió de dos senyors que han començat ara en la música, Dan Clayton i Larry Mullen, de U2, que van fer este temazo, van fer esta interpretació del temazo de Lalo Schifrin per al Missió Impossible del 96 de Brian De Palma, la pel·li en la que va encetar la saga Tom Cruise. És el seu primer projecte personal de la seva productora, la va fundar en el 92. Va renunciar a cobrar per avant els seus habituals 20 milions de dòlars, que cobrava poc el xic, a canvi d'un percentatge...
1: De bestreta, no?
0: De bestreta se va deixar els 20 milions, però després va cobrar-me. Va fer més caixa, Va fer més caixa. La pel·lícula va ser un èxit i el total de Missió Impossible de totes les seues parts i tal, entre el 96 i el 25, són uns números, bueno, lo normal, no? 4.700 milions de dòlars en taquilla sobre un pressupost de 1.500 de totes les pel·lícules que va costar.
2: Calderilla.
0: 3.000 milions per a la saca, saps? Però, bueno, abans de dur les ulleres i despenxar-se en els fils i introduir els codis i hackear ordinadors i tal, sabeu lo que portava Tom Cruise?
1: Què portava?
0: Uns calcetins. Sí, senyor, sí, senyor. Tangerine Dreams, un grup alemany de música diferent, com esteu sentint, de música alternativa, que va ficar-li la veu, la música, anava a dir, a Risky Business, una pel·lícula en la que Tom Cruise pues, va començar a destacar, ja destacava, però això va ser ja la punta de llança del seu inici estel·lar en el cine. I un detall, Cruise portava unes Ray-Ban Wayfarer en esta pel·lícula.
1: Clàssicazo.
0: Sabeu que aquestes ulleres estaven a punt de descatalogar-se? Ell se les va ficar per la pel·lícula.
1: Gràcies, Tom, per rellançar-nos les ulleres. No?
0: I van pujar les vendes d'una forma espectacular.
2: Normal.
0: Pues veig això.
2: Les ulleres de Tom Cruise.
0: Jo no sé si va ser per això, però 3 anys després...
1: No ho dubtes.
0: No, que te dic que no sé si va ser per això, però 3 anys després se va repetir el mateix en un altre model d'ulleres.

0: Estes eren les abans eren les Wayfarer i estes són les Aviator.
1: Les Aviator, que són les de Pereta, no?
0: Exacte, les de Top Gun. Top Gun, ídolos de l'aire, com se va dir en Espanya, la pel·lícula més taquillera de l'any 1986, una icona brutal. Això és de lo que canvia la cultura d'una època i esta pel·lícula és culturalment un revulsiu. Un canvi, és una icona del cine d'acció.
2: I com enllacem els títols en les ulleres, eh? Quina forma més bona de poder enllaçar-les. Top Gun, les ulleres de Pera.
1: Sí. A veure, igual ja sí. En la història ja eren ulleres relacionades en el tema, no?
0: Jo crec que sí, igual les Aviator... A veure, este model de Ray-Ban se llama Aviator.
2: Correcte, sí. Però les, com s'enllaça, no? Empresarialment, per a poder... pot tindre algun...
1: Igual ahí en el llançament estudi. De Dogan, l'estratègia de marketing de Ray-Ban, en este cas, de dir-li, escolta, aviador, vine cap així.
2: Bonico.
0: Sabeu qui va anar cap així, cap a les òptiques? Els que van comprar-se les Aviator perquè va pujar en 7 mesos la venda un 40%.
1: Home... Sabent l'anterior, quants diners cobraria Top Gun o la productora per fer aquesta publicitat?
0: Per la Ray-Ban?
1: Sí.
0: Pues no tenim la dada, però sí que és veritat que va pujar en esta i en l'altra en la venda d'ulleres Ray-Ban. En esta pel·lícula feia d'un aviador, Top Gun, Tom Cruise, perdó, Tom Gun. Iba, feia Tom Cruise d'aviador... Però després van vindre altres pel·lícules en les que també feia de militar, com per exemple

0: Nacido el 4 de julio. Yo creo que es indiscutible que esta película del 89 de Oliver Stone, en la que Tom Cruise fea de Ron Kovic, un marine estadounidense que va ser la seua pedra de toc dins de la seua carrera, va supondre un avanç i un després en lo que va ser la seua trajectòria cinematogràfica. Això és, ho vaig a dir, no pot faltar en esta secció, és música de John Williams. És música de John Williams, el solo de trompeta de Tim Morrison, primer trompeta dels Boston Pops Marines. I que, bueno, que va ser la pel·lícula d'una època, i uns anys després va tornar a ser marine, però en comptes d'en el front, en el xutxat. Algunos hombres buenos, de Rob Reiner. ¿Ordenó usted un código rojo? Jo crec que
1: és peliculón,
0: una de les seqüències més fonamentals de la història del cine dels anys 90, del segle XX, bueno, i de la història universal del cine. La pel·lícula d'Aaron Sorkin, el guió, la dirigís Rob Reiner, i que compartís cartell Tom Cruise, en Jack Nicholson i en Demi Moore. Uns anys després va fer un altre paper un poc més diferent. Mira lo que sona. El boss. Bruce Springsteen. No, no va fer de Bruce Springsteen.
1: No, no.
0: Secret Garden és Jerry Maguire.
1: Ensenya'm la pasta, no?
0: Ensenya'm la pasta. Show me the money. Si és que fa seqüències i escenes que passen a la memòria col·lectiva de les persones.
2: Yo dos segones en el Chatonix tinc que dirte que m'encanta la tua secció, senyor Zarapico, per el tema de les músiques i les melodies, que són tot en una pel·lícula.
0: Pues és que Secret Garden era una de les cançons fonamentals de Jerry Maguire. Gràcies, Pablo, per això. Passem a la següent pel·lícula, que és un poc més diferent que això. Mare meua, el tràiler de Eyes Wide Shut, quan va eixir en Nicole Kidman i Tom Cruise mig despullats, per no dir despullats completament.
1: Hombre, clar que sí. Però un altre pel·lículon. Estic pensant jo que estava mirant la llista, que mos queden dos que són molt curioses, sí. I crec que t'has deixat una molt interessant, que ara te la diré.
0: Ah, doncs pues ara me la diràs. És que ja t'he dit que és Missió Impossible fer un recull, un grapadet de pel·lícules de Tom Cruise. La pel·lícula més taquillera de Stanley Kubrick, que va morir abans de que isquera a les grans pantalles la cinta, una pel·lícula que va durar de rodar 400 dies. I de Stanley Kubrick passem a un altre dels grans. És Minority Report. Així n'hi ha una altra escena d'esses que passen a la memòria col·lectiva, sí, de la gent, i en la que mou les mans i passa pantalles.
1: Sí,
0: uau. Val? Spielberg li va demanar que fera aquests gestos com si dirigira una orquestra, per fer lo de la pantalla, sí, que es mou i tot això. Una pel·lícula basada en un relat de Philip K. Dick, a mi m'enxissa, a mi me pareix una de les millors pel·lícules de ciència-ficció dels primers 2000. I conclou, i anem a posar el punt final a la secció, que són Lady Gaga, sí, que són Lady Gaga.
1: Què anem a dir de Lady Gaga, no?
0: Clar. És la banda sonora de Top Gun Maverick, la segon part de Top Gun.
1: Peliculón, ojo.
0: Peliculón hiper taquillera, que va ser un autèntic prodigi en la taquilla, com són normalment, i dic normalment, fiquei l'accent, les pel·lícules de Tom Cruise. Donís, quina és la que tu trobaves?
1: Vanilla Sky.
0: Vanilla Sky, molt bé. Pues estigui a punt de ficar-la. Vanilla Sky en Penélope Cruz, basada en Abre los Ojos. Però clar, és que era molt difícil triar un grapaer de pel·lícules per a retractar la dimensió cinematogràfica d'un actor com Tom Cruise.
1: Crec que ha quedat molt clar. Gràcies, Manuel Andrés Zarapico.
0: De res.
1: A l'altre costat del filtre telefònic, Cardina Quiris, en Casa Borràs, Pineda Valencia.

0: Hola, Carolina, com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Arròs en bledes i caragols, que així reforta el diari.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Mira, que és un plat molt emblemàtic i humilde, i sobretot és molt típic d'estos dies de pluja, ja que s'aprofita per agafar caragols, que dicen quan plou.
0: O sea que... Així n'és, no? Això d'anem a fer caragols. De moment anem a fer una recepta, Carolina.
1: Sí, senyor. Pues, anem a començar pels ingredients, que porta bledes, carlota, creïlla, fesols, això és opcional, que no tot el món en posa, ceba, tomata, oli, sal, safrà, el piber roig, dolç, aigua i arròs. Les zones on és més típic, en Alacant, és en el Vinalopó Alt i sí. Mig, en Alacant Capital, en Orihuela, Marina Alta i Marina Baixa. En Castelló és típic també, en La Plana, en Almassora, Vila-real, el Maestrat, el que és Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alt Palància i en l'Alcatent. En València, en l'Horta Nord, en Pedanies del Sud, València Capital, Ribera Alta i Ribera Baixa. Aquestes són les zones on és més típic este tipus d'arròs.
0: Carolina, a més, caldoset, no? O melós, caldoset, melós.
1: Ah, bueno, a mi m'agrada melós, però bueno, caldoset també està molt bo. I ara aquí ja ha refrescat una miqueta.
0: Ja convida, no? Ja convida el temps a fer-ho, sí.
2: Carolina, soc Pablo, què tal, com estem? Has dit Ribera Alta, efectivament, és un pla que se fa molt, i això parlant de caldoset, més meloset, correcte. Nosaltres sí, el fem, però és un poc la recepta que ha dit ella, i en la Ribera Alta el solen fer, molt bo. I bueno, per a aquesta època, època de... I per Tots Sants, també, en aquesta cada setmana de Tots Sants.
0: A veure quan convida, tant de... Tots els plats que dius, no, allà ho fem, però...
2: Vaig a obrir agenda.
0: De Forment ni un gra. Bueno, a veure què passa. Carolina Quilis, Casa Borràs Pineda de València, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Més, Carolina. Un beso molt fort. Adéu.
0: Amics de Fora de Cobertura, seguim. Anem a buscar l'informatiu i, entre tant, a veure què actualitat tenim, social, en la comunitat valenciana, en Espanya i en el món. Gràcies, Pablo. Gràcies, Manolo. Seguim.
3: De res.
0: Gràcies.
4: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement.

0: de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: I tot l'equip de Fora de Cobertura, perquè així tinc a Manuel Andrés Tarapico.
2: Què tal? Ahí estem.
1: Pablo Fernández.
3: Hola, què tal?
1: I J. González.
4: Muy buenas, aquí seguimos.
1: I Fora de Cobertura, estudi número 1 de Punt Ràdio, és vist de gala per a rebre a la convidada especial d'avui. Ella és la regina dels xocs florals de la ciutat i regne de València, a més de ser la cirujana de l'arte, entre altres moltes coses. Hem de dir que xua en casa, perquè ha sigut col·laboradora d'esta casa, precisament, i que sentava, pues, justet, jo crec que enfront d'on està ella ara, però bueno, ara mos ho contarà. Un fort aplaudiment per a Immaculada Traver.
5: Bravo.
6: Moltes gràcies.
5: Bravo.
1: Com estàs, Inma?
6: Molt bé, moltes gràcies. Il·lusió, eh? Il·lusió d'estar així una altra volta a sentar, eh?
1: Quines són les teves sensacions?
6: Doncs pues m'estic sentint com jo crec que se sentien els meus convidats quan jo es portava així.
1: I això, penses que, vull dir, a tenor de lo que vius ara mateix, penses que els feies sentir còmodos o que un poc de tensió no, també està bé?
6: Un poc de tensió està bé, sí, és precís.
1: Pues anem a veure què passa, perquè per així tenim el Consell d'Experts que vol també fer cosetes, els col·laboradors que te preguntaran pues, lo que te vull preguntar, i bé, la bona qüestió és que tu m'ho has de contar moltes coses, perquè ser regina dels xocs florals...
6: 138, és... 138 xocs florals.
1: Que no és que se van fer l'altre dia per primera volta, parlem de 1879, en els primers xocs florals que organitzava el Ratpenat de la ciutat i regne de València. Ha hagut alguns anys que per circumstàncies ja bé siguen polítiques o per guerres no s'han celebrat, però la bona qüestió és que ara, bueno, ara està la cosa aixina també, no?, en el teatre principal.
6: Sí, tenim ahí...
1: El teatre principal és la seu històrica dels xocs florals de la ciutat i regne de València. Què passa? Que ara mateix està tancat perquè les condicions de l'infraestructura estan un poquet tocades.
6: Sí, es veu que sí, que està l'edifici en les condicions un poc deteriorades. Ja feia temps, no és una cosa de avui ni d'ahir.
1: Tu no ho pots restaurar, això? O...
6: T'he de dir que fa 3 anys jo vaig anar a veure una obra i em vaig fer una foto que està a les meves socials, i estic aixina mirant unes volutes de podor dient això se li hauria de pegar una miradeta, sí.
1: Bueno... Immaculada Traver, a més, la podeu trobar en redes socials com la cirujana de l'arte.
6: Tal qual.
1: Restauradora, artista, perquè ella és artista. Però és una vida rodejada d'obres d'art.
6: Uau. Mira que he parlat en molts llocs del meu treball, de la meva feina, i mai ningú ho havia dit tan poètic com ho acabes de dir tu ara, Donís, de veritat.
1: Però creus que definís bé lo que tu fas?
6: Sí, sí. Jo sempre parlo de patrimoni valencià, que és el que jo intervinc al 100%.
1: Sí.
6: Si venen obres de les altres comunitats autònomes, també benvingudes són. Però la veritat és que a dia d'avui, 100%, intervinc patrimoni valencià i sempre dic, rodejar de patrimoni valencià. Després vas per ahir pels pobles i dic, això és meu, saps? És com si fos una criatureta meua. Sí. Això ho feia. I això dona... Això és bonico. Sí.
1: Per exemple, de quina peça podem parlar que ara mateix puguem conèixer els que estem a la taula?
6: Mira, en breu, és un xicotet spoiler, però va inaugurar-se el museu, el centre d'interpretació del castell de Cervera del Maestre, a la província de Castelló, i ha intervingut totes les peces metàl·liques arqueològiques, que són xulíssimes, espectaculars, i són peces de cavalleria, també moltes, uns medallons, bueno, monedes, o sigui, com un tresoret, col·leccions de numismàtica de totes les cronologies, des de l'època romana, és a dir, tota la història que ha anat passant on està el castell, i tot allò que ha anat aixint, i la veritat és que jo crec que quedarà espectacular i es veurà en breu.
1: Això, un drapet en amoníaco i li veus una fregada d'allà, no?
6: Una escopinyaet. Ai, la fan estar que obre.
1: Si no tens amoníaco, bueno.
6: I en la camisa, no? Aixina.
3: També, bueno. I el bao.
1: Que no falte el bao.
6: Exactament.
1: Bueno, restaurar una figura o una peça porta lo seu, no?
6: Sí, i n'hi ha moltes. Per exemple, preses d'ací de València que ha intervingut del tresor de la Catedral Metropolitana de València, que venien totes d'Alfons el Magnànim i de Martí l'Humà, i que les toques i dius, ai senyor...
1: Entre les quals estava el Sant Càlix.

0: Correcte.
1: Ojo, cuidado aquí, eh?
0: El Sant Calís, que més puc dir que l'he tingut a les mans.
1: Bravo. Bravo.
0: Sí, sí, en una investigació que estem fent. No es pot dir res, encara estem en any jubilat del Sant Calís.
1: No es pot dir... Ah, bueno, pues no,
0: és que no
1: tranquil·la.
0: S'ha publicat.
2: No fem espòlir.
0: No, quan... Ja me convidaràs una altra volta, Bues.
1: Com quan vulguis.
0: Quan està l'investigació.
1: Ah, sí, tens ta casa, però és que, a més...
0: Aportacions novedoses.
1: Però que, és que, a més, te sentaves justet enfront d'on estàs sentada ara, no?
0: Sí.
1: A l'altra banda de la taula. Bueno, contamos si s'etapa teua.
0: Mira, va ser així de col·laboradora del programa, primer de al RAI, després van passar l'altra temporada amunt i avall, en Sergi Olcina, en el grandíssim.
1: Hombre, clar, sí.
0: Sergi Olcina, i el que portava, com no, era una secció que es deia Patrimoni en Viu, en el que parlàvem de tots aquests temes relacionats en art, en cultura, en patrimoni nostre, valencians, d'ací, de tota la comunitat, i portàvem també, buscàvem un convidat que estigués relacionat si havien eixit unes peces a un jaciment, si s'havia inaugurat una exposició especial al museu, sempre coses que anaven un poc relacionades en la temporada que teníem, i es contaven, recordeu lo cau de la setmana dels ibers, i bueno, era divertit.
1: Ima, vosaltres som conscients de la riquesa del patrimoni cultural valencià?
0: Ai, és que saps què passa? Que Sant de fora sempre és més milagros.
3: Menxissa. Ixa expressió, menxissa.
0: I això passa, ho trobem també al nostre patrimoni, a les nostres tradicions. És com que les tenim tan vistes, estem tan acostumbrats a veure-ho,
2: que
0: és
2: no
0: com,
2: valorem,
0: això
2: no?
0: Està ahí...
2: Que no ho valorem,
0: clar,
2: com poco.
0: És com, això està ahí mil anys.
1: Clar, però ahí és on vaig, perquè la teva forma, el teu punt de vista, la teva perspectiva és diferent a la de qualsevol persona de veu, val?
0: Sí.
1: Per motius evidents. Per tant, tu que tens eixa formació i eixa capacitat de valorar el patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, el patrimoni històric, el patrimoni inclús arquitectònic, pots valorar el de Comunitat Valenciana i el d'una altra comunitat? No obviant res i no deixant res al descuit, no? Realment som conscients de lo que tenim així en comparació a lo que pensem que tenen altres?
0: La veritat és que tenim la sort de viure en un país en general, a nivell ja nacional, ja no parlo només dels valencians, en una riquea patrimonial, tant material com immaterial, brutal. A on vages, a qualsevol ciutat que vages d'Espanya trobes una grandíssima riquea patrimonial, però jo he de dir, hi ha que agranar cap a casa, xiquets, això és aixina, que els valencians som acaparaors i que tenim per metre quadrat més patrimoni material i material que en la majoria de puestos, per dir-ho.
1: Clar que sí, tu sí que eres patrimoni immaterial. Clar que sí. Sí, senyor.
4: Maravilloso.
1: Atenció, perquè s'està preparant el Consell d'Experts, eh? Estan fent, jo crec que les crides pertinents perquè te puguen preguntar lo que vull preguntar. Entretant, Immaculada Traver, regina dels xocs florals, una vida també molt pròxima a la cultura, la teua.
0: Efectivament, jo crec que és això també el que representa la dona que és elegida regina dels Jocs Florals, que és ixa abanderar les tradicions i la cultura valenciana i també el patrimoni del que estem parlant. És també un patrimoni immaterial molt ric, els Jocs Florals, i la llengua valenciana i tot el que representa, i és això el que es pretén des de aquesta figura de regina dels Jocs Florals.
1: Parlàvem la setmana passada de la figura de la regina dels Jocs Florals i també de la forma en què estava lligada a les falleres majors de València. Arriba un moment en què la primera fallera major de València, allà per 1930 aproximadament, és la regina dels Jocs Florals.
0: Sí. No?
1: I a partir d'ahí, pues, bueno, una figura més antiga, en més història, i que a nivell social tenia una repercussió antigament com la que puga tindre ara mateix a la fallera major de València, i que ara mateix està com a figura i representant màxima del certamen dels Jocs Florals, dels poetes, de la poesia valenciana, que crec que també està en una situació de... no és tan coneguda com deuria ser. En resum, a vegades també valorem més el que tenim fora que el que tenim en casa. Creus que estem parlant del mateix cas?
0: Pot ser, perquè hi ha un moment al segle XX que és, diguem, que les falles han agradat tant de protagonisme que es veu o es decideix que es crea una figura femenina que representa el món faller de manera exclusiva i no tota la cultura i tota la llengua valenciana com sí que fa la figura de la Regina de Lorrat, de Lorrat Penat, i és per això que es crea la figura exclusiva de la fallera major de València. Però sí que és veritat que això, diguem, que Domes representa el món de les falles i la Regina representa tot el que és la cultura, la llengua, les tradicions i, evidentment, lligat a les tradicions, estan les falles, per supost que sí, però com diu el títol, diu de València, Ciutat de València i Regne.
1: Ciutat i Regne, sí. El certamen és Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València.
0: Sí, que això poca gent ho sap i sempre ho conte perquè em diuen ai, perquè tu... Tal, perquè es creuen com sí que ha estat històricament relacionat amb la figura de... com de la fallera major, perquè era la que exercia com la representant de tot, és que històricament.
1: És que la reina fallera, que va ser d'on va néixer el títol de fallera major, va ser, en primera instància, va ser Pepita Samper, va ser la primera?
0: Sí, Pepita Samper.
1: La primera fallera major, me referís?
3: Ara tinc un blanc perquè no me'n recordé. Pepita Samper sí que se té constància de ser la primera fallera major de València, però, clar, el títol és lo que no és...
1: Si era reina fallera o... Exacte. Però si era Regina de Jocs Florals, en aquell moment va ser simultàniament.
0: Correcte.
1: Per tant, vull dir, perquè siguem conscients de la dimensió del càrrec honorífic que ostentes en aquest moment, Irma.
0: Sí, avui en dia pareix que sigui un càrrec més desconegut que el de la fallera major, que diguem que a nivell d'impacte en medis i en... és més conegut que el
1: pot
0: de la
1: Regina. Hi hauria que publicar-ho més en les redes socials?
3: Sí, efectivament, jo crec que sí. Jo crec que és moment de parlar de redes socials i de publicar més coses en redes socials i de ser influencer. Cal ser influencer.
1: Anem a fer-li la ITV digital i a parlar de Salseo Viral en Immaculada Traver. Regina de la 138a edició dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València.
3: Anem a fer la ITV digital. Estàs preparada?
0: Ai, estic preparada, però jo sóc millennial i sóc molt analògica.
3: Ai, és millennial.
1: Donís,
3: és millennial.
1: Molt bé,
3: després no sap lo que li ve damunt.
0: Ai, mare.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
3: Comencem el Salseo Viral. Això és una ITV, un examen,
1: un repassito
3: que fem als nostres convidats, a les nostres convidades. Si estan actualitzats al segle en el que vivim i avui tenim a la...
1: Tu creus que ho estàs, Inma?
0: No, jo sóc de les antigors.
3: Ah, pues. De l'any de la picor.
0: Sí, de l'any de la picor.
3: De l'any de la picor.
0: Exacte.
1: Vale, pues... Acaba de fardar de ser millennial... per a deixar-nos a nosaltres un poquet així, un poquet... un salxarrere, diguem, dos o tres. I ara diu que és de l'antigor.
4: Però és millennial ben documentada. Potser també.
3: Sí, sí.
4: Ben documentada.
1: Anem a veure què passa, què diuen les URs socials.
3: Pues mira, les URs socials diuen que... Diuen d'ella...
1: No te vas a escapar.
3: Lo primer, que és molt discreta en la seva vida perquè el seu Instagram principal és privat, o sigui que no se pot entrar, però la cirujana de l'arte és el seu handle, és el seu nom. Mater Artist també és un altre de les URs, on publicita, on
1: quantes
3: se veuen les seues...
1: Quantes netens, Silma?
0: Ja està. La professional i la personal.
1: Tres. Mater Artist.
3: No, Mater Artist i la cirujana de l'arte. La cirujana de l'arte és la personal, Mater Artist és la professional.
0: Però al final tot va parar a lo mateix.
3: I en Mater Artist divulga les seues accions, les seues actuacions en diferents obres d'art de patrimoni, que és de lo que se basa molt de les seues publicacions en Instagram, lo qual denota que la seua vida professional és quasi el grosso, no?, de la seua vida personal. No m'equivoqui.
0: Sí, ara t'està escoltant la gent que me coneix i estan dient, és que no mos fa mai cas perquè Domes és que treballar.
1: Bueno,
3: al final... Workaholic?
1: Sí. És una dona que viu roja d'història, d'art i de peces que han passat per les seues mans que jo crec que entenc, que te provoquen més ganes cada volta, més ganes i més ganes de començar en una altra història. En un altre objecte que conta una història sempre.
0: Sí, perquè la gràcia o lo bonico que té la meva faena, que això sí que m'agrada, és que no és repetitiva. Cada peça, cada projecte és diferent, és un món. Jo no sé, a voltes el que me ve i a mi me criden, jo els el telèfon i dic, uah! I estic parlant tinc una que no, esa sí que no la puc dir, ja la veureu en les redes socials, i jo penso i dic, espectacular, quines ganes tinc de fer este projecte.
1: Però vols dir perquè és una que coneixem tots, no? Que...
0: Sí, lo que pasa es que encara no está...
4: No puedo.
0: Valenciana, de provincia de Valencia, pero no puedo.

0: I clar, és que no t'avorrisses mai, que és, això és el millor, perquè clar, cada cosa...
1: Pues tenint, pues tenint en compte aquest tipus d'activitats i de publicacions que tens, sabries dir-me quina és la teua publicació o quin tipus de publicació en redes socials són les que tenen més repercussions, de les que més inputs?
0: Home, ara sí, des de que sóc regina, les de regina. Evidentment.
1: Vale, a banda de les redes socials, quines són les tres aplicacions que més utilitzes?
0: Ui, mira, pues la que més utilitzo és Spotify. Perquè treballar sense música, jo quan estic al taller de restauració i estic en les obres, a millor és una escultura, i us parlo com si foren persones, això ho he de contar, que ho sabeu.
1: Això és de veres?
0: Sí. I a més jo tinc ara una Santa Llúcia, en la bandeja i
1: en els ullets. Sí, sí, en
0: els ullets. Hauria sigut una Santa Àgueda, tindria dos mamelletes. O sea,
1: sí,
2: clarament.
0: Clar, la iconografia de Sants, la geografia que es diu. I jo li parlo i dic, Llucieta, Llucia, què farem? Tal i qual. Però jo es parlo les peces, no? I sempre em fico música per a treballar.
1: Ah, molt bé.
0: Spotify és una d'elles.
1: I alguna aplicació més? Que...
0: Instagram és el que més gaste, jo crec.
1: Redes socials, no?
0: Sí, i Pinterest també m'agrada.
1: I quina has borrat del teu mòbil per salut mental i per què l'has tornat a instal·lar?
0: Ai, no, això no ho ha fet mai. Vaig borrar X, bueno, Twitter o com es diga, no sé ni com se diu.
1: X.
0: X. I no la torna a ficar. Creu i ratlla, mai millor dit.
3: Encara no l'ha tornat a ficar.
1: Ximpon, encara no l'ha tornat a ficar. Ah. Quant de temps de pantalles passes al dia?
0: Ui, prou. Ui. Sí, sí. Jo quan arribo que me'n vaig del taller, és ti-ti-ti-ti al mòbil.
1: Ah, sí?
3: Vaig a actualitzar-me, no? Vaig a informar-me de què està passant. Passat en el
0: món. Clar, i dic, a veure què està passant en el món, que jo estic ahir en el meu, al segle XV, al segle I, abans de Crist, i de repente que torna al segle XXI, d'alguna manera.
1: Pues si tornes al segle XXI, segur que tens notificacions. Quantes notificacions de mòbil tens sense llegir en este moment?
0: Uf, mails, mil, més de mil. Mails, de tot. O sea, el mail és un desastre màxim. Però... Així tots els que m'estan escoltant, que m'estan pensant que no es conteste, confessió, de veritat.
3: Però com pots tindre més de 1.000 mails per contestar?
0: Això és com funciona la meua ment de TDAH.
2: Que se convertixen en mails històrics, eh?
0: Sí, és que com a mi m'agrada de l'any de la pico.
3: Si voleu comunicar-vos en ella, un telegrama o una carta.
1: Sí,
0: un colom.
1: Exacto, és com dient en Juego de Tronos, manda un cuervo.
2: Una senyal de fum.
1: Send a Raven.
0: Sí, sí, sí. Totalment.
1: Quants grups de WhatsApp tens actius?
0: Ui, saps què passa? Que jo sóc una dona que...
1: Més o manco,
0: Que està fica en moltes coses i enseguida s'acostum tan espanyola de crear un grup de WhatsApp. I, mare meua, de repente és com, no ho sé, però tinc la majoria silenciats, vos he de dir.
1: Bueno.
3: Jo tinc grups silenciats.
1: Ah, sí. Per això no me fas cas quan te parli?
3: No, Manolo, parlant per el personal.
1: Ah, vale, pues també veritat.
3: Privat,
0: correcte.
1: O toca'm. S'està perdent, això parlarem un dia, sí. Lo de que s'està perdent, lo de cridar per telèfon.
3: En la noteta de veu.
1: Clar.
0: Ai, que malícia me dona a mi això.
1: Sí, te dona malícia la noteta de veu.
0: Sí, molta.
1: Però tu eres d'àudio de WhatsApp de 5 segons o rotllo WhatsApp? Rotllo
0: no,
1: podcast,
0: no.
1: Perdó.
3: Podcast.
1: Rotllo podcast.
0: Podcast, no. Jo preferís... mireu, jo m'agrada escriure tota la botifarra que dic jo de text molt antes que enviar un àudio. Àudio ja té que ser perquè jo estic en algo en les mans treballant o en bisturís de la cirujana i no puc escriure.
3: Però tot això pots fer a la volta? Escoltar música, restaurar un això, la escopinyeta, el drapet, i parlar tot això a la volta.
0: No, clar. Per això jo, quan estic treballant moltes voltes, és que la gent després mira i dic, ai, mare, una milona de WhatsApps o de mails.
3: És una locura.
1: Sí. Eres de les que mira l'última hora de connexió quan estàs parlant
0: en
1: avui?
0: No ha mirat mai, no.
1: No? I fas trends? O sea, t'agrada fer lo de... Mira, ara està de moda ficar-se una foto de quan era xicoteta o fer-me la foto dels 80. Que dic jo que molts tenim ja la foto eixa que no fa falta que la passem.
0: Ai, això ho diria jo en la meva família. Jo dic, fica l'original, no la falsa de la IA. No. Que la tenim, el xandall de tàctil el tenim.
1: Ai, el xandall de tàctil. El xandall de tàctil, molt bé. Estem parlant el mateix idioma.
0: Sí, és que això és patrimoni material.
3: No, això és material, això és material.
0: Material, però ja no sabem si queden restes físiques d'un xandall de tàctil. Bueno, ma mare igual...
3: No sabem si queden restes
1: físiques. Material que li acostaves una mistera, igual això...
0: Combustió espontània.
1: Exacte. I per últim, quina és l'última sèrie a la que t'has enganxat o quina tens a mitges?
0: Jo, uf, no, és que no veig sèries, perquè jo quan arribo a casa, mira el mòbil, mira què ha passat al segle XXI...
3: Si no li dóna temps,
0: ja,
3: home.
0: És que no, sí, és que... no me dóna temps. Ara fa moltíssim temps que no veig una sèrie. L'última que vaig veure va ser, que crec que l'estan fent en obert, L'amiga estupenda, que és italiana, de producció italiana. I això em va agradar, eh? Té prou temporades.
1: Jo no l'he vist. A mi no m'he vist.
3: No, la verdad que no la conocía. ¿No?
1: Pero vamos, pero...
3: Se
1: no té temps.
0: Que no, està...
3: Se l'ha inventado.
0: Està a dia d'avui en obert en televisió espanyola.
1: Escolta, no pot estar reparant el nostre patrimoni i veure sèries. Això?
3: Claro.
1: Això és així.
0: Creia que anés a dir, reparant el nostre senyor...
1: Reparant el nostre senyor i veient sèries.
0: Correcte.
3: Hauràs reparat més d'una imatge, no?
0: Ui, clar, sí. Mira, acaba d'entregar d'Europesa, d'una parròquia d'Europesa, un Sant Miquel per la festivitat de Sant Miquel d'esta setmana. Per això jo li deia, Miguelín, quan entrava, jo dic, què farem amb tu? Foc o fugirem? I jo fiqué algun story, t'he dit que me costa molt dir, vaig a publicitar un poc la faena, més que res, no? Ja, jo soc persones que fan fotos del pla de menjar, d'estic dinant, estic sopant, això no. I ja me tinc que obligar a fer fotos d'estic treballant en això, no? Perquè la gent me diu, què tens ara, què estàs fent? Perquè es desperta
1: és
0: molta curiositat.
1: Clar, és que és molt curiós.
0: I sobretot la gent que són, que això és molt important de la meva faena, que és que n'hi ha un impacte en la societat perquè, per exemple, una peça d'una parròquia, pues estan els parroquians, està la gent del poble, és el seu patró, que li tenen una devoció molt especial. Llavors, quan tu te l'emportes de la seva església i es veuen ahí la repiseta buida, és com, ai, que ja no tenim a Sant Antoni, o el que siga, que li tenen molta devoció, i se pensen que te l'has endut a una cova ahí, a fer-li coses secretes, misterioses, que te l'endús trencat i torna...
3: Escolta, en el taller tindràs que tindré la temperatura sempre igual, no? Perquè,
0: sí,
3: clar, és que aquestes coses...
0: I tinc un medidor de temperatura i humitat relativa, sí, de constants, que me diu, és pico, clar. Sí, és com un hospital.
1: És com un hospital,
0: pues,
1: eh?
0: Per això, la cirujana.
1: La cirujana de l'arte, sí, és manxista, sí, sí, eh?
3: Tenim alguna pregunta més de la revisió de la ITV? Ah,
1: no, l'ha passat...
3: L'ha passat prou bé, no?
1: Sí, prou bé, l'ha passat prou bé. Jo aplaudiria... L'ha passat prou bé.
3: Sí.
1: Ha passat... Té, segons lo de gases... La ITV, segons l'indicatiu de gases...
0: Les emissions.
1: Segons les emissions de la ITV, té que veure alguna sèrie. Té que fer-se algo de streaming, i relaxar.
3: Diu, no?
0: Tens raó, sí.
3: Diu la pantalla que ha de veure alguna sèrie.
1: Sí.
3: Bueno, bé, anem a veure. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura també vol ser partícip d'esta entrevista i està preparat ja. Està ja preparat. Estàs disposta a replegar el guant, Inma?
0: Vinga, va, Abel.
3: Sí?
0: És guant de làtex o de nitrilo.
3: De tàctil. Uau,
1: ahí sí que està bé, eh?
0: Clar.
3: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Immaculada Traver.
4: Bon dia, Inma. Ser de Xina és com ser una princesa.
0: Ai, que bonica. Sí, és com ser una princesa, clar que sí. Més que princesa, és ser una regina. Clar, imagina't. I sempre anar en vestits, en estratges... de la indumentària tradicional valenciana, de, o sigui, que sí, sí.
1: I en un acord d'amor, que no hem parlat d'això, en un acord d'amor.
0: Que no dolor, d'amor.
1: D'amor.
0: Sí.
3: Anem per la segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Travera.
5: Hola, Immaculada. Tu també tens un acord com la reina d'Inglaterra?
0: Sí.
3: Bueno, pues, mira.
0: Quasi, quasi, com la reina d'Inglaterra. Millor, perquè és d'amor.
3: L'acord d'amor.
0: Sí, sí.
3: Que són sis dones de designació teua, no? Són,
0: sí,
3: el teu acord de confiança, no?
0: Que són, pot ser, amigues, família, i que jo les porto bàsicament darrere a totes les meves aventures, que arrastres, pobretes meus. Ara tenim així, ara tenim un acte, ara tenim ahir, Sant Donís, tal, el sopar de Sant Donís. Mm-hmm. I clar, les porto... No vaig a dir una expressió de Castelló típica, però...
1: Sí, no, de Castelló i de València, i l'has pensat. Tots
0: l'han pensat,
1: tu l'has
0: en una sèquia.
1: En una sèquia,
0: tu l'has pensat,
1: sí,
0: i tu també l'has pensat.
1: L'han pensat tots.
0: I és que ens escolten també l'han pensat.
3: Ahir va ser el TDUM de Los Ratpenat, i va ser el sopar de Germanor, que encara que va ser, sí, ahir va ser 2 d'octubre, no va ser 9.
0: No va ser 9.
3: Però el sopar es va fer ahir, sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Inma Traver.
6: Hola, Inma, ¿te pesa molt la corona de la regina?
0: Oh. Ai, pues mira, jo sóc regina, però no porto corona.
3: Clar.
0: No em coronen, perquè...
3: Porto les pintes.
0: Clar,

0: portem una pinta i tres agulles, perquè jo sóc regina de la valenciania i això, aquesta corona és tan gran de portar que no se podria... Si fuera física, no es podria portar.
1: Acollo!
2: Bravo, sí, senyor. Bravo, que és tremendo.
3: Bravo. Mira.
2: Qué bonito, por favor.
1: No, perquè és que és així, a més és així. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Imma Traver.
4: Bon dia, Immaculada. Tu que eres la regina dels xocs florals, te diuen molt això de... T'has clavat en un bon jardí?
0: Ui, tots els dies, el primer dia...
1: Tant de jardins eres tu, sí?
0: Sí, és que... Ui, sí. Ara, quan me'n vaig d'ací, m'agarraran tots, és que m'estan escoltant i diran, almenys ho has dit en la ràdio públicament, ho has admitit, que és clar. Jo sí, jo eix d'un jardí i me fico una altra. Tu que ser jardinera, jo, de restauradora.
1: Per exemple, l'últim jardí en el que s'ha clavat la Regina.
0: Uf. Ser regina és prou jardí.
1: És un bon jardí, és un bon jardí.
0: Un grandíssim jardí.
1: La veritat és que sí.
0: Ple de flors. A la batalla de flors, no sabia ni on anava. És que és increïble, eh?
1: Escolta, és de veres. És que en tantes coses, agarrar-te també la responsabilitat de ser regina dels xocs florals, cuidao.
0: Sí, el que passa és que a mi m'agrada tant les nostres tradicions i la nostra cultura, m'agrada tant, que tindre l'oportunitat de ser l'ambaixadora de tot el que representa la nostra cultura i el nostre patrimoni. Uau, ja com a restauradora era com...
1: Era pràcticament el que te faltava.
0: Clar, sí. Me pareixia especialment bonic.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Immaculada Travert, regina dels xocs florals de la ciutat i regne de València i la cirujana de l'arte.
5: Hola, Imma. Tu creus que puc participar en els xocs florals? Oh, Imma, del jardí la millor flor i del meu cor el tesor.
1: Bravo!
0: Uau, uau! Uau, que bonico! Mira, sí, jo crec que sí. Donis, jo crec que ahí tenim potencial.
1: Ja, madera, eh?
0: Sí, a més, m'agrada molt perquè això vol dir que no se va extingir, els dos florals, que n'hi ha generacions que venen forts la joventut per a presentar les propostes poètiques. Molt bé.
1: L'última volta que t'han dedicat un poema, quant ha sigut?
0: Ara mateix.
1: Llevant d'esta ocasió.
0: Home, doncs la veritat és que al ser regina de l'Orrat Penat... A Divendres de Dolors en dediquen poemes, també me'l dedicaran el dimarts que ve a la Demanà.
1: Sí, efectivament.
0: Sí, el meu poeta, que fa un poema, i els seus florals, o sigui, constantment. Això és una part de la corona de ser regina, que estiguen dedicant-te poemes.
1: Perquè fora d'això és tan desús, no?, el declarar-se en un poema, no?
0: El modern, què diu?
6: En modern no pot ser, també, no sé, un poema.
1: No ho sé.
6: Escolta, tu no parles en vers?
1: Oh, bro, mi bro.
2: Quanto aura desprendes.
6: Escolta, tu i jo tenim una època de l'any en la que pensem en vers. En la que només estem ben pareats en vers.
1: Podríem
6: rimar-ho tot.
1: Totalment. El Museu Millennial, què diu al respecte?
0: Correcte.
1: Jo crec que el Consell d'Experts s'aporta molt bé, no?
6: Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, molt bé.
2: Maravilloso, sí, senyor.
1: A veure, què diu el Museu Millennial en respecte a la poesia i altres coses?
6: Pues no sé, obrim les portes del Museu Millennial?
7: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donis Salvador.
6: Bueno, pues estem ja obrint les portes del Museu Millennial. És un Museu Millennial que avui fa la incorporació de dos assumptes, de dos objectes, bueno, de dos coses, val? De dos... noves adquisicions en motiu de la visita d'Imma al programa. El primer de tot...
1: Dos noves adquisicions que podrien restaurar-se, necessitarien restauració...
6: O que ella igual utilitzaria o que se pot aplicar a ella. El primer igual l'ha utilitzat, però no per a restaurar res, que és el Paint. ¿Vos han recordado el Paint?
0: ¡Claro!
6: ¡Wow! El Paint del Windows.
0: En los primeros pinitos ahí en un ordenador.
1: ¿Algún diseño ahí en el Paint?
0: Sí. Casetes y abrech ahí, un gat, lo típico, vamos.
6: Pues pasem de la sala de restauració a la sala de pintura digital, on exhibim un programa, però en un pincel, el Microsoft Paint, el dibuixador que venia inclòs en el Windows. La data de naixement és novembre de 1985 en el primer Windows, el Windows 1.0. Qui se'n recorda del Windows 1.0?
1: Jo t'ho dic que fins que arriba la IA, les meves diguem, capacitats dissenyadores es quedaran en el Paint.
6: Ah, pues, pues ahí estem. Aquell Paint...
1: El meu nivell es
6: quedaria. Aquell Paint tenia 24 ferramentes i només dibuixava en blanc i negres. O sea, en blancs i negres, no, no més tenia...
1: Ah, no, no, això, no, no, perdona, jo estava molt més avançat. Jo me quedé en el de color.
0: RGB, ja.
1: Sí, sí, sí.
6: Bueno, va néixer, naixia com una versió llicenciada d'un altre programa, que era el PC Paintbrush de la casa Zetashoft. És una curiositat per als amants de les dades, no?
1: El Paintbrush, home, clar que sí.
6: El color no va arribar fins al Windows 3.0 en el 90. I guardar un dibuix del Paint en JPG no se va poder... fins al Windows 98. O sigui, és que estem parlant... Jo, fent la investigació per a este artefacte, me vaig donar compte que no som conscients de com han avançat les coses. Que jo me'n recorde quan guardava els JPGs fets en el Paint del Windows 98.
0: En un disc de 3.5.
6: Efectivament.
0: Mare, jo és que cabia un.
6: I que feia... quan guardava, veure, perquè estava veure, escrivint.
1: Però en Windows 98... Ja... Bueno... Ja teníem CD, ahir, no?
0: No, jo he guardat els treballs de l'institut, jo guardava en disquets de 3.5.
6: Sí.
0: I només t'acabia un document.
6: Ara, coses... ara, coses que haveu fet en el Paint, i si no, no teniu cor, ja sabeu, com sempre vos ho dic, perquè no haveu tingut infància ni joventut. Dibuixar en el ratolí, en un puls... que no donava ni per a furtar panderetes.
1: És veritat.
0: Ah, jo sé, vale? El que vas a dir, que hi ha una cosa molt típica del Paint, eh?
6: I buscar el pot de pintura per omplir-lo tot, també.
0: I que se te'n vaig a tot.
6: I que se te'n vaig a tot.
0: Perquè no està tancat.
6: Com ho sabia ella, eh?
1: Sí, o pensar, exacte, que vas a pintar tot i que te pinta només un píxel.
0: Un píxel, i ahí sí. Ampliant i...
1: De veritat.
6: Sí,
1: bueno.
6: Sí, sí, sí. Lo del pot, jo crec que era... Jo és el més típic. Pense en el Paint i pense en l'icona del potet en el xorret.
0: En la goteta caient. Jo porto ulleres des del Paint d'intentar acertar la punteta del xorret en el píxel.
6: Bueno, la caiguda del Paint va sobrevindre el 23 de juliol del 2017,
0: ui,
6: quan Microsoft va afegir el Paint a la llista de funcions que dura esta paraula. Obsoletes.
1: Oh. Microsoft no té cor.
6: Però
1: no té cor.
6: El sendemà, davant d'una onada de suport i nostàlgia,
1: hombre,
6: va rectificar i va anunciar que seguiria com a aplicació gratuïta en la botiga de Windows.
1: Bravo, bravo.
2: Sí, senyor. Bravo, Paint. Bravo.
6: En què queda cor? Per alguns, en què queda cor?
0: Hi havia una dona que feia quadres en el Paint, superelaborats. Això no sé després el que tinga que restaurar-ho. Si tindrà que anar píxel a píxel, eh?
6: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però superelaborats?
0: Sí, sí, sí.
6: Sí, sí,
0: sí,
6: jo,
0: sí,
6: jo els he vist, eh? El sí. Que diu Imma, jo els he vist. Superelaborats en el
0: sí,
6: Paint.
0: Sí, com si foren un quadre a l'oli, una sí, cosa tremenda.
6: Tu fija't les hores que te tens que tirar.
1: Si no podies ni mesclar colors.
6: Paper,
1: ni...
6: Bueno, pues mira, lo que n'hi ha.
0: Abstracció post-pictòrica.
6: Claro, o píxel a píxel. Pintant píxel a píxel. Una sí. Cosa... Bueno,
2: Zarapico, te acordarás de este futbolista del Mundial que se hizo viral, ¿no?
6: Team Paint.
2: Team Paint.
6: Mare meua, ah, mare meua. De veritat, o sigui...
1: Team Paint?
0: ¿En serio?
6: De verdad.
2: Era preciso esto.
6: Jota, tu amor sí, sí. Por Team Paint llega a cotas insospechadas.
2: Sí, sigamos mejor.
6: I passem a l'expressió Imma dins del Museu Millennium. Tenim artefactes que coneguem els que van viure una època gloriosa de la humanitat, com és la dels millennials, la generació X, els boomers, tot això, val? I paraules que utilitza la gent jove, que no som nosaltres, val? La generació Z i la Alfa, i que intentem traduir-la per a nosaltres. I com sabíem que venies avui de convidada, hem triat una expressió que es diu glow up.
0: Ah, glow up.
6: Glow up.
0: Això saps el que és? El que faig jo les obres?
6: Efectivament, efectivament. Però que la generació Z i la generació Alfa utilitza per a definir un tipus de cosa. Mira, primer, la data de naixement. Segons el diccionari Merriam-Webster, el primer ús documentat de Glow Up és de cap a 2015, encara que ja sonava en una cançó en l'any 2013. Probablement és una mescla de glow i de grow up. Creixer. Glow és lluir, grow up, creixer, en anglès.
1: Total, glow up, fes-ho molar.
6: una transformació espectacular.
1: Que creix que la molació.
6: Per a millor.
0: La molació, no?
1: La molació.
6: Moles sí, mogolló. Sí, sí, sí. Te creix el molòmetro.
0: La molamenta.
6: El molòmetro, la molamenta, te creix mogolló.
0: Amunt.
6: Val?
0: Molamenta.
6: Exacte.
0: Amunt.
6: Quedar com nou, pegar un canvi de cara, xapa i pintura, pues lo que està fent
0: sí,
6: Inma.
0: Sí, tots els dies, tots els dies.
6: Vale. Bueno, se dona de... Se diu de coses i de persones. Però una advertència. Una advertència. És un elogi, però no sembla del tot innocent. Segons Família...

0: dieu gràcies i no pregunteu ni per què, ni com, ni a què se referix, jo crec que tots acabarem millor. I clar, sabent que Inma Traver és una restauradora, pues podem dir que el seu dia a dia és un índex de glow up, un glow up pèmetre, no? No ho sé, m'estic fent un embolic en la paraula, però que glow up és tot.
1: Glow up.
0: Inma, tu glow up és tot.
1: A partir d'ara, quan fas publicacions a redes socials, diré glow up. Vaig a veure si aixina arriba a un target més juvenil.
0: Clar.
1: Sí. I no de...
2: O a lo millor
1: de l'any de la picó.
0: I a més que ho fa en dissolvent. Hi ha altres que se fiquen en TikTok i ho fan en un filtre de TikTok. I ella ho fa en dissolvent.
1: El meu és físic, és un glow up tangible, pues real.
0: Glow up és que te nixes. I tu les obres d'art, les deixes, que te nixes.
2: I és tot per l'emoció millennial.
0: Sí.
2: Manon de Xaravico. De... Això de tot això de bro, de farmejar aura i tot això, com vas, Silma?
1: Jo fatal. L'altre dia vaig ficar farmeando aura en una peça que estava restaurant.
2: Olé.
1: Sí,
2: olé.
1: Sí, sí. Jo vaig voler deixar un poc el millennial, el ser millennial que soy, i dir, vaig a fer-me la moderna, per això dic, ara gastaré glow up també.
2: 2.000 likes d'un target entre 15 i 25 anys, no? No, 15 i 25 no, seria entre 10 i 20, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, a veure, els alfa crec que estan... és que això... Tinc que dir que, segons a qui li preguntes, te situa les generacions en
2: un... Nosaltres què seríem? Així,
0: pues no. És que no ho sé, perquè podem ser generació X o millennials.
2: Perdona, no assumis que és que la meva generació,
1: sap,
2: eh?
1: No, se sap. Des del 1980 és millennial.
0: És millennial, des del 80 és millennial.
1: Sí, hasta el 96, crec,
0: però
1: o 97.
2: Ai, pues si sou millennials.
1: Però ho ha dit jo, tu ets
0: però
1: millennial.
0: Però n'hi ha tres estudis, però n'hi ha... No canteu victòria.
2: Perdona.
0: N'hi ha tres estudis que situen el començament dels millennial a final dels 70, i això és de veres.
2: Bueno, pues, o sea, pues en ese caso soy més millennial encara. No, si ja era millennial en els 80... Pues...
1: Super millennial.
0: Vale. I la generació X, a botes, és que s'està...
1: Tu eres generació X, Manu, no?
0: O sea, jo que... no, jo soc del 78, jo confesse. Jo soc del 78.
1: Estàs ahí.
2: No eres
0: millennial. Jo soc perennial. Que mantení l'altre dia.
1: Tardo X.
0: Perennial és el que no té una generació adjudicada perquè conviu molt bé en totes les generacions.
1: Ah, sí?
0: I se diu perennial. Així que jo soc perennial.
2: És un millennial que li diuen Pere.
0: Pues va, això també.
2: Tenim rànquing en fora de cobertura?

0: Esta cançó, jo perquè som molt jove, però vosaltres l'haureu ballat molt, no?
1: Sí, i tu, i tu,
2: la
1: i ballar, tu també.
2: Jo també la ballar, eh?
0: Sí, no, vosaltres que... Jo perquè encara no anava a ballar a aquests puestos, però... també la balla molt, la balla moltíssim, eh?
3: És un temazo.
0: Era reventapistes. Sí, era reventapistes.
1: Sí, sí, sí.
3: És un recuerdo desbloqueado totalment, esta canción. Absolut,
0: absolutament.
2: Això és quasi pel Museu Millenial.
1: Sí, això sí.
3: Sí, sí, sí. En el número 2, una bastante más actual, de Lola Índigo, La Reina.

0: Vosotros sois muy jóvenes, pero yo esta también la he bailado.
1: Por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, anem bé, no, Inma? Com veus el rànquing?
3: Sí, sí, molt bé, molt bé. Estic... Ara vos diré una cosa, vale que plegue el number one.
2: El número 1, la tens que endevinar tu.
3: Sí.
2: Quina
3: ah, sí?
2: Sí, quina diries que és?
3: No, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
2: Aixina, de com va el rànquing, què te falta per ahí?
3: A mi?
2: Sí.
3: La reina del pop, me falta.
1: De quién? Pop, pop.
3: ¿Quién es la reina del pop? Pop, pop. Qualsevol de la reina
2: Madonna.
3: Del pop.
2: Madonna.
0: Buah, anava a dir jo també Madonna. Bueno. Podies dir Madonna o Lady Gaga, eh? Però bueno, crec que...
3: Home, pa mosatros...
0: Pa mosatros sí. És Madonna.
3: És Madonna, és Madonna.
0: Madonna.
2: A veure, no vas desencaminar, però... anem a veure si és o no és, val?
3: Vinga, vinga.
2: És una primera pista. És una regina moderna.
3: Una regina moderna?
2: Te quadra en lo que... Sí, te quadra en...
3: No me quadra res.
2: En la reina del pop, no? Pista número 2. Els seguidors es debaten entre dos reines, la fundadora o la que la va substituir.
3: És que a mi jo me vaig a relats medievals en aquestes coses, no, no, no.
0: Però eixa és molt rellevant, eh? Sí. Eixa pista és molt rellevant.
2: Sí, sí. I més quan has començat parlant de la reina del pop.
3: Ah, sí.
2: Anem a la pista musical, la vols escoltar?
3: Clar.
2: Pista musical per a Immaculada Traveller. Mira a veure si li posa ja l'estribillo on està,
0: ostras.
2: Home.
0: Això és de locos. O sea, la primera que ha dit pam i damunt.
3: Que fort!
2: La reina del pop.
3: Fíjate, anem a posar-ho que ha...

0: És veritat. Bueno, jo no sé si era Joaquín Costa Burriana, perquè ho ha fet, però són diverses les falles que han tingut Comissió Canina i...
1: Anem a dir que sí, que és verdadera, no? Pleno.
2: Señor Zarapico, lo has clavado. Esto Bravo. Sucedió... Bravo. Esto, esta genial idea fue idea de la falla Joaquín Costa Burriana.
1: Oh, sí, señor.
2: Tenemos otra, Don Isis, que dice que a escaso 20 minutos de su coronación y lectura del pregón oficial, la reina del carnaval de Las Palmas sufrió una avería en el ascensor junto a dos de sus damas. Ante la imposibilidad de que los técnicos abrieran las puertas a tiempo, la organización conectó el sistema de interfonía del ascensor a la megafonía de la plaza para que diera el discurso encerrada.
1: No te creo. No
0: quiero que sea verdad.
1: Yo también voy, pero...
3: No tenía cobertura. Per a cridar-li. Estava fora de cobertura.
1: Jo dic falsa, perquè no pot ser. M'encantaria que fos veritat, però és falsa.
3: Sí, jo també dic que falsa és.
4: Buah, pues jo sóc un utopi. Jo vull que siga veritat.
1: I això és?
2: Todos queremos que sea verdadera, però és falso. No! Esto es falso, por favor, que ocurra.
1: Dames i cavallers, se n'anem! Jota González, gràcies.
2: Hasta mañana.
1: Molt bones notícies d'avui, eh?
2: Gràcies.
1: Manuel Néstor Pico, gràcies.
0: De res.
1: El control tècnic i publicitari ha estat Adolfo Pascual. Gràcies, Adolfo. Immaculada Traver, regina de Sofs Florals, restauradora, divulgadora i la nostra particular cirurgiana de l'art. Gràcies per recordar-nos que el patrimoni no és únicament allò que retén del passat, sinó també allò que decidim cuidar per al futur, i gràcies per estar en Fora de Cobertura en A Punt Ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Així tens ta casa. Amics, tornem demà en més Fora de Cobertura a les 10 del matí, i entretant vos convidem a continuar en sintonia en esta casa i en punt a punt en tota la actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Gràcies, adeu.

A Punt Ràdio. A l'Alt Vinalopó, 95.0.

Veus damunt instint únic, saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot i al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt dels últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia, des de les 12 del matí fins a les 12 i mitja de la nit, en directe en esta sintonia, en la de Punt Ràdio, en la de la ràdio de tots, en la vostra casa. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en este Punt a Punt, els últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, @90minuts, en Instagram, 90minutsradio, i en TikTok, @90minutsradio, el 90 en xifra. Per a àudios, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana. Este és l'últim cap de setmana sense Lliga, en esta parada per les seleccions, i també sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, en les nostres xarxes socials. Ahir vos deixem la pregunta, la qüestió, que podeu també deixar les vostres opinions i les vostres respostes. Qual és la pregunta en el dia d'avui, en este dissabte 3 d'octubre de 2026? Bé, pues, va al voltant del València i al voltant del seu entrenador, que és Javier Aguirre, i la pregunta és: quin jugador creus que recuperarà o que rendirà millor amb Javier Aguirre? Jo tinc la meva aposta, la meva travessa, sobre quin jugador pense que pot recuperar, entre cometes, o traure-li millor rendiment el Vasco Aguirre, i la meva aposta, després preguntarem en temps de tertúlia, és Harvey Elliott. Jo crec que aquest jugador, que hem vist a comptagotes, no?, i en detallets en els primers partits de Lliga, té una qualitat que pot ser diferencial, que associar-lo en Javi Guerra, que associar-lo en la zona d'ataque en el València, bueno, pues pot ser una situació que crec que Javier Aguirre pot millorar i que crec que en este cas pot donar algo més de fruits Harvey Elliott, un jugador que estarà esta temporada, s'ha dit, ja saben, des del Liverpool, i que li costa un dineral al València fer-se càrrec del 85% de la seva fitxa, una notícia que en el seu dia contarem en esta sintonia, en el Punt a Punt, en 90 minuts, així en Punt Ràdio. Avui s'han jugat diversos partits de Lliga, no en la primera divisió, sí en la segona divisió, en la Lliga Hypermotion, jornada 8 de segona divisió, en el Albacete 1, Eibar 3, Almeria 2, Burgos 1, Cádiz 4, Leganés 0, és el resultat més sorprenent de la jornada, i ajornat ha estat el partit entre el Sabadell i l'Andorra per aquesta alerta roja que n'hi ha a la zona de Catalunya i a la zona de Barcelona. En primera federació, en el grup segon, el partit de la jornada 6 ha estat en els nostres interessos per a l'Hèrcules, que ha empatat a 0 davant del Reial Jaén, en un partit marcat per la polèmica arbitral, per un gol anul·lat, per un penal també que ha fallat l'Hèrcules, però també la polèmica sobretot per Ixamà, que evitava el gol de la victòria, o almenys que significava un penal per a l'Hèrcules. Així que 0-0 ha estat el partit, marcat, com diem, per la polèmica absoluta, per un arbitratge molt roïn, i després escoltarem també al nostre company Gonzalo Blanes contant-vos la crònica de l'encontre. Això en quant al futbol nacional, però també n'hi ha futbol internacional, i és que una nova jornada de la UEFA Nations League, on avui hem viscut la victòria de la selecció espanyola per 3-1 davant la República Txeca, la derrota de Croàcia i la victòria, per tant, d'Anglaterra 0-7. 0-7 ha guanyat Anglaterra

0: a Croàcia. Macedònia del Nord 0, Escòcia 2, derrota per a Stole Dimitrevski en la porteria de Macedònia del Nord. Suïssa 2, Eslovènia 1, Finlàndia 2, Albània 1, Bielorússia 4, San Marino 0, Estònia 1, Luxemburgo 0, Islàndia 3, Bulgària 0. Tots aquests partits, a excepció del de Croàcia i d'Espanya, corresponents a la Lliga B d'esta UEFA Nations League. Espanya, ja sabeu, està en la Lliga A, en companyia de Croàcia i d'Anglaterra. El pròxim partit d'Espanya serà davant Croàcia. Les 11 i 6 minuts i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
1: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A punt ràdio. Sintonitza amb tu.

8 minuts passen de les 11 de la nit i anem en els assumptes del dia. Anem a començar pel València. Estem pendents també de que aparega en sala de premsa Luis de la Fuente després de la victòria de la selecció espanyola per a escoltar les primeres impressions del tècnic espanyol després d'una victòria important davant la República Txeca. Però comencem per el València, per la situació que contàvem ahir, i la lesió de Dan Juma, que bueno, pues, ha patit durant esta parada de seleccions, que està poquet a poquet treballant amb el grup, que el que ens conten és que no és una lesió greu i que a priori hauria d'entrar en dinàmica de grup esta setmana, i que ahir, a última hora, arribava també, a primera hora arribava també Sato a la Ciutat Esportiva de Paterna després de acurtar la seva estància en el Japó, eixa fita internacional, els deberes que eren amistosos i que el Japó havia acceptat en sintonia amb el València el fet de tornar o de retornar a Ryu Nosuke Sato a la disciplina del València Club de Futbol per a que poguera estar a les ordres de Javier el Vasco Aguirre. I l'última hora d'avui té a veure amb José Copete. I és que contaven els companys del partit de la una, este migdia, que José Copete, en xarxes socials, no en el programa, que tornarà el dilluns, José Copete ha entrenat amb l'equip per primera vegada, des del mes de febrer d'aquest any 2026. Ha passat febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i ara en octubre torna José Copete a xafar l'herba de la Ciutat Esportiva de Paterna. El central tan sols ha completat la primera part amb l'equip, va dins de la seva idea de tornar

0: tornar durant aquestes setmanes a les llistes de convocats i, per lo tant, veurem què és el que passa en un jugador que, recordem, es va lesionar del menisc en, en el seu genoll i que el que semblava que anaven a ser 3 mesos, 4 com a molt, pues ja va camí de 8 i és una barbaritat ixe temps fora per lesió en el cas de Copete. Això respecte al València, però també anem a contar l'última hora del Llevant, i és que esta setmana, ahir, va ser l'últim entrenament, tenen el cap de setmana lliure. Estem pendents de l'estat físic de Eta, Ellong i de Sotelo, que continuen de baixa, i sobretot estem pendents del genoll de Hugo Sotelo i de la seva recuperació, perquè bueno, pues anem a veure si durant els pròxims dies pot anar recuperant sensacions, xafant novament herba, compartint algun moment d'entrenaments en els seus companys, però ahí és on està la preocupació més gran en aquest genoll de Hugo Sotelo, el jugador del Llevant Unió Esportiva. Els internacionals tornen la setmana que ve, en el cas de Tapé i de Ifi, i ahir, i després ho ficarem en la taula també per a parlar d'aquesta informació, també informació d'esta casa, respecte a Oriol Rey, que, bueno, pues el migcampista del Llevant té una opció per número de partits, una clàusula al seu contracte per a ampliar una temporada més el seu contracte, que acaba en el mes de juny d'este any 2027. Així que per nombre de partits Oriol Rey podria ampliar una temporada més el contracte i està sent un jugador important. Venia de no ser-ho la temporada passada, però este any amb l'absència de Ragúber i també de la resta de jugadors que estaven al mig del camp en el Llevant, bueno, pues ha agafat galons i el jugador català Oriol Rey, bueno, pues està sent important per a Luis Castro. Això en el Llevant. En quant al Villarreal, també contar que una dotzena de futbolistes del Villarreal s'han enfundat la camiseta de la seva selecció en este paró per els compromisos internacionals, en este paró del mes de setembre-octubre, i que bueno, pues, els diferents jugadors que han estat en les seues seleccions, quasi tots han tingut minuts, ja repassaran la llista la setmana passada, però tots, a excepció de Logan Costa i de Santiago Mourinho, han tingut minuts fins ara i encara els queden a la majoria compromisos per davant en les seues seleccions. Això, el Villarreal, que també estem pendents de l'última hora de tots els seus internacionals. Respecte a l'Elx, anem també avançant. En la setmana d'avui han estat concentrats en bueno, pues, en este paro de internacionals, han jugat un partit també davant el Mèxic Sub-20 i bueno, pues, volien també conèixer l'última hora de l'Elx, i anem a parlar també en el nostre company Raúl Pina per saber per on passa l'actualitat de l'Elx després de la victòria 3-2 en l'amistós davant Mèxic Sub-20.
1: Bona nit, companys. L'Elche està descansant d'aquest cap de setmana, no té activitat, no té entrenaments. Recordem que en el dia d'ahir va disputar aquest últim partit amistós en la seva concentració, en la que ha estat els darrers dies, des de dilluns i com comenta fins ahir, a Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar. Ha servit per a, en este cas, per a jugar eixe amistós, però també per a posar a punt a diferents jugadors que no tenien un bon estat físic, com és el cas de Kevin Lomónaco, el central argentí, que encara no ha debutat, que encara està inèdit amb l'Elche. Pendent d'això, també altres fronts de l'Elche estan en els seus internacionals. Recordem que dels importants, els que són titulars, hi ha dos, són Roy Revivo amb la selecció d'Israel i d'altra banda també Lucas Cepeda amb Xile. En el cas de Revivo no va estar en el duel de dijous contra Kosovo i en principi ha tornat a Elche després d'haver jugat contra Àustria i Irlanda. Té problemes físics, algunes molèsties, veurem quina és la seva evolució, perquè el concurs del jugador de Roy Revivo és important en el duel contra el Celta. Recordem que contra l'Espanyol li va donar dos assistències als seus companys, no? A fer Niño, per exemple, en les dues accions dels primers dos gols de l'Elche en la primera part, en aquest partit contra l'Espanyol.

0: l'equip Perico. Per tant, anem a veure com evoluciona esta mateixa setmana de les seues molèsties Roy Revivo, perquè el seu concurs, ja dic que és important en el costat esquerre. I l'altre internacional, este si encara no ha tornat, és Lucas Tepeda. Dimarts a la nit juga contra Mèxic, contra, en este cas, l'absoluta de Mèxic, a Xile. I la seua tornada s'espera per a divendres. Com a molt, farà dues sessions, la de divendres i la de dissabte, i si no, només la de la prèvia del partit, perquè l'Elche juga diumenge a les 2 contra el Celta de Vigo a l'estadi Martínez Valero, buscant eixa primera victòria de la temporada a casa. Ja dic que la primera va ser contra l'Espanyol a domicili, jugant en 10, però la primera a casa, la que tenen ganes de veure els aficionats, seria l'estadi Martínez Valero contra el Celta. Ja que parlem de l'estadi Martínez Valero, s'ha conegut Will O'Reilly de la jornada número 11. Eixe duel que enfrontarà a l'Elche contra el València serà diumenge 1 de novembre, Tots Sants, a les 6:30 de la vesprada.
1: Gràcies, Raül, per aquesta última hora del conjunt Franja Verd. I també baixem a la segona divisió, perquè ahir sí que n'hi ha competició, ahir sí que n'hi ha partits. Demà, de fet, el Castelló s'enfronta al Ceuta, i l'última hora, la prèvia, ens la porta el nostre amic i company José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Pues demà torna a jugar el Castelló per a defensar ese lideratge en segona divisió. En este cas, rebem la visita de l'agrupació deportiva Ceuta, el conjunt de José Juan Romero, que han setat en molts problemes la temporada, però que en les darreres dues jornades ha sumat 4 punts, guanyant, per cert, en l'anterior jornada 3-1 al filial de la Reial Societat. Sembla que reviscola el conjunt ceutí, i davant un Castelló que està en una inèrcia imparable, en un gran moment de joc, i que manté, evidentment, les baixes de jugadors que estan convocats amb les seves respectives seleccions. Recordem, cas d'Amir Saipi, el porter que està en Kosovo, del colombià Mati Oroz, con l'absoluta de Colòmbia, i també del portuguès Rodri Rego, que està en la selecció portuguesa sub-21. A estos tres n'hi ha que afegir la baixa per un problema d'esquins de genoll del migcampista neerlandès Jari Black. També ha caigut del partit de demà Juanjo Nieto, ho ha confirmat este migdia en sala de premsa Pablo Hernández. Problemes físics, l'altre dia ja no va poder concloure el partit, i per tant Juanjo Nieto tampoc estarà demà davant del Ceuta. N'hi ha que afegir a l'absència de Juanjo Nieto la de l'altre lateral dret, no? Que és Jeremy Mello, que recordem va ser expulsat en roja directa en el partit de dilluns a Leganés. I a més de tot això, ha dit Pablo Hernández que algun que altre jugador, del que no ha dit el nom, també té molèsties i molt probablement tampoc estiga dins de la citació. Així que canvis obligats en el 11 albinegre per a demà, en un partit que comença a 6:30 i en el que tindrà l'oportunitat, en este cas, el fons d'armari o els jugadors que han tingut menys minuts, de que també tenen un lloc en este Castelló, que esperem continuen aquesta bona línia de futbol i també de gols que està il·lusionant a la seva afició.
1: Gràcies, igual. Demà escoltarem aquest partit entre el Castelló i el Ceuta, a les 6:30 en l'estadi de Castalia, en la veu de José Luis Gual i d'Emili Isierte als comentaris. I baixem també una categoria més per a conèixer, i parlàvem abans en la introducció, de la polèmica, no?, que n'hi ha hagut en el partit de l'Hèrcules davant el Jaén. Bueno, pues, anem a escoltar la crònica, l'anàlisi del nostre company Gonzalo Planes. Bona nit.
3: Què tal? Salutacions, bona nit. A l'Hèrcules avui se l'ha escapat el partit davant el Jaén i no han enllaçat 4 victòries consecutives. Un primer temps que no ha estat bé, on l'equip alacantí pràcticament no ha generat opcions de perill. Bon partit del Jaén de Manolo Herrero, però en la segona part la falta d'encert, un penalt que no ha marcat Andy Escudero i sobretot l'actuació arbitral ha sigut determinant per a que l'Hèrcules no sumara la victòria. En l'última acció del partit ha hagut un penalt claríssim, però en les mans d'un defensor. L'Hèrcules ja no tenia opció de reclamar perquè havia perdut les dues reclamacions de VAR i l'àrbitre ha interpretat que no era penal. L'acció era molt clara. A la fi, empat a 0, la part positiva que l'Hèrcules porta 3 partits consecutius sense encaixar i 4 sense perdre. La negativa, que avui ha perdut una gran oportunitat de superar el Jaén en la classificació. Això sí, el pròxim partit torna a ser el Rico Pérez, serà dilluns, festiu, 12 d'octubre, a les 6:15 de la vesprada davant el Sant Andreu. Avui, la sensació és que l'Hèrcules ha merescut mal i que l'actuació arbitral ha sigut prou negativa i ha deixat el conjunt de Beto Compa en la sensació de que se li ha escapat un partit que tenia molt a prop de guanyar.
1: Gràcies, Gonzalo. Com dèiem, ha estat prop, l'Hèrcules d'emportar-se un resultat positiu, ho ha buscat, no ho ha trobat. El que sí que hem viscut és la lamentable actuació arbitral en aquesta acció, sobretot a última hora, que era un clar penal per mans dins l'àrea. Respecte al futbol, anem també a la vessant femenina, perquè demà el València femení juga a les 7:30 de la vesprada en

0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: Com porteu la setmana de pluja? Suposo que bé. Bueno, molt bon dia i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre,

0: d'octubre. Volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú: la sensibilitat i l'art. D'una banda, avui se celebra el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. D'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui, en Fem Banda, unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb tot allò que ens envolta. Així que crec que ja arriba el moment de preguntar-li a la nostra col·laboradora Imma què tenim preparat per al dia d'avui. Bon dia, Imma.
1: Bon dia.
0: Tu sabies que era el Dia dels Animals?
1: No ho sabia.
0: I tu tens animals?
1: Sí, tinc dos gatets en casa.
0: Que bonic. Bé, què tenim preparat per avui, Imma?
1: Pues avui, com sempre, començarem amb el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música que tenim preparada. Després d'escoltar el concert, continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món i viatgem fins a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que igual que ahir, va ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i de la secció Avui amb qui parlem, ens visitarà ací, a l'estudi 3 d'Apunt Ràdio, el compositor Javier Quilis, amb qui parlarem un ratet. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
0: Aleshores, tenim un programa prou complet i carregadet. Veritat que sí.
1: Jo d'ací me'n vaig a veure els meus animalets.
0: Oh, que bonic. La veritat que tindré animals a casa és tota una alegria. Sí, és veritat. Aleshores, anem a començar ja, perquè tenim molta matèria i moltes cosetes que contar-vos en el programa d'avui. Així que poseu-se còmodes, feu-se el primer cafè del dia, pugem el volumen i deixeu que la música siga la protagonista. Comença Fem Banda. Ja estan els músics ahir ben preparats per a començar el concert d'avui. I el concert que aneu a escoltar a continuació està íntegrament compost d'obres del compositor Javier Quilis, Menchuna, que ja la descobrireu al final del concert. Començarem el concert amb una obra titulada Renaixents, una obra per a banda sinfònica composta per Javier Quilis i Carlos Riera, amb la direcció de Carlos Riera Andreu i amb Stephen Boalans com a narrador. L'obra va ser estrenada el 25 de novembre de 2023 durant el concert de Santa Cecília de la Societat Joventut Musical d'Albal, en una estrena absoluta que, a més de la música, va incorporar efectes visuals d'il·luminació i projeccions envoltants. Renaixents és una proposta que busca explorar nous camins dins del món de les bandes de música. La banda sinfònica és l'element principal, però comparteix protagonisme amb una orquestra virtual i sintetitzadors pregravats, creant una combinació de sons que busca oferir una experiència immersiva a l'oient. Convidem a tota la gent que viatgeu amb el temps escoltant Renaixents per la Societat Joventut Musical d'Albal sota la batuta de Carlos Riera. Així que, mestre, quan vulga, pot començar el concert.
2: Aquella noche ya no podía escribir nada más. Me pesaban los ojos y hasta la misma pluma. Las campanas del Duomo estaban a punto de tañer para anunciar el inicio de una nueva mañana en la ciudad de Florencia. Eran tiempos.

Qué pasada d'obra. Acabem d'escoltar Renaissance, de Javier Quilis, una obra que ens ha portat fins al Renaixement a través d'una combinació de música, narració i nous recursos sonors. I continuem amb el nostre concert dedicat a Javier Quilis. Ara escoltarem el primer tema que obri el disc A Dream Come True, una composició inspirada en un lloc molt especial per al compositor, el monestir de la Murta, un dels paratges més emblemàtics de la seva ciutat natal, Alzira. I per a donar vida a aquesta composició, l'obra va ser enregistrada íntegrament a Hongria amb la participació de la Budapest Symphony Orchestra. Una música que naix a Alzira i que viatja fins a Hongria per a convertir-se en un projecte internacional. Escoltem ja el monestir de la Murta del compositor Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Monastery of la Murta, una obra dedicada al monestir de la Murta d'Alzira. I continuem amb el nostre recorregut per la música de Javier Quilis. Ara és el torn de The Joy of Life, el quart single del seu àlbum, Grateful, un treball que fa un recorregut musical per diferents sentiments, situacions i emocions que experimenten al llarg de la vida. The Joy of Life és tot un himne a l'alegria de viure i és un dels regals més meravellosos que tenim. Poder despertar-nos cada dia i tindre una nova oportunitat per a ser feliços i fer feliços a les persones que tenim al nostre costat. Que bonica la frase, veritat. Si tinguérem esta frase tot clara, que bé viuríem. I en aquesta composició podem gaudir de la veu solista de Pilar López, dels cors d'Encanta 8 veus i de les veus blanques del cor infantil Sant Juan Bosco de València. Una peça plena d'energia i positivitat que ens convida a valorar cada moment i a recordar-nos que la vida és un regal meravellós i que hem d'aprofitar-lo. Així que pugem el volum i deixeu-nos contagiar per aquesta energia. Escoltem The Joy of Life de Javier Quilis.

Quina meravella de cançó i quin missatge tan bonic acabem d'escoltar. The Joy of Life, de Javier Quilis. L'alegria de viure. I continuem amb aquesta alegria d'estar així en fent banda amb la música de Javier Quilis. Però ara canviem de registre i ens endinsem en una composició molt més íntima i emotiva. La peça que escoltarem a continuació porta per títol Theme for Alzheimer. Una obra que es convida a la reflexió i a acostar-nos a través de la música a una realitat que afecta moltes persones i moltes famílies. La música té també esta capacitat expressar allò que de vegades és difícil posar en paraules, transmetre emocions i fer-nos sentir i reflexionar. Així que vos convidem a escoltar amb calma esta composició de Javier Quilis. Escoltem el tema per a l'Alzheimer.

Uau, quina meravella! Una composició per escoltar, però també per sentir i reflexionar. Perquè la temàtica és molt important. Acabem d'escoltar la peça, el tema per a l'Alzheimer. I continuem amb aquest recorregut per la música de Javier Quilis i pel seu àlbum Grateful. Ara arriba el torn del segon single d'este treball, Dancing with Carmina, So Close, una composició molt especial perquè està dedicada a la seva dona, Carmina. En esta ocasió, Javier Quilis s'allunya de la fórmula més orquestral i aposta per un estil més modern, amb clares influències del jazz. I encara hi ha un altre ingredient que fa esta peça especialment interessant. El que inicialment era un tema instrumental es va convertir en una cançó gràcies a la lletra i la veu de Pilar López, que ofereix una interpretació plena d'emoció i sensibilitat. El mateix compositor ens proposa una imatge molt concreta per escoltar-la. Baixar les llums, tancar els ulls i imaginar-se que esteu en un club de jazz de New York, amb una cantant sobre l'escenari. Així que, amb aquesta imatge, prepareu-se per canviar i deixar-se portar per la música del jazz. Escoltem ja Dancing with Carmina, So Close, de Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Dancing with Carmina So Close, una peça molt personal de Javier Quilis, dedicada a la seva dona Carmina. I arribem a l'última obra del compositor Javier Quilis, no del concert, però sí del compositor. I ho fem amb una composició que ens va molt bé per aquestes dates, perquè el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, ja està molt a prop. Escoltarem The King's Honor, Jaume I, una xicoteta suite dedicada a la figura del rei Jaume I, amb motiu del seu 750 aniversari de la seva mort. Javier Quilis va voler retre homenatge no només al personatge històric, sinó també a la persona que hi havia darrere del nom. A través de la música, fa un recorregut per diferents moments de la seva vida, amb passatges èpics, moments d'acció i també fragments més emotius. I esta obra, a més, té una vinculació molt especial amb Alzira, ciutat natal del compositor i lloc on va morir Jaume I el 27 de juliol de 1276. Per tant, música, història i territori units en una mateixa composició i amb el 9 d'octubre, que ja està ahí. Així que escoltem The King's Honor, Jaume I, de Javier Quilis.

en honor al rei en Jaume, una composició que ens ha portat fins a la figura de Jaume I i que al mateix temps ens recorda la vinculació del compositor amb Alzira, la seva ciutat natal. I ara sí, arribem al final del nostre concert d'avui. L'última peça que ara escoltarem és la marxa el 9 d'octubre del mestre Fernando Bonete. Així que escoltem ja la marxa 9 d'octubre.

0: I amb aquesta marxa tan especial arribem al final del nostre concert d'avui. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. No se'n vagin.
1: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la canal de Navarrés, 101.5.

0: este diumenge des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes. I el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: I després d'escoltar el concert d'avui, tornem a fer banda. Bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre, volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú, la sensibilitat i l'art. D'una banda, celebrem el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. I d'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui, en Fem Banda, unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb allò que ens envolta. I a partir d'ací comencem les entrevistes. Imma, a partir d'ara, com seguís el programa?
3: Pues, avui, com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música. A partir d'ara, seguim en la secció Músic Valencià pel Món i anem a viatjar cap a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que, igual que ahir, ve ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i des de la secció Avui en qui parlem, es visitarà ací a l'estudi 3 d'A Punt Ràdio el compositor Javier Quilis. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
2: Doncs és ja hora de començar les entrevistes, Imma. Així que, Sofia, seguim Fent Banda.
1: Músics valencians pel món.

Esteu escoltant, perquè és la primera vegada d'esta tercera secció que entrem en la secció Músics Valencians pel Món. I la nova sintonia és l'obra titulada Julio Verne, del compositor Iván Romero. I ens endisem cap a esta secció i anem a parlar de Belén Clari Clari, violinista d'Alzira, que va iniciar els seus estudis de violí tan sols en 4 anys. I des d'aleshores ha desenvolupat una destacada trajectòria tant en l'àmbit formatiu com orquestral. Ha sigut

0: compagina la seva formació en la seva activitat professional. Recentment s'ha incorporat en la Grazer Philharmonic, l'orquestra de l'òpera de Graz, una formació amb una intensa activitat operística que també desenvolupa una important faceta simfònica. I la tenim a l'altra part del fil telefònic parlant-nos des d'Àustria. Belén, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: No, no diràs que pronuncie jo l'alemany? De pena. És que és complicat, eh? A veure, la teva professora, pronuncia-te el nom. Margret Macran. Bé, anirem desglossant aquestes paraules tan complicades. Belén, anem a fer un viatge per... Encara eres molt jove, però la teua vida musicalment és molt intensa. I aleshores anem a fer aquest recorregut des de que vas començar, perquè tu eres d'Alzira, i comences a estudiar violí, tan sols tens 4 anys. On vas començar a estudiar violí?
1: Jo vaig començar a estudiar violí en Guadassuar, a l'escola de música Suzuki Sentir. Bé, perquè els meus pares volien que aprenguera un instrument de ben menuda per tots els beneficis que diuen que du amb ell. I vam trobar aquest programa per a xiquets menuts, que podien començar des de 3-4 anyets, i decidiren apuntar-me allà també per la proximitat al Cira.
0: Però els teus pares són músics? Tu ves de tradició, és a dir, són músics?
1: Mon pare no és músic, però ma mare sí que va fer professional de cello i clarinet a la Societat Musical del Cira.
0: Aleshores, vau veure que estava el mètode Suzuki.
1: Exacte.
0: I vau elegir el violí. Tu el violí el desconeixies. I tu recordes de menuda quan vas agafar per primera vegada l'instrument, un violí?
1: Un violí
0: menudet?
1: No. Jo diria que no. Era de cartró, a més. Però jo diria que no ho recorde perfectament la primera vegada. Diria que no conec una altra vida.
0: I aleshores, aquest mètode Suzuki, creus que et va portar... començar d'una manera tan primerenca, vull dir, es va aportar molt al llarg de tota la teua carrera, començar en este, en el mètode de Suzuki?
1: Pues per mi va ser una experiència molt bonica que recorde en tot el meu cor, perquè, bé, pues a part de fer molts amics de la teua edat, de compartir moltes experiències, era una escola molt familiar, perquè apenas havia començat a exercir com a escola, i no hi havia tants alumnes en aquell moment.
0: I t'ajuden molt a passar-te-ho bé donant les classes en aquest mètode. Sí.
1: És un mètode que està dissenyat envoltant el joc. Entonces es tracta l'instrument i es tracta l'aprenentatge de l'instrument com a un joc i evidentment definint molt bé quines són les bases i la tècnica i tot allò, però clar, adaptat per xiquets que comencen en 3-4 anyets.
0: I quan vas descobrir que tot allò que va començar en un joc, perquè tot era comença així, te ho passaves bé estudiant un instrument, podria convertir-se en la teua professió?
1: Pues bé, com bé diuen, dedicar-se a la música és prou arriscat. I, clar, per mi sempre havia estat un poc aquesta incertidumbre de dir no sé si podré guanyar-me la vida d'això, no sé, perquè, clar, hi ha pocs llocs de treball i estan molt cotitzats perquè tot el món vol aquests llocs de treball. I sí que és de veres que jo no m'ho vaig plantejar fins a més bé una edat ja cap als 16, 17, 18 anys.
0: Sí, Belén, va haver un moment que de la teua vida que vas dir és que jo vull ser violinista. En un moment, en un concert, en un lloc, no sé, en un moment concret.
1: No te diria que va haver un moment concret, perquè el meu camí va ser un poc més el vaig haver de fer un poc més paulativament. Per lo tant, sí que va ser com estar pensant en això durant molts anys i realment decidint pros i contres, perquè també tenia altres interès,

0: cursos quan estava a l'institut.
1: Sí.
0: I clar, la senda tradicional, el camí tradicional d'universitat
1: sí.
0: semblava un poc més segur per mi.
1: Sí, sí, sí. Sempre quan estudiem música, clar, està el... No sé si és una frase que sempre que... Quin futur té un músic, no? Quan ja està, però sobre clar, que un músic té molt bon futur. Però el que passa és que està aquesta incertidumbre que tu has dit, no?
0: Evidentment, sí, sí.
1: Aleshores, jo crec que tots hem pensat, quan acabes l'institut, de fer una altra carrera diferent a la que no és la música. El que passa que el que es decanta, n'hi ha un moment que dius, no, el que vull fer és estudiar música. Tu quina carrera hagueres fet si no hagueres seguit en la música?
0: Pues a mi en un primer moment m'interessava molt l'arquitectura.
1: Uh-huh.
0: M'agradava molt com això de dissenyar edificis,
1: sí, sí, sí.
0: I no sé, n'hi havia algo que m'atreia prou.
1: Sí, sí.
0: Però sí que és de veres que jo en un primer moment, quan vaig acabar l'institut, vaig decidir començar física també per provar, per veure també com era allò de la vida universitària i veure també si m'agradava, perquè la física també en l'institut era un interès meu.
1: Sí.
0: Però al final...
1: Que no.
0: Era molta cosa per compaginar.
1: Sí.
0: Havia d'anar a Burjassot, per sí, tant, sí. Jo des del Cira, clar, havia d'agafar el tren a les 6 del matí i arribar allà a les 8 i mitja en el metro, en el tramvia, en la Renfe. I era molta cosa per compaginar i... Clar.
1: Perquè
0: bé, al final
1: perquè
0: vaig decidir deixar-me-ho.
1: Comences en Guadassuar, però després te'n vas a estudiar al Conservatori de Torrent. I allí donaves
0: exacte.
1: Classe en Vicent Balaguer.
0: Exacte, sí, sí.
1: És a dir, ell, què ha significat Vicent Balaguer per a tu?
0: Per mi, un antes i un després. Jo recordaré sempre la primera classe que vaig fer en ell. Jo no era alumna seu en aquell moment,
1: sí.
0: Però... va anar a Carcaixent a fer unes classes magistrals.
1: Uh-huh.
0: I mon pare, que bé no és músic, però sempre s'ha interessat molt pel món de la música,
1: sí,
0: i ha estat sempre molt, molt pendent i molt atent, ho va veure i va dir, pues ara te duré jo allí. I me va durar allí, a Carcaixent, i jo vaig estar sentint, i quan van acabar les classes, mon pare li va demanar a Vicent que veure si podia escoltar-me, sí, un poc. I la veritat que no va ser la vegada que millor vaig tocar, perquè... Pues,
1: però pues algo, bé, però sí. Algo va passar que Vicent es va agafar i va estar en
0: sí,
1: la classe.
0: Sí, sí, no. Jo en aquell moment era, bueno, menudeta, no sé, tindria 11, 12 anys.
1: Uh-huh.
0: Entonces no sé del tot bé què va passar.
1: Uh-huh.
0: Però bé, a partir d'ahí començarem a fer classes i bé, vaig estar en ell estudiant fins que vaig vindre ací a Àustria en 19 anys. I jo, per mi, Vicent, ho dic sempre, jo, si no fora per ell, no haver arribat on he arribat. Perquè, o sea, ell va ser molt estricte en mi, cosa
1: sí.
0: Que a dia d'avui aprecio molt.
1: Sí.
0: Però va ser molt intens amb ell, 7 anys. I
1: sí,
0: i bé,
1: sí,
0: al
1: sí.
0: Final ell sempre ho feia en tot el cor i...
1: I moltes mi, moltes sempre... vegades els professors ajuden a dir-te com és la vida professional del músic.
0: Sí. Sí.
1: Que no se sap, mentre estudies, ben bé no saps el que vas a trobar-te fora.
0: Totalment.
1: I possiblement el que estava dient-te i exigint-te era per a que tu, quan tingueres certes situacions davant d'una orquestra, així eres airosa, no? És a dir, controlar
0: sí, sí.
1: Certs moments... que no te'n vingueres avall, perquè n'hi ha molts moments d'ixos.
0: Totalment.
1: I el que té que enfortir el professor a l'alumne és això. Quan,
0: sí, sí, sí.
1: Quan el professor veu que la persona que té davant és un gran músic. I jo crec que és hora d'escoltar ja a Belén tocar, perquè vaig a dir-vos una coseta, ara que no ens escoltem, Belén. Ella em va enviar uns àudios i em va dir, ah, fica els moments que més bé sona l'instrument. Jo, escoltant la peça, jo vaig pensar,

0: però si tot sona de categoria. Perquè ara els nostres oients,
1: no.
0: Sí, ara el sentiran. Anem a ficar-ho un poquetet del principi.
1: Perfecte.
0: Del concert en re major, opus 35 de Tchaikovsky. Un dels concerts que a mi més m'agraden. Escoltem un poquetet.

0: Esteu escoltant tocar a Belén Clary. Ella és d'Alzira. Està vivint ara i treballant a Àustria i està interpretant el concert en re major opus 35 de Tchaikovsky. Belén, jo tinc els pèls de punta.
1: I
0: no sol passar-me molt, eh? Te dic la veritat. Tinc els pèls de punta. Jo sentint tot el concert que està tot ahí, acompanyada del piano, no podia tallar-lo per ningú costat. Anirem sentint-lo fragmentant, però que... On vas tocar este concert?
1: Bé, pues este concert el vaig tocar en una audició de l'escola l'any passat, quan a finals de curs, una cosa així, no recordo bé. Però bé, aquella sala tan bonica és una sala que n'hi ha allí a l'escola, sí. Perquè una part de l'escola era abans un palau d'un marquès, d'ací.
0: Perquè tu allí estàs treballant, però estàs estudiant.
1: Exacte, sí, continuo estudiant.
0: Continues estudiant. És a dir, tu vas acabar ací el mitjà, el professional, que diguem, el professional, sí. I ja vas anar a Àustria?
1: No va ser així, no. Jo vaig acabar el professional en Torrent.
0: Sí.
1: I bé, com encara tenia un parell d'anyets d'institut, vaig decidir començar el
0: Tenies un parell d'institut, anem a dir-ho ben dit, tenies un parell d'anys d'institut, sí. Perquè vas acabar abans de l'edat.
1: Sí, em quedava fer el batxiller.
0: Clar, vas acabar 2 anys abans, diguem.
1: Exacte, sí. Doncs vaig decidir començar el superior, el grau superior en l'ESMAR, també en Vicent, sí. per poder compaginar. I vaig acabar... el que vaig fer va ser fer 3 anys en l'ESMAR i l'últim any ja em vaig vindre així fent un Erasmus. Per lo tant...
0: És ja a dir, que tu vas anar allí d'Erasmus.
1: Exacte. Jo vaig vindre així d'Erasmus.
0: I ahir vas conèixer a la teva professora, que no me'n recordo ara ja el nom d'ella, perquè és complicat. Però te vas anar ahir. I quants anys fa que estàs ahir?
1: Fa 3 ja. Aquest és el quart.
0: Quart és l'últim any de, diguem, de carrera? O encara queda un altre curs?
1: No,
0: o
1: perquè
0: com funciona ahir? És que no sé.
1: Clar, jo vaig acabar el superior fa... 2 anys, exacte. I després vaig fer un any així com entremig d'estudis, perquè és una cosa que tenen en Àustria que és molt comú, i per haver d'allargar un poc el meu temps d'estudis, pues vaig decidir fer-lo. I l'any passat vaig començar el màster, que dura 2 anys. Per lo tant...
0: Ara estàs en el màster.
1: Aquest seria, sí, l'últim any de màster.
0: I ara tu mira un poc cap arrere... I el món de la música és molt complicat i implica moltes hores d'assajos, de concerts i d'estudis. Què has tingut que sacrificar per arribar fins on estàs ara, en aquest moment?
1: Doncs no sabria què dir-te.
0: Això vol dir que ho has fet tan de bona gana, és a dir, que has estat tan a gust que no has sacrificat res. I és superbonic.
1: Han hagut moments de tot. Vull dir, evidentment fàcil no és. I n'hi ha vegades que mires endavant i et trobes un poc perdut o estàs un poc estancat en el repertori o en qualsevol cosa, la veritat. Sí.
0: Però aleshores t'ha portat molt més. És a dir, la música t'ha portat molt més del que tu imaginaves.
1: Sí, això sí, definitivament.
0: Clar que sí. Sí. Diguem, tu seguixes i vas obtindre el Premi Extraordinari de Violí i el segon premi als Premis Galbis.
1: Sí.
0: Quan reps aixòs premis, què vas sentir en aquest moment?
1: Va ser una experiència, ho recordo perfectament, molt intensa, perquè va coincidir amb l'any del Covid. Per lo tant, clar, des de març vam estar tancats a casa i eixe era l'any que jo acabava amb el professional. Mm-hmm. I aquests premis es... Bé, el de professional es feia en juny, crec que el feien en juliol, perquè clar, per la...
0: Sí,
1: per el Covid, sí, per exacte. I els Galvis es feien en setembre. Mm-hmm. I bé, el professional va estar bé, però els Galvis ja era un premi per el Conservatori de Torrent per a tots els instruments. Per tant, tota la gent de la meva generació, crec que, no sé, més d'un nou, de mitja, i aquestes coses es podia presentar, però de tots els instruments. La qual cosa sempre... Clar,
0: penses que comparar, és més complicat, que és més complicat, clar, per, tindre un premi, sí, clar.
1: Sí, per comparar, hi ha moltes coses que el registre o la potència del violí no es pot comparar a una trompa o coses d'aquestes, no? I jo ho recordo molt bé perquè van ser uns premis que vaig preparar amb molta energia, amb moltes ganes, així com un
0: repte.
1: Un repte. I recorde que ha sigut de les vegades que més a gust m'he sentit tocant. Que m'havia preparat un repertori difícil, estava molt motivada i m'ha sentit prou en l'element. I bé, no vaig guanyar el primer.
0: Però,
1: perquè...
0: El segon, està bé, eh?
1: Sí, no, però perquè també conec el xic, o sea, tinc prou relació amb el xic que va guanyar el primer i evidentment totalment merescut, jo sempre ho dic. Però jo en aquell moment em vaig quedar molt, molt, molt, molt contenta també per com havia sigut l'experiència i com ho havia gestionat mentalment, d'estudi, de tot allò. I ja t'he dit, per això ho recordo com a una molt bona experiència.
0: Molt bona experiència, que sí. Gràcies a això la persona va, el músic va creixent, va creixent, va creixent. Doncs no tenim aquest concert, però seguim escoltant un altre moment del concert en re major per a violí de Tchaikovsky. Escoltem un altre fragment.

0: Belén, quan tu estàs tocant, què busques? Precisió, emoció o comunicació? O una barreja de tot?
1: Te diria que una barreja de tot, que és al final, crec, el que tot músic busca.
0: Sí, és
1: una combinació molt difícil i jo personalment sóc ser una persona

0: molt analítica,
1: sí,
0: i de vegades em centre prou més del que veuria en la precisió. I moltes vegades estic aprenent encara en això.
1: I no es dones compte que sí que arribes? És a dir, tu arribes a la gent en el violí.
0: Bé, sí, però crec que encara puc afinar un poc més en això.
1: Clar.
0: I moltes vegades, quan més...
1: Tens 22 anys, penses, eh? Encara sols 22 anys.
0: Sí, però estic aprenent que moltes vegades, quan més et destenses i més,
1: sí,
0: et relaxes...
1: Sempre.
0: Et centres en... No igual en arribar a les altres persones, però fer el que fas amb intenció, sí, és molt més probable que tot lo relacionat amb la precisió,
1: sí,
0: estigui ahí.
1: Clar que sí.
0: I bé, això és alguna cosa en la que...
1: Clar que sí. Seguim el teu recorregut i has passat per la Jove Orquestra de la província d'Alacant, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la de la Federació, és a dir, moltes orquestres. La RCU, que és una jove orquestra d'allí, crec que és d'Amsterdam?
0: Sí, sí.
1: D'Amsterdam.
0: Sí,
1: totes aquestes orquestres, què t'han ensenyat que igual no t'ha ensenyat estudiar en un conservatori? Què t'ha portat a tocar en tanta orquestra?
0: Doncs diria que m'ha portat un component social, tant de motivació com d'aprendre bé com manejar un poc els diferents tipus de personalitats.
1: Sí, sí, perquè uno, per exemple, tu arribes, Belén, tu arribes a una orquestra, aquestes són totes orquestes joves, no?, però tu arribes a una orquestra professional, sí, com la que estàs, que ara parlarem d'ella, i tu quan arribes allí te sentes allí en la cadireta, jo crec que tot el que has fet abans, perquè has fet de concertino i aquesta responsabilitat és molt gran. Aleshores, jo crec que tot això te ho ha portat totes les orquestes que has estat, no?
0: Jo diria que sí.
1: Clar.
0: Tot forma un poquet part de mi, sí.
1: Sí, perquè segurament que tu estaries allà sentadeta i dius, mare meua, què faig així, no? Però estàs ahí perquè ho vals, perquè abans has fet altres coses que t'han portat ahí, a eixe camí. És així, no?
0: Això vull pensar, sí.
1: Clar que sí. La vida sempre va guiant i te porta als jocs. I aleshores, tot el que has fet abans, jo crec que estàs en el moment que estàs.
0: Sí, no, evidentment, cada part del camí forma part de... Però a tots els nivells, en tot el món, tot el que ens ha passat forma part del nostre camí, de lo que som un dia.
1: Abans t'he preguntat com és que estaves tu allí. Jo crec que vas arribar allí perquè vas fer un viatge en la OJPA, que és l'Orquestra Jove de la província d'Alacant. Entonces, no sé si aleshores la portava... Crec que era Francisco Mestre. No sé si ara la porta, no sé. Vas viatjar a Àustria i als Països Baixos. I ahir vas guanyar el Summa Cum Laude al Festival de Viena. Com recordes aquell moment? I jo suposo que això el va portar estar en Àustria. Possiblement, no?
0: No diria que té tot relació, perquè jo en aquell moment era prou més xiqueta.
1: Sí.
0: Vull dir, no contemplava tampoc allò com una opció, perquè ni tan sols m'ho havia plantejat. Vull dir, jo era més un viatge amb amics i anar a Viena per primera vegada, això sí que és de veres. I tocar ahí, tocar a Musikverein, que és un dels més emblemàtics d'escenaris, no?
1: Sí.
0: Entonces, per aquell moment, aquella va ser una experiència, evidentment, que recorde també en tot el cor, perquè, clar, pues anar a Viena per primera vegada, tocar allà, tocar així, guanyar també el premi, viatjarem en autobús, i jo això no ho havia fet mai. I aleshores, pues, no sé quantes hores van ser d'autobús, però va crear molta unió entre tots els membres de l'orquestra i al final allò és una cosa molt bonica que se't queda.
1: I Belén, i quan vas formar

0: part de la RCO Young, que és que jo crec que ells tenen, no sé, igual m'equivoque, la sede en el Concertgebouw d'Amsterdam.
1: Sí, exacte.
0: I quan va ser arribar ahir? Perquè tindries 14 o 15 anys, eh, sols?
1: Sí, tenia 15 en aquell moment. Sí.
0: I com va ser arribar ahir a tocar en l'orquestra?
1: Allò va ser... aquella era la primera edició d'aquest programa. Mm-hmm. Perquè la Concertgebouw és una de les orquestres també més reconegudes del món, sí, diria, d'Europa, sí, sí, i del, sí, món. Sí, sí. I es decidiren fer un programa per joves músics d'Europa i per donar-los un poc una xicoteta espenta cap al món de la música. Bé, sí, decidiré, sí, fer, sí, una, sí, cosa, sí, així, sí, sí, sí. També, sí, com a... Sí.
0: Has tocat en escenaris, jo què sé, com el Carnegie Hall, és a dir, el Concertgebouw, és a dir, has tocat en escenaris que tu, quan arribes allí, pensaries, com és possible?
1: Sí, sí, és molt impressionant, és molt impressionant i és molt emocionant.
0: Bueno, anem ara, sí, a l'actualitat, que formes part d'esta orquestra que ara sona. Esta,

0: Belén, estem escoltant exactament, a veure, està acompanyant el cantant, el tenor, vale? Perquè és una orquestra, la Greischer Philharmoniker, però no sé tu, així no jo m'ho ensenyé.
1: La Greischer Philharmoniker.
0: La Greischer Philharmoniker. Aleshores, és una orquestra que pràcticament el repertori el que fa és d'òpera.
1: Exacte.
0: Té una, una part també de sinfònic, que després escoltarem, una obra de Borsak, però la gran part és d'òpera. I com, des de quan formes part d'esta orquestra?
1: Oficialment forme part de l'orquestra des d'ara setembre he començat.
0: Sí. I ja tens el repertori. Quina és l'òpera? Esta és la Cavalleria Rusticana, ¿vale?
1: Sí.
0: De Mascagni. I quin és el repertori? Quina és la que estàs treballant, per exemple, ara? Quina aneu a fer?
1: Bé, pues ara hem començat en una òpera de Berlioz, Faust.
0: Faust.
1: I, però ara, este meset següent, comencem a assajar repertori, òperes i ballets, perquè també es fa produccions de ballet, com La Bohème, Romeo i Julieta. Toquem també Electra de Strauss, toquem Rusalka de Dvořák.
0: Sí. I quin és el dia a dia? És a dir, tu quan vas a assajar, quina és la rutina que fas tots els dies en l'orquestra?
1: Bé, doncs no... Bé, sí. He d'estar allí almenys 15 minuts abans per calfar un poquet, evidentment, i això sobretot quan els assajos són de matí i no has tocat necessàriament res abans.
0: I... Però assagen totes les dies?
1: No tots els dies. És un horari canviant. Doncs he d'estar molt atenta de veure, pues, avui a 7 hores de matí, o avui a 7 hores de vesprada, o avui de matí tinc un assaig, però de vesprada tinc una funció. I també si algú es posa mal en algun cas, pues s'ha de cobrir també i ha d'estar també atenta a això.
0: A veure, tu, com toques el violí, tu pràcticament lliures.

0: Veuràs poc, perquè si el repertori...
1: Exacte, sí.
0: Si l'òpera... Tu poc, n'hi ha instrument que lliura, segons sí, el repertori sí. que siga, no? Tu això no sí. tens. És, quina plantilla és la que té la Grazer Filharmonica?
1: Bé, doncs pues, tots els instruments de corda.
0: Sí, però és una plantilla molt... És a dir, sou 80, 90, ah, 50, uau. 60... És gran.
1: No, és gran, sí. perquè si ho penses, també el que fan és que per les òperes tenen com, no en la corda, però en els vents tenen com dos distribucions, dos plantilles.
0: Sí.
1: Per en el cas de que algú passarà qualsevol cosa, sí. pues que algun altre personatge ha assajat també aquest repertori i que puga en l'últim moment anar a tocar.
0: I Gisha Grazer suposo que també tindrà el seu cor respectiu quan fa tanta òpera.
1: Sí, exacte, sí. Tenen un cor, tenen un cor de xiquets, tenen una companyia de ballet, també.
0: I quina és... què és el que més t'agrada de Gratxe? De Gratx, que és la ciutat.
1: Què
0: és
1: de,
0: el
1: la
0: que
1: ciutat.
0: Més, de la ciutat. Què més és el que més t'agrada?
1: Bé, doncs pues jo sempre dic... que com vinc d'Alzira, que és una ciutat, però no és una ciutat molt gran,
0: sí.
1: que encara té un poc de sentiment de poble,
0: sí.
1: dic que m'agrada molt perquè encara que Graz siga la segona ciutat més gran d'Àustria, per darrere de Viena, evidentment, té un centre que sí. és evidentment està al centre històric, però després té un centre que engloba també on està l'òpera, on està la Universitat de Música, que és un poquet més gran,
0: sí.
1: però que pots arribar a tots els llocs
0: està
1: caminant
0: bé, està
1: màxim 20 minuts.
0: Oh.
1: 15-20 minuts.
0: Oh, molt bé. És també molt imperial, com Viena?
1: No tant.
0: I el menjar t'apanya? És a dir, allí el menjar bé?
1: Bé, sí, me cuina jo.
0: Oh.
1: Sí, perquè, bé, no, jo sempre dic que no n'hi ha res comparable a l'Horta de València, però bueno.
0: Home, i més l'Horta de la Ribera, i més l'Horta de la Ribera.
1: Clar, jo és que tinc molta sort, sí, això dic sempre.
0: La veritat que sí.
1: Però sí, però ja t'hi dic, mos apanyem en el que n'hi ha i que no mos morim de fam tampoc, vull dir que
0: quan estàs
1: és un
0: ahí,
1: país que quan, tracta bé.
0: Quan estàs ahí, què és el que més trobes a faltar d'ací de casa?
1: Jo dic que el menjar. Sempre ho dic.
0: El menjar
1: una... Sí, sí.
0: El menjar d'una bona cassola, una bona paella, no? Una bona fideuà.
1: Exacte, sí. Jo el primer que li demané a la meva iaia quan tornes que me passa una paella.
0: Vale, jo sé que fa poc ja has marxat ahir, i ara tornaràs quan?
1: En vacances de Nadal.
0: En vacances de Nadal.
1: És la idea, sí, sí.
0: Clar que sí. Bé, anem a escoltar l'orquestra, però ara sí que és simfònica, la peça que anem a escoltar. Escoltem.

0: Belén, estem escoltant Di Mitza Hetze, és de Borsak. Opus 108. Té una part de l'orquestra que sí que feu, és una orquestra que es dedica a òperes, però sí que n'hi ha algun moment de l'any que feu simfònic.
1: Sí, exacte.
0: I això simfònic quan és després ja de Nadal?
1: Ara mateix acabarem de fer un, la setmana passada, i bé, està repartit més o menys un cada mes i mig, alguna coseta aixina, sí. Vull dir que és durant tot l'any.
0: Sí. I qui és el director titular o són convidats? Ahir n'hi ha un director titular?
1: Hi ha un director titular, que és Vasilis Christopoulos, un home grec. I també hi ha com altres directors que estan, diguem, per davall d'ell, que fan les produccions un poc així més xicotetes, o musicals per a xiquets, o...
0: Sí. I abans d'anar-se...
1: I també venen convidats, sobretot pels simfònics. Mm. Perquè, clar, l'òpera, l'estar fent funcions durant tres mesos, no pots tampoc mantindre un director convidat tant de temps.
0: Tu ja has fet... ara estàs ja en plantilla, però abans ja havies interpretat en eixa orquestra, havies estat en eixa orquestra fent òperes?
1: Havia tocat un parell de vegades en ells, sí, perquè per plantilles un poc més grans necessitaven gent i és comú que criden gent de la universitat, perdona.
0: I com és estar allí al fosso?
1: A mi m'agrada.
0: Sempre en poca llum.
1: A mi m'agrada, perquè... és un poc més relaxat.
0: Sí.
1: Evidentment, has de seguir donant-ho tot.
0: Clar.
1: Però és un poc més relaxat perquè no...
0: Perquè no es veuen.
1: No es veu directament. Clar. I inclús on estan els violins, els primers i els segons, estan com pegadets a la paret més propera al públic. Per tant, a vegades et pots girar i veure què està passant a escena. A mi és una cosa que m'agrada molt, la combinació de les arts, no? Del cant, de la música o en la danza.
0: És la més completa. Jo estic ahí a favor, el que Wagner deia, no? És l'art més complet. Sí. Jo també estic en això. Doncs jo ja... Moltes gràcies. Em queda donar-te les gràcies perquè, a banda d'estar... Que ja tens prou d'estudiar allí, en Graz, tens altres projectes que no tinguin res a veure en l'orquestra o en l'estudi, que ja tens prou, eh?
1: De moment no, perquè ja no, de moment estic centrada sí en l'orquestra, perquè també encara així, crec que en tots els llocs, però quan guanyes una plaça tens un període de prova.
0: De prova, sí.
1: Clar, i sol durar un any, una temporada, diguem.
0: I quan acabes és quan diuen, sí.
1: Exacte, i quan acabes ells poden decidir si han vist que t'has integrat en l'orquestra, si han vist que t'ho has preparat tot bé.
0: Clar.
1: I és ahí quan ja es formalitza del tot, al 100%, la incorporació a l'orquestra. Per tant, ara mateix...
0: I també tinguem que dir als nostres oients que les proves són dures per entrar.
1: Sí. Totes les proves són dures.
0: Doncs moltes gràcies, Belén.
1: Moltes gràcies a tu, Imma.
0: Jo només es demanaria que no siguis tan tímida, que n'hi ha un programa que diu perquè tu vales, no? Jo te dic això.
1: Sí, el programa és... Sí.
0: Així que moltes gràcies per atendre'ns i per saber que n'hi ha valencians per el món treballant, estudiant, gent molt capacitada i molt bona, de la terreta, exactament, de la Ribera, com eres tu, de la capital, d'Alzira.
1: Quan te'n vas fora, és ahí quan et dones compte de quanta gent de València n'hi ha, però que no caben.
0: Correcte. Això és el que vulguem transmetre a la gent, que siguem uns grans exportadors de músics professionals i molt bons.
1: Sí.
0: I sempre érem bons en el vent i en la percussió, però des de ja fa temps en la corda. Així que moltes gràcies, Belén. Una abraçada molt forta des d'ací, des de la teua terra.
1: Una abraçada també.
0: Vinga, adéu.
1: Vinga, un beset, ciao.

0: Agenda musical.
1: I després de conèixer un poc millor la trajectòria de Belén, és que estic supercontenta de veure que n'hi ha tanta gent jove per ahir i tan bona. La veritat, que admire a tota la gent esta. Jove, que se'n van, que busquen el futur. Bé, tornem a l'agenda, perquè estem en la secció de l'agenda. Mirem també cap al present i cap als pròxims dies, perquè tenim una agenda molt completa. Per exemple, avui a les 11, concerts Son Patrimoni per l'Associació Musical Canalense en la plaça del Calvari de Canals, a les 11. Avui també se celebra la 31a edició de Trobades de Bandes de la comarca Els Ports i l'Alt Maestrat, a partir de les 11, al poble de Catí. Avui també concerts Son Patrimoni per la Unió Musical de Bigastro, a partir de les 12 del matí, en l'Auditori Municipal Francisco Grau de Bigastro. I d'Alacant, del sud d'Alacant, viatgem cap a Xàtiva. Avui, concert d'intercanvis de l'orquestra de la Societat Musical La Nova de Xàtiva, a les 12, a l'Espai Cultural de La Nova de Xàtiva. I de Xàtiva al Camp de Morvedre, perquè avui es celebra la 11a gala de la música al Camp de Morvedre i fan els lliuraments dels Premis Orfeo, a partir de les 6 de la vesprada, a l'Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt. Seguís amb més concerts. Concerts Son Patrimoni a càrrec de la Unió Artístico-Musical d'Almàssera, avui a les 7 de la vesprada al Centre Cultural d'Almàssera. I d'ací no res, a les 11:30, avui també la Banda Simfònica Municipal de València farà el concert extraordinari Dia de la Comunitat Valenciana, a les 11:30, a la Sala Iturbi del Palau de la Música, amb la participació d'Enric Lluna com a clariner solista i el grup instrumental de l'Associació d'Estudis del Cant Valencià i la Rondalla...

de lo rat penat. I seguim amb més concerts. Avui, diumenge, a les 7 de la vesprada, tornen els concerts d'Orgue Alboraia. Esta vesprada, amb dos protagonistes molt joves, el valencià Marc Balaguer i la ucraïnesa Sophie Nakonekhna. I ja se n'anem cap al dijous. El dijous, dia 8 d'octubre, concert Son Patrimoni per la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes. Serà a les 10:30 a la plaça d'Espanya de Xilxes. I acabem en esta agenda amb el concert que farà el dijous, dia 8, l'Orquestra de València. Farà un concert per a commemorar el 9 d'octubre amb obres de Manuel Palau, Eduardo Montesinos, Manuel de Falla i Maurice Ravel. Serà a les 5 de la vesprada a la sala Iturbi del Palau de la Música.

Esteu escoltant la marxa 9 d'octubre del mestre Fernando Bonete, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València, sota la batuta del mateix mestre Fernando Bonete. I escoltant esta marxa del 9 d'octubre, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, perquè tornem en uns minutets i seguim amb més protagonistes en el programa d'avui, Fem Banda.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
2: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6.
3: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
1: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
4: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
1: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Primera nit de les dos acampades per la vivenda instal·lades a València i a Alacant. Hi ha una vintena de tendes de campanya tant a la plaça de l'Ajuntament de València com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant. Se sumen d'esta manera a les acampades de la Puerta del Sol de Madrid, que ja està una setmana, i també a la de Barcelona. Informa des de la plaça de l'Ajuntament de València, Verònica Marc.
6: A la plaça de l'Ajuntament de València hi ha instal·lades al voltant d'una vintena de tendes de campanya per donar inici a una acampada indefinida, sumant-se també a les mobilitzacions de Madrid i Barcelona, i sobretot per defensar una vivenda digna. A l'acabar aquesta manifestació, al voltant d'un centenar de persones han vingut cap a sí, cap a la plaça de l'Ajuntament, de manera autònoma i espontània, i a aquestes hores encara segueixen ací. Ja han comprat menjar i beguda per als pròxims dies i també s'han organitzat en diferents comissions de treball per seguir lluitant pels drets de la vivenda. Com hem dit, esta acampada ha sorgit de forma espontània. El sindicat de llogateres ja ha mostrat el seu suport, però de moment no estan així participant d'esta acampada.
7: Simplemente es algo autónomo que hemos hecho tras la manifestación de forma completamente pacífica, no pretendemos causar ningún conflicto.
8: Es una acampada indefinida.
9: Sumar-nos a tot el que ja s'està fent, tota la lluita que porta ja molts dies fent els carrers.
5: Pedro Sánchez apura el període de reflexió per a decidir si convoca o no eleccions generals i avui hi ha moviments a l'esquerra del PSOE. Els 5 ministres de Sumar es reuneixen este migdia, analitzaran la situació sobretot de la vivenda. La incògnita és saber qui serà el o la cap de cartell del moviment. Alguns sectors plantegen la ministra de Sanitat, Mònica García. Des del Partit Popular, el líder Alberto Núñez Feijóo ha tornat a insistir que convoque eleccions ja. Acusa Sánchez de dividir la societat y considera la legislatura esgotada.
10: Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo. España tiene derecho a decidir. Ya.
5: A casa nostra, el PSPB ha demanat un ple extraordinari i urgent sobre la vivenda a les Corts. El síndic José Muñoz assegura que el PP de Pérez Llorca s'ha posat al costat dels fons voltor.
11: Que se aplique la ley estatal de vivienda, que se limite el precio del alquiler. Exigiremos también que se eviten y que se prohíban los desahucios de personas vulnerables y exigiremos también que se prohíba la implantación de los fondos buitre en la Comunitat Valenciana.
5: De la resta de l'actualitat, a Benigembla, a la Marina Alta, un agricultor de 70 anys s'ha mort en un accident amb el seu tractor mentre estava treballant en un camp d'ametllers. L'home ha quedat atrapat davall del vehicle. I al Coll, dos policies locals han sigut atesos per respirar el fum en un incendi en un edifici de 18 vivendes. Els bombers han hagut d'evacuar tota la finca i cap veí ha resultat ferit. Atenció a Catalunya, perquè pràcticament tota la costa catalana està en avís roig per pluges que poden deixar 200 litres en només 6 hores. Així a casa nostra, la EMET ha desactivat ja tots els avisos. Acaba, per tant, l'episodi de pluges que des de dijous ha deixat prop de 300 incidències que ha gestionat emergències. Busquem la previsió. Lluís Obiols, bon dia.
12: Bon dia. Tenim per davant un diumenge variable, però res a veure amb les precipitacions que ens han afectat els últims dies. De fet, durant el matí tindrem sol, amb el permís dels núvols baixos que s'han format, les boires a l'interior, a les comarques centrals, encara en punts del Golf de València, i a partir de migdia, núvols que creixeran, deixaran una vesprada de cel variable, ruixats poc importants a l'interior de València i Castelló, però atenció perquè les previsions indiquen que estos ruixats localment acompanyats de tempesta es poden intensificar a poqueta nit, entrarien des de Castella per la vall de Cofrents i Llora, la costera i la canal de Navarrés, i es desplaçarien cap al litoral del Golf de València. Com diem, això seria a poqueta nit. De fet, estem davant d'un dia prou tranquil. Vent fluix i atenció a les temperatures perquè continuen elevades la majoria dels valors màxims entre els 24 i els 28 graus.
5: Gràcies, Lluís. En els esports, Espanya ha superat la República Txeca per 3-1 en la tercera jornada de la Nations League. En segona, el Castelló, a les 6 i mitja, Castalia està obligat avui a guanyar el Ceuta per a mantindre el lideratge, però atenció, el mensaje que envía Pablo Hernández es este.
13: No me gusta este tipo de partidos que la gente da casi por hecho, ¿no? Que vamos a ganar por el momento los dos equipos y creo que no va a ser así, creo que va a ser un partido complicado, difícil.
5: Motociclisme, ha acabat el Gran Premi del Japó de MotoGP, victòria per a Marc Márquez per davant de Jorge Martín. Martín lidera el Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Márquez. En Moto2, triomf per a Izan Guevara. El millor valencià ha sigut Ortolà, que ha acabat en quart lloc. En Moto3, primer Máximo Quiles i segon David Almansa. De moment és tot, tenen més notícies a les 10 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua la tercera hora de Fem Banda.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
15: València se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al Plan de Formación Ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
16: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
17: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: I seguim fent banda i seguim amb la secció Avui en qui parlem. I pareix que jo hauré ja fet aposta el que va passar ara. Perquè anem a parlar en un altre alzireny. És a dir, hem parlat en Belém, Clari, que és d'Alzira, i ara tinc que ser un compositor o una altra persona d'Alzira. No ho ha fet aposta. Són els astres que s'han alineat. I avui, a Fent Banda, tenim el plaer de conversar amb el compositor Javier Quilis, músic i creador d'Alzira, amb una trajectòria vinculada a la composició orquestral, la música audiovisual i les noves tecnologies aplicades a la música. La seva música ha traspassat fronteres i ha rebut reconeixements internacionals com el primer premi de Henry Holdsmith Awards o la Hollywood Music in Media Award. Amb una manera molt personal d'entendre la composició, Javier Quilis combina la sonoritat simfònica amb elements del pop, el jazz, el musical i la música electrònica, i ha posat la seva música al servei tant del cinema com de la publicitat, com dels seus propis projectes discogràfics. Avui volem conèixer millor el músic, el compositor i, sobretot, la persona que hi ha darrere de totes aquestes músiques. Javier, moltes gràcies.
1: Hola, molt bon dia, Imma.
0: Molt bon dia. I ve acompanyada de la seva neboda, Meritxell.
1: Músic també.
0: Músic que forma part de l'orquestra de l'Escala de Milà. I també és d'Alzira. Mira, ja tinc experts de punta. O de Carcaixent. Què diguem, d'Alzira o de Carcaixent? O mig-mig.
2: A veure, jo d'Alzira, però he estudiat sempre a Carcaixent, aleshores em sent com... més com...
0: No és d'Alzira, és d'Alzira.
2: Però jo soc d'Alzira de tota la vida, home, vull dir-ho. M'ha criat ahir i he estat sempre ahir, aleshores.
0: Molt bé, moltes gràcies per haver vingut ací.
1: A vosaltres.
0: I la primera pregunta per a Javier és... Qui és Javier Quilis quan està davant d'un ordenador, d'un piano o treballant en una composició?
1: Doncs te diria que Javier Quilis és una persona comú, sempre dic, és un autèntic melòmano, m'encanta. Des de ben xicotet sempre he estimat la música de tot tipus. Jo crec que he tingut una, sempre dic, molta influència dels meus germans, de que es posava música sense 8 anys i tal, i això sempre ha creat en mi una cultura musical. I durant en el pas del temps, i aquesta afició melòmana d'escoltar s'ha desenvolupat i s'ha convertit en voler jo crear la meua pròpia música. I per a mi la música, sempre dic, és com una forma d'expressar-me. És la meua forma d'expressar-me, de voler contar coses.
0: És a dir, que això s'ha convertit en la teua professió, però que això és la teua vida i aleshores no és ni com una professió.
1: No entenc la meua vida com una professió, sinó com una necessitat. Uh-huh. Una necessitat de voler contar coses, de voler expressar-me, de voler crear, i això ho faig mitjançant la música.
0: Molt bé. I quan comences tu a estudiar música?
1: Doncs jo crec que com un bon valencià vaig començar des de ben xicotet. El que sempre dic és que jo no tinc una carrera musical, és a dir, jo no tinc la carrera de música
0: la titulació, feta,
1: la titulació, diguem, la titulació oficial. Perquè sempre el que jo volia realment, Imma, era crear, no? I sempre quan estudies música normalment sempre ve vinculat a estudiar un instrument, el sí. que siga, el piano, la flauta...
0: Però tu vas començar en algun instrument?
1: Sí, jo tocava el violoncel. Instrument al que continuo tenint-li una autèntica predilecció, em sembla un instrument meravellós.
0: De vegades en quant encara l'agafes?
1: No, el tinc a casa, vull dir, me fa...
0: És allà en un raconet.
1: Tal qual. Però és un instrument que m'encanta i, de fet, és un instrument que procure sempre utilitzar-lo, sempre quan faig alguna producció, un nou disc o el que siga, sempre procure dedicar-li un tema, quan dic jo, al meu xiquet, al meu instrument.
0: Al teu instrument. És a dir, que tu vas començar la societat musical d'Alzira.
1: Sí, efectivament.
0: Igual que tu també, no?
1: No.
0: Meritxell, tu no?
2: Jo des del principi a Carcaixent, perquè jo volia tocar...
0: La lira carcaixentina?
2: Exacte, sí. Jo comencé en la lira carcaixentina i després vaig passar al conservatori Mestre Bert, perquè jo volia tocar l'oboe, aleshores

0: era ahí on podia tocar-lo, des de ben xicoteta.
1: Sí. Doncs, Javier, tu es defineixes com músic autodidacta.
2: Tal qual.
1: Per a tu què significa això d'autodidacta?
2: Bueno, el que te diria, no vull tindre el síndrome de l'impostor, és a dir, jo no tinc una titulació com a tal, no he estudiat composició, no he estudiat orquestració, però sí tinc moltíssima, moltíssima curiositat. I des del meu punt de vista crec que el fer o el compondre de música és una feina que és un ofici que se pot aprendre.
1: Sí.
2: No? Aleshores el que sí que faig evidentment és anar de vegades a rebre classes de gent que sap, evidentment estudie moltíssimes partitures, m'agrada veure ostres, què fan, com combinen els violins, quan l'orquestra o la corda està fent això, que estan fent els metalls, és a dir, soc curiós.
1: No has anat, diguem, que a una educació reglada,
2: okay,
1: vale? Però sí que has anat a classes i t'has interessat i has estudiat el que seria el món de la composició.
2: Efectivament.
1: I tu com comences a fer les teves primeres composicions?
2: Ostres, doncs quasi et diria que va tot vinculat un poc a la tecnologia musical. Recorde ja de xicotet, sempre he dit, hi ha una cosa que va canviar la meua vida per complet i va ser quan els meus pares, precisament en un viatge a Andorra, en compraren un teclat xicotet de xoguet, que es deia un Casio. Jo crec que
1: és que
2: tenim
1: certa
2: edat.
1: Este minudet que era un Casio, no?
2: Efectivament.
1: I anaven a Andorra perquè aleshores estava allí més barat.
2: Efectivament, i de fet estaria per dir-te que ni siquiera hi havia aquest tipus de xoguet encara així a Espanya. I quan els meus pares me compren això, jo tindria que 7-6 anyets, una cosa així. Vull dir, allò em semblava al·lucinant com podies... Era monofànic, vull dir, no, ni siquiera tal. Però com podies anar tocant una tecla i podies tu crear-te les teues pròpies melodies.
1: Sí.
2: Jo crec que li vas donar els viatges als meus pares des d'Andorra cap a València tot el rato tocant a Cabrín fins al gorro. Però jo vas dir, ostres, que guai que jo puc crear com el que jo vulgui, no simplement recrear alguna melodia o alguna peça, sinó que també puc fer-me jo la meva pròpia composició. I aleshores això va anar desenvolupant en després comprar-te pues, sintetitzadors, teclats i tal, i sempre dic, avui en dia, i gràcies a la informàtica, avui es poden fer coses al·lucinants des de casa.
1: De tot això anirem parlant. M'has fet recordar el viatge d'aquestes cap a Andorra que anaven a comprar sucre.
2: Tal qual, formatge,
1: i electrònica, i molt bé. Bé, als 15 anys ja feis les primeres maquetes.
2: Sí.
1: Aquesta paraula que ara ha desaparegut pràcticament, les maquetes.
2: Tal qual.
1: Encara tens alguna guardada?
2: Sí, en alguna cinta de casset, que també és una cosa que ja és totalment arcaica, però sí, recorde amb molta estima. Bàsicament en aquella època feia coses per a l'institut, vamos a fer un recital de poesia, recorde un que se va fer sobre la figura de Hernández, el poeta.
1: Miguel Hernández,
2: perdó. I res, aleshores em digueren, ostres, podies musicalitzar alguna de les poesies d'ell i tal. I res.
1: I tu anaves ahí fent.
2: No, me feia molt de comboi. Anava a crear les primeres bandes sonores d'aquella època.
1: No tenim una maqueta, tenim millor. La gravació que tenim és molt millor.
2: Sí.
1: I anem a escoltar-la perquè parla d'un monestir que està al Zira. Quin monestir és el que està al Zira? El de la Murta.

0: El violoncel és bonic, però la flauta també. El oboè està clar.
1: Tots els instruments...
0: Ja ho crec que sí. És un tema, el Monestir de la Murta, és un tema del teu primer treball discogràfic. És un so...

0: Omniferralitat.
1: Absolutament.
0: És el títol del treball. Mm.
1: Res, el títol estava pràcticament clar perquè la il·lusió que tenia la meva vida era gravar música amb una orquestra real. I serà el meu somni, no?
0: I vas agafar una orquestra real, professional. Per què la de Budapest?
1: Mira, és prou senzilla la resposta. I hi ha moltes orquestres, evidentment estem a València, hi ha moltíssimes orquestres i fins i tot en Espanya, però orquestres especialitzades en gravacions de música de cinema, audiovisuals, ja no hi ha tantes així. Mm. Aleshores, bueno, em feia convoy i ser fora i provar i reservarellar en algunes ciutats, com recordo Bratislava, Praga, i en este cas triarem Budapest, i la veritat és que no. jo em vaig tirar tota la, sempre ho dic, em vaig tirar tota la gravació plorant.
0: Era el que anava a preguntar-te, quan vas estar allí per primera vegada i vas sentir la teva música, igual que estàs sentint-la, igual que estàs emocionant-te ja...
1: Evidentment.
0: És així.
1: És que és una meravella.
0: Ja ho crec que sí. La setmana passada estaves en el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Sí, bueno, vaig anar de turista.
0: De turista.
1: Honestament, vaig anar de turisteo. Ah. Però me va pillar tot el festival així. I, de fet, vaig estar parlant en companys i t'has relacionat un poc amb l'indústria de la música. Oye, estoy por aquí i es vegerem i molt guai. Bueno, i ara jo és un altre nivell.
0: Un altre nivell.
1: Un altre nivell.
0: Seguim en la teva trajectòria i hi ha un moment, suposo, de la teva vida... que tu vas veure un ordinador i vas dir, buf, així se poden fer moltes coses.
1: Efectivament. Sempre he sigut un apassionat.
0: Jo, per exemple, perdona, recorde en l'institut, allà en 14 anys, que començava a posar l'assignatura d'informàtica.
1: Sí, era una de les optatives.
0: Per a mi era tot un descobriment que jo no vaig anar ahir a parar. Perquè vaig dir, jo no. Ahí són cerebritos, molt... I jo
1: a teatre, a anar?
0: Jo estava aixativa. Allí fent el bup, que es deia el bup.
1: No? Igual.
0: I vaig dir no. I tot el que ha dit que no, la vida t'ha portat que sí, que tens que anar per ahí, no? Quan tu vas descobrir eixe món de la tecnologia.
1: De fet, jo fins i tot, jo me passa un poc igual que tu, i vaig arribar un poc tard al meravellós món de la informàtica.
0: Sí.
1: Però és que, clar, quan vas descobrir les possibilitats que tenia de poder fer música, i música amb una qualitat considerable, des de casa... És a dir, la possibilitat en este cas del que jo faig habitualment de recrear en maquetacions, orquestres virtuals i que ho escoltes i evidentment no sona com una orquestra real.
0: Però sí que tindràs unes bones llibreries de sons que pots treballar molt bé.
1: De fet, avui en dia moltíssims projectes per a sèries, tal, anuncis, quan no hi ha de vegades pressupost per a gravar en una gran orquestra, se grava en llibreries de so i el resultat ningú et va dir... O de vegades se fan combinacions híbrides, és a dir, se grava una xicoteta secció de corda real i se implementa o se suplementa amb llibreries de so.
0: I quan tu vas dir... És que és el que m'agrada, el que disfrute. Quan vas descobrir aquella banda sonora d'alguna pel·lícula que tu vas dir, jo vull saber el que fa esta gent, no? Per a quadrar la imatge, el so i tot. Sí.
1: També, igual que m'agrada la música, m'agrada el cinema i jo he crescut en una generació on des de totes les bandes sonores de John Williams, Star Wars, Indiana Jones, E.T., després compositors, sempre tinc debilitat personal per un compositor que s'anomena John Barry, que és el compositor de Memòries d'Àfrica, una banda sonora que encara m'emociona cada vegada que l'escolta, que es diu Bailando con Lobos, la pel·li de Kevin Costner, perquè a més és una melodia molt senzilla, no és diguem tècnicament i musicalment una cosa molt complexa, però és que té una emocionalitat, i sobretot quan
0: que va
1: directe, les imatges.
0: Directe a l'ànima.
1: Wow, directe. I de fet crec que és una clara influència de la música que jo

0: Ho faig, perquè si jo no faig música massa complexa musicalment o tècnicament parlant, doncs intento fer una música que tingui una melodia que pugui recordar i que vagi, diguem, directe un poc a l'ànima de les persones.
1: Doncs a mi va directe a l'ànima, a la meua, este tema que anem a escoltar, que crec que és un tema molt important, que ara ens explicaràs per què vas compondre el tema per a l'Alzheimer. Escoltem.

0: Estem escoltant el tema per a l'Alzheimer del compositor Javier Quilis, un treball que ha guanyat un premi. Quan vas compondre este tema? Per què el vas compondre?
1: Mira, este tema va sorgir originalment per a un curtmetratge que s'anomenava així, Alzheimer, i que parlava un poc de, dels efectes de la enfermetat a través de records i com cada vegada els records se van oblidant fins que al final queda una persona que està en una, recorda que estava en una caïra i en una, la mirada totalment perduda. I el director, que era Manuel Camacho, va dir: m'agradaria que feres la banda sonora. I aleshores va sorgir este tema, que en una versió molt reduïda, però me va agradar a muntó i vas dir: això en un futur vull desenvolupar el tema un poquet més i fer-lo una peça musical. I bueno, ahí està el violí, una càrrega emocional brutal.
0: Sí. I va guanyar un premi?
1: Sí, als Estats Units, el Hollywood Music and Media Awards.
0: Va ser en el 18, en el 19, una cosa així?
1: En el 18.
0: Suposa que aquest premi per a tu va ser important.
1: Sí, va ser... Bueno,
0: Perquè els premis ajuden, és a dir, tens alguns, no? Però diguem que el que fan és donar-te força per a continuar.
1: El que fan, per a, en el meu cas concret, el que me serveixen els premis és un poc per a dir: val, el que estic fent està bé, no? El poder continuar i saber que això a algú li agrada, no? Però sempre dic, i crec que ho hem comentat al principi de la entrevista, que jo sóc la persona més feliç del món simplement fent música. M'encanta el procés de crear-la. Si després això té algun tipus de repercussió, genial, però si no, jo fent música sóc superfeliç.
0: I ho transmitixes.
1: Sí, gràcies.
0: Un tema molt bonic, profund, important, perquè és una enfermetat que la pateix igual el malalt, però els que acompanyen. És que acompanyen.
1: Malauradament, he viscut aquesta enfermetat a través de ma mare.
0: Sí.
1: I sempre dic que este tema li el dedique a ella. I recorde, ara que estic escoltant, me ve el record de la sessió de gravació i de quan va gravar el violinista este solo. I...
0: El que te diré,
1: és impossible no emocionar. Sí, de fet, recorde que el violinista va dir: deixa'm escoltar-la diverses vegades, diu, perquè és una música que té una càrrega tan emocional, tan intensa, diu, que vull fer-ho bé, no? I però, això va ser un orgull per a mi.
0: Així és, i ho fa molt bé. Bé, com és... Què és més complicat? Compondre una peça pròpia, és a dir, posar-li música, tu fas una peça pròpia, o posar-li-la a una història que ja et donen?
1: Jo crec que sempre és un poc més complicat el compondre per a un audiovisual, sigui el tipus que sigui un anunci, sigui una pel·li, sigui X un documental. Per què? Perquè ja tens una acotació. És a dir, per exemple, si anem a composar música per a un curtmetratge que ocorris a l'edat mitjana, doncs ja te van acotant quin tipus el millor de sonoritat necessita la pel·lícula. També moltes vegades el director o la persona que et contrata determina si vol que la música estiga molt present o al contrari.

0: clar i no, simplement com si hi hagués una música de fons perquè no vol donar-li tant protagonisme. Aleshores, sempre que es composa per a un audiovisual, diguem que tens sempre un poc més d'acotació, mentre que quan fas música, que dic jo, lliure, sense, o música de concert o el que siga, eres lliure tu per a portar la música per on tu vulguis.
1: Quan tu tens aquesta imatge o aquesta història, no? Què pesa més? L'emoció que tu vols donar-li? La història o la imatge que en aquest moment tan...
0: Torna a dir-te, quan fas audiovisual no eres tant tu de vegades el que determina, sinó que ben posat, és a dir, abans estàvem parlant de Bailando con Lobos, doncs, i m'imagina, no?, la conversa amb el director, quan apareixen les boniques imatges, apareixen els búfalos per allí, menetxen, sí, i tal, sí, a lo menos el director li haurà dit al compositor, mira, si tens carta lliure, perquè no hi ha diàlegs, i la música serà la protagonista. Doncs ahir tu, en la teva faceta de compositor, dius, vale, així sé que puc obrir la música, puc fer el que jo vulga, perquè sóc jo el protagonista, però a lo millor en una altra escena més on hi ha diàlegs o escenes d'acció, la teua llibertat és molt més menor, no?
1: Seguim escoltant peces teues, obres teues, com esta, perquè ja s'arriba el 9 d'octubre, i n'hi ha una peça que tu has fet en honor al rei en Jaume. Esta

0: Rei en honor al rei en Jaume.
1: Sí.
0: Significatiu, el rei en Jaume en Alzira. Va morir allí.
1: Efectivament. A més, es celebra aquest any el 750 aniversari del seu falleciment.
0: Sí.
1: I bé, sempre dic als meus treballs discogràfics, sempre procuro dedicar una peça al meu poble, en algo que tinga que veure en Alzira.
0: És a dir, mai s'han de perdre els arrels d'una persona.
1: No, perquè forma part també de qui soc. Aleshores, en el primer vaig triar el tema del monestir de la Murta, i en este, ostres, a què faig? A un lloc? Tal, i passejant un dia per les muralles d'Alzira, que encara queden, vas dir, ostres, la figura del rei Jaume primer, no? Em pareixia que tenia una intensitat, i també volia dedicar-li una peça no només a la figura del rei, diguem, com a institució, sinó a la persona.
0: A la persona.
1: A la persona, no? Em semblava
0: molt interessant. Hi ha molt escrit del rei en Jaume.
1: Afortunadament.
0: Té molta història com a persona. Té molta història com a persona.
1: Ara, en Alzira, hi ha, en aquests moments, una exposició que s'ha portat un llenç de Pinazo, i estan, de fet, utilitzant aquesta música. I l'altre dia que vaig anar a l'inauguració, veure un quadre de Pinazo, que és la mort del rei Jaume I, amb aquesta música...
0: I aquesta foto me l'han passat, saps?
1: Uau!
0: Jo crec que sí, uau. Bueno, jo vull entrar per una problemàtica que existeix en els compositors i compositores dins del món de l'audiovisual, de les bandes sonores, que moltes vegades la relació entre el compositor i els productors... Ells demanen una cosa, després el compositor s'arrea hores i hores i hores fent feina, arriba allí i agafen d'ací a això, d'allà... És a dir, pràcticament no s'utilitzen moltes coses, o, algo més greu, te l'agafen, poden posar-ho en la IA, perquè n'hi ha uns contrats així, que perds els drets d'autor, i t'ho poden canviar, i tu... No pots fer res.
1: Sí, és veritat. Mira, quan se fa alguna cosa per audiovisuals, jo dic, jo sóc responsable del que envie, però no sóc responsable del que s'escolta. Per què? Perquè després el director o la productora pot fer el que vulga, editar, tallar, implementar. De fet, una de les coses que ja avui en dia se treballa i és un estàndard és que tu, quan entregues una banda sonora d'una pel·li, ja ni siquiera la volen tota sencera. Volen que li l'envies per estems. És a dir, enviem només les cordes, enviem només les fustes, enviem només els metalls, i jo després, conforme vaig a fer el muntatge, decidiré si tal volta tinc massa intensitat i aleshores suprimis aquests metalls. És a dir, com fan una mescla...
0: Sí. I tu quan escoltes que dius, això és el que feia jo? Jo crec que un compositor o una compositora se queda...
1: És un poquet una llàstima, no?
0: Sí.
1: Perquè, com dic jo, ara, és com si ferem una recepta i jo t'entregara la paella feta i tu després digues, no, però jo vaig a separar l'arròs del caldo, de la batxoqueta, de... No, és un poquet de... Ostres, jo no t'he entregat això, perquè la gràcia, pense que està en el conjunt, en la combinació de... Però bueno,
0: moltes vegades aquesta relació, és a dir, aquest parlar, no?, entre el director, el compositor, crec que aquesta... Aquesta comunicació té que estar sempre present.
1: Tal qual. I recordo ara haver vist un documental de John Williams on John Williams se sentava en el piano amb Steven Spielberg per a la música de T. I ell anava a tocar-li, mira, esta és la idea que jo tindria per al tema quan estan les bicis, tal. I això...
0: I el director confia.
1: Efectivament.
0: I serà la paraula.
1: Acabes de posar la paraula clau, la confiança. Abans... tu podies tocar-li una maqueta a piano, però no podies fer-ho en ningun ordinador perquè no existia, i aleshores el director confiava en que quan tu composaves una música orquestal anava a quedar guai. Avui ningú vol arriscar-se, també a lo millor per una qüestió de pressupostos o de com funciona avui l'indústria. Aleshores tot el món vol saber abans de, fins i tot abans de gravar en orquestra, vull que escoltar com sona una orquestra, encara que siga feta en l'ordinador, però vull tindre el control, no?
0: Sí. I ahí està la problemàtica també de la intel·ligència artificial.
1: I la IA, doncs, ui, és una problemàtica.
0: Que no sabem on va, però podem dir que...
1: El que està clar és que va. Vull dir, no podem parar-la. No sé si això a la llarga serà beneficiós. Pense que com tot, no? Qualsevol mitjà es depèn de l'ús que li vulguis donar, no?
0: De tot el que has fet, de totes les bandes sonores que has fet, de tota la teua música, n'hi ha alguna peça entre totes que per a tu és especial?
1: Uau! No sé, les composicions sempre són com xiquets, no? I sí. Entenc que unes tisen millors, altres a lo millor no tisen tan perfectes, però hi ha una a la que jo li tinc molta estima, una estima personal, quasi diria, perquè està dedicada a la meua dona, no?
0: Que és esta que escoltem.
1: Sí.
0: Anem a ballar amb Carmina. Sí.

0: Carmina, tu no veus el teu home, però el teu home no pot parlar en estos moments. És d'una intensitat i d'una emoció el que estem escoltant. És a dir, ballar en companyia d'una persona, ballar la vida, perquè és ballar la vida. Pertany a l'últim treball que tu has fet, l'últim treball discogràfic, que és agrair.
1: Tal qual.
0: Agrair, que s'ha d'agrair molt.
1: Sempre dic que el... jo faig música perquè a vegades ves les xarxes socials o, i tal, i trobes que hi ha massa confrontació.

0: passió, massa odi, mal rotllo i tal. I sempre dic, ei, fas música un poc per contrarrestar això, no? Anem a crear, se poden crear cases tan boniques. I sempre dic, i la vida pot ser una cosa tan meravellosa si la entens sí. d'una determinada manera, no?
1: Si tots ens entenguen, si tots pensarem igual, no? Si tots pensarem igual. Tu dius unes frases que és agrair cada dia que estem així, agrair que pots continuar, que t'alces de matí, estàs siguent així, estàs així, no? I és un agraïment. Jo, tu escoltes, Sofia, tu estàs escoltant com jo esta peça i pot ser la banda sonora de qualsevol pel·lícula d'amor. d'esta no... Està diguem-me que la teva dona és especial.
0: Bueno,
1: jo no la conec.
0: Ho és, absolutament.
1: Sí, jo no la conec.
0: Absolutament.
1: Qui és la que canta? Jo sí que vull que me digues qui és la xica que canta.
0: Sí. Mira, és supercuriós. Et comente, Imma, este tema se va concebre, per a que veges a vegades com la música se transforma o a vegades van sortint noves idees. Esta cançó era instrumental. Te feia una versió al disc que està interpretada al saxo. I quan ja la tenien feta, va vindre a gravar un altre tema que es diu The Joy of Life, la cantant Pilar, una cantant argentina meravellosa. I quan va escoltar este tema al saxofó, va dir, jo això vull cantar-ho. Però, Pilar, si ni siquiera tinc lletra ni... Javier, no te preocupes, jo hago la letra, però jo vull cantar esta cançó. I ahí está
1: la lletra.
0: I ahí está, la va crear ella, Pilar López.
1: Acabes de nombrar una altra peça, que és el... Ara la trobarem, és que estic buscant-la, saps?
0: Sí, tranquil·la.
1: Estic buscant-la, el The Joy of Life, que és esta que escoltem ara, que després acabarem l'entrevista escoltant-la, que és el que m'has demanat. Però ja que l'has nombrat, és esta, no? El de jugar en la vida, el de
0: disfrutar
1: de la vida, no? Encara que n'hi ha moments molt durs en la vida i van en el procés de la vida. Hi ha una cançó molt bonica per ell, que és Dani Martín, que diu, que bonita la vida, no?
0: Sí.
1: Pues, me coneixi.
0: Jo dic que la vida no és una pel·li de Disney, vull dir, no és tot bonico. Evidentment passem ratos guais i passats molt desagradables i tal, però aquest és el camí, no? I com deies tu abans, el que hi ha que intentar és disfrutar cada dia. Cada dia és una oportunitat de ser feliç
1: i de
0: fer feliços els que ens envolten. Aleshores, ostres, alçar-se de matí, anar-te'n a passejar, pegar una volta, ara vinc d'un viatge, poder descobrir llocs, un passeig amb la teua dona, una conversa, una pel·lícula. Ostres, la vida, el que pot ser autènticament una meravella.
1: Viure-la dia a dia, viure-la dia a dia. Dia a dia. En el Dèneu tens molts premis. En el Dèneu també tens el premi nominació als premis Fimu Cinema de Tenerife.
0: De Tenerife.
1: En companyia d'un altre compositor gran que tenim a València, que és Josué Vergara.
0: Bueno, conec a Josué des d'ella fa molt de temps i sempre havien dit, ei, alguna vegada hem de fer alguna cosa junts, hem de compondre alguna banda sonora junts, i res, va sortir este curtmetratge de Juan de Dios de Garduño, que es diu Lobisome, i res, i farem els dos. I va ser a més, va estar també molt guai perquè Josué és un músic que li agrada molt la música electrònica, és síntesi i tal, i jo vinc un poc d'una vessant més, diguem, orquestral. Aleshores, farem un híbrid dins de la banda sonora i va quedar, crec que, prou bé.
1: Va quedar molt bé. I què ha canviat des d'eixe Javier Quilis del primer CD, ¿vale? És a dir, A Dream Come True, a este d'agraïment? Grateful és com està ben pronunciat?
0: Grateful. Sí. T'ho he dit abans, el primer disc va ser una cosa totalment emocional i t'he dit que vaig estar tota la gravació plorant, però en este ha sigut com una experiència molt més madura i inclús et diria que l'he disfrutada més. A més, vas tindre, sempre he dit, per a mi la sort de que m'acompanyaren. En el primer va ser impossible, però en aquest disc em va acompanyar tant la meva dona Carmina com en este cas també Mary Chey. i, ostres...

0: va ser com un procés, com una gravació molt familiar. També és que vingueren els
1: enginyers... Perquè tenen que dir els oients que quan ens acompanya la família estem molt millor els músics.
0: Sí, i també quan...
1: Estem arropats.
0: Tal qual, i tant el director que venia d'Espanya, que era Joan Martorell, com l'enginyer de so, Luis del Toro, quan formes un equip, una colla d'amics, ¿vale? Pense que això es transmet també en la gravació. No hi ha tanta tensió a vegades de voler fer les coses perfectes, sinó que tot va fluint, i esta última gravació de Grateful, jo la tinc molt bon record d'ella.
1: Meritxell, estàs molt calladeta ahir. És a dir, tu l'has acompanyat a alguns d'estos projectes. Sí. Tu també tens aquesta vena de compositiva?
2: No, jo en canvi no, jo tot interpretació, però sí que és veritat que quan anàrem a Budapest a gravar el segon disc, jo no havia estat mai en una experiència així, i el poder estar en tots allí en la cabina...
1: Vas tocar? Vas agafar el bo, eh?
2: No, li vas dir a mon tio, perquè m'ho va oferir, i li vas dir, mira, tio, com no he fet mai això, vull anar amb vosaltres i disfrutar de lo que és això, i veure també... i estar en els músics, perquè a vegades me'n baixava baix en l'orquestra i els escoltava de prop i me sentava al costat d'ells i era com... Uau, wow. O sigui, clar, és una...
1: Jo tinc que convidar-te a tu, perquè tu eres jove, molt jove, estaria en l'Escala de Milà, l'Escala de Milà que tota la gent pensa, l'Escala de Milà, l'Escala de Milà, i mira, per on... Tu estàs allí.
2: Sí.
1: Des de quan estàs allí?
2: Del 2024. Estic allí en l'orquestra de l'Acadèmia. I estem... acabem ara en desembre, però...
1: Abans diem la paraula, tota una eminència. Ella.
0: No.
1: Jove. Tenim uns músics, abans estàvem parlant amb Belén, 22 anys.
0: Una altra sí. Meravellosa violinista.
1: 22 anys. Escoltem ara este adagio, i parlem d'este adagio.

0: Este adagio. Quan vas compondre este adagio?
1: Doncs, mira, l'adagio es va composar, com t'he dit, en este nou disc vas voler fer coses diferents que no havia pogut fer en el primer, i una volia fer una peça només o tan sols de corda amb el piano. No? I inspirat en tot l'educació del món en els adagios d'Albinoni o de Samuel Barber
0: i tal. En
1: ostres, vull fer una peça amb una càrrega emotiva molt forta i tal, i això va ser un poc l'origen de la creació d'aquest adagio.
0: I actualment pots avançar en què estàs treballant?
1: Doncs, mira... No,
0: si
1: no,
0: pots dir alguna coseta.
1: Al contrari. Encara no he composat, diguem, res, però tinc com a oberts distintes cosetes. Una d'elles, m'agradaria fer un disc que s'anomenarà... De fet, això sí que el tinc pensat com Intimados.
0: Sí. És a dir,
1: fer un disc, ara que vinc de tota la part orquestral, m'agradaria fer una coseta que fora només piano i instruments solistes. En este cas, per exemple, per a oboe, per a un violí, una cello, una flauta, només explorar aquesta vertient totalment intimista, molt nua, molt d'instruments sense gran diluqüència, íntim però directe.
0: I abans de passar al suggeriment de la setmana, que tu també vas a dir-lo, què li diries a aquell Javier Quilis de 15 anys que començava a fer les seues primeres maquetes? Ara què li diries, si el vegeres per ahí?
1: Que continuï lluitant per el que li agrada. Això és el que li diria.
0: Doncs...
1: I que val la pena continuar i no deixar-ho. Abans parlàvem dels músics, de la constància, no?
0: Sí. És que el músic té que tindre molta constància. Sí.
1: I de vegades...
0: molta disciplina.
1: I de vegades en la música hi ha moments desagradables. Ara veníem parlant en el cotxe que a vegades els músics es presenten una prova i no t'agafen i... Però has de ser constant.
0: Jo li feia una pregunta abans amb el Nem, que era... que s'havia perdut, però clar.

0: Té 22 anys, tampoc es pot perdre molt perquè encara té tota la vida. Però què s'havia perdut pel camí elegint la música, no? M'agrada molt la contestació perquè m'ha dit, no m'he perdut res. Era dir, està contenta en fer el que he fet. Està contenta, no ha perdut res, està fent el que li agrada.
1: És que tant intèrprets com compositors com músics, jo crec que sempre dic, la música, jo sempre dic que és un regal de Déu, és una cosa em pareix increïble,
0: no? Ja ho crec que sí, un regal ben gran. Passem al suggeriment de la setmana, no se'n vagin perquè seguim parlant en Javier Quilis.

0: Estem en el suggeriment. El nostre suggeriment d'aquesta setmana es convida a fer un viatge en el temps. Es traslladem fins al Renaixement, de la mà de la Renaissance, una obra per a banda sinfònica composta per Javier Quilis i Carlos Riera Andreu. Una proposta que va més enllà del concepte tradicional de concert i combina la força de la banda sinfònica amb una orquestra virtual, sintetitzadors, narració, il·luminació i projeccions audiovisuals. Si s'heu donat compte, encara no hem parlat de ninguna peça de banda perquè la tenia reservada per ara.
1: Okay.
0: Així va vindre Carlos, vam explicar la peça, l'obra... I ara coneixen, ja havien sentit algun fragment. Els nostres oients la poden escoltar completa quan acabi el programa, en el podcast, la busquen, en el YouTube també està, però quan acabi, la primera obra que sona és la Renaissance. Per a tu és molt diferent compondre per a banda que per a orquestra fent bandes sonores?
1: Entenc que la banda i l'orquestra tenen com textures diferents, però això també fa un atractiu, el fet de que com tenen sonoritats diferents també te permetixen possibilitats tímbriques distintes, no? I l'encàrrec, això va ser un encàrrec de la Societat Joventut Musical d'Albal i de Carles Riera, que és amic personal, i em deia: Javier, hem de fer algo diferent. No vull que me composes un pasodoble i tal, vull que fem algo, recorde que deia, que lo pete, algo que sea diferente, tal, vale. I què podien fer? Ostres, podien fer una combinació de banda amb orquestra. Val, guai. Fem un brainstorming, no? I per què no fem una narració i contem una història ambientada en el Renaixement i que vaig a donar part i ser narrador a distintes peces musicals? Vinga, endavant. I bueno, estarem treballant uns mesos.
0: I per què va ser la idea del Renaixement?
1: Perquè la Societat Musical Joventut d'Albal cada any dedica un cicle a una temàtica. Crec que l'any passat, no sé si eren els colors, i aquest any estava dedicat a la Renaixença.
0: I com es treballa, com es fa això de compartir banda sinfònica en una orquestra virtual, sí, en uns sintetitzadors? Com es fa tot este putxero?
1: Bueno, jo puc dir també, perquè estava tocant el oboe a sobre, va ser un repte molt interessant i va estar molt bé, perquè efectivament has de combinar la banda, la sonoritat de l'orquestra, el narrador, programacions, a més hi havia il·luminació, efectes especials, projeccions, era, com dic jo, ja no era una peça, era un show, un poc, i era un poc el concepte, que tingueres inputs des de tot tipus, tant visual, auditiu, i bueno,
0: bastant. I treure-li tot això que estem escoltant, tot això, perquè si n'hi ha sonoritats que trau un instrument de corda, que és de vent, igual no arribem mai, i al contrari, no? És l'única vegada que has compost per a banda?
1: He composat algun pas doble, també. M'encarregaron un pas doble per a la unitat de música de la Guàrdia Civil,
0: sí,
1: que s'estrenava més al Palau, però no faig excessiva música de banda, però no per res, eh?
0: Sí.
1: M'encanta.
0: I com és això de treballar a quatre mans amb Carlos Riera? Perquè ell, Carles, els dos parlàveu, jo faig això, jo vaig a fer així...
1: Carles no és simple, a banda de que és un excel·lent director i músic, és amic. Aleshores, crec que, a més, els dos tenim com una mateixa manera d'entendre la música. Sempre ens agrada fer alguna cosa diferent i tal, i per a mi va estar un autèntic plaer.
0: La vau estrenar el 25 de novembre del 2023 a la Societat Joventut Musical d'Albal. Com recordes aquell dia? És a dir, aquell dia... És nervis, tu també estaves, Meritxell.
2: Sí,
1: estava tocant.
2: Super emocionant, la veritat.
1: Sí, va estar... escoltar la sencera, i sobretot volia destacar l'esforç que feren els músics de la banda, perquè no era un repte fàcil. És a dir, anar en una sincronització...
0: Clar, perquè tot això te queda en pla...
1: tot clic-trac, que se denomina...
0: No? En la claqueta.
1: En claqueta, que portava Carles, i que els músics tinguin aquesta precisió. Gent que tenia des de 20 i pico, però per n'hi ha 20 crios, xicotets de, no sé, 12, 13 anys...
0: Sí.
1: Feren un treball admirable i després el resultat... Bueno, jo, me quedo en el moment quan s'acaba l'obra i s'alça tot el públic, en peu, no? Perquè va ser molt impactant.
0: El que narra, perquè té narrador, Stephen.
1: Stephen, sí. Stephen interpretava a un personatge que és fictici, Lorenzo Di Fiore, un escrivent, però conta històries que sí són reals.
0: I aquesta història qui la va narrar? Qui la va escriure?
1: La crearem entre Carlos i jo. Crearem la guionització.
0: Sí,
1: O sigui, el que volíem és... Ostres, de què anem a parlar? Mira, podem dedicar un tema dedicat a la pietat. Val, doncs anem a contar una història. Anem a contar que este personatge imaginari, Lorenzo Di Fiori, va conèixer a un artista que s'anomenava Leonardo da Vinci i que va anar al seu taller, no? I aleshores, així és un poc com anàvem creant distintes ambientacions. O, per exemple...
0: Ara van a posar-te la pietat, que és esta que escoltarem en res, és la pietat. Després tornarem.
1: Sí.
0: És una part, la pietat és una part de la Renaissance.
1: Efectivament.
0: Esta és la pietat.

0: Estaves comentant de la Pietat.
1: Sí, mira, de fet, ara estava escoltant al principi, sona com una part tenebrosa, sí. O perquè el que volíem era la impressió que tindria Leonardo da Vinci quan es troba en el bloc de mármol enorme.
0: Blanc.
1: En blanc, de, i d'ací, com fas, no?
0: Sí.
1: I aleshores, esta peça parla de com ell, poc a poc, va esculpint la Pietat a martellades, en el cincell i tal, i conforme va evolucionar la peça va creixent d'intensitat perquè cada vegada la Pietat va descobrint-se, poc sí. a poc, no? I parla un poc d'aquesta història.
0: Que bonic és quan t'expliquen una obra, crec que deurien d'explicar-les més perquè la gent està més receptiva a l'hora d'escoltar-la. Esta obra està editada.
1: Esta obra no està a dia d'avui editada, però sí et puc avançar que és una assignatura pendent i ja ho he parlat amb Carles i això hem de gravar-ho ben fet. Això s'ha de fer perquè, bueno, me fa molt
0: jo molta això, emoció. Això heu rectifique que gravin coses que estiguin ben gravades perquè els músics siguin molt deixats de la mà, no li donem...
1: Sí, de vegades
0: és veritat. En certes coses no li donem la importància i unes bones gravacions sempre són importants perquè s'han d'escoltar.
1: Sí, soc molt meticulós i sempre dic que una bona gravació perpetua una gravació. Clar, és a dir, sí. D'ací 10 anys, 15 anys, 20 anys o el que siga, tu podràs anar-te'n a l'Spotify, al YouTube o el que hi hagi aquest dia, però al estar ben gravat podràs tornar a gaudir d'aquesta música.
0: I el nivell de dificultat quan estigui editada perquè puguen tocar-la altres agrupacions musicals és molt complexa.
1: És complex. La il·lusió que sempre hem tingut, tant Carles com jo, era de poder-la portar a més bandes, a tal. Però requereix d'un nivell tècnic, també perquè requereix de altaveus, una sonorització, microfonia, efectes, llums...
0: A mi totes aquestes coses em donen por. Quan jo tinc que fer un concert que està la microfonia...
1: Assusta, eh?
0: Sí. Assusta. Sí, perquè no saps mai el resultat. Mm. Bueno, tampoc ho saps en l'altre, però si la microfonia no funciona, si el... el mitjà auditiu no funciona, uf, te'n vens avall.
1: Jo crec, Imma, que igual m'entendràs perfectament. Segur que et passa que quan sigui tens convidats i se fiquen uns auriculars i se fiquen davant del micro i diran, és que no me reconozco la voz o es sí. resulta estrany, no?
0: Sí.
1: Doncs en una gravació, i per això el que comentàvem abans d'anar-se'n a gravar fora, però un músic, quan fas un concert, estàs acostumbrat a tocar i escoltar-te en els teus ulls. Però quan te fiquen uns auriculars i una microfonia, és un entorn un poc diferent, no?
0: Doncs deixem sonar-hi a la Renaixença, donar-te les gràcies per haver vingut ací, per conèixer a Javier Quilis,
1: al contrari,
0: a la teva neboda també, a Meritxell, estem mai en contacte, Meritxell.
2: Moltes gràcies.
0: Perquè és important, és a dir, saber que n'hi ha un músic d'Alzira, una música d'Alzira en l'escala de Milán i de conèixer eixa ànima que té dins Javier Quilis. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat, a la persona que a més ho ha fet possible
0: a Sofia.
1: I un autèntic plaer estar així amb vosaltres.
0: Moltes gràcies. I fins ací el programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en xarxes i en producció Imma Santana. Fent banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vos deixem escoltant la Renaixença del compositor Carlos Riera i Javier Quilis, interpretada per la Societat Joventut Musical d'Albal. Que passeu un molt bon diumenge i molt bona setmana. Després ve el programa al magazín Fora de Cobertura. Vos deixem en els nostres companys de Fora de Cobertura. Adeu.
3: En almas provenientes del infierno. Y en esas circunstancias, el peligro podía acechar en cada plaza, en cada calle, en cada esquina. Debías intentar evitar desplazarte mientras la luna dominaba los cielos. La inseguridad y el miedo eran los reyes de la noche.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El fort temporal de pluja deixa ja la primera víctima mortal a Catalunya. Una persona ha mort al municipi de Tordera pel temporal de pluja que deixa inundacions i crescudes excepcionals de rius. La víctima estava en un càmping i li ha caigut al damunt un mur. A més, els bombers estan treballant en la recerca d'un home que hauria quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès. Les tempestes s'han descarregat esta nit amb molta força a la zona de l'Alt Maresme. Pràcticament tota la costa de Catalunya està en avís roig per pluges que poden descarregar fins a 200 litres en només 6 hores. De la política, primers moviments a l'esquerra del PSOE amb el possible avançament electoral de Rerefons. Els 5 ministres de Sumar es reuneixen este migdia. Serà una reunió telemàtica i servirà d'avançala d'una segona trobada ja presencial que faran demà de matí. Després han anunciat que faran roda de premsa. En les reunions analitzaran la situació de la vivenda. Hi ha la incògnita de saber qui serà el o la cap de cartell. Alguns sectors plantegen la ministra de Sanitat, Mònica García. Mentrestant, Pedro Sánchez apura el període de reflexió per a decidir si convoca o no eleccions generals. La Moncloa, a Madrid, Guillem Lizarde.
2: Pedro Sánchez continua meditant aquest dilema d'avançar o no la convocatòria electoral després de la derrota parlamentària d'ahir. Sánchez ha obert un període de reflexió, ha buidat la seva agenda, sabem que també ha encarregat diverses enquestes i que està molt pendent d'aquestes protestes al carrer. I és que alguns directius socialistes, també ministres, l'insten a aprofitar les mobilitzacions ciutadanes. Creuen que s'obre una finestra d'oportunitat i que el fet que aquests dos decrets d'habitatge no hagin tirat endavant podria passar factura a l'oposició, però també hi ha veus del govern que demanen cautela i creuen que encara hi ha marge per a continuar governant. Mentrestant, el Partit Popular i Vox reclamen eleccions, creuen que el govern no té el suport ni del carrer ni del Congrés, però la decisió està ara en mans de Pedro Sánchez, que podria dissoldre les Corts el dilluns per a convocar eleccions el primer cap de setmana disponible, que seria el 29 de novembre.
1: Així, a casa nostra, la manifestació per la vivenda d'ahir a València va acabar amb 5 detinguts i 9 agents de la policia ferits. Al final de la marxa van haver càrregues policials quan els manifestants van trencar el cordó policial i van accedir al Palau de les Arts, on se celebra una trobada d'empreses immobiliàries. Compromís denuncia les càrregues policials en esta manifestació i exigeix

0: responsabilitats a la delegació del govern. Alberto Ibáñez és diputat de Compromís Sumar al Congrés.
1: La policia, en compte de protegir els ciutadans i ciutadanes, ha preferit llançar bales de goma i gas pimenta contra la ciutadania. Per això hem exigit de manera immediata responsabilitats a la delegada del govern i que pare aquesta brutalitat policial contra la ciutadania i al ministre Marlaska, i al mateix temps exigim mesures valentes en defensa de l'habitatge.
0: Els populars valencians, per la seva banda, condemnen estos aldarulls d'ahir dissabte i asseguren que l'esquerra està sembrant la violència als carrers. Ho diu Nieves Martínez, la portaveu adjunta.
2: Estamos hablando que hay agentes de la autoridad de heridos y un altercado en Valencia que no debería de haber ocurrido. El Botánico ofreció cero soluciones a las viviendas en la Comunidad Valenciana. El gobierno de Sánchez tampoco ha dado ninguna solución a la vivienda en este país.
0: De l'exterior, el país més gran de l'Amèrica Llatina, el Brasil, vota des de la una del migdia per a elegir el nou president. Els sondejos apunten una victòria ajustada del progressista Lula da Silva, que als 80 anys opta a la reelecció. La segona posició, a només 5 punts percentuals, seria per a Flavio Bolsonaro, representant de l'extrema dreta i fill de l'expresident Jair Bolsonaro. En els esports, Espanya ha superat la República Txeca per 3-1 en la tercera jornada de la Nations League. Pel que fa a la primera federació, l'Hèrcules va empatar sense gols amb el Reial Jaén, el Rico Pérez. Beto Company valorava d'esta manera el punt que han sumat.
3: El punto es el punto, ya está, no hay más. O sea, por mucho que yo pense que es positivo o negativo o qué tal, es un punto.
0: En bàsquet, estrena del València Bàsquet femení en Lliga amb derrota 88-71 amb el recentment ascendit Azul Marino de Palma. I en l'ACB, a les 5, Saragossa-València Bàsquet, els taronja de Dols en l'Eurolliga, estan buscant la primera victòria en la competició domèstica. De moment és tot, tenen més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
4: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
6: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Apunt Ràdio. A Elda, 96.2.
8: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 4 d'octubre de 2026, el moment de donar la benvinguda als col·laboradors habituals de diumenge. J. González, com estàs?
1: Donis, què tal? Muy buenos días.
0: Molt bon dia. Fernando Pena, com estàs?
2: Muy bien, aquí arrancando la mañana y tratando de sacar energía. Ayer terminamos por fin la obra de la calle Cuenca 4, de las nuevas instalaciones,
0: ¿sí?,
2: de Calma del Mar.
0: ¿Y qué tal?
2: Pues pude vivir en primera persona las tres reglas básicas de las obras que...

0: No es levantarse de la cama, ¿no?
1: Bueno, levantarme, me intento levantar normal, ¿vale? Antes sí que es verdad que me levantaba casi como pegando un bote.
0: Un salto.
1: Pero bueno, movimientos, a ver, sí que es verdad que tengo pautados en el show unos movimientos o unas acrobacias, acrogracias y golperetas, le llamo yo, que están fijos, pero claro, el personaje al final improvisa mucho y no solo improvisa con texto, con la voz, sino con el cuerpo. Y hay veces que, pues yo qué sé, la acción o lo que está ocurriendo deriva que hagas un movimiento. Entonces, bueno, digamos que estoy muy preparado y tampoco sé muy bien lo que ocurre. Ocurren cosas, pero no, tampoco sé exactamente cuáles.
0: Pasan cosas, pero...
1: Pasan cosas, sí, realmente soy un payaso que hace cosas.
0: Abans de que pasen dichas cosas, ¿qué es lo que te fa més por que una acrobacia?
1: Bueno, ¿qué puede ser? Igual el silencio. Realmente las pesadillas que suelo tener es que me olvido cosas. O sea, que voy a, es previo al espectáculo. Que igual me he dejado el micro, o me he dejado el vestuario, o me he dejado la, yo qué sé, cualquier, yo qué sé, el calzado que utilizo. Eso sí que tengo mucho miedo. Luego, cuando salgo al escenario, no...
0: ¿Se te olvida?
1: Personalmente no tengo ningún miedo, porque al final yo me adapto siempre. Y cualquier cosa que ocurra en el show es buena, o por lo menos tienes que tener ese pensamiento. Cualquier cosa que ocurra es buena, claro, aunque no sea buena. Y si partes de ahí, al final siempre salen cosas interesantes.
0: Es que, y moltes voltes en un escenari, no valorem que qui estava ahí no sap què és el que va passar. Per tant, lo que fas és potser el show tal com deuria ir i no te van a buscar el fallo, no?
1: Però... Exactamente. O sea, y realmente las mejores cosas que yo recuerdo son que no las he provocado yo. Bueno, realmente estoy ahí, en mitad del huracán, pero tampoco lo he provocado yo al 100%. Por eso es muy importante escuchar. A los voluntarios, al público, estar todo el rato atento. Yo estoy buscando esa magia que de repente ocurre y que no ocurre tanto, que es cuando todo funciona y todo sale bien. Si, lo demás es profesión, sigues el guión, la estructura del show, y si la haces tal cual, pues funciona el show. Pero a mí me mola salirme del camino y ver qué me depara.
0: Wilbur, gràcies per estar amb nosaltres i per recordar-nos que se pot fer riure i riure en tot el cos. El dissabte 10 d'octubre a les 6 de la vespre pensa en Wilbur en la Rambleta. Nosaltres anirem a veure't, però lo de imitar-te o intentar les acrobàcies ja ho dic sempre quan siguem majors, val?
1: Vale, perfecto. Nos vemos
0: por
1: ahí. Un abrazo, peña.
0: Fuerte abrazo. Adeu.
1: Chao, chao.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: La batalla del Puig està estos dies més viva que mai, Òscar Rueda.
3: Efectivament, bon dia. Estem acostant-nos al 9 d'octubre i tot el que és acostar-se al 9 d'octubre torna pues, a fer-nos pensar, no?, en aquells aconteniments, en aquelles batalles bueno, i totes aquelles iniciatives que el rei Jaume I, del qual a més enguany se commemora el 750 aniversari de la seva mort, totes aquelles batalles que el rei Jaume I va protagonitzar. Sempre s'ha dit, i així ho hem repetit moltes voltes, que si Jaume I no haguera volgut, doncs molt probablement el poble valencià no existiria com a tal, no? Perquè ell va tindre en la seva mà decidir què és el que feia en este territori. Ell anava darrere de la conquista del Regne de València des de feia ja molts anys. Ells, bueno, els mandataris de la Corona d'Aragó, ja en els anys 30 del segle XIII, hi ha una reunió molt significativa en Alcanyís, en la ciutat aragonesa d'Alcanyís, en la que, bueno, se presenta el Regne de València com un territori que convé conquistar. Hug de Fullalquier, que era el maestre de l'hospital en aquell moment, fa un parlament que el propi Jaume I replega en el seu llibre dels Fets, i reflexiona d'esta manera. Vaig a llegir-ho en la llengua original, més o manco en la que estava escrit. Senyor, puigdeus vos han fet guiat el fei de Mallorques en aquelles illes? No començarets vos ni nos de sa en aquell regne de València, qui ha estat de cara a tots temps e de front a vostre llinatge e tots temps han punyat d'haver aquell e no l'han pogut haver? Ell se referia a que els seus antepassats havien intentat en diverses ocasions conquistar el Regne de València, però mai havien pogut. Jaume I venia de conquistar el Regne de Mallorca I, per tant, pues, estava allà... Bueno, ell també havia calfat, no?
0: Com Wilbur.
3: Com Wilbur. Ja tenia la mà pues, suficientment preparada per a intentar la conquista del Regne de València.
0: Però, Òscar, per a sorpresa meua i de molta gent, després d'ahir, estem en el sopar de Germanor de los Ratenat, i me digues, bueno, és que Jaume I no va vindre a la batalla.
3: A la batalla, no. Val? Anem a explicar-ho. La conquista del Regne de València costa prou. Clar, nosaltres sempre tenim la data icònica del 9 d'octubre de 1238, però això és l'entrada triomfal en la capital, que supon que s'havia destronat el rei Moro, el rei Sallan, que fou l'últim rei de València de l'època islàmica, i l'entronització, per dir-ho així, de Jaume I com a rei de València. Però moltes poblacions se conquistaren abans. Per exemple, Burriana, en 1233, que era la primera que s'havia planificat en aquesta reunió d'Alcanyís que es devia conquistar. Si bé Blasco d'Alagó se va avançar per el seu compte i va conquistar Morella en 1232, el que va irritar prou a Jaume I. I, bueno, pues, després d'una sèrie de campanyes, ja en l'Horta de València, perquè Burriana assegurava la possessió de tota la plana i obria el pas a l'Horta de València, que seria pues, la comarca que estaria més al sud, els aragonesos ja havien conquistat alguns castells, com per exemple Foios, que s'havia conquistat en 1235, i necessitaven una plaça forta per a preparar la conquista de València. Ells conquisten una xicoteta muntanya o tossal, el Puig, d'ahí ve el nom, que en aquella època se deia el Puig de Cebolla. De fet, encara hi ha una partida en l'Horta del Puig i un camí, que es diu el Camí de Cebolla, crec que és el nom originari de la localitat, el Puig. I des d'aquesta localitat, bueno, pues, se planteja un quartel, i el que fa Jaume I és tornar a Aragó per a demanar reforços. És a dir, no és que Jaume I se n'anara corregent o que vinguera de vedet, sinó que una vegada plantejat aquest quartel o aquesta fortificació, Jaume I se'n torna a Aragó.
0: Ara vinc.
3: Vosaltres que deu ser així, resistiu, no... que no correga la veu i anem a portar més gent per a fer l'assalt final a la capital del regne.
0: I si pregunten per mi, ara vinc. M'he anat a un recau i...
3: Pues algú serà anat de la boca, no? Perquè el rei Sallan en seguida s'entera de que Jaume I se n'havia anat i aprofitar la situació per a atacar el castell del Puig. I d'aquesta situació és quan apareix lo que s'ha vengut a anomenar la batalla del Puig. No acaba d'estar clar quan va ser. La major part dels historiadors convenen en que fos en agost de 1237. I en eixa batalla, que d'alguna manera pues, les tropes aragoneses queden una miqueta desprevingudes, inclús sense el rei present, pues, acaba sent, per fer-ho curt, una victòria total dels aragonesos sobre els valencians, en aquest cas, comandats per Sallan. I això pues, obriria de manera directa les portes de la capital, que cauria un any més tard. Eixa batalla ha sigut mitificar, òbviament. Ja diem que Jaume I no estigué. Hi ha moltes representacions pictòriques de la batalla del Puig on se representa Jaume I. Jaume I no estigué. El que realment va comandar les tropes aragoneses fou Bernat Guillem d'Entença. Sobre això també hi ha un poc de mareig, perquè alguns diuen que, que era son tio per part de mare. Realment pareix que era cosí, era nebot de son tio, per tant, cosí d'ell per part de mare, Bernat Guillem d'Entença, que va morir en la batalla i que ell d'alguna manera és el que fon l'héroe d'eixa combat en l'Horta de València, al peu del Puig. També pues, en aquesta miraculosa aparició de Sant Jordi, que diuen algunes cròniques, no? Molt commemorar més tard, hem de pensar que Sant Jordi ja era el patró d'Aragó, de la Casa Real d'Aragó, com de moltes altres cases reals i territoris europeus. I aquesta aparició mítica de Sant Jordi pues, bueno, també col·laborà a donar aquesta aura llegendària a la batalla del Puig.
0: Ja far-me saben aura en aquell moment.
3: Exactament. Sí. Era una altra manera, era una manera més bel·licosa, no? I a partir d'ahí, pues, si vols, Donís, contem dos anècdotes curioses.
0: Per favor.
3: Una és per què se li diu la muntanyeta de la Patà, a la muntanyeta on està el castell del Puig, i la segona, l'aparició de la Mare de Déu del Puig, no? Que és la que fa realment que el nom històric de el Puig de Cebolla passi a ser el Puig de Santa Maria. La muntanyeta de la Patà

0: Bueno, pues es, com el seu nom indica, una muntanyeta que està en el Puig. En aquella època destacava molt més que en l'actualitat, perquè hi havia molt poques edificacions construïdes i, per tant, és lògic que els aragonesos volgueren controlar aquest punt, aquest tossal, perquè dominava pràcticament tota l'Horta Nord. Aquest castell havia sigut, el castell que hi havia en aquesta muntanya, havia sigut destruït pels musulmans abans de retirar-se, no?, en aquesta conquista prèvia de l'Horta per part de Jaume I, per intentar impedir que els cristians pogueren utilitzar-lo com a base d'operacions. Però Jaume I el va reconstruir. I, a més, pues, diuen que el mateix cavall de Jaume I va pegar una forta cos contra la roca i de la muntanya va brollar aigua. O sigui, que va pegar aixent a una patà, no?, el cavall de Jaume I, i això pues, va fer nàixer una font. Està clar que bueno, no és una cosa que es puga comprovar històricament ni en ninguna crònica, però és la tradició oral que sempre ha existit en el Puig, i d'ahir ve aquest sobrenom de la muntanyeta de la patà. I respecte al tema de la Mare de Déu del Puig, pues bueno, segons la tradició, Sant Pere Nolasco, que era el fundador de l'Orde de la Mercè, l'Orde de la Mercè, el seu comès fonamental era rescatar cristians en les zones controlades pels musulmans, sobretot aquells que havien sigut esclavitzats o que havien sigut detinguts. Per tant, és bueno, prou factible que estiguera acompanyant a les tropes aragoneses en aquesta conquista del Regne de València, precisament per a ajudar als cristians que pogueren estar en aquestes terres. Segons aquesta tradició, durant diverses nits, en aquests moments previs a la batalla del Puig, començaren a observar-se unes llums misterioses, unes llums que apareixien i desapareixien. Això, pues, si fos en l'actualitat, Iker Jiménez segurament estaria intentant endevinar què podrien ser. La tradició parla de 7 estreles. En moltes representacions d'aquest milagre se representen 7 estreles en el cel.
1: Osa Major? La Osa Major?
0: Estaven indicant, no deu ser l'Osa Major, perquè estaven indicant un lloc concret, en el Puig. Escarbaren en aquest lloc concret, aparegué una campana soterrà, i baix de la campana se troba la imatge de la Mare de Déu, juntal Jesuset. I eixa Mare de Déu, la Mare de Déu del Puig, que tornava a la llum, pues, bueno, d'alguna manera pues, seria una senyal més per a aquestes tropes cristianes de que estaven en una empresa, anem a dir-ho així, divina, de conquista d'un territori que havia sigut cristià, perquè aquesta imatge la van soterrar els cristians en algun moment anterior, pues, segurament per a que no fos destruïda, dins d'una campana, i ara ells la retrobaven i, per tant, d'alguna manera s'interpretava com una senyal del cel de que era seua la victòria i que, per tant, devien fer aquest atac final a la ciutat de València. Bueno, pues, estes són les tradicions que d'alguna manera pues, donen caràcter antic i sobretot mític, no?, als orígens del Regne Cristià de València. El Regne de València ja existia, però és en aquest moment quan se li dona la seva entitat definitiva.
1: Com el Regne Cristià, en aquest cas. Saps si va ploure el dia de la batalla?
0: O... No està clar. Podem preguntar-ho als nostres meteoròlegs a veure si està registrat, però no està massa clar si va ploure o no. Si era en agost, no crec jo que ploguera massa. A més bé, passaria més calor que...
1: Bueno, una tronadeta d'este estiu, igual...
0: Tal volta, no sé.
1: Però sí que està plovent estos dies. Per això, J. González ha portat... Gràcies, Òscar, primer que res.
0: Gràcies.
1: I per això, dia que J. González ha portat un rànquing de curiositats, un llistat de curiositats sobre la pluja.
2: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.

0: Què dirà aquest rànquing? Rànquing llistat. Últimament, per a no fallar, el que fa este home és un llistat, o sigui, un rànquing IKEA, no? Un llistat i tu ja te'l montes com vulguis. Si no és que, a veure, però mos sorprèn.
1: És llistado, és llistado, Denis. I no és musical, eh? Així que no me mireis con esas caras.
0: Tranquils, val?

0: no me pareix una infidelitat perquè és el meu amic. I quan, crec que quan passes la barrera de que el teu ex és el teu amic, per a mi és tan impossible que passi res en aquesta persona. Mm-hmm. Vull dir, és més, és pitjor que tu no parles en el teu ex, perquè per a mi significa que tens por de que passi algo, saps?
1: Entenc la situació que diu Esther i pense també que faria el mateix. Si la relació realment és una relació d'amistat en què ha passat, sí. ha canviat d'estat absolutament.
2: Ok. Mantener Tinder abierto...
1: No.
0: Tinder no tiene ni que estar.
2: Cuando llevas 3 meses conociendo a una persona.
0: Ah.
1: Hombre, els matisos són de...
3: depende
1: estic
3: de
1: coneixent a la persona...
3: De lo que implique coneixent.
1: No, claro, en quin punt estem, en quin punt està una
2: conociendo
1: persona...
2: Conociendo es que se ha hablado de exclusividad, estáis apostando el uno por el otro...
0: Pues fuera Tinder.
3: Lo normal es que te lleves.
2: ¿Es infidelidad, entonces?
1: Yo creo que sí.
3: No, no es que siga infidelidad, pero...
0: Infidelidad no es.
3: ¿Para qué te vas a marechar? Pero... No te mareches.
1: Crida con muy...
2: ¿Es mala educación? ¿Es infidelidad?
0: Es mala educación, pero a mí...
1: No. A veure,
3: jo és que això d'infidelitat...
1: Jo crec que per definició és infidelitat.
0: Sí, està guai, però no fas res. Perquè és infidelitat, bueno, clar.
1: A veure, mantener Tinder abierto, com ha dit Fernando, significa que tu voluntàriament l'estàs
0: mantenint obert. Continues gastant-lo. Ah, pues entonces sí, claro.
3: Com a mínim tens l'opció de gastar-lo.
0: Clar, no? Clar.
2: Vamos con una parte un poco más X. Tener... conversaciones por webcams en directo con personas que están en la otra punta del mundo, tipo X.
1: Bé, anem a entrar de volta en lo dels còdics de les parelles, perquè n'hi ha parelles en què no veuen això un problema, sinó que ho disfruten els dos, i n'hi ha tres parelles que són, en aquest aspecte, pues, més conservadores. Jo no ho faria, des de luego.
2: És infidelitat.
0: Estem parlant d'una videocrida?
2: Sí, videollamades.
0: En una persona del sexo que tu t'atrau?
3: I en contingut... sexual.
0: Sí, totalment.
2: Però,
3: a no ser que siga el que diu Donis, que, bueno, parelles molt liberals...
1: Els còdics de parelles entren a canviar la definició de tot el que
3: estàs parlant. És que és la part fonamental.
2: I entrar en pàgines tipus X que no són en directe?
0: Per a mi també. Per a mi, o sea, encara que comprenc que no siga una infidelitat tal qual, no? Perquè no estàs tenint una relació, sinó que sols ho estàs mirant, per a mi, personalment, a mi me molestaria.
1: Còdics de parelles.
3: Sí. Uh-huh.
2: Tenemos una última, ¿sí?
1: Ràpidament. Sí.
2: Pues...
1: O diagnòstic directamente, Fernando.
2: Quedar con tu ex en tu restaurante favorito y en vuestro restaurante favorito... Y tú sabes que a tu ex le sigue gustando.
0: Uau.
2: Y por eso te ha dicho ir a ese restaurante en concreto.
1: Anem a veure, dice la teva relació i...
0: Sí, ya súper.
1: No sé, ¿quién es el diagnóstico, Fernando?
2: El diagnóstico es un poco lo que hemos planteado, que estas son cosas que hay que hablar con la pareja, que cada pareja pues tiene su filtro más o menos abierto o cerrado. Y que una cosa es la conducta y otra el pensamiento, y que son cosas que tiene que hablar la pareja, porque cada pareja pues tiene su límite, ¿no?
1: Gràcies, Fernando Pena. Ha sigut, la veritat és que una secció molt interessant, eh?
0: Sí, molt entretinguda.
1: Seguim en Fora de Cultura, a l'altre costat del fil telefònic està Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
4: Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carolina. Quin pla tenim per avui?
4: Pues voy a no hablar de la rosa al fort, pero en carabassa.
1: Uy, qué bo. A ver, ¿y eso es típico de alguna zona en concreto?
4: Pues la verdad es que te tengo que decir que la zona donde se solfer es en Vilafamés, en Castelló. En les demés, en València i en Alacant, el solfer cada volta se sent més, la gent ho coneix més, però no és un arròs que se solfer en les altres comunitats.
1: I així, Carolina...
4: Les altres províncies.
1: Sí, val. Això consisteix en fer l'arròs al forn dins d'una carabassa com a recipient, com a continent, o a posar-li com un ingredient més al plat?
4: Pues a veure, te conte. És un plat que està inspirat en el tradicional, el que se fa en la cassola de arròs, en la cassola de fang de tota la vida. Pues, i és un plat, pues, un innovador, y es un variant de este plat. Lo único que cambia es lo que es la forma de lo que es la carabassa.

0: que li dona i li aporta un altre sabor diferent a lo que és l'arròs al forn, que està molt bo.
1: Parlaríem d'algun ingredient més a banda de la carabassa, Carolina? O este
0: pues la veritat és que no, els ingredients són els mateixos, que és el que volia dir. Sí. Lo que és el conjunt de la costella de cerdo en la carabassa, que tira a dolç, dona un sabor espectacular. Per això mateixa li aporta un sabor diferent a lo que és el tradicional.
1: I perdó, a més la cuina seria exactament igual.
0: Perdona, Donis.
1: La cuina seria exactament igual, no?
0: Exactament, exactament. Es cuina igual. O sea, s'ofreixi les costelles, la botifarra de carn, s'ofreixi tot. I després se posa en la cassola, ja t'he dit, en vez de la cassola de fang, en lo que és en la carabassa. I se posa al forn, com sempre s'ha fet.
1: Moltíssimes gràcies, Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pineda, València. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, Carolina, bon diumenge. Adéu. Amics de Fora de Cobertura, anem a buscar el boletín informatiu i ràpidament tornem més Fora de Cobertura. Fernando Pena, gràcies.
2: Aquí seguim.
1: Esther Baixauli, gràcies.
3: Gràcies.
1: Òscar Rueda, gràcies.
2: Gràcies, fins ara.
1: Tornem en uns moments.

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Ja són dos les víctimes mortals i un desaparegut per les tempestes, riuades i inundacions a Barcelona. Els bombers han trobat el cadàver d'un home que havia quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès, a Barcelona. És la segona víctima mortal d'aquest episodi de pluges molt intenses que agrana la costa catalana. A primera hora del matí s'ha informat també de la mort d'una altra persona al municipi de Tordera, també a la província de Barcelona. La víctima estava en un càmping i li ha caigut al damunt un mur. A més, els bombers també busquen un desaparegut a la Riera de Pineda. El temporal està deixant inundacions i crescudes excepcionals de rius. Núria Parlon és la consellera d'Interior de Catalunya.
2: No podem donar massa més detalls de lamentar la pèrdua de la vida d'aquestes persones i insistir molt en la necessitat del compliment de, les restriccions i de les restriccions on ara continuaran. També hem vist imatges clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també. Cap a la matinada ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultaneïtat en el territori.
1: Pràcticament tota la costa de Catalunya està en avís roig per pluges que poden descarregar 200 litres en 6 hores. Lluís Obiols, bon dia. Com està la situació allà?
3: Hola, molt bon dia. A poc es van retirant les tempestes fortes. Ara afecten ja bàsicament l'extrem nord de les comarques de Girona, Alt i Baix Empordà. A la resta ja podem dir que el pitjor ha passat, però sí que ha caigut amb molta intensitat, molta quantitat d'aigua. Per exemple, han caigut 288 litres per metre quadrat en molt poc temps a Vilassar de Mar, 254 a Mataró, 248 a Granollers, o, per exemple, una dada que encara no es pot confirmar, però a Barcelona, amb dades des de l'any 1914, més d'un segle de dades, han caigut al voltant de 200 litres per metre quadrat, i això seria el rècord de precipitació en un dia. Com diem, les pròximes hores encara un poquet complicades a l'extrem nord, però podem dir que a poc a poc la situació anirà millorant pel que fa a pluges, però ara estan creixent molts cabals de rius i de rieres, per tant, hem d'estar encara en alerta.
1: I pendents de les conseqüències, recordem, dos víctimes mortals ja i un desaparegut per aquestes tempestes a Barcelona. De la resta de l'actualitat, primera nit de les dues acampades per la vivenda que hi ha instal·lades a València i Alacant. Hi ha una vintena de tendes de campanya tant a la plaça de l'Ajuntament de València com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant. Se sumen d'esta manera a les acampades de la Puerta del Sol de Madrid, que ja fa una setmana, i també la de Barcelona. Informa des de la plaça de l'Ajuntament de València, Verònica Marca.
4: A la plaça de l'Ajuntament de València hi ha instal·lades al voltant d'una vintena de tendes de campanya per donar inici a una acampada indefinida, sumant-se també a les mobilitzacions de Madrid i Barcelona, i sobretot per defensar una vivenda digna. A l'acabar ixa manifestació, al voltant d'un centenar de persones han vingut cap ací, cap a la plaça de l'Ajuntament, de manera autònoma i espontània, i a aquestes hores encara segueixen ací. Ja han comprat menjar i beguda per als pròxims dies i també s'han organitzat en diferents comissions de treball per seguir lluitant pels drets de la vivenda. Com hem dit, esta acampada ha sorgit de forma espontània. El sindicat de llogateres ja ha mostrat el seu suport, però de moment no estan així participant d'esta acampada.
5: Simplemente es algo autónomo que hemos hecho tal la manifestación de forma completamente pacífica, no pretendemos causar ningún conflicto.
6: Es una acampada indefinida.
7: Sumar-nos a tot el que ja s'està fent, tota la lluita que porta ja molts dies fent els carrers.
1: A Ceuta, la Policia Nacional ha començat ja el desallotjament de la platja del Trampolín, on malviuen més de 3.000 persones. El cos armat ha posat en marxa a primeres hores d'este matí un dispositiu per a començar a alçar l'assentament de migrants procedents del Marroc des de fa més de 2 mesos. Els traslladaran en autobusos al centre temporal d'emergència per a fer un triatge i tindran també l'opció de ser conduïts voluntàriament a la frontera per a tornar al Marroc. En els esports, el Gran Premi de Fórmula 1 de Bahrein està sent molt estrany, Raül Pina, en tots els sentits.
8: Sí, recordem que la carrera és al circuit de Sepang, a Malàisia. Primer s'ha retardat a l'inici 40 minuts per la pluja, després en la volta de formació alguns cotxes han tingut problemes amb el software i es paraven a la pista. La bandera roja ha tornat a frenar l'eixida i per fi, quasi a les 11:20 s'ha donat l'inici al Gran Premi i els cotxes ja volen en l'aigua a Sepang i la pista per ara sembla que ja no té tanta aigua i el ritme de carrera millorarà, però els nostres Carlos Sainz, per exemple, que estava en la posició número 8, acaba de caure a la 18, justament darrere de Fernando Alonso. Així que els nostres estan en la cua, en este cas, per ara, en el Gran Premi accidentat, entre cometes, de Bahrein al circuit de Sepang a Malàisia.
1: En fi, problemes de la informàtica.
8: Sí, la informàtica i la pluja.
1: La pluja. Raül, gràcies. De moment és tot. Tenen més notícies a les 12 i sempre en apuntmedia.es. Sara continua fora de cobertura.
0: Apunt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració d'Apunt Ràdio. Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: va ser de manera molt torrencial. I estos dies canviarà la dinàmica.
1: I això, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una volta més.
0: Adéu.
1: Seguim en Fora de Cobertura, tenim Rànquing.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primers moviments a l'esquerra del PSOE amb el possible avançament electoral de rerefons. Els cinc ministres de Sumar es reuneixen este migdia a esta hora en una reunió telemàtica que servirà d'avançala d'una segona trobada ja presencial que faran demà de matí. Després han anunciat que faran roda de premsa. En les reunions analitzaran sobretot la situació de la vivenda, però hi ha una incògnita per saber qui serà el o la cap de cartell. Alguns sectors plantegen la ministra de Sanitat, Mònica García. Mentrestant, Pedro Sánchez apura el període de reflexió en este cap de setmana per a decidir si convoca o no eleccions generals. Anem a la Moncloa, Madrid. Guillem Lizarde.
2: Pedro Sánchez continua meditant aquest dilema d'avançar o no la convocatòria electoral després de la derrota parlamentària d'ahir. Sánchez ha obert un període de reflexió, ha buidat la seva agenda, sabent que també han carregat diverses enquestes i que està molt pendent d'aquestes protestes al carrer. I és que alguns directius socialistes, també ministres, l'insten a aprofitar les mobilitzacions ciutadanes. Creuen que s'obre una finestra d'oportunitat i que el fet que aquests dos decrets d'habitatge no hagin tirat endavant podria passar factura a l'oposició. Però també hi ha veus del govern que demanen cautela i creuen que encara hi ha marge per a continuar governant. Mentrestant, el Partit Popular i Vox reclamen eleccions, creuen que el govern no té el suport ni del carrer ni del Congrés, però la decisió està ara en mans de Pedro Sánchez, que podria dissoldre les Corts el dilluns per a convocar eleccions el primer cap de setmana disponible, que seria el 29 de novembre.
1: Desenes de persones han passat la primera nit en les dues acampades per la vivenda que hi ha instal·lades a València i Alacant. Hi ha una vintena de tendes de campanya, tant a la plaça de l'Ajuntament de València com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant. A València, els acampats acaben de votar en assemblea quedar-se en la plaça de manera indefinida.
3: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
4: S'expropien ja les cases buides, s'expropien ja els fons voltors, s'expropien ja les cases que estan dedicades al turisme, que se baixen els preus perquè les treballadores no poden pagar els preus que estan demanant ara mateix, i també estem demanant que s'acabi d'una vegada per totes amb la compra per a l'especulació. I també estem, que és molt important, exigim la legalització de les empreses de desocupació, que ens estan assetjant diàriament en les nostres cases.
1: A Catalunya, almenys dues persones han mort i una altra continua desapareguda per les tempestes, les riuades i les inundacions. A la província de Barcelona, els bombers han trobat el cadàver d'un home que havia quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès. A primera hora del matí també s'ha informat de la mort d'una altra persona al municipi de Tordera, també a la província de Barcelona. La víctima estava en un càmping i li ha caigut un mur damunt. A més, els bombers busquen un desaparegut a la Riera de Pineda. El temporal està deixant inundacions i crescudes excepcionals de rius. Núria Parlon és la consellera d'Interior de Catalunya.
5: No podem donar massa més detalls de lamentar la pèrdua de la vida d'aquestes persones i insistir molt en la necessitat del compliment de les restriccions i de les restriccions on ara continuaran. També hem vist imatges clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també. Cap a la matinada ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultanietat en el territori.
1: En els esports mirem cap al grup 2 de la primera federació, torn per al líder, el Villarreal B, Raúl Pina.

0: El filial groguet, que es manté invicte i des del migdia juga a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza amb un rival directe que no ha tingut un bon inici, l'Eivissa d'Amadeu Salvo. Guanyar a casa seria important per a mantenir la distància amb el Reial Saragossa, gran favorit esta temporada a l'ascens directe a segona. I tanquem amb la Fórmula 1, Safety Car, últimes voltes al circuit de Sepang del Gran Premi de Bahrein. Amb eixe Safety Car resten 10 voltes, ja menys de 10 voltes, lidera la carrera Verstappen, Alonso roda en la posició 10 i Sainz en el 18. No estaria en els punts, però Fernando Alonso sí que estaria a hores d'ara en els punts. Va ser com una carrera sprint, no?, en aquestes últimes 10 voltes. A veure si Alonso pot folgar encara un poc més i tindre una posició més alta en la classificació.
1: A veure com queda. Gràcies, Raül.
0: A tu.
1: De moment és tot. Tenen més notícies en l'informatiu migdia a partir de les 2:30. Ara comença Punt a Punt.
2: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
3: Què tal? Són les 12:06 i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
4: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt. Amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt. L'esport en valencià.
3: El Punt a Punt d'avui diumenge 4 d'octubre, que comença a hores d'ara i que vos acompanyarà fins les 12:30 de la nit, 12:30 de programació esportiva, on ja sabeu que té cabuda qualsevol esdeveniment esportiu on competisquen equips o esportistes valencians. No hi ha futbol en primera divisió, continuem immersos en aquesta, diríem, finestra XL de partits internacionals per a les respectives seleccions que estan disputant d'Europa la Nations League, però sí es competeix en la resta de categories i durant el dia d'avui estarem amb els equips valencians que juguen des de segona divisió fins la tercera federació, també amb el poliesportiu. Este matí, per exemple, vos oferirem diferents esdeveniments esportius en el poli, com la pilota valenciana, com és habitual en esta sintonia. El que comença a hores d'ara és el primer tram d'este contenidor esportiu que es tancarà amb el 90 minuts, que dissabtes i diumenges s'anomena Punt a Punt els últims 90 minuts i que, efectivament, com ja sabeu, són els últims 90 minuts d'este programa habitual de la ràdio de Punt, sempre que hi ha competició de qualsevol dels nostres equips professionals d'èlit, tant entre setmana com tots els caps de setmana de l'any. Este primer tram vos acompanyarà fins les 2:30 de la vesprada, després s'aplegaran els serveis informatius d'esta casa i des de les 3 ja ens centrarem en els esdeveniments de la vesprada. Ara anem a començar per tot el que ja està en marxa i de seguida fem un repàs de resultats perquè ha conclòs el Gran Premi de Japó de motociclisme i està en marxa també el Mundial d'Automobilisme. Per exemple, a l'Antonio Puigades de Paterna, des de les 11:30 s'enfronten a la cinquena jornada del grup tercer de segona federació, el València Mestalla i el Peña Deportiva de Santa Eulària d'Eivissa. Són els dos quarts de la categoria amb un únic punt sobre 12 possibles. Al Puigades està Salva Gómez. Hola, Salva, bon dia.
5: Què tal, Salva, com estàs? Bon dia. 38 minuts portem de partit en l'Antonio Puigades.

Paterna, el València Mestalla guanya 2-1 a la penya deportiva gràcies al gol de cap d'Aimar Blázquez i al golàs en cama dreta de Jaume Durà a retallar distàncies en el 32 Joan Maria.

0: Ricardo. Hola, Carlos. Bon dia.
1: Molt bon dia, portem 18 minuts de xoc i de moment continua l'encontre sense gol 0-0. En un cas en Ensecà i Citan acompanya en porteria en zona de 5 amb Pulpón, Sergi Badal i Anilache. En el mig del camp amb Marc Álvarez, Agus Murillo i Misut Jou. Dalt, Adama Sangare. Per part del conjunt del filial del Murcia, destacar la presència d'Alejandro Valverde, fill del ciclista, amb un historial impressionant. I això, portem 18 minuts de xoc així i continua l'encontre sense gols. Este castellonense Real Murcia Imperial.
0: Pugem una categoria perquè a les 12 començava en el grup segon de Primera Federació, el partit entre el líder, el Villarreal B, i la Unió Deportiva Eivissa. El partit en se'l van a contar Carlos Urrutia en la narració i Juan Lumora en els comentaris. Hola, Carlos, bon dia.
2: Hola, Salva, molt bon dia, punt a punt, 10 minuts de partit, de moment empat a 0 en un encontre que està siguent de categoria superior a la Primera Federació. Quin ritme dels 22 protagonistes, que són per part del Villarreal B, quin aire, quin. A la porta, en defensa, Arnau Forés, Enric Pujol, Álvaro García i el capità Ené Cortiz. El doble pivot per al senegalès Cheikh Thiam i Pablo Pascual. Les banders, dreta per Anizar, esquerra per a José Lillo, dalt Nico Baratucci i el golejador Albert García. Per part del Eivissa, de Raúl Llona, Prieto a la porta, en defensa, Busto, Blasco, Ruiz i Víctor García. Al mig del camp, Josep Calavera, David Astals, Joldi i el capità Teo Valls, dalt José Carlos Lazo i Manu Justo. Xiula el jove, 26 anys, àrbitre català Gerard Rius, i Juan Luis Mora, com diem, això és Primera Federació, però estos primers 10, sobretot els primers 5 minuts, això semblava Primera Divisió. Quina manera de jugar a futbol els dos equips.
3: Sí, bueno, son dos equipos que tanto Villarreal B, que va primero en la clasificación, como el Eivissa, creo que con un buen equipo de la categoría, bueno, ha tenido mala fortuna. Yo creo que no ha empezado bien la competición, pero no cabe duda que el Eivissa ha empezado muy bien el partido y bueno, y ahora poco a poco se va resurgiendo el Villarreal y bueno, un choque competido y vamos a ver qué nos depara.
2: Cumplir, Salva, el minut 12 de partit. De moment, Villarreal B 0, Eivissa 0.
0: I en poliesportiu, des de les 12, el València Hockey Club Femení s'enfronta a la Real Societat en el camp de Tarongers, corresponent a la jornada 3 de la Lliga Iberdrola de Hockey Herba. L'equip arriba amb molt bones sensacions després d'aconseguir una victòria per 0-2 la setmana passada de la Unió Deportiva Taburiente. Com a visitant, el partit d'avui és cosa de Toni Galindo, el multitasca de la redacció. Hola, Toni, bon dia.
4: Hola, Folgado, don Salvador, ¿qué tal? Molt bon dia des de... Anem a dir-ho, perquè ho estava dient Pablo Gutiérrez, que és l'analista que el tinc així al costat. Verge del Carme, Veteró, Tarongers, és el nom que oficialment s'ha de dir, així que anem a fer-li cas. I efectivament, bueno, de moment, bones sensacions del València Hockey, que bé, està sumant una victòria, una derrota en el que portem de temporada. Busquen la primera victòria així a casa, així a Tarongers, i no és un altre que seria fantàstic, perquè l'objectiu de la temporada no és un altre que salvar-se. Així que una victòria així seria fonamental per a aquestes pretensions. És sèptim en la taula classificatòria amb 3 punts i davant té un rival, la Real Societat, que no coneix la victòria i a més té la baixa d'una de les seues millors jugadores. Així que tot està de cara en el que portem de partit, està en el primer quart. De moment empat a 0 en el marcador. Anem a veure què passa, t'ho contarem tot així en el punt a punt a punt ràdio.
0: I en pilota, avui diumenge es decideixen les semifinals i la gran final de la Champions de Llargues 2026 en el municipi de Montserrat. Després de disputar-se ahir la fase de grups del torneig de pilota mà internacional, les rondes definitives es juguen durant tot el matí d'avui als carrers Salvador Seguí i Germanies. Del nucli urbà, la competició reuneix 13 clubs procedents de Bèlgica, Països Baixos, Itàlia, França, Euskadi i la Comunitat Valenciana. Els partits...
5: Gol de la Penya Deportiva.
0: Anem ahí, Salva.
5: Gol de la Penya Deportiva, empata el partit. L'equip d'Eivissa 2-2 al marcador després d'una greu errada de Raúl Jiménez en la eixida, després d'una centrada lateral i sí, en... Jo crec que en confusió en la defensa, Raúl Jiménez ficava la mà i li regalava la pilota a porteria buida a Moja Mubarak, que empata el partit. Estem en el 43, València-Mestalla 2, Penya Deportiva 2.
0: Se compliquen les coses a Paterna per al filial del València, que continuaria com a quart si tot conclou així, que tant de bo no siga. Si parlament de pilota valenciana, esta competició, la Champions de Llargues, que reuneix 13 clubs i que estan celebrant-se els partits en el centre de la població de Montserrat, recuperant l'espai dels carrers naturals en els quals, diríem, històricament s'ha practicat esta modalitat. A les Champions de Llargues, a Montserrat,

0: A Matías Oliver. Hola, Matías, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Salva. Així és, passem del trinquet als carrers a esta Champions de Llargues, que ja té el primer finalista. La subcomarca de la rectoria de la Comunitat Valenciana, que ha guanyat a Orba per 8-5 en una semifinal, amb una remuntada molt important, i ara mateix està en xoc la segona semifinal entre l'anfitrió, el Club de Galocha de Montserrat, també valencià, i el conjunt de Franeker dels Països Baixos. Ara mateix el marcador és de 5-3. De 5-3 per al conjunt valencià, i d'esta partida eixirà el rival de la rectoria en la final, i això significa que ja tenim assegurada presència valenciana en la final. Falta saber si serà una final entre dos equips de casa o si Franeker tindrà l'oportunitat de defendre el campionat que va guanyar l'any passat, i Montserrat vol aprofitar l'estar davant del seu públic. Els neerlandesos busquen repetir títol. En esta segona semifinal, ara mateix Montserrat està jugant amb José Luis Calvo, Sergi Dagost, Carlos Almerón, Oscar Beso, Andreu García, i entre estos n'hi ha que dir que, per exemple, José Luis, que és de Benidorm, i Sergi Dagost van formar part de l'equip que va guanyar el Mundial de Llargues Argentina en l'última edició, mentre que Franeker està jugant amb Martin Meno, Ever Peter, Rick Peter Jan i Tixe, una base de jugadors experimentats en el catch, en la pilota tradicional de la regió de Frisa. Així les coses, Franeker, que ja va guanyar esta Champions en 2023 i 2025, si torna a ser campió, igualaria a 3 títols amb Kersken, o el club belga que encaçarà el palmarès, però abans ha de superar a Montserrat i després a la rectoria. De moment, primer finalista decidit, segona semifinal en marxa. Recordem, va guanyar Montserrat 5-3, i falta conèixer qui completarà la final de Champions de Llargues de 2025, i així estarem comptant-vos des de punt a punt. Com sempre, cantem el va de bo i que la pilota li diga el millor.
0: Pilota valenciana al llarg del matí, la Champions de Llargues des de Montserrat a Matías Oliver, com sempre de la mà de CaixaBank.
2: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
0: Una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la formació, la nostra, del punt a punt per a esta jornada de futbol i poliesportiu.

0: L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui diumenge 4 d'octubre la component Maite Freitas, Adolfo Pascual i Manolo Palomar en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calata ajuda en producció, Carlos Urrutia i Juan Lumor en el Villarreal B, Unió Deportiva Eivissa de Primera Federació en futbol, Salva Gómez en el València B, Penya Deportiva, Segona Federació en futbol, Carlos Gallardo en la Unió Deportiva Castellonese Real Múrcia, també Segona Ref en futbol, Toni Galindo en el València Hockey Club Real Societat de hoquei herba femení, Matías Oliver en la Champions de llargues de pilota valenciana, Clara Cover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. No, my hands won't be tied down. Tenim 17, bueno, camí dels 20 primers minuts de partit en Primera Federació, on juga el líder, el José Manuel Geneza de Villarreal, Carlos Urrutia.
1: I on estem ja al minut 18 de la primera meitat, alternàncies contínues en possessió, en verticalitat i en ocasions. La millor fins ara fa 2 minuts per a l'Eivissa, un xut des de la frontal de l'àrea de Manu Justo, que l'ha pogut tocar quin aire i quin, per a que després del seu rebuig la pilota s'estavellara en el travesser de la porteria del Villarreal. La veritat és que ha plantejat l'Eivissa un encontre molt, molt, molt seriós, molt pràctic i sobretot tractant d'anul·lar els malsons que són els dos extrems, tant Nizar com Joselillo, del atac del conjunt de David Albalda, que ara té córner a favor a la dreta segons el seu sentit d'atac, pilota a punt de penal, però rebutja de cap la defensa del Eivissa. Juan Lumora, l'espectacle és total. L'oratge perfecte, l'herba perfecta, però com estan jugant els dos equips, eh?
2: Sí, bueno, la verdad que buenos equipos de la categoría y bueno, están demostrando que no están ahí por casualidad. El Villarreal creo que está siendo un poco quizás sometido por el buen plan de partido de Ibiza. Ha tenido la ocasión más clara, la ha tenido el Ibiza en un

0: contra uno contra el portero que ha fallado Manu Gusto. Y bueno, lo que están demostrando es que bueno, es un partido de los que podemos ver con más nivel en este en esta categoría de primera red.
1: Sobretot per el ritme, que és intensíssim. Ara mateix, tractant d'evolucionar per la dreta, el Villarreal rebutja per la lateral l'Eivissa. Serà banda, per tant, per al conjunt groguet, per al filial de David Albelda. Ja rep la pilota i Nico Baratucci com a mitja punta. Molt alta la pressió de l'Eivissa. Pilota per a Nizar. Per la dreta, s'endinsa en l'àrea. Tracta de centrar, punt de penal, primer pal rebutja la defensa de l'Eivissa, però això és un no parar, més joc dins de les àrees que al centre del camp, el que els agrada als aficionats que plenen la tribuna de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Així, a Miralcamp, complim el minut 20 salva de partit. De moment, Villarreal B 0, Eivissa 0.
2: Això és el que ocorre en les instal·lacions de la ciutat esportiva del Villarreal. Tenim descans a l'Antonio Puchades de Paterna. Gomis.
3: Descans en la ciutat esportiva de Paterna, en igualtat al marcador, encara que en el minut 7 la realitat era que el València Vestalla manava 2-0 gràcies als gols d'Aimar Blázquez i Jaume Durà, però ha anat desunflant-se el filial d'Òscar Sánchez en el tram final de la primera meitat, en el 32, retallava distàncies la penya deportiva. En el gol de Joan Maré, en el 43, Mubarak feia el 2-2. Temps de descans en Paterna, temps de descans entre el València Mestalla i la penya deportiva. 2-2 al marcador.
2: I en el mateix grup, a l'Eliseo Pla, està jugant la Unió Deportiva Castellonense i el filial del Murcia Gallardo. Com va les coses?
4: A la treta de cantó per al conjunt del Murcia, el valor al segon pal, el remat, quina parada de Joan Company, no sé, crec que ha sigut en el rostre, en la cara, ha parat el porter de Potries, el porter del Castellonense, i ha evitat el primer gol del partit, després d'un encontre que s'ha iniciat en tres ocasions molt clares per al Castellonense, en dos remats de Carlos Badal en l'àrea xicoteta, un de, en el peu i l'altre en el cap, que s'ha anat per damunt de la porteria per molt poc, i després també Adama Sangare ha tingut l'ocasió per a fer el gol, però ara mateix ha sigut el Reial Murcia Imperial, que ha estat molt a prop del gol, i amb el rostre Joan Companya aturat i s'esfèric l'ha enviat a treta de cantó. Aplaudiments de la gent així per al seu porter, i atenció perquè el filial del Murcia torna a intentar-ho. Baló al segon pal, molt tancadet, i allà intentava el remat Joao Costa, el brasiler, per al part del conjunt de Sergi Guilló, però afortunadament dicen baló, s'ha anat cap a fora. I ha que destacar que avui estem d'estrena en este camp, perquè estan estrenant una nova graderia que s'ha instal·lat darrere de les banquetes, i també hi ha un poc de debat, perquè part de la graderia justament d'estar darrere les banquetes, que són altes i la gent no veu molt, i aixina que hi ha un poc de debat en esta nova millora a les instal·lacions. Portem 31 minuts de xoc, ja pràcticament 32, continua l'encontre sense gols, este Castellonense Real Murcia Imperial.
2: I en hoquei herba femení, Toni Galindo, com li van les coses al València Hockey Club contra la Real Societat?
5: No tenim bones notícies de la València Hockey Club, perquè està perdent en el segon quart per 0-1. Arribat i segon al minut 2 d'este quart, com diem, és el segon. Les coses ja es veien vindre, perquè en el primer quart molta igualtat sobre el terreny de joc, i en el minut 2 d'este segon quart s'han confirmat aquestes males expectatives. Gol de la Reial Societat, per tant, va darrere en el marcador l'equip que entrena Mario Anton Guillo, Man, que és com volen que el coneguen. Ataca en estos moments el València Hockey. Atenció, perquè tenim una bona oportunitat. Ingressa dins l'àrea, pot haver la rematada del València Hockey. Atenció, ahí tenim aquesta rematada final de la jugadora dorsal número 51, Isabel Pérez Seguí. Acabat en no res, així que nova oportunitat, i tenim penal, corren a favor de l'equip valencià. Anem a veure com se resol esta jugada. De moment, com diem, segon quart, falten 11 minuts aproximadament perquè finalitze este segon quart, i tenim penal, corren a favor del València Hockey Club. Si te pareix bé, Salva, el rematem o donem pas a una altra cosa?
2: Vas a rematar-lo tu?
5: Jo, si vols, m'han posat en una situació...
2: No, com vas dir, si el rematem, remata el que vulguis, Toni.
5: Jo, si el poguera rematar de cap, el remataria, però ja t'he dit que la boixa és d'un material molt dur i segurament m'obriria el cap. Bueno, doncs ja tenim...
2: Estàs dur,
5: El tinc dur, ja ho sé. Bueno, doncs ahí tenim les jugadores de la Real Societat, ja estan disposades les jugadores del València Hockey. La rematada final, la parada del Bizu. Atenció, perquè la jugada encara està viva. La tira fora, se banda a favor del València Hockey Club. Acabat la jugada en una parada espectacular del Bizu, la portera de la Real Societat. Per tant, oportunitat perduda per a les xiques que entrenen.
2: Bé, pues això el que ocorre en hockey. Estarem molt pendents del que està passant en ese... instal·lació de Verge del Carme Bétero amb Toni Galindo.

0: Otras dades que afecten a la disputa de diferents compromisos en el matí de avui. La Unió Deportiva Alcira comunicava a nit que suspenia el partit corresponent a la jornada 5 del grup 6 de la Tercera Federació, que jugava contra el Gandia a conseqüència del tancament de les instal·lacions esportives per part de l'Ajuntament d'Alcira. Pròximament es comunicarà la nova data del partit. A més, han quedat suspesos tots els partits de futbol base que s'havien de disputar com a local en l'estadi de Venècia i en la ciutat esportiva Jorge Martínez Aspar a causa de les condicions meteorològiques. També el partit entre el Llevant B Crevillent d'este grup, previst per avui a les 4, suspès per un virus, en este cas, que ha afectat a la plantilla del Crevillent i està ajornat a l'espera de data. I el partit de rugbi programat per a ir dissabte 3 d'octubre entre el Rugbi Moncada i el CAU València ha sigut suspès i ajornat a causa de les inclemències meteorològiques. El partit s'ha reprogramat oficialment per a dissabte que ve, 14 de novembre. És una jornada esta en la que, bueno, pues, tenim que estar també pendents del cel i de les condicions meteorològiques. 12:25, això que s'escolta de fons crec que és el descans en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Dóna'm el resum de la primera part, Gomis. Bueno, bueno, si ara de seguida podem parlar amb Salva Gómez, empat a 2 a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Mentretant, caminem camí de la primera mitja hora de partit al José Manuel Llaneza de Villarreal, Carlos Urrutia.
1: 26 minuts de la primera meitat, corre a favor de l'Ibiza. Atenció al xut que s'ha anat fregant la soca del pal de la porteria del Villarreal. Molta sort ha tingut ahir el conjunt de Groguet, que Ander Yoldi no ha trobat porteria perquè ha sigut una boníssima ocasió després de que no haguera rebutjat bé la defensa del conjunt Groguet, s'haguera quedat la pilota morta pràcticament en el punt de penal. Així que segon esglai pràcticament consecutiu per a la porteria de Kinarekin, el porter del de Villarreal B, que tot això està tractant de tindre l'iniciativa, però cada volta que pot és l'Eivissa, que ara comença la construcció.
0: Juan Lomora, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Buenos días.
0: Què te sembla el porter del Villarreal, que acaba d'anomenar Carlos?
2: Bueno, la verdad que bueno, es un portero con un buen físico, un portero serio, y la verdad que bueno, en la primera acción que ha tenido, en la que ha tenido que intervenir en el uno contra uno.
3: Eliseo Plas Ramírez está furtat el balón a Dama Samgaré, a Carregut, observant Dianant, cap a la porteria rival, i en l'últim instant li ha seguit el balón a Joey Stiley, qui ha llançat, no ha perdonat i ha marcat el primer gol del partit. S'avança el castellonense, en el minut 36 marca Joey Stiley, castellonense 1, Real Murcia Imperial 0.
0: Marca el castellonense, que és admirable, el que va fer la temporada passada i el que està fent també en esta temporada, més enllà de totes les millores que des de la temporada passada també pues, està implementant en el seu estadi. Estàvem amb Juanlu Mora parlant del partit entre el Villarreal. Juanlu, està tan igualat com diu el marcador?
2: Sí, bueno, la verdad que, a ver, la puesta en escena seria del, por parte del Ibiza, la verdad que creo que se está mereciendo bastante porque, bueno, ha tenido dos ocasiones muy claras que, bueno, mala fortuna, una, como hablábamos antes del portero y otra, pues bueno, ha salido fuera por poco, pero creo que sobre todo el plan de partido del Ibiza está siendo muy, muy bueno y bueno, y el Villarreal, pues poco a poco está intentando contrarrestar con sus armas, la posesión, el llegar por banda. Pero la verdad que el Ibiza está plantado, está muy serio y bueno, creo que si alguno tiene que marcar en la balanza, yo creo que se va a inclinar por el Ibiza. Pero bueno, esto es fútbol y vamos a ver qué pasa.
0: A ver qué ocurre, Carlos.
1: Que juga el Villarreal, tractant d'arribar al Berga, si la pilota, si la furten en el mig del camp, això fa que l'Ibiza tracte de muntar la contra per l'esquerra, mitjançant José Carlos Lazo, però acaba rebutjant el mig del camp del Villarreal. Nova construcció des de darrere de l'Eivissa, de Raúl Llona, que, com diu Mora, està plantejant un partit molt important com a equip dominador, tot i jugar fora de casa de Primera Federació, però la veritat és que com a líder té moltíssima confiança el conjunt de David Albelda. Ara es frena un poquet el ritme vertiginós de joc quan complim el minut 29 i mig de partit. Continua l'empat a 0 en esta jornada 6 al camp del Villarreal B entre el filial groguet i l'Eivissa.
0: Són les 12 i 29. Fem un alto en el camí, una pausa per a la publi. Tornem de seguida. Recordeu, esteu escoltant la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Apunt Ràdio. A Castelló, 103.7.
7: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Ha conclòs el Gran Premi de Japó de motociclisme celebrat en el circuit de Motegi. En MotoGP, Marc Márquez ha aconseguit un brillant doble després d'imposar-se...
3: Defensa de Castelló de la Ribera, marca Sergi García, marca el castellonense el segon, el minut 40, en una treta de Cantoy al primer pal, ahí ha aparegut Sergi per a rematar de cap i fer més important ara mateixa la victòria per al conjunt local d'Iñaki Rodríguez. Marca el segon el castellonense, marca Sergi Rodríguez, castellonense 2, Real Murcia Imperial 0.
0: Va com un... Canó, el castellonès. Estàvem repassant els resultats del Gran Premi de Japó de motociclisme que s'ha celebrat en el circuit de Motegi. En MotoGP, Marc Márquez ha aconseguit un brillant doble després d'imposar-se, també recordem, en la carrera de l'esprint de dissabte. Ha aconseguit resistir la pressió de Jorge Martín, lo que deixa el campionat mundial a tan sols 2 punts de diferència. Primer Márquez, segons Jorge Martín. Tercer, Marco Bezzecchi. Quart, Enea Bastianini. I cinquè, Raúl Fernández. En Moto2, Izan Guevara s'ha emportat la victòria després d'eixir des de la pole. Ha enllaçat el seu segon triomf consecutiu, ha aprofitat al màxim els problemes mecànics del líder del Mundial, Manu González, que aquí tingué que arrencar des del pit lane i va acabar en els últims jocs. Izan Guevara primer, Toni Arbolino segon, Àlex Escrig ha sigut tercer i en Moto3 el pilot espanyol David Almansa ha aconseguit frenar el primer intent de Máximo Quiles per a coronar-se campió del món matemàticament. Almansa ha defensat de forma espectacular la primera posició en una última volta molt ajustada. Primer David Almansa, segon Máximo Quiles, tercer Brian Uriarte. En la classificació del dia d'avui en el Mundial de Moto3 disputat al circuit de Motegi. A més, Ivan Ortolà ha acabat en quarta posició la carrera de Moto2 del Gran Premi de Japó i es consolida el pilot valencià en el tercer lloc de la classificació general del Mundial de Motociclisme. 12:33, crec que Gomis ja acaba de fer-se fotos i està en la seva posició a l'Antonio Puchades de Paterna. Gomis. Pues pensava que sí, Juanjo, disculpa, pensava que estava Gomis. Ara bé, no sé si està fent-se una fotografia per les xarxes socials o està fent-se un book. 12:33, tornem a la ciutat esportiva José Manuel Llanes de Carlos Urrutia.
1: Ja es farem mostrar-te les fotos a la mitja part.
0: No tardes tant con Gomis, per favor.
1: No, ja saps que jo, curtet i al peu. com està jugant l'Eivissa, que sens dubte el millor rival al que s'ha enfrontat el Villarreal B en aquestes 6 jornades que portem. Arribem al minut 34, empat a 0, fa 2 minuts ha tingut una boníssima oportunitat el Villarreal en una contra que al final ha pogut taponar com ha pogut la defensa del Eivissa mitjançant Eric Ruiz i el francès Jeremy Blasco. Pilota parada ara per al Eivissa en atac a l'altura de la línia de mitjos. Tot el Villarreal ve defensat, està pilota

0: té que culminar en jugada d'estratègia per a l'equip de Raúl Llona, per a l'Eivissa, i està la pilota penjada cap a la frontal de l'àrea, però que ve de cap despejant Enric Pujol per a que monte la contra Joselillo Gaitán. Ahí va, la carrera traspassant ja la divisòria. S'apoya en Nízar, dos extrems a la mateixa, en la mateixa banda, en l'esquerra. Nízar buscant apoyar-se en Pablo Pascual. Pot afatxar la jugada. Al final ha debutat sense voler entre xutar i filtrar la pilota cap a la carrera de Txell. Quan dubtes erres, li pispen la pilota. Els jugadors del Eivissa ara mateix juguen en defensa. Complim el 35 de la primera meitat a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Gran partit de futbol, de moment sense gols, 0-0.
1: A l'Eliseo Pla, no sé si ja descans ja, Carlos Gallardo.
2: No, ara mateix estem en 44 i 30 segons. Així que queden 30 segons a esta primera part, que està dominant el castellonense, que ha tingut 5-6 ocasions molt clares i en dos d'elles ha fet gol. I per això està avantatge ja de 2-0 al seu favor. Així la gent encantadíssima en este inici espectacular. Normal. Serien 4 victòries sí. En 5 jornades en l'estrena històrica d'aquest equip, d'esta xicoteta població, la segona federació. Així que festa major així, quan estem a punt d'arribar al 45. I de moment està assentat Gavi Martínez, que és el delegat, amb el marcador de que ens va mostrar el temps afegit, però almenys no el mostra, així que anem a veure, intenta aquest contraatac ara mateix al castellonense, però finalment arriba el porter Mauri del Real Murcia a contra i se balea, estem en el temps afegit, continua guanyant el castellonense 2-0.
1: Ara me dones descans i repassem la primera part, que és el que volem, amb l'home que ha tardat un quart d'hora en fer-se una fotografia. Salva Gómez, estàs ja per ahí?
3: Què tal, Salva, com estàs? Sí, arranca ja la segona part.
1: T'has fet un buc o una foto?
3: Per bueno, això, saps que en la ciutat esportiva sempre n'hi ha coses que fer, sí, gent sí, a la sí. que preguntar,
1: clar, clar, clar.
3: Temes que... Bueno, assabentar-se i averiguar un poquet.
1: Sí, pues, a veure, conta'm, què t'has assabentat?
3: No, que home, evidentment no se poden contar en la ràdio.
1: Ah, no se poden contar, a veure.
3: No, clar.
1: Ha començat la segona part?
3: No se poden contar de moment.
1: Val, ha començat la segona part, no?
3: Acaba d'arrencar la segona part. Doncs
1: anem a resumir la primera. Què t'ha semblat?
3: Bueno, pues un València-Mestalla que s'ha desunflat en els últims minuts de la segona part, en una errada per a mi prou greu. He vist la repe i és greu la errada de Raúl Jiménez, que no està bé en este començament de temporada, i cal dir-ho, però havia començat molt bé en els goles d'Aimar Blázquez de cap i també de Jaume Durà, en una acció en la que se n'anava de dos defenses i col·locava l'interior del peu al pur estil. No sé si el Vares vore ahir el goles de Lamine Yamal, però molt semblant, però des de l'altre costat, en cama dreta, que és la bona de Jaume Durà, i per tant després desconnexions per part de la defensa del València-Mestalla, una penya deportiva que ha augmentat a nivell d'intensitat les arribades també a l'àrea valencianista, i ixa errada ja pràcticament a les acaballes de la primera meitat de Raúl Jiménez, que regalava el gol a Mubarak per al 2-2, que és el que regna al marcador en estos dos primers minuts ja de segona part en Paterna.
1: És curiós, perquè recorde que com que este partit ha començat abans, m'enviaves un WhatsApp i me contaves 2-0 molt sobrats, sí, i sí. De repente els dos, sí.
3: És que és l'anàlisi, de veres.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: En dins de la primera meitat hem vist dos cares del València-Mestalla. Uh-huh. Els primers 20 minuts arrolladors del València-Mestalla i els 25 següents han desaparegut pràcticament.
1: Uh-huh. Bé, doncs ara me contes a veure si reacciona el filial del València a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. El que va com un tir és la Unió Deportiva Castellonense a l'Eliseo Pla. Carlos, estem en el descans, així que contam. Què t'ha semblat la primera part?
2: Pues una primera part dominada pel castellonense, que ja d'inici havia fet tres ocasions molt claríssimes. San Carlos va dar el capitán un remat de cap i un remat de peu en l'àrea xicoteta, que els dos ha tirat el baló per damunt de la porteria per molt poc. I després també ha tingut una ocasió Adama Sangare, molt actiu, molt participatiu en el xoc ofensiu del castellonense. I després ha tingut una gran ocasió el Real Murcia en un baló parat, en ese cara, en ese rostre que ha ficat el porter Joan Company per a evitar el que pareixia un gol per al conjunt visitant. Però després han sigut ocasió, darrere ocasió per al castellonense, que ha marcat en ese contra atac d'Adama Sangari i Joe Wistalley, ha marcat el dorsal de Neu, Joe, i després ja és Sergi García en el baló parat, té molt, molt bon xoc aeri en Sergi García i en Carles Badal, el castellonense, moment 2-0, i així la gent, pues, molt contenta, molt il·lusionada, la gent ja es comença a pensar, i per què no anem a poder lluitar per la zona alta, si hem començat també, n'hi ha quedat molt encara per davant, però la gent sí s'està il·lusionant moltíssim en aquest inici de temporada del seu equip.
1: Normal, normal, efectivament, normal. Temps de descans a l'Eliseo Pla, i minut vora 40, al José Manuel Llaneza de Villarreal, Carlos Urrutia.
0: De moment empat a 0, continua el bon futbol, però...

0: Ocasions sense fruit. Freguem el minut 40 de partit. Ara la pilota llarga cap a l'atac de José Lillo per l'esquerra, per al Villarreal. Rebutja Pablo Pusto
1: en
0: lateral.
1: La errada en la entrega, en defensa, a punt de marcar la Peña Deportiva. Perdona, Carlos, però acaba de tindre una ocasió claríssima per a remuntar la Peña Deportiva. Era una acció en la que en defensa Iker Herrera regalava la pilota cap a Dani Sancho i a punt de marcar el 2-3. Minut 50, 2-2 al marcador.
2: Pues continua, Carlos, continua.
0: No, deia jo que en Villarreal no n'hi ha hagut tant d'esglai en estos últims minuts. Continua Salva Folgado, la circulació ara de pilota del Eivissa, però sens dubte el millor equip contra el que s'ha enfrontat el Villarreal i fent disfrutar d'un molt bon espectacle, la veritat, de partit en estos primers 40 minuts que portem d'encontre.
2: Què te sembla de moment el que estàs veient, Mora?
3: Bueno, pues como ha dicho Carlos, yo creo que son dos equipos, pese a la situación en la tabla del Ibiza, yo creo que es un equipo con experiencia, que juega bien al fútbol. Creo que está demostrando un plan de partido serio, un plan de partido que quiere ganar, quiere dominar el partido. Y el Villarreal, pues cuando sus dos extremos, que es lo más peligroso, no entran mucho en juego y a nivel de medio campo no están haciéndose con el control, pues el Villarreal sufre, quitando en ciertas ocasiones, ciertas contras que han llegado con peligro, como ahora, están llegando, pero vamos a ver si culminan. Pero les está faltando eso, el culminar. En cambio, bueno, el Ibiza se está viendo un equipo, pues bueno, con esa veteranía, con gente que ha jugado en categoría superior y bueno, está demostrando pues ese partido serio de sobre todo de principio del partido, ahora prácticamente al final de los primeros 45 minutos.
2: Diríamos que está neutralizante el Ibiza totalmente al Villarreal de momento, de David Albelda, Mora.
3: Sí, no cabe duda que, ya te digo, a nivel de lo más peligroso de este equipo, yo creo que son los dos extremos, son peligrosos verticales y los dos laterales están neutralizando perfectamente. Y incluso a nivel de, como te decía, centro del campo, también está siendo muy bien neutralizado porque, bueno, es un equipo, no cabe duda, con experiencia, que sabe cómo jugar en cada momento y bueno, al Ibiza, pues si al Villarreal le ha faltado culminar, al Ibiza pues igual ha tenido dos ocasiones muy muy muy claras y no ha podido materializar.
2: Minuti marcado, Carlos.
0: Estem en el 42 de partit. Villarreal B 0, Unió Esportiva Eivissa 0.
2: I en hoquei herba, com li van les coses al València Hoquei Club Femení, Toni?
4: Bueno, Salva, si de moment estem en temps de descans, són 15 minutets, ha acabat ja el segon quart, estem a l'espera que arrenqui el tercer, i com diem, pues, continua tot igual, no? Va perdent per 0 gols a 1. El primer quart ha sigut molt igualat entre els dos equips, ahir s'ha vist que la cosa no anava a ser com un passeig en barca per l'Albufera. En el segon quart, només començar, al minut 2 s'ha confirmat aquesta circumstància, és a dir, ha arribat el gol de la Real Societat, un equip que és QR, recordem, i que té algunes baixes molt importants, així que toca remar costera amunt, riu amunt, per al València. Bueno, anem a veure, ha tingut bones oportunitats, també les ha tingut la Real Societat, així que el tercer i quart, pues van a ser definitius per veure com acaba la cosa. De moment, no va bé per al València Hockey Club, està perdent per 0-1, així, en el Verge del Carme, Vétero, Tarongers.
2: Això en hoquei, i en pilota valenciana, Matías Oliver, hi ha novetats en la Champions de Llargues que està disputant-se tot este cap de setmana a Montserrat?
5: Doncs de moment són molt bones notícies per als esportistes valencians perquè Montserrat va guanyant 7-4 en esta segona semifinal. Un Montserrat que està molt més còmode així en el carrer Salvador Seguí, amb preu que eren moltes errades no forçades, errades que són imperdonables, i és sobretot per un important paper de Sergi Dagós i José Luis Calvo de Benidorm, més dos fitxatges que ha fet Montserrat per aquesta Champions de Llargues. Són dos noms que juguen habitualment a Llargues, la resta de jugadors són jugadors de Galocha, que hem comptat així en punt a punt molt èxit de l'equip de Montserrat. Tant Sergi com José Luis són noms de selecció valenciana fora dels habituals professionals que solen anar a les grans competicions, com noms com Pere Roc, Diego Pujol, Chinero, Nacho, entre altres, i això està sent la diferència. Estan indicant-los molt bé tant Sergi com José Luis a la resta dels seus companys, estan intercanviar moltes vegades. La seua treta és quan volen traure curt, se fica Sergi, quan volen traure llarg, trau José Luis, i és una situació diferent que vivim en esta modalitat, en esta competició, a lo que vivim habitualment en Trinquet, una competició que també permet fitxatges com estos dos. També veiem, per exemple, abans en l'equip d'Orba a Noah, fixat de Bèlgica per a jugar amb el conjunt de la Marina Alta, i un carrer de Montserrat que té així grans noms de la pilota, com és el cas del pilotari d'Escala i Corda i actual campió de l'individual, Marc Xiner, que està fent de coach de la rectoria on té el seu germà Félix Joan, com Sacha Cruitoff, el pilotari mediàtic que ha fet molts programes amb un comerç de Sacha a Nova York, o per exemple Marc Xiner, excampió de l'individual d'Escala i Corda, montserratí, i sempre donant suport al seu equip d'amics com són Òscar i Carlos Salmerón. Així les coses ara mateix, molt a favor per a Montserrat, 7-4 en el marcador davant de Franeken, i està només un xoc de poder classificar-se a la final, i que la final de Champions de llarg siga totalment valenciana, ja que, recordem, ahir ja està esperant la rectoria des de primera hora del matí.
2: La segona semi, que està a punt de concloure, i de seguida sabrem qui és el finalista, encara que ja vos ha contat Matías Oliver, que pràcticament ja està clar. Què resta a les instal·lacions del José Manuel Llaneza perquè arribem al descans entre el Villarreal i l'Ibiza? Carlos?
0: Arribem ara mateix al minut 45. Crec que han donat 3 minuts d'afegit. No hi ha motiu per a donar-ne més, tot i que ara mateix diu l'àrbitre que ja un minut havien donat. La qual cosa vol dir que envia l'àrbitre jugadors al túnel de vestidors, mitja part, descans al José Manuel Llaneza de Miralcamp. Empat a 0 entre Villarreal B e Ibiza.
2: De moment, Ibiza està maniatant el líder d'este grup segon de primera federació com el Villarreal. Al descans, al José Manuel Llaneza. Empat a 0 al marcador. Ara me fas el teu resum de la primera part, però vull pegar-li una ullada com van les coses, Alba Gómez, en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna.
6: Atacant del València Mestalla, ho fa ara en àrea de la penya esportiva, que rebutja aquesta pilota, que vol eixir el contracol, demanen falta per part del València Mestalla i la concedeix l'àrbitre en el dia d'avui, Paola Cebollada, minut 57, camí del 58, 2-2 al marcador, prepara canvis la penya deportiva.
2: Comença la segona part al Eliseo Pla Gallardo o encara no? Encara tenim temps de descans en el Eliseo Pla, en aquesta victòria molt momentània de la Unió Deportiva Castellonense per 2-0 davant el filial del Múrcia, el Real Múrcia B. Així que tornem al José Manuel Llaneza perquè Juanlu Mora ens faça la valoració, l'opinió, el seu resum, Juanlu, de la primera part.
3: Bueno, pues como...
2: Ve retirar-se, perdona, molt seriós al Belda Camí de Vestidors.
3: Sí, bueno, evidentemente. Su equipo no está consiguiendo el juego de otros partidos o esa iniciativa de otros partidos. Es normal que esté serio porque estás ante un buen equipo de la categoría, un equipo con experiencia y que ha planteado un partido serio, ha planteado un partido que bueno, no va por delante por sí. Yo creo que mala fortuna sí. en la culminación. Pero bueno, ahora quedan unos segundos 45 minutos, vamos a ver, porque normalmente estos equipos con gente veterana suelen bajar un pelín y bueno, y los chavales del Villarreal que bueno, son todo velocidad y buen momento que están atravesando en estos primeros partidos de la competición. Yo creo que bueno, por algo están en lo más alto de la calificación, pero bueno, hoy tienen un hueso duro que es el Ibiza. Vamos a ver la segunda parte porque bueno, yo creo que deben entrar más en juego los dos extremos, debe entrar más en juego en el centro del campo del Villarreal, pero como tú decías, están controlando muy bien el Ibiza todas esas posibilidades, porque bueno, hoy en día todo el mundo estudia los equipos y sabe los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno.
2: Al descanso empata 0 al marcador entre el Villarreal B y el Ibiza. ¿Comienza o no encara la segunda parte, Carlos Gallardo, al Eliseo Pla?
7: No, els jugadors encara estan en la zona de vestidors i estic així molt ben acompanyat perquè estic amb Marc Castells, un dels capitans de l'equip la temporada passada, i ell és així, d'esta mateixa població. Marc Castells, com estàs veient este inici tan espectacular de l'equip a la segona federació?
8: Pues l'estic veient de puta mare, molt, molt consolidat en la categoria, un equip molt serio, molt ordenat, que saben a lo que juguen, i la veritat que estan traient resultats a base d'intensitat i de saber què fer.
7: I com veus a un equip que tu l'has vist jugar a preferent, lluitant temporada i temporada a l'ascens, la temporada passada a l'ascens,

0: fa dos aquella playoff que vau disputar a Burgos, que vau quedar a la tanda de penals, i ara ahí li guanyeu a Lucan Murcia, li esteu guanyant al Real Murcia Imperial. Suposo que més gent del poble serà molt orgullós.
1: Per supost, i més nosaltres consolidem eixa base de gent del poble, com Sergi, Carlos Badal, Marc Abril, hi ha gent que això ho du i ho transmeten, no?, en el camp, que al final eixa casta la trauen perquè ho senten i això es nota.
0: I què diuen els companys? Parlaràs en ella a sovint, que què diuen ells i com estan visquent pues, esta temporada?
1: Sí, sí, pues ja et dic, molt contents, que al principi inclús ni s'ho creien i ara pues ja veus, molt consolidats i jo els veig molt bé, molt adaptats.
0: Gràcies a Marc Castells, a un dels capitans de la temporada passada en aquest equip.
2: Ha sigut Carlos, Carlos, ha sigut molt gràfic, eh? Marc Castells, li preguntes com està el seu equip i fa, pues l'he vist de puta mare, eh?
0: Com de poble, eh?
2: Com se diga, no? Sí. Molt espontani, sí.
0: Mira, sí, també, si vols, mira, tinc per ací al president. No, ara s'amaga per a dins. Ja va tornar a la zona de vestidors, però imagina't com estarà ahí, que continua la gorra, ni esa gorra que l'observàvem durant cada partida de temporada passada, perquè és la gorra
2: que contava, sí,
0: que li recorda son pare, que va iniciar este somni, i ara mateix s'ha tornat a la zona de vestidors, on encara estan els jugadors, però així pues, la gent pues, molt il·lusionada en aquest inici de temporada del Castellonense.
2: Ara tornem ahí quan comença la segona part, d'ací d'estimar les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, però vos conte que Max Verstappen de Red Bull ha guanyat el caòtic gran premi de Bahrein de Fórmula 1, que excepcionalment s'ha disputat avui en el circuit de Sepang, a Malàisia. La carrera ha estat marcada per un fortíssim diluvi, una pluja brutal que ha obligat a suspendre provisionalment l'eixida inicial per problemes informàtics en tots els vehicles. Després ha pogut reanudar-se, però després d'una llarga parada. Verstappen ha defensat la pole position en una pista, diríem, canviant, i ha creuat la meta per davant d'Andrea Kimi, Antonelli de Mercedes i de Hamilton de Ferrari, que han completat el podi. A destacar la remuntada de Fernando Alonso, a la fi ha sigut vuitè, però torna a sumar punts moltes carreres després d'aquesta remuntada de la que va donar que parlar. Sainz ha acabat en el lloc 17 després d'arribar a ser sexta i de que Bortoleto pràcticament li arruïnara la carrera. 12:52 minuts, està la segona part en marxa en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, Gomis.
3: I complicant-se la vida, el València Mestalla jugant en foc en la línia defensiva, ara la pèrdua novament en el mig del camp, recupera la penya deportiva, ve el contracol per l'equip que avui vesteix de rosa a la centrada dins l'àrea, el baló toca finalment en Iker Herrera, serà córner a favor de la penya deportiva. Estem en el 62, recordem, 2-2 al marcador. I en moment ara, jo crec que de forma i en millor sensació la penya deportiva que el València Mestalla, per ser la penya que ha fet un parell de canvis. Al minut 59, Dani Sancho se n'ha anat per a que entre Ander Montori, no és el Dani Sancho que està en Tailàndia. L'altre canvi és Jules Futé, el central, que ha donat lloc al seu company Manuel Antonio Cabrera i, atenció al malnom, Pelón, però té moño, eh? Es treta de cantó per a la penya deportiva. En cama dreta la van a botar. Primer pal, remata per dalt del travesser. Ahí estava el remate de Alejandro Vera. Serà treta de porteria per al València Mestalla. La ficarà en marxa Raúl Jiménez.
2: Continua tot igualat, Salva, o és millor el final?
3: Sí, sí.
2: Tot igualat.
3: Jo te diria que està un poquet millor la penya, eh? En este moment de partit està un poquet millor. És de veres que està intentant en pilota i tractar de dominar el València Mestalla en pilota, però està un poquet millor la penya deportiva.
2: Però estan mostrant perquè són escuers, entenc.
3: Jo crec que no. O sigui, vull dir, cap dels dos dona la sensació de que siga un equip que mereixi estar en la zona de descens, però és de veres que el València Mestalla va a trameig de partit, que va en moments d'espenta i de desconnexió, i anem a veure si en algun canvi està també preparant Jors en la banda. Òscar Sánchez, veig des d'ací pràcticament a tots calfar. Recordem que en la banqueta del València Mestalla està Pablo Moya com a porter suplent, Miguel Monferrer lateral dret, Mario Gilabert i Mario González en el mig del camp, i en atac Rubén Fernández, Ochoa i també Jerry Ikechukwu, que és una de les sensacions en aquestes últimes setmanes, jugador del juvenil que ha estat en dinàmica del primer equip a les ordres del Vasco Aguirre.
2: Ara tornem a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Vos dono un marcador de divisió d'honor de rugby. Al descans, Huesitos La Vila està perdent 14-26 contra el Sant Boís. I en hoquei, Toni Galindo, com marxa el partit en la seva segona part?
4: L'acaba de tindre Julieta Santos per al València Hockey. No ha entrat de miracle. L'ocasió més bona en el que portem pràcticament de partit. Estem en el tercer quart. Resten aproximadament 7 minuts per arribar a la finalització d'este tercer acte. Així, en el pavelló verge del Carme Veteró. Tarongers. Així que va aproximant-se les ocasions per al València, per al València Hockey.
0: Comença segona part.
4: Que està per... Recordem que està perdent per 0 gols a 1 en este partit que l'enfronta a la Real Societat, un partit que seria un autèntic malson per a Salva Gomis. I per què? Pues perquè així els colors són els més bàsics possibles. Camiseta blanca per al València, camiseta negra per a la Real Societat. Ni rosa fiu-fiu, ni blau xun-xun, ni res de res. Així, blanc i negre.
2: La paleta de colors de... Salva Gómez, has estat ahí bé, Toni, has estat ahí bé. Comença la segona part, Gallardo, a l'Eliseu Plau, al Eliseu Pla.
0: Ahí sí, ellos fan una sustitució per part del Real Murcia, s'ha marxat Alejandro Valverde, el fill del famós ciclista, i ha entrat en el seu lloc Alemany. Ara es prepara per llançar una treta de cantó el castellonense, que busca el tercer gol. Allí es prepara Marc Lechare, finalment va ser Pulpón, el baló al punt de penal, però arriba a les mans de Maurice Esferi, que estem en el minut 1 i 20 segons de la segona part, amb el marcador de castellonense 2, Real Murcia Imperial 0.
2: Hi han hagut canvis, Carlos, o no?
0: Sí, sí, un per part del Real Murcia, s'ha marxat al terreny de xoc Alejandro Valverde i ha entrat en el seu lloc, Alemany. Per part de Casenense no, continuen els mateixos.
2: 12:56, mentre no comença la segona part en el José Manuel Llaneza, tornem a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Gomis.
3: Sí, està preparant el Chato Arroyo, un doble canvi en el videomarcador. Se'n va del terreny de xoc per part del València Mestalla Alejandro Estevez, per a que entre Mario Guilabert... I l'altre canvi està preparat per entrar Jerry Ikechukwu i se'n va del terreny de xoc, dorsal 37. Ahí està, Ikechukwu entrant, se'n va per l'altra banda, veiem a Jaume Durà. Per lo tant... Existe el doble canvi, estava mirant si era efectivament Jaume Durà o no. No, és Leslie Ocall el que se'n va del tren de xoc. Jaume Durà se queda dins de l'herba. I Jerry Ikechukwu, que porta aquest look, per als que no podeu veure el partit, que és l'habitual, que no se puguen veure estos partits perquè no els emetixen en cap lloc. Jerry Ikechukwu porta un look absolutament la minya man en els pantalons a punt de caure.
2: Vols dir?
3: Sí, sí, sí. Ahí va Jerry, se'n va Jerry, la primera la fa bona, regateja Jerry, arranca per la banda dreta i es tanca amb esquerra Jerry dins l'àrea, la xafa, la pelota per a que la recupere Mario Guilabert dins l'àrea, vol traure la centrada al segon pal, espera i me la rematada, Gamón, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: La centrada de Mario Guilabert, després d'una bona jugada de Jerry, la fica dins l'àrea. En l'àrea xicoteta apareixia volant Rodrigo Gamón per a rematar de cap i ficar per davant el València. Mestalla en el marcador. 3-2, marca Rodrigo Gamón.
1: Pues el minut 69, 70 ja de partit, 3-2, marca Gamón per al València, B3, Peña Deportiva 2, partit important, cas de que conclou amb una victòria del filial perquè suposaria que este equip abandonaria el joc de Cuer en el grup tercer de segona federació. De moment, en esta jornada i en este grup ha conclòs el Deportivo Minera 2, la Nucía 0, el Castellonense 2-0, està guanyant el Real Murcia bé, al filial del Múrcia, acaba de començar la segona part. En el descans estan el Atlético Baleares 0, Poblense 0, el Intercity 1, Yeclano 0, el Mallorca B 0, Alcoyano 0, i a les 6 jugaran el Orihuela i el Cieza. No comença encara la segona part en primera federació, grup segon, l'empat a 0 entre el Villarreal B i el Eivissa, així que tornem a l'Eliseo Pla de Villanueva de Castellón. Carlos.
2: Pues a punt està de marcar el tercer el castellonense. La bala Joey està en el per banda dreta, avançat posicions, avançat metres i ha cedit el baló en el punt de penal per a que Javi Mizu rematara. Se ho ha pensat un poc el jugador de los Palacios i finalment ha llançat al cos, ha llançat al porter Mauri, al porter del Real Murcia Imperial, internacional, la selecció sub-19 de la selecció espanyola. Ara torna a intentar-ho per banda dreta, ahí va Agusen, Adama Sangare, i trau combat el Real Murcia. Així fa més Loreta, un tercer gol local del conjunt.

0: De Iñaki Rodríguez, que de poder retallar distàncies, el filial del Real Murcia es comença molt fortament aquest inici de la segona part. El conjunt local la té Agus, Agus per a l'Atxe, per a lateral dreta, una altra volta Agus, el migcentre així de Castelló per a Wistalei, Wistalei per a l'Atxe, l'Atxe per a Agus, ja pràcticament al costat del córner per la banda dreta de l'atac del Castellonense. Fica el baló per a Dama Sangare, per retalla el brasiler Joao per part del conjunt del Real Murcia Imperial, però torna a recuperar Joao Wistalei per al Castellonense. Domini absolut en inici la segona part per al conjunt local. És Carlos Badal el capità qui retrasa per al porter. El porter Joan Company la torna. Baló per a Carles Badal que la reclama. Falta. I així ho xiula l'àrbitre. Falta a favor del Castellonense en zona defensiva. Guanya 2-0 el conjunt de la Ribera Alta. Que no sé si en este resultat, en esta quarta victòria, la derrota de la Nucía podria inclús ser líder, perquè anava tercer. Y en este momentáneo jugar triunfo de la temporada, la verdad es que se ficaría en la posición más alta de la clasificación. Sería la gran revelación, sense dubte, este inicio de la segunda federación. Ahí va Joan Company, va loca para dar buscante a Dama Sangare.
1: Y habría, diríem, Carlos, un triple empate entre el Castelló B, que té 12 punts, la Nucía, que en té 12, y el Castellonense, que en sumaría 12. Darrere Intercity, que está guanyant amb 11 punts, y cinquè, Lucà Múrcia, que estaría a hores d'ara amb 9 punts.
0: Sí, tots els equips valencians, eh? Tenim el dubte perquè canviaven respecte a la temporada passada dels equips balears i catalans, ara els de Regió de Múrcia i Balears, i la veritat és que en aquestes primeres jornades els conjunts de la comunitat valenciana que estan demostrant pues, un potencial molt fort respecte als de la Regió de Múrcia, que eren la majoria de la resta d'equips.
1: Dóna un minut i marca, Carlos. Balears.
0: Estem en el minut 52 d'encontre, guanya el Castellonense, Castellonense 2, Real Murcia Imperial 0.
1: No hi ha partits en marxa, hores d'ara en el grup 6 de Tercera Federació. Se juguen tots en la vesprada d'avui. Recordem que ha sigut ajornat el Llevant B Crevillent per un virus que ha afectat a la plantilla del Crevillent. A les 5, Vairuixó Atzeneta. A les 6, Atlético Saguntino Utiel. A les 6, també Buñol Torrent. I també a les 6, l'Ontinyent, que jugarà contra el filial del Villarreal, el Villarreal C. És la una de la vesprada. Esteu escoltant la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunte Ràdio. Crec que va començar de seguida el José Manuel Llaneza, ja veig els protagonistes sobre l'herba, la segona part del duel empat a zero de moment entre el líder, el Villarreal, i la Unió Deportiva Eivissa, Carlos.
2: I sense canvis en cap de les dues formacions, era el previsible perquè cap jugador ha tingut problemes físics, només en el muscle. Álvaro García, el central del Villarreal, però està bé, però han jugat a tan bon nivell en la primera meitat tots dos equips que les substitucions no s'esperen fins al minut 65-70 de partit. A punt de començar el segon acte, ara el català Gerard Rius està consultat del seu cronòmetre, tots els jugadors ja formats, però esperen a l'ordre que li dona la televisió a l'àrbitre. L'àrbitre dels jugadors ara mateix trau del cercle central. El Villarreal B comença la segona part d'este Villarreal B Eivissa.
1: Ara tornem ahir, però minut i marcador en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, Gomis.
3: 73, estem en la segona part. València Mestalla 3, Penya Deportiva 2.
1: Li peguem també una ullada com van les coses en el partit d'hoquei femení que està disputant-se al Verge del Carme Veteró entre el València Hoquei Club i la Real Societat. Toni Galindo.
4: Notícies nefastes per als interessos del València. Hoquei acaba de marcar la Real Societat, gol que aconseguia Alba de penal, així que coster amunt es passa la situació per al València Hoquei. Estem ja a les acaballes del tercer quart. València Hoquei Club 0, Real Societat 2.
1: En marxa Carlos Urrutia, la segona part al José Manuel Llaneza.
2: I una bona incorporació en atac de Nizar. El punyal per la dreta del conjunt de David Albelda s'ha trastrabillat perquè no ha pogut orientar bé l'últim control. La pilota se n'ha anat per la línia de fons. Ha sigut, per tant, Porto per a l'Eivissa, que ja juga en defensa. Per cert, n'hi ha un detall que m'està encantant, a muntó, i és no només la mobilitat, les vigilàncies que fan Nico Baratucci i Albert García, que de colp i repent apareixen tirant una mà als miscentres, als centrals, si fa falta, en baló parat, i que la veritat dona molta fe de com està de ben treballat el conjunt groguet, el mini submarí davant d'un Eivissa que ja dic que és un senyor equip, tot i que perderen 0-2 en l'última jornada a Calmises davant del Reial Saragossa, però amb molta diferència el millor rival al que s'ha enfrontat el Villarreal en aquestes 6 jornades que porten disputades en el grup 2 de Primera Federació, i on el líder és el Villarreal B, que defensa ara l'atac de l'Eivissa, que pot marcar. Quina oportunitat, el remat fora de Manu Justo, pràcticament a porta buida en la frontal de l'àrea xicoteta. El seu remat desviat a la dreta de la porta de Kinairekin.
1: Una altra ocasió per a l'Ibiza, Mora, que continua amenaçant.
5: Sí, la verdad que bueno, el inicio de la segunda parte parece ser un poco más de velocidad, ha querido imprimir un poco más de velocidad el filial del Villarreal, pero no cabe duda que la experiencia de estos jugadores del Ibiza, están realizando un partido bastante serio y ahora, pues bueno, la ocasión sobre todo por Ander Joldi, bien llevado por banda, buen centro y Manu Justo que no ha podido. No ha podido acertar con esa
1: ocasión clarísima, otra vez.
5: Con esa ocasión que estaba dentro, prácticamente dentro del área pequeña. Son jugadores que ya te digo, están demostrando todo su potencial y en cambio el Villarreal todavía no ha demostrado el potencial que le está llevando a ser primero la clasificación. Ahora veremos porque espero. Todavía estoy y espero y deseo que sobre todo los dos extremos vayan entrando en el partido y aparezcan y creen ese peligro que normalmente en todos los partidos están llevando para su equipo.
1: Minuto y marcado, Carlos.
2: Estem en el 48 de partit, 3 de la segona meitat, Villarreal B 0, Eivissa 0.
1: El partit que estarà a punt de concloure, com va concloure el primer este matí, així, en esta sintonia del Punt a Punt de la Punt Ràdio, és el de l'Antonio Puchades de Paterna. Gomis.
3: Minut 76 encara, en este Antonio Puchades, encara resten el 15 més afegit i la pilota espera la penya deportiva. 3-2 al marcador, recordem, acaba de marcar fa uns minuts Rodrigo Gamón per a ficar per davant el València Mestalla, recupera Héctor Mir, la pilota per a Jerry, la combina en cama esquerra en Jaume Duran, hi havia falta sobre Jerry Ekechukwu i el valor serà per al València Mestalla en el seu propi terreny de xoc quan prepara un altre canvi. Òscar Sánchez està preparat per entrar Mario González, un altre migcampista, jo suposo que en este cas per Adrián Ruiz, o bé per Jaume Durà, que està desfondat també en molt de treball, tant davant com darrere. Està ajudant molt al mig del camp i podria ser la substitució Jaume Durà. Ahí està, preparat Carlos Arroyo en el vídeo marcador.
1: Aprofitem el canvi, minut i marcador i tornem a la pilota valenciana, Salva.
3: Efectivament, retira Jaume Durà i entra Mario González. Minut 77 de partit, València Mestalla 3, Penya Deportiva 2.
1: La 1:07, Matías Oliver. Entenc que ja conclòs la segona semi que estava en marxa a Montserrat des de la Champions de Llargues d'este matí, d'este cap de setmana.
6: Doncs ja tenim el segon finalista d'esta Champions de Llargues, Montserrat, que ha guanyat 8-5 a l'equip de Franeken, a l'equip neerlandès, i s'enfrontarà a la final a la Rectoria, i per tant tindrem una final entre dos equips valencians i un campió nou en el palmarès, perquè cap dels dos clubs ha guanyat abans esta competició, però el que sí que sabem és que el títol es va quedar a casa, es quedarà a la comunitat valenciana, i ara falta saber qui l'alçarà. Per què? Perquè la Rectoria ha sigut el primer equip en aconseguir el bitllet. Ho ha fet amb una victòria 8-5 contra Orba en una semifinal que se li havia complicat molt. Orba guanyava 2-5 i estava a 3 xocs de la final. I a partir d'ací la Rectoria ha sumat 5 xocs consecutius. Ha igualat així i ha completat una remuntada sense deixar que el rival tornara a puntuar. I pel que respecta a Montserrat, el que dèiem, ha estat molt més còmode, ha estat molt ben dirigit tant per Sergi Lagos com per José Luis Calvo. Ha hagut un moment on els neerlandesos han reaccionat. Per què? Perquè ha hagut una xicoteta polèmica arbitral on el Xutxe ha donat un 15 primer per a Montserrat, després l'ha canviat per als neerlandesos, el bo de Paco Campanero. Finalment, aquesta decisió arbitral ha generat un poc de confusió en els montserratins, ha fet que reaccionaren els irlandesos per aquest baixó des de la Ribera, però una vegada ha tornat al seu camí, els neerlandesos no estaven jugant, com saben, de deberes, no feien més que renegar, en canvi Montserrat a casa estava volant, clau el paper dels internacionals, i ara venen en una final on tindrem este equip de Galocha, recordem, la gran majoria de l'equip de Montserrat és de Galocha, amb ells els dos fitxatges adaptats a la modalitat de Llargues, contra un equip, el de la Rectoria, eixa subcomarca de la Marina Alta, que està més acostumada a jugar a Llargues habitualment, i com deien, dos equips que no han tingut mai l'oportunitat de guanyar el títol. Els dos porten dues edicions, han fet un camí molt semblant per el títol, ja que han repetit dos resultats 8-5. L'equip anfitrió tindrà José Luis Calvo, Sergi Dagost, Carlos Almerón, Òscar Bessó i Andreu García. Recordem, José Luis i Sergi, internacionals amb la Comunitat Valenciana, i la rectoria té inscrits a Feliu Gaizka.

0: una remuntada de les que se recorden, dos equips que no apareixen encara en la llista de campions i una final per decidir quin dels dos escriurà avui el seu nom. Així que, de així no res, començarà esta final de Champions de llargues amb un carrer de gom a gom i amb una autèntica festa de la pilota que s'està vivint avui, així a Montserrat.
1: Ara me contes, Matías, perquè a la ciutat esportiva del Villarreal no sé si espavila el filial de Albelda, Carlos.
2: Perquè comencen a aparèixer els extrems, tant Nizar com José Lillo. Atenció al córner ara. L'oportunitat que acaba parant el porter de l'Eivissa, Andrés Prieto, però ja desperta, es lleva la pressió de damunt el filial del Villarreal, que furta ara en atac la pilota per a Baratucci com a extrem esquerre, tot i que és davanter, molt bon el retall. El centre en la segona, al segon pal, a la fi no n'hi havia cap company per a rematar, rebutja la defensa del Villarreal, pilota altra volta per al filial groguet, després del rebuig de la defensa de l'Eivissa. Cheik, que està fent un molt bon partit, tot i que acaba de veure una targeta groga. Per cert, cal notar també la primera substitució en el partit. Ha tingut que gastar ja Raúl Llona una finestra. Llevant al lateral dret Pablo Busto per a donar entrada a Almenara per problemes físics, del que neutralitzava a Nizar en la primera meitat.
1: Juga. És com si Mora hagueren pujat les revolucions, no? Els futbolistes de Albelda. Un punt més d'intensitat.
3: Sí, lo que pasa es que yo creo que era lo que estaba comentando ahora fuera de micrófono. Creo que el Ibiza físicamente va a bajar esta segunda parte y se está notando porque claro, bueno, el equipo de David son gente más joven, gente rápida y que el físico lo va a tener mejor esta segunda parte y creo que está ahora más cerca de portería contraria al Villarreal debido a que el Ibiza les está bajando.
1: Són els millors moments, Carlos, del Villarreal en el partit, que arriben pues en la segona part.
2: I que estem disfrutant-los el públic que n'hi ha a la ciutat esportiva i també així en la posició de comentaristes, com per exemple Juan Luis Mora, o la llegenda que té sentada al seu costat, que no és un altre que l'exjugador del Llevant, entre altres equips, Pape Diop. Te'n recordaràs d'ell, veritat, Salva?
1: Sí.
2: Ahí està, que ha vingut a passar el dia a nosaltres, des de París, on residix. Corren a favor del Villarreal B. La dreta molt oberta, rebutja de cap l'Eivissa mitjançant el capità Teo Baix, però recupera en atac José Lillo per la dreta. La centrada no pot rematar-la Albert García ni Álvaro García, que havia pujat de central al atac. Continua ara el moment d'assedi del conjunt de la Plana. No aconseguís cristal·litzar en esta jugada. Complim el minut 10 de la segona meitat així a Miralcamp. Villarreal B 0, Eivissa 0.
1: I a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra va concloure el partit amb victòria del filial. Gomis, o encara perilla?
4: Superat el minut 83, encara queda molt. No cantem victòria, na falta ara sobre un jugador del València Mestalla, sobre Ochoa, que n'hi ha canvis, te conté. S'ha retirat Aymar Blázquez del terreny de xoc per a que entre Adrián Gómez Ochoa, malgrat este davanter, faig ixe apunt i serà anat del mig del camp Adrián Ruiz i entra un central com a migcampista, com és Carlos Alós. Estem en el 84-3-2 i en una falta lateral que pot ser perillosa per al València Mestalla.
1: A veure.
4: Ahí veiem. L'encarregat de botar aquest baló serà Marcos Navarro, des del costat esquerre. Si la botarà a l'àrea o la ficarà en curt. Jo penso que en curt, perquè no li interessa al València Mestalla perdre la possessió de la pilota. Efectivament, la tira cap enrere per a Iker Herrera, combinant en Alejandro Panach. Juguen entre centrals i ara un altre central que fa de pivot, que és Carlos Alós. Panach per a Herrera, per a Raúl Jiménez. Este torna per a Panach. En eixida el València Mestalla espera per eixir com un coet Jerry per banda dreta. El baló per Héctor Mir. Héctor Mir que la fica per dalt per a Ochoa, rebutjada per la defensa de la Penya Deportiva. Se la queda Jerry en cama esquerra. Ahí està Jerry entregant al mig del camp per a perdre la pelota, per a recuperar el propi Jerry. No n'hi ha falta, no senyala res la col·legiada. Continua l'atac per al València Mestalla. Mario González per a Guilaber, Guilaberta en la zona de mitges puntes. La pilota per a la centrada de Gamón. A punt de marcar Mario González. S'ha passejat i sa pilota per dins de l'àrea xicoteta. Serà córner a favor del València Mestalla.
1: Aguantem allà el córner, Salva.
4: Una molt bona centrada en cama esquerra per part de Rodrigo Gamón. Buscava a Adrián Gómez Ochoa. En el segon pal estava també Mario González. Finalment, rebutjat i se való a córner. l'encarregat de

0: treure. Esta treta de cantó serà Jerry Ikechukwu. En cama esquerra, en curt està també Mario González. Finalment decideix Jerry jugar en Mario González. El baló per a Jerry, en la frontal de l'àrea. Jerry, la centrada cap al segon pal. Era massa llarga i la centrada per a Carlos Alós. Treta de porteria, estem en el 86. València, Mestalla 3, Peña Deportiva 2.
1: Tornem a les instal·lacions del José Manuel Llaneza. Carlos.
2: On ataca l'Ibiza ara, mitjançant el capità Teo Valls. La combinació amb Víctor García com a extrem en lateral dret té que endarrerir cap al pivot, cap a Josep Calavera. Este en curt buscant David Astals, obrint cap a la dreta, atenció a la centrada rasa, rebutja córner Álvaro García, el central del conjunt de David Albelda.
1: Tenim novetats en hoquei, Toni.
3: Meravelloses notícies les que ens podem transmetre així des del verge del Carme Veteró. Tarongers, perquè el València Hockey Club acaba d'empatar el partit en 2 minuts meravellosos. Estem en l'últim quart, resten aproximadament 8 minuts per a finalitzar el partit. Ángela Colomer marcava de penal el 1-2. Immediatament, una jugada fantàstica, Cristina Caro feia el 2-2. Atenció, perquè un equip recentment ascendit a esta categoria de divisió d'honor A és molt complicat que faça el que està fent el València Hockey Club. Així que de moment està traient un puntet en este partit. El partit encara no ha acabat i queden moltes coses per resoldre encara.
1: Pues ara de seguida me les contes, Toni. Estàvem en la ciutat esportiva del Villarreal, on havia reviscolat el filial de David Albelda. Carlos.
2: Però això és un toma i da cara. N'hi ha córner a favor de l'Eivissa. Raúl Llona a punt de tornar a menetjar la banqueta. Farà un doble canvi en esta següent finestra. Encara no ha fet cap substitució David Albelda. Tot el Villarreal ve dins de la seva hora per a defensar esta acció. Pilota parada al córner, rebutja de punx el porter del Villarreal, la pilota a la frontal de l'àrea, també de cap cap endavant José Lillo Gaitán. Endarrerís la línia de centrals més avançada del Villarreal, pilota al seu porter, com diguem, Salva. Moltes alternàncies en esta segona meitat de la que portem ja un quart d'hora.
1: Està més equilibrada ara la segona part, Juanlu.
4: Sí, a ver, la verdad que es lo que decíamos antes. Yo creo que el físico de Ibiza está pasando factura y ahora pues la segunda parte está aflorando esa velocidad y ese el llegar a balones que antes no llegabas por parte del Villarreal, pero bueno, ahora está moviendo Rollona el banquillo, está metiendo piernas frescas y vamos a ver si el Ibiza consigue otra vez hacerse con el mando, porque ahora prácticamente el mando lo lleva el Villarreal, sobre todo por esa frescura, más frescura que el Ibiza.
1: O sea, que busca el técnico del Ibiza, Amels Cambis en el Eliseo Pla. La Unión Deportiva Castellonense continúa con la seua plàcida victoria, Carlos.
5: Sí, però no ha tancat esta victòria per al seu favor, encara que ha tingut una opció i en la bola parada ha tingut algun remat perillós el Real Murcia Imperial. Dir que s'han produït substitucions, s'han entrat en el terreny de xoc per part del conjunt local. Atenció ara que la té Joel Rodríguez, entra a l'àrea, fica el baló en l'àrea, buscava Iker Garijo, però finalment ha agafat Mauri, el porter del Real Murcia, i se baló. Destacar això, que han iniciat el terreny de xoc els dos davanters, Iker Garijo i Joel, que és un dels fitxatges, el davanter del GMSI, que no ha jugat les primeres 4 jornades perquè tenia una sanció pendent de 4 partits a la temporada anterior. També ha entrat Múrcia per part del conjunt local i ha eixit per part del Real Múrcia tant Arturo com Pedro Sempere, davanter valencià de Banyeres de Mariola, que la temporada passada s'ha format a l'Ontinyer 1931. Així que estem ja sobre el minut 69, a punt d'arribar al 70. De moment té oportunitats el castellonense per a fer el tercer gol, però a baló parat també ha tingut alguna opció el Real Múrcia per a retallar distàncies. Minut 70, Castellonense 2, Real Múrcia Imperial 0.
1: Acaballes del partit a Paterna, Gomis.
0: 5 seran els minuts d'afegit que està preparant en el lluminós Carlos Arroya, i està el marcador i són 5 els minuts d'afegit. Seranem cap al 95, 3-2 al marcador, i ara en pilota per al València Mestalla. Carlos Alós jugant enrere per a Alejandro Panac. Este novament en Mario Guilabert. Alçant la pilota per anar cap a la banda esquerra on espera Rodrigo Gamón, que torna a jugar en Guilabert, que se pega la mitja volta, caracoleja, se'n va de un, se'n va de dos, se'n va de tres, la pilota per a Marcos Navarro, quina bona jugada, Marcos Navarro se la torna a Guilabert, dins l'àrea per a Marcos Navarro, la pilota se queda ahí, fa un...

0: Poligui la recupera la defensa de la Peña Deportiva, que vol eixir a la contra, que vol anar en velocitat, li tira el puntet a Eker Herrera, però recupera posició Marcos Navarro, la pilota per a que se la quede finalment Pablo Évora, en falta de la Peña Deportiva, serà valor per al València Mestalla, estem en el 91, queden 4 i s'acaba.
1: Queden 4 i s'acaba el partit de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, a veure si es tanca amb una victòria del filial que conduís Òscar Sánchez, mentre tant, camí del 63-64 de partit al José Manuel Llaneza, empata 0 al marcador entre el filial del Villarreal, el Villarreal B i el Ibiza. Carlos,
2: prepara substitucions David Albelda, seran les primeres en el conjunt groguet, les dues últimes que ha fet el Ibiza, ha entrat Ismael Padel per Josep Calavera i Iker Varela per José Carlos Lazo, amb la qual cosa ha manejat un pivot, un migcampista i un davanter. Com diuen, preparada la primera substitució al Villarreal. Normalment serà Diveros el que entrarà al terreny de joc, però avance el joc en viu en la línia de cobertura del Villarreal, jugant Álvaro García per Enric Pujol. Tots dos estan fent un bon partit i tenen molta feina, però ara la pèrdua d'Enric Pujol davant l'Eivissa, que la té que arreglar Cheik, ràpid per a Baratucci, la pilota llarguíssima, bona oportunitat per a Nizar dins de l'àrea, atenció que xuta, no, preferís donar-li la a Joselillo, Joselillo se fa un lío, a la fi continua i concreta el xut, rebutja córner el porter de l'Eivissa, però crec que estava invalidada la jugada, per fora de joc, van els canvis ara, i se n'anirà Baratucci per a que entre, com diguem, Viveros.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol en el Eliseo Pla. Ramírez marca, Joel el tercer per al castellonense, el davanter que se estrenava avui en la seva nova etapa, si era el castellonense, marca el tercer gol de l'equip d'Iñaki Rodríguez per a sentenciar el triomf davant el Real Murcia Imperial. Marca Joel, marca el castellonense, castellonense 3, Real Murcia Imperial 0.
3: Ara sí, camí d'una victòria contundent de la Unió Deportiva Castellonense al seu estadi de l'Eliseo Pla. Mentre tant, en hoquei herba tenim novetats, Toni.
4: Penal, córner a favor de la Reial Societat, que transformava Federica Carta en llançament. Atenció, que ha estat a punt d'abarcar el València. Efectivament, uix, mare meva, que poquet ha faltat, però com diem, aconseguia marcar la Reial Societat i posar el marcador en un 2-3 a favor de l'equip basc. De moment, van les coses costera amunt per al València, que busca empatar de nou este partit. Resten poc més de 3 minuts per a finalitzar el partit. Això és tot un món en hockey herba, així que encara poden produir-se novetats així en el veteró, Tarongers, el campo està disputant-se este València Hockey Real Societat.
1: Tornem a Paterna perquè estarà a punt de concloure el partit, Gomis.
0: Entrem en l'últim minut de xoc, ataca València Mestalla, transició bona per a Jerry, és un 3 contra 3, Jerry encara el seu parell, la pilota per a que la filtre, per a Manuel González, però la talla la defensa de la Peña i n'hi ha falta de Jerry. Estem en el 94, pràcticament ja, és l'última jugada, trau en moviment, això no va, l'àrbitre no s'entera, la pilota llarga per a la contra de la Peña, rebutja Marcos Navarro, se queda en el mig del camp, el balo mort, Mario González, és Carlos Alós el que rebutja la pilota, es falta novament per a la Peña, que roïn és este arbitratge. Serà l'última per a la Peña Deportiva. Està la banqueta del Mestalla encesa, eh? En una falta pràcticament al semicercle del mig del camp, ja en terreny de xoc del València Mestalla, la va a tenir l'última la Peña Deportiva. Està l'assistent dient-li a la banqueta del Mestalla que sols pot n'hi haure uno de peu. N'hi havia quatre. Ja. La va botar en cama esquerra. Dins l'àrea, la pilota que vola, rebutjada per la defensa, és Panache el que vol desfer-se d'aixe baló, li cau novament a Nico Ortiz, vol tornar a penjar el baló que colpeja en Rodrigo Gamón, la va tindre Gamón, és l'última, quina falta de Nico Ortiz, no la xiula, li dona, no, no dona la llei de l'avantatge i li trau la groga a Nico Ortiz, li trau la segona cartolina, se'n va al carrer Nico Ortiz, expulsat el dorsal 3 de la Peña Deportiva, per això no ha donat el llei de l'avantatge, perquè era la segona cartolina, quan xiula al final, se acaba el partit, minut 95, València Mestalla 3, Peña Deportiva 2, arriba la victòria per al València Mestalla, victòria importantíssima per als d'Òscar Sánchez, que volen poquet a poquet traure el cap de la zona de descens. 3-2 en els gols d'Aimar.

0: Jaume Dura i de Rodrigo Gamón, victòria per al Mestalla, victòria per a l'equip d'Òscar Sánchez.
1: Victòria important, Gomis, deixarà de ser cuer l'equip del València-Mestalla, victòria molt necessària, que s'ha complicat perquè se posava molt pront i per davant en el marcador, amb 2-0, després igualava el rival i el gol ha arribat en el tram final del partit.
0: Així és que cal recordar que el València-Mestalla en Lliga tan sols portava un punt, que va ser la primera jornada en casa, en un partit que empatava davant el Mallorca B, després derrotes davant Duc amb Múrcia, Castelló B i Poblense. Arriba la primera victòria, per tant, de la temporada per a ubicar en 4 punts en 5 jornades al València-Mestalla en la 13a posició.
1: Correcte.
0: És a dir, en jocs de play-out.
1: Sí, 13 és el València després de la victòria, per darrere Poblense amb 4, Ilicitano amb 4, Atlético Baleares amb 3, Real Murcia B amb 3, que és el rival avui del Castellonense, i tancarà la penya deportiva, rival avui del València-Mestalla, que a la fi es queda amb un punt com a cuer de la categoria. Gomis, de seguida, després, escoltem protagonistes, val?
0: Perfecte, fins ara.
1: Vos ha contat el partit des de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Salva Gomis en este mateix grup, el Deportiva Minera li ha guanyat 2-0 a l'altre dels representants valencians com la Lucía. En marxa el Castellonense de Real Murcia B, 0. L'Atlético Baleares, 0. Poblense, 0. L'Intercity, 1. Yeclano, 0. I el Mallorca B, 0. Alcoyano, 1. Ha marcat el Deportivo Alcoyano, però a la vesprada que era el duel entre el Orihuela i el Cieza. Tornem al José Manuel Llaneza. Mora.
2: Final del Veteran Tarongers.
1: Pues anem ahí, abans, Toni.
2: Final del partit, així en el Veteran Tarongers. Arribem a eixa derrota per 2-3 del València Hockey Club contra la Reial Societat en un partit molt disputat, amb molt de patiment i molta emoció. El València que ha buscat fins l'últim moment empatar per segona vegada el partit i rascar un punt que seria or, una meravella per les seues pretensions de salvació i de manteniment en esta categoria de divisió d'honor A. No ha pogut ser, queda molta lliga per davant, però molt bona imatge que ha donat l'equip que entrena Man, l'home que és com vol que li diguen a l'entrenador del València Hockey Club. Així que, 2-3, València Hockey Club ha perdut contra la Real Societat.
1: Que de mal espera de protagonistes, Toni, gràcies.
2: Ahí estarem.
1: Adeu a Toni Galindo, ara de seguida protagonistes, des d'aquest partit que ha disputat el València Hockey Club femení i que ha perdut davant la Real Societat. Te comentava Mora des del José Manuel Llaneza que el partit va 0-0, però és sorprenent per les ocasions que ha tingut l'Eivissa en la primera part i les que ha tingut també el Villarreal en la segona,
3: Sí, bueno, a ver, lo decíamos antes, el partido ahora mismo está más de cara para el Villarreal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el físico está decayendo en el Ibiza, porque es normal, son jugadores más veteranos, jugadores con más experiencia y sobre todo pues el Villarreal son gente más joven, más rápida y ahora pues igual que en el primer tiempo pues el partido sigue siendo serio por parte de Ibiza, está muy, muy ordenado, pero está llegando más el Villarreal. ¿Por qué? Porque al final la rapidez, esa edad quizá, por llamarlo de alguna manera, esa edad de menos de un equipo y otro se está notando y bueno, vamos a ver de cara de aquí al final, que quedan aproximadamente 20, 25 minutos. Pero bueno, veremos a ver si el Villarreal es capaz de llegar con peligro y sobre todo culminar, que es lo que le está faltando tanto a uno como a otro.
1: Carlos.
4: Estem en el 71 de partit, en el partit més important d'esta jornada. Sí, per què? Perquè juga el líder, el Villarreal, que ha tornat a manejar la banqueta després de donar-li entrada al Belda, a Facundo Viveros, en lloc de Nico Baratucci. Ara ha llevat a un dels extrems, a Nizar El Jimili, que havia tingut molt de desgast, i ha entrat el jugador de Mali, Mahamud Barry, la qual cosa tractarà de tindre també més verticalitat per la banda esquerra. S'amaga el sol a la Ciutat Esportiva, que ens havia acompanyat tot el partit, ara l'aire un poquet més fresc, la temperatura de 23 graus, perfecta per a jugar un bon partit de futbol, que és el que estan fent el Villarreal B i l'Eivissa. Joan Tara al mig del camp, Pablo Pascual també en mode desgat, té que fer falta després de la pèrdua, pilota parada per tant per al Eivissa. Pot passar qualsevol cosa, n'hi haurà més canvis ara en el conjunt de Raúl Llona. Continua l'empat a 0 en el 72 de partit.
1: 72 de partit, empat a 0 i 3-0 està guanyant la Unió Deportiva Castellonense, Carlos.
5: I a punt d'estar de fer el quart en un baló parat, en un rebuig que finalment ha rematat en aquesta ocasió de Pedro, i ha tingut que parar el porter Mauri, evitant el quart gol per al conjunt de local, per al conjunt del castellonense, que ara ho torna a intentar per aquesta banda esquerra. Sagus Murillo, qui passava per a l'Atxe, però finalment retrasa per al capità Carlos Badal en zona defensiva, i per a el seu company, per a Marc per a Lioel Rodríguez, que ha notat el tercer gol, intenta filtrar a un dels seus companys. Ara recupera el castellonense, és Agus una altra volta a banda esquerra, però recupera el Real Murcia. Estem en el minut 81, plàcida victòria per al conjunt d'Iñaki Rodríguez, guanya 3-0, castellonense 3, Real Murcia Imperial 0.
1: Més canvis en el José Manuel, Llaneza de Villarreal, Urrutia.
4: Efectivamente, entra per part del Eivissa Javi Eslava, en lloc de Manu Justo, davanter per davanter, entra també Pedro Ortiz per David Astal, aixina que el doble pivot és nou, Astal i Ismael Padel, en el conjunt del Eivissa. Encaran ja la recta final del partit, buscant el minut 74, jugant en defensa ara el Villarreal, perquè està apretant el conjunt que presideix i del que és propietari Amadeo Salvo, l'expresident del València, l'últim president espanyol i propietari que va tindre el conjunt de Mestalla. Falta ara Comesa sobre el argentí Facundo Iberos, significa targeta groga per a Víctor García, lateral esquerre del conjunt balear. Falta en la divisòria del mig del camp per a Arnau Forés, que és un dels jugadors també destacats avui, el lateral dret, en tota la presència ofensiva que ha pogut i en molt de treball defensiu. A la fi, ell és lateral dret, i la veritat és que més de la meitat d'aquest equip estaria preparat per a pujar, si no amb freqüència, si de manera ocasional, al primer equip, perquè juguen bé i tenen moltíssima qualitat.
1: Este matí està disputant en este mateix grup el de moment Múrcia 1, Nàstic de Tarragona 0, minut 74 de partit, i per a les 2:15 se disputarà el Osca Europa, a les 5:30 Sant Andreu Antequera, a les 7:15 de l'Algeciras Rayo Majadahonda, i a les 9 el Real Zaragoza Teruel. Ahí està el derbi entre el Zaragoza i el Teruel. Mentre tant, hi ha hagut una falta ahí i echa, no, Carlos?
4: Sí, la veritat és que no ha sigut bonica. Està rascant el Eivissa. Falta comença sobre Txell, que ara ataca José Lillo Gaitán. Com es tren per la dreta, la centrada, segon pal. Acudís al remat, però no pot arribar a temps Mohamed Barry. Tot i que evita que la pilota isca per la línia de fons junt al banderí de córner. Continua l'atac ara per l'esquerra del Villarreal, que té que anar a la jugada.
5: Hi ha penal a Castelló, ara mateix ha xiulat l'àrbitre i ha vist targeta roja per a Didac, per al futbolista que ha eixit en la segona part, en una acció en l'àrea, en un baló que no acabava d'eixir entre diversos intents del castellonense, la defensa de rebutjar i esfèric. Finalment l'àrbitre ha assenyalat en aquest tumulte que hi havia targeta roja per a Didac i penal per al Real Murcia Imperial, que té l'opció de retallar distàncies en el minut 84, en este 3-0 en el marcador, i es prepara el dorsal 10 del conjunt del Real Murcia Imperial, preparat per a llançar. Allí va un dels futbolistes, Arturo, que ha eixit al terreny de xoc. Es prepara per a llançar. Joan Company en porteria, que es meneja d'un costat cap a un altre. Així xiula la gent de la grada local per a evitar aquest gol del Real Murcia Imperial en el minut 84 en contra. Allí va el jugador Arturo, prepara el Brescia, para, Joan Company, el rebuig, torna a parar Joan Company, el de Potri és impressionant, no hi ha qui el supera avui, la primera part ha parat el rostre, i ara ha parat el penal per dos voltes, Joan Company salva el seu gol del seu equip, impressionant el porter de Potri, que té així al seu costat al seu germà, a Vicent Company, el porter del Gandia, ja son pare, que no espera en cap partit del seu fill, del seu germà. Així que continua el minut 85, la victòria 3-0, el castellonense 3, Real Murcia Imperial 0.
1: Tenim a l'àrbitre revisant una acció en el VAR, Carlos Urrutia.
4: Sí, la veritat és que n'hi ha que saber què és el que està revisant, perquè jo no he vist més que un possible mà.
3: Sí, parece ser que están revisando un centro pasado y parece que en el ademán de ir a empezar la carrera golpea con la mano o roza con la mano el lateral del Ibiza. Eso es lo que están mirando, lo que ha pedido David con la tarjeta azul que ahora, bueno, enseñan para revisar la jugada. Y bueno, llevamos tiempo ya mirándolo, o sea que tampoco debe estar muy

0: clara la cosa.
1: Yo no, no veig clar, eh?
0: Jo ja t'hi digo, de aquí
1: és una disputa, en vivo... no? En l'àrea, en una centrada passava el segon pal.
0: Sí, sí, sí.
1: A veure.
0: Yo creo que ha sido en el ademán de iniciar carrera, que mover los brazos ha sido un leve... Si es toque, es un leve toque de con la mano, pero...
1: Sí que li toca la mà, i la té, però la té oberta, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: La té oberta
0: la
1: i alçada, eh?
0: La mano es el inicio de la carrera.
1: Sí.
0: Sí. Vamos a ver, porque les está costando decidir.
1: Suena centrar bueno, al segon pal, el lateral tanca d'esquenes, sí. Obre els braços i la pilota sembla que colpeja en el braç del lateral de l'Ibiza, sí, sí.
0: Sí, sí. Eso es lo que están... bueno, lo que en principio ha pedido David, están revisando y
1: yo creo que son...
0: Son pasa porque ahora...
1: Son mans,
0: bueno,
1: ¿eh?
0: Ahora sin vídeos, es normal, ahora ya es que es mucho tiempo esperando. Los jugadores ahora parón de partido, bueno, esto... Yo creo que estas son las cosas que ante la duda no hay que pitarlo. Es que, bueno, además no es una jugada que acarree mucho peligro, porque es un balón pasado que tampoco... Pero bueno, vamos
1: son mans,
0: a ver.
1: Les mans son clares, ¿eh? Pues ahora tengo la imagen congelada. Le pega absolutamente en el brazo, el té alzat, y está de esquenes. Darrere de ella está el dorsal de Neu del Villarreal, que podía hacerse amb la pilota. Al tocar el lateral, la bola en el brazo la desplaza. No puede
0: arribar. A ver, ahora... Nada, nada. El árbitro ha dicho que nada.
2: No n'hi ha res. No n'hi ha penal. Han estat 4 minuts revisant. Jo que veig els xors que se'n van. I ara, cooling break, ara que s'ha amagat el sol, que fa frescoreta, no han fet pausa per a la dilatació de la primera part. Això què passa? I de cop i rebent ves a l'àrbitre, a l'assistent, i a un col·lega que tenia per ahí mirant la tele. Ah, pues, no sé si que estarà veient Gambito de Dama o què, però... No, al final una revisió d'una jugada raríssima, però... Si
1: són mans, el que passa és que igual, com diu Mora, l'acció estava com molt lluny de porteria, encara que era dins de l'àrea, no sé.
2: Bueno. Fregant el minut 80, quedaran 10 més l'afegit.
1: Mans són claríssimes, eh? El braç pues desplaçat, ocupa un espai, tot això... No sé. Però bueno, decisió de l'àrbitre i empat a 0 al marcador encara, Carlos.
2: Sí, senyor. No s'ha mogut... El marcador no ha sigut capaç de marcar cap jugador del Villarreal.
1: Jo, perdoneu, estic veient la repe. Jo, en aquesta acció, xible penal.
2: Pues no ho han fet. Ataca l'Eivissa. Atenció a la centrada. Què pot marcar l'Eivissa? Què marca l'Eivissa? Gol de l'Eivissa. Gol del conjunt balear a la ciutat esportiva del Villarreal. El recent incorporat Pedro Ortiz ha sigut el que després de la centrada de Víctor García des de la esquerra ha sigut en la frontal de la xicoteta de batre quin aire quin el porter del Villarreal B, amb la qual cosa el primer gol del partit en el 80 és per a l'Eivissa, marca Pedro Ortiz.
1: Lo que són les coses, Mora, vens d'un possible penal amb polèmica
0: i en
1: l'acció següent te fa el gol el Ibiza, eh? Increïble.
0: Te lo iba a decir ahora mismo, lo que es el fútbol. Estamos diciendo una jugada... Bueno, tú comentas porque lo ves directamente o lo ves repetido que bueno, que pitarías penalti y en la siguiente jugada balón por banda y ahora sí ha acertado a rematar. Un medio centro con llegada a segunda línea, como es Pedro Ortiz, un jugador de calidad y ha conseguido, pues bueno, creo que un gol importante,
1: sí.
0: Importante, porque estamos en el minuto 81, porque es un partido muy igualado y porque ahora el que se ha puesto por delante es el equipo con más experiencia.
1: Claro.
0: Vamos a ver ahora cómo reacciona el Villarreal, pero lo normal es que los nervios empiecen a aflorar para intentar empatar el partido y que el Ibiza en una de estas no te coja una contra pues a la defensa o al equipo del Villarreal B desubicado y te haga el segundo.
1: Abans del gol, la pilota en la centrada desde la esquerra toca en dos jugadores del Villarreal, ¿eh?
0: Sí, sí, es que, claro, es unido...
1: O sea, son dos rebots, la pilota no se mal correr, sí, se no clava més de, sí, dins de l'àrea sí, y sí. La remata el futbolista de l'Ibiza.
0: No es un centro limpio, pero bueno, si es verdad que cuando le llega al jugador a Pedro, en este caso del Ibiza, sí le llega bien para rematar con toda la portería a placer para meterlo.
1: Sí, efectivamente, remata bé, pero li arriba, dirien, la bola més franca o millor, en millors condicions, després de que toque en un futbolista del Villarreal, sense que la pilota... fora desviada lo suficient com per a que fora córner. S'avança l'Ibiza al marcador després d'aquesta acció polèmica. Jo haguera assenyalat penal. En l'acció següent ha fet el gol l'Ibiza, 0-1. Està guanyant l'equip visitant. Anem a buscar la pilota valenciana perquè va començar ja la gran final, Matías, o encara resten minuts.
3: Sí, sí, ja està en marxa la final d'esta Champions de Llargues que està enfrontant a l'equip local, a Montserrat contra l'equip de la Rectoria. Recordem, dos equips que és la primera vegada que arriben a la final, per tant tindrem un nou campió, dos equips que han repetit el resultat en les semifinals. La Rectoria guanya 8-5 a Orba, mentre que Montserrat ha fet el mateix resultat davant el vigent campió, el Franeker de Països Baixos, un club de la Marina Alta contra un club de la Ribera Alta, un club de acostumat al xoc de ratlles que arriben títols domèstics recents, en, tant en Llargues com en Palma, i un altre club que és més de Galocha, que així hem vist que ha arribat a la Supercopa de Galocha el passat estiu, que va guanyar el trofeu al Cort Inglés, ho van viure així en punt a punt, i que ara s'està adaptant a este xoc de ratlles amb dos fitxatges, que és una de les novetats que incorpora esta competició, dos fitxatges amb molt de nom, dos fitxatges que juguen a la selecció valenciana, com són Sergi Agost i José Luis Calvo, que són els que estan dirigint els seus companys, i ara mateix el resultat s'han jugat dos xocs i s'ha repartit un per cap. Montserrat 1, la Rectoria 1.
1: Anem de seguida a les acaballes del partit en el José Manuel Llaneza, però busquem també minut de joc i marcador en el Eliseo Pla de Villanueva de Castellón. Carlos.
4: Estem ja al minut 92, en el pitxi 4, és a dir, estem a res que s'acabi este partit, que guanya plàcidament el conjunt local 3-0 castellonense al Real Murcia Imperial.
1: Ara me dones, per tant, final. El José Manuel Llaneza ha estat a punt d'empatar fa uns instants el filial del submarí. Carlos.
2: El xut de Enec Ortiz a la treta de Cantó, des de la frontal de l'àrea, que l'ha pogut parar Andrés Prieto. Ara nova oportunitat d'atac del Villarreal B, però la pilota li ha pegat en la mà a Facundo Viveros, la qual cosa vol dir que serà pilota per a l'Eivissa. Ha tornat a manejar la banqueta Albelda, ha donat entrada a Fofanà per Pablo Pascual i a Aiman Arguigué per Albert García.
1: Ja tens per empatar, Mora, encara que és cert que la major experiència de l'Eivissa el que pot provocar és precisament que puguen conservar este marcador. Esa es la dificultad.
0: Sí, lo que pasa es que ya te digo, el Villarreal creo que se va a volcar, creo que bueno, va a aprovechar esa velocidad y a ver, el que el Ibiza pueda tener pues una contra con el equipo un poco desajustado, pues te puede matar el partido, pero ahora no cabe duda que el Villarreal se va a volcar, el Ibiza está ordenado, el Ibiza es un equipo con experiencia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque cuando entran en escena, pues ahora pues está Gaitán y está Barry por la otra banda. A ver cómo consiguen, porque bueno, se ha cambiado la delantera también entera, tanto Aimán como Fufana.
4: Final a Castelló.
0: Y a ver qué pasa. Lo importante ahora aprovechar todo el balón parado que tengan y a ver cómo puede terminar el partido el Villarreal, a ver si puede conseguir el empate.
1: Acaba el partido a Villanueva de Castellón, Carlos.
4: Ahí sí es, victoria 3-0 el castellonense, amb els tres gols valencians, Lleu Wistale, Sergi García en la primera part i Joel Rodríguez, el davanter del Chemesi, en la segona part, i el Castelló, que es col·liden en aquestes quatre victòries en les primeres cinc jornades, avui victòria plàcida i merescuda davant del Real Murcia Imperial.
1: Ara tornem per escoltar protagonistes, gràcies, Carlos.
4: Fins ara.
1: En este grup, en el grup 3 de la segona federació, recordem altres marcadors: Deportiva Minera 2, La Nucía 0, el València Mestalla 3, Peña Deportiva 2, este Castellonense 3, Real Murcia B 0, i a les d'ara encara en marxa l'Atlético Baleares 1, Poblense 0, Intercity 1, Yeclano 0, Mallorca B 0, Alcoyano 1 i Perales 6, quedarà el partit que tancarà la jornada entre el Orihuela i el Cieza. No és dolent, el matí, per a representants valencians en este grup. Tornem al José Manuel Llaneza, perquè ahir ja també s'acaba el partit, se li esgota el temps, Carlos, perquè pugui aconseguir la igualada l'equip de Albelda.
2: 3 més l'afegit, estem en el 87 de partit, nova oportunitat de córner, que no ha pogut aprofitar el Villarreal B després de la treta de canto de José Lillo García. Ha pujat un dels dos centrals al remat el Ribujol, però no ha pogut connectar la pilota, que s'ha marxat per la línia de fons. Trau de porta ja ràpid, bueno, més ràpid, el Eivissa, que ja perd el baló en el mig del camp, torna.

0: La experiencia vale para todo esto. Lo peor que ha podido pasar, que el Ibiza se ponga por delante. ¿Por qué? Porque es un equipo veterano, con experiencia y bueno, y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, manejando, como dice Carlos, los tiempos. Y ahora, pues el que quiere ganar, o perdón, empatar el partido es el Villarreal, pero bueno, ahora ya con todo el equipo detrás del balón es muy complicado el buscar esos huecos, a no ser que sea una contra, un balón robado, pero ahora es complicado, a ver si ahora por mediación de Barry puede conseguir ahí por banda, sobre todo perdiendo mucho tiempo en mover ese balón. Hay que colgar y meter balón en área, tener cuanto tiempo más cerca del área el balón, pues bueno, más peligro puede generar, y bueno, a ver qué pasa.
1: De momento,
2: un apunte rugby, división de honor, porque el Huesitos la Vila ha tret un partit que se li havia posat molt costera cap amunt des de la primera part. En el tram final del partit anava perdent de 2, però gràcies a un drop s'ha imposat en la última jugada del partit, 36-35 a la Santboiana, així que important la victòria del Huesitos la Vila, 36-35 amb un drop, diríem, salvador, que li dona la victòria a l'equip valencià en el tram final del partit. Tornem al José Manuel Llanes, a Carlos.
1: N'hi ha groga per a Enric Pujol, el defensa del Villarreal, perquè s'han portat per davant Javi Eslava, el jugador del Eivissa. Ara mateix, si perguera este primer partit de la temporada l'equip de David Albelda, encara seria, però per hores, líder amb 13 punts, perquè ja té a tir de pedra a l'Alcorcón, al Múrcia i al Saragossa, que ne tenen 12, al Jaén, que té 11, i al nostre Hèrcules, que ne té 10. Qualsevol d'estos equips podria igualar o superar en la classificació a un Villarreal B que està a punt de perdre el partit i el lideratge. Estem en el 94 i mig, encara ne queden 2 de partit, s'ha perdut un mes en esta falta, en esta acció. Ha fet tot el teatre del món Javi Eslava, perquè ja diguem que és l'experiència davant la joventut. Falta a favor de l'Eivissa. Ailauri Víctor García cap a la posició d'Ander Yoldi.
2: L'únic que li podia rellevar el lideratge és el Saragossa, si guanya avui al Terol, Carlos. Si no, continuaria com a líder del Villarreal B.
1: Pues millor encara.
2: Hores ara Villarreal B, 13 punts, Alcorcón 12, Múrcia, que està guanyant 12, Saragossa 12, però encara de jugar, i el Jaén, que ja ha jugat, té 11, també ha jugat ja l'Hèrcules, que en té 10 punts.
1: L'actualització de la classificació del grup 2 de Primera Federació, on està de moment avui hacia la Ciutat Esportiva José Manuel Llanes, pretén 0-1 el Villarreal B, davant de la Unió Esportiva Eivissa. Minut i mig per a la fi. Circula la pilota, el filial del Villarreal, pilota per a José Lillo Gaitán, que prolonga per a Arnau Forés. Este per a José Lillo, pot xutar, però rebutja la defensa de l'Eivissa, demanen fora de joc, i el xiula l'àrbitre del lateral dret del filial groguet d'Arnau Forés, després del rebuig de la defensa del conjunt d'Eivissa.
2: No queda ja res, no, Carlos?
1: No, estem en el 96 en este moment, així que queda clavat un minut.
2: A veure si en l'última jugada pot igualar, pot equilibrar el marcador líquid d'Albelda.
1: Traurà de porteria sense donar-se pressa, tot i que l'àrbitre li diu que s'afanye el porter de l'Eivissa, Andrés Prieto. Pilota per a que de cap la toque Javi Eslava, aposta fora de banda per a guanyar, a rapar més segons al cronòmetre. Fofanà, que estropeça en una ratlla de llapis, tot i que l'àrbitre li fa el favor de demanar, de xiular falta. 20 segons per al 97. Esta pot ser l'última per al Villarreal. El capità, Eneco Ortiz, prolongat per a Fofanà per l'esquerra. Fofanà fent la guerra pel seu compte, tractant ara sí de combinar en Facundo Viveros, en la mitja punta. Se complix el minut 97. La centrada, que no és bona, ni era xut ni era centrada. Se'n va la pilota per la línia de fons. L'àrbitre diu que ja no n'hi ha temps per a més. Final del partit. Primera derrota en lliga del conjunt de David Albelda a la Ciutat Esportiva. José Manuel Llaneza, Villarreal 0, Eivissa 1.
2: Bé, doncs millor el filial Mora en la segona part que en la primera, però no ha sigut suficient la seva reacció com per a foradar la porteria de l'Eivissa.
0: No, bueno, ha habido dos tiempos y es cierto que el Villarreal ha sido superior, por llamarlo de alguna manera, en la segunda mitad y sobre todo bueno, en estos 10-15 minutos últimos que han metido un poco esa marchita más, pero se han enfrentado a un equipo que desde el minuto cero ha estado muy sólido en el terreno de juego, teniendo un plan de partido muy serio, teniendo jugadores con experiencia, intentando desde el primer momento controlar el partido, que como así ha sido, y sobre todo el aprovechar, el quizá limitar al Villarreal su potencial, que bueno, que en principio se sabe que es por banda, esa velocidad, ese centro del campo, y bueno, y el Villarreal yo creo que ha hecho un partido muy como nos tiene acostumbrados, pero quizá le ha faltado el aparecer esos dos extremos que son tan letales, la definición cuando ha tenido esas dos, tres ocasiones claras. En cambio, pues el Ibiza pues ha aprovechado esa vitola de experiencia de equipo más veterano y ha aprovechado pues ese desbarajuste. Yo creo que ese momento de no saber después de solicitar el penalti, no concederle la siguiente jugada, llegar por banda y aprovechar el conseguir el gol y la verdad que, bueno, un partido con dos equipos que a la postre yo creo que van a estar en arriba en la clasificación porque están demostrando ser buenos equipos.
2: Ve pues la valoración, el análisis de Juanlu Mora, que amb la narració de Carlos Urrutia pues han contat este matí la primera derrota en Lliga del Villarreal Bec davant la Unió Deportiva Ibiza. Encara podria conservar el lideratge el Villarreal si el Saragossa no guanya esta nit a les 9 al conjunt del Teruel. Així que si no hi ha una victòria el Saragossa mantindria el lideratge tot i la derrota l'equip de David Albelda. Tornarem ara de seguida ahí per escoltar els protagonistes. Gràcies, Carlos. Gràcies, Mora.
1: Fins ara.
2: En altre partit de la jornada d'avui en este grup, el Múrcia l'ha guanyat 2-0 el Nàstic. A les 2:15 juguen el Huesca i el Europa. A les 5:30 el Sant Andreu i l'Antequera. A les 7:15 l'Algeciras i el Rayo Majadahonda. I a les 9 el Real Saragossa contra el Teruel. Les 2:02, fem un alto en el camí, una pausa molt ràpida. Esteu escoltant la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Tornem de seguida per escoltar tots els protagonistes d'este matí d'esports que vos hem oferit, com sempre, en esta sintonia.
3: Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.
4: Punt a Punt. Esport en estat pur.

0: a punt.
1: Un minut sobre les 2 de la vesprada, tenim que tornar a la pilota valenciana i a aquesta final de la Champions de llargues que està disputant-se en Montserrat Maties.
2: Hola, Salva. Així està tot igualat ara mateix. El marcador és de 2-2. És de veres, han tingut un impuls inicial els locals arropats pels seus veïns, però la reacció d'un equip que sap el que és jugar a so de les ratlles com és de la rectoria els ha ficat per davant 2-1 i ara ha hagut una xicoteta empenta dels montserratins que han igualat a 2. Recordem, és una final inèdita en esta Champions de llargues. Són dos equips de... que tenen una manera de jugar diferent, uno que coneix la disciplina, que ha guanyat moltes competicions, tant a llargues com a Palma, i l'altre, un equip de galotxa adaptat a aquesta modalitat. Així que ara mateix màxima igualtat, és de veres que està amb oportunitat amb el Montserrat, que si tancara este 15 es ficaria per davant en el marcador una altra vegada des del xoc inicial, i ara mateix la ratlla la situa a favor de Montserrat, donen el 15 i ara mateix Montserrat s'avança de nou en el marcador, és 3-2 per al conjunt de la Ribera davant la rectoria i aquest partit recordem que finalitza amb el primer que arriba als 8 jocs, així que ara mateix més proper Montserrat, però estic segur de que la rectoria no ha dit l'última paraula, així que tot per decidir encara així en els carrers de la localitat de la Ribera.
1: Gràcies, Matías. Estarem molt pendents d'aquesta finalíssima. Hem de tornar al poliesportiu Verge del Carme, Veteró, perquè Toni Galindo està en protagonista des del partit que vos hem oferit al llarg d'este matí d'hoquei herba femení entre el València Hoquei Club i la Real Societat, que ha acabat amb derrota de l'equip valencià. Toni.
3: Estem amb Patricio Rambauri, bueno, entrenador del València Hoquei Club. Bueno, Patricio, un partido emocionante, intenso, ibais por detrás 0-2, habéis empatado, pero qué locura, ¿no? Hubiese sido fantástico ese punto.
4: Bueno, casi, estuvimos cerca, me parece que no lo terminamos consiguiendo por cuestiones que son propias de un equipo que se está iniciando en esta liga, de no saber mantener la calma en los momentos donde más necesitábamos calma, en los momentos más delicados. En el 2-0 íbamos muy pasados, después conseguimos empatarlo, pero en el 2-2 también nos pasamos un poquitito de revoluciones y se nos termina escapando por cosas que son propias al final.
3: Entonces, ¿tú crees que tranquilizando los ánimos en este equipo se puede conseguir algo más importante?
4: Seguro, seguro. Hoy terminamos compitiendo contra un equipo que es de normal de mitad de tabla de esta liga y terminó haciendo tiempo en campo rival, entonces creo que lo hicimos bien, está muy bien.
3: Muy bien, pues muchas gracias a Patricio por las palabras de Patricio Rambauri, que es el técnico de un dels tècnics de València Hockey Club, que avui ha perdut per 2-3, estan allà a punt de rascar un puntet, bueno, no ha pogut ser, però bueno, estan animosos, estan esperançats en que la temporada en esta divisió d'honor A pues siga satisfactòria.
1: Gràcies, Toni. Anem a visitar la cista a la ciutat esportiva de Paterna per escoltar el tècnic del València Mestalla, Òscar Sánchez, que este matí ha superat per 3-2 el Penya Deportiva. Era Cuer, el filial del València, i amb esta victòria abandona el furgó de cua de la classificació. Amb Òscar Sánchez, seguint la roda de premsa, ha estat Salva Gomis.
5: Escoltem a Òscar Sánchez, el tècnic del València Mestalla, després de la victòria 3-2 avui davant la Penya Deportiva.
6: El güey ya ha hablado todo lo que tenía que hablar en las ruedas de prensa del primer equipo, o sea que tampoco...
7: Venga, pues estamos grabando.
6: Vale, bueno, Pablo, cuando quieras.
8: Bueno, Óscar, enhorabuena por la victoria. Cuéntanos cómo habéis vivido el partido desde el banquillo, porque ha sido, la verdad es que, de muchas emociones, ¿no? De mucha ida y vuelta en cuanto al marcador.
9: Sí, ya hemos visto, se nos ha puesto de cara, hemos empezado muy bien, y cuando estás en una situación... pues que no ganas ese primer gol.

0: en la seva estrena històrica en Segona Federació. Fins a on arribarà este Gassionense?
1: Bueno, nosaltres no tenim ningun objectiu de tranquils, anem a competir, a veure el que eix, i ja està, pas a pas, partit a partit, i el que eixca.
0: I així la família Fidel, el teu germà, ton pare, així quasi sempre que poden, que no juga el teu germà, que juga en el Gandia, si estan.
1: Sí, sempre que poden, pues bueno, estem propets, poden vindre, i ja que ha estat aix fora, pues bueno, ara poden aprofitar.
0: Moltes gràcies a Joan, company dels protagonistes de la victòria del Gassionense. Gràcies.
1: A tu.
2: Gràcies a Carlos Gallardo, que vos ha portat aquesta victòria de la Unió Deportiva Castellonense contra el filial del Múrcia per 3-0. Va com un tir després del seu ascens el conjunt de Villanueva de Castellón. I des de la victòria del Castellonense cap a la victòria del Mestalla, perquè m'he escoltat abans Òscar Sánchez i ara el company Salva Gómez està amb Jaume Dura, futbolista del València Mestalla. Mestalla, Salva.
3: Escoltem també a Jaume Durà, golejador avui del València Mestalla en la victòria del filial.
4: Com ha sigut el vore, no, en aquesta situació en la que te demana un poc més, no, el míster, de que sigues protagonista, que busques aquest espai entre línies, i avui també, no, portant també aquest gol?
5: Al final, per a mi, és un partit més. La veritat que avui he tingut la confiança i la valentia d'assumir el rol que el míster m'ha demanat, de pegar un pas davant com jo, com tot l'equip. I bueno, s'ha vist un equip que ha començat guanyant, que a pesar de l'empat no ha perdut mai la cara al partit, i bueno, este partit ens serveix per a donar-nos confiança i anar la setmana que ve a Elche o per més tres.
4: Evidentment, els jugadors de la part de davant, pues, sempre se vos destaca, no?, per aquesta capacitat de regatejar, de generar ocasions, de marcar gols com el teu en este cas, però també avui hem vist, no?, un equip que insistís molt quan perd la pilota en buscar recuperar-la, en treballar i en esforçar-se també per ajudar els companys, no?, perquè hem vist carreres teues cap arrere, de Rodrigo, d'Aimar, tots, no?, al final s'esforceu en els dos sentits.
5: És una base de l'equip que Òscar i el seu estat molt demanen, i bueno, són ajudes que al final ens venen bé a tot l'equip per recuperar la pilota i fer el nostre joc, que és el que millor sabem, en la pilota.
4: Conta'ns un poc aquesta jugada del gol, com l'has viscut, com has sentit.
5: Bueno, he vist que hi havia un espai a l'esquena d'Aimar i bueno, l'ha atacat i he tingut un 1-1, que sí que m'agrada ahí en aquesta part de la banda trencar cap a dins, i bueno, he tingut l'oportunitat de vist l'espai per baix les cames i dir que era gol, i este gol pues, anava a confiança per a ser el primer de molts.
4: Quan dius, te donarà confiança en lo personal, entenem que també, no?, la victòria a l'equip en lo global, perquè venen tres partits fora de casa, feia falta, no?, el llevar-se esta pressió de damunt, però afrontar-los ja amb aquesta confiança extra.
5: Sí, l'equip necessitava este més tres, i bueno, sabien que el partit no anava a ser fàcil, els resultats no s'estaven donant, però l'equip mai havia deixat de competir, sempre havia donat la cara als partits, i bueno, este més tres, com ha dit antes, m'ho donarà confiança per als partits futurs.
4: L'última, per la meva part, preguntar-te un poc per aquest inici de temporada, sent protagonista en el Mestalla, has tingut també sessions d'entrenament amb el primer equip, suposo que és aquest procés, no?, de seguir millorant i de seguir creixent per aprofitar les oportunitats.
5: Sí, el primer equip al final és una recompensa al treball diari que fem així en el Mestalla. Jo treballo tots els dies en el Mestalla, és la meva obligació donar el millor de mi per a, si tinc l'oportunitat d'estar preparat.
3: Jaume, ha parlat ara Òscar Fano res del teu procés, de respectar el teu procés d'evolució respecte al creixement dins del club. Te pregunto com te veus tu, com te sentixes tu, ara en més galons, més importància en el filial, també en dinàmica de primer equip, com te sentixes?
5: La veritat que tant l'estaf com els jugadors en donen la confiança, i al final són gent que porta molts anys en ells. Saben que jo puc donar-los unes coses que igual poden ajudar a l'equip, entonces jo el que puga fer, ajudar a l'equip i fer el que faci falta.
6: Jaume, si me permites dos preguntes. La primera és, a nivell de posició, te hemos visto jugar tanto en izquierda como en media punta. ¿Dónde te sientes más cómodo o dónde podemos ver la mejor versión de Jaume?
5: A mí me gusta más por dentro, para poder caer a banda, ser un poco más libre por esas zonas. Pero bueno,
2: al final... 2:20, roda de prensa de Jaume Dura Paterra, pero de mara pas Carlos Urrutia, el técnico del filial del Villarreal, David Albelda. Carlos.
7: Que en estos momentos, Salva, se asenta en la sala de prensa de la ciutat esportiva del Villarreal, després de avui, pues no pot fer una altra cosa que ficar cara de pomes agres, perquè primera derrota, míster, de la temporada, tot i que la imatge del seu equip no ha sigut roïna ni molt menys.
8: No, a veure, al final té dol, sobretot per el resultat, però content en l'entrega dels xavals, dels jugadors, i poc més a dir. Jo crec que es la línia a seguir. Si algun dia se perd, que ser d'esta manera. Hem intentat implantar el nostre estil, però davant tenim un equip en un pressupost altíssim i en la majoria de la plantilla de gent que ve de segona. Entonces, sabíem de la dificultat i sabem que la joventut, pues bueno, en un error teu te castiguen i nosaltres pues, no hem pogut marcar. És veritat que el dia que no marquen gol, pues, sempre tens la sensació que en qualsevol error se te'n pot anar al partit, i així n'ha sigut.
7: Quins reproches li tens que fer al teu equip? Quines coses no han eixit com l'entrenador volia?
8: No, a veure, en línies generals és el que hem treballat durant la setmana. Tal vegada sí que hem tingut massa pèrdues en poca oposició, que ens haurien ajudat a contraatacar, a fer-los més mal a nivell ofensiu. Però bueno, estem parlant d'un equip amb una mitjana de 20 anys i lo normal és que existisquen errors. Si en 20 anys no tingueren errors, segurament estarien tots en primera divisió, no?
7: És que des de fora et dona la sensació que l'11 inicial, que el tens prou consolidat, funciona molt bé, s'entreguen, hi ha molta intensitat, però la veritat és que n'hi ha voltes que quan meneges la banqueta, quan dones canvis, n'hi ha jugadors dels que s'espera un poquet més del resultat que donen.
8: Bueno, a veure, la plantilla tenim una primera línia que porten més temps treballant en nosaltres des de l'any passat, en lo qual tinc la sensació que partixen en ventatge, llámese Nizar, llámese José Lillo, Albert, i entonces tenen un nivell altíssim. No és fàcil per a la gent que està darrere d'ells el poder igualar el nivell d'ells quan isen, però ahí és on està el procés d'un filial. Quan acabem la temporada i la gent que ha estat ahí darrere des que tenen el rol d'importants, pues que hagin progressat i que l'any que ve puguen ser importants ells. I tenim exemples molt clars, el nostre doble pivot d'un any, Cheik i Pablo, eren suplentes eternos d'Alassane i Macià, però és que Alassane i Macià estan avui en el primer equip. I entonces crec que tot això forma part del procés. La temporada és llarguíssima i intentarem a la gent que potser té més, pot donar-te més, pues seguir millorant-la a nivell d'entrenaments, no queda altra.
7: Pues això és el que té que dir-nos l'entrenador de la Pobla Llarga, David Albelda, entrenador del Villarreal B, i la valoració que hem fet en directe, Salva, en el punt a punt després de la primera derrota que ha acollit en esta temporada 26-27.
2: Carlos Urrutia, gràcies.
7: Gràcies a tu, adeu.
2: Adeu a Carlos Urrutia, que en companyia de Mora vos han contat la derrota del Villarreal B a casa contra el Eivissa, però tornem a dir que si no guanya Saragossa esta nit encara conservaria el lideratge en el grup, l'equip de David Albelda. D'un tècnic, busquem un altre tècnic, com és el tècnic que està amb Carlos Gallardo de la Unió Deportiva Castellonense. Carlos.
0: Estem a la roda de premsa de Iker Rodríguez després de la victòria 3-0 davant del Real Murcia Imperial. Primer, una sensació, un anàlisi d'esta victòria.
9: Bueno, pues a veure, al final sabien que era un partit per fases. Vull dir, al final ells és un equip molt intens, és un equip jove, amb moltíssim dinamisme i, bueno, molt content. Jo crec que ens ha pogut controlar les fases de partit. I ja t'he dit, era important, además començar bé, has de veure que les primeres ocasions no han pogut fer-les. I bueno, ahir ells han tingut el seu moment també, però bueno, crec que m'ho han refet molt bé. Ja m'ha plegat el descans en 2-0, parlant que era important entrar bé al partit. Vull dir, era superimportant el poder matar el partit amb el 3-0, perquè un gol d'ells es podia veure dins. I bueno, al final pues, s'ha vist que és un equip que competís fins al final, Real Murcia. I bueno, crec que hem fet una segona part molt intel·ligent, vull dir, esperant el nostre moment, hasta que hem pogut pues, marcar el 3-0, que sí que ens ha donat un poc més de tranquil·litat.
0: Una victòria important perquè veniu de la primera derrota de la temporada després d'un gran inici i l'equip ha sigut reaccionar ràpidament en un partit en el que ho tingut ja molt clar des d'inici, en aquestes jugades de Carlos Badal, també d'algun més que d'Adama Sangari, que ha tingut una bona ocasió a l'inici, no?
9: Sí, a veure, al final per a nosaltres, ja t'he dit, quan ve una derrota, que en aquesta categoria van a vindre moltíssimes derrotes, però n'ha que estar preparat així, vull dir, saps? intentar neutralitzar-ho en una victòria, i era superimportant, vull dir, nosaltres al final plan de partit de la setmana parlàvem això, vull dir, la importància que té el tornar a sumar de 3. Sabem que és una lliga molt dura, ho dic sempre, vull dir, al final no hi ha una zona templada que te doni una tranquil·litat, sempre treballes amb una pressió perquè al final n'hi ha molts equips que baixen, però bueno, molt, molt content i molt important per als jugadors per aquests 3 punts.
0: I el treball defensiu de l'equip està funcionant molt bé. De fet, un dels equips menys golejat en 3 gols, en els gols que ha rebut.

0: Duir la Nucía, ahir també ha fet una gran intervenció Joan Campany parant d'ici penal, però de moment un aspecte molt important sempre que un equip ve és que en defensa sigui un equip sòlid i de moment ho està aconseguint.
1: Sí, a veure, nosaltres al final vinguem d'una estructura completament distinta en tercera, vull dir, en tercera treballem en un altre sistema. És de veres que després d'analitzar molt el que és la segon ref, vull dir, era molt important posar esa solvència a nivell defensiva, vull dir, i la importància que té des de la primera línia, no sé si t'has donat compte, he fet un triple canvi, vale, perquè no volia que baixaren les pressions, vull dir que les pressions foren repetitives, vull dir, intentar que ells jugaren incòmodos des de la primera línia, i crec que és un poquet el secret, vull dir, crec que estem treballant molt bé des de la primera línia, passant per mitjos i acabant per l'estructura que tanca un poquet l'equip. I ja te dic, molt contents perquè al final pues, bueno, donem tots els valors per lluita i al final pues, bueno, pues, està veient un equip pues, a nivell defensiu molt solvent.
0: I un jugador que se suma és Joel Rodríguez, que no ha pogut jugar les primeres 4 jornades per aquesta sanció que tenia la temporada anterior, i ve i marca.
1: Sí, a veure, al final jo no tinc que descobrir-lo, al final és un jugador de la categoria, és un jugador en un talent innat, és un jugador que té molt de gol i ens aporta moltíssim, vull dir, en el dia a dia estava treballant molt bé, és de veres que ha estat unes setmanes que no ha estat, però bueno, molt content per Joel, com per el treball d'Adama, com d'Iker, com Jou, que avui per exemple ha debutat en titularitat i crec que ha fet un partit espectacular, vull dir, al final ja te dic, jo crec que el col·lectiu està treballant molt bé i el perfil que claves, per lo que estic dient, al final se deixa en la vida i ja te dic, és un grup molt comprometut.
0: És l'inici, però 5 jornades, 4 victòries i l'equip co-líder amb el Castelló B i amb la Nucía. No és anecdòtic o com ho viu l'equip?
1: Bueno, pues a veure, amb il·lusió, vull dir, al final és el que dic. Sabem que és una lliga difícil, és de veres que és un inici que qualsevol equip li agradaria firmar. Sabem que al final pues, bueno, són 4 victòries que es donen i aquests 12 punts, que al final pues, bueno, per a treballar el dia a dia pues, també tens aquesta tranquil·litat, aquesta ambició, perquè al final la pressió ens la clavem nosaltres, sabem quin és el nostre objectiu, però és un grup molt comprometut amb moltíssima ambició. Entonces, pues, bueno, disfrutem del moment, sabem que els moments no són per a sempre i anem a intentar allargar-ho el màxim possible.
0: Un moment històric també el que viurà esta setmana, este dilluns, serà el sorteig de la Copa del Rei i el Castellonense, us tocarà un equip de segona, un equip de segona B, us pot tocar l'Almeria, el Castelló, X Històries, Granada, no sé quina predilecció teniu, com anem a viure aquest sorteig de Copa?
1: Bueno, a veure, per triar a mi, quan més difícil millor, vull dir, al final jo crec que per al poble, per al president, la Junta, la gent que està darrere meu, vull dir que tot això ho mereix moltíssim, però ja t'he dit que el rival més, el més competitiu que n'hi hagi, vull dir, si no pot ser un primera, que siga un segon, i ja t'he dit que siga un ambient per al poble, vull dir, sí que demane que n'hi hagi moltíssima gent, vull dir que siga una festa per al poble, i bueno, a canvi pues, intentarem, per això, si ens toca un rival molt difícil, per intentar pues, posar-lo a l'escola molt difícil i a partir d'ahí per a veure si puguem fer alguna gesta.
0: Moltes gràcies, Iñaki Rodríguez. Després de la victòria 3-0 davant del Real Murcia Imperial.
2: Gràcies també a Carlos Gallardo. Ja contra el rellotge, busquem a Matías Oliver com van les coses en aquesta final de la Champions de Llargues que està portant-se endavant durant tot el cap de setmana. Montserrat, Matías.
3: Doncs ho deixàvem amb el marcador de 2-2. La partida s'estava repartint un xoc per a cada equip, però ara Montserrat ha fet dos consecutius. El marcador és de 5-3 per al conjunt de la Ribera davant la rectoria i està un passet més a prop de proclamar-se campió d'esta Champions de Llargues. Així, a sa casa, recordem, seria un nou campió, guanya qui guanya, avui així, als carrers de Montserrat.
2: El marcador final el donarem a partir de les 3, perquè a les d'ara nosaltres fem un alto en el camí, una pausa, arriben els companys dels serveis informatius d'esta casa i a partir de les 3 tornem els del punt a punt. Gràcies per l'atenció parada. Adeu, fins després.
4: Punt a punt.

0: L'actualitat no descansa el cap de setmana. Comença l'informatiu de Punt Ràdio amb Jordi Cabezas.
1: Hola, com estan? Amb el president Pedro Sánchez, que està reflexionant sobre si convoca o no eleccions avançades, els partits a l'esquerra del PSOE comencen ja a preparar-se per a eixa eventual cita amb les urnes. Sumar està sense líder després que Yolanda Díaz va fer un pas arrere i pren força el nom de la ministra de Sanitat, Mònica García. Però el lideratge és només un dels fronts que té oberts la formació, perquè l'altre assumpte important és el conjunt de partits que es podrien presentar sota eixa marca, sota Sumar, entre altres, Compromís. Podem ja ha dit que no estarà dins de Sumar. Amb aquestes dues qüestions damunt de la taula avui, els cinc ministres de Sumar s'han reunit telemàticament per a empastar el que serà una trobada presencial que faran demà de matí i després de la qual faran una roda de premsa. I mentrestant, Pedro Sánchez, que esgota aquest període d'autoreflexió que s'ha autoatorgat este cap de setmana després del rebuig del Congrés als decrets de la vivenda. Hi ha tres escenaris: convocar eleccions demà per al dia 28 de novembre, presentar un nou decret o bé buscar alguna fórmula per a recuperar aquestes mesures tombades per la dreta parlamentària. I atenció, perquè no prendrà una decisió abans d'escoltar l'executiva del PSOE, que es reuneix també demà de matí. Per tant, demà dilluns serà dia clau per al futur de la legislatura espanyola. I mentrestant, al carrer, augmenta la pressió sobre la crisi de l'habitatge.
2: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
3: S'expropia ja les cases buides, s'expropia ja els fons voltors.
1: Estes són algunes de les veus de les més de 200 persones que han passat ja la primera nit acampades a la plaça de l'Ajuntament de València. Alguns dels manifestants d'ahir, després dels aldarulls en el Congrés Immobiliari del Palau de les Arts, van anar a la plaça on van acampar. Este migdia han decidit en assemblea quedar-se allí de manera indefinida. També a Alacant hi ha una acampada indefinida amb un centenar de persones. De seguida anem a les dues ciutats. És diumenge, és 4 d'octubre i estan passant més coses. A Catalunya, les inundacions a la província de Barcelona deixa almenys dos morts i un desaparegut, Glòria Valls.
4: Sí, Jordi, pràcticament tota la costa de Catalunya ha estat durant hores en avís roig per pluges que han descarregat més de 250 litres en poques hores. Un temporal que ha deixat inundacions i crescudes excepcionals de rius.
1: El municipi d'Onda cobrarà els turistes per entrar en llocs emblemàtics.
4: L'Ajuntament comença a cobrar entre 3 i 4 euros als visitants per entrar al castell de les 300 Torres, al Museu d'Onda Natura o al paratge de la Cova del Gepsar. Els diners es destinaran a conservar el patrimoni.
1: De l'exterior, el Brasil decideix avui el futur entre el progressista Lula i l'hereu de l'extrema dreta, Bolsonaro.
4: Les enquestes preveuen un resultat ajustat en les eleccions d'avui i una segona volta sense clar vencedor.
1: En els esports, la selecció espanyola de Luis de la Fuente continua intocable, Raúl Pina.
5: Intocable, intractable, s'esgoten els qualificatius. 3 de 3 en la Nations League per a la selecció espanyola, anit 3 a 1 a la, contra la República Txeca i de nou amb un gran Lamine Yamal que va obrir el camí.
6: Estamos bien, no, pero muy contento. Al final tenía muchas ganas de volver con la selección después de ganar el Mundial y no hay mejor forma que empezar así.
5: En futbol de segona, el Castelló està obligat a guanyar a Castalia el Ceuta per a mantindre el liderat del duel. A les 6 i mitja i tanquem la portada amb la sorpresa de la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota 88-71 de València a la pista del recentment ascendit Azul Marino Mallorca. A les 5 a Saragossa i en clau ACB, torn per als de Xavi Albert. Veurem si aprofiten la inèrcia de l'Eurolliga per abastar la primera victòria en la competició domèstica.
1: I ara mirem al cel, volem saber com comença esta setmana. Lluís Obiols, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Després dels ruixats que hem tingut esta passada nit i matinada i que han deixat fins a 21 litres per metre quadrat a Fuenterrobles, 15 en punts d'Onda o 7 a Cullera, el matí ha resultat tranquil, amb molta humitat, amb molta basca, amb molts núvols, i esta vesprada tornem a esperar ruixats. Començaran cap a l'interior i avançaran cap a la costa. Sobretot es presentaran a poqueta nit i ja de matinada i afectaran bàsicament la província de València. Així, les comarques més afectades serien la Serrania, el Camp de Túria, l'Alt Palància, desplaçant-se a última hora del dia cap a l'Horta, al Camp de Morvedre. Hi ha de matinada també alguns ruixats residuals a la costa de Castelló. Per tant, esta pròxima nit i matinada tenim un nou episodi de ruixats i tronades, res comparable al que hem tingut els últims dies. Demà al matí sol, demà de vesprada algun ruixat poc important a la plana d'Utiel Requena, a la vall de Cofrents a Iora, i dimarts tornaria a augmentar el risc de ruixats i tronades. Les temperatures altíssimes, tant de dia com de nit, començaran a baixar a partir de dijous.
1: Maite Freitas està en la tècnica. Ara són les 2:35.
0: Notícies cap de setmana. A Punt Ràdio.
1: De seguida anem amb les protestes de la vivenda, també la reflexió de Pedro Sánchez sobre les eleccions, però primer fem parada a Catalunya. Com diem, almenys dues persones han mort i una altra continua desapareguda per les tempestes, les riuades i les inundacions a Barcelona. Els bombers han trobat el cadàver d'un home que havia quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès, a la província de Barcelona. Glòria.
4: A primera hora del matí s'ha informat de la mort d'una altra persona al municipi de Tordera, també a la província de Barcelona. La víctima estava en un càmping i li ha caigut un mur damunt. A més, els bombers busquen un desaparegut aparegut a la Riera de Pineda.
1: Pràcticament tota la costa de Catalunya està en avís roig per pluges que han descarregat més de 250 litres en poques hores. Un temporal que ha deixat inundacions, crescudes excepcionals també de rius. Núria Parlon és la consellera d'Interior de Catalunya.
8: No podem donar massa més detalls de lamentar la pèrdua de la vida d'aquestes persones i insistir molt en la necessitat del compliment de les restriccions i de les restriccions on ara continuaran. També hem vist imatges, clarament, amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també. Cap a la matinada ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultanietat en el territori.
1: I així, a casa nostra, primera nit de les dues acampades per la vivenda instal·lades a València i Alacant. A la plaça de l'Ajuntament de València hi ha al voltant de 130 tendes de campanya i a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant hi ha al voltant de 30. Se sumen d'esta manera les acampades de la Puerta del Sol de Madrid, que ja està durant una setmana, i també la de Barcelona. A València els acampats acaben de votar en assemblea, han dit que es queden allí de manera indefinida. Verònica Marc.
9: Segona jornada d'acampada per la vivenda a la plaça de l'Ajuntament de València, amb prop de 250 persones acampades en 133 tendes. Anit, amb una assemblea, es va confirmar que l'acampada serà indefinida i també s'està redactant un manifest amb les demandes i propostes d'este col·lectiu de persones que ens diuen que són independents i autònomes de la resta d'associacions ja existents. S'ha organitzat comissions de treball per poder portar aquesta acampada endavant de forma coordinada. Uns porten comunicació, altres seguretat, recepció de material o muntatge. Ens han contat que de moment la relació amb els agents és cordial, això sí, els han dit que no poden utilitzar cap material urbà com faroles o tanques. I és que ahir van aprofitar unes tanques que hi havia així a la plaça, però les van haver de tornar. Este matí l'acampada ha conviscut de forma pacífica amb la volta a peu fallera que ha travessat esta plaça.
1: Busquem també l'última hora a l'acampada d'Alacant, Marc Omar.
10: Així, Alacant regna l'esperança davant la resposta popular a la manifestació d'ahir i a esta acampada, on han triplicat les previsions. Són al voltant d'un centenar de persones i es quedaran fins que es convoqui una vaga general. Una vaga general per a denunciar la falta de present i de futur d'una joventut que veu impossible l'accés a una vivenda. Per això demanen l'expropiació dels pisos turístics i dels grans acaparadors, una renta pel lloguer que no supera el 30% del salari mínim i paralitzar l'expulsió dels inquilins si no hi ha una alternativa habitacional digna.
1: Bueno, pues ja ho veuen, les acampades per la vivenda es multipliquen. Ja hi ha 13 ciutats a tot Espanya on hi ha persones que passen la nit en tendes de campanya per a reivindicar el dret a l'habitatge. Txelo Jimeno.
11: Diumenge de matí a la plaça de l'Ajuntament de València, les tendes de campanya omplin una part de l'espai. A les 12 en assemblea han votat que es queden durant temps indefinit.
12: S'ha confirmat i assembleàriament que la acampada va ser indefinida. Entonces no tengo ninguna perspectiva de desencampar en ninguna fecha fija.
11: Tot per a defensar el dret a la vivenda.
13: A ver, yo principalmente es el precio de la vivienda, que es una locura. O sea, yo ahora mismo tengo dos trabajos, voy a por el tercero para poder mantenerme.
11: Els acampats han establert punts d'avituallament, de fer pancartes o de debat.
12: Bastante increíble. En un solo día hemos logrado una cantidad de tiendas enorme y en el segundo está aumentando y esto solo acaba de empezar.
14: i van començar a fer carrers i a plantar-nos les tendes d'una manera organitzada.
11: Acampada també a la plaça de la Muntanyeta, en ple cor d'Alacant.
15: La finalitat màxima d'això és convocar una vaga general.
16: Estem reivindicant el dret de la vivienda justa.
17: Ha decidit que acampada indefinida, perquè ha sigut un èxit. La jornada d'ahir va ser històrica. La resposta de la gent, tant l'ajuda.
11: L'acampada de Madrid complix una setmana. Allí, participants d'una concentració de grups d'ultradreta han intentat acostar-se a la Puerta del Sol, però la policia els ha detingut. A Barcelona, les fortes pluges no han fet desistir els participants en este campament, que este matí s'alçaven enmig de tolls d'aigua.
1: La crisi de l'habitatge ha fet trontollar el tauler polític. Pedro Sánchez està apurant eixe període d'autoreflexió per a decidir si convoca una elecció general. Anem a buscar novetats de la decisió del president del govern d'Espanya. Anem a la Moncloa, Madrid. Susana Fuster, bona vesprada.
18: Bona vesprada. A hores d'ara, Pedro Sánchez continua valorant si posa fi a la legislatura i convoca eleccions anticipades. Des d'ací, des de la Moncloa, no volen donar pistes i ens diuen que el president del govern està sopesant els pros i els contres. Això sí, si vol que les urnes siguin el 29 de novembre, hauria d'anunciar-ho demà mateix. Dins del PSOE i del govern, cada vegada són més les veus que veuen una oportunitat en el malestar social per la crisi de l'habitatge i es decanten per esta opció. Però, atenció, també hi ha riscos. L'esquerra del PSOE no està encara organitzada, arriba dividida, parlem de Sumar, que encara no té un lideratge clar. Amb tot això damunt la taula, Sánchez continua sense aclarir les seues intencions, però el run-run electoral ja s'ha instal·lat en la política espanyola i demà, possiblement, en podrien tindre la resposta.
1: Gràcies, Susana. Efectivament, demà hi ha executiva del PSOE i, segons fonts socialistes, el president no prendrà cap decisió sense haver-los escoltat primer. Amb aquest eventual avançament electoral de rerefons, avui ja han començat els moviments a l'esquerra del PSOE, com parlava Susana. De Sumar. És una crònica de Santi Hernández.
19: S'accelera el ritme de la política espanyola. La possibilitat que Pedro Sánchez convoque eleccions anticipades ha obligat a posar en marxa una esquerra que encara té peces per encaixar. Escoltem Antonio Maillo, coordinador federal d'Esquerra Unida.
20: Sin lugar a dudas, creo que acelerar la confirmación de un proceso que le dé nombre y de candidatos o candidatas a que encabecen ese proceso.
19: En el bloc a l'esquerra del PSOE asseguren estar preparats, però reconeixen que el front ampli encara no està tancat. Avui hi ha una reunió telemàtica de càrrecs i ministres, demà dilluns una altra més àmplia amb tots els partits que formen el grup parlamentari. Un avançament obligaria a prendre decisions en qüestió de dies. Podem, en canvi, no vol anar a les urnes encara. Enrique Santiago, diputat de Sumar al Congrés, i Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern.
21: Lo mejor es que la calle hable y que esta indignación que hay en las calles se introduzca en las urnas.
22: La izquierda está más que preparada, como estivemos siempre.
19: Mentre el PP entra de plena campaña y reclama anar ya a votar. Así lo ha expresado Alberto Núñez Feijóo.
23: El gobierno está alargando una agonía a la que está arrastrando a un país entero.
19: La decisió és només de Pedro Sánchez. El president del govern pot convocar eleccions amb el 29 de novembre com a primera data possible o intentar allargar la legislatura i presentar noves mesures i guanyar temps. De moment, ha guanyat dos dies.
1: Crisi de la vivenda, possible avançament electoral. Espanya està en el focus mediàtic de mig planeta. Les protestes estan tenint una àmplia cobertura amb atenció especial amb els incidents d'ahir a València. Remi Blasco.
24: Les manifestacions d'arreu d'Espanya per reclamar una vivenda digna són un dels temes destacats en l'informatiu de la RAI, la cadena pública d'Itàlia.
25: Manifestacions en tota l'Espanya dopo que el Parlament ha bocciato le
24: i omplin hores i hores de programació en televisió d'arreu del món.
26: Mobilització en Espanya aujourd'hui, de nouvelles manifestacions pour le droit au logement sont organisées.
24: El ressò mediàtic de la protesta és gran perquè la crisi habitacional traspassa fronteres.
27: Los reclamos que desde 40 ciudades se están haciendo oír por viviendas asequibles.
28: Therefore these people are still demanding a political response to the housing crisis.
24: I perquè en el cas d'Espanya pot tindre conseqüències polítiques. El president Pedro Sánchez decideix este cap de setmana si avança les eleccions.
28: Calling a snap general election.
24: De les moltes imatges que ha deixat la jornada d'ahir, les de València estan entre les més vistes.
29: A València ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, con almeno 2 arresti e 9 agenti feriti.
24: Corresponen als incidents que es van viure a les portes del Palau de les Arts Reina Sofia, quan un grup de manifestants protestava per la celebració d'un congrés d'inversors immobiliaris.
1: Gràcies, Remei. La crisi de la vivenda preocupa a tota Europa, sobretot a les grans ciutats. Viena és la principal referència en la política de vivenda. Glòria.
0: Expedicions de tota Europa estudien el model austríac com el govern del País Basc. Denis Itxaso és el conseller basc de vivenda.
2: Ellos lo hacen por convicción, pero es que si decidiesen especular con el suelo tendrían que pagar unos impuestos de alrededor del 33%. Este país penaliza la especulación con el suelo. I això és algo que deberíamos aprender.
1: A Berlín, les propostes d'habitatge han sigut decisives, no?
0: La candidata a l'alcaldia per Die Linke, partit d'esquerres, ha guanyat les eleccions reivindicant la congelació de lloguers i l'expropiació.
1: I a Nova York, l'actual alcalde ha fet del preu de l'habitatge una de les seues prioritats.
0: Sí, des d'este octubre, els lloguers d'un milió de pisos estan sotmesos a regulació i queden congelats per als contractes d'un o dos anys, una mesura que afecta a més de 2 milions de novaiorquesos.
1: Catorze minuts ens separen de les 3 de la vesprada. A partir d'ara, Onda cobrarà per accedir als principals atractius turístics. Ho recull la nova ordenança municipal. Anem

0: A la redacció de Castelló de la Plana, Sònia González.
1: Des de l'1 d'octubre s'ha de pagar 4 euros per a visitar el castell i 3 per accedir a la Torre de la Presó, el Museu Onda Natura i el paratge de la Cova de l'Algepsar. És una mesura que l'Ajuntament impulsa per a millorar la conservació del patrimoni i la gestió de les visites. Maria Baila és la regidora de Turisme d'Onda.
2: Si no se paga una entrada, no es valore el patrimoni ni es valore tot l'esforç que fa ni tota la inversió. Era una demanda històrica dels turoperadors quan sentaves a parlar o a paquetitzar determinats productes de dir, mira, és que si no cobreu nosaltres no podem vendre el producte.
1: Entre el veïnat hi ha opinions diverses, però la majoria estan a favor. I és que per als empadronats d'Onda l'accés continua sent debades. Molts diuen que esta xicoteta tarifa permetrà a l'Ajuntament millorar la gestió del patrimoni cultural, però alguns creuen que espantarà el turisme del municipi.
3: Crec que és prou simbòlic.
4: A mi, com jo no tinc que pagar...
5: Perquè en tots els puestos se pague.
6: És una forma de que el turisme deixe de vindre.
7: Hombre, claro que lo pagaría.
8: Una medida lógica.
9: Fuera un poquito menos, entendemos que se tiene que pagar para poder conservar.
0: I anem ara a Castalla. Avui és dia de referèndum. Que les festes de moros i cristians continuen com estan, és a dir, a principis de setembre, o que siguin l'últim cap de setmana d'agost. Això és el que han de decidir les 10.000 persones que estan cridades a les urnes, Laura López.
10: Al carrer les opinions estan dividides. Mentre que molts aposten per la tradició, els festers que viuen fora demanen el canvi de les festes de moros i cristians de Castalla a cap de setmana.
11: El món està canviant i entonces, claro, les festes s'han d'adaptar un poquit igual a lo que, el món demanda.
12: Jo no vull que es canvi.
13: La meva posició és més favorable al canvi.
14: Que se queden com estan.
10: Una consulta prèvia celebrada al juny entre els festers va resultar favorable al canvi de data per un marge molt estret, però no era vinculant, i l'Ajuntament va decidir demanar permís al Consell de Ministres per a fer un referèndum vinculant. Escoltem Jesús López, alcalde de Castalla, i Vanessa Felipe, presidenta de l'Associació de Comparses.
15: Ha obert aquest procés de participació a tot el poble per a que tots decidim quan volem que siguin les nostres festes.
16: Hi ha que tindre en compte que és una consulta popular, per tant, a diferència d'un referèndum que votarien únicament els censats, així voten totes les persones que estan empadronats en Castalla i els festers no empadronats.
10: Entre els partidaris de que no canvie res hi ha el sector de l'hostaleria. Abraham Prats és el president de l'Associació d'Hostalers de Castalla.
17: Econòmicament, pues, ells llevamos un poquet de sustento, perquè tindre una setmana més o una setmana menys, pues, es nota un peliu.
10: El 8 d'octubre, quan acaba el recompte del vot per correu, eixirem de dubtes.
0: Gràcies, Laura, des de la redacció d'Alacant. De seguida eixim al món, però abans els contem que a Ceuta, la Policia Nacional, ha començat este matí ja el desallotjament de la platja del Trampolín, on malviuen més de 3.000 migrants. Els traslladaran en autobusos al centre temporal d'emergència per a fer un triatge i també tindran l'opció de ser conduïts voluntàriament a la frontera per a poder tornar al Marroc. En la crònica internacional, el Brasil, el país més gran de l'Amèrica Llatina, que està votant des de la una del migdia, hora d'ací, per a triar el nou president. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del progressista Lula da Silva, que als seus 80 anys opta, Glòria, a la reelecció.
18: Sí, la segona posició, a només 5 punts percentuals, seria per a Flavio Bolsonaro, representant de l'extrema dreta i fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: I si l'escrutini confirma els sondejos i cap dels dos candidats supera el 50%, el 25 d'octubre, segona votació, la definitiva, per a la qual es preveu també un empat tècnic.
18: En un Brasil polaritzat com mai, cap dels candidats desperta gran entusiasme i els electors es mouen a la contra. L'encariment de la vida, la seguretat i els deficients serveis socials han centrat una campanya marcada per les decisions judicials i les ingerències externes.
0: Als Estats Units continua en estat molt greu la dona condemnada a mort que esta setmana ha sobreviscut a la doble dosi d'una injecció letal.
18: El director de la presó s'ha vist obligat a dimitir i s'ha revelat que hi ha hagut 4 casos més en què ha fallat el procediment per a justiciar un condemnat. El governador ha paralitzat totes les execucions fins que se sàpiga què ha passat.
0: I el moviment BDS i altres organitzacions socials protesten per la situació de Gaza quan es compleixen 3 anys ja de l'inici de l'ofensiva.
18: La mobilització forma part d'una convocatòria estatal i denuncia la violència dels colons, els desplaçaments i l'expansió dels assentaments. Demanen també l'alliberament dels milers de palestins que continuen empresonats.
0: 2:50, ara els esports.
19: A punt esports, en A punt ràdio.
0: I tenim molts arguments per a desxifrar en poc més de 3 minuts. Raúl Pina, vinga, comptador a 0.
20: Vinga, i arrenquem.

0: la selecció dels Intocables de Luis de la Fuente, 3-3, líder del grup C de la Nations League, i mostrant la solidesa d'un equip intractable, com es va comprovar a nit en el 3-1 contra la República Txeca al Carlos Tartiere Oviedo. Luis de la Fuente valora així el que fan els seus.
1: Poner en valor, que creo que eso sí hay que hacerlo, y más lo que está haciendo este equipo, de que ya son 42 partidos consecutivos sin perder, que es dificilísimo a nivel internacional en todos los partidos oficiales.
0: És un èxit. És èpic també el que està fent la selecció de Luis de la Fuente. Dimarts, Split contra Croàcia, que ahir va perdre 0-7 contra Anglaterra. Una nova victòria significaria obtindre el bitllet per als quarts de final de la competició. I parlem de la segona divisió. A les 6:30, Castalia-Castelló-Ceuta. Els orelluts estan obligats a guanyar per mantindre el liderat. Ara bé, atenció al missatge de Pablo Hernández.
2: No me gusta este tipo de partidos que la gente da casi por hecho, ¿no? Que vamos a ganar por el momento los dos equipos, y creo que no va a ser así, creo que va a ser un partido complicado, difícil.
0: Entre virus FIFA, lesions i sancions, el tècnic té 7 baixes, per segur que traurà un 11 competitiu. Primera federació, el Villarreal B, ha perdut 0-1 este matí amb l'Eivissa. Primera derrota del conjunt de David Albelda, que tot i això, per ara és primer. Veurem si li furta el primer lloc el Saragossa esta nit en el duel amb el Terol. I demà tenim sorteig de primera ronda de Copa del Rei. Ahí estaran València, Villarreal, Elche, el Llevant, el Castelló, l'Eldense, el Deportiu Alcoyano i el Castellonense. Podem afegir encara altres dels nostres si el Tavernes de la Valldigna supera a partir de les 6 en casa el Maracena en la tornada d'esta eliminatòria. En l'anada 1-1 a Terres Granadines. El criteri del sorteig és clar. Equips d'inferior categoria amb els de major categoria, seguint a més criteris de proximitat geogràfica. Els partits disputaran en el camp del club de menor categoria. I canviem de valor, Lliga CB a les 5, Saragossa-València-Bàsquet, 3-3 en l'Eurolliga, però en l'estrena, derrota amb Lleida. Des de Xavi Albert han d'aprovar la matèria de la competició domèstica i serà contra Saragossa. Confiem que sigui així esta mateixa esperada. I a nit d'estrena, amb derrota del València Bàsquet Femení, que venia a guanyar la Supercopa, a la pista del recent ascendit Azul Marino Mallorca. El marcador final 88-71. Feblesa defensiva i poca capacitat en atac per a les de Javi Torralba. En primera fe, 2-2 per al Lucentum d'Alacant, després del triomf a Menorca, 64-81. De nou, Rafa Almansa, el portuguès, va tutelar els alacantins amb 18 punts. En vol, Lliga Sobal, jornada 4, Barça 46, Eon Alacant 31 i Logroño 36, Port de Segur 32. Lliga Guerreras, també d'en vol, jornada 4, Morvedre 24, Oviedo 19, en vol Elche 27, Granollers 23 i Veravera 35, el de Prestigio 24. Motociclisme, gran premi del Japó de MotoGP. L'hem viscut esta passada matina, de victòria per a Marc Márquez en MotoGP per davant de Jorge Martín. Martín lidera el Mundial, però a només ja dos punts d'avantatge respecte a Marc Márquez. I en Moto2, triomf per a Izan Guevara, el millor dels nostres, el valencià Hortolà, que ha acabat en el quart lloc. En Moto3, primer Máximo Quiles i segon David Almansa. I Fórmula 1, gran premi de Bahrain al circuit de Sepang a Malàisia. Ha tingut absolutament de tot este gran premi. Primer s'ha retardat l'inici 40 minuts per la pluja, després volta de formació i alguns cotxes han tingut problemes amb el software i esperaven a la pista bandera roja i a tornar a frenar eixa eixida. Per fi, quasi a les 11:20, s'ha donat l'inici el gran premi, després ha hagut d'eixir el safety car en el tram final i el remat victòria per a Verstappen, segon Antonelli i Hamilton ha completat el calaix. Quant als espanyols, meritoria, 8a plaça per a Fernando Alonso, que suma 4 punts. Carlos Sainz ha entrat el 17. Antonelli és líder destacat del Mundial amb 84 punts de diferència respecte a Russell.
3: Raúl, 3:41.
0: Me n'he passat.
3: M'has passat, però fas podi igualment. Gràcies.
0: A tu.
3: Bona setmana. Cinc minuts per arribar a les 3 de la vesprada. Estem ja a les portes del 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, i els forns i obradors de tota la Comunitat Valenciana fan el seu agost amb la mocadora. És una tradició, ja ho sabem, molt arrelada a les nostres terres, en què reivindiquem el nostre propi dia glòria dels enamorats.
4: Sí, dolços de massapà en forma de fruites, hortalisses, la piuleta i el tronador omplin estos dies tots els aparadors de les pastisseries valencianes i treballen sense treva perquè tots tinguen la mocadora el dia de Sant Donís, considerat el Sant Valentí valencià. José Vicente Galán és gerent de la pasteleria Galán d'Albal, a l'Horta Sud.
5: Cada vegada anem en augment perquè n'hi ha molta gent jove que segueix en la tradició i que vol mantenir les costums valencianes. També n'hi ha molts que se regalen entre germans, de fill a pare, no sé, és un regal més que d'amor d'afecte, que és un producte molt artesanal, que se fa un a un. Ja de per si el massapà

0: pas un producte car perquè va molt carregada d'armela i l'armela és cara. Però després també n'hi ha que sumar-li la mà d'obra de boleta a boleta, de pintar-ho, de cuidar cada detall. Hem apujat el preu un 3-4%.
1: I ara anem a Montanejos, a la comarca de l'Alt Millars, que viu este cap de setmana la gran cita amb el formatge artesà. Ai, quina fama estes hores. La Fira del Formatge Artesà, que reuneix productors i visitants al voltant d'una proposta que combina gastronomia, tradició i cultura. Ho ha comprovat Lídia Vicente.
2: A Montanejos la tradició també es menja. Durant este cap de setmana el municipi es converteix en la capital valenciana del formatge amb la Fira del Formatge Artesà. Una trobada que posa en valor els productors, l'artesania i una gastronomia feta amb temps i amb arrels. La fira forma part, a més, de la Ruta Europea del Formatge i reuneix degustacions, cultura i el concurs que reconeix els millors formatges valencians.
3: I la veritat és que dona gust vindre perquè la gent va buscant aquest tipus de productes, artesans i amb gent que té la seva pròpia granja i que elabora amb nosaltres.
4: Si ja n'hi ha un comboi entre tots els formatgers, perquè com us veiem tots els anys, doncs ja som pràcticament amics.
5: M'agrada el curat, m'agrada el blanquet, m'agrada el dolcet. Magran, tots els formatges.
6: Hay mucha variedad, la verdad, muy buenos, y los que estamos probando hasta ahora están excepcionales.

0: de l'interior de les nostres terres, de Montanejos, anem ara cap al centre, a Aielo del Malferit, que este cap de setmana s'ha convertit en un gran escenari. El MICA reuneix avui un total de 8 companyies amb circ, dansa, clown, música, màgia i també teatre. Tot passa al carrer i és de Bades. Xaila Lluc ens ofereix tots els detalls.
1: Així al MICA, el Festival de Moviment i Circ d'Aielo de Malferit, el públic està a tocar dels artistes. I com assenyala Pere Osta de la companyia Pere Osta, el joc forma part de l'espectacle.
2: Això és la simplicitat del riure, la simplicitat de jugar, menys és nas.
1: La dansa, el clown, passant pel circ, la màgia o el teatre físic són algunes de les propostes artístiques. Joan Santacreu, director artístic del MICA.
3: Treballa de valent per tindre una programació molt variada per a tots els públics, tota pensada per al carrer.
1: Un festival itinerant, on, com assenyala Cristian Verdú, alcalde d'Aielo de Malferit, els escenaris són racons del poble.
4: Comencem així, després anem a l'Eixample, després al Palau dels Marquesos, i el voluntariat estem tots preparats per ajudar a totes les persones, per a que sàpiguen a on han d'anar després i que tot es duga a terme.
1: El MICA, un festival que posa al carrer al servici de la cultura i el públic en el centre del festival.
0: Doncs amb el MICA, amb el circ d'Aielo de Malferit, anem a posar ja el punt i final a este informatiu que recordem. Anem a recordar aquesta notícia amb què començàvem. Estem pendents de la decisió del president Pedro Sánchez de reflexió sobre si convoca o no les eleccions avançades. Avui els partits de l'esquerra ja han fet els seus primers moviments. Sumar, que recordem, busca lideratge i també busca congregar el màxim nombre de formacions possibles a l'esquerra del PSOE. Unes decisions que no se sabran fins demà. Demà hi ha executiva de bon dematí dels socialistes. Després, Pedro Sánchez, asseguren les fonts socialistes que prendrà la decisió. Arribem a les 3, és moment del punt a punt amb Luis Urrutia. Que passen una gran setmana. Adeu.
5: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a

0: amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a punt. L'esport en valencià.
1: Tres de la vesprada i un minut, el punt a punt que continua així en la sintonia esportiva de Punt Ràdio, després de totes les emocions viscudes en esta jornada matinal, on hem viscut, per exemple, la fenomenal victòria del castellonense, que ha superat per 3-0 el filial del Múrcia. La victòria del València a Mestalla, per fi guanya el filial del València per abandonar la cua de la classificació de la segona federació. La derrota de la Nucía, que li aparta del liderat d'esta categoria, que ha caigut 2-0 davant de la Minera, de la Deportiva Minera. Intercity i Eclan han empatat 0-1. Gran victòria de l'Alcoyano, el Deportivo, que ha superat 0-1 el filial del Mallorca. I la derrota del Villarreal B, la primera de la temporada, en el estadi principal de la ciutat esportiva de Miralcamp, ha caigut 1-0-1 davant del conjunt del Eivissa. A més, hem tingut la derrota inesperada del Villarreal femení, que ha caigut en la seva visita a Extremadura, ha caigut per 1-0, i en esta categoria, en la primera divisió femenina, hem tingut el resultat més cridaner. En un instant tractarem d'aprofundir per què d'este inhabitual Atlètic de Madrid 4, Llevant 8. 4-8 ha guanyat el Llevant en el duel entre segon i tercer en la classificació d'esta segona divisió femenina. Així que ja dic, en un instant tractarem d'aprofundir en este cridaner 4-8, en esta victòria del Llevant, que venia més de superar la anterior ronda de la Copa de la Reina. A més, en rugby, cara i creu, la cara per al Huesitos la Vila. Quin drop en l'última jugada, espectacular per a aconseguir superar la Santboiana 36-35, i derrota per a les Abelles en el seu de Bulliguer. Han caigut en 4 carreres, 28-41, davant del Guernica. I este matí deixaven a mitges la final de la Champions de Llargues. En Montserrat continua Matías Oliver. Hola, Matías, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada. Sí, continua la final. És de veres que Montserrat ho té molt a prop per a convertir-se en campió. Ara mateix el marcador és de 7-5 per al conjunt de la Ribera, que ha aprofitat una xicoteta diferència en el marcador, ha arribat a obrir una diferència de 3 xocs, i de veres que la rectoria li ha pesat, això, ha baixat un poquet els braços, i Montserrat ha aprofitat aquesta força per anar endavant en el marcador, i també l'energia que li està transmetent el seu veïnat, perquè podria ser la primera Champions de Llargues. Un equip que és campió de tot en Galocha podria convertir-se campió en esta modalitat de ratlles, però encara no està tot dit. De moment, com dèiem, són 7-5 per a Montserrat davant la rectoria. El que arriba a 8 guanya.
1: Bueno, pues estarem pendents del marcador. El que estic sentint, Matías, és molt bon ambient, no?
2: No, tenim així el carrer Salvador Seguí de gom a gom, no sols perquè estan jugant els seus veïns, sinó perquè des de primera hora del matí, des de la semifinal que ha disputat Orba contra la rectoria, i també per lo que ens han comentat de tota la fase de grups que es va viure ahir al llarg de tot el dia, així Montserrat està sent tot un èxit, i la pilota quan ixa al carrer, doncs també respon l'aficionat, i avui és un clar exemple d'això així a Montserrat.
1: Bueno, pues continuarem pendents a veure si Montserrat pot aconseguir este títol mundial de pilota en la seva categoria de llargues, esta Champions de Llargues que es disputa en Montserrat. Tornem al futbol, cap a la segona divisió, perquè estem en marxa en el partit que obri esta jornada de diumenge. Està jugant-se en la ciutat esportiva de Sant Sebastià, i la Reial Societat sorprenentment està guanyant per 2-0 al Granada, un dels favorits a l'ascens. Els gols de Gorosabel i Carrera, que col·loquen el 2-0 en el marcador. Recorden que el cap de setmana vinent tornarà a la Lliga. El divendres es jugarà el Màlaga Espanyol. Per a dissabte, a les 2, Rayo Vallecano Athletic Club. A les 4:15, a la Alavés Athletic de Madrid. 6:30 de dissabte, per al Barça Getafe. Els nostres equips començaran a jugar dissabte 9 de la nit. Serà l'encontre entre el Real Madrid i el Villarreal. Diumenge la jornada s'obrirà a les 2 des del Martínez Valero amb l'Elx Celta. 4:15 per al Real Societat Deportiva de la Corunya. Real Betis Osasuna a les 6:30 de la vesprada, i tancarem amb dos equips valencians, perquè a les 9 el València jugarà en Santander, i dilluns el Llevant Unió Esportiva rebrà el Sevilla de Luis García Plaza en el Estadi Ciutat de València. I tot

0: Això després d'este cap de setmana on la Lliga de les Nacions, on el futbol internacional ens ha omplit de partits més... I encara tenim, perquè entre avui, demà, dimarts, encara... David Ferri, què tal? Bona vesprada. Estem pendents de tots estos encontres que es disputen al llarg del vell continent i que ens prenen. Ahir a Espanya guanyar, i guanyar de forma tranquil·la, no sé si per a tu una miqueta decebedora, però no va ser l'equip que ha granat als altres rivals.
1: Bueno, jo crec que també dosificant-se, que també és necessari, perquè per a mi la primera part sí que va ser prou bona. Crec que bueno, ja en els primers minuts de partit, el gol de Lamín, jo crec que marca un poquet la pauta de lo que ha sigut Espanya en esta finestra de partits internacionals. Una Espanya que eix amb molta intensitat, que vol afonar al rival des de l'inici, i sí que és veritat que la segona meitat amb el 2-0, jo crec que amb també molt jugador que no és habitual, pues fa que la imatge d'Espanya no siga la que ha sigut en els dos anteriors partits, per exemple, però jo estic molt tranquil. És el que venim parlant, són 41 partits sense perdre, que és
0: una barbaritat.
1: És una autèntica locura.
0: Però són ahir una altra victòria, és de veres que en més debutants, en una selecció que, en fi, no va guanyar en la brillantor, excepció feta de la primera mitja hora, on jo crec que la selecció espanyola va ser artísticament fantàstica, no?
1: Clar, és que al cap i a la fi estem parlant de que la decepció és el no guanyar amb més solvència, però és que has guanyat 3-1, i el que diem, molt prompte tu encarrilés el partit, perquè al minut 5 crec que és el gol de Lamín, després n'hi ha ocasions per a fer el segon, i al 35 arriba el segon gol de Rodri, o sigui que en 35 minuts pràcticament el partit estava sentenciat. Sí que és veritat que jo crec que el punt negatiu està sent la fase defensiva, perquè no aconsegueix Espanya deixar porteria a zero. Ahir, per exemple, en David Raya, que per a mi no va estar gens bé, pense que és una miqueta lo poquet que es pot dir negatiu d'Espanya en estos partits, però la veritat és que per la imatge que està donant l'equip en la fase ofensiva, per eixa sensació de superioritat davant qualsevol rival, crec que bueno, que espera estar molt tranquils amb la selecció de la Fuente.
0: Però sí que és de veres, i Raya està siguent un porter brutal en l'Arsenal, no? Però les poques opcions que té de jugar amb Espanya, no està siguent un porter...
1: No.
0: I jo diria que tampoc el porter de l'Atlètic està siguent un porter super, però dona la sensació de que la conjunció entre el bloc defensiu i el porter és millor, no?
1: Sí, bueno, jo lo que pense, i el dubte que jo tinc i que no hem pogut averiguar és si estan Joan García haguera hagut una variació, perquè jo sí que pense que el Mundial, i ho vaig dir en l'estiu, que per a mi el porter titular tenia que ser Unai Simón, perquè era el que havia estat al cicle com a porter, tant en l'Eurocopa com en la Nations, i en el que havia confiat de la Fuente, però és innegable que el nivell de Joan García per a mi és molt bo. Pot ser també el de Raya, però sí que és veritat que ahir Raya té una oportunitat i per a mi la desaprofita, perquè bueno, va haver una acció molt concreta que haguera sigut el 2-2 de República Txeca, i té la sort de que el gol no puja al marcador. Però per a mi el dubte és si a Unai Simón li pot traure el lloc Joan García, que crec, pense que sí.
0: En el temps segur.
1: En el temps segur, i el dubte és si de la Fuente ja pensava fer-ho en esta finestra, però bueno, evidentment per la lesió no ha pogut.
0: Sí, sí, sí.
1: Però és un dubte que quasi que millor no haver-se produït.
0: Ja el tindrem, no? Quan vinguin més a prop les eliminatòries. Bueno, en este grup 3 de la Lliga A de la Nations League, què li passa a Croàcia? No és normal que vagi a Anglaterra. Jo, ahir ho estàvem comentant, no sabem si és la major golejada que ha rebut Croàcia a casa en la seva història, però que puga rebre l'equip de Modric un 0-7. És cert que Anglaterra està bé,
1: sí,
0: però fer un 0-7...
1: Clar, no, però parlem d'una selecció com Croàcia que si per algo destaca és per la competitivitat, no? De fet, l'altre dia Espanya per a mi també pot fer 7 gols a Croàcia, però sí que veus una... una intenció, una... Bueno, que estan al camp, no? I que van tindre aquesta opció de fet de posar-se 2-1 i donar una miqueta de sensació de poder empatar, encara que, bueno, va ser després impossible, però ahir, que jo no vaig veure el partit, però un 0-7, i de fet crec que són 5 gols

0: mi li fa falta un relleu, que sí que té alguna posició, perquè encara que ahir rep 7 gols, per a mi Vukovic, el central del Brighton, és un dels millors jugadors joves per a la selecció de Croàcia. Però clar, un 0-7 en la teua casa és sagnant, no? Sí que és veritat que Anglaterra va estar bé, que Bellingham per a mi està a un nivell, almenys en la selecció, brutal, perquè fa un gol i tres assistències.
1: Va contra Espanya sempre així.
0: No, clar, és el que vam comentar. O sigui, va guanyar Espanya, però el partit de Bellingham davant d'Espanya va ser increïble.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Ja el Mundial va deixar una bona sensació. O sigui, que per a mi estàs en el millor jugador d'Anglaterra, que a més té a Kane, que té a altres jugadors com Saka, com Gordon, que també està en molt bon nivell. O sigui, que és normal que Anglaterra guanyi.
1: I a més que marquen tots.
0: Clar.
1: Veu que porten una facilitat extraordinària.
0: És el que parlem, que els quatre d'atac d'Anglaterra fan gols, donen assistències i és veritat que és una superioritat. És que per a mi probablement és la segona millor selecció del món ara mateix.
1: Després d'Espanya.
0: Sí, per a mi no n'hi ha dubtes.
1: Això vol dir que l'Anglaterra-Espanya que veiem és el millor partit del món.
0: Clar, i de fet jo crec que tots tenim esa sensació, no? Que va ser la final que no es va poder jugar al Mundial, perquè Argentina va eliminar a Anglaterra, però la sensació és que són les dues millors seleccions ara mateix perquè tenen molt bons jugadors que, a més, estan a un bon estat de forma.
1: Dimarts, 20:45, Croàcia-Espanya, que ningú torna a esperar un 0-7, eh?
0: Home, no crec. Jo crec que també arribarà a Croàcia amb eixes ganes de reivindicar-se una miqueta. Espanya ja té tot molt, molt de cara per a estar als quarts de final, perquè porta 9 de 9. I crec que, bueno, que la sensació és que Espanya té que guanyar el partit. Veurem si fa rotacions de la Fuente, perquè ahir va fer molts canvis a l'11, però principalment a la zona defensiva, amb Fresneda, amb Lenormand, el que hem comentat de David Raya, també amb Fran García del Betis. Veurem si demà, els canvis també són a la part de l'atac, perquè la Min va jugar a soles 45 minuts. Crec que sí que va entrar Oyarzabal, que ahir no va jugar cap minut. Fermín pot ser que també siga titular. Veurem el que fa Luis de la Fuente, però la clau per a mi en Espanya està en que estiga qui estiga a l'11, qui isca com a suplent, Espanya sempre es mostra superior al rival. Pot ser que amb menor amb menor sensació de solvència com ahir, però la realitat és que ahir no n'hi ha cap persona que puga dir que, encara que República Txeca per a mi va fer un bon partit a nivell competitiu, merisquera puntuar. O sigui que sí. Crec que això és el més important.
1: Bueno, i tancarà la jornada en este grup 3 d'esta Lliga A, l'encontre entre Anglaterra i la República Txeca, que com tot continua igual serà un patxeix en barca, no? Per als anglesos.
0: Sí, esperem que sí. O sigui, jo el que estic veient de República Txeca a mi no em desagrada, perquè el que van comentar, el Mundial va ser un autèntic desastre. Però ja no a soles en resultats, sinó en sensació d'anticompetitivitat. Sí que crec que amb Santi Denia es veu una selecció, pues, bueno, que té eixe puntet més agressiu, més d'estar als partits, però clar, és que ha caigut també un grup que és molt complicat, perquè jugues amb Espanya, amb la Terra, que són dos de les millors seleccions ara mateix, i no les millors, com hem dit, i després te toca a Croàcia, que competitivament també és una selecció molt, molt complicada per a guanyar, pues, bueno, ha tingut mala sort República Txeca, però bueno, jo crec que lo normal sí, és que Anglaterra guanyi còmodament al combinat de la República Txeca i que tot es jugue en eixe partit davant d'Espanya.
1: En un instant me parles de Cristiano, de Portugal, del que ha passat ahir. Abans tenim que repassar l'actualitat, perquè en segona divisió continua en marxa el partit que obre esta jornada de diumenge. 2-0 està guanyant el final de la Real Societat al Granada, que està atacant amb tot, buscant retallar distàncies. Estaven també pendent del marcador del partit del Madrid en la Lliga CB, perquè havia anat en Santiago de Compostela a l'encontre a la pròrroga, i finalment el Real Madrid ha guanyat 107-114 l'Obradoiro per a tancar la jornada. Els altres dos resultats del matí: Força Lleida 81, Burgos 94, i l'Eima Coruña 104, Bilbao Bàsquet 101. Ha guanyat Coruña Bilbao per 3, ha guanyat Burgos en Lleida per 13, el Madrid en la pròrroga ha guanyat Obradoiro, recorden, a les 5 de la vesprada en hora i 3 quarts juga València Bàsquet, ho farà en Saragossa davant de l'equip local. No sé si t'agrada el tenis o no, però està jugant-se el quart de final en Xina entre dos de les superestrelles del nostre tenis. Està jugant Djokovic, que ha forçat el tercer set Així que veurem si aconsegueix superar un dels grandíssims

0: del nostre tennis, com és Zverev. Sasha Zverev ha guanyat 6-4 el primer, Djokovic el segon 6-4, estan 3-2. Recordem que Carlos Alcaraz en Japó, este no està en Xina, està en el Japó, ha guanyat el seu partit 7-6 i 6-1 davant de Shapovalov. Bueno, Cristiano Ronaldo, què ha passat?
1: Bueno, ha sigut, jo crec que el debat mundial de la setmana, tot el que ha succeït amb Cristiano. Bueno, jo crec que tot el món lo sap, però Cristiano ha abandonat la concentració de la selecció de Portugal per, bàsicament, no jugar el segon partit i que tampoc estiguera previst que ho fera en el tercer davant Dinamarca. I les declaracions de Jorge Jesús, que bàsicament va dir que, bueno, que ni Cristiano ni cap jugador anava a modificar una miqueta el que ell veu com a entrenador, i que si no era convenient que Cristiano jugara en el partit per el pla que tenia ell, pues que no anava a jugar. A veure, jo sí que crec que bueno, la situació és complicada, perquè parlem de Cristiano Ronaldo, no de cap jugador. De fet, la setmana passada jo vaig dir que veia molt complicat, perquè va ser el programa de l'anterior setmana, abans d'aquest segon partit, veia molt complicat que un entrenador poguera bueno, donar-li porta a Cristiano a Portugal per el que significava, o ha fet Jorge Jesús, que a mi em sorprèn. Una altra cosa és que jo pense que les formes d'un i de l'altre són les correctes, perquè primer, per a mi, si tu no vas a comptar amb Cristiano, crec que n'hi ha formes de fer-ho, probablement de manera més progressiva, o sent molt clar des del primer moment, però no probablement donant-li eixa primera titularitat i després borrant-lo del mapa, que era una miqueta el que pareixia que pretenia fer.
0: No posant-lo un partit.
1: No, però vull dir que si la teua... Tu creus que Cristiano no està per a jugar amb la selecció, que per a mi és totalment respectable i probablement és la veritat, jo crec que no l'has de portar per a evitar-te això. Si tu no el portes, t'evites tot el que ha passat. A partir d'ahí, lo de anar-se...
0: No convocar a Cristiano Ronaldo seria un escàndol, eh?
1: Clar, però el que ha passat ja és un escàndol, també.
0: També.
1: O sigui, vull dir...
0: Bueno, és un escàndol que se'n vagi a Ronaldo perquè no li posen un partit.
1: Clar, no. Això després ja parla malament d'ell, com a... Per a mi, sobretot, com a company, perquè la resta tampoc... La culpa de que el teu entrenador no et fique. Entonces, bueno, veurem què passa, perquè, clar... Ara la pregunta és, bueno, jo crec que Cristiano no va tornar a Portugal per a ser part del grup, jo el veig molt complicat, i la pregunta és...
0: Seria terrible, eh?
1: Clar, és que el
0: seria
1: tema...
0: Que Cristiano, que és història, llegenda del futbol portuguès, que va camí de batre tots els rècords, 1.000 gols que no ha aconseguit mai en ningú en competició oficial, màxim golejador de la història del futbol amb la selecció, seria duríssim que no tornara. Estant com està per a jugar.
1: Sobretot el fet de no tindre un acomiadament, que és el que t'anava a dir. Anem a veure com Messi té aquest partit final amb Argentina, tot preparat per a que siga una gran festa per a ell, per el que ha significat ja no només per a Argentina, sinó per al futbol. Per a mi Cristiano té que tindre, deuria tindre algo a l'altura, però sí que és veritat que amb l'actitud que ha mostrat, jo també dubte que Jorge Jesús estigara pensant en donar-li un acomiadament a un jugador que és veritat, en l'acte que ha tingut ha mostrat que està, o creu estar ell per damunt que la selecció.
0: Esta nit hi ha un interessantíssim Portugal-Noruega, que era un Cristiano contra Haaland, però que al final és Portugal
1: bueno,
0: contra Haaland.
1: Serà Portugal contra Haaland. Gonçalo Ramos, que sí que és veritat que l'altre dia va fer un gol davant de Dinamarca. Portugal, que és que ha guanyat els tres partits.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que
0: no l'està, és superlíder del club.
1: No li està anant malament. Sí que és veritat que jo crec que és una miqueta el que pensem tots, que Portugal és una de les seleccions més potents ara mateix pel que té com a bloc. I bueno, l'altre dia va guanyar 2-4 amb gols de Cancelo, Gonçalo Ramos, com he dit, Vitinha i Joao Félix, que porta els tres partits fent gol. Joao Félix, que és company de Cristiano al
0: Nasser. Fa temps ja diuen que era bo.
1: Sí, és un bon jugador que no ha trobat aquesta regularitat a l'elit del futbol europeu, però que sí que és veritat que en Aràbia està jugant molt bé.
0: Sí.
1: Ara veurem també com li senta Cristiano, que Joao Félix siga un poquet el que li trau el joc com a protagonista. Però bueno, Portugal està bé. No està tan bé Noruega, que bueno, en este partit sí que se la juga per lo menos estar en la segona posició del grup. La primera em pareix complicat. Però sí, és el que dius, va ser un partit molt, molt interessant.
0: Perquè... I sobretot quina és la resposta del públic de Portugal, no? Perquè és el primer partit que juga Portugal a casa sense Cristiano Ronaldo, a veure si estan en Cristiano, si estan en
1: Jorge Jesús, o si no estan en cap dels dos, que pot ser. Perquè jo si fora aficionat de Portugal, bueno, segurament la gent estarà amb Cristiano, almenys jo lo crec,

0: però el primer és la selecció i és el que, en el que menys està pensant ara mateix.
1: Quan hi ha gol en segona divisió, retalla distàncies el Granada, de penal l'acaba de marcar José Arnaiz per a col·locar el Real Societat B 2, Granada 1. Les 3 de la vesprada i 21 minuts, encara té que parlar-nos de molts detalls més. David Ferri, al voltant d'esta setmana de seleccions, però abans volem conèixer si tenim ja o no guanyador de la Champions de llargues, Matías.
2: Sí, tenim campions d'esta Champions de llargues. El conjunt de Montserrat a casa es proclama per primera vegada campió d'esta competició internacional, campió de tota Galocha, ara també en la modalitat de ratlles, jugadors com José Luis Calvo, que aconseguís el seu segon títol d'esta competició, ho va fer amb Benidorm, i ara a Montserrat. Montserrat, que ha eliminat primer en les semifinals els vitxers campions a Franek en dels Països Baixos, que també tenien un bloc que també va ser finalista en Països Baixos en el Mundial, i este títol que suposa el setè títol valencià en la Champions després de 15 edicions es desfà l'empat amb els belgues, que es queden amb 6 títols, i Montserrat, un bloc, el de Galocha, el de sempre, Òscar Bessó, Carlos Salmerón, Andreu García, sumat a aquests dos fitxatges de José Luis, de Sergi de Agost, de José Luis Calvo de Benidorm, aquests dos noms internacionals de la selecció valenciana davant un equip con la rectoria, que també s'ha fet de poc, que ara mateix és el vigent campió de la Lliga de Palma, de la Lliga de Llargues, també campió de la Lliga de Percha en 2025, de la Supercopa de Percha, que comença el seu camí en segona en l'any 2024 i que anà creixent fins a arribar fins a sí, fins a arribar als grans títols, fins a arribar per primera vegada a la final de la Champions. No ha pogut ser per als alacantins, però sí per als montserratins, que a la segona oportunitat que juguen esta competició la guanyen i sumen un nou títol al seu palmarès, un club que treballa a l'escola, un club que aporta la pilota, que aporta al món professional i ara aporta també en el món federatiu, que és capaç d'organitzar finals, que és capaç de ser la seu d'esta Champions de llargues i sobretot de guanyar davant dels seus, sempre donant-li alegries al seu veïnat, amb el bloc de sempre, amb el grup d'amics com són Òscar, Andreu i Carlos, en este cas acompanyats d'aixos dos fitxatges, que és una cosa particular d'esta competició, que ha reunit a clubs de Bèlgica, de Països Baixos, d'Itàlia, de França, del País Basc i de la Comunitat Valenciana, així fent la pilota internacional, i que la pilota no es diga que només es juga a València, perquè al final on hi ha una mà i no hi ha una pilota, tots podem jugar, i això ho hem jugat tots des de ben xicotets. En definitiva, 8, la rectoria, 6 campions d'esta Champions de llargues, el Club de Pilota Valenciana Montserrat.
3: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
1: Espectacular, Matías. El poble volcat, en el seu equip campió. A veure si en un instant ens trasllades amb algun protagonista ixa alegria que està vivint en Montserrat després d'este triomf en la Champions de llargues. En tenis, en este quart de final de Pequín, empat a 3 en el tercer set entre Djokovic i Zverev. Djokovic amb 40-0, mentre continua el 2-1 en segona divisió en el partit que està disputant-se entre el filial de la Real Societat i el Granada. Reprenem el pols d'esta UEFA Nations League en el grup 1, Lliga A, grup 1, França, Bèlgica, els dos lluitant per la primera plaça, una selecció francesa que està notant la baixa d'Mbappé, no?
0: Sí, sobretot en l'apartat golejador, perquè França en els tres partits ha anotat, però a sol és un gol en cada un dels partits. L'altre dia va empatar a 1 davant Itàlia, sent França la selecció local. Un partit d'Itàlia per a mi respectable, perquè bueno, el que hem parlat els últims mesos és que Itàlia és una selecció en clara decadència, perquè no està jugant mundials, perquè la sensació en partits competitius, en escenaris com el de l'altre dia davant França, és que no li dona, però l'altre dia bueno, sí que va fer un partit millor, sí que va ser un partit molt igualat. De fet, el va poder guanyar, perquè en el minut 85 Upamecano va ser expulsat, va jugar Itàlia davant un jugador menys, encara que no va poder aprofitar-ho. I bueno, Itàlia sí que se la va jugar. França i Bèlgica són ara mateix els dos que estan en els dos primers llocs del grup. De fet, este dimarts o dilluns n'hi haurà un partit entre les dues seleccions. Si França guanya, lo normal ja és que estigui pràcticament classificada per als quarts de final. si Bèlgica pot donar una sorpresa, doncs, bueno, tindrem emoció, perquè jo crec que Itàlia va estar ahí fins al final per a poder estar...
1: D'Itàlia què? La gran absent de les últimes Eurocopes, Mundials... per fi la veurem en uns quarts de final de la Lliga de Nacions o no?
0: Jo crec que va estar complicat.
1: Sí, veritat.
0: Sí, però perquè bueno, és que si tu veus la selecció d'Itàlia, el nom d'Itàlia sí que assusta, Itàlia com a concepte, però és que la realitat és que l'equip que té és un equip molt justet per a ser Itàlia. O sigui, no n'hi ha jugadors... tu veus França, que te pot agradar més o menys, i tu veus jugadors de nivell elit, veus Bèlgica i té bons jugadors. Jo veig Itàlia i no crec que siga una selecció superior a Bèlgica a nivell individual. O sigui, que crec que bueno, sí que pot tindre la seua opció, perquè l'altre dia bueno, trau un empat positiu, ara juga amb Turquia, que Turquia està sent una decepció, ja no assoles en la Nations League, també ho va ser al Mundial, ve sent una decepció constant en l'últim any i mig. I crec que Itàlia té que guanyar aquest partit i jugar-se-la en els dos restants, però per a mi pensar que Itàlia ara mateix està com a favorita per damunt de Bèlgica és ser optimista.
1: Bèlgica-França, jo crec que estic...
0: Per a mi França és la número 1 del grup, clarament. Sí. Després Bèlgica i Itàlia tenen les seues opcions per a classificar-se, però jo, si jo tinc que decantar-me per una de les dues, te diria Bèlgica per el que no està demostrant ara i per el que ha demostrat els últims anys.
1: Quan tenim gol de nou en segona divisió, empata el Granada. Doblet per a José Arnaiz, errada greu defensiva del filial de la Real. Minut 68, empata el Granada. Real Societat B 2, Granada 2. I per a tancar amb esta Lliga A, tenim que fixar-nos en el grup B, on esta nit es juguen dos partits. 20-45 per al Grècia-Alemanya, 20-45 per al Països Baixos-Sèrbia. Sorprenentment, Grècia és líder del grup.
0: Bueno, és que té una selecció molt jove, però amb molt de futur, eh? Grècia, jo sí que crec, bueno, pot ser el que ha sigut Bèlgica en els últims anys, el que s'esperava de Turquia, jo crec que s'esperava una selecció emergent i no està sent, i Grècia sí que pense que està fent coses per a pensar que bueno, en algun torneig, en una Eurocopa, pot arribar a estar entre els 8 millors tranquil·lament, perquè té jugadors com diem, com Caretsas, que està jugant al Dortmund, que té 18 anys i que ja per a mi és un jugador a respectar al panorama europeu. Té a Ioannidis i a Pavlidis com a davanters. Tsolis, que juga a l'Arsenal també com un extrem esquerrà, que la veritat està progressant moltíssim després del seu pas per el Brujas. Jo crec que és una selecció que no va estar per a estar competint amb les millors, però que sí que pot donar algun slide. De fet, ja va guanyar a Alemanya en Alemanya, que per a mi té moltíssim de mèrit, 0-1. L'altre dia va empatar a 2 amb l'Holanda de Xavi, però va començar guanyant 2-0, i el partit d'avui en Grècia pues, és molt, molt important per el que diem, perquè per a Grècia guanyar avui seria pràcticament estar ja en quarts de final amb 10 punts i deixaria Alemanya en una situació complicada, perquè si perguera Alemanya i guanyara Holanda, serien 4
1: perquè
0: punts.
1: Perquè no hi ha efecte Klopp, veritat? No hi ha una millora substancial
0: no
1: en pareix, Alemanya. No
0: lo pareix, però n'hi haurà que analitzar i tindrem temps de fer-ho si l'efecte Klopp és impossible, perquè Alemanya ha perdut molt de talent a comparació de fa 10 anys. O sigui, és evident que n'hi ha jugadors molt bons a Alemanya, però la sensació és que probablement no per a competir per el que es veu en els últims mundials, també, amb seleccions com Espanya, amb seleccions com Argentina, com Anglaterra, com França, jo crec que Alemanya no està per a això. L'altre dia sí que fa un partit molt imponent, perquè són 32 remats a 1 amb Sèrbia, però és la primera victòria del club després de 3 partits.
1: I te sorprèn lo de Sèrbia? 0 partits, 3 derrotes...
0: Bueno, crec que és una selecció de les que n'hi ha probablement en República Txeca i Gales, és de les més fluixetes. Sí que és veritat que Sèrbia té aquest ADN competitiu, també, com hem dit, de Croàcia i de més, i pot ser sorprenent que estigui amb 0 punts, però crec que Grècia és superior a Sèrbia i que Holanda i Alemanya, per talent, també tenen que ser-ho, que tampoc em sorprèn.
1: Les 3 i mitja de la vesprada, a les 4 tindria que jugar-se en tercera federació el partit entre l'Atlético Levante i el Crevillent. El partit ha estat suspès. En uns minuts coneixerem els detalls de la suspensió d'este encontre. Recordem, a les 5 tindrem bàsquet amb el Casa de Montsaragossa València bàsquet masculí. El primer gran partit de la jornada el tenim a les 6 en el municipal de Tavernes. Juguen el Tavernes i el Maracé. escena en l'anada 1-1. Si el Tavernes de la Valldigna aconsegueix la victòria, estarà en la Copa

0: del Rei i jugarà davant d'un equip de primera divisió, així que el partit és molt important per a la localitat de Taverners. El nostre partit de la jornada el tindrem 6:30 en Castàlia, l'encontre entre el Club Esportiu Castelló, que està obligat a guanyar per a recuperar el liderat en solitari de la segona divisió davant del Ceuta, i a les 7:30 de la vesprada tindrem el partit de futbol femení entre el València i la Reial Societat, més la final del gran torneig de vòlei que es disputa en València i que jugaran l'Eleman Conqueridor València i el Guagua. Serà un partit excel·lent. En tenis, 4-4 en el tercer set, en el partit de quarts de final del torneig de Pequín. Mirem cap a la Lliga B d'esta Lliga de les Nacions, perquè després del que està ocorrent en este grup, Suïssa, junta a Eslovènia, jo crec que no hi ha dubtes que són les dues millors seleccions. No?
1: Sí, sobretot Suïssa, que jo crec que sí que té nivell
0: Per estar en la Lliga, no?
1: Clar, és que si jo pense en el... Després és que, clar, la Nations League té el seu recorregut i per això Suïssa està en la Lliga B, però per nivell mostrat en els últims anys, per el que s'ha fet en el Mundial i per el que està fent en aquests tres partits, són 9 punts, 8 gols a favor, 1 en contra. Crec que molta superioritat de Suïssa, com era d'esperar. Després Eslovènia i Escòcia lluiten per aquest segon lloc. Escòcia és una selecció que a mi no m'agrada gens com juga, però sí que és veritat que li dona el resultat que pot donar-li.
0: Juga com sempre, Escòcia?
1: Sí.
0: Com sempre, no?
1: Malament. Sí. Malament. Molt competitiva, això, també. Per ser generós. Sí. No és molt atractiva de veure, però bueno, per al que té, li trau rentabilitat. I és una de les poques seleccions que li ha guanyat un partit a la Espanya de la Fuente. De fet, va ser en el debut amb doblet de McTominay, o sigui que n'hi ha que donar-li mèrit a Escòcia, també.
0: Mm-hmm. Així que, bueno, pues, Escòcia, eh? Jo crec que Suïssa en este grup sí que té opcions. Més sorprenent lo d'Irlanda del Nord en el grup 2 d'esta Lliga B. Demà, dilluns, juguen Irlanda del Nord, Geòrgia i Ucraïna, Hongria. Irlanda del Nord va guanyar 0-3 davant d'Ucraïna en un marcador per a mi sorprenent.
1: Sí, i sorprenent també va ser el primer partit, perquè va guanyar 0-1 a Geòrgia, o sigui que volem dir, ha guanyat dos partits, ha empatat 1, ha guanyat 2 fora de casa, encara no ha rebut cap gol. Bueno, per a mi sí que és veritat que és sorprenent, perquè Ucraïna, per cartell, jo crec que tots pensem que probablement amb Geòrgia, especialment Geòrgia, és la selecció favorita per a guanyar este grup, però bueno, de moment Irlanda amb molta solvència, Geòrgia un punt en tres partits, que per a mi és el més destacable del grup, però sí que és un grup igualat dins del que estem veient en esta...
0: És que ara me preguntes, quina de les quatre seleccions podria pujar a la Lliga?
1: És que jo de primer t'haguera dit que Ucraïna, sí, o Geòrgia, i crec que ni una ni l'altra.
0: Després te veus Irlanda del Nord i dalt.
1: Clar, és sorprenent. És el que tenen aquestes competicions també, que jo crec que tampoc se les tomen molt en sèrio moltes seleccions, pues bueno, és això el que tenen.
0: En el grup 3 d'esta Lliga B, avui diumenge juguen els partits, en les 6, Kosovo, Àustria, 20:45 per al polèmic Irlanda-Israel, amb jugadors que no volen jugar, en l'equip irlandès, dic, i, en fi, en tot cas, el grup està amb Àustria al capdavant. Jo crec que...
1: Sí, també una miqueta esperat. Sí. Per nivell d'Àustria, Kosovo també una selecció que està creixent moltíssim en els últims anys per a ser el país que és un país amb menys possibilitats d'elegir jugadors que altres, però està fent-ho molt bé i estar en la Lliga B per a mi ja té molt de mèrit, i competint com està competint. I en Irlanda sí que m'agradaria destacar el que per a mi està sent una de les revelacions d'inici de temporada, que és Troy Parrott, el davanter del Betis, que bueno, porta 3 gols.
0: Molt bé, este Parrott.
1: A mi m'agrada molt. Jo el coneixia de la Zeta Almar, fent molts gols en la Lliga holandesa, però sempre tens el dubte de com va evolucionar un jugador que és d'Holanda a una gran lliga, i per a mi l'inici de temporada de Troy Parrott, amb l'adaptació que està tenint, és molt, molt bona.
0: Sí, sí. Jo no he conegut fins que ha pegat a la Lliga i l'he vist en el Betis, i m'ha semblat un davanter... també és cert que estic acostumat a veure davanters més fluixos en València, però...
1: Òbviament, però sí. Bueno, sí que és veritat que si tu penses que aquest jugador té que anar a més perquè té que adaptar-se, les perspectives d'evolució són molt bones.
0: Sí, sí, sí que és de veres. Mirem cap al grup 4 d'esta Lliga B. Demà dilluns es juguen el Bòsnia-Polònia i el Romania-Suècia. En este grup, com comença a parlar-te per baix i no per dalt. Suècia és qui domina, però me sorprèn molt lo de Romania. Què li està passant
1: a mi també, a mi també, perquè, mira, jo te soc molt sincer, jo seguix la Lliga de Romania per treball de diverses voltes al mes, i sí que crec que és un país on està apostant molt per el talent jove, perquè en aquesta Lliga, com no n'hi ha recursos, tenen que jugar jugadors molt joves, 2009, 2000, 2010, inclús he vist en algun equip. Però és veritat que va tindre aquesta Eurocopa bona, Romania, on pareixia que, bueno, podia ser una de les revelacions, però s'ha estancat una miqueta. I són 0 punts en un grup, home, no és un grup fàcil, perquè Polònia i Suècia sempre són bones seleccions, i Bòsnia també.
0: Bòsnia va jugar al Mundial,
1: Va jugar al Mundial, sí. I té jugadors joves molt, molt interessants, encara que és una selecció que tampoc agrada massa a vore, perquè te fa els partits com els fa. Però clar, són... ja no sé els punts que porta, que són 0, sinó que són 3 gols a favor i 12 en contra, que per a mi és preocupant.
0: En el grup C, en la Lliga C, grup 1, estem ja en la tercera divisió del futbol europeu. Bueno, pues así...
1: Así ya n'hi ha que tirar d'imaginació,
0: sí, no? Sí, así ya més complicat, no? Albània, una selecció que, recordes, amb Caparrós de seleccionador, tingué el seu moment de màxim flow, però que després, bueno, pues s'ha quedat com una selecció molt intermitja. Finlàndia, Bielorússia i San Marino, que no entenc què fa en la Lliga...
1: Això t'anava a dir.
0: En la Lliga C, no en la Lliga D.
1: No entenc.
0: Sí, no sé què ha fet els grups, però...
1: Se ve que n'hi ha 6 pitjors, que a mi em sorprèn, A mi em sorprèn. Va caure 0-7 en un partit amb Finlàndia, o sigui, que imagina't el nivell.
0: Que tampoc és per a tant. Així que, en fi, hi ha un partit jugant-se, ha començat a les 3 de la vesprada, ara te diré, crec que és Lituània, qui estava jugant el seu partit, Azerbaiyán-Lituània. El partit està en les acaballes de la primera meitat. Azerbaiyán 1, Lituània 0. És el marcador que tenim en aquest moment en el partit. I, bueno, per la resta, pues, en fi, poques coses que nomenar. A veure quins són els equips que estan en la Lliga D.
1: Ja per curiositat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per saber quins són pitjors que San Marino, no?
1: Malta, Gibraltar,
0: Andorra.
1: Azerbaiyán, Lituània. A mi em sorprèn lo de Lituània, que és veritat que no té una selecció molt forta, però és que parlem de San Marino, que l'altre dia en la sub-21, per exemple, va perdre 0-13. Això és una selecció que per a mi és de les 6 pitjors, per no dir de les 3 pitjors. No és sorprenent que estigui a la Lliga C, però bueno, no conec massa els criteris d'esta Lliga C, D...
0: Sí.
1: I de més, crec que ara va canviar el format també, que tinc que estudiar operar...
0: El tornen a canviar, crec que és format Champions, no?
1: Sí, això volen, sí. Això volen. Crec, no sé quantes seleccions van a ser i quantes van a quedar fora, ni com ho van a muntar, però bueno, més partits segurament, més històries, o sigui que bueno, veurem en què deriva tot això.
0: Sí, però això de que desapareguen els amistosos i que tot siga oficial, per a mi és una bona idea.
1: No, per a mi també, perquè te dona una miqueta més d'al·licient per a les finestres de seleccions. Sí que és veritat que en este format, si va a ser com la Champions, segurament Espanya ja no jugarà tant amb seleccions potents, perquè el grup d'Espanya dins del que tenim és un grup potent en esta Nations League. Si ja pares a jugar amb dos més fluixetes, dos d'un nivell mitjà, pues bueno, si jugaràs amb França o Anglaterra, però després potser també jugues amb, no San Marino, perquè no crec que estiga, però sí que seleccions pues, com el que vem Romania i més seleccions més fluixetes. Però bueno, veurem en què deriva. Si no, tornaran a canviar i tampoc tenen problema en fer-ho.
0: En tot cas, és la primera volta que ens trobem en aquestes, abans eren finestres, això és sí. Mega finestres, no? De dos caps de setmana, 3 setmanes sense futbol, 4 partits. Hem vist el anar i tornar de futbolistes de la selecció espanyola.
1: És que són molt partits en molt poquet temps.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Total, has guanyat una setmana... Per a fer dos partits, o probablement el més normal haguen sigut 3 partits, però bueno, són 4 partits, van arribar jugadors molt, molt cansats, perquè és el que va passar, encara que està haguent dosificació, però sí que hem vist moltes lesions també, no sols a Espanya, sinó en general. Ja no saps, és el que vaig dir en Paco, si són lesions de veritat, si són evitar riscos,
0: sí,
1: perquè ja saps,
0: sí, sí,
1: com funciona tot
0: tornar
1: això.
0: Tornar al club, perquè els clubs també pressionen.
1: És una miqueta de dubte el que tinc, però també és veritat que són 4 partits en apenes 10 dies amb viatges, que no són molt llargs els viatges, però bueno, que és una... una traca de partits per als jugadors que juguen
0: com internacionals. Però ja ho veus, no? Jo crec que en Espanya ha hagut almenys 6 canvis de futbolistes d'una llista de 25 que va donar el seleccionador.
1: Sí,
0: finestra, més de 30 jugadors, no, és una barbaritat.
1: Clar, és que imagina, però si arribarem a un punt on probablement faran tot en una mateixa finestra de 4-5 setmanes i faran tot i després el mateix. Però és el que diem, són molts partits. Ja els jugadors venen d'una càrrega de partits importants, perquè molts estan jugant Champions també, estan jugant les seues lligues, i és normal que apareixin molèsties, lesions, i que el que diem, evitar correr riscos.
0: Sí, bueno, pues estarem pendents dimarts del partit que tanca este pòquer de partits d'Espanya en esta finestra.
1: Que no ha estat malament,
0: D'ací un mes tenim un altre.
1: Clar, però també t'he dit, quan tu veus una selecció com la d'Espanya ara mateix i és la teua, l'esperes amb ganes també, no?
0: No, està clar. Jo estic segur que Espí debutarà dimarts,
1: Jo crec que sí, jo crec que anem a veure canvis. El que vull veure jo és si juga o Oyarzabal de primeres o ja li dona la titularitat a Espí, perquè a mi Roberto Ayr
0: no em
1: va agradar massa. Espí jo crec que potser té mitja horeta per a dosificar també a Oyarzabal, però jo crec que va voler guanyar el partit si pot en la primera part i a partir d'ahí fer canvis.
0: Molt bé, David Ferri, un plaer com sempre.
1: Un plaer.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Punt a punt.
0: Per arribar a les 4 de la vesprada, continua l'empat en segona divisió. Real Societat B 2, Granada 2, acaba de superar una pilota de partit. Zverev tenia el partit per a guanyar Djokovic i en un rally de 27 colps ha salvat el match point el jugador alemany. Este cap de setmana, ens advertia David Jordà, es jugava un dels grans clàssics del futbol valencià. En el Luis Suñer estava previst que jugara l'encontre entre Alzira i Gandia. Alzira i Gandia, dos històrics del nostre futbol i que, finalment el partit no s'ha jugat. Per què, David? Hola, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bona vesprada.
0: Per què no s'ha jugat el partit?
3: Pues per les conseqüències de la pluja. Trobem des de l'afició, des de la premsa, que una mesura un tant exagerada per part de l'Ajuntament d'Alzira, que ja divendres va tancar totes les instal·lacions esportives municipals, tant els dos pavellons, el Palau d'Esports, que ahir va impedir que poguera jugar el Family Casa Alzira Futbol Sala contra el Mataró, i també en el cas de l'estadi Luis Suñer Picó. Este mateix matí el regidor d'Esports em comentava que era pues, per a poder veure totes les instal·lacions, inspeccionar-les, posar-les a punt per a que dilluns ja estigueren a disposició dels esportistes. Però vaja, en una qüestió com el Suñer, que és un partit important, tot i que sigui a Lliga Comunitat, pues és un partit que va portar afició de Gandia, que de fet sé que en Gandia pues, estan prou molestos d'esta suspensió. No s'acaba de comprendre que s'hagi suspès el partit. També el president Juan Antonio San Juan m'ha comentat que el que era la xespa estava perfecta, els voltants, l'únic que no han pogut accedir ha sigut al tema dels vestidors, però que consideraven que el partit se podia haver jugat i així al Cira ens hem quedat el cap de setmana orfes d'esport, sense el futbol sala i sense el futbol.
0: Esa sensació que té molta gent, no? D'alguns llocs, està clar que els núvols s'han mogut com han volgut i en zones on no ha plogut tant com per a aquestes mesures que sempre es fan per bé, no? Sempre es fan per garantir...
3: Així va passar divendres i que és cert que tot i que emet donava unes quantitats ínfimes, de fet, així estem en festes de moros i cristians, i s'ha hagut de suspendre, en aquest cas, la sultania, i alguns actes del divendres, sí que divendres va estar plovent durant tot el dia i per la nit, però ja dissabte donava com a que no anava ja a ploure, també diumenge podia ser un dia plàcid, i per tant, se podia haver recuperat algunes instal·lacions. Sí que així va arribar a acumular-se 196 litres al llarg de tot el dia, hi va haver moments d'una tromba important, crec que van ser 96 litres en una hora, que se van acumular i vaja. Estava motivat i se tancament de les instal·lacions, però trobo que ha sigut totalment excessiu. Tindré 4-6 camps de futbol amb 50 equips, no són 50 equips, perquè doncs, no jugaven a casa, òbviament, de la U d'Alzira i del Ciutat d'Alzira, que no han pogut jugar els seus partits.
0: Perquè tant de Lliga, Venècia com també s'ha tancat, no?
3: Clar, Venècia ha tancat, que hem pogut veure en Apunt Televisió les imatges també que han enviat diversos entrenadors, i el camp Fernando Sierra i el camp número 2 de Tulé, de la ciutat Jorge Martínez Aspar, i sobretot el Palau, que el Palau va a cobrir-se, han ja començat

0: de treballs de preparació per a posar tota una sobrecoberta que va costar 2,5 milions d'euros per a impedir que ja d'una vegada per totes pues, hi hagi goteres que ja l'any passat suposaren el, fa 2 anys el tancament, la suspensió del partit contra el Leganés i a falta de 6 minuts amb una imatge pues, lamentable a nivell nacional.
1: És molt interessant, sí.
0: Se va solventar.
1: Que en els espais coberts no hi hagi goteres és molt interessant, sí. Sobretot quan...
0: Sí, mira, les plaques solars han sigut el gran problema.
1: Sí, ja,
0: perquè ho han produït en totes les instal·lacions del CIRA. Fa uns 15 anys es posaren en el gimnàs d'Alterofilia Julián Perea, en el pavelló Pérez Puig, en el Fontana Mogort, i en tots han acabat tenint goteres que bueno, pues de fet van a fer un nou Pérez Puig. El Fontana Mogort ha tardat com 7 anys i encara està en l'última fase per a poder reobrir-lo completament, sols està per als entrenaments. Els pobres de l'Alterofilia, un dels clubs més importants d'Espanya, pues, també cada vegada que amenaça pluja han de cobrir totes les tarimes per a que no faça malbé eixa pluja. Sí, sí, sí, un autèntic problema. Bueno,
1: ja acabem. Com està l'Alzira? Suposa que en tota la il·lusió de tornar a tercera, no?
0: Totalment, totalment. Són les ganes. I, clar, n'hi ha una sensació un tant agredolça perquè se comencen els partits d'una manera extraordinària. Són 20-25 minuts, però que és un modo rodillo, amb un gran futbol, perquè és la Lliga Comunitat, unes jugades combinatives molt bones, que damunt se traduïxen en algun gol, però arriba després un gol del rival i després o costa aconseguir el 2-1, com va ser el cas del Xàbia, o no se pot passar de l'empat, com va succeir la setmana passada a l'Antonio Solana contra l'Alacant, i per tant pues, li està faltant com la guinda del pastís per a redonir uns encontres que comencen molt bé i després les segones parts està costant tant que l'equip carbure com sobretot acabar, s'acaba un tant patint, però bueno, se té l'esperança de que l'equip estigui ahí en la part alta, perquè avui mateix el Benidorm ha punxat, se podria tornar a reenganxar ahí al colideratge i nada, pues ahí està, ahí estem en aquesta lluita de poder tornar a la tercera divisió, que és una autèntica llàstima que l'equip s'hagi baixat en 2 anys, 2 categories.
1: Bueno, ja sabem que cada diumenge, sempre que l'actualitat ho permet, a les 10 de la nit en el nostre futbol, en el futbol més nostre, l'Alzira sempre té un lloc important, com també el Gandia i tots els equips de la Lliga Comunitat. Per cert, no sé si eres fan o no de Djokovic, però acaba de classificar-se per a semifinals del torneig de la Xina. Ha guanyat a Medvedev. ¿Cómo está este Djokovic? Un abrazo muy fuerte, David.
0: Venga, un abrazo a todos.
1: Cuidad mucho, adiós. A David Chorra. I en 11 minuts tindria que haver-se jugat el partit del filial del Llevant en Bunyol. I este matí ens hem enterat de que per qüestions alienes al Llevant, és a dir, del Crevillent, el partit quedava suspès. Carlos Gallardo, ¿cómo estás? Buena vesprada.
2: Muy buena vesprada.
1: ¿Qué ha pasado?
2: Pues un virus estomacal.
1: No me digues.
2: Ya en los últimos días diversos jugadores del Crevillente Deportivo habían patitis ese virus y finalmente eran 9 jugadores que finalmente tenían que ser baixa médica en el día de ayer por esa situación y o va a comunicar el Crevillente Deportivo a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y el che competició va a determinar ese ajornament d'un partit. Hay que recordar que el artículo 288 de la Federación de Fútbol que regeix esta competición diu que quan és una baixa simultània d'un nombre de futbolistes que reduïsca la plantilla en més de 11 jugadors, pues es pot considerar que és causa major, es pot considerar aquesta circumstància per a que se pugui ajornar el partit. I el Crevillent Deportivo té 9 fitxes del primer equip, si li restem aquestes 9 per baixa mèdica per este virus produït de forma simultània per aquests jugadors, pues quedaria la primera plantilla en 10 futbolistes i per aquest motiu és el qual havia sol·licitat el Crevillent Deportivo i aquest ajornament del partit que finalment ha acceptat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i per això este matí s'ha comunicat aquest ajornament.
1: Sí, bueno, s'entén, no?
2: Sí, sí, sí. Ja va passar la temporada passada en el cas del, recorde, en segona federació, un Torrent Castelló B, que es va aplaçar també per un virus dels jugadors del Castelló i que finalment aquest partit es va jugar un de dimecres, crec que 2 setmanes després. Avui ho comentava en el Crevillent Deportivo, me dient que encara no tenen data perquè no poden dir que van a jugar este dimecres perquè no saben quan es van a recuperar els jugadors que la mateixa pues, en data mèdica d'ahir pues, eren baixa per aquest virus mèdic. Aleshores no saben si van a poder comptar en aquest mínim de futbolistes per al dimecres, així que de moment no té data i creuen que el més

0: 4 de la vesprada i un minut. L'esport en viu començarà per als nostres a les 5 de la vesprada amb la Lliga ACB i el partit entre el Casa de Montsaragossa i el València Bàsquet en segona divisió. Acaba de concloure el partit. Real Societat 2, Granada 3. Remuntada in extremis per a l'equip de José Rojo Pacheta, que suma 11 punts en la taula de la classificació. La Real Societat va continuar amb 8 a les 4 i quart. En 13 minuts començarà el partit entre l'Sporting de Gijón i el Celta Fortuna. L'encontre es juga en l'estadi del Molinón. Anem a buscar la primera de les grans alegries d'esta jornada, la victòria aconseguida per Montserrat en la Champions de Llargues. Matías Oliver.
1: Punt a punt, parlem amb el nostre amic Carlos Almerón, que ja és un habitual als nostres micros. Per què no pareu de guanyar, Carlos? Què té Montserrat?
2: Bueno, primer que res, agrair-te que estigues així. Què té Montserrat? No sé lo que té, crec que té... Tenim un idili en l'afició, en els carrers, en la pilota, els jugadors, vull dir, no sé el que té, el que no té, però el que sí que tenim és moltes ganes de jugar, moltes ganes de sempre competir. I,
1: no sé, estàs emocionat, se te nota, i no és habitual que guanyeu en Llargues, sempre parlem de Galocha, avui teniu aquests fitxatges de José Luis i Sergi, que jo crec que vos han indicat molt bé tant per a derrotar els pitjors campions, uns jugadors que estan acostumats a jugar a Llargues i altres que també, que són uns actualment els actuals campions a Ratlles. És que jo crec que més no se pot dir.
2: El guai l'equip era un poc fer un equip també, per a, com tu dius, en l'experiència d'ells, per a que ens indicaran un poc la manera de jugar. També són dos jugadors de Llargues que són els traures de la selecció, i no sé, és que estic sense paraules. El que acaba de viure així, de guanyar-li a Franeker, que era que l'any passat anarem allí i ens van a tocar. Tenim il·lusió de jugar contra ells per jugar contra la selecció d'Holanda. Enguanya, si li s'han guanyat, i li s'han guanyat a l'equip de la Rectoria, que per a mi és un dels millors equips de Llargues que jo he vist, perquè és que la intensitat que posen, les ganes que tenen, però no sé, així a Montserrat passa sempre hi ha alguna cosa que ens fa ser campions, i avui la veritat és que el carrer ple de gom a gom, gent de tota part d'Europa, estic al·lucinat.
1: Tranquil, Carlos. Campió de la Champions de Llargues, no més res a añadir. Enhorabona i a celebrar el títol.
2: Bé, moltes gràcies, per estar sempre.
0: Primera Federació, grup 2, marcadors definitius de la jornada. Real Madrid-Castilla 3, Atlètic de Madrid B 2, Hércules 0, Jaén 0, Alcorcón 5, Juventud Torremolinos 0, Cartagena 4, Águilas 1. S'ha suspès el partit entre el Sant Andreu i l'Antequera. Real Murcia 2, Nàstic de Tarragona 0, Villarreal B 0, Eivissa 1, i està acabant el partit en el Alcoraz, Huesca 2, Europa 0. Digut 45 per al Algeciras, Rayo Majadahonda. A les 9 de la nit es juga el partit de la Romareda entre el Real Saragossa i el Teruel. Tot i la derrota, el Villarreal B continua com a líder amb 13 punts, 12 per al Saragossa. Si guanya esta vesprada, serà el nou líder del grup. Amb 12 punts es col·loquen també Alcorcón i Real Murcia. Amb 11, el Real Jaén, que baixa fins la sexta plaça. 10 punts per a l'Hércules, amb 9 punts l'Eivissa després de la victòria d'este matí, 8 punts per al Real Madrid B, Cartagena, Antequera i Atlètic de Madrid B, 6 punts per al Huesca, en cas de guanyar es col·locaria amb 9, 5 punts per a l'Àguilas, amb 4 Rayo Majadahonda, Algeciras i Europa, 2 punts per al Teruel, tanca amb 1 punt el Torremolinos. El gran partit de la jornada, el que va ser el nostre focus d'atenció principal, es juga a les 6 i mitja de la vesprada en Castalia. Allí torna l'espectacularitat del Club Esportiu Castelló de Pablo Hernández.
3: ¿Qué partido nos plantean? Pero yo creo que el Ceuta ha demostrado los últimos años con este entrenador que es un buen equipo, es un muy buen entrenador, tiene muy claro a lo que juegan.

0: momentos importantes en los partidos.
1: Venís de superar la ronda de Copa de la Reina en la jornada entre semana y yo no sé si has tenido que hacer mucha rotación o si los jugadores han aguantado.
0: Bueno, sí que hicimos muchos cambios el otro día también en Copa. Hoy hemos hecho 4 o 5 cambios en el 11 con respecto a lo que inició el otro día. Y bueno, es verdad que está muy bien. Venimos haciendo muchos cambios en cada partido, pero tenemos una plantilla muy larga. Lo estamos comentando mucho, que ya para hacer la convocatoria estamos teniendo problemas. Y luego de cara a los 11 igual, jugadoras que tenemos fuera que podrían haber iniciado perfectamente, jugadoras que no han jugado ningún minuto hoy que vienen jugando todo. Y creo que eso es la fuerza del grupo y lo que nos va a hacer progresar y estar en esas posiciones altas, que es lo que queremos.
1: El Alhama ha suspendido su partido en Barcelona contra el filial del Barça. Habéis superado al Atlético Madrid, así que colíderes de esta primera federación femenina, Alhama, Atlético de Madrid, B y Levante, todos 9 puntos. Así que hay que seguir remando para continuar ahí arriba.
0: Sí, sabemos que esto es muy largo, que no hemos hecho nada. La derrota de la primera jornada creo que nos dio un toque de atención de lo que nos íbamos a encontrar. A partir de ahí, como dices, tanto el partido de Copa como los 3 de Liga los hemos podido sacar. Y ahora pues esperar el sorteo del lunes a ver lo que nos encontramos, que será un Primera División, para ver también y mostrarnos ante un equipo de Liga F en qué nivel estamos. Y luego siguiendo nuestro partido a partido en Liga, con los filiales que nos toquen, los partidos que nos toquen, y a partir de ahí pues intentar hacerlo lo más largo posible y estar en esas posiciones de cara a final de temporada.
1: Bueno, pues es el objetivo. Esto es muy largo, ¿eh? Sí, esto, sí. Esto es muy largo, así que hay que ir con calma y con paciencia, pero ya estamos en las rondas finales de la Copa de la Reina, el equipo ya es colíder de esta primera federación, así que el objetivo estaba marcado desde el inicio, está claro, es el ascenso a la Liga F, a ver si lo conseguimos, pero con resultados como hoy, deberes que es una alegría. 4-8, la victoria del Levante de la Atleti Madrid. Javier Aguado, técnico, enhorabuena.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Saludo. Y trasllevo a todo el autocar a todos los jugadores por esta fenomenal victoria blaugrana.
0: Gracias.
1: Continuem el repàs dels marcadors de la jornada. 4 de la vesprada i 10 minuts. Acaba de començar en el Molinón el Sporting Celta Fortuna. Anem, Clara Alcover, bona vesprada. Segona federació.
2: Sí, al grup tercer, perquè la cinquena jornada d'esta segona federació està pràcticament tancada. Només queda un partit per disputar-se avui a les 6 de la vesprada, el Orihuela Cieza. I pel que fa als resultats, victòries importants, la del Castelló B, que va superar 2-1 a el Lorca, el Castellón se ha guanyat 3-0 al Reial Múrcia Imperial, el València Mestalla s'ha imposat 3-2 a la Penya Deportiva i l'Alcoyano ha vençut 0-1 al camp del Mallorca B. L'Intercity ha empatat a 1 contra el Yeclano i en canvi la Nucía ha perdut 2-0 davant la Deportiva Minera. L'Elx Il·lícita va caure ahir amb contundència 1-5 contra l'UCAM Múrcia. L'Atlètic Balears, per la seva banda, ha guanyat 2-1 al Poblense. I tot això deixa una classificació amb molta presència valenciana en la part alta. El Castelló B és el líder amb 12 punts, empatat amb la Nucía i el Castellonense, que són segon i tercer. L'Alcoyano és quart amb 10, mentre que l'UCAM Múrcia completa aquesta zona de promoció amb 9 punts i l'Intercity és 6è, també amb 9 punts. I per baix, la situació més complicada és per als nostres filials, el València Mestalla és 14è amb 4 punts i l'Elx Il·lícita 15è també amb 4. Tots dos ara mateix en esta zona de descens. La Penya Deportiva tanca esta classificació amb només un punt.
1: I recorden que la pròxima jornada es veuran Elx Il·lícita i València Mestalla en el Dia Ciborra. Punta Ràdio 4:21. Tornem a la primera de les alegries de la vesprada amb ixa victòria en la final de la Champions de llarga espera, l'equip de Montserrat, Matías Oliver.
3: Sergi, per a punt a punt. Sergi d'agost, quin nom més xulo, Lo primer de tot, enhorabona per este títol.
4: Moltes gràcies.
3: Estava parlant abans amb Carlos, que ells sempre guanyen en la Galotxa, vinc ací, tenen el mateix bloc, però per a esta competició necessitaven d'aquesta experiència que ho ha portat tant tu com José Luis, i els heu dirigit molt bé, no? Tant en la semifinal com en la final, perquè sou pues, vosaltres especialistes en el xoc a ratlles i també es feia falta un poquet això. Com ho has vist tu des de dins?
4: Jo la veritat que molt bé. Sí que és veritat que jo l'any passat ja vaig a Montserrat a la Champions, que van anar com a convidats a Holanda i ja van comptar amb mi. La veritat que això pense que ha fet moltíssim, no? per a fer el comboi i el bon ambient que hem tingut en l'equip. I després està claríssim que tant jo com José estem jugant a llargues tot l'any i sabem molt bé dirigir-los, però la veritat és que ells també ho han fet de categoria. Tant Òscar com Carlos també juguen seguit a l'equip de Parcent, han estat uns quants anys jugant a llargues i saben estar en un carrer i coneixien els rivals que han tingut a la final i la veritat és que ha sigut tot rodat. Hem patit un poc més del que ens hauria agradat, però crec que per al públic ha sigut una partida molt xula i al final en victòria, sinó que això és el més important. Jo molt content per ells.
3: Però dies, tu jugues tot l'any a llargues, també jugueu en la selecció, però que important també aquest tipus de competicions que fa que pugueu jugar contra gent a la que no esteu habituada a jugar i que després en aquestes competicions internacionals de seleccions, doncs ja sabeu més o menys com jugar-los i no són moltes sorpreses.
4: Sí, la veritat que sí, perquè avui mateix a la semifinal que juguen contra l'equip holandès, ells pràcticament són el 100% de la selecció de Països Baixos. Aleshores, clar, nosaltres ja el coneixem d'altres anys d'haver anat a la Champions, de la selecció enguany, que ha sigut la primera volta que jo he competit a nivell internacional, la selecció valenciana, i sempre és un plaer poder jugar contra gent que comparteix el nostre esport en xicotetes variacions, però que a la volta aquestes xicotetes variacions fa que ens hagin d'acoblar molt bé a la seva manera de jugar, que és, a pesar de que és el mateix joc, és, el seu joc és un poc diferent.
3: O sigui, doncs Sergi, enhorabona i a continuar així, eh?
4: Moltes gràcies.
1: Es compleixen 7 minuts de la primera meitat en el Molinón. Sporting 0, Celta Fortuna 0. Continuament amb el repàs de marcadors i horaris. Grup 6, Tercera Federació.
2: Així és, perquè en Tercera Federació, en esta jornada 5, va començar ahir i es completa esta vesprada, encara amb 4 partits per disputar-se, després de que el Llevant B, Crevillent, Sacha, ha quedat ajornat per l'alerta meteorològica. Ahir, el Roda va superar 2-0 el Torrevieja, l'Hércules B va guanyar 1-0 l'Eldense B, també va haver un empat entre l'Acero i Torrellano a 1, i una victòria de l'Espanyol de Sant Vicent per 1-2 al camp del Soneja. I atenció, el que queda per avui a les 5, Baidoixó a Xeneta, a les 6, 3 partits més, l'Atleti Saguntí davant l'Utiel, Buñol Torrent i Ontinyent 1931 Villarreal C, i és una jornada important també per la part alta de la classificació, que ara mateix hi ha falta d'estos partits. El Baidoixó és el líder amb 10 punts, el Villarreal C és segon amb 9, mentre que l'Hércules B, el Roda i l'Eldense tenen 8. Per tant, els dos primers encara han de jugar i poden moure i sa zona alta durant la vesprada. I per baix, la Xeneta i l'Utiel tenen 3 punts i ocupen zona de descens, mentre que el Torrell ja no és square, amb només un punt.
1: Pues esta és la situació. Quan tenim gol en la segona divisió, acaba d'avantar-se el Celta Fortuna. Marca Marcos en el minut 8 de la primera meitat en el Molinón. Sporting 0, Celta Fortuna 1. Continuem amb el repàs dels marcadors amb la Copa del Rei, que viu la ronda prèvia i que ha vist ja com es classifiquen per a jugar davant d'un equip de primera divisió, l'Atlético Calatayud, que ahir va guanyar el Baztán per 1-2. La Lebrijana, que ahir va superar el Ceuta 6 de junio per 1-2. I la Naitasuna, que va guanyar el Tedeón per 2-5. Ha quedat suspès el partit entre l'Atlético Melilla i el Pinatar. En l'anada, el Pinatar va guanyar 8-0. Així que suposa que si no juga no passa res. Hi ha problemes d'ordre públic en el Atlético Unión Güímar Sporting Hortaleza. El partit tendria que haver començat a la 1:00. I l'equip d'Hortaleza diu que no hi s'ha jugar fins que no hi hagin reforços en quant a la seguretat en aquest partit. A les 4 ha començat el Noja Ribadesella, 0-1 en l'anada. A les 4 també Prat Sant Rafael, 5-1 per al Prat després del primer partit. A les 4 també San José Auriense, amb 0-2 en l'anada. 5:30 a l'horari previst per a l'Alcázar Talayuela, amb 2-1 en el primer partit, però l'encontre que ens interessa és el de les 6. Tavernes de la Vall d'Igna, Maracena, 1-1 en la nada. Ja ens ha contat Carlos Gallardo que en cas de que l'equip de Tavernes supere la eliminatòria, jugarà davant d'un dels 5 equips de primera divisió. Els equips de la Comunitat Valenciana, el Espanyol, no recordo si hi havia també algun equip andalús, però, en fi, estaria molt bé per a ells un Tavernes València per a la primera ronda de la Copa del Rei. En futbol femení estem vivint la jornada 6 en la Lliga F i el València, Clara, que jugarà esta vesprada.
2: Jugarà esta vesprada a partir de les 7 i mitja i completarà esta jornada també el partit entre el Barça femení i el Real Madrid a partir de les 7. Ja s'han jugat també el Costa de Ge Tenerife 2, Logroño 1 i el Granada 0, Eibar 0, a la vegada que també es va disputar ahir l'Espanyol 1, a la vez 0, Sevilla 3, Badalona 3 i el Deportivo de la Coruña 1, Atlètic de Madrid 2.
1: Estos són els marcadors.
2: Sí, anàvem un poc a repassar la classificació. El Barça és líder amb 15 punts, seguit del Real Madrid per 13, empatat també amb el Madrid Club de Futbol amb els mateixos punts. El València és el que tanca esta classificació amb la friolera quantitat de... De zero punts.
1: Sí. Estava
2: mirant-ho i remirant-ho, però
1: quantitat
2: dic sí.
1: Quantitat esgarrifosa, 5 partits, 0 punts. Sí. Així n'està el Mestalla, el València femení.
2: Sí, a veure si esta vesprada pot ja per fi, no?, encetar ixe caseller de punts i ja va tot cap amunt.
1: En primera federació femenina, la jornada està sencera amb la suspensió del Barça B a l'AMA. La resta de partits tenen ja marcador definitiu.
2: Este matí hem viscut l'Alba Fundació 4, Tenerife 0, Atlètic de Madrid 4, Llevant femení 8, Extremadura 1, Villarreal femení 0, Real Unión 1, Real Societat 0. I també tenim més resultats de la jornada. L'Atlètic de Madrid B 4, Llevant 8, i si ja l'he dit, perdona, i me faltava l'Atlètic Club 0, Osasuna 6.
1: La classificació encapçalada, triple empat entre Alama, Llevant i Atlètic de Madrid B, tots ells 9 punts, 8 per a Osasuna, que és quart, 6 punts per a Alba Fundació i Cacereño amb 6, 5 punts compartint la setena posició per al Villarreal, per a l'Extremadura i l'Atlètic Club, amb 4 punts Real Unión i Tenerife B, en zona de descens la Real Societat B amb 3 punts, un punt per a el Barça i un punt per a el filial del Real Madrid. És curiós, en primera federació veure els filials de Barça i Madrid com els dos últims de la taula de la classificació. En un instant continuem amb més coses. En segona divisió, minut 12, en el Molinón Sporting 0, Celta Fortuna 1. Comencem el poliesportiu amb el que ha corregut amb les motos al Japó.
2: En el Gran Premi del Japó de motociclisme disputat al circuit de Motegi ha sigut una jornada intensa en les tres categories i amb els mundials entrant ja en eixa recta decisiva. En Moto3, el líder del campionat i el pilot de l'Espar, Team Máximo Quiles, s'ha quedat només a 46 mil·lèsimes de la victòria. Ha acabat segon per darrere de David Almansa, que amb el triomf només li retalla 5 punts. Per tant, Quiles manté una renda important al capdavant del Mundial i la pròxima setmana tindrà una nova oportunitat de proclamar-se campió a Indonèsia. El valencià Adrián Cruces també ha puntuat després de finalitzar de C. En quant a les motos 2, la victòria ha sigut per a Izan Guevara, que apreta la lluita pel Mundial amb Manu González, que continua com a líder. I pel que fa als nostres pilots, el millor ha sigut Ivan Hortolà, que ha sigut quart, seguit del pilot hispano-colombià de l'Espar Team, David Alonso, que ha sigut cinquè, i el seu company valencià, Dani Olgado, ha acabat vuitè. No han puntuat ni Aaron Canet, que ha sigut de setè, Alex Escrits, 18è, i Sergio García no ha pogut finalitzar. I en quant al Gran Premi, la victòria ha sigut per a Marc Márquez, que ha completat un cap de setmana perfecte a Motegi després d'haver guanyat també la carrera Sprint. Jorge Martín, que ja des de la pole ha liderat les primeres 10 voltes, però Márquez l'ha avançat en la volta 11 i a partir d'ahir ha controlat la carrera fins a imposar-se amb un segon i 363 mil·lèsimes d'avantatge. Així que Jorge Martín ha acabat segon, Marco Besecchi ha completat el podi tercer després d'aguantar la pressió durant tota la carrera i en la resta d'espanyols Raúl Fernández ha sigut cinquè, Pedro Acosta setè, Fermín Aldeguer nove i Maverick Viñales 14, mentre que Àlex Márquez no ha pogut acabar.
1: Pues sí, és la lluita que hi ha en el món del del motociclisme en el Japó. Bàsquet, Lliga CB, suspès el partit entre Joventut i Andorra. Són marcadors definitius. Unicaja de Màlaga, 75, Canàries, 80. Derrota per Unicaja en esta segona jornada de la Lliga. També victòria visitante en Manresa, on el Breogán de Lugo ha guanyat 95-71. També fora de casa ha guanyat el Burgos davant del Força Lleida, 81-94. Victòria local del Leima Coruña, 104-101 davant de Bilbao. I en la pròrroga el Real Madrid ha superat Obradoiro,

0: per 107-114. Ja tenim per ací a Salva Gomis, perquè en menys de mitja hora comença el partit entre el Casa de Montsaragossa i València Bàsquet. A les 6 es juga el Baskonia Girona i a les 9 de la nit el Murcia Barça. Fins ara, en el món de la cistella, només Breogán i Real Madrid sumen fins ara 2 victòries en els primers 2 partits.
1: I de les motos també anem a passar a la Fórmula 1, perquè acaba de finalitzar un gran premi de Bahrein excepcionalment disputat al circuit de Sepang, a Malàisia, i marcat des del principi pel caos. La pluja i posteriorment un problema de software han afectat els monoplaces durant el procediment d'eixida i ha provocat que la carrera començarà amb aproximadament una hora i mitja de retard. El gran protagonista ha sigut Max Verstappen, el neerlandès, que partia des de la pole, ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada, la número 72 de la seva carrera en Fórmula 1, i això que els Mercedes l'han superat en els primers compassos, perquè Kimi Antonelli i Russell s'han col·locat al capdavant, però Verstappen ha recuperat la primera posició després del primer safety car i no l'ha deixat escapar, i segon ha acabat Kimi Antonelli a poc més de 2 segons, un resultat importantíssim perquè reforça encara més el seu lideratge del Mundial després de que el seu principal perseguidor i company d'equip, Russell, hagi abandonat per un problema tècnic en les últimes voltes. I el podi l'ha completat Hamilton, tercer, després d'una gran remuntada, amb Charles Leclerc quart i Isaac Hadjar 5K. Pel que fa als espanyols, Fernando Alonso ha protagonitzat una gran remuntada fins a la 8a posició, després d'una carrera complicada per l'elecció inicial dels pneumàtics, i ja suma 4 punts. I pitjor li han anat les coses a Carlos Sainz, que ha acabat de 7è després d'un accident amb Gabriela Bortoleto. Així que pràcticament sense descans, la Fórmula 1 tornarà el pròxim cap de setmana amb el Gran Premi de Singapur al circuit urbà del Marina Bay, que jo l'he vist, és molt xulo.
2: Sí.
1: I és un espectacle, no? Bueno, sí. Conta't el circuit de Fórmula 1.
0: Tots són una meravella, sí.
1: Menys el del Madrid.
0: El Madrid no estava malament tampoc, però en fi, el més important és que Alonso ja té cotxe. No. Alonso guanya sense cotxe, que és el més important.
1: Sumat,
0: no és que ja tinga cotxe, no. Continua sense tindre cotxe, però ara ja arriba a els punts d'aquest crac anomenat Fernando Alonso.
1: Que tindrà molts milions en la butxaca,
0: Continuem amb el bàsquet en Primera Federació, marcadors definitius, Caja 87-81, Palmer Bàsquet Mallorca 72, Tizona 92, Albacete 104, Palencia 70, Córdoba 67, Oviedo 67, Granada 77, Fuenlabrada 68, Gran Canària 79, Zamora 73, Estudiantes 80.
1: I després
0: Menorca 64, HLA Alacant 81 i Bahia Sant Agustín 76, Grupo Alega Cantàbria 88. Per esta vesprada es jugarà el partit entre Sant Sebastián Guipúzcoa i el conjunt del Ourense. Al capdavant de la classificació, 2 partits i 2 victòries per a Gran Canària. El Lucentum, Palencia, Estudiantes i Cantàbria tanquen la classificació, encara per puntuar, Bahia Sant Agustín, Menorca, Zamora, Fuenlabrada, Tizona i Oviedo.

Bàsquet femení, marcadors de la primera jornada de la Lliga. Leganés 66, Jairi 63. Avenida 73, Cedis Bàsquet 57. Estudiantes 82, Unigirona 79. Fundación 88, València Bàsquet 71. La derrota per 16 punts en Mallorca de València Bàsquet en la jornada d'ahir. Celta 80, Guernica 84, Encino 53 i Baeta 72. I la victòria de Casademont Saragossa per 68-41 davant d'Estepona. La jornada es tancarà a les 6 de la vesprada d'avui en el partit entre el Baxi Ferrol i el conjunt de l'Araski.

0: Amb el Lliga Sobal, el marcador de la jornada 4 del campionat. Vidasoa Irún 31, Puente Genil 25, Ciudad de Logroño 36, Fertiberia Puerto Sagunt 32, Torre la Vega 28, Villadranda 21, Nava 34, Proín Sevilla 35, Barcelona 46, Orneo Alacant 31, Caserío Ciudad Real 35, Cademar 33 y Frigoríficos del Morrazo 36, Atlètic Valladolid 40. Amb estos marcadors, al capdavant, 4 partits i 4 victòries per a Vidasoa Irún i el Atlético Valladolid. El Barcelona amb un partit menys, 3 victòries en 3 partits. També amb 6 punts, Torrelavega, Granollers, el conjunt del Caserío Ciudad Real, 4 punts per a el Proín Santiago. Els valencians comencen a aparèixer en el lloc 10, el Fertiberia Puerto Sagunto amb 2 punts, plaça 12 per a Orneo Alacant també amb 2 punts, tanquen la classificació Villa de Aranda, Frigoríficos del Morrazo i Square el Nava. Yeah, yeah.
1: I anem a la divisió d'honor femenina d'handbol. Ja s'ha jugat tota la jornada 4 amb els resultats definitius. Morvedre 24, Oviedo 19, Màlaga 30, Rocasa 27, Betionac 26, Porriño 21, Veravera 35, Elda Prestigio 24, Elx 27, Granollers 23, Esportín La Rioja 28, Pozuelo de Calatrava 25 i Lanzarote Zonzomas 24, Guardés 26. En quant a la classificació, lidera esta divisió d'honor femenina d'handbol el Veravera amb 8 punts, empatats amb el Guardés, que és co-líder. L'Elx ocupa el tercer lloc amb 6 punts i l'Elda Prestigio amb 6 punts també, i se sona alta. Per lo que resta del nostre representant en esta categoria, el Morvedre és 9è amb 4 punts.
0: En la divisió d'honor plata d'este món de l'handbol, doble derrota per als equips de la Comunitat Valenciana, mentre que el Benidorm va caure en Burgos per 37-27. L'Agustinos Alacant va perdre davant del Guadalajara per 34-32. Amb això, la classificació en esta categoria encapçalada per el Huesca, 4 partits i 4 victòries. El Benidorm és 6è amb 2 victòries, un empat i una derrota. Agustinos Alacant es troba en zona de descens, 3 partits disputats, cap victòria, un empat i 2 derrotes. Minuts per arribar a les 5 de la vesprada en segona divisió, minut 22 d'esta segona primera meitat. En el Molinón continua la victòria del Celta Fortuna 0-1 davant del conjunt del Celta de Vigo. Anem amb el món de la Cistella, el València Bàsquet, que va jugar el seu partit en 20 minuts davant del Saragossa. Salva Gomis, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Lluís? Com estàs? Molt bona vesprada.
0: Bueno, pues estem davant d'un... concatenació de partits quasi insuportable per al
2: sí,
0: conjunt de València.
2: De fet, este és l'últim dels 5 partits seguits que tenia en 10 dies València Bàsquet, i avui fica fi a estos 5 partits en 10 dies en casa del Saragossa, en el Príncep Felip, en esta segona jornada de la Lliga CB, on València Bàsquet, bueno, pues, viatja en l'esperança d'almenys trobar una millor sensació que la que va deixar en casa en el Roig Arena davant el Lleida en eixa primera jornada, que bueno, pues, va trobar-se en una derrota després d'un partit en el que la defensa va brillar per la seva absència. No és el mateix camí que està portant en Eurolliga el que està portant en Lliga, però tant avui encara és més necessari per als de Xavi Alberta trobar la victòria.
0: Nacho Rodilla, com estàs?
3: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Bona vesprada. A veure quin equip veiem en la jornada d'avui, veurem quines rotacions, quins jugadors apareixen, perquè cal rotar,
2: De fet, n'hi ha novetats en quant a les absències en el roster. Les absències en el dia d'avui per part de Xavi Albert són Dylan Osetkowski, Omari Mur i ja els habituals Lucas Marí i Jankuba Sima són els 4 que es cauen d'aquest roster. Per lo tant, això significa, Nacho Luis, que entren en convocatòria i en possibilitat de tindre minuts dos jugadors que estan en l'AI, no? En el labore que Álvaro Cárdenas, Mogueye, jo crec que anem a veure-los més en Lliga que en Eurolliga, però sobretot el cas de Mogueye, que és una incògnita que avui sí que estarà en la convocatòria en el roster de València Bàsquet.
0: Pues estigui bé Cárdenas en el final de la temporada passada, no?
2: Sí.
3: Pero ¿sabes qué pasa?

0: Luis, que al final que quan...
1: Conta'm què passa.
0: No, que Cárdenas és un jugador que al costat de jugadors diferencials, com no necessita protagonisme de primeres, apareix de manera positiva. És a dir, la temporada passada, cobert un poc les esquenes, en el sentit de tindre a Montero, Branco Badio i la tropa per fora, generadors de coses, de ventatges, ell ho aprofitava. Com? Esperant la per engatillar-la en el seu treball defensiu, que això el xaval sempre ho dona, però a nivell d'aportar en la parcel·la ofensiva, aprofitava un poc lo que l'atracció que generaven els companys. Ara, esta temporada, pues, bueno, no hi ha tant de foco, o sembla que no hi ha tant de foco clar, jo crec que això li ha passat factura. I també ha agafat un poquet el comandament quan sentava ara en la banqueta Xavi Albert a TJ Shores, no? I era ell un poquet el que portava el valor, però a mi no deu deferir aquesta funció de base pur, sinó estar acompanyat d'algú, i ahir és on està un poc l'aportació, la possible aportació més positiva de Cárdenas. Però bueno, tot el món, tu has dit abans, cal rotar, és que si no trobes rotació a la jornada 10 vas a estar moribundo, sí, sí, sí, o sigui, vas a estar Mortimer.
2: O en la infermeria plena.
0: O en la infermeria plena, per tant, tens que trobar, i tens que trobar una, per el descans d'aquestes figures i perquè els equips no se nutrixen de tres o quatre focos, tens que eixos que venen un poquetet més verdeig o que venen per a anar poquet a poquet sumant, vagin apareguent. I avui, encara que t'es necessita perquè la primera derrota te la deixaràs contra Lleida a casa, però avui tens que buscar això, donar-li entrada a jugadors que tinguin la xispeta, que tinguin un poquet la frescura i la confiança, i així poquet a poquet que vagin aportant.
2: La meva teoria en Álvaro Cárdenas, i jo suposo que també és compartida per part de Nacho, perquè no és diferent, jo penso que és complementària a tot el que ha explicat Nacho, que estic absolutament d'acord. En Álvaro Cárdenas, l'any passat ell es puja a un tren en marxa, es puja a un equip que anava a una velocitat de creuer, i ell va aportar lo seu i ho va fer bé, però este any li tocava ser un dels capitans d'eixe vaixell, de tirar del carro, de tindre més responsabilitat, i crec que tot el canvi i tot el que ha passat en estiu també, i no ha parat, ha anat en la selecció, tot això jo crec que no vaig a dir que li ha vingut gran, evidentment, perquè no vull dir això, però sí que ell, jo crec que personalment també s'ha vist en algun moment superat. Veurem, perquè Álvaro Cárdenas té fonaments i té qualitat i té capacitat per a ser un jugador important en València Bàsquet, però té que trobar també aquest moment de la temporada per a donar el rendiment que s'espera d'ell.
1: De Saragossa, què?
0: Pues Saragossa és un equip que sobretot en aquesta part de l'ofensiva té jugadors,
2: Bell Haines,
0: que és un poc la referència.
2: Jaworski.
0: Han incorporat a Jaworski, que la temporada passada, si el recordeu bé, en Bilbao m'ho fa fer un tratge així.
2: Jo el recorde perfectament, perquè li vaig agafar
0: mania. Que va dinamitar el partit,
1: Que és mania?
2: Jo li vaig agafar mania, era...
0: Mania tampoc, però...
2: Te ho jure, jo vaig agafar...
1: Si li té mania, li té mania.
2: No, jo li vaig agafar mania perquè jo... o volia fitxar-lo o no volia veure-lo més.
0: Clar, tu volies tindre-lo en tu.
2: Exactament.
0: Però és cert que és un canoner, és una referència claríssima. Holmesley també en la posició de 3 és un jugador en habilitat de cara a cistella.
2: Blambergs
0: en la posició de la pivot. La presència de Virutes en la pintura que igual no per repertoris, però sí per possible contundència en quant a centímetres, no? En quant a que ahir baix pot fer un poquet de mal en ixe xoc interior, intimidar també darreres, i la veterania de Guillem, que no s'ha oblidat, que al final Guillem
2: pas... i Brusino, els dos experiències.
0: I Brusino. Sí. Guillem passen els anys, però com sap fer el que toca d'un base, dirigir, controlar el ritme, tot això, s'equivoca poc, la veritat. I Brusino, que ve d'una temporada passada, que no va estar al nivell que tots esperàvem d'ell, però que en este Saragossa un poquet refrescat, no? de lo que va ser l'any passat, pues que és un jugador també que aporta aquest punt d'experiència. I damunt venen de pegar aquest colpe que pegaren l'última acció de Jaworski contra Tenerife, i això fa que, bueno, pues que estiguen crescuts i que siguin un equip, ja t'he dit, que sobretot en aquesta parcel·la ofensiva que tinguin recursos.
1: Dins d'esta situació, col·liderant l'Eurolliga després de 3 victòries, quasi com a coberts de la CB després de la victòria inicial, jo crec que així comença de veres el treball de Xavi Albert, no? Li han donat un molt bon equip, i a partir d'ahí té que ser Nacho capaç de gestionar, no? el que té damunt.
0: I a lo millor, i des d'ací que tu acabes de dir, és perquè en certs partits com el de avui és on la vareta de l'entrenador
1: Clar.
0: Falta que aparega. Perquè en Eurolliga, tu l'altre dia veus a TJ Shores, que anava com un com un coet, veus l'aportació dels jugadors de primera línia, que són diferencials en València Bàsquet, la veterania d'un Mirotic, el saber estar en moments decisius, bueno, pues tot, no? Cameron Taylor, Mari Mulban, en definitiva, i són jugadors que tu saps que són diferencials. Però avui és on apareix un poc més la xispeta d'entrenador, de trobar coses, d'enxufar a altres que no estan enxufats.
2: Ah, això anava a dir-te, d'activar els Corbalán, al propi, no sé, inclús Papi Rivero, Mario Sansuperi, estos jugadors que a priori estan en segon línia, no? Que tenen que també apropar-se al rendiment i al nivell de la primera línia.
0: El tema de Corbalán, que tu acabes d'anomenar, és fonamental, també, perquè tu el fixes, sí, per estar en la segona unitat, però per a que siga un jugador de cara a ella, un jugador en cosetes, no? Mm. I no està trobant les seues cosetes. I avui pues, és un dia que no és fàcil, guanyar a Saragossa sempre és un camp complicat, però té que aparèixer, és un dels jugadors que tots estem esperant. El tema de Mario Sansuperi li està donant molt Xavi, és a dir, és evident que el foco respecte al nano està per a potenciar-lo, per aportar-lo a aquesta primeríssima línia. De fet, li dona entrada en esquinteig acompanyant a TJ Short. Però també té que sumar cosetes a aquesta gracieta que li ven quan va cap a dins, a aquesta xispeta defensiva, no?, d'activitat, de moltes cames, però després també en quant a aportació, sobretot en aquesta amenaça des del triple, que és el que li falta al xaval per a tindre una aportació major o una certa regularitat en aquest tir.
2: Jo avui li donaria més descans a Mirotic i tractar de trobar en eixa zona o en eixa posició, pues, tal volta a Mogueye, no? que tractar de despentar-lo un poquet, perquè tenim que saber si és peix o carn, no? O si és una cosa o l'altra. No sabem encara el que és Mogueye, que sí, venia en el cartell, de que té molts fonaments físic, la capacitat atlètica, però encara no hem vist què és el que pot aportar a nivell diferencial en València Bàsquet Mogueye.
1: Sí, però tot això sense oblidar de quins són els jugadors importants.
2: No, clar.
0: És que quan t'arriba l'hora de la veritat d'este partit, tu eres l'entrenador i vols sumar.
2: Sí.
0: I saps que, mira, tu estàs dient que aquests jugadors, evidentment, i estem dient que tenen que créixer, que Mogueye a veure què és, no? A veure què és.
2: Que si però no cuidado, vas a cremar els demés.
0: Però cuidado, perquè també te va mostrar si no és jugador per a València Bàsquet.
2: Vale, jo vull saber-ho.
0: N'hi ha que saber-ho, sí, sí, i prendre decisions, perquè clar, tu tampoc el que no vas a fer és estirar a 7 o 8 tios a muerte, i sobretot a 3 o 4 de manera claríssima en tots aquests partits inicials, perquè això també te pot suposar després un pes afegit, no? Però sí que és cert que tens que veure cap a on tiren, i el tema de Mogueye, clar, en quant a capacitat, diguem, atlètica, no?, de xispeta, de correr el camp, bueno, tot això ho veiem perquè té una condició física
2: brutal,
0: bona, però té que saber jugar a bàsquet. I en aquest equip tens que saber jugar a bàsquet perquè tens molt de jugador en aquest estil, no? de saber on toca estar, de no molestar en atac, i això és una faceta important que té que millorar moltíssim.
1: Quan hi ha gol en la segona divisió, clar.
3: Ha marcat Antonio Casas per al Real Sporting. Primer temps, minut 33, Sporting 1, Celta de Vigo, B1.
1: Així que empat a 1 en el marcador del Molinón, acaba d'empatar l'Sporting. Tal i com ve la jornada en la Lliga CB, molta victòria visitant, i el Madrid a Travolta passant les canutes,
0: Fixa't que
3: en el part... Que calfa, Nacho, quan li dius això.
0: No,
2: és que... Lo primer que m'ha dit només arribar,
0: Lo primer que m'ha dit, perquè el factor Pedro, per aconseguir lo que ell vol, té que dinamitar alguna cosa. Mira el que te dic,
2: No, té que cargar-se més d'un xoc.
0: Sí. De fet, Campazzo, avui ja no està. L'altre dia, per a mi, és el que fa que el Madrid se deixi la victòria contra Hapoel.
2: Boren Tavares.
0: Sí, però Tavares...
2: Però
0: Tavares no n'hi ha un altre en el bàsquet europeu.
2: Però lo que vol Pedro no,
0: Bueno, però d'aquest estil no n'hi ha altre, saps? Una altra cosa és que jugué... És a dir, tot el que jugava o un poc menys, però és un jugador que no hi ha altre d'aquest tipus. Però el tema de Campazzo, que avui l'anula i torna a estar en les mans el Madrid de l'Ubabo Cabarot, de Teo Maledón, que és l'estrela d'este Madrid.
2: 25 punts cadascú.
0: I Antunen que se suma un poquetet perquè és un jugador que des del treball i tal, en la posició de 4, pues, té eixa maneta i pot generar cosetes, però Smith també, no?
2: Això no va dir, que va apareguent de l'ex Lakers.
0: Que va apareguent, sí, perquè té talent i damunt se li veu implicat, se li veu un jugador que està en ganes de voler fer les coses bé, però la resta jo crec que li deu de preocupar molt a Pedro el tema de Dec, de André Feliz, que sí que és cert que està més en xispeta, però no acaba de traure ese nivell de punteria que li venen la temporada passada. Però sí, en ese armassó, diguem, en esa estructureta més reduïda d'aportació, trau un partit, Luis Isalba, que el trau en la pròrroga. En la pròrroga sí, se li fica Obradoiro més 3, a falta de dos

0: minutos y algo, y té un parcial después el Madrid demoledor. Però estava més lluny que prop la victòria d'este Madrid de Pedro Martínez.
1: És que les dues victòries en la CB del Madrid...
0: Són iguals, sí.
1: Són
0: semblants.
1: Són dues victòries terribles, de dures. Venen de tres derrotes en la Euroliga. Sí. És que l'inici de Pedro Martínez en el Real Madrid, estic segur que està molt lluny de lo que ell somniava.
0: Sí, està lluny. I mira, la victòria que al final...
1: No acaba... és per fer...
0: No. És una realitat, no. Lluís. És una realitat. Este Madrid està lluny del que Pedro segurament busca, no? Però té que reconduir moltes coses. I aquesta victòria del Madrid contra Unicaja... A Unicaja el fica en 0-2, perquè ahir se deixa el partit contra Tenerife. Si guanya el dia del Madrid, ahir a Tenerife li pega també, li toca el morro. No, és que se deixa el primer partit i ara està en 0-2, que és una xorrada, però és començar en ixe 0-2 que te pesa, en un Unicaja també que vol mirar este any un poc més cap amunt, i ha començat així, i el Madrid...
1: No vull ser roïn, però li pot passar avui a València, Vull ser València per començar també 0-2,
0: No, és que ho comentaré l'altre dia en el partit d'Eurolliga, que arrencar com ha arrencat el València Bàsquet o arrencar en esta dinàmica del Madrid que queda molta Eurolliga, que és molt llarga evidentment, però l'espenteta inicial te dona una relativa tranquil·litat, no?
1: Estan ja presentant-se els jugadors en el Príncipe Felipe. En 7 minuts va començar el partit entre el Casa de Montsaragossa i el València. Parlem de carreres populars, Clara.
2: Així és, perquè com bé saps, així en punt a punt ens encanta comentar tot, i esta matí València ha tornat a eixir al carrer per a córrer la volta a peu de les Falles, l'última prova del circuit de carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026. Ha sigut una cita que ha servit per a posar el punt i final a una nova edició del circuit, després de mesos de proves pels diferents barris de la ciutat, i que ha tornat a reunir corredors populars en una jornada marcada per l'ambient festiu faller i, a més, el sol, que per fi ha lluït. I la prova ha sigut, per tant, l'última oportunitat de l'any per a sumar punts en aquesta classificació general del circuit, que tanca així la temporada de carreres populars a València abans de conèixer els guanyadors definitius de les diferents categories.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Què passa?
5: Res, un avís per a revisar la meua medicació.
4: Quina tranquil·litat.
5: Ja ho crec. Anem a passejar.
6: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
7: En València sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
3: A Punt Radio. A Elche 98.4.
1: Les cites per a l'Esport Valencià en la vesprada d'avui a les 5. Bàsquet, Casa de Montsaragossa, València, bàsquet. Comença en 5 minuts el partit. A les 6 de la vesprada, Copa del Rei, Tavernes Maracena. En un instant, Carlos Gallardo ens parlarà de l'ambientàs que hi ha en Tavernes de la Valldigna per a l'encontre. A les 6 i mitja, el nostre partit de la jornada en l'estadi de Castalia, Club Esportiu Castelló, Ceuta. A les 7 i mitja de la vesprada, la Lliga F, el partit que tanca la jornada 6 en Ciutat Esportiva València Reial Societat. També a les 7 i mitja, la final de la Ciutat de València de voleibol, que van a jugar el Guaguas i el Leleman Conqueridor València. Parlem també, Clara, de pilota valenciana.
2: Així és, perquè la Copa Caixa Popular ha deixat este matí dos resultats importants en les competicions masculines. En raspall, Ivan i Brisca han guanyat per 25-10 a Marraí, Lorja i Bosio, i els d'Ontinyent arriben als 6 punts i ocupen la tercera posició, mentre que el trio de Castelló de Rugat suma un punt i continua el líder amb 8, i en escala i corda, Pere Roc segon i Nacho s'han imposat per 60-35 a José Salvador Conillet i Álvaro Mañas. La parella de la Nucía es col·loca líder amb 9 punts, mentre que el trio d'Orba suma el punt de la derrota i queden tercers amb 7.
1: Pilota valenciana, encara que la notícia ha estat esta vesprada, eh? En el triomf valencià,
2: en aquesta
1: Champions de llargues que s'ha celebrat en Montserrat i que ens ha fet disfrutar el nostre Matías Oliver. En futbol de segona divisió, minut 40 de la primera meitat en el Molinón, continua l'empat a un entre el Sporting de Gijón i el Celta Fortuna, quan tenen que parlar també de vela.
2: Anem a fer un apunt de vela perquè València va...

0: Decidir esta setmana el campió de les 52 Super Series 2026 és considerat un dels grans circuits mundials de regates de monocascs. La València Sailing Week reunirà la flota més nombrosa de la història del campionat, 16 equips d'11 nacionalitats amb base al Veles i Vents de la Marina de València. Demà dilluns començarà l'activitat amb la regata oficial d'entrenament no puntuable de 1 a les 5 de la vesprada, mentre que la competició arrencarà oficialment dimarts i s'allargarà fins el dissabte amb fins a 10 proves puntuables que decidiran tant el guanyador a València com el campió absolut de la temporada. Així que València posarà el punt i final a la temporada i coronarà el campió de 52 Super Series 2026 amb 5 dies de competició per davant en la costa de la Malvarrosa i tot encara per decidir en el Mundial.
1: Estarem pendents, per suposat, el que ocorre. Serenem fins a Saragossa perquè en 2 minuts va començar Salva Gomis el partit.
2: Sí, ja tenim quintets oficials per part de Casademunt Saragossa, Gonzalo García, que ha decidit que eixen Gabriel Olaseni, en Trey Bale-Hines, en Robert Blambergs, Miguel González i Justin Jaworski. Per part de València Bàsquet, Xavi Albert, que fica el següent quintet inicial en TJ Shorts, Cameron Taylor, Mario Sansuperi, en també Nil Sacco i Nicolà Mirotic.
1: Pues este es el 5 inicial de València Bàsquet. Tu volies descans per a Mirotic?
2: Sí, no m'ha fet cap.
1: Pues no el tens.
2: No, no, però això no sóc jo, Xavi Albert.
1: Así no descansa. On ves les claus, Nacho Rodilla, d'este Casademunt Saragossa València Bàsquet?
3: No, evidentment, tenir la línia exterior de Saragossa, suportar aquesta aportació que comentàvem, no? De Bell Haynes, de Jaworski en l'amenaça des del triple, de mateix Homley. I després, per bades nostres, un poc, pues, és que al final tens que tirar mà dels que són referència, no? I trobar una altra vegada aquesta connexió que és la que t'està donant la vida, que és l'aportació de TJ Shorts. En quant a anotació, però en quant a gestió l'altre dia també, perquè va saber dominar el tempo. Sí. I sa aportació seua, sumat un poc a l'experiència que te dona Mirotic, pues bueno, pues són dos peces que tots comentem i evidentment analitzem, perquè tens que mesurar i tens que anar controlant, però que l'entrenador vol guanyar i en aquesta tessitura planteja el partit, no? Arrancar en aquest quintet, que ja s'està convertint en un quintet tipus, perquè per fora la tripleta que mostra Xavi Albert és la clàssica, li dona a Mario Sansuperi ahí acompanyament a TJ Short, més la figura de Cameron Taylor, que és diferencial.
2: Jo crec que vol quallar aquesta parella, no? En la base, en el
3: vol quallar... Quintet, diria jo, no? Quintet, quasi,
2: sí, també. És el seu quintet de confiança, no? Podríem dir en este començament de temporada, però sobretot TJ Shorts i Mario Sansuperi, fer eixa parella, fer-la més sòlida, no? Com eixe Larry Montero que varen veure la temporada passada, no? Un poc eixa parella que pot portar el comandament de València Bàsquet en esta temporada. I se'ns oblidava també en la prèvia, Nacho, un nom que... Clar, en quin sac el fiquem? En el de titulars importants o en el de que cal reactivar? I segur que saps de qui estic parlant. Harmony Brooks.
3: Jo crec que Harmony Brooks és un dels jugadors que tens que encontrar com a diferencial. Però t'ha demostrat també que cada vegada que necessita generar-se-ho tot, no és que trobi problemes, perquè té capacitat, però clar, s'ofusca i acaba fent tirs que moltes vegades que no corresponen.
1: Rendirà.
2: Esperem que sí.
1: Calma rendirà. I paciència en Brooks, que rendirà.
3: També, saps, que
1: perquè se li veu en bona actitud.
3: En bona actitud, és diferencial des de la punteria, des del sí. talent, i això... Quan l'equip va en aquest rodatge ja quasi d'automatismes, ahir, evidentment, serà d'aquestes peces diferencials.
2: Tot preparat per a que comenci el partit, preparats per a aquest vot inicial... Els jugadors de València Bàsquet, també el de Casademunt Saragossa, i veiem a Olaseni i a Nil Sacco preparats per a conèixer qui serà el que porta la primera possessió en este partit en el que València Bàsquet lluís de blanc l'equipació que va estrenar l'altre dia en aquesta forma de trencadís, i la primera pilota espera València Bàsquet. La porta TJ Shorts ja en pista de Casademunt Saragossa, combinant en Mario Sansuperi, el principito, que vol combinar novament en TJ Shorts, el dimoni que troba Nicola Mirotic, fa la finta de 3, no, el valor per a TJ Shorts de 3, el triple no entra, el rebot espera Mirotic, en una mala volia transformar, ni a falta sobre Mirotic. Que intel·ligent és Nicola Mirotic.
3: Molt listo, sobre la falta de Bloomberg, el que fa és, en una mà, agafar el baló, en l'altre està rebent la falta i palmejava, és un palmeig, és una continuació a aquesta acció.
2: Però qui està agarrant aquí? Perquè aquesta foto ja l'han vist,
1: Sí,
2: foto...
1: no, està clar.

0: Mirotić ja és molt vella, eh?
1: Bloomberg, que té nom de canal de televisió, és que sí. Acaba de fer la primera falta personal del partit. València Bàsquet, que torna a jugar per segon partit consecutiu de sí. Blanc trencadís.
0: Sí, va. Correcte. En aquesta forma de trencadís anota el primer Mirotić, 0-1 el marcador. Primers 6 segons ja d'este partit. I Nikola Mirotić, que va executar el segon llançament fora, en mà dreta, per tant, és un 0-1. El rebot espera Jaworski, que ja juga en la creació Saragossa. Ahí está Trey Bale-Hines, defensat per Mario Sansuperi. Bon mirant novament l'equip de Saragossa, que habitualment va de roig quan juga en casa. Avui va de roig, evidentment. El llançament de 3 no entra, el rebot espera d'ells, el lluita a sacos, el queda València Bàsquet. És la bona defensa de València Bàsquet en este primer atac de Casademont Saragossa. Ahí va TJ Shorts per a transformar un cistelló. Quina safata del dimoni, TJ Shorts.
2: És molt bo, és incontrolable. Fa un amago d'agafar el bloqueig directe cap al mig i desborda per l'espai més obert cap a aquesta penetració cap a la seva mà esquerra i en l'aire s'apoya, se desplaça un poquet per a recolzar-se sobre el taulell.
0: 0-3, ataca Casademont, no la Seni, pilota per fora i hi ha falta. Estem a 8 minuts, 53 segons per acabar el primer quart. 0-3 al marcador, falta de Cameron Taylor, falta per a que jugue Casademont Saragossa.
2: Sí, ahí arriba un poquetar, no? Era una reducció d'espai ahí en la caiguda de Olaseni i Cameron Taylor, que veia que no arribava, i soltava ahí la zarpada.
0: El baló per aquell, ja el fica en marxa novamente Miguel González, combinant en Justin Jaworski, el que entrega cap a Bell Hines, la bombeta no entra, el rebot espera Olaseni, es fa fort baix del tauler, però entre Sacco i Mirotić no poden en ell, novament Olaseni, i ara sí. A la segona bola vençuda per Olaseni, 2-3 al marcador. Nacho, este està molt fort.
2: Este està molt fort, ha percutit la primera, li aguanta bé, però la segona la puxava i ara Mirotić, que buscava
0: no erra, ahí no encerta, perdó, erra el llançament de 3 i ara n'hi ha falta en atac per part de el València Bàsquet. 2-3 al marcador, ha començat en poc d'encert, eh? Ara la falta del Principito, però ha començat en, no sé si falta de ritme, d'encert, València Bàsquet.
2: No, d'encert, perquè són accions que són bons tirs, que tens que executar, però bueno, és l'arrencada, ha treballat la primera acció i saber Mirotić després de la penetració, però ara un poc parat també en aquesta situació més exterior.
0: Jaworski jugant ahí en el pick and roll en la Seni, Bell Hines en la pintura per fora per a que faci la finta, i la falta de Mirotić, que no ha pogut frenar a temps i ha atropellat a Robert Blambergs, i per tant és falta de Nikola Mirotić.
2: Te diria que li ha contestat en la seva pròpia acció, no? Sobre la finteta, sempre fa caure als defensors i ahí li trauia aquest contacte.
0: Sí, li l'ha tornat, Blambergs a... Sí. A Mirotić, la falta d'abans, la intel·ligència també ahí per part del letó, esperant el contacte de Nikola Mirotić. La fica en marxa de Casademont. Este és el que executa normalment de 3 i ahí està.
2: Este és...
0: Llavors, que és un franco tirador. 5-3, triple de Casademont Saragossa.
2: Raza blanca tirador, per complet. Mare meua, en ixe bloqueig alt, no? Perquè l'apretava molt València Bàsquet, que buscava el 2-1 i després ja se queda més lliberat.
0: Llevado per a València Bàsquet, en la pintura està Cameron Taylor, troba TJ Shorts, s'ha alliberat per a tauler i a plaer transformar València Bàsquet i empatar el partit a 5.
2: Ha fet TJ Shorts d'interior, eh? S'ha amagat per l'esquena de la defensa.
0: És que no el veuen, és indetectable.
2: És incontrolable, dona igual a on estiga, però no el detectaven.
0: Quina acció de qualitat de Bell Hines, trobant en el cantó a Soles, s'allibera per al llançament de 3 i el triple de Casademont Saragossa, nota de 3 Miguel González.
1: Sí. Segon triple consecutiu de Saragossa.
2: Estan, ells elaboren bé, eh? Tots sí. Els llançaments són ben treballats, bona selecció, i ara també Miguel González ahí en prou d'espai.
0: Mario Sansuperi, que vol replicar en el llançament de 3. El rebot afavoreix en este cas a Nil Sacco, que volia jugar ràpidament en Mario Sansuperi. Toca en el peu d'Olaseni. Valor per a València Bàsquet des de la línia de fons.
3: I arranca també el partit entre la Federació del Grup Sext en esta jornada 5 entre la Vall d'Uixó i la Xeneta.
2: Li floten molt a Mario Sansuperi.
0: Sí,
2: molt,
0: ja ho hem vist en els primers partits.
2: El bloqueig directe per darrere. Ara, en el 1 contra 1, la defensa metro i mig a intentar tapar la penetració, a col·lapsar un poquetet, però oferint-li aquesta posició més oberta.
0: Ataca València Bàsquet, Cameron Taylor, ahí está, tratando de driblar, Cameron Taylor está en la pintura, fica la B, se frena Cameron Taylor en la izquierda, no entra y el rebote espera a Olaseni, pero ni a falta sobre Cameron Taylor, no, falta de Cameron Taylor, sí.
2: Que la pudo hacer, pero así o pero allá, yo creo que de primeras ya la podía haber ejecutado, ni esa penetración, ya traía la ventaja, pero sobre la primera no pucha, se va y casi en el reverse, capa al defensor y después en la máscara acababa errante esa finalización.
0: Ya la banqueta, Mario Sansuperi y Cameron Taylor... entren en

0: En pista Cárdenas y supose que Omari Moore, ¿no? Ahora está... No, Nate Rivers es el que entra también. Ahí está, els canvis i Harmony Brooks.
1: Sí, la tripleta exterior.
0: Sí. El llançament novament de Jaworski de 3, ahí está. Ayer li tinc mania per algo. Ja, li tinc mania per algo. 11-5.
1: Apareix Corbalán en pista. Defensa a Jaworski. En la primera recepció de Jaworski, defensa
0: no li
1: dones per ell.
0: Espai, sí.
1: Home, és que va endarrerit, va un segon tard.
0: Cárdenas per a Mirotic, en Harmony Brooks fa la finta de 3, Harmony Brooks ja fa pintura, okay. Cau a terra, a punt de perdre la pilota València Bàsquet. Nate Rivers llança i erra. I rebot per a casa de Montsaragosa. Jaworski, pujant la pilota, trobant-ho a la Seni. A punt de xafar pintura, la passada era bona, però toca el tauler i el valor serà, diuen els de València Bàsquet, per a València Bàsquet, l'àrbit diu que és per a Saragossa.
1: Lo que no sé és on ha pegat, eh?
0: En el tauler, en la part de baix, sí,
1: però,
0: del tauler.
1: Però si pega per baix, no...
0: No?
1: No, ha pegat en el braç, sí, en el braç.
0: Ah, en la part de darrere, correcte, sí. Sí. A mi ha semblat el tauler per baix i ahí veiem repetit el triple de Jaworski.
2: Ho ha vist molt bé l'àrbitre. Era
1: així.
0: I entra en pista Fasiel Rivero.
1: El papi.
0: L'altre dia s'enfadava un oient en mi. Perquè, clar...
2: Bueno, té moltes raons per enfadar-se en tu, però en este cas...
0: En este cas era perquè li... Bueno, jo li deia al papi Rivero i ell s'enfadava i ja no. Papi solo hay uno, que es Badio. Y bueno, hombre, ya a este hombre ya le di en papi de avance. Yeah. Pero claro, es de veres que compares uno al otro.
2: Sí,
0: y
2: sí, no hay color, ¿no?
0: El agent, pues, preferís a Branco Badio. Pero es historia. Y el que cal defensar es a Rivero. Y ahora es falta, en este caso, de Miguel González sobre un jugador de València Bàsquet. Es para el choc. Pelota pera València Bàsquet. 11-5 al marcador. Estem en problemes, Nacho.
1: Te está costant sumar, excepte aquestes accions que comentàvem, no? De més pilleria o intel·ligència, l'altre en quant a punteria no has trobat en ella, i estàs frenat en anotació, un equip que té recursos, ara és Brooks el que busca i tira. Mira.
0: Bé, Brooks, mitja distància en suspensió dins.
2: Confia,
1: està al final.
0: Hombre de poca fe.
1: En este moviment també, en això que fa, i cap al triple, que la pot, però en aquesta acció d'anar un poc més a percutir i trobar un poc la profunditat, parar-se a 4-5 metres, sí. És un tio letal.
0: 11-7 al marcador, ataca a casa de Montsaragosa. En 5 minuts encara per davant, forta València Bàsquet ve a la contra, i està Harmony Brooks, novament la bombeta d'Harmony Brooks, erra el llançament d'Harmony Brooks i el rebot espera d'ells.
2: Boleta, eh?
1: Sí, perquè tens,
2: suplon, eh?
1: Tens dos companys per davant, eh? I de la teva acció...
0: El triple de Saragossa dins, el no triple... que torna a volar a favor de Saragossa, torna a anotar Miguel González, 14-7, ja dobla en el marcador Saragossa-València Bàsquet.
1: A part és que si fas córrer la bola, després te pot tornar, però apura massa i d'ahí que no acabe finalitzant.
0: No sé què volia fer Rivero, erra la acció Jaciel Rivero i la pilota espera Bell Hines, que s'inventa una acció individual meravellosa per a tractar de fer la bombeta i provocar la falta de Nate Rivers.
1: I Bell Hines, que...
0: Molta qualitat, eh?
1: Molta qualitat, però en el bloqueig directe no el frenes dalt, vas en la persecució d'anar darrere, no? Un poc en la defensa de Cárdenas en el bloqueig directe, i després la caiguda, la penetració de Bell Hines, bueno, pues ahí Rivers va tard, cau en la finteta i trau la falta.
0: Tirs lliures per a Trey Bell Hines.
2: Ha començat fatal el partit València Bàsquet, eh? 14-7 al marcador... En fi.
1: En la chispeta de lo que está pasando, de lo que porten de...
0: Erra el primer Bell Hines.
1: Vas darrere del que marca Saragossa, de moment, en quant a la inèrcia, inclús fixant que en defensa has permès pues, dos o tres tirs super lliurats i amb molta tranquil·litat.
0: Mig canadenc, mig jamaicà, anota el segon Bell Hines, el base de casa de Montsaragosa, per anar ja als 15 punts, 15-7 al marcador i... Es de veres que encara queda molt, encara queden 4 minuts 42 per acabar el primer quart. Canvis en, novament, València Bàsquet, la rotació que es fica en marxa per part de Xavi Albert, en Álvaro Cárdenas, ja en la pista, combinant en Harmony Brooks per fora, a l'ajuda de Nate Rivers, Harmony Brooks que té que combinar en algú, troba ahí les mans del Potro, ahí està Corbalán tractant de trobar l'espai, de fer-se fort, xafa pintura, pot n'hi haure falta, quin cistelló de Corbalán a la mitja volta en suspensió, hi ha una cama.
1: Mamma mia, perquè...
0: Cistelló.
1: era dificilíssima la que acaba de fer gol Barán, i així tot, li ha donat aquesta paràbola a aquesta mitja volta per encatillar-la.
0: Des de sa casa, sí, home, llavors, que tots els dies no són diumenge, avui és diumenge, però no, no tots els dies. Se provava des de superlluny, ara sí, anota novament casa de Montsaragosa, un tir absolutament alliberat, nou triple.
2: O defenem a... l'arc, o ens fregiran, eh?
0: No, no, però sí, sí. No.
1: L'altre dia en Euroliga començarem igual, sí. Anem un poquet a lo que marca el rival i pensem...

0: Está disputándose en la Liga Hypermotion en la jornada Wii. Golàs de Antonio Casas, que marca el segon per al Sporting. Temps afegit. Primer temps, al minut 55, Real Sporting 2, Celta de Vigo B1.
1: Erra el primer tir lliure, Jaciel Rivero. 18 a 9 al marcador. 3 minuts 47 segons encara per acabar el primer quart. I ve d'errar Jaciel Rivero. Bota Jaciel Rivero, mà dreta, ahí va, executa el cubà, ja nota el segon, menys mal. En este 18 a 10, és un de moment més 8 per a Casa de Montsaragossa. Allà va Guillem Vives, ex-València Bàsquet, l'any passat en la penya, este any en Casa de Montsaragossa. Un Casa de Mont, Nacho, que es va salvar sobre la botxera, l'any passat. I... però literal.
2: Literal, literal. I de quina manera,
3: un miracle, eh?
2: Un sí, miracle. Sí, sí,
3: un miracle. Jo crec que una salvació així no la tornarem a veure. L'altre dia estava revisant les millors imatges de la CB de la passada temporada i la imatge número 1 va ser la salvació de Saragossa.
1: És que... lo de sobre la botxina, l'oient que estigui escoltant que ho busque, és literal.
3: No, és que perdíem per 5 a falta de...
2: 5 o 6 punts, tranquil·lament.
3: A falta de 7 o 8 segons.
2: Sí, sí.
3: I remuntaren el partit de salvar.
1: Ara errava.
2: No, no es torna a donar un partit...
3: No, ja no, no, mai de la
2: vida. Ni una salvació ni res no. Més, un partit d'aquesta manera. No, no.
1: En pista Mogueye. Anem a vore.
2: No el vull vore, Salva?
1: Jo sí, jo el vull vore. Cárdenas. La pilota per fora de València Bàsquet, busca l'espai, el Granadilla està Mogueye, ha fet la finta, ha fet la finta, però en els dos primers partits Issa se la llançava. Ahí va Corbalán contra el món, no pot atravessar a dos. La pilota per a Saragossa, la contra, Mogueye es fa gran, la defensa ara de València Bàsquet, el tap de Saco, estava en terra Corba, Álvaro Cárdenas, perdó, però n'hi ha falta de València Bàsquet, és pilota per a Saragossa.
2: Homsley, ahí en la recuperació, intentava fer l'esplit, no? Ahí Corbalán colant-se per el mig del bloqueig directe.
1: Però atravessar a dues persones de moment físicament és complicat.
2: L'han pillat. No, realment no han anat tan amunt en aquesta eixida de l'interior a defensar-lo, a aquest trap de 2-1.
1: La primera falta és de Mogueye.
2: Se volia colar pel mig, l'estaven esperant, literalment, i la recuperació que no la feia de primer és Holmley, però rebotejava per a traure aquest contacte.
3: Quin problema més greu en atac que té València.
2: Sí. Estàs molt en les mans, de moment està molt en les
1: mans. El primer.
3: De TJ.
2: És el que determina.
3: 13 minuts de descompte en la primera part de rècords, en una primera part, 13 de descompte, per fi acaba la primera part, quan hauria de començar la segona, Sporting 2, Celta Fortuna 1.
1: Baló per a València Bàsquet, anotava el segon tir lliure, té 9 a 10. És TJ Shorts el que està en la pista, novament es queda curt el llançament, però n'hi ha falta dos tirs lliures, per tant, per a TJ Shorts, a 2 minuts 59 segons per acabar el primer quart, li cau la falta a Guillem Vives i TJ Shorts, Nacho, que anirà a la línia de tir lliure. Per cert, estem parlant de Mogueye i la gent, els aficionats, la gent en xarxes, ja sabeu que són, bueno, doncs... pues,
0: especials. A veure què vas a dir.
1: Sí, especials. No, és que li han tret un paregut a Mogueye, al jugador de València Bàsquet, que estic absolutament d'acord perquè se pareix moltíssim a Snoop Dogg. No sé si el teniu en ment, el raper, però és una calcomania de Mogueye. Tal qual, està buscant-lo Clara. Ara vos l'ensenya.
3: Sí, tenim que saber qui és.
1: Home, és famós, Snoop Dogg és famós.
3: Snoop Dogg és famós?
1: Sí.
3: Ja, vale.
1: Ahí està.
3: Continuem per a mi.
1: TJ Shorts, anota el primer.
0: I es complís el primer quart del partit entre la federació al grup sex, Baiduixo 0, Atxeneta 0.
1: El segon també de TJ Shorts i pilota per a Casa de Montsaragossa. De 9, 12. Ataca Saragossa. En pilota per a Sergi García, combinant novament per fora en Virutis. El que entrega la pilota per dins per a Homsley, la perdo ara i recupera València Bàsquet en l'àliup de Mario Sansuperi en Nil Saco dins. L'àliup de Nil Saco.
3: Bona carrera de Saco.
2: Bona carrera, més agressivitat darrere i 5 més en les línies de passada, portant a Homsley que no puga rebre en la línia de 3 punts, sinó a 8 metres, i d'ahí després la dificultat també en la passada perquè estava molt clavat Puerto en la caiguda de l'interior.
1: Ataca Saragossa, ho fa per fora, novament en Sergi García. El que entrega per a què? Defensa ahí molt bé l'acció. Mario Sansuperi obliga el llançament des d'una llarga distància i recupera pilota València Bàsquet. Ho fa TJ Shorts, arranca la moto. Allà va creuant la separadora. TJ Shorts que es frena, que troba Mogueye, que combina ràpidament amb Mario Sansuperi. Mario Sansuperi, que vol trobar a Nil Saco en el revés, ja en la pintura. No té engorrines. Ahí està Nil Saco en l'esquerra dins. Està en l'esquerra el ganxet. de Nils Sacco,
3: de Karim Sacco.

0: Karim Abdul-Jabbar.
1: Era dificilíssima, perquè davant tenia Virutis, que li trau uns quants centímetres.
0: Estava embolicant-se, anem a dir la veritat.
1: Anava atropellat ell mateixa, però després s'equilibra perquè no acaba de cometre, perquè podia estar ell també en el límit d'espaços, s'equilibra per a traure ixe ganxet, si a lo Karim, per a parar-ho, ara a Saragossa en esta remuntada o en este tiro que acabava de pegar València Bàsquet en el marcador.
2: Pues temps mort el que tenim, amb avantatge per a Saragossa, Casademont Saragossa, que està per davant en el marcador tot el partit.
3: I tenim un nou campió del món València, Pablo Soler, que s'ha proclamat campió del món d'inline downhill, que als World Skate Games 2026. El València s'ha penjat l'or després d'una gran actuació en els time trials de descens. És una disciplina on la velocitat i la precisió són decisives, i des de ací, des de punta a punta, ens encanta sempre contar tots els ors, les plates, els bronzes, així que li anem a donar l'enhorabona al valencià Pablo Soler, que porta a Espanya i la comunitat valenciana al podi.
2: Efectivament. Bueno, tornem a Saragossa. Salva.
0: En este temps mort, en el que, bueno, pues anem a veure si València Bàsquet és capaç de trobar un poquet el camí de la remuntada. És de veres que s'ha acostat ja fins als 3 punts, perquè el marcador reflexa este 19-16 entre Casademont Saragossa i València Bàsquet.
1: També necessita molt poquet, València Bàsquet, connectar-se un poquet darrere, pujar línies i després... evidentment, si tens a TJ Jones en pista és més fàcil, però bueno, una connexió...
0: És que canviem la peli,
1: Sí, és una altra. Són com dos cares, d'este València Bàsquet. En ell i sense ell.
0: TJ Jones defensant precisament a Sergi García.
1: Mira la pressió,
0: Ara... L'Anxe la falta?
1: Sí, l'Anxe la falta.
0: L'Anxe la falta a TJ Jones? Però si tenia agafada la pilota. Falta de TJ Jones, sí, i és bonus,
1: I la pilota a Sergi García i està en bonus, és el que reclama Sergi. Molta activitat de mans.
0: Però està agafant-li la pilota.
1: I jo diria que quasi passos també de Sergi, no? Perquè arrastrava els peuets ahí. Tot està en el límit.
0: No, pues encara no estan bonos.
2: Bueno, pues es comprimeix el marcador. DNU 16, últims 2 minuts d'este primer quart.
0: Marcava bonos el marcador, però encara no. És la falta des de la banda que la fica en marxa a Casademont Saragossa. La penetració en el segon rebot. Ara erra Virutis i afavorix a València Bàsquet, que ja va en ti, sorge a la contra. Ataca l'equip valencià, valor per a Josep Puerto. Se la pensa Josep Puerto, té que tornar a entregar. Ui, se l'havia llegit tot el món, a punt de perdre la pilota València Bàsquet. Es perd per banda, recuperarà la posició. Estava molt atent en aquesta acció defensiva Homsley.
1: Sí, perquè el que intentava també és negar la possible recepció de TJ Shorts, no? I ahí quasi ha estat el risc, la pèrdua.
0: TJ Shorts, 8 segons de posició. Ataca en l'anella i està TJ Shorts, es passeja per baix, la bombeta no entra, el rebot és impossible que li guanyi a Virutis i valor per a Saragossa.
1: Els havia marejat a tots, els de Saragossa, els seus companys, i així tot ha tingut un tir còmode.
2: Sí, però per què ha fet el rectificat? Si,
1: no ho sé.
2: Si llança directament, jo crec que ens
1: la tenia per alçar-la directament.
2: Sí.
0: Li sobrava aquesta última acció, el llançament ara de 3 de Casademont no entra, el rebot és per a Mogueye, però n'hi ha acció de falta...
2: De Mogueye.
0: Del propi Mogueye?
2: Sí.
0: I a terra Josep Puerto, falta de València Bàsquet, jo esta no l'ha vista. Però ja és la segona falta de Mogueye en el primer quart, per tant, anirà a la banqueta.
1: Bueno, ara defensivament està molt millor l'equip.
0: Però es penta.
1: Es penta uno i de rebot.
0: Sí. Es penta Jaime Fernández.
2: És un joc de birles, no?
1: Sí.
2: Es penta un i l'altre cau.
0: I per tant, Jaime Fernández, que ara sí ja està en bonus, va a la línia de tir lliure. El primer de Jaime Fernández dins. 20-16. Al marcador, un minut i s'acaba el primer quart.
1: Portava clava Saragossa també des de 9 punts, un parell de minuts.
0: Sí, ja portava temps.
1: Notar. València Bàsquet ara un foc defensiu molt més alt. I ara ho trencant estos tupiures.
0: Jaime Fernández, el segon erra i el rebot espera Puerto. Vinga, ataca València Bàsquet. Mario Sansuperi ja en pista de Casademont Saragossa. El Principito combinant novament en el capità. Este per a TJ Shorts. Oferit i obert està Mogueye. La llança de 3, el Principito triple. 20-19.
2: Ho necessita,
1: Ho necessita. Li passen per darrere el bloqueig directe. El nano té caràcter, perquè ja que dir-ho tot, la primera li oferien el llançament l'havia errat, i en esta segona, pues l'aire i l'enxufa.
0: Ja per un. València Bàsquet ataca Casademont Saragossa. En la defensa està ahí, novament, de Mario Sansuperi. Bones mans de Mario Sansuperi, però encara hi així anota. Un cistelló Casademont Saragossa per el 22-19.
1: Se la inventa ahí Homsley,
0: Sí, era difícil,
1: Una defensa, li dona paràbola en una mà davant, però acaba enxufant l'última possessió.
0: Caleb Homsley. 10 segons i s'acaba. I la té TJ Shorts, això significa que se la juga ell. TJ Shorts per fora, arranca, frena, ahí va TJ Shorts en suspensió, l'esquerra dins. TJ Shorts, 22-21, i s'acaba el primer quart en Saragossa, s'acaba el primer quart en esta segona jornada al Príncipe Felipe. És un 22-21 en l'aparició estel·lar ja de TJ Shorts, que se'n va als 8 punts i acaba en este primer quart València Bàsquet, tan sols un per baix al marcador.
2: El punt a punt de Punt Ràdio, les 5 i 23 minuts, obri la comunicació amb la Copa del Rei del Bàsquet, amb el partit de la il·lusió per a tota una ciutat, la de Tavernes de Valldigna, que rebe el Maracena, empate en l'anada, es preveu un ple absolut per a veure el partit. Carlos Gallardo, Tavernes, molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, és el dia de fer història per a la Unió Esportiva Tavernes després de ser el campió de la nostra Copa el passat mes de maig a Vilachollosa guanyant a l'Onda. Ara té l'oportunitat de jugar per primera volta a la seva història, partit de Copa del Rei. Acabem de rebre l'alineació, el Tavernes, que va eixir en Javier Pelegrí en porteria, en defensa en Brines, en Jordi Melo, Morenet, Acevedo, en el mig del camp Jesús Prats, Edu, Álvaro Ala, per les bandes Eric i Javi Llario, Dal Moreno i Jorge Seral. La gran notícia és que Joan Talens, el capità lesionat des d'inici de temporada, va estar en la banqueta per si fera falta, i hi ha pancartes, un equip, una afició, un objectiu per Tavernes, per la nostra història, l'orgull d'un poble. I així tinc el president, que clar, està així saludant a tota la gent. Salva Talens, hola Salva.
5: Hola, què tal, com estem?
4: Dime, quantes entrades heu venut, quanta gent espereu que puga estar així esta vesprada en el municipal de Tavernes de Valldigna?
5: Entrades venudes n'hi haurà ja un millar, o sigui, sí, així que sobre els 1.500, 1.600 persones tindrem avui a ser el municipal.
4: Així veniu de jugar un playoff fa uns mesos de ascens a tercera, però no sé si havies vist tanta gent així en este camp.
5: Sí, no, en el playoff també vam estar sobre estos números. Ha estat molt bé, la veritat.
4: Dia molt especial per al club, dia històric, després de ser campions de la nostra Copa. Com ho viu l'entitat?
5: Bueno, veus el sonido? Mira, la gent està tota il·lusionada, a veure si podem fer història i portar al club a lo més gran que puguem aspirar.
4: I fa res en dies que estàs parlant d'un aficionat molt especial que està molt pendent del Tavernes. A veure si es pots confessar així al punt de punt de Punt Ràdio, qui era?
5: Sí, home, acabo de parlar ara amb Carlos Espí, que està molt pendent del seu equip. I això, que té moltes ganes de que passem, i està convocat, però voldria estar així i no pot.
4: Perquè ahir, en el bar sí que tenim així al costat, estan les seues imatges de Carlos Espí, que es va formar així, en el seu club.
5: 11 anys va estar aquí.
4: I que així, en el seu equip té amics, fa res.
5: Avui n'hi ha un titular, que és el Moreno, també està Brines, ara són 4 amics, és que té.
4: Estan jugant així, estarà molt pendent Carlos Espí, i que moltíssima tota la sort del món des del punt a punt de Punt Ràdio per al Tavernes, i que d'ací dos hores puguem contar que el Tavernes juga davant d'un equip de primera divisió i que esteu demanant sortes de la Copa. Així que per totes.
5: Moltes gràcies.
4: Pues ahí está el president Salva Talens del Tavernes, així màxima il·lusió per a entrar gent, molts xiquets i xiquetes també que s'han sumat a viure este dia històric per a Tavernes de la Valldigna.
3: Hem vist també que m'has passat vídeos per a les xarxes socials que estan penjats moltes pancartes, no?, d'ànimes jugadors.
4: Sí, sí, ahí estic llegint amb un roxet, l'orgull d'un poble per Tavernes, per la nostra història. M'han dit també que hi ha uns 40 aficionats que han vingut des de Granada, des d'este conjunt del Maracena, però és 1.000 persones les que se van anar cita així, i així no para d'entrar gent, i molts en la samarreta, tant xiquets com majors, de roja del Tavernes.
2: Diu, està convocat amb Espanya, és que és quasi res. Este és el partit de la il·lusió. En 34 minuts comença este Tavernes Maracena. Y este es el so del partido de la jornada en el Punta Punta Punt Radio. El Club Esportiu Castelló vol continuar com a líder de esta segona divisió. Partit de la jornada bijusa que viurem en la veu de José Luis Gual. Molt bona vesprada.
6: Salutacions, molt bona vesprada, Luis Urrutia. Amics, família del Punta Punt de Napon Ràdio, així estem en el Sky Fai Castalia, en la zona de comentaristes, i preparats ja per a contar el que té que ser, esperem, no? Tant de bo un bon partit dels homes de Pablo Hernández davant d'una agrupació deportiva Ceuta que ve després de sumar la primera victòria en Lliga. Ho va fer el passat cap de setmana guanyant 3-1 a la Reial Societat B davant un Castelló que està mostrant-se absolutament imparable en les últimes jornades, però que avui té que fer front a moltíssimes baixes. Les recorde, fins a 9. Sabíem que estan en les eleccions el porter Saipi, que està en Kosovo, Mati Orozco en Colòmbia, Rego en la portuguesa sub-21, va ser expulsat a Leganés passat dilluns en roja directa Jeremy Mellot i per tant tampoc està avui. A més, n'hi ha que afegir tres lesionats que ja coneixíem: Fabri Brignani, de llarga durada, Jari Black, el neerlandès, i Juanjo Nieto, que ho va confirmar en la prèvia en la compareixença de premsa Pablo Hernández. Però a més, també hi ha altres dos, i sobretot una d'elles és molt important. No està tampoc Fran Castillo i tampoc està Usman Camara. Per tant, no absències que tindrà avui el Castelló per a tractar de derrotar a un Ceuta que ve en veis coneguts. Recordem que hi ha quatre exalbinegres: Adri Lapeña, Jan Bodiger, Kiali Abdul-Koné i Kenneth Mama. No van a ser tots titulars, però anem a veure de què és capaç el conjunt de José Juan Romero, que vol reviscolar la classificació davant d'un Castelló que ha perdut la seva condició de líder en una nova victòria de la Sociedad Deportiva Eibar, però que ve sent líder en solitari des de la jornada número 4. El partit comença a 6:30 en punt de la vesprada i el contem és el partit de la jornada en el punt a punt de la Punt Ràdio en Vijusa.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: 8 minuts, 5 segons per a que acabi el segon quart, 24-23 per un València Bàsquet en esta acció que en un moment ha desaprofitat Nacho, un nou llançament de 3 València Bàsquet.
1: Dos accions en la mateixa possessió, sí. Perquè reboteixes, ja si el Rivero ahí fent la seva faena, però no trobes aquesta punteria i ells ara no trobaven la finalització, però ja penjava Virutis Belhens i, bueno, no sé si donen dos tirs, però a mi seria falta en l'execució, no? Però
0: estava ja... Ah, i li donen en banda?
1: Sí. Bueno, que estan reclamant, perquè realment era una liup, no? És un no pot esclafar-la, però la vol deixar, la vol donar... Però no està mal assenyalada per part de l'àrbitre, perquè Cárdenas li fa la falta quan està ficant-se baix Virutis, no quan ja la pilota l'arriba dalt.
0: El altre dia estava repassant-me la reglamentació nova, que per cert entrava ara en octubre, en tot el que és FIBA, i deia que aquestes faltes en les que ja el que se vol és tractar de ser el més just possible, que és quan tu estàs arreplegant el bot, no? en el cas de falta, però també quan estàs botant de manera vertical cap a l'anella. Jo crec que este és un clar exemple de que està botant de manera vertical cap a l'anella.
1: Saps què passa? Que encara que el contacte inicie baix, realment
0: la intenció
1: i la dinàmica, clar, del cos de les cames de Virutis és anar cap amunt.
0: Que tant de bo no li donen els dos tirs lliures,
1: pues
0: però...
1: No hi donen.
0: Però a mi em sembla acció de dos tirs lliures.
1: És que la falta és cert que se produeix en un moment, però en este cas la falta se reiterava sobre la finalització de Virutis. No sé si m'expliques.
0: Si el que volen és la inèrcia era de Aliup.
1: I la frena, l'àrbitre, i d'una banda, mira, pues, mira, més mal que l'acció era facilíssima.
0: I així ve a València Bàsquet perquè erra en la... Acció Belhines, el triple ara de Rivers no entra, el baló el vol recuperar Brooks, menys mal, que ha estat a punt de ser camp enrere, Barmoni Brooks, pilota per a que jugui Álvaro Cárdenas, per fora Nicola Mirotic de 3, el triple no entra, la lluita Cárdenas i serà baló per a Saragossa.
8: En la Copa del Rey finalment suspès el partit entre el Unión Guimar de Tenerife i el Sporting Hortaleza. S'ha negat a jugar l'equip madrileny perquè deia que no es donaven les condicions de seguretat suficients com per a disputar l'encontre, així que finalment el Hortaleza no ha jugat, partit suspès.
1: Bueno, pues,
8: estes coses del futbol, que
0: per
8: seguretat.
0: Sembla
8: del segle passat, sí.
0: Ataca Saragossa, Belhines.
8: Han segut rebuts en navalles i pedres.
0: Ah, bueno, però doncs sí. Clar, sí, per això, vale. Si se fica amb aixina, sí que és per un tema de seguretat.
1: Sí que corresponia, no?
0: Sí, jo estic d'acord. Jo ara he fet el mateix. 24-23 en Saragossa, per un per València Bàsquet, ara en esta nova acció defensiva en la que...
1: Molt bona, la posició de Cameron Payne.
0: Enxerat, falta en atac a Saragossa, però tindes...
8: Vinga, per això es col·loquem per davant.
0: Pilota per a València Bàsquet, Harmony Brooks, defensa el Pere Jaworski, li ajuda a Nicola Mirotic, però diu Brooks que no me fa falta l'ajuda, que me la invente jo, que llance, que erra Harmony Brooks i el rebot és per a Belhines.
1: Quantes oportunitats per a ficar-se per davant, quantes oportunitats de tirs Jo no diria que són complicats, però el nivell de qualitat de València Bàsquet, però és que no trobes la fiabilitat.
0: Al cantó, Bell Hines, defensat per Álvaro Cárdenas, li ajuda també Nick Rivers, troben alliberat en el llançament de 3, no entra. Ahí està l'acció, era de Bloomberg i

0: El rebot espera de Nacho, un nou rebot per a casa de Montsaragossa. Bill Hines en el canto torna de costat a costat a menejar la pilota a Saragossa. Armory Brooks que carregava sobre el jugador de Saragossa, li cau la falta, encara que Brooks, jo crec que de manera intel·ligent obligava, no?, al jugador de Saragossa a aixafar la línia, però li han vist la matrícula, li han pillat i aquesta acció sobre Homsley és falta d'Harmony Brooks, la segon personal per al jugador nord-americà de València Bàsquet.
1: I es complís la mitjana del partit en tercera federació al grup 6, minut 31, Baiduixó 0, Atxeneta 0.
2: Brooks per a mi ho feia bé.
0: Perquè sí, perquè no carrega
2: l'avantbraç, tu pots recolzar-te sobre defensor. No li ficava la maneta per espentar-lo, no, se recolzava sobre...
0: Ni obria el braç.
2: Ni obria el braç, però tant, en aquest cilindre pots defensar-lo.
0: Ataca Casademont, Jaworski, mitja distància, s'eleva, no entra, el rebot el lluita Olaseni en Cameron Taylor, però guanya Cameron Taylor, allà va, pilota per a Carvalhan, novament en Cameron Taylor, marca la jugada, TJ Shorts, ahí está TJ Shorts, arranca, frena, va enrere, va, avant, troba Mirotic, pega al revés, Mirotic, vol xafar pintura, Nicola Mirotic, obri cap a fora per al llançament de 3 de Corbalán, i el triple de Corbalán per a ficar a València Bàsquet, Nacho per davant en el partit.
2: Sí, per a ficar-se per davant i bona rotació de pilota, jugant ahí Mirotic d'avantatge física en Bell Hayes, apropant-se a la pintura, això fa que la defensa de Saragossa se tinga que voltejar i la circula ahí a 45 graus per a que la xirena de cantonada.
0: Llavors, que intentava novament el llançament de suspensió en aquest desplaçament lateral tan estètic de Justin Jaworski, però errava i el rebot afavoreix a Nikola Mirotic, que ja la fica en marxa en Cameron Taylor. Estetli la torna novament a Mirotic per a Corbalán. El baló torna a les mans de Cameron Taylor. Allà va Cameron Taylor. És el que dribla, el que vol trobar alliberat a Tricola Mirotic. El triple de Mirotic. No entra, quina llàstima. El rebot és per a que el palmetge Nil Sacco, que demana revisió, o millor se ho pensa, diu, no, és igual, que crec que igual sí que l'ha tocat jo a última hora. Igual valor sí que... per a Casademont. Clarament, a mi me semblava que l'últim tocar era Robocop Sacco.
2: A mi també, a mi també. I este llançament, que també està ben circulat...
0: Jo pensava que entrava,
2: Però jo crec que és d'estar tan soles, Mirotic d'estes les enxufa en un 90%. Però
0: I ja ho he tancat.
2: Se troba en tanta comoditat, que no l'arriba ningú defensor, que té, no un segon, dos segons per a armar el braç, i això fa que no ho faci en la inèrcia habitual, no?
0: El baló ara anota novament Casa de Montsaragossa per a igualar a 26. TJ Shorts, la resposta immediata, no entra, bota dos vegades en l'anella i el rebot afavoreix a Casa de Montsaragossa. Guillem Vives, 26-26, 4 minuts 50 i anem al temps de descans. Meneja la pilota per fora, novament Casa de Montsaragossa, en Guillem Vives per a Jaworski, pressionat per 3, està a punt de furtar València Bàsquet, recupera novament Miguel González, entrega cap a Guillem Vives de 3, no entra el triple, el rebot espera Olaseni, ni a falta de Nil Sacco a Gabriel Olaseni.
3: Ell diu que no.
2: Bueno. Ell diu que no i és que sí. Ell diu que no i és que sí, perquè...
0: La nyespla és evident.
2: I t'agafen una altra vegada el rebot, és que estàs permitint que aquestes segones opcions siguin les que li dona... aire un poquet a Saragossa, que en elaboració en 5x5 no troba solucions, però després en aquest rebot t'acaba fent mal una altra vegada.
0: En rebots ofensius estava buscant...
2: Tu has penalitzat a l'Eix també, En el moment de Yaciel Rivero has tingut ahir diverses accions, segones opcions en atac, però és que ells també...
0: Ells porten 9 rebots ofensius, tu portes 4, portes València Bàsquet 9 rebots defensius, ells defensius 12, és a dir, t'estan guanyant en tot.
2: Dominant, sí.
3: El partit és fluix.
0: De moment, sí.
3: El partit no és aquells que dius... el partit és fluixet.
2: I ells si hagueren tingut un poc la xispeta...
0: Fluixet, però 26-26.
3: Vull dir. No,
0: València Bàsquet fa partits fluixets, però està en partit. No sí, és però... com ahir, per exemple, les xiques varen fer un partit fluixet i pergueren de...
2: Molt fluixet,
0: clar.
2: Molt fluixet.
0: Que...
3: Estic mirant per la tele el partit entre l'Sporting i el Celta Fortuna i hi ha un arbitratge...
0: Casola?
3: No aplega al nivell de lo de l'Hèrcules d'ahir. No aplega al mateix nivell, però...
1: Que ha sigut molt viral en les xarxes socials.
3: No, normal,
0: T'es mort, ahir estàvem escoltant a Xavi Albert, lo poquet que la tele ens ha oferit. Sí. Però es senta en la banqueta Nikola Mirotic.
2: I està faltant a València Bàsquet un poquet d'instint també, perquè ha tingut este moment de segon quart per a pegar una arrencadeta en el marcador, no? I tindrà un més 4, un més 5, no ha tingut la punteria. El partit li està faltant perquè València Bàsquet està com si digués mesurant fins que arriba a aquesta segona part, que fica la
0: absolutament d'acord.
2: El ritme major, però és que Saragossa tampoc està trobant ninguna, excepte el moment inicial, a partir d'ahí, Jaborski frenat, Belheim també més o més controlat, bueno, Olaseni percutint en el rebot, però poquet de jugador inspirat.
0: Olaseni, que anotava el primer, el pivot del Regne Unit, Gabriel Olaseni, que llança el segon i també va dins, 28-26.
2: També és un poquet Robocop 2, no?
0: Sí, però agafa un poquet més de paràbola, no?
2: Un poquet més de...
0: Olaseni jo crec que tindrà algo més de percentatge que anirà a saco en tirs lliures.
2: Se fica en zona, eh? Ara sí. Saragossa.
0: I això li permet a Tillesorch arrencar la moto, frenar-se, el llançament en suspensió, el rebot afavoreix el més ràpid, que és Tillesorch, novament en Nil Saco, per fora està jugant València Bàsquet, ja le té en les seues mans Gonzalo Corbalán, l'argentí que busca l'espai, que busca el llançament de 3, no entra, el rebot espera que el guanyi, sorprenentment Tillesorch.
3: Segon consecutiu.
0: Ahí està, combinant per fora ja en Cameron Taylor, fent el bloqueig, Cameron Taylor li ajuda, està sol, se rep la falta, sí, clara, sobre Cameron Taylor, a 5 segons de que acabi la possessió, tornarà a tindre 14, València Bàsquet, 28-26.
2: Però la primera acció de l'atac és la de TJ Shorts, que ells, saps que sempre sobre el canvi de mà sempre se genera un espai, la segona és aquest tir forçat de Gonzalo Corbalán, ara una altra vegada aquesta acció de... que intentava Cameron Taylor, que la frenen en falta.
4: 28-26, per 2 València Bàsquet, a 4 minuts per a que aplegue el descans. Mentre en tavernes tenim convidats de luxe, Carlos Gallardo.
5: Ay, sí, és un convidat de luxe que no s'ha volgut perdre este partit que pot ser històric per a la Unió Esportiva Tavernes, en Salva Gomano, el president de la Federació Valenciana, que ve ara mateix a Oviedo, Salva.
6: Sí, ara mateix. Venim d'Oviedo i, bueno, pues así a veure que... A veure què passa, no, que té que guanyar el Tavernes.
5: Ho tens segur, no?
6: Sí, home, jo crec que sí. Tota l'afició que n'hi ha, que està vinguent d'ací, jo crec que van a donar-ho tot.
5: I hi ha que recordar aquesta gran festa que viu ara mateix a la població de Tavernes de Valldigna, bé, perquè va ser campió de la nostra Copa, d'aquesta Copa Valenciana que ha plenat els camps entre setmana, entre els futbols més modests, perquè comença en tercera Federació Valenciana, segona, primera, i és, està ací per ser campió de la nostra Copa, d'aquesta Copa, no?, que heu creat i que tenen molta il·lusió.
6: Pues sí, la veritat és que jo crec que aquesta copa, o sea, està prèvia ja bé des d'aquell dia en Villajoyosa, que va enxugar ahí contra l'Onda i, bueno, pues la va guanyar el Tavernes. Han vist també algun entrenador que l'ha guanyat també la nostra copa, Santi Marín.
5: Ahí, Santi Marín, el company també que està en A Punt Ràdio.
6: Això és futbol en estat pur.
5: Això és, perquè així veig la cantina plena, tots molts xiquets i xiquetes a la samarreta del Tavernes, amb molts jugadors del Tavernes que són d'ací la mateixa població formats, sí. Això és el futbol més pur.
6: Pues això és una meravella. A més, jo crec que ve el pare de Carlos Espita, que venia amb mi en el viatge.
5: De Oviedo, no?
6: M'ha dit que venia, sí.
5: Molt bé, doncs a gaudir-hi un últim missatge per al Tavernes, per animar-li.
6: Bueno, estem demà en el sorteig. De la Copa.
5: Així és, que així siga, també el castellonense, que s'estrenarà de forma històrica, també estarà l'Alcoyano i els equips del futbol elit en aquest sorteig de la Copa del Rei demà a partir de la 1, on esperem que sí, estem segurs que va estar ahí la bola del Tavernes. Moltes gràcies, Salva.
6: Gràcies a vosaltres per estar així sempre.
5: Moltes gràcies a...
4: A punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. Caixa Popular ens acosta els 11 confirmats en l'estadi de Castalia.
7: Estes són les alineacions per part del Castelló. Juga Roman Matis, un dia més el belga sota els pals de la porteria albinegra. Avui els tres centrals seran Sequerini, amb el 11, que va debutar en el Castelló, tenint en compte les absències tant de Mellot com de Juanjo Nieto. El Leix, el capità, el canari, Alberto Jiménez, i a la seva esquerra, Gusienra. Carrils, el de la dreta, per a Pablo Santiago. En la esquerra estarà Íñigo Córdoba. Parella de mig centres, com no, per a Diego Barri, per Álvaro Martín, i a partir d'ahí dos mitges puntes, amb Adam Jacobs en el danès i Irra Suero, avui en punta, tenint en compte l'absència de Camará, el que s'estrena com a titular és Álvaro García. Per part de l'agrupació deportiva Ceuta, juga Guillermo Vallejo en porteria, també col·loca José Juan Romero, quatre homes en cobertura, de dreta a esquerra, capa Carlos Hernández, Dani Mas i José Joaquín Matos, tres en el centre del camp, que seran Alejandro Camacho, Joaquín i el nigerià Okoro. I dalt, la dreta per al Cuqui Salazar, la esquerra per a l'ex albinegre Kiali Abdul Koné. En punta, un altre ex del Huesca, Jordi Escobar, en un partit que xula la Canària. Marta Huerta de Ace, que és el partit de la jornada en el punt a punt.
4: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot encaixa.
1: I actualitzem marcadors en tercera federació al grup sext en el partit que està disputant entre la Vall d'Uixó i l'Atzeneta. Minut 41, 0-0.

0: Marcador.
1: El líder de este grup 6 de tercera divisió que iguala a 0. Tornem a Saragossa amb el partit de bàsquet. Això sí que ACB, perquè tu m'ho dius, que està jugant el València Bàsquet.
2: 30-27, 2 minuts 55 segons per arribar al temps de descans. Brook de 3, no entra el triple, el rebot espera que el palmeche Nate Rivers, però se'l quede Brosino. Ataca Saragossa, en 3 faltes està Mogueye. Recorda que ara li pregunte també a Gual i a Carlos Gallardo per una cosa. En ara la sexta ja novament de Casademont Saragossa, 32-27.
1: Estic segur que el Giri a Huesca d'ahir va ser millor que això.
3: Sí, va estar molt bé, sí. El Giri a Huesca. Decidit en aquesta situació final, quan davant de la pròrroga tenia 2 tirs lliures Huesca, per a rematar el partit. L'empaten, van a la pròrroga.
1: És que guanyaren el Pla del. El Pla del no guanya qualsevol. Ahir no guanya qualsevol.
3: Ahir no és fàcil guanyar. I sí, i el nivell d'ara, la veritat és que està siguent molt justetet. És que deixant-se dur ara en la transició de Brosino, que fa el cost to cost, de camp a camp, i no apareix ninguna ajuda.
2: Valor per a Armoni Brooks. Trobant a Gonzalo Corbalán, a punt de perdre València Bàsquet, deixa possessió, 10 segons de possessió per a que és la jugada Armoni Brooks, trobant en el cantó, alliberat a TJ Shorts, de 3, triple de TJ Shorts, 32-30.
3: L'han soltat a TJ Shorts.
1: És TJ Shorts i 4 més.
3: Sí, sí, és ell el que connecta a l'equip, i ara soltava la defensa de Guillem Vives a TJ Shorts, l'alliberava per engatillar-la des del triple.
2: És el màxim anotador en el partit, TJ Shorts en 11 punts, ataca a Casademont Saragossa, trobant en el cantó, ràpidament el triple alliberat per a que no entre el tir de Brosino, continua la possessió per a Casademont Saragossa perquè t'han tornat a guanyar un rebot ofensiu, ahí està la pilota de Guillem Vives per al Palmeig, que a punt d'eixir s'està, però no entra Olaseni, així que 34-30.
3: Fent mal Olaseni, apareguent sempre en aquesta lluita del rebot, de darrere entrant ara per a palmejar-la.
2: Mirotic, que feia la finta en llançar de 3, però entrega cap a TJ Shorts, li ajuda Nate Rivers, que troba el llançament de 3 a peus parats, ahí està, no entra, i el rebot novament és per a Casademont Saragossa, que ja transiciona ofensivament per al llançament de 3, i el triplàs de Saragossa, un més, i este és de Guillem Vives, 37-30 al marcador. Falta sobre TJ Shorts.
3: Sí, que li toca buscar aquestes solucions individuals, de creuar la pista ràpid.
2: No tinc la estadística ara, mà, estic buscant-la, però en tirs de 3 és un partit molt fluix, per part de València Bàsquet.
3: Sí, i no són tirs complicats, perquè...
2: 3 de 14.
3: Perquè la defensa de Saragossa tampoc ofega. Ells focalitzen més en la parcel·la ofensiva que darrere, i al no ofegar-te, en certa elaboració, els tirs són prou alliberats.
2: Estàs per baix del 25%, 3 de 14.
3: Salva, quan no tens tensió en el llançament se nota una barbaritat. Hasta que no te connectes, les cames no estan en aquesta xispeta de rebre el valor i encarar ràpid. Estàs un poquet així com acompanyant l'acció i això fa que no trobes efectivitat.
2: Sí, Sorge, anota el primer. En estos llançaments de tir lliure a 1 minut 15 segons per arribar al temps de descans en Casademont Saragossa, manant en el marcador. Pràcticament durant tot el partit, tan sols en un moment de partit, València Bàsquet li ha pegat la volta al marcador, 37-32, perquè anota també el segon tir lliure TJ Shorts.
3: Que este va a la seua, a la seua per complet. Ara el protegeix una micoteta en este minutet i 15 segons que resten Xavi Albert, que segurament encara tornarà a pista, per alguna acció final de segon quart.
2: Valor per a Saragossa des de la línia de fons. La ficarà en marxa ja novament en Brosino. El balón que torna a las manos de Sergi García, el base español de Casademont Saragossa, combinante en Olaseni, que es del seu hábitat natural, acompañado por Jaciel Rivero. Olaseni, que no sabe a qué donarla, se la dona a la Argentina, Nico Brosino. Brosino para jugar por fuera en Sergi García, nuevamente la jugada rápida por parte de Casademont, igual en el triple y el rebote espera Olaseni, que torna a anotar.
3: Este va a gran a todo. Se les importa así a trompicos con Buigues, balón que no te está en les más de ningú.
2: Ey, es acaba, un altre rebote, Nacho, un altre.
3: Pero es que hi va, es ahí la convicción, que así estaba la pilota més en les más nostres y acaba rescatando Olaseni.
2: Ataca València Bàsquet, ahí está.
0: Y tenía un gol en el partido que está en choc en la jornada Wii de la Lliga Hypermotion, marca el tercer el Sport de Gijón, ha marcat Guillermo Rosas, segon temps, minut 59, Real Sporting 3, Celta de Vigo B 1.
2: Temps mort en la pista del Príncipe Felipe, 39-34, després de la safata de Armoni Brooks.
1: Perdem per 5 el conjunt de València Bàsquet, que només ha fet 13 punts en 9 minuts en este quart, Nacho Rovira.
3: És que és la anotació i la anotació, diguem, compartida, no? Perquè TJ Shorts sí que va a la seua, però la resta no apareixen. bueno, falta con yo

0: hi ha aquest punt d'activació, d'estar més ficat en la faena, i això te provocarà que al final el percentatge de tirs vagi creixent. A veure, tots sabem també que este València Bàsquet sempre mostra aquest nivell d'activitat més en la segona part, però són coses perilloses també, perquè el dia que te topetes en uno que no te permitisca tornar al partit, te pega una reó de prou més diferència.
1: I el que també pot passar algun dia és que TJ Shorts no li entre tot. Això també pot passar un dia.
2: Serà estrany que això passi.
1: Sí, però per aquest dia que tu depens d'això... Pues...
0: No, però que tinga problemes físics... Que,
1: o que no estiga.
0: Que, no estigui, que per circumstàncies no puga estar...
1: Constipat.
0: I és difícil, sí, és difícil pensar ara que sense aquesta aportació el que te genera TJ Shorts, pues que València Bàsquet tinga la mateixa frescura.
2: El que sí que me preocupa és que hi ha jugadors molt marginals, no? Cárdenas, Sansuperi, Rivero... Són supermarginals, Corbalán... és que estem parlant de molts jugadors que no agafen un paper important en aquest equip.
0: No agafen paper... estan un poc tractant de buscar solucions individuals i així tampoc acabes d'enganxar-te de veritat, no?
1: 20 segons per acabar el segon quart. Anirem al temps de descans. Atacar Saragossa, ho fa en Jaworski, trobant la solució, defensa per Álvaro Cárdenas. Bona defensa d'Álvaro Cárdenas, que no deixa avançar. Li fiquen el tap, però no n'hi ha falta. Molt bé, Mirotic. A la contra, València Bàsquet. Ahí està Jaciel Rivero per a Josep Puerto. L'esmaixada de Josep Puerto. 4 segons i s'acaba. 39-36. El llançament de Brusino. A punt d'entrar el triple i s'acaba. Anem al temps de descans en 39-36 per perdre's València Bàsquet. No ha entrat ixe llançament de 3 de casa de Montsaragossa. 39-36 al descans.
3: I arribem al descans també en el partit de tercera federació al grup 6 entre la Vall d'Uixó i l'Atzeneta amb 0-0.
2: 0-0 al marcador en el partit del líder. 11 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Busquem l'última hora de l'actualitat amb els nostres servicis informatius. Jordi Cabezas, bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys. Última hora de les notícies que ens arriba des de Guardamar del Segura. Allà han mort ofegats dos joves en la platja dels Vivers. Les dues víctimes mortals estaven banyant-se amb bandera roja. Ha passat a les 2 d'este migdia. Els sanitaris que han anat a reanimar les víctimes només han pogut que certificar-ne la mort. De la política tenim també novetats. Novetats en Sumar. La plataforma presentarà una nova marca que anomenarà Front Ampli. La presentació oficial serà el dia 17 d'octubre i també, aleshores, anunciarà el candidat o candidata a les pròximes eleccions. Este matí s'han reunit de manera telemàtica els 5 ministres de Sumar i demà es reuniran amb membres de diferents partits a l'esquerra del PSOE. A través d'un comunicat han informat fa unes hores que centraran el seu programa electoral, el del Front Ampli, en la crisi de la vivenda. I tot mentre el president Sánchez continua reflexionant sobre si convoca eleccions generals avançades o si continua la legislatura després del rebuig del Congrés als decrets de l'habitatge. Demà mateix el PSOE reuneix els membres de la seva executiva i està previst que Sánchez prenga una decisió després d'escoltar-los. Des del Partit Popular, este matí han animat a Sánchez directament a convocar eleccions demà dilluns. Miguel Tellado és el secretari general dels Populars.
5: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
4: Des de Podem, la secretària general Ione Belarra ha apostat per continuar la legislatura i que el govern d'Espanya presente un nou decret de vivenda que contemple, atenció, expropiacions.
6: Y la gente no está esperando elecciones, la gente está esperando soluciones. Hay acampadas en todo el país. Es la movilización social más importante desde el 15M. Desde luego, la gente lo que quiere de las instituciones es que expropiemos las viviendas de los fondos buitre, que bajemos los precios por ley, y nosotras es lo que queremos hacer. El gobierno puede hacerlo, lo tiene en su mano.
4: Y mientras tanto, al carrer aumenta la presión sobre la crisis del habitatge.
7: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
8: S'expropien ja les cases buides, s'expropien ja els fons voltors, s'expropien ja les cases que estan dedicades al turisme, que se baixen els preus perquè les treballadores no poden pagar els preus que estan demanant ara mateix i també estan demanant que s'acabi d'una vegada per totes...
4: Estes són algunes de les veus de les més de 200 persones que han passat

0: organitzar la primera nit acampades a la plaça de l'Ajuntament de València. Alguns dels manifestants d'ahir de vesprada, després dels aldarulls, en aquest congrés immobiliari al Palau de les Arts, van anar directament a la plaça on van acampar. Este migdia han decidit en assemblea quedar-se allí de manera indefinida. A la plaça de l'Ajuntament de València està Verònica Marc, endavant.
1: Segona jornada d'acampada per la vivenda a la plaça de l'Ajuntament de València amb prop de 250 persones acampades en 133 tendes. Anit, amb una assemblea, es va confirmar que l'acampada serà indefinida i també s'està redactant un manifest amb les demandes i propostes d'este col·lectiu de persones que ens diuen que són independents i autònomes de la resta d'associacions ja existents. S'ha organitzat comissions de treball per poder portar esta acampada endavant de forma coordinada. Uns porten comunicació, altres seguretat, recepció de material o muntatge. Ens han contat que de moment la relació amb els agents és cordial, això sí, els han dit que no poden utilitzar cap material urbà com faroles o tanques, i és que ahir van aprofitar unes tanques que hi havia així a la plaça, però les van haver de tornar. Este matí l'acampada ha conviscut de forma pacífica amb la volta a peu fallera que ha travessat esta plaça.
0: Gràcies, Verònica. De la resta de l'actualitat, les inundacions a la província de València deixen almenys dos morts i un desaparegut. Pràcticament tota la costa de Catalunya ha estat durant hores en avís roig per pluges que han descarregat més de 250 litres en poques hores. Un temporal que ha deixat inundacions i crescudes excepcionals en els rius. I de l'exterior ja acabem. El Brasil decideix a hores d'ara el futur entre el progressista Lula i l'hereu de l'extrema dreta, Bolsonaro. Les enquestes preveuen un resultat molt ajustat en les eleccions d'avui i una segona volta sense un clar vencedor. De moment és tot. Tenen totes aquestes informacions ampliades i també les últimes hores en el nostre web a puntmedia.es. Ara uns consells i de seguida es reprèn el Punt a Punt.
2: A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5.
3: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
4: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bace Masí, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Radio. A València, 102.2.
5: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
6: 4 minuts i estem en les 6 de la vesprada. Això és el Punt de Punt, això és a Punt Ràdio. Segona divisió, es compleix el 68 de partit. 3-1 està guanyant l'Sporting de Gijón al Celta Fortuna. Al descans en el grup 6 de tercera divisió, el líder, el Valldoxó, empata 0-0 davant de l'Atzeneta. En bàsquet estem en el descans del Casademont Saragossa, 39, València Bàsquet, 36. A les 6 comença en segona federació el Orihuela Cieza i en tercera comencen l'Atlético Saguntino Utiel, el Buñol Torrent i l'Ontinyent Villarreal C, perquè tot ha d'estar preparat per a que comence el Tavernes Maracena de Copa del Rei, Carlos Gallardo.
7: I ara mateix a Sonata i la Traca en el municipal de Tavernes de la Vallvinia n'hi ha una fumaguera impressionant en els colors roig i blau de l'Unió Esportiva Tavernes i ja preparats Pellegrí, Àlex Baraner, Jesús Prats, Edu Loverola, Joan Brines, Jorge Seral, Jordi Meló, Eric Martínez, Javi Llario, Arona Acevedo, Miguel Moreno, 11 futbolistes que hissen d'inici per part del conjunt de Carlos Apiña, Arnau Mainar, Miquel Andrada, Artur, Luis Pérez, Joan Talens, Vicent Chover, Marc Gómez i David Ruiz en la banqueta, preparats per a fer història, per a portar al Unió Esportiva Tavernes per primera volta a una eliminatòria de la Copa del Rei davant un equip de primera divisió. Així està absolutament ple este camp de Municipal de Tavernes de Vallvinia, en aficionats per a Donantis Alei, se suporta el seu equip per a fer història esta vesprada.
6: En 2 minuts comença este partit Copa del Rei, eliminatòria prèvia del Tavernes de Vallvinia. Mentre en Castàlia tenen que estar a punt d'eixir a calfar els jugadors del Castelló i és del Ceuta, José Lisual.
8: Pues acaba de fer acte de presentació

0: damunt del terreny de xoc, precisament el 11 de l'agrupació deportiva Ceuta, també jugadors de banquete, per cert, han estat rebuts en un aplaudiment, per part dels espectadors que estan ja asseguts en les seves localitats, així a l'estadi Skyfy Castalia, especialment dins d'ici 11, Kiali Abdul-Koné, jugador molt volgut el Costa Marfilenc, que va tindre en les seues botes l'ascens en aquell dia d'Alcorcón, no fa molt, de la primera federació, i que lamentablement no va convertir el que haguera segut el 0-2 i va tindre que esperar-se un anyet el Castelló per a muntar cap al futbol professional. Estem a l'espera, Luis, de que compareguen també els 11 escollits per part de Pablo Hernández, poquet a poquet, va creixent l'ambient en la graderia, segur que estem davant d'una nova gran entrada sí, a Castalia.
1: Emili Sierte, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Lluís, molt bé.
1: Com està Castalia?
2: De moment poqueta gent, però s'omplirà, sí, no te preocupes. Sí.
1: Sí. Me quedo tranquil.
2: Sí, sí, sí.
1: Per a rebre el...
2: Ple de gom a gom.
1: Sí, per a rebre el Ceuta, eh?
2: Sí.
1: En principi, dels pitjors equips de la categoria, no?
2: Jo crec que aquest any el Ceuta ho passarà molt malament. Ja no per lo que ha passat, sinó perquè el segon any, el començar malament en aquesta categoria, ha tingut problemes per fer una plantilla millor que l'any de l'any passat. I els tres o quatre homes que tenien molt interessants, alguns he dit, com era Marcos, el de l'Espanyol, no estan en la categoria, possiblement millorarà, però li costarà molt i patirà molt i crec que és un dels candidats a estar baix en la categoria, sí.
1: No donen treva, en la part alta de la classificació, guanya l'Eibar, guanya l'Almeria, a més els dos remuntant, el gol advers inicial...
2: Sí, és que... canviarà, això
1: sí,
2: canviarà.
1: Sí.
2: Sempre hi ha equips que comencen molt fort, entre un i el Castelló, però després els equips t'agarren la medida i comença a costar-te guanyar, però està clar que han posat un ritme, els 3 o 4 de davant, molt forts per a després que Oviedo, Mallorca i companyia tinguin que apretar. I una demostració clara és la de l'Eibar i el Castelló, no?, que estan ahí, i des de luego és un ritme important de 3-3-3. I quan tu sumes de 3, en les primeres 10 jornades ja te col·loques ahí davant, i després ja podem vindre a una ratxa dolenta que ja no te lleve de ningú dels sis primers puestos, eh?
1: No, això està clar, però és que estàs obligat a tornar a guanyar per a continuar. Que seria igual la quinta jornada consecutiva com a líder en solitari?
0: Correcte, sí. Precisament, així a Castalia se va guanyar a la Basete, que ha canviat ja d'entrenador, per cert, i des d'aquest dia, que era la jornada número 4, el Castelló ha estat líder en solitari, però sempre, com dieu, no? En l'Eibar xafant-li estalons.
1: Bueno, esperem aquesta millor visió del Club Esportiu Castelló en la jornada d'avui, no, Emili?
2: Sí, sí, hi ha baixes, baixes importants. A veure la gent que no està jugant tant, però bueno, jo crec que és superior avui en dia al moment del Ceuta, i si no passa res és un partit per a guanyar. No dic tranquil·lament, perquè no se guanya ningú partit tranquil·lament, però el Ceuta passarà més, ho passarà malament, perquè és un equip, de més, que té baixes de qualitat i en un equip, en un bloc defensiu a vegades molt baix, i el Castelló segurament li atacarà molt i si està un poquet acertat en cara al gol, pues lo normal és que se guanyi.
1: Ahí estarem, José Luis.
0: Sí, sí, ara mateix han saltat al terreny de xoc els 11 futbolistes que van a convocar i ser 11 inicial en moltes cares noves per part del Castelló, per part de Pablo Hernández, també els futbolistes de banqueta, recordem, una particularitat, hi ha tres xics del filial que han estat cridats per Pablo Hernández, van estar els tres a ir en el triomf del filial del Castelló a segona federació, i un d'ells, Luis, va estar expulsat, parlem del punt de Miguelón. Ens han contat en el grup de premsa del Castelló que encara no hi ha resolució i, per tant, podria jugar, sí, entén Pablo Hernández, que té que participar de l'encontre i que, per tant, no hi hauria cap tipus de problema. I, bueno, veurem, sobretot, si Álvaro García, que és, per a mi, la gran novetat en el 11, primera titularitat per a d'ell, és capaç de fer la tasca i de fer oblidar una miqueta Ousmane Camara, que crec que és l'absència més notable que presenta avui per problemes físics el 11 del Castelló.
1: Les xiques del filial, cridem a Juanfra i ho arreglen un minut, eh?
0: Juanfra, sí, bueno, Juanfra ja l'he vist fa un ratet i ell m'ha donat tots els detalls, totes les dades, xiquets, eh? Fins i tot tu de Miami, vull dir, que si vols, així tinc el WhatsApp, Luis, i te conté la vida dels tres.
3: És un crac.
1: Com està la jornada, Clara?
4: Acaba d'arrencar el partit en segona federació al grup tercer entre l'Orihuela i el Cieza, i al minut 3 també en tercera federació dos partits més al grup sext, Atlètic Saguntino 0, Utiel 0 i en tinguem 1931 0, Villarreal C 0, i afegim ara mateixa el Buñol Torrent que acaba de donar aquest tret d'inici.
1: Busquem la Copa del Rei, Carlos Gallardo.
5: Pues la primera oportunitat del partit la

0: Vingut la Unió Esportiva Tavernes, en Javi Llario des de banda dreta, que ha buscat el xut, un xut creuat, massa creuat, que s'ha anat molt a prop de la porteria defensada per Víctor, per el porter del Maracena, del conjunt de Granada, en el qual està lluitant per ese bitllet tan desitjat per a jugar la Copa del Rei, jugant en zona defensiva, Cedo Alberola, el capità del Tavernes, que passa per a Brines per banda esquerra, intenta avançar posicions, Brines busca ràpidament a un dels seus jugadors ofensius, però Miguel Moreno, però recupera el conjunt de Granada, diu l'àrbitre que no hi ha res, recupera Jesús Prats, atenció per aquesta banda dreta que intenta anar Javi Llario, se li escapa el baló, així està absolutament ple el camp de Tavernes de la Vedina per a espentar el seu equip per a estar en esta feta històrica, així que estem en els primers minuts de joc, portem 3 així en Tavernes, Tavernes 0, Maracena 0.
1: En el contra de nada, 1-1, amb la qual cosa l'eliminatòria estaria igualada. Va començar la segona meitat del partit de bàsquet de València en Saragossa. Algun detall que t'hagi cridat l'atenció en l'estadística de la primera part, Salva?
2: Bueno, sobretot el tema del rebot. És el que estàvem parlant abans i observant, que en quant a rebot, Saragossa t'ha guanyat en tot. Crec que és algo que no pots permetre, que Olaseni jugue a plaer baix del teu tauler i que tu no tingues la capacitat de fer el mateix en el seu, en la seva pista, en la seva zona, i per tant jo crec que és una de les tasques a millorar sense cap dubte en esta segona meitat, que està a punt de començar, està tot preparat, estan els jugadors acabant de rebre aquestes indicacions de part de Gonzalo García i de Xavi Albert, i jo tenia un dubte perquè això ha causat molta risa entre vosaltres,
1: sí,
2: i volia preguntar-li
1: a Carlos Jagual,
2: a Carlos Jagual si ells coneixen a Snoop Dogg, perquè jo he preguntat, així que ningú el coneixia, i no sé si vosaltres coneixeu el raper Snoop Dogg o és una cosa meua.
1: Vinga, ronda informativa Snoop Dogg. El coneguem, Carlos Gallardo?
0: Des de Tavernes, absolut desconeixement.
1: En Castelló, José Igual?
3: En Castelló l'he escoltat el nom, però la música no, sóc més de guitarreta jo.
1: Emili?
4: Sí, home, clar. És que Salva m'ho sorprèn sempre i la veritat és que no el conec tampoc. No, no. Els colors, els músics, és no, impressionant.
2: És una persecució, això de... Ui. Bueno, bé.
1: És un tio superconegut.
4: Te felicite, te
2: felicite. No, jo pensava que... Era una altra manera. Arranca la segona part en Saragossa.
1: Tenim gol.
5: Tenim gol en el partit en segona divisió, en esta jornada 8 entre el Sporting i el Celta de Vigo. Retalla distàncies el conjunt vigués. El gol ha estat obra de Kibet. Segon temps, minut 78, Sporting de Gijón 3, Celta de Vigo B 2.
2: Primer segon ja en pista de Saragossa i la falta ara novament per a que li caiga a Nikola Mirotić, Nacho, però com deia la cançó, la vida sigue igual.
6: La vida sigue igual i Olaseni continua fent la mateixa faena i el mateix mal, perquè en ese bloqueig directe ell el foco el té en la caiguda, en la continuació, perquè li adoblen ahí baix, però ningú recollix aquesta situació i torna a percutir per a treure el contacte, i ara des del tir lliure, mira, se deixa el primer, però portava en la primera part, per això el factor de la sèrie ha sigut el diferencial. 8 punts, 10 rebots.
2: Sí, sí, no, no.
6: Els 10 rebots són els que li donen la capacitat a Saragossa de mantenir-se per davant.
2: 39-36 al marcador. En el segon tir lliure per a Olaseni, el llançament dins, 40-36, resten 9 minuts 39 segons per acabar el tercer quart.
5: Us volia comentar en tu, Salva, perquè dic, segur que tu sí que ho has vist, en les xarxes socials ahir hi havia un poc de...
6: És a dir, que tu sí que el coneixes.
5: No, no, sí. Me sonava...
2: Triple de Nikola Mirotić.
5: Però no, la veritat és que Salva és únic. Hi havia molt de cachondeo en el tema de que Cristiano havia posat lo de que s'alegrava de la victòria de l'Almeria, sí. El Histori i demés, i ja un oient es va enviar el Història dirà, que gràcia que estan picats en la segona divisió espanyola, cada uno en el
2: Cristiano
5: seu
2: i Messi,
5: equip.
2: No?
5: Sí, ara l'Almeria i el Dense és el nuevo Cristiano versus Messi.
6: Hi ha pique ahí també.
5: Sí, yeah. Sí, sí. I estan fent tot tipus de memes, clar.
6: El de la música no serà que estem tots verds i tu estàs maulet.
5: I tu estàs carabasseta.
2: No, no sé, ja no sé què pensar en tot això. 42-41, 8 minuts, 55 segons per acabar el tercer quart. Y una nueva falta de Miguel González, que ya se va, al igual que Mogueye, cap a les 3 faltes.
1: Punta, punta.
6: Ya hasta se dice tercer quart, que es el de arrancar bé, conectarte desde el principi, estar ficat en la faena, y en res, mira, pues la careta de Xavi es de molta tranquil·litat i ara t'estic lliure, és una altra vegada per a ficar-te per davant.
2: Nikola Mirotić, al tir lliure. en mà dreta, en oportunitat de, com a mínim, empatar. Ahí està l'acció de Mirotić, dins 42-42 al marcador.

0: 8 minuts, 55 segons per acabar el tercer quart en Saragossa.
1: Punt a punt.
2: En Tavernes de la Vallina portem 100 minuts de joc, ja pràcticament 8. Continua l'encontre sense gols. Tavernes 0, Maracena 0.
3: Ahí continuem, Carlos.
2: Pues juga el Tavernes, intenta Jorge Seral donar-se la volta sobre si mateix en el mig del camp, connectar a Eric, però hi se való el rebuig a un jugador del conjunt de Granada i va ser esfèric per a l'equip de Tavernes de la Veïna. Ara té seco l'entrenador del conjunt visitant del baló i ara a Xiulis de part de la graderia perquè no li volia donar la pilota a Brines, al lateral del Tavernes, per a que no pugui atraure ràpidament aquesta pilota, aquesta acció. Ara té el baló el Tavernes, Eric intenta progressar per banda esquerra, recupera el conjunt visitant. És Samu, recupera el Maracena que retrasa per a Maldo per al seu defensa, Maldo que s'ho pensa, té de banda pressió ahí de Miguel Moreno, avança Baldo, continua progressant per banda esquerra, toca ahí la pilota amb Eriksson, els primers instants així en este partit on el Tavernes busca i Sevilla de Copa davant un equip de primera divisió, de mal sorteig des de la una a la ciutat de les Rozas de Madrid. Ara va Olmo, el jugador del Maracena, per a agafar ese baló que se n'ha anat per la línia de banda, està justament davant de la banqueta del seu equip i ahí observava per cert Jack Alfant a un jugador del Maracena a la banda. Estem en 9 minuts de xoc, continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
1: Punt a punt.
0: 42-44, per davant València Bàsquet, 7 minuts 45 segons per a que acabi el tercer quart. Ha aparegut Nicola Mirotic en l'encontre i ara n'hi ha falta de Nils Aconacho, que protesta en companyia de TJ Shorts, però jo penso que és clara.
3: I l'amenaça a l'àrbit en tècnica, eh? Ha fet el xest, ràpidament ha aparegut TJ Shorts per a ficar un poquet de la sonriseta i frenar al seu company, però ja l'amenaçava, eh? Agarra't el xiulet, se'l tirava a la boca, és falta, reclamava ell passes, és possible que la sèrie ahí de primeres puga arrastrar els peus, però després sí que existia aquest contacte en la finalització.
0: Els tirs lliures, novament, Gabriel Olaseni, el jugador del Regne Unit, que anota el primer, 43-44. 7 minuts 44 segons. Encara queda molt, Nacho, en este tercer quart, i València Bàsquet torna a estar per davant.
3: Queda molt, però per la sensació, no? Un poquet el apareix del tercer quart d'esta manera, bueno, pues te dona...
0: Entra també el segon de Olaseni.
3: Tranquilitat, però per part de Saragossa és este tío, eh? Ara és este jugador.
0: 4-4-4-4. Ahí está Cameron Taylor per fora en TJ Shorts, combinant en Nicola Mirotic el llançament de 3. Estava molt puntejat Nicola Mirotic. El baló serà per a casa de Montsaragossa des de la línia de fons.
4: I anem a repassar també els partits que tenim en joc en la Lliga Hypermotion. Al minut 84, Real Sporting de Gijón 3, Celta de Vigo B 2. En segona federació tenim el partit que tanca esta jornada 3, minut 9, Orihuela 0, Cieza 0. I en tercera federació, al grup 6, tenim 4 partits en joc. Al minut 53, Valldoixó 0, Atzeneta 0, minut 11, Atlètic Saguntino 0, Utiel 0, minut 9, Bunyol 0, Torrent 0, i al minut 12, L'Ontinyent 1931 0, Villarreal 0. Cero.
1: Punt a punt.
2: Juga el Tavernes en zona defensiva. És el porter que ja la passa Javier Pellegrí, Jordi Meló. Té el baló en zona defensiva l'equip de Carlos Sapiña, el tècnic de Cullera. La gent expectant per a veure les primeres ocasions. Fa no res, també ha tingut una de l'equip del Maracena en un baló filtrat que ha estat molt bé ahí Javier Pellegrí per aixir ràpidament i agafar la pilota quan buscava aquest baló a l'esquena de la defensa del Tavernes. El equip de Granada, ara té el baló Víctor, el porter del Maracena, qui mira cap amunt, busca un dels seus jugadors més avançats, a Chiqui, a Flavin, però i se baló el juga un jugador del Tavernes, i aixina que va ser baló en banda per a l'equip de Seco, per a l'equip de Granada. Després, recordem, i se empata un en l'anada, que va provocar molta polèmica en els jugadors del Tavernes per un penal que li va xiular al Tavernes sobre... a Jesús Prats, pràcticament el minut 43 de la primera part, molt dubtós, i que això va cabrejar a la expedició valenciana. Esperem avui que no sigui el protagonista l'àrbitre, que siguin els futbolistes. Juga el Maracena en defensa, és Maldo, avança per a Samu. Estem en el minut 12 d'encontre en Tavernes. Tavernes 0, Maracena 0.
1: Punt a punt.
0: 6 minuts, 25 segons resten en este tercer quart, i València Bàsquet continua per davant del marcador, 46-47, ara en possessió i en pilota des de la línia de fons de la pista de València Bàsquet per a Casademont Saragossa, Nacho, en una acció en la que semblava que Neis Rives no podia controlar.

El rebot, ara el llançament de 3 de... Ahí està Caleb Homsley errant el llançament de 3 a la contra. Is València Basket, Harmony Brooks en la safata. N'hi ha falta clara, no la xiulen. Saragossa continua.

0: Feinze ho fa bé en la línia vertical i ahir Brooks, si no se confia en la seva alçada, la seva contundència, el que pot fer és allargar els passos, marcar a un costat i a l'altre i buscar la finalització. Se confia, després la errada seua l'aprofita molt bé el base de Saragossa.
1: En eixa falta sobre Cárdenas, que és el que ja té la pilota. Nuevamente combinante en Gonzalo Corbanán, Joan per fora, València Bàsquet, troba ahí a Ramon i Brooks, se fa la penetració, la bombeta una mà dins, no, el rebot és de Mirotic, ara sí, anota València Bàsquet, en eixe rebot per fi, Nacho, rebot ofensiu, 48-49, està per davant València Bàsquet.
0: Però altra vegada, el arreglador, que és Mirotic, sí, perquè va solventant papeletes, va trobant situacions...
1: Per fora, per dins...
0: Sí, de tots els colors...
1: Valor per a Saragossa, hola Xeni, que també troba recursos a oferit en el cantó Guillem Vives de 3, triple de Guillem Vives.
0: A pas parats, ahir la errada és hola Xeni, anar a furtar-li el valor, deixar-li el corredor i després la xuta també massa llarga de Guillem Vives perquè és molt fiable en aquesta amenaça oberta.
1: Novament València Bàsquet, atacant, ahí està Cárdenas, l'acció per a Ney Ribes, es falta... I són 5 minuts, 13 segons per acabar el tercer quart. Casa de Montsaragossa, 51, València Bàsquet, 49.
2: I anem a fer un apunt de vela perquè la Winter Series Xota 80 del Reial Club Nàutic de València ja té el seu primer líder, és el Sol Green, patronejat per Manuel de Tomàs, que s'ha adjudicat la primera cita de la temporada. Després d'un cap de setmana marcat per les condicions variables del vent i la meteorologia a les aigües de València, en total s'han pogut disputar 5 proves en què l'embarcació ha sigut la més regular, amb 10 punts i una victòria en l'última mànega. El Saeta tercer del Reial Club Nàutic de Castelló ha acabat en segona posició amb 15 punts i el podi l'ha completat el Queremos Hacer Historia d'Orsia Sailing Team del Reial Club de Regates d'Alacant amb 23 punts. És només la primera cita d'una Winter Series que comptarà amb 7 proves fins al mes d'abril i la pròxima tornarà a celebrar-se a València els dies 14 i 15 de novembre.
3: 6 i quart de la vesprada, tornem a Castalia, 15 per a que comença el partit de la jornada, José Luis Gual.
4: I ara sí, moltíssims aficionats que estan ocupant ja els seus seients, no sé si va estar ple, però poquetes cadires buides, evidentment, sí en la zona acotada per a l'afició visitant, i tenen molt de mèrit, perquè hi haurà una vintena d'aficionats de l'agrupació deportiva Ceuta ubicats ahí en la zona visitant, i per cert, fa només uns minutets, des de Megafonia, s'ha enviat un missatge de suport, de recolzament a tot el poble de Ceuta, coincidint també en que en el marcador se veia la bandera d'Espanya, han estat aplaudits per part dels aficionats que estaven presents en aquest moment en Castalia, també han correspost amb aplaudiments els futbolistes i també la gent de l'estat del cos tècnic de José Juan Romero. I bueno, d'ací no res, començarà a rodar la pilota, ara sí que hi ha molt bon ambient, Luis, per a viure este partit, jornada número 8, Castelló, Agrupació Deportiva Ceuta.
2: I tenim el primer gol d'estos quatre partits que estan disputant en tercera federació al grup C, es marca la Vall d'Uixó, minut 58, Vall d'Uixó, una Xeneta, 0, i en la resta dels partits, empat sense gols entre l'Atlètic Saguntino i l'Utiel, Muñol i Torrent, i Ontinyent 1931, Villarreal C, al minut 15.
3: Gol per a ser líder, per a continuar com a líder, per a l'UD Vall d'Uixó. Tenim ja quatre equips classificats per a la següent eliminatòria de la Copa del Rei, que és enfrontar-se a equips de primera divisió. Són el Atlético Calatayud, aragonès, el Lebrijana, Sevilla, tu t'imagines, un Lebrijana Sevilla, un Lebrijana Beti, això seria la locura. El Anaitasuna, que és de Azcoitia, en Guipúscoa, i l'Auriense, que és d'Ourense, és l'equip gallec. El següent que vindrà en tavernes, Carles!
5: Això segur que va ser així, però ja roïnes notícies per al Tavernes, ja que s'acaba de lesionar Jesús Prats, un dels futbolistes amb més experiència, que l'any passat va aconseguir l'ascens a segona federació amb el castellonense i que va marcar el gol en el partit d'anada. S'acaba de lesionar ara mateix en una jugada i mateix a soles en el mig del camp. I així té en el seu lloc un dels joves futbolistes, Marc Gómez. Així n'hi ha que més protagonisme per als joves i els joves formats així a Tavernes, que són la gran majoria de jugadors que estan competint d'este partit. I atenció que el Maracena ho intenta per banda Esquerra, és Castillo que intenta progressar, Castillo que fica el bal al segon pal, a veure si arriba el remat, esperem que era el xut, ui! Ui, ui, ui, ui, ui. Qui se xuti se llançament d'Olmo. Ha anat molt a prop de la creueta de la porteria defensada per Javier Pelegrí. La primera gran ocasió per al conjunt de Maracena i justament després d'aquest colp anímic que ha rebut el Tavernes de Boré com un dels seus jugadors referents, Jesús Prats, es marxava lesionat. Ara ja observe al míster, a Carlos Apiña, parlant amb Miguel Moreno. També en Seral, digue-li alguna coseta per a corregir les posicions dels seus futbolistes.

0: Després d'aquesta primera gran ocasió del conjunt visitant avui a Tavernes, ara té el baló Edu Alberola, intenta recuperar per al conjunt de casa. És Jordi Meló que llança cap amunt buscant a Javi Llario, però recupera el Maracena. Atenció, que ara és Acevedo, tot llançat per aquesta banda dreta. Acevedo que fica el baló al segon pal, ahí té que aparèixer Jorge Seral, que estava un poquet més endarrerit. El baló es marxa per la línia de fons, minut 18, ja pràcticament 10 de partit. Tavernes 0, Maracena 0.
1: Empat a 0, recordem. De la nada, 1-1 en el marcador. Tornem al bàsquet, hi ha una revisió, per què?
2: Pues perquè està revisant aquesta acció de Moguelle, en la que anava volanta per el tap a ficar-li el barret al jugador del Casa de Montsaragossa, però després està bella la seva mà en el tauler i, clar, això de... A priori està penalitzat com a cistella per a Casa de Montsaragossa.
3: És la mà, Salva.
2: Clar que és la mà.
3: Ell arriba bé a dalt, però després ixa mà acompanya i colpeja el tauler, el que pot fer que frene un poc.
2: Clar,
3: la inèrcia, diguem,
2: no, que influïsca, clar.
3: Que influïsca en la finalització. En ixa,
2: jo crec que Moguelle li falta saber... No te rigues, no, Nacho.
3: No,
2: a Snoop Dogg li falta saber que està jugant en l'ACB. Que està jugant en Espanya. Que està jugant, a més, en València Bàsquet. Però que això ja no és ni la NCAA, ni la NBA, ni... No. O sea, vull dir, així les coses funcionen d'una manera diferent.
3: I el bàsquet funciona també d'una manera diferent.
2: Clar.
3: I tens que entendre les coses que has de fer i les que no has de fer. El tir que provaves des del triple, què te penses? Que Saragossa no sap a qui li flota.
2: Clar.
3: Saragossa està flotant-li a d'ell, està oferint-li el llançament a Moguelle.
2: Això en la NCAA queda molt bé, perquè el volar i tal, i pegar-li al tauler i tot això, molt bé. Però en l'ACB no se pot fer.
3: No, no se pot fer i la situació és que no. No és cistella.
2: Való per a... Bueno, perquè interpretaran que habrà rosat la pilota abans.
3: El foco el servici ha anat a si la pilota colpejava el tauler i cabia
2: o no.
3: El tap dalt era legal, però jo crec que no ha hagut una mirada a eixa mà que acabava
2: que
3: colpejant
2: el tauler.
3: De fet, tu no penetra, no toques el baló i colpeges el tauler,
2: no,
3: encara que no entre, te dones cistella.
2: Correcte. Igual que si toques la xarxa. La pilota per a Casa de Montsaragossa, 59-54, pues sembla que...
3: No. L'havien sumat, però la rectifiquen.
2: El rectifiquen. 57-54, de 3, guanya Saragossa. Es desgallita Tille i Xarxa per a dir-li a Mario Sansuperi que li ajude. És Josep Puerto, el que ataca per fora, és València Bàsquet. El capità que llança el triple i el triple.
1: Tu sí!
2: Josep Puerto. Se oferia Moguelle i Josep Puerto ha dit, no, espera, que igual la tiré jo.
4: Tinc una idea millor.
3: Entre tu i jo vaig a llançar jo, sí, perquè tinc més efectivitat.
2: Sense acritud, però tiré jo. 57-57, empat del partit València Bàsquet a 2 minuts i mig per arribar a la fi del tercer quart. Ataca Saragossa, ho fa per el cantó, ahí està la passada filtrada de Jaworski, la defensa bona de València Bàsquet, però en falta de Jaciel Rivero, que no entén res.
3: Però aquestes faltes no te les assenyalen perquè siguen, sinó perquè...
2: I espera, que li ho explica Moguelle. Que Rivero no entén res, però Moguelle li diu, sí, te vaig a explicar jo, home, que tinc el reglament així a mà.
3: És la situació de tapar un poquet ahí la penetració, ficar activitat de mans ja si el Rivero, i si tu esta activitat la fiques des del principi, pues no te ho assenyalen. Ja era en la treta de fons, i això bloquejos indirectes per a la eixida de Jaworski, en un tire curtet a 4 metres que l'enxufa.
4: Eixes cistelles me ponen molt malalt. Una passada només d'una treta de línia de fons.
3: Traguem de fons, que el primer ja puga rebre i girar-se amb tanta facilitat.
2: Sant Superi de 3, el triple no entra, volava per ahí Moguelle, el rebot és de TJ Short, se la queda el dimoni per aixafar pintura, vol trobar solucions, trobar el capità oferit per a continuar la jugada amb TJ Short, TJ Short de 3, el triple no entra, el rebot espera d'ells.
4: Llàstima.
2: El rebot espera a Saragossa, el rebot se li queda Jaime Fernández, 1 minut 50 segons per a que acabi el tercer quart, 59-57. Guanya per 2 a Casa de Montsaragossa, que ara transforma en una bona acció en la que li torna a caure la falta a Moguelle.
3: Pues sí.
4: Què li devem a Guillem Vives? Hipermotivat,
2: Sempre,
3: Sí, però...
2: L'any passat en la penya, en Saragossa avui...
3: Luis, està còmode, Guillem
2: Vives. 2-1,
3: La
2: quarta de Moguelle.
3: Bàsquet de porta, vamos, pa donar i vendre. No li ha pressió sobre el baló. Veu la passada a Virutis, però és que després Moguelle o estàs o t'apartes, perquè el que fas és consentir-li a un home gran la finalització baix de l'anella i fent el 2-1.
4: Així que en 2-1 en el marcador, València per 4, quan falta un 45 per a que concloga este tercer tram de partit. Tornem a la Copa del Rei, Tavernes, Carlos.
0: Toca la pilota el conjunt andalús, que té ara més la possessió del baló, intentant estar ben ordenat el Tavernes.

0: i buscar les transicions ràpides a l'aplaudiments de l'afició del Taveres a 7-2 per l'esforç, però té el baló Marfil per part del Maracena, al seu costat Maldo para la pilota en el terreny de xoc. Ara mateix a seu pensa què fer Marfil, finalment se dispara el seu company per al central Maldo. Maldo que camina la pilota en els peus, ahí davant la pressió de Jorge Seralt, al costat a Miguel Moreno esperant qualsevol errada per a furtar-li el baló al jugador del Maracena, que intenta eixir el baló jugat per banda dreta. Ahí busca a Marfil en l'àrea rival, però afortunadament apareix Javier Pelegrí, el porter del Tavernes, per evitar ese perill per part del conjunt visitant, i ja està preparat per a iniciar la jugada des de zona defensiva amb Morenet. Morenet que obre a banda dreta per Acevedo. Acevedo la torna a Morenet. Morenet que juga amb el porter, amb Javier Pelegrí. Pelegrí per a Jordi Meló, també un futbolista en experiència. Le passa a Brines, Brines a l'esquerra, busca ràpidament a Jorge Veral, a Jorge Seral, que parla, que para el balón en el cos, intenta donar-se una volta, buscar a Javi Llario, però hi apareix un futbolista del Maracena per a evitar que el jugador del Tavernes se faci l'esfèric. Estem en el minut 24 de partit, continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
1: Al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus per a l'esport de la vida i també per a la teua banca. Caixa Popular ens ofereix les alineacions del Castelló Ceuta.
2: Pues esperan ya sí en Castalia que compareguen los protagonistas. Recordemos son per part del Castelló en moltes novetas, per a joves absències, per lesió. Un dia més sota els pals de la porta albinegra, el belga Roman Matis, tres centrals, avui debuta l'ex de Cremonese, entre altres l'italià Federico Ceccherini com a central dreta. L'eix de la tanca serà per al canari, per al capità Alberto Jiménez, al seu costat també en l'esquerra l'argentí Agus Sierra, Escarrils. La dreta per a Pablo Santiago, la esquerra per a Íñigo Córdoba en sala de màquines. Repeteixen Diego Barri, el salmantí, i al seu costat Álvaro Martín. Les dos mitges puntes per al danès, per Adam Jacobsen i per a Irra Suero. Tal novetat està lesionat Cámara, juga d'eixida Álvaro García. En l'agrupació deportiva Ceuta, en porteria Guillermo Vallejo. Quatre en cobertura, cap a la dreta, Matos a l'esquerra, centrals Carlos Hernández i Daniel Mas. Per davant, en el doble missa entre Ligeria Ocoro i al seu costat, l'ex del Cádiz, Joaquín. Banda dreta per a Kiali Abdulconé. La banda esquerra per a Camacho. La mitja punta, el Cuqui Zalazar. I dalt, Jordi Escobar, en un partit que xula. La canària, Marta Huerta de Aza.
1: Caixa Popular, amb la banca cooperativa valenciana, tot en caixa.
3: Final del partit en esta jornada 8 en la Lliga Hypermotion, en el partit entre el Real Sporting de Gijón i el Celta de Vigo B, amb victòria per al Sporting 3-2, que deixa a l'equip en classificat en la posició número 7 i al Celta de Vigo B en la 17.
1: Així que conclou el partit, ha guanyat l'Sporting en un encontre trepidant davant del Celta Fortuna. Recapitulem la jornada vespertina en bàsquet. Com va València Bàsquet, Salva?
4: Acaba el tercer quart en Saragossa. Casa de Montsaragossa 67, València Bàsquet 66.
1: Té que remuntar un punt en els últims 10. El conjunt valencià, Copa del Rei, minut i marcador en Tavernes.
0: A punt d'estar de marcar Eri per el Tavernes en un centre xut que a punt d'estar de sorprendre al porter rival. Estem en el minut 27, continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
1: Castalia!
2: Pues en Castalia, no sé si el coneix Salva Gomis, però canta Brian Johnson. I estem a l'espera de que isquen els protagonistes. Els 11 del Castelló. Per què te rius, Emilio?
5: Sou especialistes, Salva, i tu, macho?
6: Bueno.
2: Bueno, i el 11 de l'agrupació deportiva Ceuta. Ahí estan els jugadors de la banqueta. Per cert, l'hem millorat de manera considerable. Les últimes setmanes estava horrible el dia del centre d'esport Sabadell en la segona jornada, però han treballat de valent els operaris. I ara mateix està en molt bones condicions. No està ple Castalia, veig algunes cadires buides en la part alta de la zona de preferència, però bon ambient. I que difícil és trobar algun aficionat, aficionada que no porte la camiseta del Castelló, que no porte l'albinegra. És una molt bonica costum, perquè hi ha moltíssimes repartides per tot l'estadi. L'ambient és molt bo, i ara el que falta és rematar la feina en un dia en el que, recordem, hi ha un enfrontament també entre els dos equips més poderosos, almenys econòmicament, de la categoria. D'ací un ratet juguen el Girona i el Mallorca. Bueno, pues A l'espera, Luis, perquè encara el partit, no
6: protagonistes. Perquè el partit sí que es juga, eh? Ixe partit entre el Girona i el Mallorca s'havia especulat per la qüestió de l'horatge, si es podia disputar o no, però finalment sí que es juga ixe partit entre el Girona i el Mallorca. Són quint i sext en la taula de la classificació en esta segona divisió, on va a començar, a més, a la mateixa hora, el partit entre l'Unió Deportiva Las Palmas i el Real Valladolid. ¡Pam, pam, orellut!
2: Y qué bonica la postal, espectacular el Bufandich en Castalia. Aixina sona en el punt a punt del Pam, pam, orellut.

0: Bueno, espectacular. Tenim ja els equips, els protagonistes damunt del terreny de xoc. En la camiseta de suport per a Ceuta, els homes del Castelló també porten, crec, la mateixa. Els 11 escollits avui per José Juan Romero. I és impressionant, eh? A mi se me posen els pèls de punta, i cierte.
1: Molt bonico. És que les banderes, les bufandes, les camisetes i bueno, la línia de tot el món cantant-los és impressionant.
2: I pancartes, referència a Ceuta en l'estadi de Castalia. Pues va a començar el nostre partit de la jornada en un no-res defendent el líder de la segona divisió, el Club Esportiu Castelló.
3: I tenim un gol en tercera federació al grup sext en el partit entre l'Atlètic Saguntino i l'Utiel. S'adelanta l'Utiel, minut 30, l'Atlètic Saguntino 0, Utiel 1.
2: 0-1 en el marcador. Minut i marcador en bàsquet, Salva.
4: 8 minuts, 43 segons per a que s'acabe. Mana València Bàsquet, 68-70.
2: Copa del Rei, Carlos Gallardo.
5: Estem a punt d'arribar al minut 28 d'encontre. Continua el 0-0, Tavernes 0, Maracena 0.
2: Castalia, José Luis Gual.
0: Pues en Castalia estan cantant ja l'11 del Castelló. Ara sí que ve molta gent a ultimíssima hora. La entrada és molt bona, no sé si serà la millor de la temporada, però hi ha molta gent. I ahí veiem també formant per a la premsa gràfica l'11 del Ceuta, que vestís en el pantaló i les calces de color blau fosc, la camiseta de color pràcticament celeste, molt semblant a la del Celta de Vigo, per exemple. El seu porter Vallejo vestís de rosa, el Castelló, com no, en la seva primera equipació i en aquestes novetats forçades. Al final estem parlant de tres titularíssims, en l'11 del Castelló. No està Camarà, no està Mellot, no està Juanjo Nieto. I bueno, anem a veure si el rendiment se manté quan està produint el sorteig. Per cert, la pitada impressionant per a l'àrbitre, per a Huerta Viaza, encara no s'oblida així el desgavell del dia del Granada, la temporada anterior.
2: No va tindre un bon dia aquell dia, Marta. Bàsquet, tenim temps mort en Saragossa.
4: 69-73. En este temps mort en el que València Bàsquet ha reaccionat i en dos noms propis que ja venen de ser els noms propis en Eurolliga, com TJ Sorch i Nikola Mirotic.
2: Guanyem, no, Rodio?
6: Sí, és que l'instint dels equips guanyadors desapareix quan toca, no? I este València Bàsquet té jugadors d'aquest perfil, evidentment, i ha arrencat este últim quart en aquesta sensació, no?, de poder pegar el tironer, de poder estirar-ho.
4: Estem vius, no?
6: Estem molt vius, i TJ Sorch, com deia Salva, més Mirotic són els que encapçalen, però ara també l'atracció de Mirotic el que fa és lliberar un poc més a Cárdenas, que l'enxufa des del triple i ho frena a Saragossa.
3: I arranca també l'altre partit en la Lliga Hypermotion, que jugarà paral·lel al Castelló, Las Palmas, el Real Valladolid.
2: El Valladolid, Las Palmas, Valladolid, que va a començar. Alguna novetat en la Copa del Rei en Tavernes, Carlos?
5: Res, de moment res. L'àrbitre que ha parat durant uns instants el partit per a demanar que els aficionats no s'assentaren en les voreres, que hi ha al costat, en la valla que està rodejant d'este camp de futbol, però ja continua el xoc. Ho intenta, atenció, Javi Llario, que té el valor a l'àrea, però rebutja la defensa del Maracena. Minut 28, s'ha parat el rellotge, en el minut 28. El rellotge així del marcador s'acaba de parar ara mateixa, 28 i 46 segons s'ha quedat, continua el 0-0, però ja portarem, jo crec que 29-30 minuts.
2: Això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Estem buscant l'estadi de Castalia, José Luis Gual.
0: On ja roda la pilota al setat del partit el Castelló, Menechadi, Sida i Rasuero. El valor que tenia la primera posició el conjunt de Pablo Hernández, però finalment hi havia fora de joc en este costadre per part de Pablo Santiago. La pilota, per tant, serà per a Vallejo, per a l'agrupació deportiva Ceuta. No té pressa, encara que ja han vist com ha col·locat José Juan Romero les tres línies, no molt juntetes en la pressió defensiva. Quan pateja cap amunt, Vallejo, la pilota que ve a la zona de Jordi Escobar, pentinava l'ex del Huesca, valor que finalment serà per a Sierra. Sierra se la lleva de damunt, torna a rebutjar també en defensa. En este cas era Capa, la pilota que continua en l'aire, a veure qui és capaç de baixar-la, la col·loquen ahí en la banda, on corre Coné, Coné que se vol tirar el valor llarg, atenció Coné, se li va la pilota per la línia de fons, serà treta de porteria per al Castelló, treta de porteria per a Roman Matis, primer minut de partit, marcador inicial, Castelló 0, Ceuta 0. I traurà en curteta i Alberto Jiménez, com sempre. Roman Matis, jugant a l'esquerra. Ahí ve Perellas, despenjas, Jacobsen, busca la trena en Córdoba, que ve la descarrega de cara, arranca pel carril del 10. Ahí ve Jacobsen en la zancada poderosa, la entrega, manda esquerra, bomba per Álvaro. Álvaro la coloca en el área, espera Suero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Castalia, que ja canta el primer de la vesprada. dos minuts de partit. Primera volta que el Castelló trau la pilota des de darrere. Topeten molt fàcil Jakobsen. La cavalcada de Jakobsen entregant en banda esquerra després d'Isir de la Trena. Mínico Córdoba per Álvaro, que estava escorat. I la passada al cor de l'àrea per aquell Rasuero, que està de dolç. Torna a marcar. I Rasuero que marca el primer. Dos de partit, marca el Castelló, marca Suero. Castelló 1, Ceuta 0.
2: En la primera passada no hi ha fora de joc, posició correcta. I en la segona jo crec que tampoc, perquè la pilota està per davant. En tot cas, Emili Sierte, Suero selección.
1: Sí, senyor. Li pega malament al final, bota davant del porter, però anava a dir que el Huesca havia eixit en una defensa de 5. I ara s'estan mirant tots els jugadors, com volien dir, què passa així, que la primera jugada que ens arriben per banda, en 5 defenses i en 3 centrals, ens remata el delanter, que Suero, que ha arribat de segona línia, i ens entren des de banda, no? Sorprendent, des de logo, i la bona eixida que té sempre l'equip en esta categoria, i quan hi sempre assusta, i assusta fent gol, claro.
2: És el tercer gol de Suero en esta temporada, minut 3 de partit. El Castelló ja està guanyant el Ceuta.
3: I en tercera federació, el grup 6, minut 77, Baiduixó 1, Atzeneta 0. I també en la resta dels partits, minut 36, Atlètic Saguntino 0, Utiel 1, minut 34, Bunyol 0, Torrent 0, i minut 37, Ontinyent 1931 0, Villarreal C 0.
2: Copa del Rei, Tavernes!
5: Ara l'àrbitre li acaba de mostrar la targeta groga a Carlos Apiña, amb el míster del Tavernes, suposo per alguna protesta. Telesfèric, el conjunt de Granada, el Maracena, al costat del videomarcador que s'ha parat des de fa uns minuts. Estem al voltant de minut 32 i té la valor el conjunt del Maracena, que obre banda dreta per a Olmo, retrasa per al seu defensa, per a Champa. Al costat a Maldo, ara la telesfèric Maldo, que avança lentament posicions, molt ordenat el Tavernes, busca les seues opcions, buscant transicions ràpides en aquestes connexions entre Jorge Seral i Javi Llario, i també Eric, molt participatiu per banda esquerra, però ara ho intenta per banda esquerra Castillo per part del Maracena, intenta progressar en perill, però apareix molt bé ahí Edu Alberola. Avança, intenta connectar amb Javillario, però l'esfèric el recupera el Maracena. El té Champa, que obri altra volta banda dreta per a Olmo, té davant a Eric, que evita que progressi. Estem en el minut 34 de partit, 0-0, Tavernes Maracena.
7: Punt a punt.
4: I en el triple, Sara de Josep Puerto, que col·loca el 71-79 al marcador. Està de dolç també el capità, 71-79. Se'n va ja Puerto cap als 14 punts igualant a Mirotic, Nacho.
6: És que ha sigut el dinamitador, perquè parlàvem d'eixap dupla, però és que quan ha sumat Puerto ha sigut en aquest moment de tironet, porta 4 triples per a fer això, donar aquesta tranquil·litat a València Bàsquet i encarar ja aquest tram definitiu del partit, tot pràcticament en la butxaca.
4: Temps mort en pista para Gonzalo García.
3: I tenim gol en el partit que arranca també a les 6 i mitja, s'adelanta Las Palmas, obra de Pecholesi, minut 6, Las Palmas 1, Real Valladolid 0.
2: Groga en Castalia.
0: Sí, la primera groga que li l'ha treta Suero en este cas a Okoro. Bueno, yo diría que es colocar el llistó molt alt. De fet, José Juan Romero acaba de alçar-se a fer una escolteta en línia. Però, bueno, en fi, l'arbitratge és difícil d'entendre, Emilio.
1: És un valor que se'n va acabar fora, de més, falta al mig del canvi, però que posa el llistó molt gran i per a mi no és targeta, però, bueno, és falta, però no és targeta.
2: Hem vist
1: però,
2: com han tirat línies en la jugada del gol i la posició és correcta.
0: Sí. Sí, sí, sí. No, anava a dir que bueno, que com és a favor dels interessos del Castelló, pareix perfecte, no? Però si fora en contra dirien que no us agrada gens, no? En esta acció traure groga. Valor de nou per a Jakobsen, que ha estat clau, en ese primer gol que ja té en el seu caseller el Castelló. A atacar per la banda esquerra ve Íñigo Córdoba. Íñigo Córdoba s'entalla com a titular en el 11 de Pablo Hernández. La tira tota, valor en la banda dreta, ja ve per a Pablo Santiago, lo col·loca. El valor era boníssim, Atacaven de nou l'àrea menuda. Primer Álvaro, també Íñigo Córdoba. El valor que s'ha passejat per aquesta zona de definició. Se perd per la línia de fons. Serà valor per a l'agrupació deportiva Ceuta, per al Seporter Vallejo. Però la sensació, Emilio, és que cada volta que el Castelló col·loca el valor dins de l'àrea, ahí n'hi ha perill,
1: Sí, perquè el sistema eixe de 5-3-2, al final tens molta gent en línia, eixa línia de 5, però se queda molta gent despenxar. I llavors, per fora o per dins, jo crec que l'Estió tindrà perill, perquè, ja et dic, se queda Coné, se queda Jordi, se queda Cuqui Salazar despenxat, i hi ha molt d'espai per poder jugar i arribar.
0: Anotem també una rematada per part de Jordi Escobar, afortunadament fluïssa, que ha pogut parar sense problema Matis, i després una errada de Barri en Isida, que ha provocat el primer córner per al conjunt Cavalla. Valor que té Matis, el control n'ha segut massa bo. El perseguís precisament Jordi Escobar en la pressió, se la lleva de damunt el belga, juga en llarg, la vol guanyar Álvaro. Álvaro que fica cos, pivota, s'agarra Álvaro, s'agarra també amb el central Carlos Hernández, i això es resol en falta favorable al Castelló, camp propi al Vinegre. Pilota per al conjunt de Pablo Hernández. Superem el save la primera, recordem, en el punt a punt de Napon Ràdio. Des del 2 ja guanya el Castelló, marcat i Rasuero, assistència d'una de les novetats en el 11 del punta Álvaro García. I jugant en defensa, Agus Sierra per al Castelló. Ara espera, aixica molt, el Ceuta. Planta pràcticament la línia de 4 ara mateixa, molt a prop de la divisòria. I valor que té ja Matis, que vesteix completament de groc. Matis, que no té pressa, espera oberta a la seva dreta Sequerini, l'italià, que porta l'11 però que és defensa i que avui també s'estrena com a titular en el Castelló. Primers minuts per a l'italià. Ha contactat bé ara de nou Matis per a Jakobsen, molt de protagonisme en este arran de partit del danès, que va marcar en Leganés. Tocava de cara per Álvaro Martín, la dissada d'Álvaro Martín no és bona per a Íñigo Córdoba. I bueno, ells sobretot el que han demostrat és que els tres de dalt tenen qualitat, és a dir, que si el Castelló aconseguís neutralitzar això, el partit no pot tindre massa problemes, no?
1: Ja, intenten pressionar molt, molt fort en Coné, Kungi Zalazar i l'altre punta, però des de luego Suero sempre està sol, i si recibís a qualsevol jugador i troba a Suero, pues, cap a crear perill, no?
0: Ara traia des de la banda el Ceuta, valor que recupera de nou el Castelló, valor que ve per a Matis que té la passada molt fàcil ahí per Alberto Jiménez, alça el cap el Canari, amagava en jugar a la dreta, finalment ho fa per a Sierra que poquet a poquet va guanyant metres, s'oferís per a tocar de cara ahí Jakobsen en les botes de color taronja, tocant per dins el Castelló. Álvaro Martín un poc tratant de traure, no?, la pressió alta per part del Ceuta, que no acaba de llegir bé perquè el Castelló troba molt fàcil sempre a l'home que queda lliure, en este cas era Álvaro Martín. Baló a la dreta, baló per a Sequerini, busca la trena, la troba en Suero. Suero que torna, de nou l'italià per a Suero. Suero pegadita a la línia, uah, quina delicatessa en la meia del tacó, dissant de cara per a Pablo Santiago. Castelló Guagaraí, serà bon baló dins de l'àrea, baló per a Córdoba de primer, baló que ve a l'àrea, la busca Suero, Suero que arriba, Suero que no té espai, anem a veure què trau d'ahir Suero, Suero que la xafa. Bueno, és que Suero està... És que és increïble el moment de forma de Suero.
2: De selecció.
0: No sé si de selecció, però el gol que va fer el Leganés, Luis, sí, és una locura, sí. Impressionant com està este xic, la confiança que té, i fa mes i mig se n'anava. Fa mes i mig se n'anava, el que
2: I,
0: és el futbol.
2: I no jugava,
0: No. Mira, de nou Suero. Suero que la col·loca per a Pablo Santiago. S'ha precipitat ara Pablo Santiago. Inclús podia pegar-li de volea, n'hi ha fora de joc. N'hi ha fora de joc de Pablo Santiago. Però, Luis, el Castelló quan s'acosta a l'àrea juga de memòria.
2: És una meravella. Estem camí del 10 de la primera meitat. Guanya el Castelló per 1-0.
3: I tenim gol en l'altre partit. Empaten els pucelanos 1-1 al minut 11 entre les Palmas i el Real Valladolid.
2: 1-1 en el marcador. Quan resta per al descans en Tavernes?
5: 5 minuts, estem ja pràcticament al minut 40, quan ara ha vist Arxeta Chiqui per part del Maracena, poc abans l'ha vist Eric per part del Tavernes, i un jugador del Maracena que s'ha marxat lesionat, Nesken, ha entrat en el seu lloc, Soria, ara una falta lateral perillosa a favor del Tavernes, allí va Edu Alberal, el capità, per a Jorge serà el que pot arribar i pot rematar en l'àrea, i s'assenyala fora de xoc davant de les protestes de l'afició, però fora de xoc del davanter del Tavernes, així que jugada invalidada. I afrontem ja els últims 5 minuts d'una primera part amb més domini en possessió del baló, prou més del conjunt de Granada, però que en ocasions, en aproximacions a l'àrea rival, pues, ha estat semblant dels dos equips, buscant més transicions ràpides el conjunt de Carlos Sapiña. Jugar al Maracena en zona defensiva és Champa, qui ja ens cap amunt, no se ho pensa, buscant a Chiqui, que la baixa d'esquenes per al jugador que acaba d'eixir, per a Soria, però ahí apareix molt bé Morenet per a evitar aquesta connexió. És Javi Llario per banda dreta, connecten Jorge Seral. Jorge Seral busca a Javi Llario per aquest valor, li l'ha enviat massa avançat i és per al porter del Maracena,

0: per a Víctor, que controla el balón espeus. La pilota que ja roda i busca per a Xampa. Estem en el minut 42 de partit, el 0-0 en el marcador. Tavernes 0, Maracena 0.
1: En la nada 1-1, per tant, l'eliminatòria igualada. Un dels dos va estar en el sorteig per enfrontar-se a un equip de la primera divisió en la següent ronda de la Copa del Rei. Mentre en bàsquet tenim revisió, per què, Salva?
2: Sí, perquè havien xiulat una falta personal que semblava que era per a Guillem Vives en favor de Cameron Taylor, però està revisant-se perquè seria en tot cas de Brusino per una espècie en el moment en el que, bueno, pues encarava ja cistella Cameron Taylor.
3: Sí, és com si se colara per baix, la defensa frontal és de Guillem.
2: I dos tirs lliures per a Cameron Taylor.
3: A veure si a Brusino hi ha un poquet la deixat per darrere, li ficava la maneta, però sí, la finalització era clara, era acció de llançaments. Bueno, són dos tirs lliures per a Cameron Taylor, que també està apareguent en este tram definitiu del partit per a tindre ara el més 10. I res, pues estos 3 minuts i mig que resten.
2: Sí. 73-83, tirs lliures per a València Bàsquet. Cameron Taylor anota el primer. 73-84.
3: Vas a guanyar facilet, eh? En un partit...
2: Qui ho anava a dir, eh?
3: Que has estat per darrere, que no has trobat frescura, però t'enxufes, te connectes i...
2: Anota el segon Cameron Taylor, per tant, Casa de Montsaragossa, 73, València Bàsquet, 85.
1: 15 minuts i estem en les 7 de la vesprada. Això és la ronda informativa del Punt a Punt que comença en Castàlia.
4: En Castàlia, 12-13 de la primera part, des del minut 2 que guanya el Castelló, gol de Suero Castelló, un Ceuta 0.
1: Tavernes. Carlos.
0: Estem en el minut 40... Estem en el minut 43, així en Tavernes, continua el partit sense gols, Tavernes 0, Maracena 0.
2: 3 minuts 25 segons per a que s'acabi el partit en el Príncipe Felipe, Casa de Montsaragossa 73, València Bàsquet 85.
5: I en tercera federació, el grup sext, en 5 minuts ha remuntat el Saguntino el seu partit, estan en temps de descans, Atlètic Saguntino 2, Utiel 1, i en la resta dels partits de tercera federació d'este grup 6è, al minut 87, Baidixo 1, Atzeneta 0, al minut 44, Bunyol 0, Torrent 0, i al minut 45, a punt d'arribar al temps de descans, Ontinyent 1931 0, Villarreal C 0.
1: És el so del partit de la jornada. De la mà de Vijusa, se n'anem a Castàlia, José Luis Gual.
4: En Castàlia, camí del 14 de la primera, aplaudeix el públic de la zona de tribuna perquè veu el seu equip guanyar i mantindre de moment i de manera provisional és Jochic el lideratge en solitari en la categoria. En esta jornada número 8, de moment val el gol de Suero quan juga el Ceuta, que vol ir per la banda dreta. Bona descàrrega de Joaquim, per ahí troba el passadís obert. Arrenca tensió per ahí per la banda dreta. Era Camacho la passada dins de l'àrea. Jordi Escobar, que l'esperava, s'ha tirat de manera miraculosa. Alberto Jiménez, i evita el córner. Coné que fa lloc, juga el baló a la cor de l'àrea. Atenció, per ahí per el Ceuta. Li pegava de primer Escuc i Zalazar. Serà de nou córner, el quart per al Ceuta. A punt de complir el quart d'hora de partida. Sí, en Castàlia, Castelló 1, Ceuta 0.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Com en l'Euroliga, no? València Bàsquet perdia per quants era?
2: No eren tants, no?
3: Arribat a perdre per 18,
1: jo crec que sí.
3: Després retallar, sí.
2: No, però avui no.
1: No, avui no. Tant, però més o menys com allò, no?
3: La dinàmica és la mateixa. O sigui,
1: comencem fatal i aprega la segona part. I que canvien, Rodia?
3: No, que se connecten. Jo crec que al final estos jugadors tenen eixe instint, però jo dic que, a veure, que evidentment solventar-ho així demostra poderío i capacitat, però que de quan en quan pot ser perillós, perquè depenent del rival, consentir massa en la primera part, pues, li pot donar una tessitura molt complicada, però té la capacitat de se connecten, també és cert que jo crec que la primera part d'avui l'afrontes inclús de la banqueta, no? Per part de Xavi, d'anar donant entrada a uns i a altres, donar frescura, i al final trobes el moment de TJ Shores de Mirotic, i s'afegeix per a mi un puerto estelar també, perquè ha rebentat el partit des del triple.
2: Ataca València.
0: Descansa Tavernes.
2: Ataca València, Bàsquet ho fa en Mario Sansuperi, combinant en Álvaro Cárdenas, que troba en el cantó a Nikola Mirotić de 3. Nikola Mirotić, triple.

0: Per anar als 91 punts, Nacho, 76-91.
1: La defensa de Saragossa ara planteja una defensa zonal, no t'ofega en individual ni en esta defensa zonal, t'espera un poquet més i ara oferint ixa tranquil·litat a l'atac de València Bàsquet, pues Miró diste la enxufa des del triple.
0: Recupera Cam Taylor, va a la contra, pilota per Álvaro Cárdenas, massa llarga.
1: Però darrere estàs molt activat, la segona part, Juris, com pot ser? Pues darrere, la seriositat de València Bàsquet defensivament en la responsabilitat en el 1 contra 1.
2: Així que més 15, això està dit i beneït, el València Bàsquet superà la primera victòria en Lliga en esta temporada. En Tavernes tenim descans, Carlos Gallardo.
3: Ahí sí, tenim temps de descans, sense gol, 0-0, després d'una primera part no ha començat millor el Tavernes, ha tingut diverses ocasions, després sí que és cert que el conjunt de Granada s'ha fet més la possessió del valor, ha tingut aquest llançament que ha mirat molt de prop la creueta de la porteria defensada per Javier Pellegrí, però també es queden aquestes ocasions de Jorge Geral, de Javi Llario, principalment de Javi Llario, que ha tingut un xut creuat que per molt poc se n'ha anat fora. Així que la gent encara confiada en que avui siga un dia històric que ho han aconseguit ese pas, ese bitllet per a la Copa del Rei.
4: Punt a punt.
2: José Luis Huel, Castalia.
5: En Castalia, 10 minuts de partit, el baló finalment que la replega, era un baló en profunditat per a Álvaro García, però està molt més ràpid, més diligent ahí el porter Vallejo, baló per al Ceuta, el Castelló tracta de continuar arribant a l'àrea, de carregar-la, però el partit sembla que s'ha equilibrat, ha pegat un passet endavant el Ceuta, no, Emilio?
6: S'han ajustat les coses, bueno, crec que està sent valent, té les dues coses el Ceuta, que està sent valent molt ofensiu, d'anar a pressionar molt alt entre jugadors, i defensivament dona la sensació de que el Castelló pot fer mal, no? Però s'han ajustat i de moment ara està més igualat.
5: Sobretot se nota per esta banda dreta, no? Té menys profunditat, lògicament està jugant el Castelló en un perfil com el de Seguerini, que és un central bueno, molt clàssic, podien dir, i bueno, pues se nota, no? L'absència sobretot de Juanjo Nieto per a fer ahí el 2 per a 2 per fora en este costat en Pablo Santiago. Baló que trau des de darrere el Castelló, que continua guanyant a Marcate Suero en el minut 2 de partit. I ja de la cova Sierra col·locant en el rebel central, baló per a Barri, distribuïs Barri, baló que queda curt. Acaba recuperant el Ceuta, però li dura molt poquet perquè ha perdut Conen un mal control. El baló que torna a ser per a Álvaro Martín. Vol ficar-li una miqueta de pausa a l'ex de l'Andorra. Ahí està ja el Castelló plantat en camp contrari, però en un Ceuta que ajunta molts futbolistes per dins, no? Per evitar les passades interiors i per obligar a jugar per fora els de Pablo Hernández. Baló per a Seguerini. Tocant per a Barri, mal control de Barri. Torna a perdre la pilota el Salmantí. Baló que recupera el Ceuta i torna a perdre Coné. Apareix Suero, anem a veure qui se la queda. Suero a terra, no hi ha falta. Deixa seguir Marta Huerta de Aza. El baló finalment per al Ceuta. Ara molta disputa, molta lluita, també moltes errades en l'aspecte tècnic. Baló finalment que se'l queda Okoro, el futbolista nigerià, tocant a la dreta, vol ixir per ixe costat dret, el Ceuta, el conjunt de José Juan Romero, que està perdent 1-0.
2: Me dóna la sensació, en el punt José Luis, Emili, que el Castelló va sobrat, vol dir, que té clavat en l'idea que ja ha guanyat este partit, que tenia que marcar i que es veu tan superior al Ceuta que jo no sé si això li pot passar factura, eh?
6: Sí, pot ser que li passi, perquè s'ha marcat molt pronte i ha passat alguna vegada, aquest any no tant, però l'any passat va passar alguna vegada partits que se veu en fàcil i després se te complica. Perquè t'he dit que el Ceuta està sent valent a l'hora de buscar l'atac en aquests tres delanters i ixen a pressionar. Entonces, bueno, hi ha que donar la serietat que té el partit i matar-lo i buscar el segon i buscar el tercer. Cuidado.
5: Mira, des de l'àrea de Córdoba. Volia girar, volia fer la ruleteta, cau a terra. Diu que no hi ha res la col·legiada, valor per tant que rebutja Carlos Hernández. Moltes voltes, sobretot ho hem vist ahí en dos o tres errades de Barri, sempre no pots saltar una línia de pressió. A voltes tens que jugar en curtet i tens que tindre una miqueta més de tranquil·litat. Baló per a Pablo Santiago, juga a la dreta per a Suero, alça el cap Suero. Suero que col·loca la pilota, se'n va passada sense ninguna opció per als companys. Baló que se perd per la línia de fons, no patís evidentment el Castelló, però la lista costa una miqueta, no? Fer ixe joc que desarbola al rival. Després d'ixa eixida, com sempre, no? Sol passar últimament en els partits en tromba dels obles de Pablo Hernández. No para de corregir coses, de donar instrucció a José Juan Romero, el tècnic del Ceuta, en este minut 20 de partit així en Castalia. Traurà en curtet o falla... Bueno, quan li dona l'okei, ara sí, la col·legiada estava en revisant, no? La caiguda d'Íñigo Córdoba, entenc, des de la sala VAR. Baló finalment en el costat esquerra per al Ceuta, vol jugar en llar, baló en profunditat, no arriba Jordi Escobar, el baló queda tranquil·lament ahí per a Matis.
2: Un instant, José Luis, perquè estem ja en l'últim minut en el partit de bàsquet.
0: 40 segons i s'acaba, 82-91, 22 punts porta Jaworski, i voliu que no li tinguera mania. 22. És el màxim anotador del partit. Ataca Cameron Taylor en la

0: Pintura obrint per a Álvaro Cárdenas, el triple de Cárdenas dins, triplas de Álvaro Cárdenas.
1: Que també n'ha fet tres, en màxima efectivitat, esperant-la, que això és el que li va a dir, que altres generen i li puga arribar el baló doblat per engatillar-la. I mira,
0: furta bon... València Bàsquet, ve Harmony Brooks, no, el llançament de Cameron Taylor de tres, triple per a donar-li ja el final a este partit, al que li resten 19 segons, però triplas de Cameron Taylor, 82-97. Ni a temps mort en pista.
1: Bueno, és que València Bàsquet ha demostrat el que vol, que és que quan arriben els moments que decideixen el partit, no conformar-se, anar a per cada baló, i ara en la comoditat i en l'electrònic apretava a tota la pista per a rescatar aquesta pilota, el triple de Cárdenas i el següent en la recuperació de Brooks, el triple frontal de Cameron Taylor.
0: En bueno, 10 segons, Taylor, triple i assistència.
1: Taylor també ha fet una bona segona part, la primera un poquet...
0: Estic content perquè el tinc en el supermanager, vale, i me farà punts.
1: I llavors qui no el tens, no?
0: Sí.
1: També?
0: També.
1: Per tindre mania, quan t'interessa sí que l'agafes,
0: És que el tenia mania...
1: Ai, bandido.
0: No, perquè sabia que anava a fer-me els punts. I dic, aquesta xorrada té que estar en el meu equip.
1: És un especialista, és un...
2: Escolta, i este tens molts per què?
1: No, jo el demana a Saragossa per a plantejar una jugada que li pugui servir un altre dia, però tal com estan els seus jugadors, després de l'atropellament que li ha fet València Bàsquet, més val que t'empatges cap al vestidor i neteixes el cap del jugador, no? Però s'estan veient superats, ara frena un poc l'entrenador de Saragossa, planteja l'última jugada, però bueno, molts recursos de València Bàsquet, parlàvem de la parella d'aixa dupla, TJ Shorts més Mirotic, però s'han afegit Cameron Taylor, el mateix Puerto des del triple, i Cárdenas, que marcàvem que tenia que aparèixer, que tenia que tornar, i en tres tirs de balons doblats pues, l'han xufat, i aportació més que interessant.
2: Clara.
3: En el temps de descompte, en el 95 concretament, en tercera federació del grup sex, li ha marcat la Xeneta l'empat a un. Encara no ha acabat el partit, però ha sentat molt mal en l'afició de la Vall, que com bé tu dius, mira, ara mateix acaba de pitar el final del partit, Vall d'Uixó 1, Xeneta 1.
2: 1-1 és marcador definitiu en el partit de la UD. Última possessió en el partit de València Bàsquet.
0: 9 segons si s'acaba, la té Guillem Vives, defensa Cameron Taylor, 82-97, Guillem Vives al cantó per al de sempre, llavors que de 3 no entra, el rebot espera València Bàsquet i se acaba el partit en el Príncipe Felipe, se acaba la segona jornada de la Lliga ACB en victòria per a València Bàsquet, 82-97, es retroba en guanyar i en les victòries València Bàsquet en Lliga, avui partidàs de TJ Shorts, de Mirotic i de Puerto, 82-97, victòria taronja en Lliga.
2: Què tal, Brooks?
0: Esperant-lo.
1: Ja, sí. És que avui era igual era un dels partits que podia aparèixer, però com no sap esperar-la, que moltes vegades necessita l'acaparar...
0: punts, 4 rebots, 4 assistències.
1: Sí, però apareixerà. Luis ho ha dit i jo crec que també estic en aquesta convicció, que és un jugador que va aparèixer, però avui ja suma també a 3 factors que no tenies altres dies. València és que ha demostrat repertori i se retroba la victòria en Lliga ACB, però crec que li dona molta continuïtat al que havies plasmat en Eurolliga... I això sí que dona garanties, no? Garanties de, en quant a xoc, en quant a sentiment dels jugadors que tens, i que poquet a poquet els que ja sabem que són els focos anotadors apareixen altres jugadors en aquesta parcel·la per a ser contundents en este tram final, este més 15 que demostra el poderío que tens.
0: En esta victòria València Bàsquet es col·loca 6è en la taula classificatòria, una victòria, una derrota, de moment en aquestes dues jornades, resten per jugar a les 7 de la vesprada, tant Baskonia Girona com UCAM Múrcia Barça.
2: Així que esperarem a la conclusió de la jornada, la setmana vinent dia Eurolliga, no?
0: La setmana que ve n'hi ha de tot, Luis, la setmana que ve València Bàsquet, que s'enfronta a Apoel Tel Aviv, i en això en Eurolliga, i en Lliga davant el Barça en casa del Barça.
2: Sí, que serà diumenge de...
0: Diumenge, 11, correcte, a les 7 de la vesprada.
2: Abans del València, no?
0: I el dia 8, que si no tinc jo mal calculat, és dijous, no? El dia 8.
3: Sí,
0: a les 8 i mitja.
2: Així que, estes seran les properes cites, tots elles en el punt a punt de Apunt Ràdio. Una bona rodilla.
1: Vinga, adeu.
2: Salva, gràcies.
1: Adeu.
3: Tenim gol en segona divisió en la Lliga Hypermouse en esta jornada avui. Remunta el Valladolid, torna a marcar 15 minuts després. Ponseu ha sigut l'autor del gol. Primer temps, minut 26. Las Palmas 1, Real Valladolid 2.
4: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: ¿A que relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das.

0: Del 31 de octubre al 8 de noviembre vuelve Un Metro Cuadrado contra la Basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO BirdLife.
1: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5.
3: En el punto a punto en Apunt Ràdio, en el partido de la jornada, si estem en Castalia, cabida el 27 de la primera, está guanyant des de minutos a Marc Atzuero, desde el área menuda, el 1-0, que de moment continua ahí en el marcador, pero el Ceuta que pega passeig cap endavant, ho intenta, encara que per la pilota va lo que recupera, però n'hi havia falta, diu la col·legiada Marta Huerta de Aza, que continua sense convèncer absolutament a ningú, ni als de casa, ni als de fora. Afortunadament, fins ara no ha tingut cap protagonisme en el que estàs en el partit, un partit que pintava molt bé després de l'1-0, però que està fent-se espesset i que per moment sembla una competició entre Conell Barri a veure qui perd més balons, Emilio.
4: Sí, ha anat ajustant José Juan Romero coses i l'equip ha perdut un poquet el control, molts passes fallats, molts controls també fallats. Cuidado.
3: Ara intentava la passada en llarg Álvaro Martín, però l'altre Álvaro García no ha controlat i per tant rebutja el Ceuta. Què dius?
4: Entre el que ha ajustat l'entrenador del Ceuta i que no està l'equip fi a nivell de mig centros, a nivell de manejar el valor, pues ha perdut un poquet el control i està el partit entre, bueno, pèrdues i no està passant res.
3: Sí, perquè ells tracten també de pressionar bé la pèrdua i ahir s'ajunten molta gent en la mitja punta. Està Barri, me dona la sensació, jugant més de pivot i una altura diferent Álvaro Martín. I això segurament també té alguna relació, no?, en la quantitat de pèrdues que ha tingut ahir el migcampista salmantí, que està sent, d'altra banda, un dels més destacats en este inici de temporada en el Castelló. Va a traure la pilota el Ceuta, encara en camp propi, davant mateix de la banqueta del seu tècnic de Romero. Juguen llarg, que era, en este cas, el futbolista Daniel Mas, a rebutjar la defensa del Castelló, a lo que ve retrucada no per a Sienra, Sienra que s'anima, Sienra que la col·loca, Mas allarga, sense ninguna oportunitat, perquè no ha controlat i se valo de cap manera Íñigo Córdoba, que li alça el dit pulgar al seu company dient que això és una idea bona, però que n'ha que tindre una miqueta més de precisió. Serà, per tant, treta de porteria de nou per a Guillermo Vallejo, el porter del Ceuta, que vestís de color rosa en el dia d'avui així en Castalia.
4: Possiblement un poc de calma, no? Jo crec que l'equip està volent arribar molt pront a la porteria i està acostumbrat a manejar un poc més el valor i buscar-ho no tan ràpid la porteria, per això està fallant els passes i arribar tan ràpid a porteria que no està... El camp ha plogut molt, però està bé, no hi ha problema del camp, no?
3: Bueno, pues la té Jacobsen, que ha sigut molt important en la intervenció en ese primer gol i únic fins ara del Castelló en esa zancada que té el danès, ja va marcar a Leganés i avui de moment participant en ese 1-0. Baló per a Íñigo Córdoba, que ara se col·loca com si fora defensa B3, un baló complicat per a Suero, que perd la pilota. Atenció, baló que recupera Jordi Escobar, la col·loca a l'espai, baló per al Cuqui, Cuqui Zalazar, que s'ador, perd la pilota, recupera de nou després de la pèrdua al Castelló, baló per a Suero, Castalla que anima, que diu aneu, aneu cap a pan. Baló per a Pablo Santiago en la banda dreta, fa la conducció, se'n ve cap a dins, toca de cara per a Barri, se va ajuntant el Castelló, baló de nou per a Jacobsen, li vol pegar Jacobsen, ell sol contra el món, acaba perdent, no hi ha falta, baló que recupera de nou el Ceutas, anada i tornada continua, perquè el Castelló és vertical, ja ho sabem, i no està temporitzant massa en el dia d'avui, tot i l'1-0 en el marcador i que no acaba d'estar especialment fi en l'entrega, no?
4: Sí, per això dic jo que Jacobsen podia parar-se un poquet i buscar passes, però bueno, tot el món busca la direcció directa a porteria sense molts passes i al final ha millorat a nivell defensiu el Ceuta i sobretot a nivell per dins, no? Per fora, si no està Íñigo i Pablo Santiago que puguen ajudar, l'equip a vegades abusa de massa de buscar pel centre.
3: A través des de la banda costa dret, de nou l'agrupació deportiva Ceuta mitjançant cap a dorsal número 4, se pren el seu temps, així no hi ha conteo, dic jo. Ara sí, que la posa en marxa allà cap a buscant a Jordi Escobar, rep l'espenta d'Alberto Jiménez, això és futbol, diu la col·legiada, baló que acaba en peus de Cuqui Zalazar, perill, bon canvi, orientació a la banda esquerra, baló per a Coné, en el pique de l'àrea Coné, la volia col·locar ahí a l'esquena de la defensa, ha retrucat Alberto Jiménez, torna a ser la pilota per a Coné, l'ex del Castelló, Coné que amaga Sequerini, Sequerini que aguanta, rep l'ajuda ahí de Suero, baló de Coné al segon pal, cabotecha, crec que ha segut de nou Jordi Escobar, acabant la jugada, no, Camacho. Ha sigut Camacho l'home que ha cabotejat ahí en el segon pal. Però bueno, poquet a poquet estan animant-se ells.
4: Sí, jo crec que ells estan sent valents a nivell ofensiu.
5: No, no està malament el partit del Ceuta, eh?
4: No, en ganes d'anar a buscar-lo. Jo crec que li falta a l'equip pues, tindre el baló més, fer córrer al Ceuta, no tindre tanta pressa en arribar a la porteria i arribar a l'ocasió. Perquè, a més, el Castelló té una qualitat que se maneja molt els jugadors de posició i això fa molt de mal a l'equip contrari perquè sempre troben a l'home lliure, no? Avui volen massa... arribar, ese primer gol, lo que diem al principi, Lluís, a vegades t'ajuda i a vegades te fa mal, no? En este cas, sí. Ha fet un poc de mal. No?
5: Li ha costat. Estem en el 31 de la primera meitat en Castalia, 1-0, està guanyant el Castelló, que tornaria a ser el líder de la primera divisió, líder en primera, líder en segona federació, vaja, en este Club Esportiu Castelló. En Copa del Rei, que falta per a que comence la segona meitat en Tavernes, Carlos Gallardo.
6: Mira, pues ara, justament ara, arranca la segona part, acaba de xiular l'àrbitre i continuen els mateixos 11 jugadors del Tavernes que han iniciat, bueno, iniciat el partit, no, perquè s'ha marxat lesionat Jesús Prats i ha entrat Marc Gómez en la primera part, és a dir, que estan jugant Javier Pellegrí en porteria, Brines, Jordi Melo, Moreneta, Aaron Acevedo en defensa, Eric, Marc Gómez, Edu Alberola i Javier en el mig del camp, Miguel Moreno i Jorge Seral. Dal porten 20 segons de xoc, continua el 0-0 entre el Tavernes i el Maracena.
5: Empat a 0 al marcador, empat a 1 en la nada, així que la eliminatòria estaria igualada. Pregunta per ignorància, hi hauria pròrroga o no, Carlos?
6: Sí, mira, quan vaig preguntar ara mateix si en directiu m'ha dit que hi ha pròrroga, sí. Pròrroga i penals, així sí. Que esperem que no arribar, però se pot fer a so llarg.
5: Hi haurà pròrroga i penals si continua l'empat.
6: Correcte.
5: Clar. Així que empat a 0 en el marcador. 7 de la vesprada, 4 minuts, tornem a Castalia.
3: Pues en Castalia ha cuinat i Soletes una fantàstica jugada d'atac Íñigo Córdoba. Que llàstima que no ha arribat Jacobsen a rematar en el primer pal, però ens ha tret una miqueta de l'avorriment en estos últims minuts. L'acció individual de l'ex del Burgos. Baló que ara recupera en defensa el Castelló, premia al públic el treball en la pressió després de la pèrdua dels homes de Pablo Hernández. Baló finalment per Álvaro Martín. Álvaro Martín que s'embolica davant del Cuqui Zalazar a punt de pedre, afortunadament. Ha tret la puntera esquerra per a jugar per a Sierra. Sierra que se planta ja en el rol central, ahí frena i diu, bueno, què fem? Li la dona a Barri. Barri a la seva dreta, mal control de Sequerini. Ja dic jo que portem la vespradeta. N'hi ha que fer el segon, eh? Això no està ni molt més ventilat i n'hi ha que tornar a entrar en combustió. Perquè alguns sembla que està costant-los. Va a traure de nou des de la banda el Ceuta, que evidentment, ben aquestes coses, s'anima encara més. Jugarà des del costat esquerra, encara en camp propi. José Joaquín Matos, el lateral esquerra que volia jugar en Coné, es queixa d'un col Coné. Marta Huerta de Aza diu, primer que no ho ha vist i després xula la falta. És que no hi ha ningú content, eh? Protesta Romero, protesta Pablo, i és que és normal.
4: Jo crec que protesta Pablo perquè veu que el quart àrbitre és el que pita la falta i Coné se queda en terra. Ha tardat molt en pitar-la i no sé si és el quart, però això protesta de Pablo.
5: Com es complica el partit, esta àrbitra no està preparada per
4: això. Normalment se li van els partits, sí. No sap controlar els partits i el que li passa. No? Mm.
3: I són accions de futbol, Lluís, vull dir, tampoc és necessari que hagi sigut futbolista professional, no?, per a saber diferenciar una acció de futbol d'una falta de veres, no?, feta en mala o bona fe, no?, com era esta, però bueno, en fi, que li donen oportunitats i al final jo crec que d'ací uns anys Lluís acabarà pitant bé.
5: Sí, home,
3: la repetició sí, al final fa mestres, eh?
5: Però escolta, no? Que no és perquè siga Omeodora, eh?
3: No.
5: És nivell arbitral.
3: Si juguem a tot el món igual.
5: Això
3: claro
5: és.
3: Que sí.
5: Nivell arbitral, punt final. No estem parlant de més coses. Clara.
7: I en voleibol, el pavelló Nou Molés de València ara mateix està disputant-se el partit pel tercer i quart lloc del Trofeu Ciutat de València. Màxima igualtat entre el Cisneros i el Servigrup Benidorm. 2 sets a 2. Així que tot està decidint-se en este cinquè i definitiu set.
5: En quan concloga la gran final entre el Guaguas i el Leleman Conqueridor València. I a fora de joc en l'acció d'atac del Ceuta. Així que continua l'1-0, falten 10 minuts per al descans. Segona meitat, tots amb el Tavernes, Carlos Gallardo.
6: Ho intentava Eri per banda esquerra, però ixe baló finalment l'ha tocat un jugador del Maracena, estreta de banda per al conjunt de Carlos Sapiña. Ara ho intenta d'Alberola, recupera una altra volta Eri, que busca la porteria. Continua Eri davant un jugador, això es falta, i diu l'àrbitre que no. Però ahí ha aparegut Maldo per a ficar la cama davant Eri, que intentava entrar en l'àrea rival. Abans dir que Aaron Acevedo, el lateral dretà, està un poquet tocadet, ha sigut ahí atès fa uns minuts. De moment pot continuar, esperem que no siga una altra eixida del terreny de xoc per lesió. De moment continua Acevedo en el terreny de xoc. Ara el baló és per al porter del Maracena, per a Víctor, que connecta en banda esquerra per a Sabaca. a Orimés cap a l'esquerra i Sebaló se n'ha anat per la banda. Així és, així que va ser esfèric per al Tavernes. És precisament Acevedo, el jugador que fa no res. Estava estès sobre el terreny de xoc i pareixia que tenia dubtes per a continuar o no. Finalment ja ha fet esa treta de banda. Ara lluita entre dos jugadors, entre Marc Gómez i el futbolista Almaracena. Una discussió ahí, demana calma el árbitre. Baló cap amunt del Tavernes, buscant a Jorge Seral, que baix el baló en el pit, però busca el seu company i s'esferi, li pegau a Eric. Pareix que li fan falta, diu l'àrbitre que no. Recupera una altra volta el Tavernes, Jorge Seral per a Eric. Ahí té un jugador, Maldo, el del Maracena, que va arribar abans i arriba per a rebutjar i s'esferi, que estem en el minut 4 i 30 segons de la segona part. Tavernes 0, Maracena 0.
5: Tornem al partit de la jornada de la mà de Indústries Bijusa en s'espera Castàlia.
3: 36 minuts i mig de la primera part així en Castàlia. El 1-0 que continua en el marcador, recordem, val el gol de Irra Suero. Castelló, Ceuta 0, el partit de la jornada en Bijusa.
8: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Bueno, pues continuem en Castàlia, recta final de la primera, 1-0, en directe el punt a punt, en Apunt Ràdio, el baló passat al segon pal, la volia Pablo Santiago, ha treballat també sense baló Daniel Mas, el baló que se perd per la línia de banda serà pilota per al Castelló. És molt cridaner que encara no hem tret un córner, Emilio.
4: Sí, i és molt cridaner la quantitat de passes que se fan malament i lo que s'està robant al mig centre, no? Jo crec que s'està abusant massa de perdre balons i d'intentar jugar per dins, no? I ahir el Ceuta està robant molt. Crec que al jugar en 5 per fora tens la possibilitat de fer 2 contra 1. El que passa que avui tens l'italià que no puja molt i des de luego Iñigo està sol en eixa banda esquerra, però hi ha que obrir moltes vegades a banda i buscar una altra manera d'entrar a la porteria, perquè ells estan robant molt bé per el centre, no?
3: Bueno, pues juga Barri per al Castelló, 38 de partit, 1-0. La pilota per a Sierra, ara sí que acumula molta gent en les rodalies de l'àrea del Ceuta, el conjunt albinegre que dirigís Pablo Hernández, baló per a Barri, mal control de Barri, nova pèrdua. Trau la pelota en llarg el Ceuta, corre Jordi Escobar a molestar Alberto Jiménez, que arriba abans al baló i que el juga de cara per a Matis. Tenim que anotar ahí una contra molt perillosa, que ha tingut el Ceuta en acabalcada de nou per la dreta per part de Camacho, que ha acabat afortunadament una centrada molt molleta, facilona per a Matis, però la buscava en el primer pal Jordi Escobar, eh? Ha d'anar en contra en aquestes pèrdues, perquè al final, si te arriben en molta superioritat numèrica, te poden generar l'empat, eh? Baló per a Barri, toca Barri per Álvaro Martín. Este en Sequerini. Sequerini que juga per Álvaro Martín, Alberto Jiménez. Tornem a perdre la pilota. Encara que la regala de nou Daniel Mas. Torna a recuperar el propi Alberto Jiménez. Vol filtrar el baló. Baló per a Álvaro. Se la deixa curta. Torna a recuperar el Ceuta. És una continuïtat, eh? De Rades. Ve queda curt el control. Ve queda curta la passada. I ara de nou Camacho percutint per la banda dreta. El 1-1 de Camacho. Se'n vol anar ahí. Ho fa molt fàcil de Íñigo Córdoba. La passada al segon pal. Més mal que no hi ha hagut ningú que poguera rematar, estava esperant Cuqui Zalazar, el baló que ve solter, de nou per a Coné. Coné que la penja, rebutja, crec que ha estat Alberto Jiménez que demanava la falta i comença a col·leccionar situacions de perill el Ceuta, eh? I ara demanen targeta per a el futbolista Okoro, entén la col·legiada que no hi ha res per la caiguda de Jacobsen quan buscava el 1 per a 1 pràcticament només en un altre defensor del Ceuta. Com ho has vist, Emilio?
4: Jo crec que no el toca i no es falta, no? Però una sensació, igual el toca i, però crec que es vara i cau, eh? No? Però bueno, si arriba a tocar es falta i pot ser inclús Rocha, eh?
3: Bueno, Rocha hi havia un central molt a prop, eh?
4: Molt lluny, però bueno, pues groga per lo menos, però me dona la sensació que es vara i se n'anava sol i si el toca es falta des del gol i targeta.
3: També en Castell el públic és conscient, no?, de que hi ha que condicionar a la col·legiada, que tampoc és molt complicat d'altra banda. Baló precisament per a Coro, que perd la pilota, torna a recuperar el Castellà, anem a veure, bon moment per a fer el segon. Abans d'anar-se en el test de descans, 40 de partit, 1-0, corre Jacobsen, la col·loca en la frontal, baló per a Sierra, és Álvaro Martín en Suero que es falló, que ha tocat el baló mínimament el jugador del Ceuta, però encara continua-se en la pilota del Castellà, baló per a Barri maniobrant des de l'àrea, xira Barri que torna a perdre la pilota i comet falta. Ha tocat Lleument en el braç, però ha tirat d'ofici el jugador del Ceuta. El públic està enfadat, però a voltes n'hi ha que jugar més fàcil.
5: Però és falta.
4: Haurà que ajustar coses, jo crec.
3: Sí, sí, sí.
4: Sí, sí, és falta. Jo crec que haurà que ajustar coses en la mitja part, perquè de logo l'equip està perdent molts balons. Cuidado en eixa banda dreta, Camacho està fent molt de mal per eixa banda dreta, perquè al final el Castelló només té Íñigo, que quan Puche té tota la banda esquerra para ell, i cada vegada que ha arribat Camacho per eixa banda dreta ha tingut ja oportunitats de donar bon dos passes de quasi gol.
5: Així que 5 per al descans, continua guanyant el Club Esportiu Castelló per

0: Un gol a zero.
1: I en segona federació, el grup tercer, tenim males notícies. Marca el Cieza, minut 54, Orihuela 0, Cieza 1. I els altres partits que tenim en tercera federació, el grup sext en...

0: Juga per banda esquerra, busca Castillo, un dels jugadors més perillosos entre Castillo i Flavin. Són els més perillosos per part del conjunt andalús, que continua la tònica de la primera part. Té molt més la pilota el conjunt de Seco, el Maracena. Atenció, que envia un malo a l'àrea, però afortunadament ahí no arriba el rematador del Maracena. I és esfèric Brines el rebutja, buscant ràpidament ja Eric per banda esquerra, però ese valor se li escapa per la banda, com deia. Té molt més la pilota el conjunt andalús, toca i toca l'esfèric. De moment no ha tingut cap ocasió clara en esta segona part, i el Taverna és molt ordenat i buscar les seves opcions. Un Tavernes que abans comentàvem que tenia complicacions físiques, Aaron Acevedo, finalment ha tingut que marxar-se el terreny de xoc, ha sigut Artur en el seu lloc. I és que estava en quadre pràcticament ja en el partit d'anada el Tavernes, amb 13 jugadors només del primer equip, amb molts juvenils, i avui sí que ha recuperat a 2-3 futbolistes, però m'ha dit que molt, molt justets. Atenció, de cara a Castillo, es fica a l'àrea, busca el segon pal, ahí un rematador del Maracena que afortunadament no ha arribat, i ara Eric vol ir a la contra. El Tavernes continua aproximant-se, continua Eric, però apareix un jugador del Maracena. Estem en el minut 11, continua el 0-0 entre el Tavernes i el Maracena.
1: Castalia.
2: Pues en Castalia continua el 1-0, continua Bañan, el que seguiria sent líder en esta jornada, però sense oferir-se dubtes, la seva millor versió. Moltes pèrdues, més del que és costum, i en atac jo crec que massa contactes i està faltant una miqueta de mobilitat que era molt habitual, no?, estos anteriors partits en els homes de Pablo Hernández. Veurem si ara, quan arribem al descans, rectifica i canvia alguna peça el tècnic castellonenc. El baló ara mateix en poder de Roman Matis, jugant en curtet. Ha tingut, per cert, fa només uns segons, una altra opció de contracolp el Ceuta, una molt bona passada a l'espai del Cuqui Zalazar per a Jordi Escobar, que s'ha topetat en la bona acció defensiva d'Alberto Jiménez, però que ha sigut una més, una possibilitat ahí per als homes de
1: José Juan Romero. Castelló, el balanç defensiu del Castelló és brutal, era un 5-1.
2: Sí. Les retors ha sigut molt importants, i Alberto, que és molt difícil de superar. Baló per a Pablo Santiago, li pega Pablo. El baló que se n'ha rebutjat. No, sembla que no, no ha tocat en ningú. A la dreta ve la porta de Vallejo, serà per tant treta de porteria. I ara ja comença a haver moviment en la banqueta del Ceuta, pensant ja en el segon acte. Tres homes de la banqueta de José Juan Romero comencen a fer l'activació. Mentre dan el porter Guillermo Vallejo, es diu a la resta de compàs que se'n vagin cap amunt. Anima Castalia, últim minut d'esta primera part, 44, en directe en el punt a punt de Napon Ràdio. Ara colpeja ja en la cama dreta Vallejo, la pilota que vola, busca la zona defensiva albinegra. Ahí amagava en botar a Perisa pilota Alberto Jiménez, que li fa el bloqueig a Jordi Escobar. Acaba rebutjant-se Querini. La pilota per a Ocoro, torna a tocar per dalt Íñigo Córdoba. Bon partit, diria que dels millors del Castelló en esta primera part. Íñigo Córdoba, que torna a rebutjar el 1-1 entre el central Carlos Hernández y Álvaro. El guanya en esta ocasió el futbolista de l'agrupació deportiva Ceuta. I ara Vallejo no sé què estava pensant, però tampoc està... per a fer vaselines en 1-0 palmant el seu equip. La pilota que la trau ràpidament des de la banda al Castelló. Baló per a Jacobsen. Tot això en el costat esquerra de l'atac del conjunt albinegre. Baló darrere per a Sierra. Sierra que la xafa, toca per dispara Barri. Repetís passada. Sierra, tercer home. Baló pegadita a la línia de cal per a Íñigo Córdoba. Dobla i rep la pilota Jacobsen. Jacobsen que gira, li vol fer el lío ahí al central del Ceuta, en este cas capa, se'n vol anar Jacobsen. Jacobsen que gira, Jacobsen que la col·loca dins de l'àrea, toca de cap el central de nou, Carlos Hernández. No arriba Vallejo a la primera, la segona sí. Hi ha hagut nervis i tensió en l'àrea del Ceuta, però finalment l'ha agafada en les mans. Quan coneixem ja, Luis, el temps ha afegit un minutet, algo menys queda ja en este primer acte així en Castalia. Quan Vallejo l'envia de nou fora, sense opcions per a Camacho, serà la treta des de la banda per a Agus Sierra. I m'imagino que hi haurà que aprofitar el temps de descans per part dels dos entrenadors. Alguna coseta hi ha que retocar per part de Pablo Hernández també, segurament. Baló per a Sierra, perquè el partit no està tancat, ni molt menys, en este 1-0. Haurà el argentí que se pren el seu temps. Ara la va col·locar en Jerk, el baló que busca la posició de Jacobsen, ha tocat de cap el danès. El baló que rebutja compot ahí en el mig era Joaquín. Baló de nou per al Castelló, baló per a Suero, tira el tackling des de baix el central i diu la col·legiada que no hi ha temps per a més. Jugadors cap a vestidor, s'acaba la primera part així en Castalia. Val el gol de Suero per al Castelló, 1-0.
1: Quin minut travessa el partit en Tavernes?
0: Estem en els 14 minuts de la segona part. Hi ha que dir que s'ha produït una altra substitució per lesió. Javi Llario s'ha marxat al terreny de xoc i ha entrat Luis Pérez, un juvenil. És a dir, que ha agotat totes les substitucions ja Carlos Sapiña en el Tavernes. Estem en el minut 15 de la segona part en este Tavernes 0, Maracena 0.
3: I tenim novetats també entre la federació al grup 6, perquè marca el tercer, el Saguntino, minut 62, Saguntino 3, Utiel 1. En els altres dos partits que estan en xoc, minut 51, Buñol 0, Torrent 1, minut 60 Ontinyent 1931-0, Villarreal C-0. I en segona federació, el grup tercer, al minut 59,

0: Orihuela 0, Cieza 1. I a l'altre partit de la Lliga Hypermotion, que està a punt d'arribar al temps de descompte, en el 45-3, Las Palmas 1, Real Valladolid 2.
1: 1-2, està guanyant l'equip Pucerà en el seu encontre. Punta a punta, punt ràdio, obrim la comunicació amb la ciutat esportiva de Paterna en el partit del femení en esta jornada en la Lliga F, on tenim en marxa el Barcelona 1, Real Madrid 0. València, Real Societat, es veuen les cares. Els dos últims de la taula de la classificació, Paterna, Álvaro Molina, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de la Punta a Punt des de l'Antonio Puigades. En apenes 10 minuts, el València femení té un partit molt important davant la Real Societat. Ja ho estaves comentant. L'equip de Miquel Crespo no ha aconseguit cap punt. Són 5 derrotes en 5 partits i davant tindrà el conjunt xuriurdin, que amb 2 punts tampoc ha guanyat encara. Per tant, en contra de total necessitat, jugadores en vestidors a punt de sortir a la gespa en esta sexta jornada de la Lliga F entre el València i la Real Societat.
1: Accions?
2: Sí, alineacions ja les tenim per part del València femení. En la porteria juga Alice, la línia de 5 per a Sara Tamarit, Lena, Nazaret, Saez i Pauleta, la capitana. Per davant, Carol, Gemma Climent i Rebeca. En punta, Lucía Moral i Marta Mascarell. Per part de la Real Societat, juguen porteria Julia Rula, la línia de 4 per a Camino, Aparicio, Claudia, Florentino i Moraza. Per davant, Paula Fernández, Ainhoa i Egi Guren. Bandes per a Ainhoa Marín i Cecilia Marcos, i en punta com a referència Eiza Aguirre.
3: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
0: I anem a recordar-li als nostres oients que si volen dir-nos una opinió sobre algun dels nostres partits que estem en directe, volen comentar alguna jugada o simplement es volen saludar, no? Pues que tenen una línia oberta, la 611-38-73-17. Repetim, 611-38-73-17. I ahí ens poden deixar en missatges d'àudio, de text, del que siga. Ens encantaria sentir-los, però si no, que ens escriguen. I també que tenen les nostres xarxes socials per a enviar-nos a un privat, un comentari, el que vull, que tant a Instagram com en Twitter.
1: Descansen Castalia, 1-0 està guanyant el Castelló. Entrem en l'hora de la veritat, Copa del Rei en Tavernes de la Valldigna.
4: Ara té el baló, ahí lluitava Edu Alberola per recuperar l'esferi per al Tavernes, però és la pilota per al Maracena, el gran dominador del baló en esta segona part. Samu per a Champa en zona defensiva, obre a banda dreta per a Maldo, i ara, claro, els serveis jugadors que estan en la Calfant preparant el Tavernes han deixat de fer-ho, perquè ara sí que tindria ocasió de fer una altra substitució Carlos Apiña, però si ja tens de pròrroga, però durant els pròxims 30 minuts ja no podrà fer cap substitució. Ara juga el conjunt andalús, obre des menetja d'esquerra dreta la pilota, el baló per a Maldo, el capità, que se ho pensa, tranquil, veu la millor opció, que és Falín, el dorsal 10, li la torna a Maldo, ordenat el Tavernes, buscant alguna opció en transició ràpida, buscar la porteria defensada per Víctor. Atenció per Falín, que avança per el mig, cau i l'àrbitre senyala falta, i va ser a uns 3-4 metres de la línia gran de l'àrea, molt centrada, així que oportunitat per a un baló parat, per una acció a baló parat per al conjunt de l'entrenador Seco del Maracena, un Maracena que en deien que arribava a ir a la Comunitat Valenciana i feia nit en Gandia per afrontar esta eliminatòria davant del Tavernes. Ara es prepara, ahí està Falin al costat, un altre jugador preparat per a llançar, i els futbolistes del Tavernes fent-hi sa barrera, la gent expectant. Més de 1.000 persones que s'han donat cita avui així en el municipal de Tavernes, en ixe sòmnico per... Es prepara també, estic observant el dorsal 6, a Sabaca, Falin, preparats per al llançament. Pareix, crec que se va a ser Falin, que és l'últim que ha tocat la pilota. I mentre l'àrbitre, ficant ordre en aquesta barrera del Tavernes de 4 jugadors, ahí també observe a Javier Pelegrí, un dels juvenils, un dels jugadors formats en la Unió Esportiva Tavernes, i que avui formen part d'aquest equip que busca el bitllet de Copa. Ahí es prepara entre Falin i Nesken. Aquests dos jugadors estan al costat de la pilota, preparats per a llançar. A punt d'arribar a l'equador d'esta segona part, en el minut de neu, el llançament i el baló que ha pegat en el... No sé si l'ha parat el porter, l'ha parat. No sé si l'ha parat Javier Pelegrí, que ha estirat el braç o ha sigut el pal. Sí, l'ha tocat Javier Pelegrí, bona parada, estreta de cantó per al Maracena, que ara sí que està aproximant-se massa per ell sobre la porteria de Javier Pelegrí. Es prepara Neskens per a llançar ese baló de treta de cantó per al conjunt andalús. Ahí se aproxima Flavin, per llança el baló al primer pal, rebutja la defensa del Tavernes. Estem en el minut 20 de la segona part. Tavernes 0, Maracena 0.
1: Continua l'empat a 0 en el marcador.
0: I tenim un gol del líder en tercera federació al grup 6 perquè s'adelanta el Villarreal C al minut 67, on tinguem 1931-0, Villarreal C 1. Altre dels dos partits que està en xoc també han passat coses perquè ha fallat un penal ara mateix el Buñol al minut 57, Buñol 0, Torrent 1, i al minut 68, Atlètic Saguntino 3, Utiel 1. Recordem que també està jugant-se en segona federació al grup tercer el partit entre el Orihuela 0, Cieza 1 al minut 65, i que arriba el temps de descans l'altre partit en la Lliga Hypermotion, Las Palmas 1, Valladolid 2.
1: Emili Sierte, Castalia, quan un equip no juga bé i guanya, és que és gran.
5: Sí. A veure si esta segona part millora la cosa, però no m'ha agradat la primera part. Lo millor el començament, i els dos primers minuts, i després l'equip ha anat a, bueno, fent errades, no ha estat a gust. L'ajustament del Celta a poc ha complicat molt la vida, i crec que hi ha hagut dos o tres tiros a porteria, només, quan un equip que xuta molt a porteria i arriba molt a porteria. Però sobretot per a mi jo crec que ha abusat massa de jugar per dins, jugar poquet per fora, i normalment també és superior a la majoria d'equipos per la gent, per la quantitat de gent que té al centre del camp, i avui no està sent superior ni aquest mig del camp, no? Aquest barri Álvaro, pensava jo que en l'ajuda de Suero podia ser superior, però ja et dic que crec que el seu t'ha ajustat millor, i ha tingut alguna opció de l'empat, ha tingut dos o tres opcions, dos o tres arribades en perill, i des de luego pues tenim que millorar coses i modificar alguna cosa, però la qualitat de l'equip que té avui, molts passes ruïns, molts controls també ruïns, no crec que l'excusa sigui el camp i l'aigua que hi ha hagut estos dies, però hi ha que millorar la segona part per a fer el segon i que el Ceuta no se trobi tan còmodo com ha sigut els últims 20 minuts, no?
1: No sé si és significatiu o no, però l'estadística diu corners per al Castelló 0, per al Ceuta 4.
5: Sí. Sí, quan és al contrari, i és les estadístiques a nivell d'arribades, de tirs, de corners, el Castelló sempre va per davant de la majoria d'equipos, però és significatiu, des de luego, que l'equip no ha arribat en claritat. A mi la baixa també de Camarà, davant, Álvaro està lluitant molt, però bueno, tampoc m'està agradant molt en aquesta posició per a poder aguantar balons i jugar de cara, no sé. Crec que entre un poquet el mig del camp, el punta i jugar poquet per fora també, no poder pujar un lateral dret per fer dos contra un, en fi, són moltes coses, no és una cosa concreta, però l'equip té que millorar la segona part.
1: A Camarà el critiquem molt, però jo al meu equip.
5: Sí, perquè a més arriba, lluita, trau faltes...
1: I de tant en tant te fa un gol, o sigui que...
5: Sí. En fi. Últimament està fent moltes coses bé, i els gols que ha fet últimament ha sigut regalats, que li han donat, ja has fet-lo tu, regala'l, però sí. Està fent un treball molt bo fora dels gols.
1: Molt bé, en uns segons tornem per a la segona meitat a l'estadi de Castalia, tot a punt per a que comence el partit de futbol femení en Paterna. Repassem el Álvaro Molina, les alineacions.
2: Per part del València femení, mentre està fent-se la foto protocolària, Miquel Crespo, que juga amb Alice en porteria, la línia de cimpera, Sara Tamarit, Lena Pérez, Nazaret, Saez i Pauleta, per davant, Gemma Climent, Rebeca i Carol Marín, i dalt, Lucía Moral i Maria Mascarell. Per part de la Reial Societat, amb Gorka Álvarez en la banqueta, juga amb Julia Arrula en la porteria, la línia de 4 per a Camino, Aparicio, Claudia Florentino i Moraza, per davant, Paula, Ainhoa i Incha, banda dreta, Ainhoa Marín, banda esquerra Cecília Marcos i en punta Eiza Aguirre.
0: I tenim males notícies perquè en segona federació el grup tercer arriba al segon del Cieza al minut 69, Orihuela 0, Cieza 2. I en tercera federació al grup sext segueixen els tres partits en xoc, minut 72, Saguntino 3, Utiel 2, minut 61, Buñol 0, Torrent 1, minut 71, Ontinyent 1931 0, Villarreal C 1.
1: Recorden que han empatat a un el Vall d'Uxó i l'Atzeneta. Tornem a la Copa del Rei. Aplega l'hora de la veritat. Qui marque quasi segur guanya, Carlos?
4: Ah, sí, és, però el moment d'estar en aquesta partida decisiva, ara mateix passa poques coses en les àrees, però qui marca aquest gol ja pot ser definitiu, perquè ja quedarà poc per a que arribi la final del partit. Ara escoltem ahí l'afició del Taveres, que intenta animar un poc els seus jugadors, perquè en els últims minuts està patint, eh? Està tinguent molt la pilota el Maracena, està aproximant-se poc ja el Tavernes sobre la porteria de Víctor, i ara mateix un jugador estès sobre el terreny de xoc, que pareix a recuperar-se del conjunt rival, i es prepara ja Artur, que ha eixit en substitució d'Acevedo en la segona part per a ficar la pilota en xoc per al conjunt de Carlos Apiña. I s'anima més gent per a donar-li aquest suport al seu equip, al seu Tavernes, per a que avui pugui obtindre el bitllet de Copa. Ahí baló a l'àrea d'Artur, la lluita de Jorge Seral, apareix de Alberola, que intenta fer-se el baló, diu l'àrbitre, que ha espentat el futbolista, el Maracena, i sinó que va ser falta en zona defensiva per al conjunt andalús. Quan estem en ara mateix a l'Equador, minut 25-26 de la segona part, i continua l'encontre sense gols, el Tavernes, que busca fer realitat el seu somni de jugar davant un equip de primera divisió.
1: 0-0 en el marcador, 1-1 en la nada, tot queda equilibrat, va començar el partit en Paterna.
2: Comença ja a rodar la pilota en Paterna de l'Antonio Puchades, el València, que vestit de blanc, amb eixa samarreta habitual, la Reial Societat, amb la seua segona equipació vestit de roig, primers segons del partit, València 0, Reial Societat 0.
1: Recorden que València Bàsquet ha guanyat el seu partit en Saragossa, 82-97, i que suma d'esta forma la seua primera victòria en el campionat. Què està passant, José Luis Gual, en este temps de descans en Castalia?
6: Pues que estem veient com estan els suplents d'un i de l'altre equip ahí jugant en el balonet. No veig jo pinta de que ningú vaig a eixir, almenys els que estan en el terreny de xoc no estan fent ningú tipus d'activació especial. I bueno, pues la gent de moment tranquil·la, el seu equip està guanyant i estan gaudint ahí de la musiqueta de la Kiss Camp, no? Que està funcionant així en castellà.
0: Vos vos enfoquen, no?
6: Sí, no se besen.
1: Emilio i José Luis, ¿hau eixit en la Kiss Camp?
6: No. De totes formes, si m'ho flita, ja te dic jo que no m'ho passem, eh? M'ho volem molt, però no fins a aquest punt, eh, Emilio?
7: Sí, sí. No.
0: José Luis, hem de dir que...
7: Salva no sé si sabrà el que és la Kiss Camp. Salva, que...
0: Salva sí que se sap el que és la Kiss Camp, perquè si coneix el rapero Ixe, clar que coneix la Kiss Camp. Volia dir-vos que tenim alguns missatges a través de les nostres xarxes socials per a vosaltres. Ja sabeu que sempre vos comenten i vos pregunten coses. I, de fet, diuen, Wala, on estan les fitxes? ¿Y qué preferís, fiches o puro?
6: Primer fiches y después puro, ya que yo voy completo. Fiches, si es que no hem tret un córner. Hem xutat tres voltes a porteria, cinc el Ceuta. Ganes n'enyan, eh? I crec que estan carregades per ahí. O sigui que quan l'equip dona peu, fitxes a saco.
1: No, ja vindrà. Sí.
7: La segona part també, hi haurà moltes vegades.
0: Després també hi ha algun comentari per a Emilio que diu, estic d'acord en tu, no m'acaba d'agradar del tot el Castelló, però l'important és que anem guanyant. Altre que ens diu, feu la porra final, aposteu, es marcarà més d'un gol?
7: 3-0, jo dic.
1: Sí, home, sí. Més d'un gol, clar que sí. Més de dos ja no ho sé,
7: sí.
1: Més d'un...
7: Sí. Jo dic 3.
1: Jo crec que sí.
0: I anem a recordar que si volen enviar-nos un missatge o una pregunta o el que siga, tenen les nostres xarxes socials per a escriure-nos i també tenen el nostre WhatsApp, 611-38-73-17.
1: Qui està jugant millor en Tavernes?
4: Pues ara mateix el xoc molt parat en els últims minuts, en una altra interrupció, però un jugador que està seguint atès ara del Tavernes, el porter, Javier Pelegrí, en esa acció que ara, en un jugador del Maracena, i altra volta el baró parat i ahí observe a Carlos Apiña, molt enfadat, parlant-li amb el línier, per esa falta, també aprofitant del entrenador Seco del Maracena donant indicacions als seus jugadors, però pràcticament és que en els últims minuts no està passant res en el terreny de xoc, ja se nota que hi ha molta tensió, eh? Saben els futbolistes, els jugadors, qualsevol errada ara pot ser pues fatal per als seus interessos, i sinó que ja se nota els nervis, la tensió, i a més és que el Tavernes és un equip molt jove, eh? Sí, ara pràcticament la meitat de l'equip són juvenils.
1: És l'hora de la veritat, és l'últim quart d'hora, 0-0 en el marcador, així que no sé si començar a pensar en la pròrroga o no. Com comença el partit per al València femení?
2: La primera ocasió que ha sigut per al conjunt Xuri Urdín des de la frontal i Zaguirre, i se remata entre pals, l'ha hagut de traure Alice, així que la primera ocasió l'apuntem per al conjunt visitant, que és qui està manejant la pilota en estos primers minuts. Minut ja 3 d'encontre, València 0, Reial Societat 0.
1: Domini total per part de l'equip basc en este inici d'encontre. Ixen els jugadors per a la segona meitat en Castalia.
6: Sí, tenim ja l'11 del Castelló sense canvis, els mateixos estan fent ahí el típic calentament, no? Explosiu per a entrar ja en calor de cara a lo que té que ser l'inici de la segona part. També està ja la tripleta arbitral, esperant únicament la compareixença.

0: El 11 del Ceuta. I bueno, fins que no aparegui, no començarà la segona part. Per cert, Luis, tenim la dada d'assistència. 12.908 espectadors avui a Castalia.
1: Que Salva m'ha escrit i m'ha dit que se les sap totes. La Kiss Cam, la Dance Cam, la Emoji Cam, totes se les sap.
0: Molt bé, així no m'agrada, que repassi en casa, eh? Ara quan ha acabat el bàsquet, ara a casa a repassar, Salva.
2: Vamos a por la segunda parte.
0: Bueno, pues así seguim, a la espera de que isquen. Ara sí, veig asomar per ahí per les escaletes a Jordi Escobar, encapçalant els 11 del Ceuta.
1: Però bueno, sí,
0: la musiqueta que no pare, eh? Així estem animats, eh? A nivell de futbol no massa avui, però estem guanyant, Emilio. I, en fi, que no pare la festa, eh? Un dia té que vindre el Ximo Valle, així també, eh?
3: Exacte. A la gent, un poquet que li dones, mira, en seguida reacciona. Espero que l'equip, la segona part, li doni un poquet més de xispa i com sempre, Castalia s'encengui en flama, no?
1: Bueno, pues és molt bona hora de futbol, a les 6 i mitja.
0: Sí, sí, sí, molt bona, sí. I en diumenge s'hi agrada molt, Clara. La veritat és que ara que fiquen horaris un poc estranys, així a Castalia sempre agrada diumenge 5-6 de la vesprada, com a molt tard. Sobretot ara aquí vindrà l'horari d'hivern. I anotem el canvi, eh? Ha entrat el dorsal número 10 del Ceuta, que és Marino, i s'ha quedat Okoro. Així que, ahí està el canvi que introduís. Estava amonestat, eh? Okoro, crec que era l'únic. I va començar, comença ja la segona part. També n'he xacuc i Zalazar per a que ja arranque el segon acte. Així en Castalia, 1-0, recordem, ho estem contant en el punt a punt en Apunt Ràdio, és el partit de la jornada. Ha pegat en Llar Vallejo per a Jordi Escobar, guanya i se duele de nou Alberto Jiménez per al Castelló, la pelota torna a ser per a Deix, valo per al Cuqui Zalazar, vol filtrar la pilota, el valo era bo, eh? Encara que reacciona, ha fet ahí mig sprint, eh? No volia fer l'esprint sencer de Sequerini. Quina és la nota que li poses en el seu debut, Emilio?
3: Molt correcte, ha estat en defensa molt bé, ha intentat pujar poquet, però en defensa està molt, molt serio i molt ben posat. De moment, notable, jo crec que està correcte en el primer partit que està jugant el titular, no?
0: Pues va a traure en curte el Castellón quan Jordi Escobar no estiga dins de l'àrea. Es queixava d'això Alberto Jiménez, ara ja toca en curte per a Matis, que de manera ahí molt gràfica, gestual, li demanava a Barri que s'acostara, ara sí, rep el salmantí, toca per dins, bona eixida del Castelló Aranzuero, Suero jugant a l'esquerra, li han fet falta i dura, eh? Esta sí que és de targeta. I esta no la trau!
3: Sí, a més d'esquena, sense intenció de jugar el baló i va parar el joc i va fer-li mal a Suero.
4: Entrada molt dura, efectivament. Primer minut de la segona meitat, Castelló 1, Ceuta 0. En futbol femení, per què minut estem en Paterna?
5: Minut 6 de la primera part, una treta de cantonada a la Reial Societat, que continua dominant l'encontre, de moment 0-0.
4: Alguna novetat en el partit de Copa Tavernes?
6: Falta perillosa, que per a el Maracena l'ha protagonitzat una molt bona acció Castillo, el dorsal 20, un dels millors futbolistes, en Flavin, el dorsal 10 del Maracena, i sí que va tindre esta oportunitat el conjunt andalús quan estem en el minut 78 d'encontre i en el tram final d'esta eliminatòria, d'este partit tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Ahí es prepara el futbolista del Maracena en un baló que està en el cantó esquerre d'atac del Maracena, va llançar esa falta lateral, es prepara Soria per a llançar-la. Ahí el árbitre que està ordenant un poc la barrera, observant que tots, que no hi ha escaspentes en esa zona de l'àrea, i ahí es prepara el futbolista del Maracena quan estem a punt d'arribar als últims 10 minuts d'estos 90. No sabem si hi haurà pròrroga. Es prepara ahí el futbolista del Maracena, anem a veure si llança. Ja l'àrbitre està observant l'àrea, ahí que passa. A veure si ja xiula ja. Ahí va el futbolista del Maracena per a llançar. Toca el llançament de la barrera. El rebuig que li toca un futbolista del Maracena, però rebutja el Tavernes. Estem en el minut 34 ja de la segona part amb el Tavernes 0, Maracena 0.
7: Punt a punt.
0: Bueno, pues en Castalia són 2-3 de la segona part. I trau la pilota des de darrere el Castelló. Tinc jo una qüestió, Emilio, per al nostre comentarista. Ha canviat alguna cosa a nivell posicional en el Castelló o en el Ceuta? Seguís tot igual?
3: Tot igual. Le veig molt, molt més tranquil en l'eixida al Castelló, que sempre té bones eixides, i la intenció sí que veig a millor de mantindre més el valor i no perdre'l tan fàcil com el perdia la primera part. És l'únic que veig aixina de moment. Falta i el bord de l'àrea.
0: Falta i groga, eh? Falta i groga a Carlos Hernández. En esa conducció que havia fet Adam Jacobsen, que quan agafa la pilota, ni se carril especialment, se'n va cap avant en molta decisió. I no va groga, l'altre jugador amonestat ja no està en el terreny de xoc, és Okoro. Però sí que tindrà que fer front a tot el que resta de partit en una amonestació el central, Carlos Hernández.
3: Que és el màxim golejador de l'equip, l'ex del Lens, en 4 gols, un jugador molt perillós en atac, sobretot en joc aeri. i porta 4 gols.

0: en la categoría, un dels màxims golejadors.
1: L'altre dia n'hi va fer dos dels tres que li va fer el Ceuta a la Real, que van servir, evidentment, per a sumar la primera victòria en Lliga. I ojo, si tenim les fitxes, tirem-les, eh? Perquè ara sí que hi ha una falta molt perillosa per al Castelló. Ahí estem, a veure si arriba el segon. En directe, en el punt a punt, en el punt ràdio, 3 de la segona. La pilota que està parada en perpendicular, pel dret de la porta que defensa Vallejo. Al costat del baló, Pablo Santiago també suena, anem a veure, Pablo Santiago, que li pega baló a la mà, que ha rebutjat de punx. El porter Vallejo s'ha quedat a mitjan camí, eh? De centrada bona o intentar ficar en perill a Vallejo.
0: Ni directa ni centrada, al final molt fàcil per al porter, en vez d'agafar-la a despejar, però molt mal tirar la falta, sí.
1: Bueno, pues ara lluitant ahí en banda, de nou a terra Cone, com li agrada Cone, eh? Tirar-se a terra, ficar cos i guanyar la pilota, que és el que ha fet finalment el Costa Marfilenc. Baló ja en defensa per a Carlos Hernández. Carlos Hernández que juga a la seva dreta, la pilota espera Capa, el pressiona Jacobsen, toca Capa a la seva dreta, palo de Camacho, un dels millors també del Ceuta en la primera part, Camacho que la busca a l'espai, ahí està ben plantat el Sienra que se la queda, ja juga el Castelló, palo per a Barri, Barri ara en dos tocs, toca per a Matis, ui, ui, ui, perill, perill, perill, menys mal que ha pressionat Barri perquè estava fora de la porteria Matis, palo per a Escobar, Escobar, demane mà, però no hi ha mà, eh? Ha tocat en el cap Sequerini, eh? El tenim davant nostre, la mà no ha aparegut per a res. Per què bufes, Emilio?
0: No, perquè el gest és de poder en la mà, però possiblement en el cap, però el gest des de logo pareix, per això protestant els jugadors del Celta que podia ser la mà, però bueno,
2: revisarà el VAR l'acció, segur.
0: Sí, però la que s'està liant en un passe atrás, en Matis fora de la porteria, i ara ve l'acció esta que pot ser penal, bueno.
1: Ah, i bueno, afortunadament sí. El jugador que rep la pilota, Luis, en el mig del sí. Camp no fa el que va fer Suero Leganés, eh? Sí. No és Suero.
2: Així tenim la repetició i la toca en el cap, però dona la sensació de que abans podria col·locar-la, però retira bé el braç abans, magnífic, eh? El central del Castelló. 5 minuts, 1-0. Mentre en Paterna millora el Mestalla o no, Álvaro?
3: Ja no és que millore, sinó que acaba de tindre una ocasió claríssima Nazaret, la central del València, la centrada de Pauleta des de banda esquerra i entrava totalment sola la central, era pràcticament gol o gol, arribava un poc forçada, se li n'ha anat per molt poquet, ocasió la primera claríssima per al València, minut 11 en la Ciutat Esportiva, 0-0.
4: I acaba de finalitzar el pavelló Nou Moles de València, el partit pel tercer i quart lloc en vòlei del trofeu Ciutat de València, el Cisneros s'ha imposat al Servigrup Benidorm per 3-2 en un duel molt igualat que s'ha decidit en el cinquè i definitiu set. Per tant, Cisneros acaba tercer i Benidorm quart.
2: En un instant començarà la gran final. Mentre en Tavernes, ui, ui, ui, queden ungles en la graderia o no?
5: Pues no sé jo, però a més és que hi ha hagut polèmica perquè hi ha hagut un centre lateral d'Edu Albero a la punta, ha estat rival de Miguel Moreno que ha caigut sobre el terreny de xoc i reclamava que li havien agafat la camiseta, l'espenta i l'agarró ha existit. Ara ja l'àrbitre ha considerat que aquesta intensitat o aquest agarró no ha sigut suficient per a xiular penal, però així te pots imaginar la gent molt enfadada en l'arbitratge per no xiular aquest penal. I poc després la treta de Cantola ha tingut Marc Gómez, el juvenil, que ha rematat en aquest centre des de la treta de Cantó en el punt de penal. El seu remat de cap s'ha anat fora, però per molt, molt poc. Ara està protagonitzant els millors minuts el Tavernes. Ho torna a intentar. Anem a veure si està la bona. Brines avança per banda esquerra. I apareix un futbolista del Maracena que li talla el camí, que buscava la porteria rival. Ara la té en zona defensiva. És Artur, juga per a Morenet, juga al Tavernes, busca el gol que li dona i ese bitllet tan volgut per a la Copa. Volem la Copa en el Tavernes. Atenció, Eric avança. Eric fica el baló en l'àrea i se remada i se centre que podia arribar Jorge Seral, però rebutja la defensa. El Maracena, ara el Tavernes va en tot en busca d'ese bitllet coper. Estem en el minut 39 de la segona part. Continua l'encontre sense gols este Tavernes-Maracena.
4: I tenim gol en tercera federació al grup 6 en esta jornada 5. Empat a l'Ontinyent 1931 el partit davant el Villarreal C. Segon temps, minut 85. Ontinyent 1931, Villarreal
1: gol C. Gol del Ceuta.
2: Meriscut.
1: Gol del Ceuta. Gol de Jordi Escobar. Acaba de marcar Jordi Escobar una acció a baló parat, el córner per al Ceuta. Ha tocat un home en el primer pal, no ha pogut veure qui era, però ha puntejat en molta idea el segon pal i ahí lliure de marca plaer Jordi Escobar que la tira cap a dins. Estava apretant el Ceuta, anava a dir, està el Castelló jugant en foc i mira tu que acaba de cremar-se. Ha empatat el Ceuta, ha marcat Jordi Escobar, jugador que m'apuntava Gomis, criat en la pedrera del València. Pues bueno, Escobar que empata, comença un altre partit. Vuit de la segona, Castelló 1, Ceuta 1.
2: Què ha passat, Emili?
0: Bueno, pues estava mereixent, eh? Ha tingut dos jugades antes del córner, ja en opcions de remat i ara en el córner un baló tocat en el primer pal, que el segon pal sempre hi ha algú i ha fet el gol, però crec que merescut, eh? Jo crec que mereixia ja el Ceuta aquest empat, però perquè ha tornat a insistir el Ceuta en aquestes cabalgades, sobretot en banda dreta de Camacho, i insistir en buscar la porteria. El Castelló no està trobant la fórmula i crec que n'hi ha que buscar solucions, a millor en jugadors de frescura, jugadors diferents i una altra idea, però des de luego ha merescut el Ceuta l'empat.
2: Que a aquestes altures de la vida continuï funcionant l'estratègia en aquest tipus de córner, tret al primer pal, pentinat, i en el segon pal remata plaer. Que això, que és tan vell com el menjar, encara continuï funcionant, Emili, en el futbol, és tremendo.
0: Sí, és el clàssic, que una toca en el primer pal, té que hi haurà algú al segon per respectar-la, i així n'ha sigut. I Jordi, pues, és un jugador que té vol, no molt en la categoria, però sempre fa els seus golets i és un jugador de qualitat i ha estat molt bé en el segon pal.
2: Pues ara
1: ja arranca Cone i groga per a Jiménez, groga per a Alberto. Estas grogues molt clar i van tots a protestar, no sé què, és jugador del Ceuta, perquè més que groga no pot ser, evidentment, hi ha molta gent ahí. Però bueno, groga per Alberto Jiménez i bueno, anem a veure com reposa tot això, perquè ha vingut el gol del Ceuta. Jo estava fixant-me que estava parlant Pablo Hernández en el seu segon, Sergi Ripollès. M'imagino que pensant què fer ara en els pròxims minuts a nivell de canvis. 1-1 en Castalia, 10 minuts de la segona part.
2: 10 de la segona, el Castelló que acaba de veure com el Ceuta empata el partit. Quant li resta al temps reglamentari en tavernes, Carlos?
5: Estem en el 86 i mig, ara ho intentava Eric una altra volta per aquesta banda esquerra, però ha arribat abans el porter del Maracena a agafar aquesta pilota, Víctor. Estem ja arribant a punt a 15 segons d'arribar al minut 87 en el marcador. Taverne 0, Maracena 0.
2: Futbol femení en Álvaro Molina.
3: En una bona acció assajada de la Reial Societat en una treta de cantonada que ha acabat rematant la lateral Camino. Ha estat a punt d'encentar i de trobar porteria. Li està costant ara molt al València sortir des del seu camp. Són ja 16 minuts de la primera part. No hi ha gols. València 0, Reial Societat 0.
4: On sí que n'hi ha gols és en segona federació al grup tercer, perquè marca el tercer el Cieza, minut 86. Orihuela 0, Cieza 3. I els altres partits que tenim en xoc en tercera federació al grup 6, a punt de finalitzar en el minut 90, Saguntino 3, Utiel 2, minut 78, Bunyol 0, Torrent 1, minut 89, Ontinyent 1931, 1, Villarreal C 1, i en l'altre partit que tenim en xoc de la Lliga Hypermotion, minut 53, Las Palmas 1, Valladolid 2.
2: Este es el show del partido de la jornada en el Punta Punta Punt Radio, Castalia, José Luis Gual.
1: En Castalia, en el partit de la jornada, estem en la segona part, ha empatat el Ceuta per a posar les coses complicades als de Pablo Hernández. 11 minuts de la segona part, Castelló 1, Ceuta 1, el partit de la jornada en el punt a punt en Vijosa.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Bueno, pues la lluita en Castalia, el Ceuta que s'anima, que veu la possibilitat inclús de poder-se endur els tres punts. I ara triangula en banda dreta l'autor del gol, Jordi Escobar, que volia jugar en qualitat. Li treu la pilota Álvaro Martí, mal opera Jacobsen, arrenca el danès pel carril central. Jacobsen, un home del Ceuta a terra, Jacobsen que la gira, s'equivoca. Jacobsen troba de nou el rebuig i ara s'equivoca en la entrega final. El valor que se perd per la línia de fons serà treta de porteria per al Ceuta, treta de porteria per al seu porter, per a Vallejo. Tenim gol
4: en la Lliga Hypermotion. En l'altre partit, empat a Las Palmas, obra de Elias Romero, minut 55, Las Palmas 2, Valladolid 2.
1: Pues Las Palmas d'ací poquet vindrà també per ací, per Castalia. De moment, la següent jornada juga al Castelló diumenge a les 2 de la vesprada a Andorra. Però n'hi ha que tractar de guanyar el partit d'avui i continuar com a líders en solitari. Colpeja Vallejo, temps n'hi ha. No sé si n'hi ha que canviar alguna cosa, Emilio.
0: Home, jo canviaria. Ja de principi m'agradaria que posaré una defensa de 4 per a poder eixir i treure el valor millor. Posant a Lucas, per exemple, i n'hi ha possibilitats en la banqueta de fer alguna cosa. Avui no tantes, però crec que n'hi ha que modificar coses. I per a mi la defensa de 4 podia complicar-li més la eixida al Ceuta, que no tingui tan fàcil aquesta pressió que està fent.
1: Ara vol Isir, ara sí, ho està fent bé el Castelló, pocs contactes, així és més fàcil Isir de la pressió que planteja el Ceuta en este segon acte. Crec que en la primera part han pecat, no?, de tindre massa la pilota, de quedar...

0: quedar-se-la en massa ocasions i això ha provocat que poguera recuperar moltes pilotes el conjunt del Ceuta. Baló per a Suero, bola per a Suero, bola a prop de l'àrea, trau la defensa, torna a ser ixe baló per a Pablo Santiago, toca de cara per a l'italià, per a Seguerini, Seguerini per dins, per a Barri, Barri de primeres al peu, baló per a Jacobsen, Jacobsen, Íñigo Córdoba, costat esquerra, Córdoba que la posa, Duta Vallejo, i el baló que finalment el trauen entre dos homes del Ceuta, però ixa era boníssima. Quan juguen a poquets tocs és molt difícil de defensar aquest equip, eh?
1: Sí, li fa falta l'equip tindre una ocasió i que la gent se torni a posar en el partit, però no pot ser que sigui tot defendre, defendre i perdre. Jo crec que estava molt ben jugada l'acció esta i el segon pal Álvaro ha arribat, però molt tard o molt pront, no sé, però el valor li ha passat per dalt.
0: I amb el 1-1, recordem que ha tingut una altra opció semblant capa en la passada dins de l'àrea, que afortunadament no ha topetat rematador, eh? Baló per el Castelló, torna a recuperar Pablo Santiago, diu Marta Huerta de Aza que això falta. Se tornen bochos els jugadors del Castelló dient que això era simplement futbol. És que és Álvaro Martín, però serà pilota parada per al conjunt Caballa. Ahí en els tres quarts de camp, la pilota orientava al costat esquerrà. Estem en directe en el punt a punt, en a punt ràdio. Quan no guanyes, passe el temps rapidíssim. Bola, quart d'hora ja ve la segona part. 1-1.
2: 1-1 en el marcador. En Tavernes, quan resta per al 90?
3: Estem en el 46 ja de la segona part, ja estem sobre el temps afegit i s'han afegit 4. Ara mateix ha tingut una bona ocasió, un centre d'Eric i un remat de Jordi Meló que ha anat fora per poc. Ara ho torna a intentar el Tavernes, la juga Edu Alberola. I si és ara, i si arriba el gol ara en el temps afegit,
2: I
3: si arriba el gol ara,
4: bon
3: i si sí, anem a intentar-ho. Ahí Brines, Brines continua per banda, esquerra, per ahí apareix un futbolista, el Maracena, i li talla el camí, però va ser treta de banda ja sobre el 47 de la segona part. Ahí sí, té que arribar ara. Amunt Rochet, ahí ho intenta. És Miguel Moreno, està a la frontal de l'àrea, dona la volta. Té diversos jugadors davant del Tavernes. Passa per a Marc Gómez, Marc Gómez la torna a Edu Alberola. Per a l'opera esquerra, per a Brines. Té que ficar el baló per ese costat. I apareix un futbolista, el Maracena, i se li acaba el camp al futbolista. El Tavernes va ser treta de porteria per al porter Víctor. I ara mateix, xula, mira, xula ja. Pensava que eren 4, però van a ser finalment 3, és que ha afegit l'àrbitre. Així que final, els 90 minuts, ara se n'anirem al temps de pròrroga.
2: Així que tindrem pròrroga en esta eliminatòria de la Copa del Rei.
4: I tenim gol remuntat del líder del Villarreal C en la tercera federació, al grup 6 minut 90, on tinguent un Villarreal C2, i recordem que hi ha dos partits més de la categoria en xoc, també a punt d'acabar el Saguntino 3, Utiel 2, i en el minut 83, Buñol 0, Torrent 1, i també en el temps de descompte ja en segona federació al grup tercer, l'Orihuela 0, Cieza 3.
2: Minut en Paterna, Álvaro.
5: Minut 21, el domini és total de la Real Societat. Encara no hi ha gols, València 0, Real Societat 0.
2: Estem per a perdre igual.
0: Bueno, esperen que no, esperen que no. S'està ara, és el moment del Ceuta, però de moment no està aconseguint generar aquest problema definitiu per al Castelló, que prepara doble canvi, eh? Un és Lucas Alcázar i l'altre no ha pogut veure, ara ho confirmem, crec que és Antonio Gala, l'italià. Baló, mentretant, que està circulant i, per tant, tenen que jugar els homes de Pablo Hernández. No se pot deixar passar ni un segon. Baló per Álvaro Martín. Álvaro Martín tocant a la seva dreta, la té Seguerini, replega de nou el Ceuta, perquè el baló venia al costat dret, toca Pablo Santiago de primeres, esperava el baló en llarg per a buscar la profunditat, però Seguerini preferís tocar de nou en centrals, en este cas en Sienra. Sienra jugant per a Suero, té que aparèixer Suero de nou, és important, ell és el que té sempre la idea, la última passada, baló per a Córdoba, Córdoba a l'eslàlon, se planta en la frontal, toca per a Barri, el baló que ha tocat en un home del Ceuta serà treta de banda per al Castelló, que apreta, vol almenys tindre el control del partit, que de moment li està costant tindre'l, i ara s'han demanat el doble canvi per part del Castelló. Se'n va dorsal número 11, Seguerini, entrarà Lucas Alcázar.
5: Gol de la Real Societat.
2: Ahí el tenim.
5: Arriba el primer, quina jugada de la Real Societat, espectacular, que acaba finalitzant Eizaguirre amb la cama esquerra, no pot arribar Alice, o torna a repetir, quina jugada grupal increïble de la Real. A la València, que li està costant molt en este inici, arriba el primer en Antonio Puchades, arriba el primer de la Real. Minut 23, València 0, Real Societat 1.
2: Era com si estigueren jugant en conos, eh?
5: Des d'ací dalt és impressionant. Sí, estan tot el rato, està una jugadora soles, i clar, tu veus la classificació que només tenen dos punts i dius, com pot ser que tinguin només dos punts i com juguen? És increïble el golaç que acaben de fer, i el València, com estem comentant, li està pesant molt el tindre només 0 punts, no haver guanyat, no haver empatat, està pesant-li molt.
2: Camí del 6 de 6, de la sexta derrota consecutiva per al València en el seu retorn a la Lliga F.
4: I en segona federació acaba el partit entre l'Orihuela i el Cieza. Ha hagut un gol en l'últim minut, han afegit

0: 5. El resultat final ha sigut Orihuela 0, Cieza 4. Recordem que ja s'ha jugat tota aquesta jornada este cap de setmana, amb els resultats: Deportiva Minera 2, La Nucía 0, València Mestalla 3, Penya Deportiva 2, Castellonense 3, Reial Múrcia B 0, Atlètic Balears 2, Poblense 1, Intercity 1, Yeclano 1, Mallorca B 0, Alcoyano 1.
1: Triple empat al capdavant de la classificació d'este grup 3 de segona federació. Castelló B, Castellonense i La Nucía, tots tres amb 12 punts en la taula de la classificació. En 5 minuts arribarem a les 8 de la vesprada. Això és el Punt a Punt de Punt Ràdio. Preparats per a viure la pròrroga en la Copa del Rei en Tavernes. El València femení, que ja perd 0-1. La sorpresa està en Castalia, perquè el Castelló no pot amb el cuer.
2: Però està posant una marxeta més, acaba de tindre ahí una canonada Jacobsen, que ha rebutjat de Vallejo, ha quedat solta la pilota, però l'han allunyada ràpidament els centrals. Doble canvi que la comentem, perquè ataca per la banda esquerra Lucas Alcázar. Lucas Alcázar, que s'agarra clarament pel jugador del Ceuta, Cuqui Zalazar. Això en la primera part segur groga, ara no. Les coses de Huerta de Aza, però serà falta per al Castelló. Van a ser 20 de la segona, falta allunyana, que jugarà en curt, entenc, Diego Barrio. Falla per a Agus Sienra. Bueno, està clar que continuen escoltant el Punt a Punt de la banqueta del Castelló. Emilio, defensa de 4-4-2-3-1. Quan ara ve el Ceuta, espera, ara me contés. Balón de Jordi Escobar. Ui, l'autopassada de Jordi Escobar per ell. En el área Escobar. Escobar que li pega. La trau en la cama Matis. Ha tingut el 1-2 Escobar. Que qualitat este xic, eh?
3: Sí, és un jugador de molta qualitat i que, bueno, en la categoria ja ha fet els seus gols i, bueno, sempre és un jugador important, eh? M'agrada de dir que m'agradava el canvi per tornar a defensar eixa de 4 i fer el 4-2-3-1 un poquet més. Cuidado en Suero.
2: Suero la col·loca dins de l'àrea, pivoteja bé Álvaro García, balón que ve per a Barri. Barri la col·loca Lucas, la centrada de Lucas, pega l'esquena d'un jugador del Ceuta, mira, va ser córner, va ser córner i va ser el moment en el Punt a Punt de Napunt Ràdio de buscar de nou la sort de tirar les nostres fitxetes. Així que estem en directe, que som el partit de la jornada. Anem a demanar-li fortuna també en esta acció. Balón parat per al Castelló, la va col·locar Pablo Santiago a la dreta de la porta, que defensa Vallejo. El partit està empatat, 20 de la segona. Castelló 1, Ceuta 1. Anima el públic albinegre, vol que el seu equip continuï com a líder en solitari. Marca la jugada Pablo Santiago, alça cap amunt el seu braç esquerra, molta gent dins de l'àrea, va pegar-li cama dreta la pilota, que vola molt tancada, i saps de Vallejo, que l'ha agafada bé per dalt. Valor, per tant, per al Ceuta. Per tant, quedem que posicionalment el Castelló jugarà en un 1-4-2-3-1, no, Emilio?
3: Sí, i m'agrada tornar a defensar i ser de 4, Lucas és el més lateral, i per una costat Pablo Santiago passarà a ser el lateral.
4: Comença a prorrogar.
3: I tindrem a Suero i a Gala ahí per a recibir per dins i ajudar els dos mig centres, no? I Jacobsen estarà més fix en una banda, no? Jo crec que m'agrada més, m'agrada més.
2: Bueno. Bé, Jacobsen precisament, Jacobsen dins de l'àrea, Jacobsen que li pega al travesser! Ai. Al travesser! Al travesser amb Jacobsen! Ha tingut el danès el 2-1, el valor al travesser i se'n va a banda. Ha canviat la temperatura de Castalia, això és un altre partit, el Castelló vol guanyar.
1: A veure si ho aconseguís. La victòria encara té 20 minuts per davant. Comença la pròrroga en Tavernes.
5: Així és, la tindre que ser la èpica, el Tavernes, on puga obtindre el seu primer bitllet per a la Copa del Rei, per a aquest enfrontament davant un equip de primera divisió. Continuen els mateixos 11 futbolistes que han finalitzat els 90 minuts de xoc. Ara la té Marc Gómez en el mig del camp. El Tavernes juga buscant en banda dreta a Lluís, que pot agafar-li l'esquena a Samu. La lluita per aquest esfèric es va perdre per la línia de fons. Va ser valor per al porter Víctor. La agenda animant en aquest moment de finalització dels 90 minuts i l'inici de la pròrroga animava en cantis als seus jugadors que formaven un roglet per afrontar esta pròrroga, on segur que sí, el Tavernes aconseguirà i se bitllet per a la Copa. Estem en el minut 1 i 22 segons de la pròrroga, 0-0 entre el Tavernes i el Maracena.
0: I ara mateix està en xoc també al pavelló de Nou Moles, la gran final del trofeu Ciutat de València de voleibol entre l'Eleman Conqueridor València i el Guaguas. El conjunt valencià ha començat amb bon peu i s'ha adjudicat este primer set. Ara mateix està en marxa el segon parcial, amb l'Eleman buscant ampliar i ser avantatge davant el conjunt canari. Recordem que l'Eleman arriba a esta final després de superar per 3-0 al Cisneros, mentre que el Guaguas havia derrotat també per 3-0 al Servigrup Benidorm.
1: Minut i marcador en Paterra.
6: Minut 28 de la primera part, València 0, Reial Societat 1.
1: Castalia.
2: Pues en Castalia demana canvi el Ceuta. Se'n va Coné del terreny de xoc, aplaudit per Castalia, ex albinegre, futbolista que és un gran xaval, i bueno, el públic que li ho reconeix, ha jugat bé, la veritat, en el dia d'avui, i entra en el seu lloc el dorsal

0: Al 19 de la agrupación deportiva Ceuta, en este caso Sevikian. Gente que será un cambio simplemente de perfil, que van a continuar en el Mateis Dibuix. Y per tant, la notem, valor que colpecha ya cap amunt, Vallejo, así en Castalia. David, del 25 de la segona part, empata 1, recordem que empatate Jordi Escobar per al Castelló, un Ceuta 1. La pilota és de Diego Barri, Diego Barri en el rebre central, vol obrir a la dreta, valor complicat però que finalment controla Pablo Santiago. Toca de cara per Alberto Jiménez, Pablo Santiago està jugant de lateral en esta reubicació que ha fet Pablo Hernández en el doble canvi. La pilota és de Sierra, Sierra jugant per a Lucas, Lucas per dins, Lucas que ve en conducció, toca en Barri, Barri... Està jugant, ara juga, circula més ràpid el Castelló i este joc el menys combinatiu en recorda més el Castelló d'este inici de temporada.
1: Sí, sí, és el correcte, el que està fent normalment. Té dos jugadors per banda, estan recibint, tocant a dos tocs, trencant cada vegada que tenen... I cuidao.
0: Mira la dissada de Lucas, valor des de l'àrea dissada, passarà Álvaro, el rebús torna a ser per a Jakobsen. Jakobsen que està batallant moltíssim en el dia d'avui i que el travesser li ha negat el segon gol del Castelló. Ara la té Suero, Suero en la puntera. Ui, Suero, el canvi de peu... Que llàstima, no li ha eixit l'últim regat, però era complicadíssima la maniobra tècnica que volia Suero. Ho intenta el Castell de moment, resistís el Ceuta. El partit que està per definir-se. 25 minuts ara mateix de la segona part de Castalia. Castelló 1, Ceuta 1.
2: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. A la vall de Cofrents, Sallora, 100.9.
5: Un actualitzem marcadors. La nostra ronda informativa comença en Castalia.
0: En Castalia, 26 minuts de la segona part. Esglai a punt de fer el 1-2 de nou. Jordi Escobar, de moment, hi ha taules. Castelló, un Ceuta, un.
6: En Tavernes de Paidina, el Tavernes que busca la Copa. De moment, en el temps de pròrroga, en el minut 5, Tavernes 0, Maracena 0.
7: Arribem al minut 32 en el Antonio Puigades. L'ha tingut el València per empatar. De moment, València 0, Reial Societat 1.
8: I entre la federació al grup 6, acaben dos dels partits que teníem en joc. Continuem 1931, Villarreal 7-2 i Saguntino 3, Utiel 2. I a punt d'acabar, en ICE 90 més o 4 minuts d'afegit, Bunyol 0, Torrent 1.
0: Pues continuem en Castalia, així roda la pilota i encara no hi ha res absolutament decidit. El Castelló que busca guanyar, però anar-se'n cap amunt també vol dir correr riscos. I en este cas Jordi Escobar, a banda del gol, ha tingut dos claríssimes. La última d'elles, Emilio, ens ha deixat absolutament a tots xelats.
1: Tot l'estadi xelat, que a més ha passat el Rosa en el pal. Han baixat tres defenses ràpidament, però Jordi està molt bé. Les vigilàcies, té que estar molt atent a l'equip, perquè és l'home que pot fer el gol, no? L'ex del Ferenbaro, que ha entrat ara també, i és un delanter, i quizá la Zara ha passat a mig del camp, però cuidado en Jordi, perquè ja ha tingut dos per fer l'1-2, no?
0: Ho ha fet realment bé, perquè defensaven tres jugadors del Castelló, encara aixina se l'ha col·locada en el peu bo, que és el dret, i l'ha pegat duríssim al pal. Afortunadament no ha entrat dins de la porteria. Prepara nou canvi José Juan Romero en el Ceuta. De moment hi ha tranquil·litat a la banqueta del Castelló.
5: No fa bona cara, Pablo, Com? No, perquè acaben d'enfocar a Pablo i no fa bona cara.
0: Ja, bueno, normal, no?
5: No perquè... fa bona cara.
0: Ara l'equip està accelerant una miqueta, però no acaba d'estar del tot fi. Pablo Santiago, valor per a Suero. Anem a veure Suero. Portant ahí la batuta en atac. A tocar per Álvaro Martín. Álvaro Martín que la col·loca dins de l'àrea. Volia cabotejar Álvaro García. Crec que no ha arribat a tocar la pilota ni ell ni Jakobsen, que eren els dos que buscaven àrea. I serà valor de nou per a Vallejo. Ahí ha hagut també algú de la banqueta del Castelló. No sé si van a fer canvi, però ha vist que algú s'ha arrimat ahí al quart àrbitre. De moment la pilota serà per a Vallejo. Valor per al Ceuta.
5: Minut.
0: Algo més d'un quart d'hora.
5: 73 de partit. Paterna.
1: Yo donaría.

0: En Paterna estem esperant perquè pot ser gol de la Reial Societat.
1: Va a ser
0: estem
1: gol.
0: Esperant el VAR.
1: Va a ser gol. Jo crec que la
0: estem
1: posició
0: esperant
1: és
0: el VAR perquè la jugada ha sigut dins l'àrea pràcticament dos o tres passades. S'ha quedat sola. Pensa que ha sigut la lateral Moraza i ja ha espentat pràcticament la pilota i estem esperant, n'hi ha VAR. A veure si la col·legiada ja
1: cal,
0: indica...
1: Cal tirar línies. Veig la imatge de la quarta àrbitra mirant el monitor. És dubtosíssim. És dubtosíssim. Pot ser
0: encara
1: sí,
0: està...
1: pot ser no. Sí, sí. Però li falta la regla, eh? Que ahir el monitor que posa la regla per saber si és o no... però com ho va decidir esta... és que és el peu de
0: és
1: la jugadora
0: just.
1: Del València.
0: És molt just, estem així també mirant sí. en l'ordinador i és molt just.
1: Peu dret de la jugadora del València, sí, peu sí. esquerra de la jugadora de la Real. Bueno, es pot assenyalar qualsevol cosa. La jugada és dubtosíssima. En Tavernes, quan resta per al descans, Carlos?
2: Estem en el minut 8 de la primera part de la pròrroga i ha de destacar un altre lesionat en el Tavernes. Les quatre substitucions que s'han produït en el partit, esta i la pròrroga, han sigut per jugadors que s'han marxat per lesió. En aquesta ocasió s'ha marxat Miguel Moreno, ha entrat el juvenil Vicent Chover. Això és com la guerra, eh? Només anem continuant els que van quedant i després se sumen més, però els que n'hi ha uns que cauen i ja no poden continuar. Ara ho intenta Brines per banda esquerra. Busca i troba a Eric, que té que retrasar la seva posició davant dos jugadors del Maracena. Retrasa Brines per a zona defensiva. Juga Jordi Meló, intenta buscar i troba el dorsal 10 al capità Edu Alberola, que progressa en el mig del camp. Busca els companys per aquesta banda dreta. Ahí troba a Luis Pérez, que intenta progressar davant d'un jugador del Maracena i se centra. Arriba a les mans de Víctor, el porter del Maracena. Minut 9 de la primera part de la pròrroga. Tavernes 0, Maracena 0.
1: I a decisió en Paterna?
0: No, acaba d'anar justament ara la col·legiada a veure l'acció. Li l'han demanat des de la banqueta de la Reial Societat. Clar, la gent està molt impacient així en la ciutat esportiva i ara està mirant-la.
1: Així que però, sense clar, agafar la decisió.
0: Sense voreu, sí. Minut 36, 0-1, esperant a veure si serà el 0-2.
3: I acaba el partit entre la federació en el grup 6 que teníem en xoc, el Bunyol 0, Torrent 1, i recordem que la jornada 5 ja ha finalitzat a l'espera de resultats del partit aplaçat, on teníem 1931, Villarreal C 2, Atlètic Saguntino 3, Utiel 2, Bunyol 0, Torrent 1, Valldoixó 1, Atzeneta 1, Roda 2, Torrevieja 0, Hércules B 1, Eldense B 0, Acero Torrellano 1-1, i el Soneja Espanyol de Sant Vicent en la victòria de l'Espanyol de Sant Vicent per 1-2.
1: Estos són els resultats de la jornada en tercera divisió. Recorden que a partir de les 10 ho analitzem de la veu de Carlos Gallardo, així en el punt a punt de Punt Ràdio. 14 per a que concloga el partit en Castalia, o gol o se'n va el liderat, José Luis Gual.
4: Pues sí, per desgràcia sí, seria Aixina. Però bueno, evidentment falten moltes jornades, però Aranya Perey falta per al Ceuta. Des del costat esquerrà, segons ataca, la col·loca un dret a Baló, que veu el passat. L'esperava Capa, trau la defensa del Castelló, torna a impulsar a Baló des de l'àrea, venia Escobar! Matis, acció quasi de jugador de bàsquet, té la palma de la mà per a negar-li a Capa la rematada de volea, però que perill tenen ells en el joc parat.
1: En la pilota
4: parada, sí. I ha fet el canvi.
1: Ha estat valent ara el portent. Hi ha decisió en Paterna?
0: Sí, ja la tenim. Alicia, la àrbitra, ha dit que hi havia fora de joc. Espera que arriba el València. Fora. Era fora de joc ara, però sí. Gol anul·lat a la Reial Societat. A veure si el València fa una espenta en aquests últims minuts abans d'arribar al descans. 0-1 guanya la Reial.
1: José Luis.
4: Pues anava a dir-te que han hagut doble canvi per part del Ceuta i ha col·locat a Sadik, que és el típic davanter de,
1: sí, el
4: de
1: conec,
4: molta envergadura,
1: conec.
4: De molta alçada, sí, però no ha llevat a Jordi Escobar, eh? No ha llevat a Jordi Escobar, això vol dir que entenc que Romero inclús voldrà guanyar el partit en el dia d'avui així en Castalia. Ha llevat a Cuqui Zalazar i també al jugador en el centre del camp, que ara hi ha una internada per la banda esquerra per part del Castelló, ha llevat a Joaquín també i ha entrat a Ale Meléndez. Bueno, jugador sobretot ja amb molta experiència, Ale Meléndez. Què opines dels canvis del Ceuta, Emilio?
5: Que ho posa tot en el camp, tot el que té ofensiu. Els dos delanters del Ferencváros i Sadik i deixa Jordi. Busca a nivell ofensiu posar molta gent i des de luego va per la victòria.
4: I també va per la victòria Pablo Hernández perquè entra amb Zabelari, que és un jugador d'atac i lleva Álvaro Martín. Aixina que se queda tot sol. En teoria amb Suero ben a proper d'ell i també Jacobsen. Barri liderant el centre del camp. Coloca un home més en punta, podríem dir, en un descostatge tècnic, Pablo Hernández, en este cas Hamza Belari, futbolista que ha vingut procedent del València, encara que va jugar a l'Eldense la temporada anterior. Va a jugar des de la banda Pablo Santiago, s'ho pensa molt, ahí pressiona el Ceuta, el test que continua passant. Estem a punt d'entrar en els últims 10 minuts de partit, balón per a Suero, Suero en la posició d'extrem dret, tocava per dins la pilota per a Álvaro, ha rebutjat Carlos Hernández en tan mala fortuna que li pega en Álvaro i serà de nou treta de porteria per a Vallejo. Ara la factia, que fa acte de presència, evidentment, en el que han començat el partit. I, bueno, ja tirant un poquet més de punt d'honor que ni idees, no?, en este punt del partit.
5: Sí, jo m'hauria agradat veure un altre tipus de punta i canviar a Álvaro per Raúl o Samsa, que està en la banqueta, i buscar un altre perfil de punta. Anem a veure, s'acompanyarà Álvaro. Cuidao.
4: Bueno, ara la rematada de Kevin Kian era falta, no? Jo entenc que era falta. Encara que ha deixat seguir, Huerta de Aza. Vull dir que si no para Mati, segurament haguera segur gol per al Ceuta. Donava la sensació que havia agarrat clarament a Sierra, el futbolista del Ceuta. És cridaner el que acabes d'apuntar, Emilio, que Raúl Sánchez, en les baixes que hi ha avui i en les rotacions que s'han fet, encara no estiga en el camp i que estiga en el lloc en el que estan les rotacions, un futbolista que ha demostrat en esta categoria que pot aportar moltes coses, però és veritat que va tindre dues oportunitats i que no les va aprofitar en l'inici de temporada.
5: Sí, però avui podia jugar com a punta, i ha fet canvis de Pablo per fora, pues, com a punta jo crec que fa falta frescura i dins de l'àrea buscar algo diferent, no? Álvaro no està molt acertat. Bueno, el joc aèri a la millor pot buscar alguna cosa, però Raúl podria ser una bona opció com a punta, no?
4: Ara el balón que el recupera en el centre camp Alberto Jiménez, que se'n va cap amunt, a punt de perdre, balón que recupera de nou el Ceuta, la té Kevin Kian, Mario Brand, se'n va a terra, falta de Barri. Ha sonat de nou el xiulet de Marta Huerta de Aza, entrant ja en la frontera dels últims 10 de partit. S'ha accelerat afortunadament capa i l'ha regalada directament per al Castelló, que trau des de la banda, balón per a Lucas Alcázar, juga per a Barri, se fa un xicotet embolic, però finalment se la queda. Ahí està Salmantí, que vol mirar el futbol de cara, toca per Alberto Jiménez, el control d'Alberto per a jugar darrere, per al porter, per a Matis, pressiona Sadik, Matis que retalla i que obri a la seva dreta. Ahí l'espera ja Pablo Santiago, pressió alta la del Ceuta, que vol incomodar la eixida de la pilota, no li vol regalar metres el conjunt de José Juan Romero, el de Pablo Hernández, que en este empat efectivament perdria el lideratge en solitari de la categoria, passaria a ser nou líder de la competició la Sociedad Deportiva Eibar. El balón de Jacobsen, que ha tingut la més clara en la segona part, balón al travesser, ahí juga el danés, toca per dins, Robles central, apareix Alberto Jiménez, lliure de marca, té temps, té espai, Alberto que la vol filtrar des de l'àrea, a veure si la controla Suero, ha rebutjat de cap el central i el balón finalment per a Vallejo. Està ben plantat el Ceuta. Tu dius, Emilio, que podia baixar. Jo estic veient un equip ben plantat i han vingut per ací altres que no han rendit com estan fent ells,
5: Sí, sí, tens raó. La veritat és que està fent un bon partit i està mereixent l'empat i està inclús buscant la victòria. Jo diria pel mal començament i pels problemes que estan tenint i tota aquesta història, però bueno, està clar que si juguen com avui tenen opcions, no?
1: Està jugant molt bé Ceuta, és la veritat, sí. Del principi del partit. 9 minuts per a que conclogui l'encontre. El Castelló necessita fer el gol de la victòria per a mantindre's en el liderat en segona divisió. En la Copa del Rei, a punt del descans de la pròrroga en Tavernes.
2: Així és, perquè a este minut 15 i 39 segons l'àrbitre s'està observant, mirant el rellotge, però de moment no xiu la fi d'esta primera part de la pròrroga. El baló és per al porter del Tavernes, per a Javier Pelegrí, que es prepara per a traure des de la porteria. L'àrbitre senyalant 5, 4, 3 per a que puga traure el porter del Tavernes. Baló cap amunt, cap a dalt, buscant a Jorge Seral, que baixa el baló d'esquenes. La cedís per a Xover que intenta donar-se la volta. Diu que li han fet falta, diu l'àrbitre, que ahir no ha passat res. I ara mateix a xiula la fi de la primera part. Ahir Carlos Sapiña, l'entrenador del Tavernes, discutint-li i reclamant-li al Linier i sa falta en sa última acció, que hauria sigut molt bona per al Tavernes, però estem ja en el temps de descans de la pròrroga, 15 minuts per a marcar, o anirem a la pròrroga en este Tavernes 0, Maracena 0.
1: Futbol femení, València, Real Societat, Paterna, Álvaro.
6: I està més a prop el segon que l'empat, perquè quina ocasió acaba de tindre ara la Reial des de la frontera, el llançament de Guiguren amb cama esquerra, que serà anat fora, com diem, buscant el segon abans d'anar-se'n al descans, així en l'Antonio Puigades, el conjunt visitant, minut ja 43 de joc, València 0, Reial Societat 1.
1: Trau millor els corners el Ceuta que el Castelló,
4: Pues sí, de moment sí, de moment això és l'autèntica realitat, i esperem que d'alguna manera puga arribar el segon. Baló per a Hamza Melari, la dissada per a Palo Santiago, és bona des de l'àrea, ha arribat a la mano a punt de xar. I el baló que ve soltet a l'altre costat per a Suero, Suero de cara per a Jakobsen, Jakobsen que li pot pegar, toca per a Lucas, li pega a Lucas. Ha pegat ahí, sembla que en el pit un dels homes que tanca el central en este cas, crec que era Mas. Palo de nou a la dreta per a Santiago, la col·loca de nou dins de l'àrea, el baló venia molt tocat, torna a treure la defensa del Ceuta, que s'atrinxera i a la seva àrea.

Aplaudisca Estàlia, és l'hora. És l'hora de tractar d'alguna manera de pinçar valors des de l'àrea per a veure si arriba el segon. Quan prepara un nou canvi José Juan Romero, de moment el baló continua en marxa, baló per a Hamza.

0: li han fet a Hamza Belhari. Tal qual.
1: Matos Groga.
0: I, bueno, sí, Groga per a Matos. Està esperant per a entrar un home del Ceuta. No sé si voldran fer el canvi ara abans del baló parat. Últims 5 minuts de partit. Ara sí, demanen el canvi. Mira, se'n va... Se'n va el dorsal número 7. Ha fet un bon partit Camacho. I entra en el dorsal número 18 el seu company Pecha Román.
1: Aprofitem que el joc està parat en el Màlaga. Castalia per a conèixer minut i marcador en Paterna, Álvaro.
2: Minut 45, just d'ara coneguem l'afegit, que són 6 minuts. Arribarem fins al minut 51. Ataca la Reial, València 0, Reial 1.
1: I en Tavernes, Carlos?
3: A punt estem de donar inici a la segona part de la pròrroga. Si estava canviant de posició per a poder cargar el quàntum per a que ens arribi a la fi per si hi ha penals, però així a punt estan els jugadors ja col·locant-se sobre la xespa per a que doni inici a esta segona part de la pròrroga.
1: 0-0 en el marcador, Castalia.
0: En Castalia li han fet falta, jo crec, a Vallejo. Li han fet falta a Vallejo. A mi sí que m'ho sembla des de la distància que ha rebut un colp, no sé si de Barri d'aquí, la falta lateral de Suero, que ha tractat de rematar Álvaro. El valor que ha fet un Siri, ha fet un globus, i ahí ha rebutjat per precaució Vallejo, però s'ha rebut el colp d'un jugador del Castelló. En este cas sí que, no, per molt que se proteste a Marta Huerta de Viaza, alguna volta en Cerdanya, que dir-ho aixina. I a la desesperada doble canvi, va entrar en Sansa, crec que va debutar oficialment en Lliga en el Castelló, i va entrar també Raúl Sánchez, se'n va Pablo Santiago i se'n va Álvaro. Així que doble canvi ja a 4 minuts per al final. La se falta, pot o no se pot, Emilio?
1: La falta de Jiménez, sí, clara. Sí, sí, sí. Clar que se puede, se home.
4: Pot, claro que sí.
0: Bueno, a veure si és de veres. A veure si encara queda temps per a cantar un gol de més del Castelló. Ahí estàs, dos canvis, entra en Sansa. Este xic està...
3: Arrengas una partida prova.
0: Ara la jugada i fora de joc, sí. Fora de joc de Jordi Escobar, valor per al Castelló. 3 i mig per arribar al 45. Dic en Sansa, que acaba de debutar en el primer equip del Castelló. Estava, crec, en la quarta portuguesa. Un altre fitxatge de Big Data. És rapidíssim, diuen. Valor per a Sienra. Me val igual si la fa de cap, eh? No hi ha problema. Valor per a Alberto Jiménez. Sí, sí, encara que sigui a rebot, es val. Tal com està el partit, es val. Sienra. Sienra en Alberto Jiménez. Alberto Jiménez ahí en la divisòria, tocando en ópera. Sienra replega el Ceuta, que deixa únicament a Sadik ahí més avançat. I després una línia de 5 i una de 4, clarament, defensant el joc de creació ara mateix del Castelló, l'atac posicional. Baló de Raúl Sánchez, que s'ha col·locat en l'extrem esquerrà, s'equivoca en l'entrega Lucas, baló que guanya Sadik, alça el cap Sadik, busca el moviment perill de Jordi Escobar. Ui, quin control de Jordi Escobar! Jordi Escobar en l'àrea, Jordi Escobar que trau ahí un pontet i que més mal apareix Lucas Alcázar. Quin partit està fent Jordi Escobar a nivell tècnic, eh? Espectacular, Emilio.
4: A mi no me sorprèn, que sé que és un jugador de molta qualitat i si tinguera, mira que té gol, si tinguera un poc més de gol estaria jugant en superior categoria.
0: Mira en Sansa, volia col·locar el baló des de l'àrea per al Castelló, el rebuig, li ha pegat, crec que està Jacobsen, el que li ha pegat ahí des de la frontal, el baló que se perd a la línia de banda. Ara jugar sense pressa i en tranquil·litat és molt complicat.
1: És impossible, és impossible.
4: És molt difícil, una jugada aislada, una jugada genial d'algú, però, bueno, cuidado en les contres, perquè ja estan tenint els tres homes perillosos que tenen ara mateix en el camp, però des de luego alguna jugada pot ser, però està costant molt.
0: Ha tret en Jair Vallejo. Ha prolongat i sa pilota, crec que era el propi Sadik. Rebutja en Jair Lucas Alcázar, el baló que el vol guanyar Suero, no segur, vol control. Estira la cama al futbolista Marino, baló per al Ceuta, hi ha una falta. I crec que sí, crec que és falta perquè s'ha fet mal el danès. Jacobsen protesta el futbolista del Ceuta, Ale Meléndez, però és baló per al Castelló. Pues pilota en el centre del camp, que serà per a Diego Barri, no per a donar instruccions José Juan Romero, així molt gestual ell. Des de fora i aparentment més tranquil Pablo Hernández, m'imagino que la professora va per dins. Barri tocant ahí en Antonio Gala. Antonio Gala, que de moment té dos pincellades i mos quedem ahí, en dos pincellades. I no és prou per a jugar en este Castelló. Barri en Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Rogle central de nou, Jiménez busca el canvi d'orientació, el baló espera Raúl, anem a veure el primer control de Raúl, fica cos el defensa, Raúl que trau la puntera, bon baló per a Suero de cara, la idea era bona, però estava molt a prou capa. I el baló de nou per al Ceuta, que se la lleva de damunt. El baló que el vol guanyar Lucas Alcázar. Ui, quina topada! Quina topada de cap entre Lucas Alcázar i Sadik. Partit parat. Esperem que no s'hagin fet mal perquè, bueno, Lucas s'incorpora de seguida. Però Sadik està estès a terra. Quina topada en els dos caps, eh? Buscava sí, la pilota.
1: Cara contra cara, eh? Així que els dos
0: pelusa, això ho veureu,
1: sí, tenen que ser atesos. Minut 44 de la segona meitat. El Castelló que continua 1-1.

0: en el marcador. Mentre tenim una altra revisió en Paterna.
1: Sí, tenim VAR, ha sigut una jugada molt ràpida, just en front des d'on estem nosaltres. Pense que ha sigut en Rebeca i una jugadora de la Reial Societat.
0: Però què demanen?
1: Jo pense que demanen targeta roja per a la jugadora
0: del
1: València.
0: Ah, vale, vale. Estic veient la repetició.
1: No sé si li ha agarrat el moño.
0: Això és. El que demana la jugadora de la Real és que la jugadora del València li ha agarrat del moño.
1: Sí.
0: Ja saben que ha agarrat del moño és roja.
1: Pues si li agarra del moño està mirant.
0: Però jo crec que no, eh? Jo crec que li toca el cap per damunt, però que no li aplega agafar del moño.
1: Continua Alicia.
2: Más allá que el dúo.
0: Sí, sí. No, l'altre dia no vas veure el partit masculí on es que uno en les rastes que l'havien provocat dos expulsions, eh? Dos li agafaren del...
2: El moño és la clau.
0: Sí.
1: Assenyala el VAR, perquè ja ho ha vist, ja té la decisió presa.
0: I és?
1: I no hi ha res. No hi ha res.
0: Jo tinc la sensació que no agafen el moño, sinó que...
2: Tampoc se veu molt bé.
1: I ja targeta groga. Només groga. No és targeta roja.
0: Així que un minut més encara per a que aplegui el descans. Coneguem l'afegit en castellà.
3: Sí, sorprenentment, 3 minuts.
0: Soles?
3: 3 minuts d'afegit. Sí, sí, per això dic sorprenentment. A mi me sorprèn. D'un any ha hagut ara mateix, just abans de donar l'afegit, ha hagut una intervenció de mínim un minut. Però bé, mira, valor per en Sansa, Han bloquejat els centrals, que llàstima! Ho tenia tot per estrenar-se en el Castelló fent un golet i el golet del triomf. I bueno, se ho veia tan clar, no?, que jo crec que ha tardat una miqueta, no?, en armar la cama.
4: Sí, però ha sigut prou ràpid, però el defensa ha estat molt més ràpid, s'ha tirat en terra, i després està fantàstic, no sé si el Capa o Carlos, però era claríssima.
3: Bueno, va, tirem totes les fitxes que mos queden, va, a veure si arriba el golet. 46 de la segona, 1-1 al marcador, en directe el punt a punt de la Punt Ràdio, Castalia vol un gol, Castalia vol un gol, tot el Castelló cap amunt. Ara van entrar els dos que s'havien pegat la topetada, tant Lucas com Sadik, van a tota carrera i a l'àrea. Us per a marcar, altres per a defensar esta acció, valor parat. Queda molt poquet. La col·legiada que advertís a uns i altres que Sinyà Garrón s'esxularà. Pues sí, home, sí, que no passa res. Per això està el reglament. Molta gent arremolinada al primer pal. Crec que va ser Israel Suero el que la va col·locar, l'autor del unigol fins ara del Castelló en este encontre que ha arribat en el minut 2. I com ha canviat el partit des d'aquest punt. Ahí ve Suero, baló a mitja altura. 3 de nou, Carlos Hernández, poderós en el joc aeri. La pilota que ve solta de nou per a Suero. Suero de cara per a Matis. Matis que està en camp contrari. Matis que juga per baix. O fa la seva esquerra, baló ve per a Sierra. Sierra que torna per a Matis. Això és com el futbol sala. Jugador regatejador. Baló de Suero. Suero a l'esquerra, baló per Alberto Jiménez. Un minut queda. 47 la segona, empat a 1 en directe al punt a punt. Lucas Alcázar, ha que penjar el baló a l'àrea. No sé què esperem. Baló per a que siga de nou Antonio Gala. Fica la cama al jugador del Ceuta. I és baló per al Castelló. Trau ràpid de nou Lucas. Lucas en Alberto Jiménez. Alberto Jiménez que topeta Barri. Barri en la zona central. Barri retalla. Barri tarda prou en obrir a la dreta. Ahí el baló per a Hamza Belari. Se la va a jugar el 1 per a 1. Ahí està Hamza. Hamza encarant. Hamza lateral de l'àrea. Hamza que se vol anar. Hamza que cau a terra. Continua Hamza, i que hi ha mà de Hamza al caure. Mà de Hamza al caure. I la gent que està bramant així en la zona de la graderia, perquè això està pràcticament ventilat. Apenes segons per arribar al 48. I el baló per al Ceuta, per al seu porter, per a Guillermo Vallejo, que li diu a la resta de companys que se'n vagin cap avant. Ara hi ha una desbandada total així en la graderia. Ah, ens acostumem molt pront a lo bo, eh? Ni que estiguera el Castelló tots els anys jugant a Champions, també. En fi, Sierra. No, és que és de veres, Luis. És que sí, la gent s'acostuma a lo bo. A veure, jo no entenc anar-te'n quan falten 30 segons. I s'acaba el partit. S'acaba el partit amb protestes de jugadors del Castelló. Pisa acció de Hamza Belari. Dona explicacions Marta Huerta de Aza. Però colorín colorado. Dos puntos que han volado. I és l'autèntica realitat. Posant 1-0 en el minut 2 de partit. I el Ceuta ha estat molt bé. I el Castelló no ha entrat en calor en cap moment del partit. No ha segut el Castelló que coneixem.
0: És el segon empat com a local del Castelló en la temporada. Empatar 0-0 davant del Sabadell. Avui empata 1-1 davant del conjunt del Ceuta, davant del segon en la classificació, que suma 5 punts en la taula. Així que la Lliga en segona té nou líder, és l'Eibar, 21 punts, 20 per al Castelló, 18 per a l'Almeria, 14 per al Burgos, són els 4 primers classificats de la competició. En un instant tanquem la cabina de Castalia. Abans tenim que buscar el descans en Paterna.
1: Mentre de moment no arriba, ja són 9 minuts de temps afegit buscant ja el 10. I ara sí, finalitza la primera part, arribem al descans. Molt nerviosisme a la graderia. La col·legiada ara cridant a la jugadora del València. Mentre arribem al descans, com diem, molt nerviosisme.

0: en la graderia, 0-1, guanya la Reial Societat.
1: Pues descansen el 0-1, la victòria de la Reial Societat, segona part de la pròrroga en Tavernes.
2: Minut 8 de la segona part de la pròrroga en Tavernes i està resistint com pot el conjunt de Carlos Sapiña, perquè físicament ja està en el combustible pràcticament a mínims, però amb el cor, amb l'espenta de l'afició, està mantinguent viva esta eliminatòria. De moment l'equip que lluita per intentar obtindre aquest bitllet històric per a la Copa del Rei, ara ha tingut una bona intent d'ocasió per banda esquerra. Ahí anava Eric en tot, corregent per aquesta banda, però li agafaven ahí un poc de la samarreta, protestava, reclamava falta i tota l'afició, l'àrbitre així no ho considerava, i per ahí buscava el perill, per ahí buscava el gol el Tavernes. Ara xiula l'afició perquè té l'esfèrica el conjunt de Granada. Estem en el minut 80 i 50 segons. Per cert, ha sigut un jugador valencià, Pau Sellers, de Fortaleny, que juga en este Maracena, futbolista de l'Almeria, cedit esta temporada a este Maracena. Ahí sí que juga en el conjunt rival. Atenció en esa possible errada en defensa de Jordi Meló. Afortunadament ha solucionat i finalment ha passat el baló per a Javier Pelegrí, que llança el baló cap amunt buscant els seus homes d'atac. Luis Pérez, que lluita per el baló. Ara Morenet, que intenta recuperar l'esferi i el recupera Marc Gómez, que llança buscant a Jorge Seral, a la gran referència ofensiva, que cau sobre la xespa lluitant per ixe baló. Ara va ser treta de banda perquè ha ficat i se peu el futbolista Vicent Jover, el juvenil del Tavernes. Minut 9 i 30 de la segona part de la pròrroga. Tavernes 0, Maracena 0, en gris de Si Se Puede.
1: En la final del Ciutat de València de vòlei guanya el primer set el Guaguas. Així que 1-0 en el marcador. Això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Anem a tancar la cabina de Castàlia. Avui no ha estat fi el Castelló. Anava a dir no ha estat bé, però me queden no ha estat fi, Emili, cert, el Castelló.
3: Sí, ha sigut enganyós al final, el primer gol, només començar, esperant un partit molt més fàcil, i jo ja comentava que podia ser un partit fàcil, però no ha sigut així. Bon Ceuta, jo crec que m'he discut el punt, ha anat ajustant coses, ha anat fent les coses millor, i inclús ha perdonat el 1-2 en algun moment, i l'equip en ningú moment ha tingut una regularitat de dir tinc 10 minuts i un quart d'hora, no, han sigut jugades aislades i sempre a base de jugadors individual, no com a conjunt, que ens té acostumbrats a jugar com a conjunt. Crec que li ha faltat moltes coses avui a nivell de control de joc, de control de baló, de dominar el partit com sol dominar, i a nivell ofensiu ha fet molt poquet. I en l'estratègia tampoc ha estat bé, però a nivell ofensiu l'entrada d'Àlvaro i algun jugador nou no li ha donat el que li estava donant els jugadors que estaven jugant, no? Bueno, no és un partit dolent, però sí que el resultat al final crec que és just.
1: En tot això, continua sent l'únic equip invicte de la segona divisió,
3: Sí.
1: Que no ha perdut.
3: Jo crec que al final, quan no pots guanyar, per almenys no perds, no? Perquè al final és important. L'any passat va ser un equip molt difícil de guanyar així en casa, i està clar que al final la categoria, pues, perds punts en casa durant l'any, però si no pots guanyar, des de logo estàs ahí, continues estant ahí, i bueno, fora de casa és un equip que va treure molts punts i que va guanyar molts punts, però avui no ha sigut un bon partit.
1: El teu anàlisi, que la teua radiografia del partit del Castelló, José Luis?
4: Bueno, pues que al final s'ha notat molt les baixes. Ahí estava un poc una de les qüestions, no? Hem dit en este inici de temporada que quan entraven des de la banqueta normalment els jugadors sí que aportaven coses. Una altra cosa és, bueno, pues encetar un partit i veure com Juanjo Nieto, Mellot i sobretot Camara, pues a dia d'avui tenen un pes molt important i molt específic dins de l'equip. Crec que s'ha notat això clarament en els canvis. Quan Pablo Hernández ha tractat de donar aquesta marxeta més, pues no ha trobat aquest aire que avui tenien els que han encetat el partit per allò de les baixes. Però, bueno, el Ceuta ha fet el seu partit, ha sigut ambiciós en la segona part, en els canvis, ho hem comentat José Juan Romero, i el Castellón ha controlat el partit en cap moment. No ha tingut la capacitat de jugar tan ràpid a tocs com ho ha fet sempre, n'hi ha que donar-li mèrit al Ceuta, també està com atenuant evidentment les baixes, però bueno, tampoc està tan mal. Ser segons tampoc és un drama, vull dir, no ser líders en la jornada número 8. Sí, jo entenc que la il·lusió i la gent ara pues, se'n va un poc xof, no?, cap a casa, perquè clar, t'acostumes a veure guanyar i bueno, això sembla molt fàcil, és segona divisió. Bueno, Pablo Hernández segurament traurà les seves conclusions, ara li preguntarem en sala de premsa, però evidentment el Castelló no té ni el planter del Barcelona ni ningú d'esto. Vull dir que suplents són suplents per algo i és que juguen sempre per algo, i avui s'ha demostrat.
1: Efectivament, tancada la comunicació amb la cabina de Apunt Ràdio en el camp de Castalia, ens han informat José Luis Gual i Emili Isigar.
5: I acaba de finalitzar l'últim partit de la franja de les 6:30 de la vesprada en segona divisió. En esta jornada 8, Las Palmas i el Valladolid han empatat a 2 a l'estadi de Gran Canària, un resultat que se suma a aquest empat a un del Castelló davant el Ceuta i que frena ixa ratxa de victòries dels Orellús, però que es permet continuar invictes. I anem a repassar els marcadors d'una jornada que havia començat el dijous amb una gran notícia valenciana, amb Eldense 4, Oviedo 1, ahir es varen jugar Albacete 1, Eibar 3, Almeria 2, Burgos 1, Cádiz 4, Leganés 0, i avui els partits: Real Societat B2, Granada 3, Sporting 3, Celta B2, Castelló 1, Ceuta 1 i Las Palmas 2, Valladolid 2. Atenció, perquè la jornada encara no està tancada, a les 9 tenim dos partits, el Girona-Mallorca i el Sabadell-Andorra, i demà dilluns a les 8:30 serà el torn del Córdoba-Tenerife, que serà l'últim encontre d'esta vuitena jornada. Pel que fa a la classificació, l'Eibar és líder amb 21 punts, però el Castelló amb l'empat d'avui es queda segon amb 20, només a un punt del lideratge. Tercer és l'Almeria amb 18 i quart el Burgos amb 14. Per baix, l'Andorra i Córdoba amb 6 punts i un partit menys, el Ceuta amb 5 i l'Albacete és cuer amb només un punt, que ocupa ara mateixa i se sona de descens. L'Eldense respira després del contundent 4-1 davant de l'Oviedo i és 7è amb 8 punts.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Fins així el nostre partit de la jornada Bijusa, en este empat a un entre el Castelló i el Ceuta. Tornarem a la sala de premsa per a sentir a Pablo Hernández.
2: Final a Tavernes.
1: Acaba el partit sense gols.
2: Sense gols, i quina llàstima, perquè l'última ocasió d'este partit l'ha tingut el Tavernes en un centre lateral d'Eric i a punta ha estat d'arribar Jordi Meló per a rematar el segon pal i fer el gol, però este partit que ha finalitzat en 0-0 després del temps de pròrroga i amb el 1-1 de l'anada, això vol dir que els penals van a decidir si el Maracena o el Tavernes, estem segurs que va ser el Tavernes, obté ese bitllet per a la Copa del Rei.
1: Així que emoció màxima la que tenim en Tavernes de la Valldigna i en esta eliminatòria copera. Recorden, en el partit d'anada, empat a un entre Maracena i Tavernes, en la tornada 0-0, pròrroga sense gols. Així que, Carlos Gallardo, els pròxims 10 minuts de ràdio són una tanda de penals que sempre són absolutament espectaculars.
2: Així és, ahí observem com els dos equips estan formant un roglet, observa a Carlos Sapiña, que està, s'ha separat, mira, està parlant amb David Victoria, amb el segon entrenador, els dos tècnics de Cullera, i mentre ahí a Josep Palomares, a un dels referents d'aquest equip, a Joan Talens, a un dels capitans, també a Edu Alberola, parlant amb els seus companys, donant-li ahí missatges d'ànim, perquè ha arribat el moment clau de l'eliminatòria. Este somni es va a llorar, es va a decir la tanda de penals. Ara observa a Josep Palomares, a un dels capitans, que li estava donant un abraç a Javier Pellegrí, al porter, per donar-li confiança, i tots els companys, eh? I ara mateix es forma ese roglet entre els jugadors del Tavernes, els jugadors de Carlos Sapiña, David Victoria, que sumen a ese roglet decisiu abans de la tanda de penals. Ara també se tindrà que produir ese sorteig per a saber en quina de les dues porteries es va a produir ese llançament.
5: Hi ha molts nervis o què?
2: Continuen esos roglets. Sí, així la gent està molt, molt nerviosa.
5: Mossegant-se, no?, les ungles.
2: Absolutament, eh? Així també estava el company Xavi Alberola, eh? De la tele.
5: Sí.
2: Preparant així un per al seu programa i per a l'informatiu, un especial d'este Tavernes, d'este somni coper.
5: Carlos, i estarà molt nerviós, Carlos, no estarà perdent seu.
2: Sí, en dient que el seu pare, això, jo he arribat per ací, us ho comentava abans Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, també Salva Talens, el president del Tavernes, que l'observa ahí al costat del president del Maracena, els dos de peu, observant el que passa al terreny de xoc. De moment els jugadors continuen fent-hi ser roglet. I ara mira, observa que estan parlant en els entrenadors decidint qui va llançar.
5: Clar, perquè igual no s'ho havien preparat fins ara, no? No pensaven arribar fins a la tanda de penals.
2: Ah, sí és. No, és ja que dir que abans del partit d'anada s'anaven certa por, perquè és que l'equip arribava en quadre al viatge a Granada la setmana passada. Arribaven 13 futbolistes del primer equip, tots juvenils.

0: i primer era Isir Vius. Sí. Sí, i a més perquè va ficar-se per davant de l'inici gol de Jesús Prats a l'inici, abans d'arribar al temps de descans li van empatar en un penal molt, molt, molt dubtós, estaven molt enfadats en l'arbitratge que es va dur a terme en el partit d'anada, però, clar, després d'aquest empat a un van agafar moltíssimes confiances el jugador del Tavernes i veien possible que encara les seues limitacions de patir moltes baixes en este tram inicial de la temporada, tindre real opcions de passar l'eliminatòria i jugar davant d'un equip de primera divisió. Ara toca guanyar esta tanda de penals per a que el Tavernes, amb l'Alcoyano, amb el Castellonense, amb el Lens, amb el Castelló, amb el València, amb l'Elx, amb el Villarreal, amb el Llevant, estiguen demà també el Tavernes ahir en ese sorteig de la Copa. I ara mira, el capità...
1: Hi ha algun especialista en penals? Què tal l'equip en penals?
0: Joan Talens, el capità, recordo que es llança habitualment, però aquesta temporada està lesionat. De fet, Joan Talens, en el descans de la pròrroga, ha vist com parlava en Carlos Sapiña per a veure si podia dir, i s'ho van estar pensant, però al final Joan Talens ha dit, no puc.
1: No,
0: és que no estic per a jugar, m'encantaria, però veia que s'ho pensava, però finalment ha decidit no jugar, perquè és que em deia que estava per entrar en l'últim minut si farà falta, però que estava més per animar i perquè no hi havia pràcticament més jugadors per complir la convocatòria que realment per el que podia aportar en l'apart esportiu al seu equip.
1: Els aplaudiments de què són?
0: L'aplaudiment s'ha produït ara mateix el sorteig. Anem a veure, l'ha guanyat el sorteig el Tavernes, perquè està decidint ara mateix. Artur ha decidit que es llance els penals darrere de la porteria on està més el volum d'aficionats del Tavernes. Així que anem a veure si això és positiu. Això anem a veure si és un anticipi. I ahí observem con Javier Pelegrí, el porter del Tavernes, alça les mans i li demana a tota l'afició el seu suport. Als vora 1.000 aficionats que avui s'han donat cita en Tavernes de la Valldigna per a donar aquest suport i saler al seu equip. Recordem aquestes pancartes que hi ha ací de per Tavernes, per la nostra història, amb un roig, l'orgull d'un poble. I aquests missatges que ha deixat la seva gent, la gent del Tavernes, als seus jugadors. I ja es prepara. Mira, el primer en llançar va ser Eric, va ser el Tavernes. I en la porteria, Víctor. Eric, un dels futbolistes més destacats de la Lliga Comunitat la temporada passada. De fet, va formar part de la selecció valenciana amb Andrés Palop, amb el seleccionador Andrés Palop, que va arribar a jugar a Barcelona i se fa la Regions Cup. I confiem molt en Eric, és un dels joves talents de la Lliga Comunitat, el dorsal 17, i un dels millors jugadors en el partit d'avui, en aquesta banda, buscant sempre la porteria rival. I ara es produeix entre silenci, alguns que aplaudissen, altres que demanen silenci, perquè va llançar Eric, va llançar el Tavernes, el primer. Llança Eric! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Tavernes! Ha acertat el porter, i feia anava a la porteria, però afortunadament se va passar per baix del porter.
1: Així que... És l'important.
0: El primer dins de la gàbia.
2: És la tanda de penals. Eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. Hi haurà un Tavernes llevant.
1: La tanda més important de penals fins ara per al Tavernes, segur.
2: Sí, senyor.
0: Sense dubte, ara Nesken, escolteu els xiulets per a Nesken, per al dorsal 8 del Maracena. Però confiem en Javier Pelegrí. Xiula l'àrbitre. Va Nesken. Ahí va Javier Pelegrí. I ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que l'ha parat, però el valor serà cap endins. Ai, ai, ai. Pareixia que el valor estava en càmera lenta, perquè s'ha tirat cap a la dreta, el valor cap a la dreta del porter de Javier Pelegrí l'ha aturat. El valor s'ha quedat ahí, que no sabia què fer, i finalment ha passat per darrere, per l'esquena del porter Javier Pelegrí, que
2: apunta, està de parar. Un penal llançat per cada equip, Tavernes 1, Maracena 1.
0: Ara va Jorge Seral, el davanter de referents d'este Tavernes, que la temporada passada va tornar així al municipal de Tavernes de Valldigna, en este equip on ha disputat diversos play-offs d'ascens a tercera. Allí va Jorge. Jorge va llançar! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Per tot l'escaire, per tot l'escaire! Golàs! Golàs de Seral! Golàs de Jorge Seral per a ficar el 2-1 en esta tanda eliminatòria de penals. I ahí els jugadors a la banqueta, tots agafats, uns als altres en el Tavernes. I va llançar

0: Ozuna. No es el cantante.
1: ¿El cantante? El negrito de ojos claros.
0: No sé, habrá que saber si le habrá salvado a Gómez o no. Ay, a Ozuna,
1: a
0: pero...
1: le encanta el negrito ojos claros, seguro.
0: Y ahora va el árbitro a hablar a el delegado, porque se ve que añanzat una, algo, sí, añanzat una, parece una llanda, sí, un pot darrer de la portería de donde se están llançant els penals. Li està mostrant, parece una llanda molt fineta, el que ha llançat des d'aquesta zona darrer de la portería. Es prepara Ozuna per llançar, confiem en Javier Pellegrini, que apunta hasta de parar el primer penal. Allí va Ozuna. Ozuna es prepara. Ozuna llança. L'ha parat. A l'esquerra. Ha ficat i se m'ha. Javier Pellegrí. Confiàvem en tu. Ahí l'ha parat Javier Pellegrí.
2: D'esta forma,
0: bocheria absoluta.
2: 2-1 favorable al Tavernes. La primera errada del punt de penales per al Maracena.
0: Ahí sí és. Que bé s'ha llançat a l'esquerra. Ahí para ficar y Samá y Javier Pellegrí, cara alza los brazos y demanda a la Chen que anime. Y va a lanzar ahí. Ese Edu Alberola que se prepara. Allí va Edu. ¡Gol! El capitán era el Deu, era de Edu Alberola. Y falta el ser para el Tavernes, decidit a la part dreta, a la porteria. Marca el jugador Baller, el de la casa, Edu Alberola.
3: Segona part en Paterna.
0: Estan entre su en este llançament de tanda de penals. Es prepara, mira, el valencià Pau, el jugador de Fortaleny. I ara observa el delegat del Tavernes, està darrere la porteria, demanant als aficionats que es comporten, que no llancen res. Y ahí va Pau. Tornem a confiar en tu, Javier Pellegrí, porter del Tavernes. Esta tens que pararla també, Javier. Gol al centre i cap a dins de Pau.
2: 3-2 en el marcador, encara amb avantatge per al Tavernes, perquè ha errat un penal el Maracena.
0: Ahí va, per al qual crec que és Jordi Meló. Ahí sí és. També un de referència en esa zona defensiva, un altre jugador així de la casa, Baller. I es prepara, i ja agafa la pilota. Ahí sí es, el dorsal de Jordi Meló, dorsal número 15. De la portería, recordem, Víctor. Allí va Jordi, tots els jugadors de Paternes, ahí, els braços xuns. Ahí va Jordi Meló, llança, ahí! Ha anat cap amunt. Ha anat més allà del travesser, ha pegat, de fet, en un arbre que està darrere. Oportunitat perduda.
2: 3-2 en el marcador. Si marca ara el Maracena, iguala la ronda de penals. És el quart penal que llança el Maracena. Una errada per equip.
0: Quins nervis. Ahí va Samu, el dorsal número 3 del Maracena. I ara els companys ràpidament. Molt bon gest dels companys que estan en el mig del camp llançant la tanda de penals, que han anat ràpidament a buscar el seu company per a donar-li el suport. Després d'aquesta errada en el llançament de penals, i ara Javier Pellegrí, que s'aproximava al jugador del Maracena, i l'àrbitre ha anat a dir-li que es fiquen en el seu lloc. Bueno, llança Samu. Javier Pellegrí, si has parat un, tens que parar un altre. I té que ser este. Allí va. Ahí va. Samu llança. Javier, fa! Llança per damunt de la porteria. Per a l'errat per el Maracena.
2: Pues así está la oportunidad. Si transforma el Tavernes este penal, va a estar por primera vuelta en la segua historia en la Copa del Rey.
0: Pues ahí va Artur, dorsal 5, jugador veterano, defensa. Si la, o sea, correcte, mira, me pregunta el aficionado, si la marca Pasen. Claro que sí, si la marca de mal Tavernes.
2: Si la marca Pasen.
0: Estará en ese bombo de la en ese saló Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol, de las Rozas. Y agafa la pilota en la mà. Artur. Esta te canar dins. Ahí se aproxima el porter Víctor. Digo el árbitre al porter que es vaig al seu lloc. Y Artur, ahí escolteu, la Xelle de Tavernes. Va Artur. ¡Gol!

0: Gol Tavernes, gol d'Artur, botxeria, la gent salta la xespa, ha marcat Artur el quint i se való en pausa amb tranquil·litat al centre per a ficar en la història este dia en la Unió Esportiva Tavernes. Que sí, que és una realitat, que el somni és real, que el Tavernes jugarà per primera volta la seva història. La Copa del Rei.
1: Esta és la notícia, no menys quart de la nit. El Tavernes aconsegueix la classificació per a la Copa del Rei. Li espera, Carlos, un d'estos 5 equips en el sorteig de demà.
0: Així és, els 4 equips de primera de la Comunitat Valenciana, l'Elx, el Llevant, el Villarreal, el València o el Màlaga. Un d'ells serà arribar, així ho celebra la gent. Molt content, no? Així estic bàsicament, molt content.
2: Bé, normal, la primera volta que el Tavernes pegava una final i es quedava classificant-se per la Copa, pues normal.
0: I ara qui voleu? Ara qui vols? Per exemple, tu qui vols? València, el Llevant, l'Elx...
2: El València.
3: El Villarreal.
0: Mira, sí, n'hi ha Villarreal, València, però el que està clar, que siga, va ser un equip de primera que la última setmana d'octubre va vindre així, a Tavernes de la Valldigna, perquè l'equip de Carlos Espí, però l'equip de Joan Talens, l'equip de Dolverola, l'equip d'Artur, l'equip de Josep Palomares, de Maynard, de tots aquests futbolistes, la majoria d'ací de Tavernes de la Valldigna, jugaran la Copa del Rei.
1: Espectacular el que acabem de viure en esta tanda de penals en Tavernes. Línies obertes per a continuar compartint l'alegria de tota esta localitat de l'Asafor, la Tavernes de la Valldigna, que tindrà partit de Copa del Rei, de primera ronda de Copa del Rei, davant d'un equip de primera divisió. Mentre tot això corria, començava la segona meitat, futbol femení en Paterna.
4: Álvaro. I a roda la pilota, ja són 5 minuts d'esta segona part quan està atacant la Reial. Es camina el llançament, és rebutjat, li cau altra vegada a Ainhoa dins l'àrea. La Reial, que vol fer el segon, línia de fons, la posada a les mans de la portera Alice. Però la segona part que ha començat sense canvis, mateixes 22 protagonistes i amb el protagonisme de la Reial Societat com en la primera part, que vol sentenciar el partit i vol posar el segon i terra de per mig. De moment, 6 minuts de la segona part en l'Antoni Puigades, València 0, Reial Societat. Societat
1: 1-0-1 en el marcador, la Diana en la primera. Veus alguna possibilitat de que el València pugui puntuar en este partit?
5: A veure, és futbol, i en el futbol qualsevol cosa pot passar, però és que veig molt més sencer a l'equip. Ara pilota de llarga, mira, per parlar. Ara és Pauleta, en banda esquerra, que la pot posar la capitana. Pauleta, que la posa al segon pal, el remat, no arriba el remat, li cau en la frontal. Carol, fora! L'acaba de tindre una de les més clares per al València femení. Pauleta, que és una correcamins per banda esquerra, li cau en la frontal a Carol. Llançament en cama dreta, se'n va per molt poquet. A veure si poquet a poquet en esta segona part comença el València a despertar i arriba i s'empat així en l'Antonio Puigades.
1: En la Lliga de les Nacions, 4 partits previstos per a esta hora: Gales-Dinamarca, Grècia-Alemanya, Països Baixos-Sèrbia i el que encara no ha començat, que és el Portugal-Noruega, però que està a punt de fer-ho. En la Lliga de les Nacions B també ha començat el Irlanda Israel. Punta, punta, punt ràdio. Continuem en Tavernes, en eixa alegria, Carlos.
0: Estic baixant, que tinc que rodejar molta zona per a baixar a la xespa ara mateixa que l'estic xafant i anem a veure en la búsqueda de jugadors.
1: Pues
0: Jeroni, un minutet i ara...
1: Sí, te deixem respirar i acudir cap a esta zona del terreny de joc.
6: Hem de dir que Pinatar ha sigut també l'altre equip que s'ha afegit a eixa ronda de la Copa del Rei, que li ha guanyat al Melilla.
1: Així que el Pinatar, que també classifica, demà el sorteig tindrà que fer-se amb dos equips que encara no estan classificats, perquè un partit ha estat suspès i l'altre ha ajornat.
0: Mira, mira, tinc ací a Artur. Artur, enhorabona, que ha ficat el gol decisiu.
7: Sí, muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué se piensa en ese momento? ¿Qué se piensa en ese momento?
7: Bueno, mira, la verdad que está muy tranquilo. No sé por qué, está muy tranquilo. Sabía que iba a meterlo por ahí y así ha sido.
0: Ha lanzado suave y al centro.
7: Sí, sí, sí. Bueno, quería tirar a media altura y me ha salido así. Mira, he tenido suerte, la verdad.
0: Bueno, ¿y ahora quién quieres?
7: Nos da igual.
0: Villarreal.
7: Villarreal mismo, si tocara estaría bien, que tenemos conocidos ahí.
0: Ahora toca celebrarlo, ¿eh?
7: Sí, sí, sí.
0: Vamos a celebrarlo. Enhorabona.
7: Es trabajo de equipo.
0: Mira, ya puedo escoltar, va a arribar el micro a jugadores del Tavernes que están cantando que son equipo de Copa del Rey.

0: La traca que sona en tavernes.
1: Així és, la traca que sona en tavernes. El jugador ahí observa a Edu Alberola, Joan Talens, hi ha alguns que s'han llevat la samarreta, però tots celebrant este moment històric. I així, per exemple, a veure què va arribar. Estic amb Edu, Joan Talens. Joan, enhorabona.
2: Moltes gràcies, Carlos, moltes gràcies. Molt contents tots.
1: Mira, tu vas ser el golejador de dissa final de Vilatxellosa, nostra copa, que vos donarà el peu a estar així ara a l'equip, jugarà un equip de primera divisió impressionant, eh?
2: Sí, la veritat que el que hem viscut avui ha sigut una festa, també del partit de copa, no tinc veu. Durant el partit també hem sigut molts casos de lesions, cremar finestres, i hem pogut resistir. I en el premi final de poder jugar el partit que tot jugador somia.
1: Pues ara somiar a disfrutar-ho, perquè és l'últim de les dans que dius tu, esta temporada, el reportatge que vam fer en el punta a punta a l'estiu.
2: No pot acabar millor la festa que en este partit històric per al club.
1: Pues ahí continua la festa, a disfrutar-ho amb els teus companys. Així el punta a punta en directe vos conta com el Tavernes ha fet història, com el Tavernes jugarà la Copa del Rei.
3: Efectivament.
1: Ahí va, mira, en el tambor.
3: Tira-li.
1: Mira, ara escoltem el tambor i els jugadors del Tavernes, l'escoltem.

0: Vull ser l'alegria que hi ha en Tavernes de la Valldigna després de la classificació del seu equip per a la següent ronda copera.
1: I estava llegint una notícia extradeportiva que ha afectat la segona divisió. Àlex Sola, el futbolista de l'Almeria, ha protagonitzat esta matina un aparatós accident de trànsit a la capital almerienca. Els fets han ocorregut, clar, l'hora és clau, a les 7:20 del matí, quan el vehicle del jugador ha acabat impactant contra varios cotxes que estaven aparcats. No han hagut ferits, però Sola ha abandonat inicialment el lloc corregut i les imatges estan començant a circular per les xarxes socials, evidentment perquè se li veu clarament que se xoca i se'n va corregent deixant-se el cotxe. La policia l'ha localitzat, l'ha detingut i segons a fonts d'Almeria ha donat 0,76 mil·lígrams per litre en la prova d'alcoholèmia, que més o menys és 3 vegades el límit legal. Ha quedat en llibertat a l'espera de passar a disposició judicial i des del club diuen que es troba bé. Tot ha passat després de la victòria, casualment, sí, no? D'ahir de l'Almeria davant del Burgos, però ahir no xua ni un minut.
0: En fi, pues a veure si ens cuidem. Anem a tancar la comunicació en Tavernes, on hem viscut una vesprada per a la història. Carlos Gallardo.
2: Així és, els jugadors fent-se fotografies així sobre la xespa i res dir-li a Carlos Espica, m'han dit que estava escoltant la ràdio molt pendent d'este partit, que Carlos, que el teu Tavernes estarà en la Copa. Anem a veure si davant el Levante, el València contra aquí, però el teu Tavernes demà, tots pendents en el bombo, la federació, perquè coneixerem demà el seu rival de primera divisió a la Copa del Rei.
0: El partit no era televisat i l'única emissora de ràdio que ha estat allí contant el partit en directe ha estat a Punt Ràdio al costat del Tavernes, de Carlos Espí, de tanta gent que ama este conjunt de la Safor. Bueno, Carlos, t'esperem per al futbol més nostre. No, no, no, no cal
1: no
0: que
1: corregues,
0: no, no, no cal que corregues, que arribes de sobre, eh?
2: Molt bé, vaig cap allà.
0: Vinga, fins ara. Carlos Gallardo, que ens ha dut esta emoció impactant de la victòria del Tavernes en els penals i la seva classificació per a la Copa del Rei. A partir d'ací, pues, els directius comencen a pensar en les obres, en col·locar més graderies, en fer la taquilla que salve la temporada per a l'equip del... Imagina't un Tavernes-València. És que, clar, Tavernes que està a 50 minuts de València, no plegarà. Està ben a prova. Més autopista. L'eixida de l'autopista és en Tavernes.
1: Efectivament. Podem anar a peu, sí.
0: No, tant no. Però, en fi. Bueno, pues és l'alegria del Tavernes i la seva classificació per a la Copa del Rei. Així que ens quedem com a arguments amb el voleibol i amb el futbol femení, perquè el València està buscant l'empat davant de la Real Societat Álvaro Molina.
3: Jo n'hem tingut...

0: La jugadora de la Reial hincha.
1: I si no, groga.
0: Targeta groga per a la jugadora de la Reial, que no volia eixir-se del camp quan estava en terra. Continua queixant-se, però la targeta groga ja la té i se n'ha d'eixir del camp. A veure si jugant en esta superioritat momentània. Recta final en el Antonio Puchades, 0-1. Ara està notant la targeta groga i, clar, el que li està dient Saez és a veure si li pot donar un poquet més de ritme. Perquè, clar, el que pitjor li ve ara al València és que es pare en excés el partit. Està xerrant amb ella, la central del València, li diu la col·legiada que estiga tranquil·la ja també. I ara, després d'un parell de minuts, la posarà finalment en joc. Serà la central en cama esquerra Saez, en una falta des del mig del camp. La posarà pràcticament a l'àrea. Pilotada llarguíssima i en efecte entra dins de l'àrea, a veure si li arriba del València. No, havia fora de joc. Cauen a terra dos jugadores, la deixa continuar, no, fora de joc, favorable a la Reial, que traurà des del seu propi camp, recta final, com diem, 10 minuts per arribar al final en la ciutat esportiva de Paterna, en l'Antonio Puchades, 0-1 guanyant la Reial. I que entrarà la portera Julia Rula, que isca tot l'equip perquè pegarà aquesta pilotada llarguíssima. Ara sí que no juguen cap des de darrere. Pilotada llarga de la portera Julia, l'ha de guanyar. És Amanda que fa aquesta cabotada, li torna a caure la segona jugada al conjunt de la Reial Societat. La pilota que va en banda, Laura Camino, que troba espai. Continua Laura, bona passada per dins, però recupera prou bé la posició la jugadora del València, quan encara no havia entrat la jugadora de la Reial Societat. Està demanant, clar, està demanant entrada dins del camp, Incha, que se n'havia eixit perquè s'havia quedat en terra, i està dient, no, que traguen i encara no pot entrar. Traurà de banda, és Laura Camino, la pilota a les mans, ja juga. El València, a veure si pot fer aquesta última espenta en els últims minuts de partit.
2: El primer gol de la nit en la Lliga de Nacions el fa Holanda, la Holanda de Xavi Hernández. El gol és de Cub Meiners en el 31, Països Baixos 1, Sèrbia 0.
0: Mentre es prepara ja l'últim canvi en les files del València, entrarà Yasmín, la jugadora del València. Últim canvi ja de Miquel Crespo. Minut 81, la pilota que la posarà en joc la portera Alice, la portera del València. Està esperant perquè vol fer Miquel Crespo el canvi abans que trega. A veure si... Sí, la deixa i serà l'últim canvi, com diem. Se mana el centre del camp Gemma Climent i entra Yasmín. Bona faena també de la jugadora del València, Gemma Climent, al centre del camp. Però de moment, sense trobar ese gol, que arribi l'empat és necessari, sobretot en este partit, entre dos equips que, recordem, encara no han guanyat en la Lliga EFA. Pilotada llarga de Alice, la guanya la Reial Societat en el centre del camp. La pilota, a veure si troba destinatària. La pilota que no baix a terra, la vol baixar Yasmín, és Nazaret, qui posa la cama esquerra, li cau la pilota Esther, que cau a terra. Ese crit que s'haurà escoltat en el micròfon del punt a punt. I serà la falta, clar, i la típica queixa també dels aficionats del València, dient que no li ha fet res. Ara coixeja d'eixa cama esquerra i, com diem, és que cada vegada que la Reial vol posar la pilota en joc, passen segons, fins que trau, i clar, això va calant també al València, que entra en aquest estat de nerviosisme. En els últims ja 8 minuts de partit i 0-1 guanya la Reial.
2: També marca Alemanya, ho fa en Grècia en el 32 de la primera meitat, Grècia 0, Alemanya 1.
0: La pilota que ara controla la Reial Societat en camp contrari. La volen ficar dins, Nazaret, que no li pega la pilota, li arriba Alice a la portera del València. A veure si es poden afanyar, perquè en este moment de partit ha baixat aquesta producció ofensiva del conjunt valencià. Sí que havia tingut un tram els últims 10-15 minuts, que sí que havia arribat, havia llançat a porteria, havia tingut ocasions clares per les dues bandes, però ara ha frenat un poc. Anima també la gent, així, en l'Antonio Puchades, la pilota en el centre del camp per a la Reial Societat. És Paula Fernández jugant un molt bon partit, la pivot de la Reial. Li arriba el baló a Julia, la portera. Julia pega pilotada llarga en cama dreta, la va de guanyar Sara Tamarit, a veure si la va guanyar el València en el centre del camp. Estere, que no pot fer-se amb ell, i la recupera altra vegada Paula Fernández, jugant amb la seua central, Aparicio. Cau a terra Paula Fernández, es queda ahí, continua Aparicio, pilotada llarga de Paula Aparicio per a Laura Camino. Laura Camino, que ja està correguent en eixa banda dreta, continua Laura Camino, Laura que ja s'endinsa dins l'àrea, Laura Camino, línia de fons, la taconada d'arriba.

0: per la central del València, perquè ja era un remat claríssim. Bona acció defensiva de la jugadora del València. I el partit està ahí, que no s'ha esperat on pot caure. Ara la Reial que vol tancar-ho. Ara un espentó claríssim a Pauleta. Per darrere demanen la targeta. La col·legiada diu que no hi ha res. I s'espentó d'Ester. I aquesta falta que ha xiulat. A veure si la posa a l'àrea. Ara ja en el minut 84 s'han de posar tots els balons a l'àrea i que passi el que tinga que passar. Serà la capitana Pauleta, ja està mirant a veure la jugadora, la carrilera, que també ha fet un esforç espectacular durant tot el partit en aquest carriler esquerre. Alça els dos braços, serà Pauleta la capitana d'aquest equip. En cama esquerra la posa Pauleta, va passada, arriba fins a la frontal, Nazaret que la pentina, a veure si li pot caure a Tere, cau a terra la jugadora de la Real Societat i ara vore la contra, vore la contra, ceiling front, la talla prou bé, Amanda.
1: El VAR anula el gol d'Alemanya en la Lliga de Campions, així que Grècia 0, Alemanya 0, qui marca és Sèrbia per empatar el partit, Països Baixos 1, Sèrbia 1.
0: I falta que xiula la col·legiada en el centre del camp favorable a la Real. I altra vegada, baló parat i tranquil·litat total del conjunt Xuri Urdin. Ara una jugadora anugant-se les botes. La pilota en el centre del camp. A veure on la posarà perquè continuï la jugada. La col·legiada diu que pare, que no l'avance més. I mentretant arribem ja al minut 85, 0-1. Guanyant la Reial davant del València. La pilota ja en joc, en banda esquerra. La central que conduïs va cap a dins. Claudia en banda esquerra, la pilota que pot ser centrada, quina bona passada ara dins l'àrea, a veure si arriba, no arriba, ara la jugadora de la Reial, serà servici de porteria, traurà Alice. Ara costant-li molt al conjunt de Miquel Crespo, que abans sí que podia arribar, però ara no està trobant idees. Ha tingut només eixa de Marcano, que l'hem contat així, i poca cosa més en estos últims minuts. A veure aquest últim espentó del conjunt valencià, l'espenta també de l'afició valenciana, la pilota per Elena, jugant en la seva migcampista. Amanda Mbadi, altra vegada per Elena. Elena, que volia jugar per dins i no troba ningú, li pot caure. A veure per banda, ara sí que pot córrer, a veure si el Marcano... No, la recuperació i la falta que la xiula, no, fora de joc, que xiula ara quan la jugada ja no tenia perill. Traula la Reial Societat. Pues li està costant, Luis, li està costant. I de moment falten 3 minuts i mig per arribar al minut 90 i serien 6 derrotes en 6 partits.
1: Sí, 6 derrotes consecutives i que afonarien a l'equip en la part baixa de la classificació de la Lliga F.
0: Estadístiques, òbviament, molt roïns i en un inici molt complicat que està tenint el conjunt de Miguel Crespo, que de moment no troba solucions. També cal recordar que el València acaba d'ascendre i que és normal, és totalment normal que costi la primera adaptació a esta Lliga F, que també comença a tindre molt de nivell. La pilota de llarga en el centre del camp, a veure si la guanya Marcano. No, era no a Marchena, i se xoc, que no arriba a res. I la pilota que la guanya la Reial Societat. En el centre del camp li està faltant eixa pressió ara al València, jugant amb certa comoditat de la Reial. Serà servici de banda. Traurà Sara Tamarit, la valenciana. Sara Tamarit en el centre del camp, a veure si la posa en joc. Minut 87 i mig, 0-1, guanya la Reial. En el centre del camp ja canvia l'orientació del joc. La pilota per a Saez. La gent que espoletja el seu equip és Saez, que conduís passant ja a la divisió del camp. La pilota per a Pauleta, que la baixa perfectament en cama esquerra. Quina bona jugada de Pauleta, la deixa en el centre de camp per a Yasmín. Yasmín jugant-la per a Tere Morató, jugant per a Elena. Elena que conduís, que està mirant alguna companya, la deixa per a Sara. L'ha de posar, a veure Sara, en part de dreta. Sara que la posa, pot ser bona, la trau el puny Julia Rula. La pilota que continua en joc. La pilota que espera Marcano, la deixa per a que siga Saez en cama esquerra, la torna a posar. No li arriba ara Marcano, defectuosa i s'enví, però li torna a caure el València, a veure si la guanya Yasmín. No, la rebutja altra vegada la Reial Societat, que aguaterra Marcano, no hi ha res, altra vegada atacant el València. Anem a veure una d'este, Sara Tamarit, que continua, que vol regatejar dins l'àrea. Sara, el llançament a les mans de la portera Julia Rula.
1: Quan marca Noruega en Portugal, golàs el que acaba de fer Ager. En el 36 de la primera meitat, Portugal 0, Noruega 1.
0: I mana la portera totes les seues jugadores que isquen, que va fer aquesta pilotada llarguíssima, que pot crear problemes. És en banda esquerra, la pilota en banda esquerra de la jugadora de la Reial, que vol arribar a la línia de fons, continua arribant a la línia de fons, i ascendint-se dins l'àrea, la deixa darrere, no se n'ha eixit, la trau el València, sí que se n'ha eixit per línia, serà servici de meta per a Alice, Mentre els segons continuen passant i ja arribem al 89. En la primera part que hem tingut 9 d'afegit, suposa que en esta no serà tant. En els canvis no hi ha hagut gols, no hi ha hagut massa parada. Veurem si el València té alguna ocasió per tractar d'empatar el partit. La pilota per a Saez. Saez que ja controla la central del València. Saez que conduís, no li entra ningú. Has de continuar conduint. Indecisa Saez que la posa a la caiguda de Noa Marchena. A veure si esta pot ser bona. Noa Marchena. Noa Marchena li la lleva la jugadora Claudia Florentino, que arriba fins a la línia de fons. I bona jugada de la central. Pilotada llarga de la Reial. La torna a guanyar Saez. És Saez la central per a Yasmín. Yasmín que pivota perfecte per a Nazaret. I continua el joc del València en camp contrari. A veure si esta... La pilota per a Elena Pérez. Elena Pérez que la deixa perfecta per a Marcano. Marcano que volia filtrar i se passe per a Tere Morató, que no li ha entès la recuperació altra vegada de la Reial. Pilotada llarga, la torna a guanyar. Ara sí, està ben establert el conjunt de Miquel Crespo. És ara Tamarit que posava la centrada i rebutjada, serà servici de banda.
1: Anem a conèixer l'afegit.
0: Ara sí, ja alça l'afegit i exacte, 3 minuts. 3 minuts. Vergonya, la gent que, òbviament, clar, quan vas perdent no ho entén. Per què 3 minuts? I la pilota espera Saez, a veure que encara queda temps. La pilota dins l'àrea. Fàcil a les mans de la portera Júlia. Amb total seguretat atrapa en les mans.
1: Conclou el tercer ara... set en el partit de vòlei. Remunta el conqueridor per a guanyar 25-23 i col·locar-se 2-1 en esta final del Ciutat de València.
0: Pilota de llarga en el Antonio Puigades, 0-1, guanyant la Reial Societat, minut 91, ja de partit, són 3 d'afegit, resten 2 i poc només. A veure si pot tindre una última esnaça de jugant per a Yasmín. Yasmín en el centre del camp, Yasmín que es lia, se li va la pilota. I serà servici de banda, servici lateral, favorable a la Reial Societat.
1: En la Lliga de Nacions empata Portugal, golàs impressionant per al Portugal, 1, Noruega 1.
0: És Esther en les mans. Servici de banda pràcticament des del mig del camp. Avançant-se prou i ja trau. Esther, per a Lucía, no li arriba. Yasmín la guanya, però li torna a caure a Paula Fernández, que estava molt ben posicionada. Pilota de llarga per a la davantera, que no arribarà. I a les mans d'Alice, ja jugant. Minut 91, 2 per al final, perquè congloga el partit en l'Antonio Puigades. Guanya la Real Societat 0-1 davant del València. Pilota en banda per a Pauleta, Pauleta controla, Pauleta que se clava cap a dins, juga per a Yasmín, Yasmín que gira, canvia l'orientació, és Amanda, Amanda en Badi que gira encara més la jugada, és Lena, ja està la central Nazaret, que ja està jugant de davantera, que és la més alta pràcticament de l'equip, i en tot el València ja en estos últims minuts, és Saez que la posa al segon pal, pot anar passada, a veure si li cau a Tere, Tere que pot obrir per a Sara, és Sara Tamarit que la posa, és bona, no, massa fluixeta, Sara Tamarit li torna a caure i se retruc, serà servici de banda, la deixa Isir, entrem ja en l'últim minut ja, en la Ciutat Esportiva del València, 0-1 guanyant la Reial Societat, la pilota per a Sara Tamarit, Sara Tamarit jugant per a Yasmín, Yasmín que gira, continua Yasmín, a veure si troba destinatària. La gent que es posa nerviosa, sí, jugant per a Saez. És Saez que retalla, Saez que era l'última jugadora, la defensora, la deixa en curt, és defectuós. Eixa passada, la guanya la Reial Societat, altra vegada Saez que la torna a guanyar, és Pauleta, Pauleta que la posa dins l'àrea, massa llarga, fàcil a les mans de Júlia Rula. I el temps ja que sí que s'esgota, sí, en la Ciutat Esportiva del València. I la sexta derrota que pareix que es confirmarà. Minut 92, 10 segons per arribar al 93, a punt de concloure el partit, la pilotada llarga, Pauleta, que la guanya, és Yasmín, altra vegada, Pauleta, Pauleta cap a dins, en camp esquerra, cau a terra i és falta i la de traure la portera, és Alice, i ara sí, pareix que serà l'última, minut ja 93, ara sí, última de totes ja, Alice, que col·loca la pilota pràcticament en el mig del camp. A veure si trau, perquè jo crec que si no s'afanya, encara xiularà, no, la deixa, la deixa, la deixa, serà Alice. La guardameta del València, totes les jugadores pràcticament ja per atacar. És Alice, pilotada llarga que vola ja en el salt de València, a veure si la pot baixar. No, la defensa prou bé, la jugadora de la Reial. I final, final del partit, no hi ha temps per a més. La sexta derrota del València femení que es consuma. Una primera part al conjunt de Miquel Crespo, que li ha costat, que ha rebut eixe gol de Eizaguirre en la segona. Més cor que joc, no ha arribat eixe empat. Final, com diem, en el Antonio Puigades, València 0, Reial Societat 1.
1: Sexta derrota consecutiva del València femení, que és quart en la classificació. Ens ho ha contat des de la Ciutat Esportiva de Paterna Álvaro Molina.

Sí, 10 i 10 minuts, arribem 10 minuts més tard perquè el bandido de Carlos Urrutia pues, ens ha furtat 10 minuteig. Està per a silla Carlos Gallardo per a començar a tota velocitat i amb molta alegria el futbol més nostre, ja que la notícia de la jornada, diríem en el futbol amateur, és la classificació

0: de la Unió Esportiva Tavernes per al sorteig de Copa del Rei que celebrarà en la jornada de demà. Ve des de Tavernes a tota velocitat també, pràcticament s'ha teletransportat Carlos Gallardo. Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, en una classificació heroica, perquè recorden el partit d'anada que en comentaven que volien no tindre un bon resultat per a mantenir viva la eliminatòria, perquè l'equip va viatjar ja a terres andaluses amb 13 jugadors del primer equip, tenia moltíssimes baixes. Avui havia recuperat algun jugador, però per exemple Joan Talens, el capità, estava per a jugar els últims minuts. De fet, estava a punt d'eixir per un jugador lesionat a la primera part de la pròrroga, però ha dit que no, que tenia que eixir els últims minuts, perquè és que estava per a un, dos, tres minuts de ficar-se en la zona més alta i buscar algun remat i poc més. Però en l'heroica, des del punt de penal, ha arribat a aquesta classificació per primera volta a la història del Tavernes, que jugarà la Copa del Rei.
0: I d'esta manera s'ha festejat en el terreny de xoc de Tavernes la victòria i la classificació del conjunt valencià.

0: L'alegria, Carlos, del Tavernes, en este clip d'àudio, que a més MMS en les nostres xarxes socials, en la del punt a punt, perquè pràcticament ves des del camp del Tavernes.
1: Així és, i després de llançar-se la tanda de penals, escoltem en directe en el punt a punt a Artur, que ha llançat aquest quint penal, que ho han fet una tranquil·litat.
0: Quina sang gelada, no? Sang freda.
1: Absolutament, perquè l'ha llançat al centre i molt, de forma molt pausada. De fet, li hem preguntat, i ell mateix ens deia que sí, que estava molt tranquil quan l'ha llançat, però ha dit, però jo volia llançar-lo dalt i a la dreta, i l'ha llançat al centre i al mig, no? Però bueno, Artur, que ha marcat ese quin gol en un Tavernes que pràcticament el 80% són jugadors formats ahir, al mateix club de Tavernes de Valldigna, com Edu Alberola, qui ha fet un dels gols, com Josep Palomares, la majoria, Edu Alberola, com deia, el porter que ha destacat, el porter del Tavernes. Així que, i se passe, on estava molt atent, Carlos Espí, ens comentava el president Salva Talents, en directe també en el punt de punt de punt ràdio abans del partit, que li estava justament en aquest moment escrivint-li Carlos, preguntant-li per on feien el partit, i ell deia, no, per cap tele, t'has d'escoltar el punt a punt a punt ràdio per escoltar-lo. I també Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, que es deia que venia des d'Oviedo de veure la selecció espanyola amb el pare de Carlos Espí, perquè no volia perdre's este partit, que podia ser històric, i ha sigut històric per a la població de Tavernes de Valldigna.
0: De fet, va enviar un, si no, crec que va enviar un vídeo de suport a la plantilla utilitzant també les seues xarxes socials, Carlos Espí. Ha estat molt pendent tot el cap de setmana d'aquest partit. Bueno, tota la setmana, pràcticament.
1: És que l'altre dia ho deia una entrevista, que és que per ahir el Tavernes és anar a veure els seus amics. Molts amics van a veure'l abans al Llevant i ara el Real, quan juguen el Real Madrid o la selecció espanyola, i a ell li fa il·lusió sempre que té un dia anar a Tavernes, perquè, per exemple, Morenet, un dels centrals avui del partit, és amic seu de tota la vida, té el mateix anys, i tres o quatre futbolistes són de la seva colla d'amics, i en un cantó sempre darrere de la porteria, que està a la dreta de la graderia, es fica habitual Carlos Espí i els seus amics a veure els partits del Tavernes dels seus amics.
0: És habitual. A més, ara, bueno, Carlos Espí ja és, diríem, més conegut de lo que ho era la temporada passada, però jo recorde edicions del punt a punt, algun diumenge pel matí o algun dissabte de vesprada, tu estaves en el camp del Tavernes i de repente dius, mira, està per així Carlos Espí, parlaves amb ell tranquil·lament perquè s'acostava al camp a veure el Tavernes.
1: Sí, sí, de forma molt natural. I a més, ja, i recorde, per exemple, el playoff de la temporada passada, que el Tavernes va jugar davant el Benidorm, va tindre en els últims minuts una ocasió claríssima, Joan Talens per a fer gol, va llançar molt bé, però va fer una parada espectacular el porter del Benidorm, i només xiular va anar Carlos Espí a parlar amb Joan Talens, que és amic seu, i estan donant-li voltes a la jugada. I després, el dia següent, va parlar amb tu, Carlos Espí, que estàvem així en directe també en el Futbol Més Nostre, i li van preguntar sobre això, i deia que sí, que igual que Joan Talens havia anat a veure el seu partit, que va marcar, crec que davant el Sevilla, un doble gol de xador Carlos Espí, pues ell també li feia il·lusió anar al camp a veure els seus amics jugar.
0: Efectivament, ho recordé perfectament, i amb tota la naturalitat del món, i que no la perga mai, que s'acosti sempre que puga a veure el seu equip. Demà, Carlos, és el sorteig de la Copa del Rei, molt condicionat per criteris geogràfics. Podria ser rival del València, perfectament.
1: Així és, des de la temporada passada que està aquest condicionant geogràfic. Ja no podem veure com a temporades anteriors, per exemple, un Buñol, Real Societat o una Alcira Athletic Club. Ara el Tavernes jugarà sí o sí davant d'un equip de primera, però serà un d'estos cinc: València, Villarreal, Llevant, Elx o Màlaga. Per altra part, també està un equip, el Castellonense, que per ser campió la tercera temporada passada s'estrena la primera volta a jugar a la Copa del Rei, i tindrà els mateixos possibles rivals que l'Alcoyano, un rival de segona o de primera federació, que hi serà del Mallorca, Almeria, Castelló, Ceuta, Albacete, Granada, el Lense, Cartagena, Antequera, Àguiles o Real Jaén. I ja aprofitant, parlem també de la resta de conxos valencians que estan en la Copa. El Lens i Castelló jugaran segur davant d'un equip de segona federació.

0: de Múrcia o l'Atleti Melilla. I aquest partit de tornada no s'ha jugat perquè el Pinatar no ha pogut viatjar a Melilla per la situació de meteorològica, tal, sí. Però té un 8-0 al seu favor el conjunt de la regió de Múrcia, que el més normal és que passi ixe. I els dos equips de la tercera, que són Manacor i Tarancón. Així que aquests equips seran els rivals de València, Villarreal, Llevant, o el Xundéis, com dèiem, pot ser el Tavernes.
1: Sortes de Copa del Rei, demà a la 1 del migdia, en la ciutat del futbol de les Rozas, amb ixe condicionant geogràfic que vos acaba de recordar Carlos Gallardo, i que bueno, pues el resultat del sorteig vos se l'oferirem així en directe amb els companys del partit de la una. Però on tirem ara, Carlos?
0: Anem per la primera federació. Correcte. Per aquests partits del Villarreal B i de l'Hèrcules. Comencem parlant per el més recent, esta de matí, el Villarreal, que ha perdut 0-1 a casa davant l'Eivissa. Ahí està Carlos Urrutia, que ens ha contat que ha sigut un dels equips que més li ha plantat cara al conjunt de Villarreal, la primera derrota esta temporada del filial groguet, davant un Eivissa que d'Amadeu Salvo.
1: Un Eivissa molt experimentat, Carlos, li ha posat molts problemes, ha generat moltíssimes ocasions de gol com per haver inaugurat el marcador abans en la primera part, ha sigut molt superior a l'equip de David Albelda, l'ha maniatat absolutament. Sí, és cert que en la segona part han començat a funcionar i a carburar els extrems tan perillosos que té el Villarreal, ha arribat, ha generat, no ha fet gol, i a la fi, amb una jugada polèmica, per a mi és un penal claríssim per mans del lateral dreta del Eivissa, mans claríssimes dins de l'àrea, l'acció va ser revisada per l'àrbitre a la pantalla del VAR, determina que no hi ha penal, torna a dir, per a mi mans claríssimes, i en l'acció següent, les coses que té el futbol, pues ha arribat el gol de l'Eivissa després d'una centrada des de l'esquerra que toca en dos futbolistes del conjunt del Villarreal. Superior l'Eivissa en la primera part, equilibrada la cosa, però amb bones ocasions de gol per part de l'equip d'Albelda, però a la fi, jugada polèmica, i en la següent acció, gol de l'Eivissa, i bueno, pues d'alguna manera perd l'invicte del conjunt de David Albelda.
0: És davant d'un Eivissa que a priori és un dels equips cridats a estar en la lluita per l'ascens, en Raúl Llona, entrenador, que va aconseguir ja l'ascens amb la Cultural i Deportiva Leonesa a la segona divisió. El pròxim partit del Villarreal B serà la visita al Real Jaén, un dels equips revelació de Manolo Herrero de la categoria, i ahí està José Álvarez, el jugador de Port de Sagunt, en ese conjunt andalús que la temporada passada va aconseguir l'ascens a la primera federació. I l'Hèrcules empata a casa davant el Rico Pérez en una primera part roïna. Va estar millor el conjunt de Jaén. En una segona
1: precisament part... davant el rival de la pròxima setmana del Villarreal, Real Jaén.
0: Correcte. I la segona part, molt superior el Hèrcules, les va tindre de totes les colors, i un poc la sensació que ja ens deixava la temporada l'Hèrcules, que juga molt bé, que dona molt bones sensacions, però que li falta gol, i és increïble, perquè té a Toril, té a Alex Jiménez, té a Fran Sol, a diversos jugadors que en esta categoria tindrien que marcar la diferència, en Andy Escudero, qui va errar el penal. Sempre, a mi no m'agrada tampoc, ho comenteu en la retransmissió, els companys, que anava a llançar Samu Vázquez i en l'últim moment li va donar a Andy Escudero, quan hi ha dubtes que el llança, perquè habitualment llança i seus xuts, i se llança més de penal Fran Sol, no estava, i va n'hi haure un poquet de dubte. I bueno, la jugada polèmica en el temps afegit, quan ja havia utilitzat les dues targetes el jugador, el Mr. Beto Company de l'Hèrcules, les dues targetes que tenen este bar low cost de la categoria de la primera federació, va arribar a esa acció claríssima d'unes mans d'un jugador del Real Jaén que va evitar el gol de l'Hèrcules en el temps afegit, però clar, com no li quedaven més targetes a l'Hèrcules, no va poder reclamar esa acció de revisió de la jugada. I els àrbitres només poden revisar en esta categoria, en primera federació, en este bar, les jugades de gol. Algú dia, per recordar per les xarxes socials, que si un jugador de l'Hèrcules haver agafat el baló en aquest moment i en la mà haver ficat el baló dins de la porteria i haver sigut gol, s'haurà revisat la jugada perquè era jugada de gol, però al no ser gol, i s'acció no es va revisar quan era claríssima.
1: No, si llança a terra com si fos Superman a rebutjar de punys, va volar, sí. Penal claríssim. Si te sembla, escoltem Beto Company, el tècnic de l'Hèrcules, que està prou calent amb esta jugada. És incomprensible com continua funcionant el VAR, i més en aquestes categories.
2: Este partido al final se tenga que decidir o no decidir porque yo tenga una tarjetita u otra y porque deba gestionarlas, no. La justicia en el, o el orden en el terreno de juego es responsabilidad de quien es responsabilidad, no de que yo tenga tarjetas o no. Si no hubiera pedido la de Solde o tal, pues, o la de Javi Rentero en la primera parte, pues hubiéramos tenido una y hubiéramos tenido un penalti que luego habría que meterlo, obviamente, ¿no? Pero sí que, obviamente, este tipo de acciones no puede ser que tengamos la tarjetita, no tengamos la tarjetita, y tengamos que tomar nosotros las decisiones. Lo tienen que tomar otros, que son los que imparten justicia.
1: Ara en 90 minuts també s'ocuparem d'esta acció, és que és molt polèmica, Carlos. Vull dir, és que té tota la raó del món Beto company. Este bar funciona en quantes cartulines tenen els
0: dos
1: cartulines. Si tu les esgotes, ja arriba una tercera, encara que siga tan clara.

0: com esta, te quedes nuet, però és que les mans eren claríssimes.
1: Això li va passar, és que ara els entrenadors, des de la temporada passada, a més de tot el treball que tenen de gestionar la tàctica, les institucions del seu equip, tenen que saber gestionar, perquè clar, el jugador viu en tanta intensitat cada jugada que qualsevol acció va correguent al banquet i li diu...
0: Reclama-la.
1: Tarxeta, penal, no sé què, reclama. Els aficionats que té darrere, trau la tarxeta, reclama, reclama. Però clar, tens que saber gestionar-ho bé, que no arribi. Ja li va passar l'any passat, crec que davant l'Atlético Madrileño, el filial de l'Atlético de Madrid al Hércules, que va tenir una jugada molt clara, crec que era de penal al seu favor, però no va poder fer aquesta reclamació perquè ja havia utilitzat les dues tarxetes. Aleshores, que estem en gestió de tarxetes o en que realment se va pugui valdre per a corregir els errors dels àrbitres.
0: Aquest matí, per exemple, s'ha revisat l'acció que estava comentant en la ciutat esportiva del Villarreal. Per a mi eren mans claríssimes. L'àrbitre ha anat al bar, el Bel l'ha reclamat perquè li han dit que la reclame. L'àrbitre determina que no hi ha penal i no hi ha penal. Quan era penal? Si el Bel l'haguera esgotat, dices una altra cartolina i a la filla una acció molt similar, bueno, pues es queda nuet i és que la primera ja era penal, però l'àrbitre havia determinat que no era penal. És que és increïble la manera de funcionar que té el VAR, diríem en l'elit, però fonamentalment la manera de funcionar tan absurda i tan lamentable que té les categories inferiors i en este cas en la primera federació. Més coses, Carlos.
1: De primera federació, res a comentar que el divendres se va disputar ese derbi entre filials de Madrid, el Real Madrid-Castilla i l'Atlético Madrileño, destacar el protagonisme dels valencians en el filial del Real Madrid. Jesús Fortea, el futbolista d'Albal, que està sent molt protagonista en l'inici de temporada en el Castilla, i Edgar Alcañiz, el migcentre de Sueca, que format el Llevant i que la temporada passada va estar seguit al Cartagena i que ho està jugant tot en Fernando Torres aquesta temporada. També va entrar Romeo Huesa de Xàtiva en la segona part. Destacar l'Alcorcón, 3 victòries i 3 empats, invicte, un dels rivals a priori que estan més forts en este inici de competició, i està el porter de Elx, Miguel Bañuz, i tiene tot, el fill de Samuel, que la temporada passada el van veure durant la segona volta del curs al Villarreal bé i que ha fet el primer gol en la seva nova etapa en el Racing de Ferrol. Són un poc els altres protagonistes d'esta jornada en primera federació.
0: Bé, pues si te sembla, encara que ja ho has fet, però anem a repassar absolutament tots els marcadors en la jornada d'avui en este grup 2 de primera federació. El Murcia l'ha guanyat 2-0 el Nàstic, el Villarreal ve a perdre 0-1 contra l'Eivissa, el Huesca 3, Europa 1. Este partit ha començat, si no m'equivoque, amb 10-12 minuts de retard perquè hi ha un forat evident, gran, en una de les porteries de l'Alcoraz. Ha tingut que ser revisada, han revisat les xarxes, s'han donat compte que hi ha un forat, han tingut que arribar un empleat, tenen unes virides, no sé com ho han apanyat, però bueno, a la fi han tancat aquest forat que hi havia, que era molt evident en una de les xarxes de la porteria, i a la fi victòria del Huesca, 3-1 contra l'Europa. Sant Andreu i Antequera han igualat a 2, l'Algeciras li ha guanyat 1-0 al Rayo Majadahonda, i el Saragossa a hores d'ara està guanyant 2-1 al Teruel. Si el Zaragoza guanya, Carlos, li llevarà el lideratge d'este grup al conjunt de David Albelda. De fet, a hores d'ara, i amb este marcador, el Zaragoza és líder amb 15 punts, segon és el Villarreal, ve 13 punts, el Corcón, tercer amb 12, quart Real Murcia amb 12 punts, i cinquè el Real Jaén amb 11, l'Hércules és sext, l'equip de Beto Company amb 10 punts, i a partir d'ahir, bueno, pues, qui tanca la classificació a hores d'ara, per baix, tanquen Àguilas, Majadahonda, Europa, Teruel i Torremolinos, que és el QR de primera federació, hem de passar a la segona federació.
1: Sí, el Torremolinos QR del tècnic de Villarreal, César Arzo, que està molt qüestionat en aquesta temporada, que no està aconseguint victòries.
0: César Arzo, encara el recordo jo com a futbolista, Carlos.
1: Ahí está, y está también el Ventosa, director esportivo. Es ser que van a arribar justamente una semana antes de comenzar la Liga, porque allí ya va un grupo de inversor de Árabe que va a arribar la temporada pasada con muchos problemas de este conjunt de Málaga al Torremolinos, y pues se ve que no va a haber en chance clar que a una semana de comenzar la Liga se van a encargar la dirección esportiva y el entrenador, y bueno, de momento está Nou Tandem, pues no le están dando muy bien esta nueva etapa a este conjunt malagueño.
0: Pasemos a la segunda federación, Carlos, al grupo tercera, no me fui al revés, repase primero el marcador, si te sembla, a partir d'ahir, comentes el que consideres marcadors de la jornada de avui, del dia de avui. Orihuela 0, Cieza 4, Atlético Baleares 2, Poblense 1, Intercity 1, Yeclano 1, Mallorca B 0, Deportivo Alcoyano 1, Castellonense 3, ara parlarem del Castellonense, amb este club, ja ho sabeu, de temporades anteriors, me continua meravellant. Castellonense 3, Real Murcia B 0, València B 3, Peña Deportiva 2, primera victòria del conjunt d'Òscar Sánchez, que a més deixa el QR, Deportivo Minera 2, La Nucía 0, Ilicitano 1, UCAM Murcia 5 i Castelló B2, bona campanya també del filial del Castelló, Lorca Deportiva 1. Amb estos marcadors, Carlos, la classificació a hores d'ara que l'encapçala el filial del Castelló amb 12 punts, la Nucía segona amb 12 punts,

0: tercer castellonense, 12 punts. Alcoyano és el quart amb 10 punts. Gelucan Múrcia és el cinquè amb 9 punts. Per darrere, sexta és l'Intercity. Diríem que tots els valencians estan funcionant en este grup esta temporada, Carlos.
1: I així, el final del Castelló B, que va perdre la primera jornada davant l'Intercity, li van remuntar quan anava guanyant 1-0, però després 4 victòries consecutives i destacat a Òscar Albiol, el futbolista de Benicarló, que la temporada passada va fer història a la segona federació al ser el futbolista més jove en 16 anys i en fer un gol en esta categoria, pues que continua progressant. L'Elche licitava a perdre davant de Lucan Murcia, un dels grans candidats a l'ascens, ja no per play-off, sinó a ascens directe. Va fer un gol, un hat-trick Dani Aquino, del Torito Aquino.
0: El Toro Aquino, correcte, sí.
1: Dani Aquino, que té el seu germà, Matías Aquino, que porta diverses temporades jugant al futbol valencià, i de fet, este cap de setmana també marcava Matías Aquino un doblet en el Villachollosa, 0-2 davant del Campello en la segona ref, en el grup quart, un conjunt de Villachollosa que des d'este estiu ha entrat ahí en la seva direcció Luis García Plaza, que resideix per ahí i que ha entrat en ese grup, on ell crec que va començar a entrenar i fa moltes temporades en la segona B. El Intercity, que en un gol de Carlitos que suma, pues empat un equip que té que estar sí o sí la zona més alta. Victòria molt important de l'Alcoyano. A mi ese gol de Loren en el minut 64 porta 3 partits consecutius en porteria a 0 el conjunt de Fran Alcoy. El València Mestalla, que per fi ha guanyat la primera victòria de la temporada, estava repetint el dolent curs d'inici de curs de la temporada passada. I com dius, el castellonense, gols de Jou, de Sergi García i Joel Rodríguez, 3 valencians que li han donat una quarta victòria en 5 jornades al conjunt de Castelló, al Castelló de la Ribera, i on ha sigut protagonista el seu porter, perquè ha parat un penal i després el rebuig l'ha tornat a parar. En la primera part amb 0-0 també ha fet una gran intervenció que en el rostre ha salvat un gol rival, però ha sigut molt superior el castellonense i festa plena en un castellonense que es transmetís així la seva alegria el porter Joan Company. Estem amb Joan Company, el porter del castellonense, després de la victòria 3-0 davant el Real Murcia Imperial. Joan, una victòria molt important per a l'equip, un triomf més, com vegeu l'equip?
2: Pues bueno, molt bé, molt contents. Al final venim d'una derrota, sabíem que això en casa tenien que traure molt bona versió per a poder guanyar, i així no ha sigut, han competit molt bé i mira, els 3 punts a casa.
1: No hi ha sigut abans del primer gol o quan vos han fet el primer gol que has tingut aquesta acció, que l'has pegat en la cara, no? Has salvat aquesta ocasió en la cara, com recordes una de les grans accions del partit?
2: Pues és un rebot que es queda ahí, que veig que anava a girar-se a pegar-li, i jo pues, així a tapar en el que podia, i bueno, al final m'ha pegat en la cara i bueno, la trec, que és l'important.
1: I després en la segona part ja en el partit decidit, però la possibilitat de retirar distàncies el Real Murcia Imperial, has fet aquesta doble parada en el moment del penal, com recordes aquesta acció?
2: Pues la vist en intencions de tirar a aquest costat, li havia dit antes que anava a quedar-me en mig, i bueno, ha tingut sort, ha anat al costat, ha pogut parar-la i mira, ha pogut mantenir la porteria a 0.
1: Important és el treball durant la setmana, si tinc al costat crec que l'entrenador de porters, també tinc allà a Montesinos, com és el treball que feu per arribar en plena forma al cap de setmana?
2: Pues molt important el treball, tant Salva com és com Montesinos i Borja m'apreten per a poder ser jo millor i per a poder competir millor, i això, bueno, també gràcies a ells tot això.
1: 4 victòries en les primeres 5 jornades, el castellonense co-líder en la seva estrena històrica en segona federació. Fins a on arribarà este castellonense?
2: Bueno, nosaltres no tenim ningú objectiu de tranquils, anem a competir, a veure el que eix, i ja està, passo a passo, partit a partit, i el que eixca.
1: I així la família fidel, el teu germà, ton pare, així quasi sempre que poden, que no juguen el teu germà, que juguen en el Gandia, si estan.
2: Sí, sempre que poden, pues bueno, estem propets, poden vindre, i ja que ha estat aix fora, pues bueno, ara poden aprofitar.
1: Moltes gràcies a Joan Company, un dels protagonistes de la victòria del castellonense. Gràcies.
2: A tu.
0: Un club, un equip que continua meravellant-me i que continua, diríem, millorant les seues instal·lacions, Carlos.
1: Així és, perquè avui ha estrenat la seua nova graderia, que està en la part frontal a la graderia habitual, per a seients per a 240 espectadors, i ahí continuen les obres per als nous vestidors. De moment estan utilitzant els vestidors que estan darrere del camp, que són els de la piscina. Així que a poc que va creixent, per a un castellonense que també anem a veure si el seu partit de Copa el podrà jugar al seu camp o no. Ara tindrà que passar aquesta inspecció de la Real Federació Espanyola de Futbol.
0: Uh-huh. Passem a la tercera federació, grup.
1: Correcte.
0: 6 de tercera federació, marcadors en la jornada de avui que han conclòs. El Vairuixó ha empatat a 1 contra la Xeneta, l'Atlético Saguntino li ha guanyat 3-2 al Utiel, el Buñol ha perdut 0-1 contra el Torrent i l'Ontinyent ha guanyat per un gol a 2 ha perdut per un gol a 2 contra el Villarreal C. Recordem a més que s'ha suspès el duel que estava previst entre el Llevant i el Crevillent per un virus, no?, que ha afectat la plantilla del Crevillent.
1: Correcte, diu la norma que per causa major es pot suspendre un partit si deixa en una plantilla menys de 11 jugadors en fitxa i té 18 jugadors en fitxa de primer equip. El Crevillent Deportivo ha mostrat per baix

0: que ha aconseguit l'ascens i que ha obtès també una nova victòria i està a la zona alta de classificació.
1: Sí, anem a repassar els marcadors d'este grup nord de la Lliga Comunitat. Se va suspendre per, bueno, les condicions meteorològiques, el duel que tenia que enfrontar a l'Alqueries el divendres contra l'Almassora, i a partir d'ahir la major part dels partits se van disputar ahir dissabte. L'Odissea van igualar a 3 amb el recanvios Colón. El Ribarroja i la Unió Deportiva Aldaya van empatar a 0. Empat a 1 entre el jove Castellnou, jove Castelló i l'Alcora. 0-4 va guanyar el quart al barrio de la Llum, Xirivella. El Silla i el Paiporta igualaren a 0. Bon partit, supose que seria este, de dos pesos pesats de la categoria. El Manises, que va perdre per un gol a 2 contra el Massanassa, i solament ho ha disputat un partit, el Burriana ha perdut 1-2 contra el 1-2 contra el Onda Carlos.
0: Així és, un clàssic entre dos equips, com el clàssic de la província de Castelló, com és Burriana Onda, i el Onda que tot se veu que estiga a la zona d'alta classificació. Destacar, com deia, la victòria del Massanassa de Santi Espósito, un equip que acaba d'aconseguir l'ascens a Lliga Comunitat i ha començat molt bo el curs, també com l'Aldaya, que treia un bon empat el conjunt d'Emilio López, que va passar la setmana passada sí per el futbol més nostre, i que ha sumat un punt molt valuós en una visita a priori molt difícil com és la del Roberto Gil davant el Ribarroja. Destacar aquesta victòria del quart de les Valls, de l'Ida quart de les Valls, que és un equip que porta la segona temporada en Lliga Comunitat i que té molt a dir, té Borja Mir, té a Pablo Morgado, el que va jugar en el Huracán i que va jugar en Utiel i en la Nucía, té també a Diego Noales, a jugadors, i en ell hem parlat per a que Vicent Bosch, que el seu entrenador, ens dissara la seva reflexió sobre l'inici de temporada del Ida quart de les Valls. El entrenador, escoltem ara Vicent Bosch, el entrenador de quart de les Valls.
2: Fue un partido muy completo por parte nuestra, donde dominamos desde principio hasta fin, teniendo el balón siempre, ellos en bloque bajo, y al final creamos muchas ocasiones, y de las cuales entraron 4, y muy contentos porque enlazábamos 2 victorias seguidas, a portería 0 los dos. Y eso moralmente al equipo le ayuda. César es un chico de 21 años de Puerto Rico, que Iván, uno de los dueños de Ida, y Luisma, nuestro segundo entrenador, fueron a un campus a Puerto Rico y también estuvieron viendo jugadores, estuvieron viendo la liga, y les llamó mucho la atención. Y nada, hablaron con él para intentar traerlo y salió todo bien y se vino en verano. Entonces es un chico joven con mucho talento que se está cogiendo al nivel de España y estuvo a punto de ir a la selección la semana pasada. Lo valoro bueno porque al final es un equipo nuevo prácticamente, en los cuales solo hay 6 renovaciones, y ajustar todos, nuevo sistema de juego, para mucha gente todo. No es fácil, pero dentro de lo que cabe, muy contentos porque el equipo está mostrando una solidez y una personalidad dentro del campo que jornada a jornada va más hacia arriba. Entonces, muy contentos y a seguir. Y el objetivo final es superarnos a nosotros mismos, intentar estar cerca de los de arriba o estar arriba sin esconderse, y coger responsabilidades y a trabajar.
1: El jugador del quart de les Valls, Carlos, això en Lliga Comunitat...
0: Entrenador, Vicent Bosch, del quart de les Valls.
1: Vicent Bosch, sí. Això en Lliga Comunitat Grup Nord. En la Lliga Comunitat Grup Sud, si te sembla, repassem els marcadors de la jornada. El dissabte disputat el Benigànim 0, Olímpic 6, avui diumenge el Tàder 1, Independiente de Alicante 2, el Santa Pola 2, Rayo Vence 3, Benidorm 0, Almoradí 0, el Calp 1, Javia 3, suspès el duel que tenia que enfrontar la Unió Deportiva Alcira i el Gandia. A més, crec que també se van suspendre tots els partits de les categories de futbol base del Alcira a conseqüència de la pluja, i el l'Alberique 1, Novelda Unión 3, disputat el dimecres 14 d'octubre, o se disputarà el duel entre el Redovan i el Tavernes, Carlos.
0: Així és, es va tornar este partit perquè el Tavernes tenia que afrontar el partit de Copa, i un poc de polèmica en ese Alcira Gandia, perquè l'Ajuntament va decidir tancar-ho tot el cap de setmana per al dilluns ja evaluar els danys després d'aquestes pluges tan intenses que va patir la

0: població de la capital de la Ribera Alta de Alzira, i bueno, dient que el tren de xoc està molt bé, els propis jugadors de l'Alzira li va sorprendre un poc aquesta suspensió, i en Gandia pues, no estaven gens contents que s'havia suspès aquest partit. Destacar pues, la victòria d'un CFI Alicante, que sempre aposta per jugadors molt joves, recordar que és el filial de l'Intercity i que va aconseguir aquesta victòria. Victòria del Rayo Ibense de Alejandro Sánchez, que va guanyar en la visita a Santa Pola en doblet de Alejandro Sánchez. Sorpresa, perquè és la primera jornada que es deixa punts el Benidorm davant l'Almoradí. Anem a veure si ho aprofita el Gandia en aquest partit ajornat. I el Novelda Unión, que ha parat un Alberí que havia començat molt bé la Lliga, i sense dubte el resultat més cridaner és aquesta victòria de l'Olímpic per 0-6, la primera gran golejada de la... Jo crec que la... Bueno, el Gandia va marcar ja, va guanyar crec que 5-0 al Santa Pola jornada anterior, però golejada molt destacada del conjunt de Xàtiva en la visita al Benigànim, i protagonisme entre ells per a Jorge Rever, que va marcar un doblet golejador.
1: El tenim en la sintonia del futbol més nostre. Hola, Jorge, què tal? Bona nit.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Buenas, Jorge. Enhorabuena, enhorabuena per ese doblet golejador. Primer, contans, ¿cómo va a ser esa victoria davant el Benigànim per 0-6?
2: Bueno, pues la veritat que va ser una victòria prou contundent. Van tindre el control del joc pràcticament tot el partit. Van saber dur els temps en tot moment, van saber quan tenien que donar-li la continuïtat, van saber quan tenien que donar-li un punt més. I bueno, la veritat que també van estar prou acertats cara a porteria, i bueno, esto nos ha fet agafar confiança per al pròxim partit.
0: I en la primera part, que ja guanyàveu l'Olimpi de Sativa en esta visita a Benigànim, 0-2, amb dos gols teus. Com recordes esos dos gols i ese doblet golejador que vas firmar ahir?
2: Sí, en el primer gol sí que recorde que recibisc el baló al bord de l'àrea. Sé que està Lucho doblant-me. Jo vaig a fijar al meu lateral, faig com un amago de passe a Lucho, en clave cap a dins, de primeres li pega la surda fort pel primer palo, i bueno, això, i el segon gol va ser un robo que faig a mig camp al meu lateral, que vol fer un pas a l'extrem i li la furte, veig que tinc espai per a córrer i que tinc molts metres, pues, tira a córrer, alça el cap entrant quasi a l'àrea, veig que el meu delanter i el meu extrem estan coberts pels dos centrals, i ja i decidís finalitzar, fer un xut creuat al segon palo, i bueno, acá dins, i acabem la primera part en 2-0.
0: I com és esta Olimpíada? Quina
1: memòria tens, no, Jorge?
2: No, sí, la verdad que lo recuerdo molt bé.
0: Se costa molt marcar els gols, eh?
2: Exacte, costa molt, ja saps lo que és fer un gol, i vamos, és difícil que s'oblida algo així, eh? Feia molt de temps que no marcava dos gols.
0: Ya que destacaro, y bueno, parlem de l'Olimpia Sativa, que és un històric del futbol valencià, que busca la forma de trobar el camí de tornada cap al futbol nacional. Alejandro Redondo, nou míster esta temporada, un jugador ja com Lucho, el capità, i polivalent, jugador que ha jugat de tot en l'equip, en Carles Vidal, en Marc Grau, en Sergi García, i en alguns fitxatges com el teu, també en Sergi Aparicio, que crec que venia del Carcaixent. Com és este Olímpic?
2: Pues la veritat que tenim una gran plantilla, una plantilla increïble, com pis del camp com a fora del camp. La gent ens duen superbé, els nous com Sergi, Héctor, algú només ens han rebut superbé. Estem supercontents amb l'equip. I bueno, ja saps que quan un equip es du molt bé fora del camp, després es nota també a dins del camp. I la veritat que això no tenim cap problema en ningú, ens han rebut superbé tant els jugadors com el cos tècnic i la directiva, i bueno, la veritat que ningú problema en ells, i supercontents.
0: I tu, abans he estat parlant en tu, en dies que no tenia una música de moment en clara, decidida, està en el debat, no? De moment, en quina...
2: Està en el debat, sí. Sí, de moment no tenim ninguna cançó en concret. Sí que s'ha comentat algo de posar alguna escena que amb la cançó brasileña, més balladora i tal, però encara està per parlar-ho. Sí que és de veres que jo, antes del partit, sí que sent cançons. Sí que sol sentir, tipo, unes cançons ja del 2000, tipo Merendi, tipo Canto de Loco, Estopa. Estopa, per exemple, sí que m'agrada més. Hi ha una cançó que passa sempre de... Como Camarón.
0: Esta es una de ellas de Estopa.
2: Es una de ellas, sí.
0: Pero tú, Isa, ¿no? Isa, la de Como Camarón. Es un poco la que te motiva, ¿no? A ir al tren de choque.
2: Sí, la que. Exacto.
1: Pero cuando no podemos tardar más, ¿no? En decidir quién va a ser Qui va ser el hit del vestidor, no? Si no...

0: Se acaba la temporada.
1: Tindrem que decidir-ho quan antes. La veritat que ara m'heu donat una raó més per parlar-ho el pròxim entrene i tindre alguna
0: qui posa la, qui posa la música ahir? Qui porta l'altaveu? Pues, qui la posa?
1: Te podria dir que normalment la posa el Carles, el capità. Però també el Gerard i... N'hi ha diferents gent que posa música, diferents.
0: I quan entra el míster diu...
1: Però bueno, millor... Sí, el míster sempre vol que posem traca i que ens animem antes de jugar, que...
2: I ara estem escoltant com a Camarón, pues, la cançó que ens deies, que és un poc la que més te motiva. I jueu, l'Olimpia Iniciativa ha jugat la Murta, que és un dels temples, un dels camps més emblemàtics del futbol valencià. Màxima, sí. No sé si això impressiona. Tu venies ja de jugar en el Lleida, a la tercera catalana, en el camp d'esports, en un altre dels camps mítics del futbol nacional, en un camp també molt gran, en dimensions. Com ha sigut per a tu passar d'aquest Lleida a aquest Olimpia Iniciativa en dos camps també molt grans, no?
1: Sí, la veritat és que són dos camps molt grans i ara mateix a prou diferents perquè... lo de Lleida és algo inexplicable, la força que fa la gent, o sea, tu pots anar allí un diumenge que vas a veure sempre a 2.500 persones, plou, neva, faig 40 graus, el que siga, vas a veure allí a 2.000 guerreros animant-te, i és algo que vaig a tirar prou de menys este any, però bueno, la veritat que el camp com a tal també les dimensions són paregudes, són dimensions que a mi me van molt bé com a jugador perquè soc un jugador prou ràpid que té bons canvis de ritme i pues, bueno, aprofitar el camp el màxim possible i ja està.
2: I dèiem abans, tu t'has format en l'Unió Esportiva Alcira, eres de la Pobla Llarga, també has jugat en el Castellonense, també has jugat en el Patacona. Abans de viure aquesta experiència en el Lleida, un club també, que dius, de molta gent que té darrere, això també suposa molta pressió. Com ho has viscut tu, no? Jugar davant d'un equip que saps que hi ha tants ulls mirant-te, com ara també l'Olimpia Iniciativa, que és un equip de Lliga Comunitat Sud, però que és com el Gandia, com l'Alcira, un dels equips que té molta gent darrere.
1: Sí que és veritat que els primers partits tu, mira, te conto una anècdota que va ser el primer partit, o sigui, el primer entrene que arribem allí perquè el Lleida estava en una situació complicada, no sabia si anava a desaparèixer o anava a continuar per tema d'impagos que va tindre temporades passades. Primer entrene, arribo jo allí, 21 de juliol, 700 persones que venen allí a animar el primer entrene. Nosotros, vamos, claro, pues quedem, ¿qué está pasando así? ¿Qué es esto? Vamos, nosotros son chavos de tercera, no estem acostumbrats a estas cosas. Y pues, ¿qué es lo que te digo? Soles en això, ya saps el club històric que és i com te trata la gent. Sí que és de veres que este any han tingut problemes de no sabien si anaven a continuar en Lleida i tal, pues la pressió era diferent, saps? Perquè la gent estava molt contenta de que el Lleida no desapareguera, un altre any en Lleida, un altre no sé què, entonces estaven contents. No mos passaven una pressió màxima, la veritat, perquè no va ser una temporada bona, però bueno, la veritat que pues, tant a mi com als companys que vas tindre, mos haver agradat tindre... donar-li més alegries als aficionats.
2: I com dèiem, estem en aquesta temporada, però heu aconseguit una victòria molt important davant del Benigànim 0-6, ja esteu en segona posició, 3 victòries i 2 empats. Què li podem dir a l'afició de l'Olimpia Iniciativa? Este any, altres anys, ha estat prop de classificar-se per al playoff d'ascens, i ha de dir també que l'Olimpia Iniciativa en els últims anys ha passat per problemes econòmics greus, que han fet que pràcticament tinguera que tirar molt de gent de la casa i a poc ha anat recuperant-se en gent d'allí de Iniciativa, en gent que havia estat en el club, com ara era el president. N'hi ha motius per il·lusionar-se en aquesta Olimpia Iniciativa? Quin missatge l'envies a l'afició?
1: Jo penso que sí, que és una Olimpia Iniciativa molt fort, el més fort jo penso que d'aquests últims anys. L'objectiu està clar, volem un ascens a tercera i jo, per lo que t'he dit, que els jugadors que hi ha en l'equip, es veig a tots que van a portar-nos cada un el millor d'ell. I pense que va ser un any prou bonic, que la gent, els aficionats, tenen que estar il·lusionats i en ganes i que vinguin a la Murta a animar-nos, que serà un any bonic per a tots i que no tinguin duda de que anem a aconseguir l'objectiu.
0: Jorge Reverte, jugador de l'Olímpic de Iniciativa, gràcies per atendre la sintonia del Futbol Més Nostre, així en Apunte Ràdio.
2: Moltes gràcies, Jorge.

0: Vale, seguir disfrutant d'ahir a l'afició de l'Olímpic.
1: Vale, moltes gràcies, bona nit.
2: Adéu a Jorge Revert, amb el que tanquem, bueno, pues els protagonistes que ens han acompanyat esta nit en esta sintonia. Carlos, hem de repassar com és habitual els millors jugadors de la jornada.
0: Sí, anem a proposar a la gent que el pròxim mesuales ens dicen la seva sol·licitud i així a les xarxes socials el dia de demà fiarem els quatre possibles MVPs, ahí ens poden dir tant delegats, recorde que un va ser Raúl Bort, el delegat del Nou Jove Castelló en un dels partits, pot ser entrenador, pot ser jugador, pot ser un aficionat que s'ha destacat, i si no, ho destacarem en les xarxes socials del Futbol Més Nostre.
2: Pues, bueno, pues és el que vos comenta Carlos, que a més ha de repassar, diríem, el menú de partits importants que ens esperen en la pròxima jornada.
0: Així és, com diem en l'inici del programa, el Villarreal B, que s'enfrontarà a que ha sigut rival de l'Hèrcules en esta passada jornada i va deixar molt bones sensacions el conjunt de Manolo Herrero, exentrenador de l'Hèrcules, que ha dut a l'Hèrcules a estar més a prop que ningú de l'ascens en aquella eliminatòria que se recordava molt davant el Cádiz esta setmana, un Real Jaén que està seguint una de revelacions de la temporada i que s'enfrontarà a este Villarreal B, que anem a veure com reacciona, no?, després de la primera derrota del curs este diumenge davant el Eivissa. Passem a segona federació, en un camp mític com és la Vella Condomina, on el Reial Múrcia va jugar a primera divisió molts anys, allí juga el Camp Múrcia des de fa unes temporades, l'equip que ve de golejar a l'Elx Licitat i rebrà a casa a un Alcoyano que ara porta 3 jornades sense rebre un gol i 3 jornades consecutives guanyant, així que a priori és un duel entre 2 dels més ferms candidats a lluitar per el playoff i diria inclòs per l'ascens directe. Passem a la tercera, i aquí que ja que estar atents als horaris perquè sempre...
2: Que bona va dir, perquè a partir d'ahir, per exemple, l'experiència que tenim en el Daya va passar el partit a divendres.
0: Correcte.
2: Per aprofitar el cap de setmana.
0: Recordem que n'hi ha festiu divendres, dissabte, diumenge i dius. De fet, a l'Hèrcules estan molt cabrejats perquè l'han ficat el partit esta setmana un dissabte a la una i el proper...
2: Això és terrible.
0: Partit és el dilluns pròxim, festiu, a les 6:45 de vesprada, dia Beto Company, que passava de preparar un partit per a 5 dies a preparar un partit per a 9 dies.
2: 9 dies, és igual a dir la setmana passada, és increïble, que de veres, correcte, sí, sí.
0: Bueno, pues dia perquè, atenció als horaris, perquè fins a l'imatge encara poden canviar els horaris del pròxim cap de setmana, i jo crec que seran molt especials per estos dies festius que anem a viure, però a priori, el divendres es jugaran Sant Gregorio, un Torrent, Hèrcules B, un equip ha fet per a estar a la lluita de zona més alta, i un Hèrcules B aquesta temporada amb Hamza, amb un davanter que segur va tindre el protagonisme del primer equip de l'Hèrcules este curs, pues promet estar en la zona més alta de la classificació. Passem allà a Comunitat Nord, 2 de a priori aspirants a l'ascens, el Onda que ve de guanyar i un Silla que ha tropeçat les últimes jornades, ve d'empatar a casa davant el Silla, s'enfrontaran en ese partit a Onda. I en Lliga Comunitat Sud acabem d'escoltar a un dels protagonistes d'ese Olimpi de Sàtiva que ve de golejar 0-6 al Benigànim i que rebrà a un Alberic que està seguint una de les revelacions d'este inici de curs a la Lliga Comunitat Sud.
2: Carlos, ¿se te queda alguna cosa per dir?
0: Res, que tots demà molt pendents de
2: del
0: la Copa.
2: I del Tavernes, fonamentalment, perquè és el menut, clar, és evident.
0: El Castellanense primera volta.
2: Exacte,
0: viurà també la
2: sí,
0: Copa.
2: Sí.
0: I l'Alcoyano també, i la resta.
2: Pues pendents, d'ixe sorteig en criteri geogràfic que es disputarà demà a la una a les instal·lacions de la Ciutat del Futbol de les Rozas, així sempre al costat dels equips més menuts del futbol amateur de la nostra comunitat, amb el futbol més nostre que cada cap de setmana, en esta sintonia, la del Punt a Punt de Napunt Ràdio. Vos porta Carlos Gallardo. Carlos, gràcies, bona nit.
0: Un abraç, bona nit.
2: Adéu a Carlos Gallardo, tanquem de seguida ja en 90 minuts.

Punta Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Pol.

Les 11 de la nit i un minut. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport, amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la copresentació i codirecció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, ja sabeu que podeu enviar o podeu participar en el programa mitjançant els nostres canals en xarxes socials. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, per a ese 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també ese 90 en xifra, també en número. I, com no, el mateix nom de canal per a Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números. En paraula, en lletra, si el que voleu és un àudio, o enviar un àudio, ja sabeu, teniu el WhatsApp 6 de 9, 42 18 01, 6 de 9, 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que es tracti en el programa i també sobre la pregunta que vos fem cada nit. En este cas, les dues preguntes que vos fem en el dia d'avui. Com que és cap de setmana, sempre preguntem, fem una més genèrica i altra més centrada en el València. La més genèrica és com heu pal·liat estos caps de setmana sense futbol de primera, pues això, les ganes de futbol. Esa és la pregunta que vos fem. Com heu pal·liat les ganes de futbol? Jo no sé si ara mateix els parons de seleccions desagraden menys per el gran moment que està vivint la selecció espanyola. Ara parlarem d'això. Bueno, pues és la pregunta que vos fem. Una és ixa i l'altra és si veieu bé que el València li ha ja donat permís, en este cas Braulio amb el vistiplau de Javier Aguirre, que li hagin donat permís a Guido Rodríguez per a anar-se'n cap a Mèxic, perdó, cap al seu país per a participar en, o estar present, millor dit, participar no va participar, però sí estar present en l'homenatge a Leo Messi en el seu acomiadament de la selecció argentina. I són les dues preguntes que vos fem en el dia d'avui. Com heu pal·liat la falta de futbol en primera divisió estes setmanes? I la segona pregunta, si veieu bé que Braulio amb el vistiplau, en este cas, del entrenador Javier Aguirre, ja ha donat permís a Guido Rodríguez per a deixar-lo viatjar cap a l'homenatge a Leo Messi. I jo les pregunto. Jo deia abans, no sé si els les parons de seleccions que abans eren o que a tots els importunaven molt, sobretot en el cas de l'aficionat del València, no sé si per com està el València i per com està la selecció, ara és quasi més bonico el paró de selecció i gaudir del futbol que patir el que es patix amb l'equip. Més enllà del deteriorament del València en mans de Meriton, que t'ha dut a ser un club xicotet que lluita per no baixar, val, també està la transformació per a bé de la selecció espanyola. Després del període daurat del 8-12, Euros del 2008 i 2012 i Mundial del 2010, este nou període daurat, Euro 2024, Mundial 2026, jo no sé si també ajuda a provar que estos parons siguen mirats d'una altra manera. És evident que aquest equip, que ahir jugava amb 9 futbolistes diferents en l'11 inicial dels que guanyaren la Copa del Món contra Argentina, jo no sé si també ajuda molt, perquè és evident que aquest equip, jo cada volta tinc menys clar, per la gent que té claríssim que l'equip del 2010 era millor que este, jo què voleu que vos diga? És possible que tinguera millors individualitats, però equip, jo no veig que este siga inferior al del 2010. Si se vol, amb arguments diferents, però quan parle d'equip, també parle de la profunditat de plantilla,
de la idea sobre el terreny de joc, de les solucions que aporta l'entrenador des de la banqueta, i ahí jo no tinc tan clar que l'equip del 2010 fora tan superior a este, com diu la gent, ni moltíssim menys. Vamos, però ni de lluny. Cada volta que els veig jugar me faig més creus i m'entra més del dubte. Això pel que fa, en este cas, a la selecció, que és la que ha ocupat el temps, diguem el primer plano de l'actualitat futbolística, fins a dimarts, que juguen en Croàcia, en Split. Si guanyen allí, si empaten, ja estan classificats directament per a la Nations. Ja hauria que veure si com a primers o com a segons, amb els partits que queden, amb els dos partits que queden. Si empaten a Xina, si guanyen, ja són primers de grup, i entrarien en la Nations com a primer de grup. És un equip que està ara mateix a enllum de la resta per a mi. I després està la resta dels nostres, que han tingut activitat. Per exemple, el Castelló, que ha deixat una miqueta xela de l'empat contra el Ceuta i que l'equip perga el lideratge. Però l'equip continua ahí dalt, i el mateix que parlàvem de la selecció. Continua sent molt fidel a una idea de joc, a una idea que implementa Pablo Hernández en el seu equip i que jo crec que li va donar molts èxits. I després està la Primera Federació. Jo me quedé amb el gran escàndol de la Primera Federació i me quedé, i ara l'escoltarem, amb una reflexió de Beto Company, l'entrenador de l'Hèrcules. La justícia en el futbol no pot dependir de que un entrenador siga futuròleg o no i diga, me guarde la carta perquè igual en l'últim minut hi ha una jugada que me desafavorís. La justícia en el futbol l'han d'aplicar els col·legiats. I quan no l'apliquen, han de pagar-ho. Igual que quan uno erra en qualsevol activitat de la vida. Estarem probablement la setmana que ve o l'altra, tornen a xiular. I així no es compassen aquestes coses. Deixant que la responsabilitat de la carteta del challenge, que és com funciona el VAR en Primera Federació, siga dels entrenadors. No, la responsabilitat d'impartir justícia és dels àrbitres. I les possibilitats d'impartir justícia no poden minvar a partir de que un entrenador siga bo o dolent gestionant les cartetes que té, les dues targetes que té per a demanar revisió, o que no siga bon futuròleg a l'hora de saber si n'hi ha o no n'hi ha una jugada que el puga perjudicar en la fi del partit. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença en els seus últims 90 minuts. Així comença el punt a punt en els seus últims 90 minuts.

0: 11 de la nit i 9 minuts. Salude Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, bona nit.
0: Bueno, pues no sé si estàs d'acord amb alguna de les coses que he dit.
1: No.
0: D'entrada. En
1: cap d'elles.
0: Com a...
1: En cap d'elles. Com a filosofia de vida.
0: Com a filosofia de vida.
1: Sí.
0: Tu continues pensant que la selecció del 2010 és superior a la del 2026?
1: Mira, jo hice debat l'altre dia... No sé on vaig escoltar-lo. Vaig fer-me jo aquesta pregunta, no ho tinc clar.
0: Jo tampoc.
1: De veres, no ho tinc clar.
0: Jo tampoc, eh?
1: O sea, no te sabria dir si és millor la de 2010 o l'actual. No ho tinc clar, de veres.
0: Jo crec que en alguns aspectes era millor la del 2010, però que està en el global, és possible que es queda guanyant.
1: Ho sé. De veres, ara ho raonaré si vols.
0: Sí, i també li posaré... Avui ve Miki i ve Pla. Mira,
1: Miki segur que porta la contrària a tot el món.
0: Sí, però bueno...
1: Mira, no, la de 1984 era millor.
0: Bueno, i se va ser subcampiona d'Europa. Per això
1: t'ho dic.
0: 11 i 10 de la nit. Escolta, i lo de... El raonament de Beto Company, que jo estic absolutament d'acord amb ell.
1: Quan protesta Beto sol tindre raó, Manolo. La setmana passada l'escoltaré protestar perquè l'Hércules va jugar este dissabte a la 1, l'Hércules va jugar dissabte a la 1, i després no torna a jugar fins el dia 12, festiu, a les 6 i quart de la vesprada, i ja va queixar-se, no? Diu, com prepare un partit per a 5 dies i després com prepare un altre per a 9? Vull dir, a més, en aquest horari, una barbaritat, de veres. Però, clar, la denúncia que ha fet el VAR està carregadíssim de raó, Manolo. Si mira que el VAR ja funciona mal
0: en
1: l'elit, és que ara amb aquestes cartolines que tenen dues opcions per a revisar alguna jugada... Si les esgoten i de repente hi ha una com la de l'altre dia, que va ser claríssima, és que el futbolista del Real Gen se tira a terra com si fos Superman a despegar esa pilota.
0: No veu ni l'assistent ni l'àrbitre.
1: No, això és terrible. Que l'àrbitre no vegi aquesta acció és terrible. Però que, clar, que després tu no... Que el VAR no puga entrar d'ofici ahí, me sembla una barbaritat, de veres. Me sembla una barbaritat.
0: Bueno, 11 i 11. Te pregunten, com sempre, com venen les fotos.
1: Fotos, mira, avui venen contentes perquè demà és el sorteig de Copa i hi haurà molts clubs modestos del futbol valencià. L'últim, el Tavernes, que avui ha superat el Maracena i un equip de Lliga Comunitat, pues estarà present demà a la 1 del sorteig de Copa del Rei. La cantera del València continua demanant pas baix l'atenta mirada de Braulio Vázquez. El Mestalla ha guanyat avui 3-2. Victòria que el deixa fora de l'última posició de la taula. Els gols han sigut obra de tres futbolistes que habitualment estan en dinàmica de primer equip, com Aymar Blázquez, Jaume Durán i Rodrigo Gamón. A una setmana vista de la primera llista de convocats d'Aguirre, comprovar el paper que puga jugar la cantera és un dels al·licients en esta nova etapa del primer equip després del protagonisme abastat amb Òscar Sánchez. Moleiro, Motor, Groguet, el mitjapunta del Villarreal, va analitzar la millora de l'equip i el seu gran moment personal en una entrevista exclusiva concedida divendres a Apunte. Moleiro, creo que el Villarreal ya ha alzat el vol y lo confirmará cuando torne a la Liga.
2: Sí, sin duda. Yo creo que ya las adversidades las pasamos y ahora solo nos queda disfrutar. Ahora mismo cualquier adversidad que se nos ponga por delante ya la hemos afrontado en este mes de agosto y casi septiembre y estamos mucho más fuertes mentalmente. Estamos más preparados para afrontar lo que nos venga.
1: 0 punts en 6 jornades. El València Club de Futbol Femení ha perdut esta nit a l'Antonio Puchades de Paterna per 0-1 contra la Real Societat. Les de Miquel Crespo, cueres de la classificació, estan a 5 punts de la salvació i continuen sense sumar. El Castelló perd el lideratge. El Castelló no ha pogut aconseguir la sexta victòria consecutiva i s'ha hagut de conformar amb un empat a casa contra el Ceuta. Empat a 1 en un partit marcat per les nou baixes dels de Pablo Hernández. Este resultat fa que l'equip albinegre perga el lideratge de segona divisió ara en mans de l'Eibar amb un punt més. Escolten, Pablo.
3: Sí, ha empezado bien con ese gol en los primeros minutos y luego es verdad que, bueno, que ha sido un mal día en la oficina, ¿no? Como se dice. Hemos estado muy, muy espesos con balón, no hemos fluido, muy erráticos, muchas pérdidas y eso nos ha ido con el paso de los minutos perdiendo la confianza y al final sabíamos que ellos eran un buen equipo, ¿no? Aprovechando esas pérdidas que podíamos tener y la segunda parte sí que es verdad que creo que hemos empezado un poquito mejor, pero era un día de se veía, ¿no? Se olía que no estábamos finos, que no era nuestro día. Y al final, pues bueno, un partido que hemos podido ganar, al final se ha empatado, pero también lo podíamos haber perdido.
1: Primera victòria per a Javi Calleja, el Deportiu Eldense. Va refer-se divendres a un gol encaixat en el primer minut de partit i va golejar el Real Oviedo de Julián Calero per 4-1. Primer triomf de Calleja en la setmana en la que ja és oficial la compra del club per Leo Messi. Escolten Calleja.
4: Hemos ido creciendo durante el encuentro. Siempre pasa muchas veces que cuando más insistes en, oye, tenemos que salir al inicio del partido, muy concentrados, y además a ellos se les veía con esa energía, con esas ganas, y a los 20 segundos te marcan gol. Eso, pues, quieras o no, puede pesar un poco, pero el equipo ha mostrado muchísima personalidad, ha seguido creyendo en lo que hace, durante el partido ha ido cada vez jugando mejor, dominando más, teniendo más oportunidades. Y al final, la segunda parte, pues creo que también con la entrada de los jugadores que estaban en el banquillo, hemos dado un salto de calidad y hemos conseguido una gran victoria.
1: Polèmica amb el VAR en Alacant. L'Hèrcules no va poder reclamar unes mans claríssimes en àrea del Real Jaén perquè ja no disposava de revisions de VAR i l'àrbitre no va veure el penal que podia haver-li donat la victòria. Beto Company, tècnic de l'equip alacantí, va queixar-se del funcionament del VAR en Primera Federació.
5: Este partido al final se tenga que decidir o no decidir porque yo tenga una tarjetita u otra y porque deba gestionarlas, no. La justicia en el, o el orden en el terreno de juego

0: xavals, dels jugadors i poc més a dir. Jo crec que és la línia a seguir. Si algun dia se perd, té que ser d'esta manera.
1: La Unió Esportiva Tavernes ha fet història. L'equip de la Safor, que milita en la Lliga Comunitat, sexta categoria del futbol espanyol, jugarà la Copa del Rei. Els de Carlos Sapiña s'han classificat per a jugar la competició del CAO després de derrotar el Maracena per 4-2. En la tanda de penals, ara reberen un equip de primera divisió, podria ser el València, en la primera eliminatòria de la Copa.

0: Reacció a temps i premi. València Bàsquet aconsegueix la primera victòria en la Lliga CB després de derrotar Saragossa per 82-97. L'equip taronja s'ha refet a un mal inici i ha fonamentat el triomf en una gran segona part en què ha anotat 61 punts. TJ Shorts, Mirotić i Josep Puerto han liderat els de Xavi Albert. Escoltem el tècnic.
1: Partido en el que se vuelve a poner de manifiesto que tenemos que ajustar ciertas cosas. Igual simplemente es pues, este inicio, ¿no? 5 partidos en 10 días por A o por B. Nos cuesta un poco entrar conectados a los partidos, entramos con unas diferencias que luego nos toca ir trabajando mucho en el marcador, con todo el mérito para el equipo rival siempre, pero bueno, cuando ya llevamos una cierta tendencia, pues es algo que claramente tenemos que abordar para luego, entre comillas, no tener que remar tanto durante el partido, ¿no?
0: Derrota dolorosa, València Bàsquet femení ha estrenat la Lliga Femenina Endesa amb derrota contra un equip acabat d'ascendir, l'Azul Marino Mallorca-Palma, que ha sigut derrotat per 84-88-71. L'equip taronja s'ha vist superat en tot moment per les locals, en un partit per a oblidar de les jugadores de Javier Torralba. València Bàsquet en camp, la baixa de les jugadores que estan en la NBA femenina, haurà de buscar el primer triomf en la Lliga la setmana que ve al Roig Arena, en la visita del Mainz Avenida de Salamanca. Parla el... Bueno, no podem escoltar al... No podem escoltar el tècnic. Ivan Ortolà ha tornat a ser el millor valencià en el Mundial de Motociclisme. El piló de Puçol ha acabat en quarta posició a la carrera de Moto2 del Gran Premi del Japó i es consolida en el tercer lloc de la classificació general que encapçala el madrileny Manu González. Dani Olgado, octau, ha sigut l'únic dels altres pilots valencians que han aconseguit puntuar. Este resultat permet al piló de Sant Vicent del Raspeig pujar al quin lloc en la classificació general del Mundial. Aaron Canet ha travessat la línia de meta en 17è lloc, mentre que Alex Escrig ho ha fet en 18a posició. Per la seva banda, Sergio García Dols no ha pogut acabar la prova. I en Moto3, l'únic representant valencià, Adrián Cruces, ha finalitzat la carrera en 16è lloc i cau a l'11a posició en la classificació general.
2: Les 11 de la nit i 19 minuts, vos recorde, arraba 90 minuts, 90 en xifra, en número, TikTok, no, això per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també se 90 en xifra, en número, sense xifres ni números, en paraula, en lletra, també 90 minuts ràdio, per a Instagram. I si el que voleu és enviar un àudio, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre les dues preguntes que avui vos fem, que és com heu plenat aquestes setmanes sense futbol de primera els cap de setmana, i la segona, que vos sembla i si permís que Braulio i Aguirre li han donat a Guido per a viatjar fins a l'homenatge a Leo Messi. 11 i 20, pausa per a la publicitat. I després d'ella, xerrem de tot això i de moltes coses més, així, en el disc del punt a punt, en els seus últims 90 minuts.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Les 11 de la nit i 21 minuts. Comencem el temps de la primera part del programa, en el temps d'informació. I, bueno, no hi ha hagut futbol en primera. Ara, després, en tertúlia, sí que parlarem del València i de la selecció espanyola, també. Però hem de centrar-nos en l'actualitat competitiva del cap de setmana, Salva, que ha de passar o ha de tindre la seva primera parada en Castelló. Jo esperava que avui Castelló guanyara també, però no se pot guanyar tots els diumenges. I almenys el més important, com deia jo a la intro, és que l'equip de Pablo, més enllà del resultat en este cas, que els entrenadors i els equips viuen dels resultats, però continua fidel a aquesta idea futbolística que vol el tècnic.
2: I a més, manté l'invicte en la categoria, això sí, ha perdut el lideratge, ha empatat front el Ceuta a Castalia, ha deixat el lideratge. Les dades, en tot cas, ens les ofereix qui ens ha narrat el partit en esta sintonia, la del Punt a Punt en a Punt Ràdio, José Luis Gual. Hola, José Luis, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues el Castelló, que no ha pogut continuar amb el seu lideratge en solitari en segona divisió després d'empatar un gol en el dia d'avui davant l'agrupació deportiva Ceuta, que bueno, s'ha convertit en un equip al que costa molt guanyar. De fet, la temporada passada també se van empatar els dos partits davant del conjunt de José Juan Romero. En el dia d'avui semblava que no anava a ser així, perquè al minut 2 ja guanyava el Castelló. Era una bona acció en banda esquerra, en Jacobsen, que ha entregat ese valor per Álvaro García, una de les novetats en el 11 de Pablo Hernández, i este la passada dins de l'àrea per a que Suero pràcticament en el punt de penal poguera invocar el 1-0. Semblava que podia ser fins i tot un partit tranquil, plàcid per als homes de Pablo Hernández, però a segundes ve al contrari. En el pas dels minuts el Ceuta ha anat creixent, s'ha defensat bé en esa primera part davant d'un Castelló que estava una miqueta pastós en l'elaboració, una miqueta lento, no?, per al que és costum en este inici de temporada. I bueno, així acaba la primera part. En la segona pues, ha començat ja el canvi, les rotacions, els canvis, i ahir el Ceuta ha sigut ambiciós, ha empatat també només començar el segon acte, havia tingut ja un parell d'oportunitats, un parell d'aproximacions, ha estat Jordi Escobar, futbolista criat en la Pedrera del València, el que bueno, pues, ha rematat una acció a valor parada des del córner i ha col·locat l'empat a 1. A partir d'ahir, el partit com era d'esperar s'ha trencat, el Castelló en els canvis que ha anat per l'encontre, haguera pogut guanyar perquè ha hagut una rematada del danès Jacobsen que s'estavellat en el travesser, haguera sigut el 2-1, però també és cert que en el contracolp Jordi Escobar ha tingut dos bones oportunitats per a fer el 1-2. Així que al final ho ha intentat el Castelló sense topetar-se bé del tot i no ha pogut guanyar en el dia d'avui davant d'un Ceuta que de manera merescuda s'emporta ese puntet cap a territori cavallà. Bueno, ja que continuarem endavant i evidentment una de les lectures és que les moltes baixes que ha tingut avui Pablo Hernández han acabat notant-se en el camp, especialment Mellot en defensa, que estava sancionat, Juanjo Nieto en problemes físics, també Usman Camara, i bueno, pues tot això al final ha repercutit en que els canvis no donaren la productivitat de les últimes setmanes. Nou líder és l'Eibar i n'hi ha que continuar. Següent rival, pròxim cap de setmana, l'Andorra.
2: Líder l'Eibar amb 21 punts, segon el Castelló amb 20 punts.
1: Bueno, estava esperant sumar victòries en el Dense des de l'arribada de Javi Calleja. Per fi divendres ho va aconseguir.
2: Sí, a més va encaixar en el primer minut de partit un gol, se va posar per davant 0-1 el Real Oviedo i a la fi va voltejar i de quina manera, amb golejada inclosa el marcador del Deportivo, el Dense que va guanyar 4-1 l'Oviedo. Els detalls els té Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, companys. Què tal? Primera victòria per filla de Calleja al capdavant de l'Eldense. Segona victòria de l'equip en un partit que va començar molt malament. Als 20 segons ja s'avançava Alberto Reina en eixe gol, en eixa centrada que passava per tota l'àrea i rematava pràcticament a plaer el jugador de l'Oviedo. I clar, tot començava mal en el partit, 0-1. La gent que començava a rumiar en la graderia perquè les ocasions de l'Eldense no arribaven en una primera part que li va costar molt al conjunt de Calleja crear sobretot ocasions. I ja en la segona es van fer uns canvis. Calleja va manejar l'equip. El primer gol de Roberto López, que va entrar en molt bon peu al partit des de la banqueta, llàstima que es va lesionar, però va fer eixe 1-1. El segon també va arribar de penal. Fidel va ser qui va posar eixa remuntada i ja després la bogeria, en una jugada impressionant, un contracolp que va culminar o la barrita en cama esquerra i ja després eixe 4-1 de rastrojo en eixa velocitat i potència que té el jugador. En sala de premsa es va mostrar molt content, òbviament, Javi Calleja, dient que sobretot el camí és el que han de seguir el de la segona part, perquè en la primera ja diem que va ser un partit molt, molt incòmode per al

0: el conjunt d'Elda, però en la segona part i sobretot en els canvis que va fer Javi Calleja en la segona part, li van donar altra imatge, li van donar eixa espenta a l'equip perquè per fi li donaren eixa primera victòria dirigint a l'Eldense. Així que eixa victòria importantíssima, 4-1, l'Eldense que va poder eixir ja d'eixa zona de descens i ara a continuar. Setmana que ve altra vegada jornada en el nou Pepico Amat, serà davant del Córdoba el dissabte a les 6:30.
1: Gràcies, Álvaro. Baixem un escaló, baixem una categoria i serenem a la primera federació on han passat moltes coses, però, com dèiem, Salva, tot gira al voltant d'aquest escàndol majúscul ahir en el Rico Pérez.
2: Sí, el penal del Rico Pérez és el gran escàndol de la jornada, però a més este matí el Villarreal ha perdut a casa, ha perdut també el lideratge, l'invicte que portava l'equip de David Albelda en aquestes primeres jornades de Lliga, ha perdut contra l'Eivissa i a hores d'ara el nou líder en primera federació, i mira que me costa trobar-lo en aquesta categoria perquè sempre busca en segona, és el Saragossa que acaba de guanyar-li 4-1 en el partit que tanca la jornada al Teruel. La crònica del que ha passat en el CX Valencians en primera federació, com sempre, és cosa de Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Salutacions, bona nit. No ha sigut un bon cap de setmana per als equips de la Comunitat Valenciana en el grup 2 de primera federació. Començant per el dissabte, l'Hèrcules va empatar a 0 davant el Jaén en un partit marcat per un clar error arbitral que no va veure un penal a favor de l'Hèrcules en l'últim minut per unes mans clamoroses del defensa del Jaén. Ja no tenia l'Hèrcules cap opció de reclamació de VAR i l'àrbitre va interpretar que no era penal. Empat a 0 en un partit també marcat per l'expulsió de Solde i la falta de punteria del conjunt alacantí. La part positiva per al conjunt de Beto Company, 3 partits consecutius sense encaixar gol i 4 sense perdre, la negativa, que després de 3 victòries no va passar de l'empat al Rico Pérez. En la propera jornada, dilluns, que és festiu, a les 6:15, rep el Rico Pérez al Sant Andreu. I este matí el Villarreal B ha caigut per primera vegada a la Lliga davant l'Eivissa en un partit de 2 parts. En la primera, millor l'equip balear, però no ha aprofitat les seues opcions. En la segona, el conjunt de David Albelda, que tampoc ha estat encertat. I quan estaven ja en la recta final, en un minut ha passat tot. Un possible penal revisat per el VAR a favor del Villarreal B, que l'àrbit ha interpretat que no era penal, i un minut després, el gol de l'Eivissa. A la fi, victòria per al conjunt visitant. Tot això, el filial groguet continua en la part de dalt de la classificació.
2: A mi ha sigut un penal claríssim, claríssim. I en l'acció següent ha arribat el gol de l'Eivissa. Però un penal claríssim, el lateral en la mà, desplaça la pilota.
1: Ai, què passa, que tampoc hi havia targeta?
2: No, han anat a revisar-la, les mans eren clares, però igual és perquè la pilota va al segundo palo. No ho sé, no sé per què no s'ha
1: tirat. I aquestes explicacions arbitrals que ningú són capaços d'entendre.
2: De veres, jo agraeixo la penal.
1: Les explicacions arbitrals quan s'intenta justificar algo injustificable, i és com la factura de la llum. Per més que te poses, no ho vas a entendre.
2: Ara, les coses del futbol, d'un penal que no se xiula, l'acció immediatament següent, gol de l'Eivissa i derrota de l'equip d'Albelda.
1: Simplement comentar-ho, Salva, però en Baje els xicons estan aficionant allò de començar malament i acabar bé.
2: Bueno, varen perdre la primera jornada de Lliga la setmana passada, ara s'han refet, porten 3 victòries en Eurolliga i avui han sumat la primera contra el Casademont Saragossa en la Lliga CB. Comença a funcionar l'equip de Xavi Albert, jo crec que era molt precipitat la setmana passada parlar de que tenien problemes.
1: Molt bé, les 11 de la nit i 30 minuts, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
4: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
7: En cas de temporal a la comunitat, viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho sol. Utilitza, si és possible, transports públics. En tot cas, si has de viatjar, omple el dipòsit de combustible, porta ràdio, pala, corda cadenes i roba d'abric. I si pots, també algun aliment ric en calories. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Com porteu la setmana de pluja? Suposo que bé. Bueno, molt bon dia i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre, volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú: la sensibilitat i l'art. D'una banda, avui se celebra el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. D'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui, en Fem Banda, unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb tot allò que ens envolta. Així que crec que ja arriba el moment de preguntar-li a la nostra col·laboradora Imma què tenim preparat per al dia d'avui. Bon dia, Imma.
3: Bon dia.
2: Tu sabies que era el Dia dels Animals?
3: No ho sabia.
2: I tu tens animals?
3: Sí, tinc dos gatets en casa.
2: Que bonic. Bé, què tenim preparat per avui, Imma?
3: Pues avui, com sempre, començarem amb el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música que tenim preparada. Després d'escoltar el concert, continuarem amb la secció Músics Valencians pel Món i viatgem fins a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que igual que ahir, va ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i de la secció Avui amb qui parlem, ens visitarà ací, a l'estudi 3 d'A Punt Ràdio, el compositor Javier Quilis, amb qui parlarem un ratet. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
2: Aleshores, tenim un programa prou complet i carregadet. Veritat que sí.
3: Jo d'ací me'n vaig a veure els meus animalets.
2: Oh, que bonic. La veritat que tindré animals a casa és tota una alegria. Sí, és veritat. Aleshores, anem a començar ja, perquè tenim molta matèria i moltes cosetes que contar-vos en el programa d'avui. Així que poseu-se còmodes, feu-se el primer cafè del dia, pugem el volumen i deixeu que la música siga la protagonista. Comença Fem Banda. Ja estan els músics ahir ben preparats per a començar el concert d'avui. I el concert que aneu a escoltar a continuació està íntegrament compost d'obres del compositor Javier Quilis, Menchuna, que ja la descobrireu al final del concert. Començarem el concert amb una obra titulada Renaixents, una obra per a banda sinfònica composta per Javier Quilis i Carlos Riera, amb la direcció de Carlos Riera Andreu i amb Stephen Boalans com a narrador. L'obra va ser estrenada el 25 de novembre de 2023 durant el concert de Santa Cecília de la Societat Joventut Musical d'Albal, en una estrena absoluta que, a més de la música, va incorporar efectes visuals d'il·luminació i projeccions envoltants. Renaixence és una proposta que busca explorar nous camins dins del món de les bandes de música. La banda sinfònica és l'element principal, però comparteix protagonisme amb una orquestra virtual i sintetitzadors pregravats, creant una combinació de sons que busca oferir una experiència immersiva a l'oient. Convidem a tota la gent que viatgeu amb el temps escoltant Renaixence per la Societat Joventut Musical d'Albal sota la batuta de Carlos Riera. Així que, mestre, quan vulga, pot començar el concert.
4: Aquella noche ya no podía escribir nada más. Me pesaban los ojos y hasta la misma pluma. Las campanas del Duomo estaban a punto de tañer para anunciar el inicio de una nueva mañana en la ciudad de Florencia. Eran tiempos difíciles en la ciudad. La peste negra había quedado atrás. Las familias más poderosas de Europa peleaban entre sí para tener la mayor cota de gloria posible. Tudors, Borgias y Médicis ansiaban el poder como quien ansia quedar reflejado como vencedor en los anales de la guerra y la historia. El arte llenaba cada rincón de Europa y su esplendor honraba el conocimiento humano que estaba floreciendo. Lo que realmente estaba pasando era un cambio de ciclo en la historia. Uno de esos momentos claves que la humanidad iba a recordar. No sé si este diario llegará alguna vez a ser leído por alguien en los tiempos venideros. Con la esperanza de que así sea, mi nombre es Lorenzo Di Fiore y estoy viviendo el renacer del mundo. Bienvenidos al Renacimiento. Bienvenidos a Renaissance.

Què passada d'obra! Acabem d'escoltar Renaissance, de Javier Quilis, una obra que ens ha portat fins al Renaixement a través d'una combinació de música, narració i nous recursos sonors. I continuem amb el nostre concert dedicat a Javier Quilis. Ara escoltarem el primer tema que obri el disc A Dream Come True, una composició inspirada en un lloc molt especial per al compositor, el monestir de la Murta, un dels paratges més emblemàtics de la seva ciutat natal, Alzira. I per a donar vida a esta composició, l'obra va ser enregistrada íntegrament a Hongria amb la participació de la Budapest Symphony Orchestra, una música que naix a Alzira i que viatja fins a Hongria per a convertir-se en un projecte internacional. Escoltem ja el monestir de la Murta del compositor Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Monastery of la Murta, una obra dedicada al monestir de la Murta d'Alzira. I continuem amb el nostre recorregut per la música de Javier Quilis. Ara és el torn de The Joy of Life, el quart single del seu àlbum, Grateful, un treball que fa un recorregut musical per diferents sentiments, situacions i emocions que experimenten al llarg de la vida. The Joy of Life és tot un himne a l'alegria de viure i és un dels regals més meravellosos que tenim. Poder despertar-nos cada dia i tindre una nova oportunitat per a ser feliços i fer feliços a les persones que tenim al nostre costat. Que bonica la frase, veritat. Si tinguérem esta frase tot clara, que bé viuríem. I en aquesta composició podem gaudir de la veu solista de Pilar López, dels cors d'Encanta Huit Veus i de les veus blanques del cor infantil Sant Juan Bosco de València. Una peça plena d'energia i positivitat que ens convida a valorar cada moment i a recordar-nos que la vida és un regal meravellós i que hem d'aprofitar-lo. Així que pugem el volum i deixeu-nos contagiar per aquesta energia. Escoltem The Joy of Life de Javier Quilis.

Quina meravella de cançó i quin missatge tan bonic acabem d'escoltar. The Joy of Life, de Javier Quilis. L'alegria de viure. I continuem amb aquesta alegria d'estar així en fent banda amb la música de Javier Quilis. Però ara canviem de registre i ens endinsem en una composició molt més íntima i emotiva. La peça que escoltarem a continuació porta per títol Theme for Alzheimer. Una obra que es convida a la reflexió i a acostar-nos a través de la música a una realitat que afecta moltes persones i moltes famílies. La música té també aquesta capacitat d'expressar allò que de vegades és difícil posar en paraules, transmetre emocions i fer-nos sentir i reflexionar. Així que us convidem a escoltar amb calma esta composició de Javier Quilis. Escoltem el tema Per a l'Alzheimer.

Uau, quina meravella! Una composició per escoltar, però també per sentir i reflexionar. Perquè la temàtica és molt important. Acabem d'escoltar la peça, el tema per a l'Alzheimer. I continuem amb aquest recorregut per la música de Javier Quilis i pel seu àlbum Grateful. Ara arriba el torn del segon single d'este treball, Dancing with Carmina, So Close, una composició molt especial perquè està dedicada a la seva dona, Carmina. En esta ocasió, Javier Quilis s'allunya de la fórmula més orquestral i aposta per un estil més modern, amb clares influències del jazz. I encara hi ha un altre ingredient que fa esta peça especialment interessant. El que inicialment era un tema instrumental es va convertir en una cançó gràcies a la lletra i la veu de Pilar López, que ofereix una interpretació plena d'emoció i sensibilitat. El mateix compositor ens proposa una imatge molt concreta per escoltar-la. Baixar les llums, tancar els ulls i imaginar-se que esteu en un club de jazz de New York amb una cantant sobre l'escenari. Així que, amb aquesta imatge, prepareu-se per canviar i deixar-se portar per la música del jazz. Escoltem ja Dancing with Carmina, So Close, de Javier Quilis.

Acabem d'escoltar Dancing with Carmina So Close, una peça molt personal de Javier Quilis, dedicada a la seva dona Carmina. I arribem a l'última obra del compositor Javier Quilis, no del concert, però sí del compositor. I ho fem amb una composició que ens va molt bé per aquestes dates, perquè el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, ja està molt a prop. Escoltarem The King's Honor, Jaume I, una xicoteta suite dedicada a la figura del rei Jaume I, amb motiu del seu 750 aniversari de la seva mort. Javier Quilis va voler retre homenatge no només al personatge històric, sinó també a la persona que hi havia darrere del nom. A través de la música, fa un recorregut per diferents moments de la seva vida, amb passatges èpics, moments d'acció i també fragments més emotius. I esta obra, a més, té una vinculació molt especial amb Alzira, ciutat natal del compositor, i lloc on va morir Jaume I el 27 de juliol de 1276. Per tant, música, història i territori units en una mateixa composició i amb el 9 d'octubre, que ja està ahí. Així que escoltem The King's Honor, Jaume I, de Javier Quilis.

en honor al rei en Jaume, una composició que ens ha portat fins a la figura de Jaume I i que al mateix temps ens recorda la vinculació del compositor amb Alzira, la seva ciutat natal. I ara sí, arribem al final del nostre concert d'avui. L'última peça que ara escoltarem és la marxa el 9 d'octubre del mestre Fernando Bonete. Així que escoltem ja la marxa 9 d'octubre.

0: I amb aquesta marxa tan especial arribem al final del nostre concert d'avui. I ara, com sempre, farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. No se'n vagin.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
3: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
4: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
2: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio.

0: Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: I després d'escoltar el concert d'avui, tornem a Fem Banda. Bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, el nostre espai dedicat a la música i a totes aquelles històries que formen part del nostre patrimoni musical. Avui, 4 d'octubre, volem començar el programa amb dos commemoracions que, encara que puguen semblar molt diferents, tenen un punt en comú, la sensibilitat i l'art. D'una banda, celebrem el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de respectar, protegir i cuidar totes les espècies que comparteixen amb nosaltres el planeta. Esta data coincideix amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, conegut per la seva estima i respecte cap als animals i la natura. I d'altra banda, tal dia com avui, 4 d'octubre de 1528, va néixer Francisco Guerrero, un dels grans compositors del Renaixement espanyol. La seva música, especialment la música vocal i religiosa, forma part d'un període fonamental de la nostra història musical. Així que avui en Fem Banda unirem música, història i natura per recordar que l'art també és una manera d'escoltar, de sentir i de connectar amb allò que ens envolta. I a partir d'ací comencem les entrevistes. Imma, a partir d'ara, com seguís el programa?
2: Pues, avui, com sempre, acabem d'escoltar el concert d'avui, que vos recomano que escolteu, perquè segur que gaudireu molt de la música. A partir d'ara, seguim en la secció Músic Valencians pel Món i anem a viatjar cap a Àustria, on està treballant una violinista d'Alzira, que ens contarà moltes coses sobre la seva experiència musical i professional. A continuació, arribarà l'agenda musical, que, igual que ahir, ve ben carregadeta de concerts, actuacions i propostes musicals que no vos podeu perdre. I després de les notícies de les 9 del matí i des de la secció Avui en qui parlem, es visitarà ací a l'estudi 3 d'A Punt Ràdio el compositor Javier Quilis. A més, ell serà també l'encarregat de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
1: Doncs és ja hora de començar les entrevistes, Imma. Així que, Sofia, seguim Fem Banda.
0: Músics valencians pel món.

Esteu escoltant perquè és la primera vegada d'esta tercera secció que entrem en la secció Músics Valencians pel Món. I la nova sintonia és l'obra titulada Julio Verne, del compositor Iván Romero. I ens endisem cap a esta secció i anem a parlar de Belén Clari Clari, violinista d'Alzira, que va iniciar els seus estudis de violí tan sols en 4 anys i des d'aleshores ha desenvolupat una destacada trajectòria tant en l'àmbit formatiu com orquestral. Ha sigut concertino de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i de la Jove Orquestra de les Escoles de Música Federades de la Comunitat Valenciana. Ja forma part de prestigioses formacions com la European Union Young Orchestra i el projecte RCO Young de la Royal Concertgebouw Orchestra. I la seva trajectòria l'ha portat a actuar en escenaris internacionals com el Concertgebouw d'Amsterdam, el Carnegie Hall de Nova York i molts altres. Actualment estudia violí a la Kunstuniversitat de Graz, a Àustria, amb la professora Maingreat Makran i compagina la seva formació en la seva activitat professional. Recentment s'ha incorporat en la Grazer Philharmonic, l'orquestra de l'Òpera de Graz, una formació amb una intensa activitat operística que també desenvolupa una

0: important faceta simfònica. I la tenim a l'altra part del fil telefònic parlant-nos des d'Àustria. Belén, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: No, no diràs que pronuncie jo l'alemany? De pena. És que és complicat, eh? A veure, la teva professora, pronuncia-t'ho el nom. Margret Macran. Bé, anirem desglossant aquestes paraules tan complicades. Belén, anem a fer un viatge per... Encara eres molt jove, però la teua vida musicalment és molt intensa. I aleshores anem a fer aquest recorregut des de que vas començar, perquè tu eres d'Alzira, i comences a estudiar violí, tan sols tens 4 anys. On vas començar a estudiar violí?
1: Jo vaig començar a estudiar violí en Guadassuar, a l'escola de música Suzuki Sentir. Bé, perquè els meus pares volien que aprenguera un instrument de ben menuda per tots els beneficis que diuen que du amb ell. I vam trobar aquest programa per a xiquets menuts, que podien començar des de 3-4 anyets, i decidiren apuntar-me allà també per la proximitat al Cira.
0: Però els teus pares són músics? Tu ves de tradició, és a dir, són músics?
1: Mon pare no és músic, però ma mare sí que va fer professional de cello i clarinet a la Societat Musical del Cira.
0: Aleshores, vau veure que estava el mètode Suzuki.
1: Exacte.
0: I vau elegir el violí. Tu el violí el desconeixies, i tu recordes de menuda quan vas agafar per primera vegada l'instrument, un violí?
1: Jo diria que no. Era de cartró, a més. Però jo diria que no ho recorde perfectament la primera vegada, diria que no conec una altra vida.
0: I aleshores, ese mètode Suzuki, creus que et va portar... Començar d'una manera tan primerenca, vull dir, es va aportar molt al llarg de tota la teua carrera, començar en el mètode Suzuki?
1: Pues per mi va ser una experiència molt bonica que recorde en tot el meu cor, perquè, bé, pues a part de fer molts amics de la teua edat, de compartir moltes experiències, era una escola molt familiar, perquè apenas havia començat a exercir com a escola, i no hi havia tants alumnes en aquell moment.
0: I t'ajuden molt a passar-te-ho bé donant les classes en aquest mètode. Sí.
1: És un mètode que està dissenyat envoltant el joc. Entonces es tracta l'instrument i es tracta l'aprenentatge de l'instrument com a un joc i evidentment definint molt bé quines són les bases i la tècnica i tot allò, però clar, adaptat per xiquets que comencen en 3-4 anyets.
0: I quan vas descobrir que tot allò que va començar en un joc, perquè tot era comença així, te ho passaves bé estudiant un instrument, podria convertir-se en la teua professió?
1: Pues bé, com bé diuen, dedicar-se a la música és prou arriscat. I, clar, per mi sempre havia estat un poc aquesta incertidumbre de dir no sé si podré guanyar-me la vida d'això, no sé, perquè, clar, hi ha pocs llocs de treball i estan molt cotitzats perquè tot el món vol aquests llocs de treball. I sí que és de veres que jo no m'ho vaig plantejar fins a més bé una edat ja cap als 16, 17, 18 anys.
0: Sí, Belén, va haver un moment que de la teua vida que vas dir és que jo vull ser violinista. En un moment, en un concert, en un lloc, no sé, en un moment concret.
1: No te diria que va haver un moment concret, perquè el meu camí va ser un poc més el vaig haver de fer un poc més paulativament. Per lo tant, sí que va ser com estar pensant en això durant molts anys i realment decidint pros i contres, perquè també tenia altres interessos quan estava a l'institut.
0: Sí.
1: I clar, la senda tradicional, el camí tradicional de universitat, semblava un poc més segur per mi.
2: Sí.

0: Sí, siempre y cuando estudié música, claro. No sé si és una frase que sempre que... Quin futur té un músic, no? Quan ja està però sobre clar que un músic té molt bon futur. Però el que passa és que està aquesta incertidumbre que tu has dit, no?
1: Evidentment, sí, sí.
0: Aleshores, jo crec que tots hem pensat, quan acabes l'institut, de fer una altra carrera diferent a la que no és la música. El que passa que el que es decanta, hi ha un moment que dius, no, el que vull fer és estudiar música. Tu quina carrera hagueres fet si no hagueres seguit en la música?
1: Pues a mi en un primer moment m'interessava molt l'arquitectura. Uh-huh. M'agradava molt com això de dissenyar edificis,
0: sí, sí, sí.
1: I no sé, n'hi havia algo que m'atreia prou.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és de veres que jo en un primer moment, quan vaig acabar l'institut, vaig decidir començar física també per provar, per veure també com era allò de la vida universitària i veure també si m'agradava, perquè la física també en l'institut era un interès meu. Sí. Però al final...
0: Que no.
1: Era molta cosa per compaginar.
0: Sí.
1: Havia d'anar a Burjassot, per uh-huh. tant, jo des del Cira, clar, havia d'agafar el tren a les 6 del matí i arribar allà a les 8 i mitja en el metro, en el tramvia, en la Renfe. I era molta cosa per compaginar
0: perquè
1: al final vaig decidir deixar-me.
0: Comences en Guadassuar, però després te'n vas a estudiar al Conservatori de Torrent. I allí donaves
1: Exacte.
0: Classe en Vicent Balaguer.
1: Exacte, sí, sí.
0: És a dir, ell, què ha significat Vicent Balaguer per a tu?
1: Per mi un antes i un després. Jo recordaré sempre la primera classe que vaig fer en ell. Jo no era alumna seva en aquell moment,
0: sí.
1: Però va anar a Carcaixent uh-huh. a fer unes classes magistrals. Uh-huh. I mon pare, que bé no és músic, però sempre s'ha interessat molt pel món de la música,
0: sí, sí.
1: I ha estat sempre molt, molt pendent i molt atent, ho va veure i va dir, pues ara te duré jo allí. I me va durar allí, a Carcaixent, i jo vaig estar sentint, i quan van acabar les classes, mon pare li va demanar a Vicent que veure si podia escoltar-me sí. un poc. I la veritat que no va ser la vegada que millor vaig tocar, perquè... Pues,
0: però algo, bé, però no sé. Algo va passar que Vicente es va agafar i va estar en
1: sí,
0: la classe.
1: Sí, sí, no. Jo en aquell moment era, bueno, menudeta, no sé, tindria 11, 12 anys, uh-huh. Entonces no sé del tot bé què va passar, uh-huh. però bé, a partir d'ahí començarem a fer classes i bé, vaig estar en ell estudiant fins que vaig vindre ací a Àustria en 19 anys. I jo, per mi, Vicent, ho dic sempre, jo, si no fora per ell, no haver arribat on he arribat, perquè, o sea, ell va ser molt, molt estricte en mi, cosa sí. que a dia d'avui aprecio molt,
0: sí.
1: però va ser molt intens amb ells, 7 anys, al final ell sempre ho feia en tot el cor i...
0: I moltes per mi, moltes sempre... vegades els professors ajuden a dir-te com és la vida professional del músic.
1: Sí, sí.
0: Que no se sap, mentre estudies, ben bé no saps el que vas a trobar-te fora.
1: Totalment.
0: I possiblement el que estava dient-te i exigint-te era per a que tu, quan tingueres certes situacions davant d'una orquestra, així eres airosa, no? És a dir, controlar sí, sí. certs moments que no te'n vingueres avall, perquè n'hi ha molts moments d'ixos. I el que té que enfortir el professor a l'alumne és això. Quan,
1: sí, sí, sí.
0: quan el professor veu que la persona que té davant és un gran músic. I jo crec que és hora d'escoltar ja a Belén tocar, perquè vaig a dir-vos una coseta ara que no s'escolten, Belén. Ella em va enviar uns àudios i em va dir, ah, fica els moments que més bé sona l'instrument. Jo, escoltant la peça, jo vaig pensar, però si tot sona de categoria. Perquè ara els nostres oients,
1: no.
0: Sí, ara el sentiran. Anem a ficar-ho un poquetet del principi.
1: Perfecte.
0: Del concert en re major, opus 35 de Tchaikovsky. un dels concerts que a mi més m'agraden. Escoltem un poquetet.

0: Esteu escoltant tocar a Belén Clary. Ella és d'Alzira. Està vivint ara i treballant a Àustria i està interpretant el concert en re major opus 35 de Tchaikovsky. Belén, jo tinc els pèls de punta.
1: I
0: no sol passar-me molt, eh? Te dic la veritat. Tinc els pèls de punta. Jo sentint tot el concert que està tot ahí, acompanyada del piano, no podia tallar-lo per ningú costat. Anirem sentint-lo fragmentant, però que... On vas tocar este concert?
1: Bé, pues este concert el vaig tocar en una audició de l'escola l'any passat, quan a finals de curs, una cosa així, no recordo bé. Però bé, aquella sala tan bonica és una sala que n'hi ha allí a l'escola, sí. Perquè una part de l'escola era abans un palau d'un marquès, així,
0: perquè, de Graz. Perquè tu allí estàs treballant, però estàs estudiant.
1: Exacte, sí, continues estudiant.
0: És a dir, tu vas acabar així el mitjà, el professional, que diguem, el professional, sí. I ja vas anar a Àustria?
1: No, no va ser així, no.
0: Conta.
1: Jo vaig acabar el professional en Torrent.
0: Sí.
1: I bé, com encara tenia un parell d'anyets d'institut, vaig decidir començar el
0: Tenies un parell d'institut, anem a dir-ho ben dit, tenies un parell d'anys d'institut, sí. Perquè vas acabar abans de l'edat.
1: Sí. Em quedava fer el batxiller.
0: Clar, vas acabar 2 anys abans, diguem.
1: Exacte, sí. Doncs vaig decidir començar el superior, el grau superior en l'ESMAR, també amb Vicent, sí. per poder compaginar. I vaig acabar... el que vaig fer va ser fer 3 anys en l'ESMAR i l'últim any ja em vaig vindre així fent un Erasmus. Per tant...
0: És a dir, que tu vas anar allí d'Erasmus.
1: Exacte. Jo vaig vindre així d'Erasmus.
0: I ahir vas conèixer a la teva professora, que no me'n recordo ara ja el nom d'ella, perquè és complicat. Però te vas anar ahir. I quants anys fa que estàs ahir?
1: Fa 3 ja. Aquest és el quart.
0: Quart. És l'últim any de, diguem, de carrera? O encara queda un altre curs?
1: No,
0: o com funciona ahir? És que no sé.
1: Clar, jo vaig acabar el superior fa 2 anys, exacte. I després vaig fer un any així com entremig d'estudis, perquè és una cosa que tenen en Àustria que és molt comú, i per haver d'allargar un poc el meu temps d'estudis, pues vaig decidir fer-lo. I l'any passat vaig començar el màster, que dura 2 anys. Per lo tant...
0: Ara estàs en el màster.
1: Aquest seria, sí, l'últim any de màster.
0: I ara tu mira un poc cap arrere i el món de la música és molt complicat i implica moltes hores d'assajos, de concerts i d'estudis. Què has tingut que sacrificar per arribar fins on estàs ara, en aquest moment?
1: Doncs no sabria què dir-te.
0: Això vol dir que ho has fet tan de bona gana, és a dir, que has estat tan a gust que no has sacrificat res. I és superbonic.
1: Han hagut moments de tot. Vull dir, evidentment fàcil no és. I n'hi ha vegades que mires endavant i et trobes un poc perdut o estàs un poc estancat en el repertori o en qualsevol cosa, la veritat. Sí.
0: Però aleshores t'ha portat molt més. És a dir, la música t'ha portat molt més del que tu imaginaves.
1: Sí, això sí, definitivament.
0: Clar que sí. Sí. Diguem, tu seguixes i vas obtindre el Premi Extraordinari de Violí i el segon premi als Premis Galbis.
1: Sí.
0: Quan reps aquests premis, què vas sentir en aquest moment?
1: Va ser una experiència, ho recordo perfectament, molt intensa, perquè va coincidir amb l'any del Covid. Per lo tant, clar, des de març vam estar tancats a casa i eixe era l'any que jo acabava amb el professional. Uh-huh. I aquest premi és... Bé, el de professional es feia en juny, crec que el feien en juliol, perquè clar, per la...
0: Sí, per la pandèmia.
1: Per el Covid, sí, per exacte. I els Galbis es feien en setembre. Uh-huh. I bé, el professional va estar bé, però els Galbis ja era un premi per el Conservatori de Torrent per a tots els instruments. Per tant, tota la gent de la meva generació, crec que, no sé, més d'un 9, de mitja, i, ja. I aquestes coses es podia presentar, però de tots els instruments. La qual cosa sempre... Clar,
0: penses que comparar, és més complicat, que és més complicat clar, tindre un premi, sí, clar?
1: Sí, per comparar, hi ha moltes coses que el registre o la potència del violí no es pot comparar a una trompa o sí, sí, a un... Sí. Coses d'aquestes, no? I jo ho recordo molt bé, perquè van ser uns premis que em vaig preparar amb molta energia, amb moltes ganes, així com un...
0: Un repte.
1: Un poquet, clar, un poquet, un repte. I recordo que ha sigut de les vegades que més a gust m'he sentit tocant. Que m'havia preparat un repertori difícil, estava molt motivada, i em vaig sentir prou en l'element, i bé, no vaig guanyar el primer, però, perquè...
0: El segon, està bé, eh?
1: Sí, sí, sí, no, però perquè també conec el xic, o sea, tinc prou relació amb el xic que va guanyar el primer i, evidentment, totalment merescut, jo sempre ho dic, però jo en aquell moment em vaig quedar molt, molt, molt, molt contenta també per com havia sigut l'experiència i com ho havia gestionat mentalment, d'estudi, de tot allò. I ja t'he dit, per això ho recordo com a una molt bona experiència.
0: Molt bona experiència, que sí. Gràcies a això la persona va, el músic va creixent, va creixent, va creixent. Doncs no tenim sí. Aquest concert, però seguim escoltant un altre moment del concert en re major per a violí de Tchaikovsky. Escoltem un altre fragment.

0: Belén, quan tu estàs tocant, què busques? Precisió, emoció o comunicació? O una barreja de tot?
1: Te diria que una barreja de tot, que és al final, crec, el que tot músic busca.
0: Sí,
1: una combinació molt difícil i jo personalment sóc una persona molt analítica i de vegades em centre prou més del que veuria en la precisió i moltes vegades estic aprenent encara en això
0: i no es dones compte

0: que sí que arribes, és a dir, tu arribes a la gent en el violí.
1: Bé, sí, però crec que encara puc afinar un poc més en això.
0: Clar.
1: I moltes vegades quan més...
0: Tens 22 anys, penses... Encara sols 22 anys.
1: Sí, però estic aprenent que moltes vegades quan més et destenses i més
0: sí,
1: et relaxes...
0: Sempre.
1: Et centres en... No igual en arribar a les altres persones, però fer el que fas amb intenció... Sí. És molt més probable que tot lo relacionat amb la precisió
0: sí.
1: estigui ahí.
0: Clar que sí.
1: I bé, això és una cosa en la que...
0: Clar que sí. Seguim el teu recorregut i has passat per la Jove Orquestra de la província d'Alacant, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la de la Federació, és a dir, moltes orquestres. La RCO, que és una jove orquestra d'allí, crec que és d'Amsterdam.
1: Sí, sí.
0: D'Amsterdam. Totes aquestes orquestres, què t'han ensenyat que igual no t'ha ensenyat estudiar en un conservatori? Què t'ha portat a tocar en tanta orquestra?
1: Doncs diria que m'ha portat un component social, tant de motivació com d'aprendre bé com manejar un poc els diferents tipus de personalitats.
0: Sí, sí, perquè uno, per exemple, tu arribes, Belén, tu arribes a una orquestra, aquestes són totes orquestes joves, no?, però tu arribes a una orquestra professional sí. com la que estàs, que ara parlarem d'ella, i tu quan arribes allí te sentes allí en la cadireta... Jo crec que tot el que has fet abans, perquè has fet de concertino i aquesta responsabilitat és molt gran.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo crec que tot això te ho aporta a totes les orquestes que ara estan, no?
1: Jo diria que sí, sí, sí.
0: Clar,
1: tot forma un poquet part de mi, sí.
0: Sí, perquè segurament que tu estaries allà sentadeta i dius, mare meua, què faig així, no?
1: Però, sí.
0: Però estàs ahí... perquè ho vals, perquè abans has fet altres coses que t'han portat ahir, a eixe camí. És així, no?
1: Això vull pensar, sí.
0: Clar que sí. La vida sempre va guiant i te porta als jocs. I aleshores, tot el que has fet abans, jo crec que estàs en el moment
1: sí,
0: que estàs.
1: No, és així. Evidentment, cada part del camí forma part de... Però a tots els nivells, en tot el món. Tot el que ens ha passat forma sí. part del nostre camí, de lo que som avui dia.
0: Abans t'he preguntat com és que estaves tu allí. Jo crec que vas arribar allí perquè vas fer un viatge en la OJPA, que és l'Orquestra Jove de la província d'Alacant. Entonces, no sé si aleshores la portava... Crec que era Francisco Mestre. No sé si ara
1: sí.
0: la porta, no sé. Vas viatjar a Àustria i als Països Baixos. I ahir sí. vas guanyar el Summa Cum Laude al festival el festival de Viena.
1: Uh-huh.
0: Com recordes sí. aquell moment? I jo suposo que això el va portar estar en Àustria. Possiblement, no?
1: No diria que té tot relació, perquè jo en aquell moment era prou més xiqueta.
0: Sí.
1: Vull dir, no contemplava tampoc allò com una opció, perquè ni tan sols m'ho havia plantejat. Vull dir, jo era més un viatge amb amics i anar a Viena per primera vegada, això sí que és de veres. I tocar ahí, tocar a Musikverein, que és un dels més emblemàtics d'escenaris, no?
0: Sí.
1: Entonces, per aquell moment, aquella va ser una experiència, evidentment, que recorde també en tot el cor, perquè, clar, pues anar a Viena per primera vegada, tocar allà, tocar així, guanyar també el premi... viatjarem en autobús i jo això no ho havia fet mai i aleshores pues, no sé quantes hores van ser d'autobús però va crear molta unió entre tots els membres de l'orquestra i al final allò és una cosa molt bonica que se't queda.
0: I Belén, i quan vas formar part de la RCO Young, que és jo crec que ells tenen, no sé, igual m'equivoque, la sede en el Concertgebouw d'Amsterdam.
1: Sí, exacte.
0: i